0: Una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera. Segons el sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
0: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme.
2: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les properes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
0: El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
2: El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
0: Xavier Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
6: Unilla.
4: Ja ho sé. Que és,
6: lo mateix que la IA.
4: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, que és que cantes somrient, sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses. Sí.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats.
3: Sí.
2: Que de repent et venia un del PP i l'any demà et venia un del PSOE. Ja. I l'any demà et venia un de saps?
4: S'ha d'estar bé amb tothom.
5: Va, Mercè, parla a la tele. Ostres, en Vicenç Tomàs, eh?
1: Vicenç Tomàs.
5: Pràctic de barcos, eh?
1: Ah, mira, mira.
4: Però això què és? Els mariners?
5: Els que aparquen.
1: I em sembla que parlarem del caminador, també.
5: Sí, ah,
1: el caminador.
5: Sí, senyor.
4: Anirem lluny avui.
5: Que arriba, jefa.
6: Déu us guard.
7: I visca el

0: La Renaixença.
1: El caminador és un invent...
2: No diguis dels egipcis, eh, Peyu?
3: No fotem, eh? No fotem amb els egipcis, eh? Jo no he vist cap dibuix de tu tancant amb un caminador, eh?
1: Oh.
3: No em vinguis amb merdes dels egipcis, eh?
1: No el van inventar, els egipcis.
3: Portem 800 programes i 400 són dels egipcis, eh?
1: No.
4: Concretem, quin caminador és? El dels nens petits per aprendre a caminar o dels la gent gran?
1: Ah, tots dos. Els caminadors que serveixen pel mateix, eh? Però cadascun el tenim molt associat a l'edat que li pertoca, no?
4: Sí. Ah.
1: Seria molt estrany veure una criatura petita amb un caminador d'avi,
3: sí,
1: o en Jordi Pujol amb carrutxes. Seria estranyíssim.
5: Sí. A mi m'hagués agradat, però, per exemple, el veure el Salvador Illa

0: està, i veus el que va rebotant? Doncs jo sempre que veig un nen penso, hòstia, patacada al nen i que el nen vagi d'un costat a
1: l'altre. En diferents obres d'art del segle XIV i XV ja apareixen criatures amb caminadors. Hi ha un dibuix de Rembrandt, del 1646, titulat L'entrenador de caminar, on ja es veu un nen petit amb un caminador. Vull dir que fa anys i anys que existeixen. Antigament, el caminador infantil, més enllà de que es pensava que servia perquè la criatura aprengués a caminar més ràpid, servia bàsicament perquè foties el nano allà dintre i era com si portés un paraxocs a tot el voltant. No us podia cremar amb l'estufa perquè rebotava, diguéssim. No.
2: Mira, a mi com era petit, m'hi lligaven una corda i em estiraven per tot Torroella.
1: Ah, sí?
2: Sí, el meu pare lligava darrere del Vespino i ell tirava...
1: Què dius? Que ets boig.
2: No, el pare era boig.
1: Ah, sí, no, ja. La que té una història interessant és la inventora del caminador per gent gran, que és un invent molt més recent, Aina Wifolk, una sueca que va començar els estudis d'infermeria però que els va haver d'abandonar perquè als 21 anys li van diagnosticar poliomielitis. Després de més de 20 anys caminant amb l'ajuda de bastons i amb les espatlles molt deteriorades, el 1976 va dissenyar el caminador amb rodes tal com el coneixem avui, aquell dels dos pals i les rodes a davant. No el va patentar perquè ella volia que l'invent pogués ser accessible a tothom.
3: Mira que bé.
1: Aina Wifolk va morir l'any 1983, amb només 55 anys, però el seu invent va canviar la qualitat de vida de moltíssimes persones. De fet, heu de saber que Suècia és el país amb més caminadors de tot el món en nombre d'habitants, diguéssim. Cada any els metges suecs prescriuen 60.000 caminadors.
3: Oh, mira, Déu-n'hi-do, A mi sabeu quin m'agrada? Aquell que porten els avis i les àvies, que caminen, que fa servir de caminador, i després mitja volta i s'asseuen.
1: És veritat.
3: És com un dos en un, saps?
4: Guapo,
2: Si a sota porta una mica de cistella...
3: Sí,
1: un carro de la compra, es converteixen en un carro de la compra.
2: I aquests, a més, si apretes, es frenen.
3: Ah, sí?
4: La iaia Transformer. Sí.
1: També hi ha algun avi que porta caminador una mica per capritxo, eh? Jo n'he vist algun que...
3: Què vols dir?
1: Bueno, que van amb el caminador...
3: Per fer-se'ls interessants.
1: Els hi costa caminar i travessar el carrer a poc i llavors de seguida juga al Barça i la part que anirà al costat... El veus celebrar un gol del Barça i dius, vols dir que és el mateix que travessava el carrer abans, aquest? Perquè ara va molt més lleuger, aquest home, eh? Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Capità, pràctic de vaixells i aventurer incansable. Un home capaç de maniobrar gegants de ferro de més de 1.000 tones i també de creuar l'Atlàntic només amb el vent i una vela. Ha navegat per tots els mars i en totes les latituds. S'ha enfrontat a tempestes feroges i ha superat travesses interminables. Si mai el voleu buscar, el trobareu entre el moll i l'horitzó.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Vicenç Tomàs!

0: Vicenç, què has menjat avui per esmorzar?
1: Res, un cafè. No esmorzo mai.
0: Ah, no?
1: No.
0: Per què?
1: Hòstia...
0: no sé.
1: No, sí, no em ve de gust. No tinc gana, normalment.
0: El dematí no tens gana.
1: No.
0: Escolta'm, Vicenç, ets pràctic de vaixells? Que sí. Jo és una cosa que fa un mes i mig desconeixia
2: jo
0: que
2: també
0: existia, abans de conèixer aquest home, perquè el Vicenç el vaig conèixer per casualitat amb un sopar, vam coincidir.
2: Ah, sí?
0: Va començar a explicar què es dedicava i dic, escolti, vostè ha de venir a la Renaixença i a explicar-nos aquest ofici, que jo perquè potser sóc de terra endins, però què és ser pràctic de vaixells?
1: Mira, per fer-ho molt ràpid, és qui aparca els barcos, bàsicament, en el port. Això es pot estendre moltíssim i podríem allargar-ho molt, però bàsicament és tècnicament és qui assessora el capità dins el port.
0: D'acord.
1: Llavors, hi ha moltes maneres de ser pràctic perquè cada barco, diguéssim, té la seva tipologia i la seva manera de funcionar. No tots els barcos són iguals.
0: Posem un cas d'exemple. Arriba un vaixell de mercaderies molt gros a un port. Llavors, què passa aquí?
1: Normalment els vaixells molt grans fan servir remolcadors. Llavors, en aquest cas, el pràctic, diguéssim, la feina del pràctic el que fa és agafar el control de tota la maniobra. Agafar el control de la maniobra vol dir donar ordres de timó i de màquina...
0: Des d'on ho fas, això?
1: Des del pont, al costat del capità. Des del pont.
0: O sigui, tu has d'arribar al barco.
1: Sí. Jo vaig amb una barqueta, pugem per una escaleta, que de vegades és una escala llarga,
0: sí.
1: De vegades fa mala mar, vull dir, també és una mica, diguéssim, el mite del pràctic és aquest, no? Vull dir, en els ports on la gent sap qui és un pràctic, ho saben, sobretot, perquè és l'home que salta de la barca en el barco gran i puja per l'escala

0: i arriba fins al pont i d'allà dirigim la maniobra.
1: D'acord. I, clar, representa que és un moment que tu agafes el relleu al capità una mica, no?
0: Sí, estàs... sí, sí. No és exactament així. Legalment hi ha molts matisos, però sí. O sigui, amb els barcos molt, molt grans, el pràctic dirigeix la maniobra.
1: Perquè com a capità t'ha de saber una mica de greu, no? Tu has portat el vaixell molta estona i arribes allà, ara me l'ha d'embarcar aquest
2: tio. Tota la gent al port esperant i diu, ara ve aquell que l'ha d'ajudar perquè ell no en sap, no?
1: Hi ha una qüestió d'orgull una mica aquí, o no?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. No, no, no, és una qüestió d'ego. O sigui, t'infla l'ego, sí, però... No, és brutal. O sigui, quan acabes d'atracar un barco de 400 metres i ho has fet bé... et puja l'ego. I perquè, a més, són moltes tonelades i és una feina molt agraïda en aquest sentit. Clar. També és veritat que hi ha molta gent que... A mi m'agrada ser pràctic. Hi ha gent que no li agrada tant. Llavors, diguéssim, que s'agafen la cosa amb molta més calma.
1: Yeah.
0: Triguen més, van amb més seguretat. Ells diuen que van amb més seguretat, el que van més acollonits, però, en tot cas, el que... és una feina... A mi m'agrada molt, però és complexa de vegades. Home, perquè et nervis, eh?
1: Clar, clar. Entenc que has de tenir un caràcter concret, has de ser un tio capaç de gestionar fred. Els nervis, has de ser fred...
0: Sí, ets bon pràctic. El problema dels pràctics és que arribar a pràctic és complicat, és difícil.
1: Què has de fer? Com s'arriba aquí? Com s'hi arriba?
3: Si puc fer alguna cosa, jo.
2: No en sabem.
0: Doncs t'hauries d'apuntar a nàutica, fer 5 anys a la carrera de nàutica, llicenciat en nàutica, després has de fer capità, que són uns altres 5 anys com a mínim.
1: 10 anys d'estudis portem, de moment. Sí.
2: Ja estaria jubilat. Quan acabes. Sí.
0: Llavors tens que passar... tens que fer de capità durant 2 anys amb un barco de més de 1.000 tones per poder-te presentar unes oposicions que hi ha a Madrid.
1: A Madrid?
0: Que són dificilíssimes.
1: A Madrid, no. A Madrid, que collons saben del mar, a Madrid.
4: Però si no... Si hem d'anar a Madrid.
5: Eren calamars, home.
3: Aquí no hi plaia. Vaya, vaya.
0: El tema és que són és difícil, eh? Les oposicions no les aprova qualsevol. A l'última convocatòria de 35 van aprovar 4.
1: Hòstia.
0: O sigui que és difícil, és difícil. I... un cop has aprovat aquesta oposició a Madrid, això et permet després presentar-te a qualsevol port on hi hagi plaça de pràctic i tornar a fer un examen. Llavors es presenten qui han aprovat els exàmens a Madrid per poder optar a la plaça de pràctic d'aquell port. Vull dir que no és fàcil.
3: Un port, un port que només pot ser Espanya? O pot ser tot...
0: No, només Espanya. Estem parlant d'Espanya, sí, sí. Cada país té la seva dinàmica, eh? Vull dir, i a més és que hi ha països que canvia molt. Per exemple, no sé, a Itàlia em sembla que només poden optar a ser pràctic fins als 33 anys. A Espanya és el contrari, perquè no hi ha cap capità que tingui l'experiència de 2 anys de mando amb barcos de més de 1.000 tones per poder-se presentar.
2: Ai, imagina't.
0: Llavors canvia molt.
2: M'imagino aparcar, no? Acaba d'aparcar, va amb el capità i diu, bueno, gente, prenem a aparcar una mica, eh? No? I marxar tot xulo.
4: Home, són més anys d'estudi que un cirurgià, no? Pràcticament.
0: Sí. A veure, d'estudi són 5 anys de carrera. Després el que passa és que tens que, per arribar a capità, tens que primer ser tercer o segon oficial durant un temps per poder ser primer oficial, que després és el que et permet ser... I això, entremig, tens que presentar un treball de... Ara ha canviat el pla d'estudis, però quan era el meu, jo havia de presentar un treball de capità, que hi havia un tribunal. En fi, era tot una... Era molt, molt arcaic. Però, bueno, és així.
1: Tu anaves seguint una mica aquest objectiu? La teva vocació era ser pràctic?
0: No, jo vaig arribar a practicatge de casualitat. De casualitat.
1: Com hi arribes?
0: Jo hi vaig arribar perquè vaig acabar, no sé com, vaig acabar amb la Fura dels Baus fent una gira amb un barco.
1: Cuidado, eh?
4: Ja som al cap del carrer.
0: No,
4: artista, mala gent.
0: No, a mi se'm va complicar la vida perquè van venir una productora de Madrid...
1: Sí?
0: A fer una pel·lícula en el barco de la Fura, que al final no la vam fer, vam llogar un altre barco, i aquest barco que vam llogar, els pràctics de Barcelona em van dir que no volien que entréssim i sortíssim amb un barco que estava abandonat, perquè era una feinada brutal.
1: Estem parlant del Naumon.
0: Del Naumon, sí.
1: Naumon, que és el vaixell de la Fura dels Baus.
0: Aquest barco el vaig comprar jo a Noruega, sí.
1: Per què el vas comprar?
0: El vaig comprar que la Fura em van dir, compra't un barco. No, allò va ser boníssim, perquè van treure... Bueno, això no sé si es pot dir, però...
1: Sí, tot es pot dir.
6: Sí.
0: Van aconseguir una subvenció de la Generalitat de Catalunya just abans de les eleccions, que va guanyar el Mas.
2: No es pot dir,
0: però bueno, en tot cas. No, allò va ser collonut, perquè... Ens van comprar el barco els de Convergència.
1: Ai, ai, ai.
2: Sí que es pot dir, sí que es pot dir.
1: S'està complicant la cosa.
4: Ai, ai, ai.
0: Bueno, això fa molts anys.
1: Ja no existeix Convergència. No,
0: exactament. No, però el collonut va ser que al final va guanyar
1: el Mas.
0: El Maragall, després. I vam apadrinar el barco la dona del Maragall. La Diana Garrigosa.
1: Mira.
0: I en fi, són ironies de la vida.
5: Sí, sí. Compres un barco per la Fura dels Baus a Noruega.
0: Vaig comprar el barco de la Fura dels Baus a Noruega i després, bueno, al final, van venir una productora de Madrid que volien fer una pel·lícula. Bueno, vam fer la gira amb la Fura, tot el rotllo, tal i qual. Quan van passar 2 anys, que és allà on jo vaig fer els dies per poder després presentar-me a les oposicions a Madrid, perquè, curiosament, el Nemont tenia 1.047 tonelades.
5: Déu-n'hi-do. Més de 1.000, que és el que es demana.
0: Correcte. Que jo, tampoc jo... Hi ha gent que, quan arriba al practicatge, tots es posen les medalles perquè han manat barcos grans. Jo havia manat barcos petitíssims. En tot cas, vaig acabar a Vilanova. No sé per què vam acabar fent una pel·lícula a Vilanova amb una productora de Madrid. I quan vam acabar la pel·lícula, el pràctic de Vilanova em ve amb la factura. Em diu, mira, me tienes que pagar esto, 18.000 euros. I dic, però si no has venido ni un dia.
5: Hòstia.
0: I dic... I bueno, va, és igual, doncs. I com que la productora aquesta tenia molts calés, li vaig dir, oi, aquí està, que he de pagar-lo. I li vaig pagar al pràctic, que era un home que ja va morir, pobre home, que el tio, en fi, no va venir mai. I quan li vaig pagar, em diu, oi, diu, tu quieres ser práctico de aquí?
3: I dic, home, diu,
0: què hay que hacer para ser práctico? Sí. I el tio, oi, te tens que presentar a Madrid, tal, no sé què. I dic, vale, dic, venga, i perquè ella jubilava ja. I vaig entrar a Vilanova, eres el tru de casualitat, de pràctic. Hòstia.
5: Perquè entenc llavors que també que és una feina ben pagada.
0: Aviam, no, a Vilanova no.
5: No.
0: És molt ben pagada en els ports on hi ha... Els pràctics cobren per tonelatge, val? Vull dir que un barco gran paga més que un barco petit.
5: D'acord.
0: Llavors, els ports on hi ha molt tràfic de barco gran es guanyen molts diners, molts.
5: Que són molts diners.
2: Sí, potser 2.000 euros.
0: No, aviam.
3: 500.
0: No, ara això sí que no es pot dir, però són molts diners.
6: Imagina't, si no es pot dir, són tants diners.
4: Seria com el notari en lleis, no? El
0: més o menys, seria... va, sí, deixem-ho així. Deixem-ho com un notari, notari marítim.
2: És més que el notari.
4: És més que el notari.
7: Home, el de Vilanova va cobrar 18.000 i no es va presentar cap dia, estic.
0: Va, un moment.
2: Imagina't si hi vas un dia.
0: Escolta, a veure, un segon. No, puntualitzem, perquè aquí la gent es confondrà. 18.000 euros després de 2 mesos.
5: Ara.
0: D'entrar i sortir cada dia amb 2 remolcadors amb un barco que estava fet una merda. Ja que puntualitzar. En els ports on hi ha molt tràfic es guanya molt. Jo ara estic a Maó. A Maó no es guanya tant.
5: D'acord.
0: Perquè hi ha menys tràfic.
5: I entenc que, bueno, són uns cèntims perquè hi ha una responsabilitat. Tu estàs remenant allà material que val molts calés, també.
0: Això a part, però és que a mi em truquen a les 4 del dematí que vaig alçar a Maó, perquè el barco arriba a les 5 del dematí i pugen allà amb un fred... Bueno, a vegades fa mal... Ara, el mes passat vam tenir molt, molt, molt mal temps.
5: Sí.
0: I hi havia molts nervis. Nervis en el sentit de que quan arriba... O sigui, el port estava tancat, el barco sortia de Barcelona, a mi em trucaven dient si estaria obert, jo li deia que sí perquè pensava que estaria obert i llavors la policia no m'obria. En fi, eren nervis. O sigui,
5: clar.
0: Ho passes malament.
5: La meteorologia és el principal enemic vostre? Sí.
0: A Menorca, sí.
5: Sí.
0: A Menorca, sí.
5: A banda de fer de pràctic, abans d'arribar aquí, has fet moltes altres coses relacionades amb la mar. Tu t'agrada navegar, has sigut capità. Has sigut capità també de vaixells d'aquests de milionaris?
0: Sí. Bueno, jo, de fet, jo vaig acabar la carrera de nàutica i em vaig dedicar als iates de vela, que és el que m'agradava a mi, els jocs, les regates i tal i qual. Jo estava enfocat cap a aquest món. I de casualitat ja vaig acabar amb la Fura, però no, diguéssim, la meva intenció era seguir amb els barcos aquests de milionaris i anàvem por ahí, al Caribe, pel Mediterrani.
5: Alguna anècdota d'aquesta etapa?
3: Va, sí.
2: No es pot explicar.
0: No.
4: El que passa al barco es queda al barco, eh?
0: No, i de veritat... Bueno, així com molt per sobre. Jo estava en barco d'un milionari de Madrid i era collonant la gent que et venia d'invitats.
5: Sí.
0: Que de repente et venia un del PP i l'endemà et venia un del PSOE. Ja. I l'endemà et venia un de saps?
4: S'ha d'estar bé amb tothom.
0: No, però és que...
5: Els milionaris ho saben
4: molt bé. S'ha d'estar bé amb tothom.
0: Ho saben fer molt bé. Sí. Molt bé. Jo flipava perquè dic, collons, dic aquí... Saps? I el tio, no, oi, clar, i no digues quién ha venido antes.
3: Claro. A callar.
0: No, però és que, a més... O sigui, bueno, és igual. No,
5: perquè... Has vist coses, Vicenç, has vist coses.
0: Sí, n'he vist.
5: Sí. Algun dia complicat al mig del mar o no?
0: Sí.
5: Perquè tu has travessat l'Atlàntic,
0: sí,
5: també.
0: Sí, moltes vegades a vela i de vegades, sobretot tornant, de vegades hem agafat molt mal temps. Molt mal temps vol dir molt mal temps. Segons l'època que tornes a l'any, tens que pujar més o menys a latitud per anar bé, vull dir, perquè hi ha unes estadístiques de vent que són les que, d'alguna manera, la gent segueix, però sempre hi ha un marge d'error. Jo me'n recordo fa molts anys, amb un company, vam creuar l'Atlàntic de tornada i hi havia una espècie de depressió extratropical. Bueno, al final ens va agafar, però de ple, i ho vam passar molt malament. Durant dies.
5: Malament és patir per la teva vida en aquests moments.
0: Sí, és no poder menjar, ni pixar, ni cagar, ni res. O sigui, el barco era una coctelera, vull dir, estàvem amb la vela de capa, aguantant com podíem el timó i sobrevisquent era. Però, bueno, o sigui, ho vam passar malament durant, no sé, potser 48, 72 hores. Hosti, molt malament.
3: Moltes hores, això.
5: Tres dies
0: No, vam acabar agotats, fets pols
5: I et queda tot l'Atlàntic per travessar, encara.
0: Exacte, sí.
5: Llavors, veu seguir o veu tornar?
0: No, vam seguir i vam arribar, feliçment. Sí.
5: Us passa que us maregeu quan sou a terra, després? Tant temps al mar, digui.
0: Sí, no et mareges, però sí que de vegades tens que la sensació de que... Això et passa sobretot als principis. O sigui, quan comences a navegar i estàs amb travesses llargues, que hi ha hagut molt moviment, arribes a terra i sí que realment se't mou una mica tot, sí.
5: El barco més gros que has portat, què seria?
0: Jo, com a capità, el Nou Món.
5: El Nou Món.
0: Com a capità, sí.
5: I de pràctic, el cas aparcat?
0: Els més grans del món, 400 metres, sí.
5: 400 metres de llarg?
2: 400 metres de barco?
0: 400 metres de barco.
5: Són 4 camps de futbol, això.
2: Sí, pots tenir un retrovisor molt gran, per aparcar.
0: Sí. Bueno, hi he estat molts anys a València de pràctic i allà València és una passada. És el port de Madrid i ja és una borrada la
3: València quantitat. València és el port d'Alacant.
0: No, Alacant té un altre port. València.
3: I és més gran el de València que el d'Alacant?
0: Molt més.
3: Molt més.
0: Molt més.
3: Vas a pensar que...
4: Sí que vas cobrar pasta.
3: Ja sí.
4: Allà sí que et va anar bé, eh? Sí. Punyetero.
2: Sí. No ho nega pas.
3: És un bon partit, eh?
2: Home, i a més, saps, quan baixes del barco, sóc el pràctic, jo, eh?
0: Sí.
2: Voleu veure alguna cosa? Els cubates aquí, que fa
5: 400 metres de barco.
3: Ets capità, esclar.
0: Sí.
3: Ets capità.
0: Sí.
3: I ens podries casar, la Mercè i jo?
0: En un barco, a més de... Jo crec que és a fora d'aigües territorials i en cas excepcional, i després heu d'anar en el registre civil.
4: Bueno, doncs ja ho farem.
5: No has casat mai ningú, no?
0: No.
5: Al de mar.
0: No.
5: És curiós, aquesta normativa de que un capità de barco pot casar algú.
4: Sí,
5: no?
4: És molt estrany. Jo pensava que era un mite.
0: És un mite.
4: Ah.
0: És un mite perquè, en realitat, tu cases algú i després ell té que anar a certificar-ho, això. O sigui, tens que fer tot el procés igual que si et casessis...
4: A Las Vegas és el mateix, no? Que després allò.
0: Sí, o l'Ajuntament del teu poble. Vull dir que, al final, tens que anar a algú que et doni fe d'una manera legal. Vull dir que no...
5: Escolta, ja sabem com s'aparquen els barcos, ara.
2: Bueno,
5: sabíeu pas, això?
2: No.
5: Idea.
2: Aquí hi havia barcos de 400 metres?
5: No.
2: Ni idea.
5: El més llarg que has agafat tu, Fel?
2: Jo, potser, amb un amic seu que té una barca de pesca.
4: Una mallorquina.
2: Mallorquina.
3: Les barques d'emborrat. Les barques d'emborrat.
0: Un lleut.
2: Sí, lleut.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
5: Vicenç, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
9: Vega!
5: Cap on te l'enduràs, la llangonissa? Perquè on estàs, ara? On treballes?
0: Ara, a Maó.
5: Maó, eh?
0: Sí, sóc pràctic de Maó, sí.
5: Però tu ets de Manresa, no?
0: Sí, correcte.
5: I tio de Manresa, com hi vas a parar al mar?
0: Sí, saps que no, ni ho sé, no ho sé. No sé. No sé, sempre m'ha atregut, i de petit, ella volia ser capità, vull dir que a mi, ja et dic, no.
3: I tu has anat pel Llobregat.
5: Ei, endavant, escolta.
3: Si m'enrasa, caus el Llobregat...
5: Sí, vas a parar al Mediterrani, sí. La paraula d'avui és serenalla. A. Es deia dels fills del Sereno, que sovint els acompanyava a fer l'última ronda pels carrers del poble mentre ells anaven cap a l'escola.
3: He vist passar l'Antonio amb tota la serenalla. Si algun dels seus fills ha de ser el nou Sereno, estem arreglats, perquè són tots uns gamberros.
5: B. Serenalla, sinònim de sargantana.
2: De petit, sempre que trobàvem una serenalla, no la paràvem d'emprenyar fins que li feien saltar la cua.
5: O C, serenalla, cant, música, que es fa de nits com a homenatge i sota la finestra d'algú.
4: Vaig anar sota la finestra de casa del meu enamorat i li vaig cantar... Aquesta petitíssima serenalla amb un fil de veu es pot cantar... I em va tirar una galleda pel cap.
5: Ai, noia. Vicenç, A, B o C?
0: Per descart, diria la B.
5: La B, doncs, per descarte, l'has encertat.
2: Bravo.
5: Correcte!
2: Bravo.
5: Avui dediquem el capítol al caminador, Mercè.
4: El caminador infantil.
5: Sí.
4: Durant molts anys es va recomanar que les criatures el fessin servir per aprendre a caminar més ràpid.
5: Mira.
4: Però més tard alguns estudis ho han desmentit i, de fet, es creu que l'ús del caminador en realitat retarda l'aprenentatge dels nens.
5: T'acomodes, t'acomodes.
7: Sí, clar, clar.
4: Sí, sí. És curiós, per exemple, el cas de Canadà, que l'any 2004 va prohibir la venda, la importació i fins i tot la publicitat de caminadors infantils.
5: Hòstia.
4: Una prohibició que a dia d'avui encara perdura.
2: Collons de canadencs, eh?
5: Mm. I has estat a Canadà, Vicenç, o no?
0: No, no. No, als Estats Units, sinó a Canadà, no. He arribat.
4: Doncs en el cas de Canadà, la prohibició és més... No és perquè ajudi o no ajudi els nanos a aprendre a caminar, sinó perquè es va decidir, perquè es considera que és un invent perillós.
5: Mira.
4: El registre del seu sistema hospitalari va detectar que en 12 anys, només en 12 anys, del 90 al 2002, gairebé 2.000 casos d'accidents i lesions en infants per culpa del caminador.
3: Esclar, és...
4: Ojo, cuidado, eh?
3: Ojo, cuidado, esclar. Tu deixes l'aparell aquest amb una baixada, per exemple,
5: sí, sí, no,
3: amb
5: no.
3: El nano posat,
5: el deixes a Manresa, el deixes a Manresa, no.
3: patacada assegurada.
5: Va seguint el Llobregat
4: cap avall, i ja hi ets.
5: Sí, sí, sí, sí. Vicenç, gràcies per venir-nos a explicar aquesta feina tan desconeguda, perquè... De veritat que jo fins que no et vaig conèixer tu no sabia que existissis aquesta figura. I res, molta sort per Can Barcus. Teniu edat de jubilació?
0: Sí, 70.
5: Els 70?
0: Oh, màxim. Sí, no, aviam, ja, o sigui, tu pots jubilar abans, però hi ha gent que ho allarga fins a 70.
5: Clar. Bueno, això és que es cobra bé, perquè si no, no ho allarga. Sí. No, els 60 m'has d'anar plegant. Vicenç, moltíssimes gràcies. Fort aplaudiment.
0: A vosaltres.
8: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al Corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
5: Àlex Vila.
9: Ei.
5: Què tal?
9: Què tal? Bé.
5: Tu ets del Llobregat.
9: Jo sóc del Llobregat,
5: sí. Tens el mar més a prop. Sabies que existien els pràctics o no?
9: No.
5: No, eh?
9: No, no, no, no.
5: Doncs mira, una cosa que has après.
9: Sí.
5: Mira.
9: Jo això m'ho emporto.
5: De què et parlaràs avui?
9: Avui vinc a fer una nova història d'aquestes.
5: Una faula?
9: Una faula, sí. No ho diria. Jo crec que ja no és faula, però no ho sé.
5: Bueno.
9: El cas és que em disposava a escriure la secció, com faig cada setmana, i m'ha vingut una pregunta al cap, que bueno, he estat un parell de dies que no podia dormir.
3: Uh-huh.
9: Aleshores he decidit compartir la pregunta amb tots i totes.
3: Sí, home, per això hi som aquí, per ajudar-te.
5: Sí. Per ajudar-te.
9: Vale, doncs, la pregunta és, el caminador... És un objecte que ens ajuda a caminar, no?
5: Efectivament.
9: Però qui ajuda a caminar el caminador? Eh?
5: Ningú.
9: Ningú, no? Aleshores, existeixen caminadors insegurs.
5: L'avi, però... l'avi que el porta.
9: Exacte.
5: Perquè un caminador per si sol no fa res.
4: No, tampoc. No camina.
9: No. És una bona... Quan jo vaig escriure no contemplava aquesta opció. Però seguirem. El caminador, en principi, hauria de ser una cosa ferma, forta, com un cabestrell, que quan trenques el braç el que et ve de gust és que allò sigui ferm.
5: Correcte.
9: No? Us heu trencat algun cop alguna vegada alguna cosa?
2: Mai no. Dos cops el braç aquest.
5: El braç?
9: Dos cops.
5: Esquerra, eh?
4: Sí, ets fluix.
2: Eh?
4: Ets fluix.
2: I tu una crua.
5: Jo em vaig trencar la clavícula, però la clavícula no te la poden immobilitzar.
9: No, eh?
5: És de molt mal fer.
3: Jo unes costelles.
9: Les costelles,
3: però tampoc no t'has d'aguantar.
9: Jo no m'he trencat mai res, però saps qui sí es va trencar la cadera fa poc?
5: Qui?
9: La meva iaia.
5: Què dius ara? Oh,
9: sí.
5: Ja ho tenen les iaies, això.
9: Sí. Se li va plegar el caminador.
5: Oh!
4: No.
9: Em vaig despistar i... plegat, el caminador i la meva iaia.
5: És real, aquesta història?
9: Sí.
5: Ostres.
9: És així.
5: Com es diu la iaia?
9: I en aquell moment, Maria.
5: Maria. Una abraçada, Maria.
9: Una abraçada. La meva iaia.
10: Està millor.
9: Bueno, sí, està millor, suposo.
5: Des que es va trencar el dret, no tenim relació.
9: Però en aquell moment, ella va confiar en aquell caminador, no? Que en principi t'ha de donar la confiança. I vaig dir, hòstia, aquest caminador l'acabàvem de comprar. Era d'alumini, com d'última generació, però...
5: Va fallar.
9: Va fallar. Per què va fallar el caminador, no? Em vaig preguntar en aquell moment. I
5: per què?
9: Potser estava embarassat, no?, amb els seus pensaments, pensant, uah, que bé que faig la meva feina, sóc el millor caminador del món. Però la feina del caminador no va de dir que bé va la seva... O sigui, no. És una altra cosa el que has de fer, caminador.
5: Has d'aguantar la iaia.
9: Clar, doncs el caminador es va oblidar de protegir els més desfavorits, no?
5: Sí, sí.
9: Què passa quan les coses que ens haurien de fer suport, no?, ens ajuden a caure en lloc de donar-nos suport? Hi ha caminadors que porten traje i corbata, no?
10: Ah,
9: sí. O uniforme i porra, no ho sé.
10: No.
9: No ho sé, heu anat últimament a demanar finançament al banc?
3: Amb una porra?
9: Amb una... No ho sé. És una cosa que jo... Bueno, he trobat aquí com una petita analogia.
5: Sí,
9: no?
2: Sí, sí, te la veig.
3: Ara te la veig.
9: No ho sé. A vegades les coses que ens haurien de protegir, no?, i ajudar a caminar. Sí. Doncs, ep,
5: ep. Els avis al banc no els volen veure gaire, diguéssim.
9: No, tampoc, clar, perquè no interessa, perquè és com aquesta persona ja caurà d'aquí poc, sí. No hi ha per, no necessitarà aguantar-se més, no?
3: En canvi, el senyor Oliu no li passa, el no? Banc el vol, eh?
9: Exacte.
5: Sí, sí. Uh-huh. I és grandot, ja, l'Oliu.
10: Però és que s'ha comprat un bon caminador, eh?
5: Sí. Sí.
9: O, per exemple, pots anar a denunciar algú a la comissaria i que et diguin, bueno, tens aquí unes multes sense pagar. Bueno, no ho sé.
4: Això passa?
10: T'ha passat?
5: A mi em va passar amb un llibre de la biblioteca.
9: Jo són...
5: Que vaig anar d'allò
4: i... A demanar-ne un i et vaig dir, torna amb l'altre.
5: Exacte. Això sí.
9: Sí. Bueno, i la cosa hauria d'anar... O sigui, anava una mica per aquí, de què passa, no?, quan les coses que ens han de protegir... No, quan el caminador, que és una cosa que ens hauria d'ajudar a sostenir-nos... No?
5: Ens fa caure.
9: Ens protegeix, vull
5: dir. Sí, senyor. Quina marca era el caminador? Recordes la marca del caminador de la iaia? Té marques, els caminadors?
9: Balai.
5: Aquí,
9: Balai. Balai, per exemple.
5: Balai.
9: Sí, sí, sí.
3: És un amigo.
9: No recordo la marca, no?
5: Deuen haver-hi unes marques.
3: Sí, hi ha diferents marques.
9: Sí, no,
3: estic pensant en el de casa i ara no em ve.
5: Tu tens un caminador, també?
10: És una inversió que ha fet pel futur. No.
3: Ja... La persona que el feia servir...
5: Ja no camina.
9: Ah.
3: Vola, ja.
5: Ja vola, fixa't.
9: És bonic, això.
5: Sí, és bonic.
9: Era, la conclusió era una mica aquesta,
10: però
9: no?
10: Però per què? Que corria molt, aquest caminador.
5: Va sortir, va frenar sec i va sortir.
9: Està guapo, aquest model.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
9: Era això. Tenia una última pregunta, ja que he començat amb una pregunta. Que és com, us heu adonat que a les oficines d'Hisenda... t'ajuden a fer la declaració de la renda?
4: Ai.
5: Sí.
9: No? Bueno.
4: Bueno.
9: Jo és això, jo... Després s'ha de recollir tot això que jo he dit aquí.
5: Sí.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
9: I d'alguna manera... està bé, no?
10: Sí.
9: Si teniu qualsevol pregunta...
5: Home,
9: estic aquí.
5: En tinc tantes ara mateix que no sé per quina començar, diguéssim, eh? Però s'ha entès la metàfora.
10: I tant, sí. Jo li explicaré als meus fills, avui. Sí.
3: Jo està en la boira, en la boira, en la boira... Però de cop, pam, la metàfora ha aparegut i...
5: Sí, que no s'os espatlli el caminador.
9: Ara. Exacte.
5: Que la gent que t'ha d'ajudar no sigui la que et faci entrebancar.
4: Exacte.
5: Aquí. Doncs pues mira, jo ho he dit en 30 segons, portes 4 minuts aquí. Ara.
4: Però ell ja ha posat literatura, sí,
5: és veritat.
3: Silenci és dramàtic.
9: Si no us agrada, exacte, puc fer una altra cosa.
5: No volia desmereixer el treball literari que hi havia al darrere.
10: Ha sigut
5: un moment
10: tampoc,
5: ben bonic.
10: Hi ha molta gent al cotxe plorant, sentint,
5: sí,
10: aquesta història.
9: Tant de bo.
5: Sí, senyor. Sí. Sí, senyor.
3: Tant de bo, tampoc.
5: No,
10: no. No, però d'emoció.
9: Endavant amb els sentiments.
5: Exacte.
3: Ah, sí, endavant.
5: Que no us falli el cotxe, tampoc. Okay. No,
10: més et diré, perquè és més important el cotxe que el caminador.
5: Sí, senyor. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
3: Bravo!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és el grup berlinès d'electropop-punk Grostad de Flusta.
0: Ostres, quin alemany que tens, nano.
2: Bé, de Flusta.
1: Ens interpreta Hix Rollato mit mein Besten.
2: Trobo que t'ho poses molt difícil, Arnau.
1: Bé,
0: és el que hi ha.
1: Jo perquè domino l'alemany.
2: Ja, ja.
1: I per mi no és dificultós.
3: No, ja, ja.
1: Jo sóc nadiu alemany.
0: Així vas néixer a Alemanya?
1: No, però sóc nadiu.
0: De veritat.
4: Aquest també.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: La qüestió...
0: Ja et direu tots plegats que esmorzeu, perquè jo passo una altra pantalla. O comencem a menjar tots el mateix, nois, o jo vaig perdut aquest programa.
1: No, jo faig que faig cada matí el mateix. Kebab amb estrellites.
0: Vinga, va.
1: Bé, el títol de la cançó, això que us he pronunciat de manera absolutament precisa, Hix Rollato mit mein Besten, significa vaig amb caminador amb el meu millor amic.
0: Mira que maco, quina escena t'entendre.
1: Sí, i és cert que d'entrada potser el caminador no sembla l'objecte que pugui inspirar més fàcilment una cançó, però el grup alemany ho va fer. La peça parla del fet de fer-se gran, de notar com et cruixen tots els ossos, però, malgrat això, continuar sortint a ballar com si el geriàtric fos una rave.
0: Preciosa, preciosa imatge. Sí. Doncs escoltem els Grostad Get Fluster i tornem amb una història per passejar el gos.

0: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.
1: Cada dia hi ha més gossos aquí.
2: Molt animal.
3: Sou una colla de gossos.
4: He intentat fer el gos i tocar i no me n'he sortit.
3: No es pot, no es pot. Tot no es pot. Avui us porto el Totoro, que és un xarpei de Granollers. Mira. I és de la Montse, veiem-lo.
1: A veure.
5: És
6: una manta.
3: No, és d'aquells gossos, un xarpei. És d'aquells gossos que són arrugats.
1: Tenen més pell, tenen molt marge per engreixar-se, diguéssim.
3: Sí.
1: També.
4: I això? Això què és això? Això que ha sortit
3: ara. És una escudeta.
4: Fan de la pell de gos.
1: Sí que ho sembla.
3: Un dia la Montse i la seva família se'n van anar de casa rural, no? I van veure un grup de vaques.
1: Sí.
3: I el Totoro s'hi va voler acostar.
1: Mal assumpto ja.
3: Mal assumpto.
1: No, no, les vaques deixeu-les.
3: Deixeu tot, deixeu, no toqueu, com els dofins, no toqueu, no toqueu res.
1: Molt dofí, és ben parit.
3: No, no es toquen, les coses no es toquen.
1: És com tocar un oliva, tocar un dofí.
4: També té gust d'oliva, el dofí.
3: El Totoro, sabeu què li va passar?
1: Què?
3: Que es va trobar de cara amb el toro del ramat.
1: Ah.
3: Doncs ja em veieu, cames, ajudeu-me, fugint, corrent, cap a la casa, Totoro i Montse.
1: Vinga.
4: Pel passeig d'avui anirem fins a la ciutat d'Agrigent, que està situada a Sicília. L'any 570 abans de la nostra era, aquest municipi era un assentament colonial de la Magna Grècia. Les males llengües diuen que la ciutat està controlada per un tal Fal·laris, un dictador sense escrúpols.
1: Avui passegem el gos per la colònia grega d'Agrigent. Som a l'any 500, l'any 570. Ah. 500.
7: No, 1500.
4: No, 570.
7: Fa molt temps, això.
3: Fa temps, ha plogut.
1: Abans de Crist,
7: Abans,
1: Vull dir que hagués pogut dir 1570 abans de Crist i us quedeu igual.
3: També.
1: Perquè quan fa tant temps la diferència és mínima.
3: Poc, ja no ve d'un.
1: Es pas on navegues.
3: No ve d'un segle.
1: 570 abans de Crist.
4: Es pas de...
1: Ai, que sí, està bé amb aquest spa.
4: Aquesta música no és pas d'allà.
1: No?
4: Això és una cagada tan gran. Ah, aquesta flauta sí.
1: Sí?
4: La flauta sí.
1: Passejant en Totoro per la ciutat, podem comprovar que tots els racons estan impoluts, tot està net i ordenat i els seus habitants tenen un bon nivell de vida. De tota manera, ens han arribat rumors que hem d'anar en compte, ja que aquest territori està sota el règim d'un dictador anomenat Fal·laris.
8: En compte, a veure, no ho deu patir, No ho deu patir, Fal·laris... Fal·laris és una bellíssima persona.
1: A veure, en Fal·laris és una bellíssima persona si t'hi portes bé.
8: Sí,
1: però
8: clar.
1: Les males llengües diuen que aquest dictador té el costum de matar i menjar-se els fills dels seus enemics.
8: A veure, senyor narrador, a veure... El Fal·laris té el seu caràcter, sí, això sí.
1: Però... Bé, això és maco, això.
8: Com tothom, Vostè com... també com fa si... cara de bona persona, però a veure...
1: Com si l'Illa es mengés els fills d'en Pedro Sánchez.
8: Sí.
4: No. No, perquè no són enemics.
1: Ah, no, clar.
8: No.
1: M'he equivocat.
4: T'has equivocat aquí. Que se'l podria menjar, però en aquest cas no.
1: No.
4: No. Lliga.
1: Que l'Illa es mengés els fills de Puigdemont.
8: Sí. És això, sí.
1: Això sí.
4: És ben bé això, crec.
1: Sí.
8: Sí.
1: De fet, no sé per què m'enverdo, perquè això no està escrit enlloc i no crec.
4: Estic pensant en Puigdemont.
8: Vols que ens quedem sense feina, no? Una mica.
1: Puigdemont, què?
4: Té fills?
1: Sí.
4: La filla és filla, sí.
1: I el Zapatero tenia aquelles gòtiques.
3: Ai, sí, que maques, aquelles.
7: No se les han menjat ningú?
1: No ho conto.
4: Les van tastar i eren amargues.
1: Elles poder es van menjar algú, no ho sé.
4: No digueu aquestes coses.
1: No digueu coses.
3: No
1: sé què van
3: els fills de la gent.
1: Exacte.
3: Home, ja.
1: De fet, a hores d'ara, l'únic que podem comprovar és que aquesta colònia grega, situada a Sicília, té una gran qualitat de vida. El dictador Fal·laris ha aconseguit una ciutat amb grans edificis, monuments i una població que té les necessitats bàsiques cobertes.
6: Claro, con Fal·laris se vivía mejor.
1: Claro. Fal·laris, ha fet moltes, ha fet pantanos, ha fet de tot amb Fal·laris.
4: Sí, sí.
1: També ha aconseguit portar aigua corrent a les cases, tu. 570 abans de Crist, Aigua, escolta... Una dutxa?
7: Collons.
1: Aquella època
7: devia anar bé,
1: Home, i tant que anava, que agradava una pudor a tothom.
7: No.
1: Amb la ciutat sota control i sense cap perill a la vista, en Fal·laris es dedica a viure en el seu palau de marbre. La seva principal activitat és organitzar festes pels amics.
7: Com en la Minya Mal.
1: Sí, senyor. Que... Més o menys.
7: És el que fa.
1: És un home a qui li agraden les excentricitats. Es diu que Fal·laris es dedica a torturar presoners per tal de divertir els seus anfitrions.
7: Com en la Mínia Mal.
3: No
1: ho fa, això, en la Mínia.
7: No, però porta nans i coses.
3: I què? Que no poden treballar?
4: Sí.
3: Doncs calla.
7: Però poc ho critico. Sí, jo dic que fa com el Lamine Yamal.
3: No.
7: Jo sí.
3: Ha dit tortura.
1: El nan del Lamine Yamal no el va torturar, no, que jo sàpiga.
7: No, però vull dir...
3: Va, enveja, no, enveja.
1: També us emmerdeu amb coses que
3: sí,
1: no estan bé.
3: No cal, no cal.
1: Bueno, imagineu-vos un sopar. En fa l'Aris, doncs, abans de sopar, fa torturar algú.
2: Ah.
1: I ja està, i mira, és la seva...
3: Ben entretingut.
1: És la seva distracció, ja està.
2: Ja està.
1: En Peril, per exemple...
2: Peril.
1: Peril, ara us el presento, és un home que ha vingut des d'Atenes per conèixer en Phalaris.
7: Sí.
1: Diu que vol ensenyar-li el seu nou invent.
7: Sí, sí.
1: Ets en Peril?
7: Sí.
1: I què?
3: Ets ben Peril.
7: Porto 3 anys ja treballant amb aquest invent.
1: Ah, sí?
7: He ben parit, eh?
1: Aviam, en Peril és un gran inventor.
7: A veure si li agrada, eh?
1: Aviam. Diu que ha creat un giny molt interessant. N'ha construït un prototip i vol mostrar-li en Phalaris.
7: Ja veurà que ben parit, eh? Aviam si li agrada. És un invent revolucionari, eh, Periu?
1: Sí?
7: Oi, oi, oi.
1: L'invent és molt complex.
7: Sí, sí.
1: El primer que hem de fer és procurar que el nostre gos, en Totoro,
7: sí,
1: no s'espanti en veure aquell artefacte.
7: Oi, ai, sí. Ja pot ser, ja. Que m'ho ben parit, eh?
1: Sí que és ben parit.
7: Ben parit, això, sí, ben parit, eh?
1: Us heu d'imaginar una escultura de bronze.
7: Una escultura de bronze?
1: Sí. En forma de toro.
7: En forma de toro, sí, senyor.
2: Aquest és l'inventor, eh?
1: Sí, sí, sí. És una escultura que gairebé fa 2 metres,
7: gairebé,
1: eh? És més gran que un toro, de veritat.
7: I tant.
1: Això ho has fet tu sol?
7: Sí.
1: El pobre Totoro, el nostre gos, en veure aquella bèstia, està ben acollonit.
7: Sí.
1: Heu de pensar que l'escultura té tots els detalls, eh? Les banyes, els ulls, el morro, el pèl de l'animal, tot fet de bronze, és preciós.
7: Molt currat, eh?
1: Tot treballat.
7: Molt currat, eh? Sí. Guapo, eh? No és pas només una escultura, eh?
1: Ah, no?
7: No, això té utilitat ben parida.
1: Per què serveix, això?
7: Hòstia, explico, això és ben parida.
2: No
7: ho
2: sap.
7: Sí.
3: Home, com ho ha fet ell?
1: Ja ho explico.
7: Et fotrà gràcia explicar-ho.
1: En Peril explica que aquell meravellós bou de bronze és un element de tortura.
7: Tortura?
1: Sí.
7: De tortura, eh?
1: De tortura. La panxa del bou té una porta per accedir a l'interior. S'obre la porteta. Hòstia, quin tio tan idiota. Resulta que de dins el bou està buit. Tot està pensat per introduir una persona dins de l'escultura i fotre foc just a sota la panxa de l'animal. Com que és de bronze, s'escalfa de valent i es converteix en un forn gegant.
7: Quina manera tan bèstia de morir, eh?
1: Sí.
7: A 1000 graus de temperatura, eh?
1: Sí.
7: Això foto 1000 graus de temperatura, eh?
1: Sí.
7: Hòstia, aquí pots matar algú i al cap d'un rato fer-hi pizzas, eh?
1: No, és un bon invent.
7: És un bon invent, eh, Peyu?
1: Ara t'havies d'estar avorrint, eh? Perquè almenys, bueno, vull dir que se t'acudeixi construir aquesta bestiesa.
7: Borraixo com un dròpol, eh?
1: 1000 graus de temperatura.
7: 1000 graus.
1: Aquella escultura preciosa és una màquina dissenyada per matar gent.
7: Sí, senyor.
1: És horrible.
7: És horrible, això.
1: És horrible.
7: Jo sóc una bèstia.
1: A més, en Peril és tan bon inventor que ha aconseguit col·locar un sistema de trompetes dins del cap de l'escultura. Els crits de la persona que s'està morint cremada es converteixen en un so, com el so de l'animal, com si el bou
7: amigo,
1: estigués cridant.
7: Amigo, pell de gallina, això, eh?
1: Sí.
7: Explica allò de les herbes.
1: Quines herbes?
7: Ja veuràs, llegeix-me.
1: Ah, sí, les herbes, sí. Mentre la persona s'està cremant, unes herbes aromàtiques col·locades als narius del bou fan que la pudor de carn cremada quedi dissimulada i el vapor que surti pels narius de l'escultura faci bona olor. És un bon espectacle.
2: No, maco, eh?
3: Maco, de veure.
2: Està ben trobat, eh?
1: Nosaltres i el nostre gos, en Totoro, que encara no té... Bueno, no els té totes, que aquella bèstia banyuda sigui de bronze, tenim la sort d'assistir a la presentació del bou d'en Peril. La presentació es fa a la residència privada d'en Phalaris, davant d'ells i els seus amics de la noblesa.
7: Doncs bueno, senyor Phalaris, eh? Aquí li he portat...
2: Soc jo, Phalaris.
1: Sí.
7: Ets tu. Jo li he portat això, una màquina de matar gent, eh? Com que vostè sé que és així una mica sàdic, eh? Sí, ben parit, això, eh?
1: Aviam, en Peril és un gran inventor, però li falta una mica de màrqueting, eh?
7: Bueno.
1: La presentació del producte és una mica pobra. Mentrestant, en Phalaris, el gran dictador, encara no ha obert la boca.
7: Ai, que no li agradarà...
1: No, doncs si no li agrada, malament, eh? Perquè en Phalaris... Té la fama de que quan s'emprenya, quan les coses no li agraden, noi, no series el primer inventor que ordena executar, eh?
7: No, home,
1: sí.
7: No, home, això no...
2: Ara, finalment, silenci!
1: Ara, ei, que es pronunciarà.
2: Silenci! Bueno.
1: Li ha agradat o no li ha agradat?
2: Ara aquest invent...
7: Hòstia, no li ha agradat.
1: Un moment.
7: Ara em matarà.
1: Un moment, no ho sabem, home.
2: Silenci!
7: Ai, no quedi bé.
2: Aquest invent...
7: No tenia raó, la meva dona, no et fotis amb problemes,
2: Peyu. Aquest invent és increïble!
3: Bravo! Visca en Peril!
2: Ben parit.
1: El bou d'en Peri.
2: Lo de les herbes m'ha agradat.
1: Això sí que t'ha agradat.
2: Les trompetes m'ha agradat molt.
1: T'ha agradat.
7: Això ara en direm en bou d'en Falaris, eh?
1: El bou d'en Falaris.
7: En honor d'en Falaris, eh?
1: Sí.
3: Ai, Fala, Fala.
1: Fala, li dius?
3: Sí, és que som molt amics des de fa molts anys.
1: Molt bé.
3: Fala, saps que seria molt divertit?
2: Què?
3: Mira, ara s'ho ha dit. I si algú es fica dins, i fem veure que el cremem?
1: Mira.
3: Ara t'ho passaríem bé.
7: És bona aquesta.
1: Una de les convidades de la festa ha tingut aquesta idea, fer una simulació, fer veure que algú és torturat a dins el bou.
2: Trobo que és molt bona
7: idea.
2: Molt bona idea.
3: Que grans amigues, eh?
2: Molt bona idea.
1: En Falaris ordena que en Peril...
2: Que s'hi posi l'inventor.
1: Exacte. Ordena que es foti a dins de la panxa de l'escultura i faci una petita performance, no?
7: Bueno, vull dir, no voleu dir que ho haig de fer-ho jo, això.
3: Fer veure.
7: M'he de fotre aquí dins, ara.
3: Serà divertit.
7: No engegarem.
2: No engegarem.
1: En Peril és introduït a dins del bou. Mm. Un cop la porta està tancada, comença a cridar com si s'estigués morint.
3: Nyic!
7: Ai, que em moro, ai, que em cremo, faig bromes. Ai, que em cremo, ai, ben parit, l'invent. Ai, quina calor, quina calor.
1: A veure, és poc versemblant.
7: Bueno, però faig per bromes. Ui, estem a 900 graus, com crema.
3: A mi, jo pensava, no, si a dins del meu cap, que seria més divertit. M'estic avorrint una mica.
4: Sí, a mi no m'acaba de convèncer.
3: No.
7: Ja surto, doncs.
2: És avorrit.
3: No, espera un moment.
4: Una mica de realisme.
3: És que saps què passa que estic trobant? Jo, que tampoc surfum pel morro i l'olor que ens han dit.
2: Surto, però...
3: Calla, pots callar, sisplau?
2: A veure, porteu una mica llenya i li cardarem foc en el toro.
3: Ara.
1: Falaris ordena encendre una foguera justa sota el bou. En altres paraules, vol provar-ho de veritat.
3: Ara!
2: A veure, que se'm va sortir el quadrat!
3: No!
2: Que se'm va sortir!
5: Quina mort tan poètica, no trobeu? No. L'inventor mor pel seu propi invent. Bravo!
3: Bravo!
5: Bravo!
3: Falaris! El meu Fala, que és l'anfitrió més bo del món.
1: De saber que aquestes festes anaven així, eh? La cosa es podia embolicar de mala manera. En un moment, els esclaus de la casa han fotut una foguera sota el toro. Al cap de pocs minuts, el ventre de bronze de l'animal es torna d'un vermell intens. El pobre Peril s'està cuinant viu, literalment. La imatge és d'allò més macabre. El fum amb aroma d'herbes comença a sortir pels narius de l'animal i els crits del pobre Peril es transformen en un rugit metàl·lic.
3: Que bé!
1: Quan sembla que la mort d'en Peril és inevitable, en Falaris ordena treure'l de dins d'aquell forn gegant.
2: Va, prou! Va, ja ens hem divertit prou.
3: Ai, sí!
2: Traieu aquest pobre bestiota d'aquí dintre, va. L'inventor, fora, que surti.
9: Opa! Hòstia, m'ha parit! M'hauré de pagar el doble, hòstia. Hòstia, sembla una pizza.
1: En Falaris demana disculpes al pobre Peril, que ara mateix li cau la pell a trossos.
7: Que riu, aquell desgraciat.
1: És de mal demanar disculpes, també. Em sap greu, se'ns ha escapat una mica de les mans. Hòstia. Li dona les gràcies per l'invent.
2: Gràcies.
1: Que se'l quedarà amb molt de gust, diu. Finalment...
2: Sí, me'l quedo.
1: Te'l quedes, eh?
2: Sí, me'l quedo.
1: I ordena que els soldats agafin en Peril i el tirin per un penya-segat.
2: Traieu-me aquest pollastre rostit d'aquí davant meu i el foteu penya-segat avall.
3: Ai, Fala, que divertit. M'he divertit molt, bravo.
2: Quina tarda de tapada que hem passat.
3: Què fem dissabte que ve?
1: Aquesta és la trista mort d'en Peril d'Atenes, un inventor que va jugar amb foc i es va acabar cremant. Per la seva banda, en Falaris va ser enderrocat uns anys després. I segons la llegenda, es veu que va ser cremat dins del bou de bronze, també.
2: Toma!
1: Ara.
2: Toma!
1: Sí. Qui no sabem si ha estat cremat o no és el nostre gos, en Totoro. Anem a veure si se salvarà o acabarà morint. De qui dependrà això, Mercè?
3: De veure, com et dius? Susana. La Susana. I d'on ets?
10: De Manresa.
1: Susana de Manresa. Què se n'ha fet del toro d'en Falaris? On és l'objecte actualment? Ah, no ha arribat fins als nostres dies. Es veu que va ser destruït. B, està al Museu del Louvre. O C, està a una rotonda de Roma. Quan entres a Roma, hi ha una rotonda.
11: Home, dreta.
1: Està allà. A, B o C?
10: A.
1: En Totoro és...

0: El pobre Totoro, malgrat haver presenciat un fet tan traumàtic com veure un home socarrimant-se dins d'un toro de bronze de 2 metres, ha pogut superar la passejada. Aquella vegada que es va trobar un toro al mig de la muntanya li va servir d'experiència i no es va acostar al toro d'en Falaris. Que no s'ha conservat, però jo una vegada vaig anar a un museu de tortura a Cantàbria i ja de la Inquisició Espanyola també ho feien servir, això.
1: Ah, sí?
0: Hi ha un toro de metall allà exposat. Sí?
2: Quina obsessió amb el toro.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. En el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda. I recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu el fundador de Mango ensopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre el pare i el fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que ha facilitat una condemna social anticipada, a la qual han contribuït les imatges de la seva detenció. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial on encara crema el material combustible.
1: Brussel·les multa la plataforma xinesa Temu amb 200 milions d'euros per la venda de productes perillosos. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
2: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treballs directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
3: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
2: El Port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les properes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: El Barça femení, confirmades les sortides també de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
1: I Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto en el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, té un nom, el sap tothom. És Fran Domènec, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Cadot, com estàs?
0: Mira, avui tinc un d'aquells dies llarguíssims. Avui és el meu moment, la solució del meu moment de calma.
1: Molt bé, és com anar a l'espa. Com anar a l'espa,
0: sí,
1: seria,
0: m'encanta.
1: No? Mira, acabem de rebre un missatge de l'Eva que diu: bon dia, vull formar part de la comunitat de la solució.
0: Oh.
1: La comunitat de l'anell, la comunitat de la solució. Hi havia el Club de la Mitjanit i el Club de la Solució. Avui, en aquest canal exclusiu, diguem-ne, el Club de la Solució, explica què hi trobarà la gent, perquè és un fenomen que acabem de viure ara mateix i que t'acosta a Doraemon.
0: Espera, t'ho explico ara, però abans deixa'm saludar. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lídia Discipió. I si avui és dijous, la solució es diu Raül Balam, molt bon dia.
2: Oh.
0: He fet una mica de trampa, perquè he presentat el Raül. Perquè quan expliqui el que surt al vídeo...
1: Ui.
0: Nen, o sigui, a veure.
1: Fliparà.
0: El vídeo surt... Espera, que m'acotxo a agafar-ho, eh?
1: De trucar al RAC per agafar això que
0: perquè
1: està agafant la Carota.
0: M'han dit, però què portes al bolso? I he vist que el meu bolso deu pesar uns 5 quilos.
1: No, 10, 10.
0: I està ple. O sigui, porto com una espècie de necesser que jo podria marxar ara, al cap de setmana, amb tot el que porto aquí.
1: Doraemon.
3: Bueno, això és meravella, no?
0: Sí, meravella. Si tu portes un bolset que portes dues coses,
3: però jo aquí
0: fas?
3: També et puc treure l'ho de
0: Doraemon. A veure, treu, què portes?
1: A veure, l'altre. No, no, mira, fem una cosa. Fem una cosa. Tothom que vulgui anar al canal de WhatsApp de la solució, que aixequi el dit i demani unir-s'hi, perquè gravarem un vídeo...
0: Amb el que porta
1: també,
0: el Raül.
1: Amb el que porta el Raül Balam. Sí,
3: a mi poca cosa, vinga. Però normalment porto vinga. Coses molt ràndoms.
0: El Club de la Solució. Voleu formar part del Club de la Solució? Contingut en exclusiva, només el pengem allà, no apareix a les xarxes socials. Si voleu formar part d'aquest Club de la Solució, voleu saber què hi ha dintre de la meva bossa de mà i de la bossa de mà d'en Raül Balam, és una mica Doraemon, ens envieu un WhatsApp al 677-387-19, us enviem l'enllaç, entreu en aquest club en exclusiva, el Club de la Solució, i allà ho podreu veure. Avui no parlem de bosses de mà. Avui portem una solució gastronòmica. Torna el puntet de sal i de seguida us explico el tema.
4: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix

0: Afecta moltíssim. Jo crec que ara ve, és el moment que el cos, inconscientment, jo crec que et demana aquestes coses fresques, que et refresquin, de dintre. Jo crec que és això el bo.
1: Però tu tens una teoria.
0: Jo 100%.
1: Què és refresca com... més?
0: Jo, mira...
1: Ojo, Teoria Raül Balam.
2: A veure, Balam.
0: Jo prendre un got d'aigua del temps o un pèl calenta et refresca molt més que un got d'aigua gelada.
3: Què dius ara?
0: 100%.
3: D'aigua calenta, eh?
0: Sí, una aigua calenta, perquè llavors, si tu prens un got d'aigua calenta, estàs donant més calor al teu cos de dintre que de fora, i tindràs la sensació que fora fa més fresca que dintre. En canvi, si tu et prens un got d'aigua freda, refresques el teu cos, però dintre, a fora encara segueix fent calor.
1: És una mica la teoria, això havia sentit, de dutxar-te també amb aigua més aviat calentona, perquè així quan surts, el cop de fred t'ajuda a refrescar-te.
0: Estàs més fresc.
1: També diuen que el te de menta, normalment a les cultures àrabs,
0: clar, és
1: se la prenen durant tot l'any. No bueno, ho sé jo, Raül, això ho hem de xequejar.
3: Mira, fem una cosa, que si hi ha un oient que tingui a mà un got d'aigua calenta, que ho provi, no, i ens ho expliqui, no? Que ens ho expliqui.
0: Jo no prenc mai aigua freda.
3: Mai?
0: Mai.
1: Mai a la vida?
0: Jo sempre del temps.
3: Mare meva.
1: Raül Balam i les seves merdes. Ara de seguida us intentarem posar llum a la foscor en aquest, segons ell, efecte calor fred de Raül Balam. Avui trobem la solució a totes aquestes preguntes a banda d'en Raül Balam, la convidada d'avui al Puntet de Sal. Un fort aplaudiment per la Clara Simó. Molt bon dia.
4: Bravo.
1: Hola, bon dia. Com estàs?
4: Molt bé.
1: La Clara la coneixereu, @clarafogons, la trobareu a Instagram, i si no l'heu trobada, busqueu-la ara mateix, @clarafogons, si no la coneixeu, Amb dos fogons ens presenta aquest llibre, Receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. A veure, Clara, tu ets professora de català, per cert, avui estàs de vaga.
4: Efectivament, estic fent una vaga una mica estranya.
1: Sí, ets una mica autoexplotada,
4: Sí, sí, sí, és així.
1: Estic de vaga per una banda i per l'altra estic aquí a la ràdio.
3: Mestra i explotada i a vegades és un...
1: És un sinònim.
3: Una redundància.
1: Malauradament. Ella ho peta, convertint receptes fàcils i de cuina d'aprofitament, recollides, per cert, en aquest llibre, Amb dos fogons. Així, Clara, pel boc gros, tu cuines menys quan fa calor?
4: Jo cuino menys quan puc. És a dir, jo cuino cada dia per necessitat. A més, m'agrada cuinar. Vull dir que de tant en tant ho faig per plaer. Però a l'estiu sí, intento cuinar molt menys. Sobretot tot el tema de forn, clar, això és horrorós.
3: Clar.
4: A mi que m'encanta fer masses, pans i aquestes coses, a l'estiu no m'hi trobaràs pas davant d'un forn.
1: A l'estiu no. I tu, Raül?
0: Jo intento cuinar sempre. A mi m'agrada cuinar. O sigui, el que sí que fas més a l'estiu... coses que no et donguin tanta calor. Pots fer aquestes coccions en fred, com podries fer una amanida de cuscús sense engegar el foc. Ficàs el cuscús, el deixes una nit amb un suc de llimona, un suc de taronja, una miqueta d'oli, una miqueta d'aigua, sal i pebre, o deixes de dormir una nit a la nevera, aquella nit s'hidrata el cuscús i a l'endemà et pots muntar una amanida sense passar fred ni calor i ficar una aigua bullint i res.
1: I no cal posar-se a l'aire condicionat a 300 frigories.
0: No tinc aire condicionat a casa, ni un trist ventilador tinc a casa.
1: Cuina de la feina,
0: Bé, hi ha aires, però al final un aire en una cuina no ho notes. Jo, és mental. La calor és mental. Si voleu passar calor, veniu amb una cuina professional.
1: Buah! És que estic plantejant-me una cuina professional sense ventiladors o sense aire condicionat, és per morir-s'hi,
0: A moments ja hem començat aquesta setmana, ja portem dos dies que el meu segon de cuina, que és andalús, és de Còrdoba, i ja va dient, que calor, que calor. Només va dient això.
1: Mireu, dic l'hora, perquè és un moment important. Un quart de dues del migdia, som la solució. Avui parlem de receptes per no tenir calor, cuina per no tenir calor, i el Raül Balam ha fet una estranya teoria. Ens ha dit que ell beu aigua calenteta per combatre la calor, perquè així es produeix com una equiparació de la temperatura interna amb l'externa i sembla que no tinguem tanta calor. Nosaltres ja sabeu que us portem la solució, per això hem trucat en Jordi Mestres. Ja sabeu que en Jordi Mestres, a part de començar a ser ja col·laborador de la solució, és metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
5: Bon dia.
1: Aquesta setmana t'estic explotant, jo ho sé.
5: No passa res.
1: Però escolta'm, aquesta estranya teoria d'en Raül Balam, vols que te la tornem a desenvolupar o més o menys l'has pillat al vol?
5: No, sé de què va. No ho he pillat, però sé de què va. I té una base.
1: Epa!
5: És a dir, té una base, sí. I alguns països asiàtics, de fet, ho fan, que tots són un té calent a ple estiu, a típics té verds, i això es fa... I té una explicació. Tu, quan prens una cosa calenta... i si fora, evidentment, fa calor, el teu cos engega una sèrie de mecanismes per compensar aquest excés de calor per generar fred. Per tant, té una base que sí. El que passa que no és un consell que es pugui generalitzar per tothom, perquè, clar, en funció de com una està de base, aquests canvis, aquests xocs

0: tèrmics de calor, si no compenses bé, no? Pots ser una persona gran o amb problemes renals, etcètera, pot generar a certes molèsties, perquè aquests mecanismes de compensació no s'activen de la mateixa manera que amb una persona jove i sana, per entendre's. No? Per tant, no és generalitzable. Sí que té una base, eh? Una base fisiològica, que és perquè generen aquests mecanismes que ens refreden, d'alguna manera.
1: I com podem saber si som aptes fisiològicament o mèdicament per fer aquest truc que ens recomana en Raül Balam?
0: Doncs, vaja, si ets una persona gran, d'entrada no seria recomanable fer a l'estiu un té calent, perquè molt probablement la gent gran no sua igual que la gent jove, no? Per un efecte d'envelliment. Llavors, el que tampoc seria recomanable és fer coses molt fredes, no? Aquesta tendència d'embec una cosa gelada perquè fa calor, això tampoc és recomanable, perquè en realitat el teu cos el que farà és generar mecanismes per escalfar. Perquè si tu et prens el típic granissat que està a menys de 0 graus, perquè el gel doncs, està a 0 graus, el teu cos activarà mecanismes que al principi semblarà que estàs, que t'estàs refredant per l'efecte de l'aigua de freda, però l'efecte contrari. Que això passa molt amb l'alcohol fred, no? La típica cerveseta freda,
1: sí.
0: I tens dos mecanismes, cervesa gelada i alcohol, al final obtens el contrari, en realitat. Per tant, s'ha de vigilar una miqueta i fer les coses amb certa consciència. Refrescar-nos sí, però és més efectiu doncs, hidratar-nos, estar a l'ombra, etcètera, i no anar als extrems. No?
1: Interessantíssim, eh? Per tant, si hem de triar entre aigua gelada a l'estiu o aigua a temperatura normal, tu diries normal o un puntet freda, però tampoc no passar-nos allò glaçada,
0: no.
1: Eh?
0: Un puntet freda, però no està gelada, no? Que és el mateix que passa, per exemple, quan parlem del tall de digestió. No és que es talli la digestió, és que es produeix un xoc tèrmic entre l'aigua molt freda i el cos molt calent, que el que fa és que el cos activa mecanismes, com que està molt freda l'aigua, per escalfar el cos, i pot haver-hi una interrupció del flux sanguini cap al cervell que fa que perdem el coneixement i ens ho farem.
1: Ostres!
0: Pot ser molt ràpid, però va una miqueta per aquí.
1: D'acord.
0: Si no és que falla la digestió, és a dir, no és que hi hagi un problema. Vull dir, si no mengem... també pot passar. Per tant, no associem només amb el tema del menjar.
1: Perfecte. Escolta'm, és que de veritat, eh? Tot el que diu aquest senyor és mel, el que surt per la seva boca. Jordi, sé que t'hem interromput. Gràcies per atendre, com sempre, la nostra trucada. En Jordi Mestres, metge de família, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Premi de Comunicació, i no és per menys. Una abraçada, bonic.
0: Adéu, petó.
1: Adéu, adéu. Ai, senyor, escolta'm, des de quan t'apassiona el món de la cuina, Clara?
2: Des de sempre.
1: Explica'ns una mica la teva història, perquè clar, jo ara he dit mestre, però també dedicada al món de la cuina, sobretot jo et conec la faceta per xarxes socials.
2: Sí.
1: Com arriba la passió de la cuina a tu?
2: Jo crec que de família, perquè això ho has de mamar, no? Hi ha gent que li agrada la cuina de cop i volta, no? Però normalment ho has mamat a casa. Jo a casa sempre ens ha agradat molt menjar, tota la família ens ha encantat menjar i cuinar. I tinc a la meva padrina que cuinava molt bé, el meu pare que també, ma mare que intenta innovar sempre que pot.
1: I li surt bé o malament?
2: I li surt bé, no, diguem que té una altra manera de fer les coses, no?, la cuina, però...
1: Té una altra manera de fer les... Que subtil, eh?
2: No, però al final ell hi posa molt bona intenció i fa coses diferents i sempre està intentant innovar, que això és molt xulo.
3: Això és molt guai.
2: Sí,
3: clar.
2: Vull dir que ella potser no té aquesta tradició més de cuina. Sa mare no li agradava gaire cuinar i, per tant, no té aquesta tradició de casa, però intenta treballar-s'ho. Està fantàstic.
1: A tot això, crida oberta, com sempre, podeu participar en el programa d'avui a través de les línies habituals, eh?
3: Poden participar.
1: Ja ho estan fent, no?
3: Estan participant des de fa 10 minuts. D'entrada, estan donant-li la raó al doctor Balam, de tota la raó.
1: Oh, el doctor Balam, eh?
3: Gràcies. El Raül, l'Esperança, la Marisa, el Ramon, la Montse, la Zela... Jo tampoc bec mai aigua freda. Tota la raó, Raül Balam, sempre de temperatura
4: ambient. Ja puc marxar.
3: No, però és que la Lourdes pren la cervesa del temps. O sigui, imagineu-vos que la cervesa... Hòstia,
1: moment,
3: una cervesa
1: moment.
3: Però la Lourdes...
1: Com es diu aquesta persona?
3: Lourdes,
1: què fa? Cervesa del temps.
3: Cervesa del temps,
1: no
3: això
1: fotis.
3: Ens diu. Què creieu que és pitjor? Cervesa calenta o cafè amb llet fred?
1: Cervesa calenta,
2: sens dubte.
1: Sens dubte.
3: És un debat.
1: És un debat populista. La Clara està amb mi, tu? Claríssim. Què dius, Balam?
3: Pitjor, eh?
4: Què és pitjor?
1: Cervesa calenta o cafè amb llet fred? Però si hi ha el frappé, que ja és una mica això.
4: Va, no sé, aquí m'heu matat.
1: No sap decidir ara.
3: Doncs bé, no li tireu hate ara a la Lourdes.
1: No, pobra, no. Però un moment, m'ha sorprès.
3: Sí, sí, sorprenent, sorprenent, sí. Bé, vies de contacte habitual, que ja les estan fent servir, lògicament, 93-201-7474. Aquest és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. I després hi ha el WhatsApp del programa, també col·lapsadíssim, al 677-38-77-19, on ens podeu explicar, avui que parlem de les altes temperatures, quin és aquell plat que us funciona quan us, o us voleu treure la calor, o teniu calor, o en aquests mesos de
1: quan arriba l'estiu, eh?
3: Sí, quan
1: a mi quan arriba l'estiu se'm gira el cap, no sé per què.
3: Que no ha arribat encara.
1: Bueno, però quan aquesta temperatura...
4: Ja hi som.
1: Però se'm gira el cap i el meu cos comença a demanar pepino.
2: Home.
3: Ah, fixa't, cogombra?
4: Refresca.
1: No. No es diu pepino?
4: No, no, no, no.
1: Ai, perdoneu, eh? Cogombra,
4: no passa,
1: és veritat.
4: No passa
1: res. No, és que tinc un problema amb el cogombra i el
2: carbassó.
1: Gràcies. Sí, jo us he pensat pepino, no. Cogombra, el cogombra. Em comença a demanar cogombra. Disculpeu-me, eh?
4: Perquè el cos demana, el cos demana coses que tinguin, suposo, que molta aigua. El cogombra, els préssecs, les tomaques, el meló, la xíndria...
1: Què ens diuen a través del 677-38-77-19? Hem de dir que hi ha un regal, eh? Entre tots els que
3: hi
1: participin.
3: Ens diuen moltes coses i encara no hem dit, fins i tot, que hi ha premi, perquè entre totes les persones que participin sortejarem un exemplar, puc demanar en directe, signat per l'autora.
1: L'atraquem, el signaràs, no?
2: I tant.
3: Del llibre amb dos fogons de la Clara Simó. La Lourdes pren la cervesa del temps. L'Anna diu, a mi a l'estiu m'agrada molt la Vichy Suas. Aquesta crema freda, diu, nutritiva, completa i fresca. Diu, si no, qualsevol crema de verdures.
1: Vichy Suas, considerem fàcil o difícil fer la Vichy Suas?
4: Passes calor, perquè ho has de coure. Vol un procés... Ha de voler un sofregit, vol una elaboració. No és un gaf, faig un gazpacho, per dir-ho d'una manera, agafo, trituro i tens. Hi ha una elaboració, però una bona Vichy Suas ben feta.
1: Ara has dit sofregit, però què porta el sofregit de la Vichy Suas?
4: Porro.
1: Ah, porro, no ceba,
4: clar.
1: Eh?
4: No, és el porro, clar. És una crema de porro on se li fica
1: també... És que a mi has de començar de 0-0, eh? Ja ho veus, eh?
4: Bueno, no passa res, però és començar. Però dic, les ganes hi són, no?
1: Sí, molt.
4: Doncs ja està. Doncs això és el primer ingredient que hem de posar en una cuina, les ganes.
1: D'acord, aleshores, Vichy Suas implica passar calor quan la fas, perquè la Vichy Suas és d'aquelles cremes que tu pots congelar, o no?
4: Sí, 100%. D'acord. Mira, fins i tot el gazpacho, pots congelar. L'únic que pots fer després, quan el descongeles, li dones una altra mixada amb el braç elèctric.
1: Però si no fa aquella textura
4: elèctric.
1: Tonta, no?
4: Clar, perquè llavors, clar, quan tu congeles fa gel. El gel són ganivets que van tallant. Uh-huh. Llavors, quan descongeles, queda aquell color... Bueno, aquella textura que no ve de gust. Però li dones una altra mixada? O sigui, tornes allà a excitar totes les coses que hi ha allà dintre.
1: I torna a funcionar. Que no és el mateix que si congeles patata. Perquè quan congeles la patata, no us ha passat mai que congeles alguna cosa amb patata i després queda una textura raríssima?
4: Però llavors la pots tornar a mixar una
1: altra. I també funciona?
4: Clar que sí, dona.
1: És que, de veritat, jo sóc lerda, eh? El meu pobre fill menjant coses de construïdes sense jo saber-ho.
4: No, llavors has de deixar... Jo crec que quan descongeles no has de... Intentar descongelar ràpid, ho penses la nit abans, ho treus, ho deixes a la nevera a dormir, allò es va descongelant de mica en mica i llavors li dones una altra passada de braç elèctric, xum, i ja està.
1: I funciona. El llibre de la Clara, hi ha una cosa que diu receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Si algú ara partís de zero, com ara ve jo, més o menys, que només hem fet ensamblatge a la cuina, allò d'ajuntar quatre ingredients i procurar que no es peguin entre ells, per quina recepta consideres que podem començar a introduir-nos al món de la cuina?
2: Si és de llibre, has de començar per les de nivell 1. Jo he posat 3 nivells fogonets. De dificultat. Clar.
1: Exacte.
2: A més, li he posat noms graciosos. Mm-hmm. No? Les primeres són de passo que t'emboli, doncs has de començar per aquestes. Després ja, quan ja ho tens una mica, tens suant la cansalada, que és aquesta de ja m'estic introduint bé, i ja quan ja en saps molt, perquè ja has fet totes les del primer nivell, les del segon nivell, tens la paella pel mànec.
1: La paella em sembla de les coses més difícils de fer, eh? També us ho dic ara.
2: Tampoc et pensis.
1: Perquè vosaltres en sabeu.
2: No, si facis el que facis, al final els valencians se t'enfadaran igual. Vull dir que és igual, pots fer el que vulguis amb una paella.
1: El llibre comença pel caldo de pollastre, hauríem de començar per aquí?
2: Per exemple, un caldo, que al final ja veuràs, ara m'has posat una cara com si fos supercomplicat, però realment...
1: Si jo penso en el caldo de Nadal, aleshores, clar, la cosa és més...
2: Tampoc té gaire complicació, vull dir, simplement és posar molta xitxa en una olla, i molta aigua, i molta estona.
1: I paciència.
2: Sí. No fa falta, tampoc, aquest nivell dels cuiners, que a vegades els cuiners em diuen no, perquè només ens cal un caldo que hem fet bullir durant 12 setmanes seguides. Bé, això
1: potser
2: no cal.
1: Quantes hores ha de bullir un caldo perquè quedi amb substància?
4: Perquè ens queda bé.
2: Total.
1: Quantes hores hem de bullir un caldo amb tots els ingredients allà posats?
4: 90 minuts.
1: Amb substància. 90 minuts?
2: El de Nadal potser, jo faig 3 hores, perquè el de Nadal i aquí som, no? I aquí ens hem gastat allà el sou amb tota la carn, no? Doncs fem bullir més i així doncs queda més concentrat. Però si no... I si tens una olla express, fantàstic.
1: Olla express, veus? Això olla, se m'ha passat.
2: Olla de pressió, que això, si no els lingüistes ens casen.
1: Bueno, jo he dit pepino, abans, nena. Estic per que m'acomiadin, saps?
2: És veritat.
1: El 677-38-77-19-93-201-7474. Avui us estem demanant quina és la recepta que us funciona sempre quan s'acosta la calor o quan arriba l'estiu. Què ens diuen, Fran?
3: Doncs mira, la Marisa diu que viuria d'amanides i gazpacho tota la vida. El Josep Maria Carpaccio de peus de porc a mascarola diu que és una cosa que li funciona, fresqueta. I la Núria diu tot tipus d'amanides, amanides d'arròs, llenties, cigrons, cuscús, etc, etc. I veig que triomfa molt el meló. La Nati, una bona crema de meló amb encenalls de pernil. La Núria i el Cristian també el meló. La Susana hi afegeix la sopa de meló amb una mica de menta i diu que pren aigua freda tot l'any, però té una amiga, concretament es diu Astrid, que veu la cervesa del temps, també com
1: no
3: la Lourdes.
1: Surtis, de veritat.
3: Hi ha un exèrcit de persones, es veu que sí, que estaven amagades, uns umpalumpes que vivien sota la terra, que prenen cervesa del temps.
2: Estan sortint a la llum.
3: Sí,
1: cervesa del temps, mare de Déu, senyor. Els plats freds ens ajuden a sentir menys calor o no té res a veure? És la mateixa teoria que amb el líquid, teva? Raül?
4: No, jo crec que ens refresquen. El que sí que hem de buscar plats que no ens facin fer digestions molt llargues.
1: D'acord.
4: Clar, dic, si mengem no sé, uns peus de porc o un rostit, són d'aquests que porten moltes, una patata que porten moltes calories, saps, moltes calories o alguna cosa, això que et són aquestes digestions que no em sortia molt lentes, doncs passaràs més calor. En canvi, amanides són coses més fredes, més fresques, que les digestions són més ràpides, no ho passaràs tan malament.
1: Gazpacho, a veure, d'entrada, el gazpacho és un plat efectiu per combatre la calor.
4: 100%.
1: Com és el gazpacho clàssic o estàndard? Comencem per la, si et sembla, li deixem a la Clara. Com fas un gazpacho, tu, Clara?
2: Jo, amb el que trobo de temporada.
1: Sí. Fas una mica gazpacho de recapte.
2: Totalment. És que jo crec que un gazpacho és un plat de recapte total. O sigui, has d'agafar tomàquets de temporada, no em serveixen aquests que acaben de sortir al supermercat, aquests no serveixen.
1: Aquells
2: ser...
1: que tenen, no vols? Aquells, com li diuen, tomàquets amb gust de porc expand?
2: Aquests no. Guaita. Aquests no cal.
4: No, els del gazpacho han de ser, si tu vas a la fruiteria, els que tenen...
2: Els lletjos.
4: Els lletjos, els que tenen per... En Codina, el fruiter on te vaig jo a Sant Pol, té la caixa del gazpacho, que són els tomàquets vells, que són més madurs, una mica macats.
1: Que tenen una miqueta més de sabor, no?
4: Aquests són els bons.
1: Per machucar-los,
4: Els que els sucres del tomàquet estan excitats.
2: I a més et sortirà més barats, perquè si els dius, escolta, dona'm aquests que tens una miqueta lletjots, ja se sent com una mica així, com... No,
1: ja hauria de fer una rebaixa de preu.
2: I dir, ja te'ls deixo una mica més barats.
1: Goita. Per tant, aquells que queden al fons.
2: D'aquests, després, cogombra, pepino, jo no, cogombra. Cogombra també. Jo penso que t'agrada, et ve molt de gust el cogombra, igual que ens ve de gust el meló, perquè és de la mateixa família.
1: És que, de fet, vam fer un experiment, recordo que, sabeu que si el cogombra, ara diré una marcianada i flipareu, però m'encantaria tenir... Mira, potser podem anar a comprar cogombra i buscar sucre i farem la prova en directe.
2: Perquè té gust de meló, oi?
1: Cogombra amb sucre, igual a síndria.
2: A síndria. Espectacular.
1: Cogombra amb sucre, igual a síndria. És més, intentarem fer l'experiment ara mateix amb en Raül Balam i amb la Clara Simó, que provin el cogombra amb una mica de sucre, a veure si té sabor a síndria. Què més hi posem?
2: Després, aquí hi ha una miqueta de tensió. Hi ha gent que hi posa pebrot verd.
1: D'acord.
2: Hi ha gent que hi posa pebrot vermell.
1: I no
2: s'ho posa
1: els dos?
2: Sí. Ah. Jo no hi poso de vermell, perquè m'agrada la cosa dolça.
1: D'acord.
2: I, per tant, potencio el dolç amb el vermell. Jo... Però... Tu també? Ah, ets del verd,
4: eh? Jo soc del verd.
3: Perfecte. Catalunya dividida. Catalunya dividida, com sempre.
2: Exacte. I després hi ha el tema de l'all. Hi ha gent que no n'hi posa. A mi m'agrada un puntet d'all. I hi ha gent que fins i tot hi posa ceba. Jo no n'hi poso.
1: Tu poses ceba?
4: Sí.
2: Veus?
1: I poseu pa? Perquè aleshores m'han dit abans, no, és que si poses pa, aleshores ja és salmorejo.
4: No, jo a casa hi fiquem... És que la mare, com el gazpacho que fem a casa, a la mare li diu vellut, perquè a la textura li quedava vellutada dintre de la boca. I ficava pa i bastant d'oli, i llavors quan ho mixava et donava aquesta textura avellutada
1: en
4: boca.
1: D'acord.
4: Però allò ja és més un salmorejo. A casa fem més un salmorejo que no és un gazpacho.
1: Que el gazpacho
4: te'l pots
1: líquid,
4: veure,
1: no?
4: Sí, te'l pots veure amb un got. Amb un got fantàstic i ja n'hi ha prou.
1: El salmorejo és com més dens, no?
4: És potser més densec, sí, sí, sí.
1: Si poses pa al gazpacho?
2: Jo no hi poso pa. Ah? Jo només, no, jo directament tiro de força oli, també, i un truc que vull apuntar aquí.
1: Truc.
3: Vinga, va.
2: Perquè si volem un gazpacho directament fred, triturem glaçons en lloc d'aigua.
4: Clar.
2: O sigui, són coses que no se'ns passen pel cap a vegades, però...
1: 100%. Glaçons fets a la nostra nevera. No foteu els glaçons aquells de l'autopista, de la benzinera, sí, no, perquè no, vés a saber de què estan fets.
4: A casa.
1: I després que et carregues la Thermomix o el que tinguis.
2: De proximitat, eh? Sí.
1: Per favor, glaçons de proximitat que hagueu fet vosaltres en la vostra nevera. Per tant, diríem que el gazpacho és un dels elements estrella dels estius, eh?
4: Jo crec que 100%, sí.
1: Jo no sé si algú de vosaltres sap si és veritat que el gazpacho original no portava tomàquet.
4: Home, aquí sí que no t'ho sabria, jo no t'ho sabria dir, però, clar, dic, aquí segur que es feien aquestes amanides, però la tomàquet ve d'Amèrica.
1: Clar.
4: Fèiem, segur que fèiem altres coses.
1: Clar.
4: Fèiem menjars blancs, potser eren només de cogombra.
2: O l'ajo blanco,
4: sí,
2: també.
4: Sí, un ajo blanco i totes aquestes coses.
1: Perquè l'altre dia, documentant-nos, vam veure que a l'inici, després del descobriment d'Amèrica, el tomàquet era considerat una planta verinosa. No és fins al segle XVIII que es comença a fer servir,
4: sí, sí.
1: A les receptes. Per tant, potser teníem algun gazpacho similar, però sense tomàquet. I ara és la base, no?
4: No, que la base... jo crec que dic que es va començar a fer servir quan van haver produccions de moltes tomàques, mm-hmm. I suposo que devien començar a dir que en fem de tanta tomàquet i van començar a triturar i llavors va passar-se a dir gazpacho. Per això també ara aquí faig invenció una mica jo, eh?
1: Va, deixeu-me anar al telèfon, al 93-201-7474. Arel, bon dia.
5: Hola.
1: Hola, com estàs, estimat? Escolta'm, quina recepta no falta mai a casa teva quan comença a fer calor?
5: A mi sempre fem cogombra... marinat amb salsa de soja.
1: Opa, i com es fa això? A veure, m'interessa molt com es fa això, perquè jo sóc amant del cogombre. Com ho fas?
5: A veure, heu d'anar a buscar un cogombre, a poder ser holandès...
1: Epa! Per què un cogombre? Espera, aquí t'aturo. Per què, companys? A veure, cuiners, per què cogombre holandès?
2: Ho desconec, vull saber-ho.
1: Per què cogombre holandès, Arel?
5: Doncs perquè... A veure, no ho sé ben bé, però és que aquests són molt grossos, molt bons, tenen una textura molt més... Bueno.
1: D'acord, perquè a tu t'agrada el cogombre holandès. D'acord, anem a comprar el cogombre holandès, el pelem, sí?
5: Sí, bueno, no. L'heu de netejar molt bé i pelar-lo a mitges.
1: Mm-hmm.
4: Fer com ratllades, no?
1: D'acord, com ratllades, sí.
5: Ara heu de tallar-lo per la meitat.
1: Sí.
5: Amb una cullera li extraieu les llavors.
1: Sí.
5: I ara, per fer la cosa amb la calmarina, és bàsicament salsa de soja... all, gingebre... Com es pronuncia?
1: Ho ha dit
5: també
1: perfecte.
5: Se li ha de posar... Ho he dit? Salsa de soja?
1: Salsa sí. De soja, sí.
5: Ah, vale, no me'n recordava.
1: I què més hi posem?
5: I bé, també em sembla que se li havia de posar mel.
1: Mm-hmm.
5: I això ho deixes allà durant el que fas al dinar.
1: D'acord.
5: I ja tens un aperitiu pel dinar molt bo.
1: Bravo, Arel. Bravo, Arel. De veritat, és el petit xef de Catalunya, l'Arel, eh?
4: M'encanta.
1: Arel, de veritat, eh? Quina persona més resolta. Apuntem la teva recepta i calla que no te la copiï avui mateix, Arel. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Va, de seguida entrarem en el terreny amanides. Abans, però, al 677-38-77-19. Recordo que avui hi ha premi, tant a les trucades, entre les trucades, com entre els whatsapps. Entreu al sorteig, truqueu o escriviu. 93-201-7474.
3: És que la Teresa fa el gazpacho sense tomàquet. No hi posa tomàquet, però hi posa el bocat.
1: Ah.
3: Això també, aquí, el gazpacho.
1: És com un gazpacho del bocat, això?
4: Bueno, llavors més un salmorejo, no? La textura deu quedar més pastosa.
2: Mm. I verda.
4: Sí,
2: ha de quedar verd,
4: aquest, no? Un verd
1: però és
4: ok,
1: m'agrada. Què més?
3: I després hi ha diverses variants. Per exemple, la Núria diu que fa una sopa de síndria i tomàquet amb un polsim de menta i formatge ricota. Diu que això li agrada molt i li funciona.
1: Tinc una pregunta sobre el formatge ricota.
3: Molt bé.
1: Em sembla que és el ricota? Sí, que és com... Hi ha un punt agre?
4: Bueno, hi ha un punt àcid, més que agre.
1: Perquè em vaig comprar un i vaig dir, però això què és?
2: Potser no està en bon estat, eh?
1: Però ja aniré a una marca que no diré on, però a tornar-lo, eh? O sigui, en principi no ha de ser agre.
2: Home, agre no.
1: D'acord.
4: Ha de tenir un àcid del làctic.
1: O potser que m'he de canviar jo la llengua, també us ho dic, eh? Vull dir que potser no vaig percebre el que tocava, eh?
4: O llegir quan...
1: La caducitat, no, que l'acabava de comprar, que no el mateix dia que el comprava, tu. Fran, el 677-38-77-19, què ens
3: diuen? Mira, l'Eva també li agrada el cogombre, concretament. Una crema de cogombre i el bocat amb menta i alfàbrega. Això, de l'1 al 10.
4: Anem a aquestes herbes aromàtiques que refresquen. Jo crec que ens refresquen la boca, no? Quan et menges un caramel de menta o d'eucalipto, que et refresca la boca. També és una manera de refrescar-te, és un caramel d'eucalipto i llavors beure aigua.
1: Oh, mira, hosti.
4: Allò et refresca en un moment.
1: I segons quina marca, nen, et refresca tot el tracte, eh? De dalt a baix. Per cert, em diuen que el formatge que estic buscant és el cottage.
4: El cottage.
1: Cottage. Sí. Quina textura té, quins aromes té?
2: No vull dir-la, la textura que té, val, perquè és una mica fastigosa, la textura, val, del cottage aquesta, no?
1: El cottage, això, el cottage.
2: És com una cosa molt grumolloseta i mig líquida, no sé.
1: Però sí que té un sabor curiós, no? Amb què l'hem de barrejar, el cottage?
2: Amb les escombraries.
1: Oh!
4: No!
1: Oh!
4: No!
1: Oh!
4: Què dius, Clara?
2: Perdó, és molt políticament incorrecte, això, eh? Perquè ara està com molt de moda. Diu que té molta proteïna,
1: sí,
2: aquest
1: formatge.
2: Sí, perquè
1: té molta proteïna. Aleshores, si et vas a dieta, et diuen, no, el cottage, el cottage.
2: Mira, reivindiquem el mató, per favor.
1: Sí. És el mateix?
2: Home, no, és més bo el mató.
1: Bueno, sí, clar.
4: 100%.
2: Al final té la mateixa proteïna.
1: Ah, de veritat?
2: Jo crec que sí.
1: El fotré mató, que no sortirà per les orelles, ja veuràs tu.
2: Sisplau, reivindiquem el mató i els formatges frescos d'aquí.
1: Fora
2: cottage. Els que podem fer a casa, si volem.
1: Fora cottage, que entri mató. Va, fem una pausa. A la tornada parlem d'amanides de cara a l'estiu i seguim parlant d'aquest llibre de la Clara Simó amb dos fogons, receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Vuit minutets els que passen de dos quarts a dues del migdia. Som La solució, avui estem parlant de cuina d'estiu, de plats per refrescar-se, i hem fet una mica...
3: No.
1: Hem fet la prova, eh?
4: Com d'envicar.
3: Escolta'm, el departament audiovisual de La solució avui treu fum. Entre el vídeo de Doraemon, de l'Elisenda Carot, el que farem després del Raül Balam, i això que hem fet ara, que explicaràs.
1: Bàsicament, jo tenia la teoria que, agafant un cogombre
3: totes
1: i posant-hi sucre...
3: Disculpeu,
1: a veure,
3: comencen,
1: seu, Lívia i Alba, vull que ho tasteu.
3: Quan diu la Carot, jo tenia la teoria que...
1: Jo tenia la teoria que el cogombre, posant-hi una mica de sucre, que sí, això ho vaig llegir a algun lloc fiable, eh? No, sí, molt interessant. O sigui, sí, podria ser molt interessant. Però vam buscar documentació i deien que sí, que s'hi assemblava molt. Ara, heu tastat cogombre amb sucre, veredicte. Clara,
2: la intenció era bona, però a mi no m'ho sembla.
1: I a tu, Raül?
4: Tampoc jo el que digui la Clara.
3: La Clara ha sigut
1: tercera via, tercera opinió. A veure, Alba Serrano i Lívia Discipio. Bon dia, estimades.
7: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ho heu tastat?
7: Jo no, no mentiré. No m'agrada el cogombre.
2: Jo sí.
1: I què?
7: No sap a síndria.
1: No té sabor a síndria. Vaja. No. Bueno, però si voleu veure el vídeo de la Clara i del Raül tastant aquesta, no sé, aquest invent estrany que m'ha vingut al cap, doncs ja sabeu, entreu al nostre Club de la Solució. Com podeu entrar-hi? Doncs ens demaneu l'enllaç a través del WhatsApp al 677-38-77-19. Us donem pàgina exclusiva i veureu aquest vídeo.
3: Hi ha gent que envia l'emoticona de la persona aixecant el dit, eh?
1: Ah, sí, eh?
3: I ja no cal més paraules.
1: Aixecant el dit del mig?
3: No, aixecant el dit índex.
1: Ah!
3: Quan demanes pas, sisplau.
1: Què diuen?
3: No, això, que estan enviant l'emoticona perquè volen pertany al Club de la Solució. També envien les seves receptes perquè saben que poden guanyar el llibre de la Clara Simó.
1: Exacte. I per cert, ja hem matat el cottage i hem dit que visca, sí, el mató.
4: Visca el mató. I a més, te'l pots fer a casa amb una bona llet.
1: Com fem un mató a casa?
4: La tècnica que fem a casa la fem amb aigua de mar.
1: D'acord.
3: Ostres.
4: Que reduïm aigua de mar. Mira, farem una així publicitat al meu Instagram. En el meu Instagram tinc la recepta de com fer mató a casa, però redueixes l'aigua de mar...
1: Anem a fer-ho formalment. Voleu fer amb mató a casa? Doncs escolteu el que ens diuen Raül Balam. Mató a casa, com ho fem?
4: Doncs, mira, es pot fer amb una bona llet, sempre, una bona llet.
1: Llet, sí que la pots tallar. 100%, eh?
4: Sí, llavors necessites alguna cosa per tallar aquella llet. Uh-huh. Pot ser un àcid com un suc de llimona, un quall químic que pots comprar en una farmàcia, o et pots fer amb una aigua de mar, que les venen embotellades, no aneu a buscar-la a la voreta de l'aigua de mar, sí, que hi ha de tot menys aigua de mar en allà, una aigua de mar embotellada.
1: Que sortirà un mató amb una compresa, saps? Vull dir, no ho feu, això, eh?
4: Doncs és una tècnica japonesa, has de reduir aquesta aigua de mar, no me'n recordo la proporció.
1: Això ho mireu a l'Instagram,
4: Raül. Ara a l'Instagram hi és. Baixes, llavors agafes aquest litre d'aigua de mar, el puges fins a 70 graus, li tires aquesta aigua que li pertoca, esperes a que pugi a 90 graus, ho deixes i per la sal, la concentració de sal, et separa el quall de la llet.
1: D'acord.
4: Llavors tu t'agafes allà el mató, meravella.
1: El mató que és la llet, eh?
4: Sí, et treus el xirigot, que seria el líquid, i et quedes al mató.
2: Ara, momentet, ara puc explicar la versió facilíssima, com perquè ho entengui la Carot, perquè estava mirant amb cara de què m'estàs explicant, 90 graus.
1: Pillat el boli, he pensat,
4: ja ho miraré. No? Estem en el número 1. Estem al número 1.
1: Endavant.
2: Escalfes la llet.
1: Escalfo la llet.
2: Normal, no fa falta que sigui. Si és bona, evidentment en sortirà menys.
1: Però vull dir, ni si a mi desnatada, ni història.
4: No,
2: ben natada.
4: Tota la grassa del món volem anar allà.
2: Molt natada.
1: Natada.
2: Natadíssima, d'acord? L'escalfes fins que posis el dit i comences a cremar una mica, però no gaire.
1: D'acord.
2: I agafes una mica de suc de llimona i la llimona l'esprems allà damunt. No fa falta que madeixis gaire.
1: Val.
2: I després apagues el foc i ho deixes una miqueta així. I llavors que entre un momentet començarà a fer-se lleig allò. Amb una textura tallada amb
4: com
2: molt
4: si mala pinta. Congelat.
2: Com si ho haguessis congelat. Gràcies. Efectivament. Amb una pinta horrorosa.
1: Val.
2: Això és el que vols. Ho has de deixar una estona així. I al cap d'una estona agafes, ho poses en un colador típic que tu tens a casa també, Carot. Sí. Jo també ho tinc, això. És un colador normal i corrent.
1: El colador tota la vida, d'aquells de jugar esgrima.
2: Efectivament, aquests de jugar esgrima. Doncs hi poses aquesta barreja i la part que surt el liquidillo, això ho pots utilitzar per fer un pa de pessic.
1: Com el suero,
2: Sí, sí, és això. El xerigot és el suero. I la resta és un mató. Això pots ajuntar una miqueta així, o si no, ho pots escampar i tens el teu fantàstic cottage.
1: Ai, m'encanta, un aplaudiment,
3: bravo,
1: per favor.
3: Clara.
1: Com fer mató a casa. De veritat, ens ho han explicat en Raül Balam i la Clara Simó. Us he de dir que tenim molta gent al telèfon. Uf. Avui ens hem emparat una mica amb el telèfon. Va, que tenim l'Anna i tenim la Montse. Anna, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: A veure, un truco, i ho dic així en català mal dit expressament, perquè la llimonada tingui més gust. Com ho fas?
8: A veure, serveix tant per la llimonada com per qualsevol suc de fruita i fins i tot abans que parlàveu de brou, per als ingredients d'un brou. A veure, jo ho vaig descobrir perquè vam aprendre a fer limoncello i per fer limoncello és d'agafar la pell de la llimona i fa servir bastantes llimones, però quan vaig dir que faig amb tanta llimona pelada i la vaig congelar. I resulta que un dia fent llimonada amb una llimona recollida collida de l'arbre i amb la que vaig haver tret del congelador em vaig adonar que un cop descongelat extreus molt més de la llimona que sense passar per aquest procés, perquè clar, la congelació trenca totes les cèl·lules, totes les fibres, i a l'hora d'extraure, extreus molt. Això que també amb un brou, tot el que tu puguis congelar i descongelar, i sobretot si descongeles malament, que és quan es fa més malbé el producte, extreus molt més ràpid tot el contingut.
1: La química al cervell de la cuina! O sigui, estic al·lucinant, estic descobrint un món, no se l'havia ni passat pel cap. Aquí, clar, jo anava fent cares i els dos xefs em anaven mirant volent dir aquesta baixa de Rebeca, no? Jo no ho sabia, això.
4: Però la cara que fas d'il·lusió...
1: És màgica. És extraordinari.
4: Per tant, cara de nit de Reis.
1: Clar, perquè jo vaig descobrint coses, clar, així potencies el sabor perquè has trencat com les fibres, no?
4: Clar. Sí.
1: Quan congeles i descongeles. Sembla extraordinari. Doncs escolta, m'ho apunto, Anna, perquè a més la llimonada crec que és una cosa que puc controlar sense que se'm faci malbé. Intentaré el teu truc.
8: Qualsevol suc de fruita que feu a casa, doncs servirà igual.
1: Doncs ho intentaré. Apuntadíssim, Anna. Entres al sorteig. Una abraçada, bonica.
8: Gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Montserrat, Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Montse?
9: El meu truc...
1: Mira com l'han ensinistrada. Igualment.
9: El meu truc té una mica de relació amb el que deia ara l'Anna, l'altre oient. Però jo l'aplico al gazpacho. A nosaltres ens agrada el gazpacho fred, però acabat de fer. Però no ens agrada amb gel, perquè no ens agrada posar-hi més aigua. Ens agrada fred i ens agrada amb gust de tomàquet.
1: D'acord.
9: La solució, mai més ben dit, és agafar els tomàquets, tallar-los a trossos i guardar-los al congelador dintre d'una bossa. Això et permet, primer que tot, estalviar, perquè potser són restes de tomates, no són tomates que estan a punt de morir, de massa madures, doncs tu les congeles. Qui diu tomates, diu trossos de ceba que t'han quedat, o pebrot verd, d'una manera, el que sigui, al congelador. Llavors, quan jo faig el gazpacho i poso una gran part del tomàquet, del que sigui, de la nevera, i l'altra part la poso congelada. Amb la qual cosa aconseguim dues coses. Com que la fibra del tomàquet i de les verdures ja està trencada, el gazpacho quedarà més fi i quedarà fred a l'instant, i és fet i menjat.
1: Uau, un aplaudiment fortíssim.
2: Espectacular,
1: perquè
2: això.
1: A mi aquest truc de la Montse, no sé a vosaltres, a mi em dona com tranquil·litat emocional, Montse, també, perquè de vegades queden miquetes de merdetes que jo intento anar-les col·locant. Clar, i fa molta ràbia.
4: No, s'ha de ser així, a la cuina.
1: O sigui que tu tens una bossa al congelador on quan s'obren merdetes de tomata ho vas fotent allà, on merdetes de ceba ho vas fotent allà,
4: Amb rotació sempre,
9: una ceba tendra que estic fent una manera, me'n queda un trosset. Clar, que la puc guardar per demà, però cai, calla, que la posaré entre la bossa del gazpacho. O tomàquets, que ja em compro moltes al pagès i que estan molt al punt, doncs em congelo unes quantes bosses i vaig tirant.
1: Doncs un aplaudiment fortíssim per la Montse. Gràcies per trucar-nos, Montse. També entres al sorteig. Una abraçada, bonica. Gràcies per escoltar-nos. Ha penjat, està molt ben instruïda, la Montse. Sí, sí. Ha dit, el meu truc és aquest, pam, pam, pam, vinga, adiós.
3: S'ha d'aprofitar el temps.
1: Escolta'm, tema amanides. Raül, quina recomanes així per l'estiu per refrescar? Una amanideta per refrescar, que no sigui l'habitual, eh? No, amanida amb tomata, xerri...
4: Mira, jo l'altre dia em vaig fer una que la gent els hi va encantar, que és amb carbassó, amb aquests carbassons tendres que no són tan grossos, que tenen les llavors encara estan molt tupides, tallats molt finets, molt finets, tomàquet xerri partits per la meitat, alfàbrega tallada amb tisores per sobre, perquè així no ens quedarà, quedarà negre.
1: No agafeu l'alfàbrega de pot, eh? No feu com jo, eh?
4: No, alfàbrega comprar amb branca. Fresca. La podeu conservar molt bé a la nevera, dintre un got, embolicada amb paper de cuina humit i una bossa a sobre, que li farà com d'invernacle. I teniu allà alfàbrega per 2 setmanes. O sigui...
1: Això és que hauríem d'haver parlat fa una setmana, perquè se m'ha putxat una alfàbrega.
4: Malament, s'ha de guardar sempre. Jo entenc.
2: Fa pudor després, quan es fa malbé, perquè es va com podrint.
4: Horrible. Llavors, aquesta amanida, sal, pebre, xipotle, si t'agrada mica picant, que és com és un pebrot picant mexicà, bulls un ou, treus el rovell, el barreges amb aquesta amanida amb un bon raig d'oli, això et farà salseta, i llavors la clara, talladeta, quallada, li ties per sobre. I tens una amanida de carbassó, que el carbassó queda com encurtit, és una passada.
1: Doncs escolta'm, l'apuntem juntament amb la de l'Arel, del marinat amb soja, que em sembla que ens explicava. A veure, per exemple, amanides de pasta o d'arròs, la clau per fer bé la pasta i l'arròs.
2: Jo penso, els italians diuen la pasta fatta i mangiata, no? Diuen que la pasta ha d'estar acabat de fer. No sempre pots tenir-la acabada de fer. Si no, sempre pots agafar, treure-la una miqueta abans que s'acabi de fer.
4: Clar.
2: I la conserves així.
4: És que 100%.
1: Però un moment, expliqueu-m'ho fort d'amis, eh? És a dir, jo faig la pasta, la trec
2: una miqueta abans del que t'agradaria menjar-te-la.
4: 5 minuts abans mateix, I la pots guardar a la nevera,
1: La guardo a la nevera, però sense l'aigua, evidentment. Ja sé que és molt obvi, però
4: escorreguda.
1: Jo necessito...
2: Escorreguda, i si vols posar-hi una miqueta d'oli, oli de girassol que no és tan àcid, i ho tapes a film, així com enganxadet.
4: Però és que tu tastaràs en aquell moment, tastaràs aquella pasta i la trobaràs que crua. És crua. Però, com que la per fora és humida i per dintre està crua, com que dormirà a la nevera, ella mateixa s'anivellarà.
1: L'homeòstasi, que li diuen,
4: S'hidratarà ella mateixa i al final agafarà el que de fora era molt cuit i el de dintre era sec, ho equilibrarà i és fantàstic. I amb l'arròs també.
1: I el dia següent estarà bona?
4: Estarà perfecte al punt. O sigui, no tindràs aquestes pastes, a vegades aquestes amanides de pasta, que la fas feta, la guardes a la nevera, perquè clar, tu barreja amb enciam amb una amanida, una pasta calenta, al final aquell enciam el cauràs.
1: Un moment, soc jo? Això ho sabies, tu, Ferran?
3: No, jo ho sabia perquè ho havia vist en el guió, però no ho sabia, no.
1: Estic al·lucinant, de veritat, amb aquests trucs.
4: I amb l'arròs també, si un arròs el vulls 15 minuts, 13 minuts, tu a 8 minuts escorres, ben planet, tapadet amb un paper, amb un paper de fil,
1: i a la
4: nevera.
1: I
4: l'endemà tindràs un arròs que no serà d'aquells pastossos covats, tindràs un arròs perfecte.
1: Això li diu el meu senyor, que es fa el seu, entre cometes, batch cooking, l'arròs li surt al final com si fos arròs amb llet, saps? Bueno. Tot pastadet, eh?
2: Si no cal que serveixi com per posar massilla a les parets.
1: No caldria, per alicatar la cuina. 677-38-77-19.
3: El Jordi fa carpaccio de carbassó, el posa a la nevera i, escolta, molt refrescant, diu.
4: Sí, el carpaccio de carbassó és... Oh.
3: Això és una fantasia, no? La Jèssica fa un bol d'arròs fred i posa salmó fumat, alvocat, mango, soja i sèsam, diu, és el plat que més li funciona quan pugen les temperatures. Seguim amb els gaspatxos, gaspatxo de maduixes que fa l'Anna. També hi ha receptes amb cogombra per la Carot, diu la Maria Dolors. El cogombra triturat amb iogurt, menta i una mica d'aigua freda.
1: Això és el tzatziki. Això sí que ho havia fet així intuïtivament, perquè ho vaig veure un dia, un plat preparat a 3 euros, i vaig dir, però què és això?
4: Això m'ho faig
1: jo avui a casa, amb un rajolinet.
4: Clar que sí.
1: Home, per favor, i així no tants excipients i coses.
3: Tenim persones opinant paral·lelament també en l'univers de coses fredes i calentes, perquè la Mònica diu que pren aigua bullint i menta fresca tot l'any, encara que estiguem a 35 graus. La Pilar pren cafè amb llet tebi, si no em surten mullofes al paladar, això és el que diu, i diu que el gust del cafè és diferent en funció de la temperatura.
1: Absolutament.
4: Sí, 100%.
3: I atenció a la Cati, que diu que pren una beguda que es feia el seu avi, que es diu suau, no l'avi, sinó la beguda.
2: Oh,
3: suau.
2: Quin clàssic.
3: I fa passar molt la set. Ell explica que ja coneixeu, eh? Veig que la Clara i el Raül coneixen. Cafè amb gel i gasosa. Ha fet una variant. Cafè amb gel i gasosa, eh? En lloc de gasosa hi posa Fanta de llimona. Cafè amb gel i Fanta de llimona és el suau que fa la Cati.
2: Mare, és que la llimona Déu, i el cafè sí. No, normalment no ens encaixen al cap, no, però els valencians però... ho fan molt, això, eh?
4: I el cafè amb tònica també està molt bo,
2: i tant.
3: Què dius ara?
2: Sí, sí.
3: Ostres!
2: Un tònic de cafè, jo vull fer
4: sí,
2: això.
4: Sí, sí.
1: Cafè amb taronja a Mèxic.
2: Ah, sí?
1: Ara m'ho acaben de xivar, l'Albert.
2: Amb suc.
1: Sí.
2: Suc de taronja.
1: Amb suc de taronja, eh?
2: Amb
1: suc de taronja
2: ho he
4: juntat. És que el cafè lliga amb tot.
2: Sí.
1: No ho sé jo. Sí, deixeu-me parlar amb la Jasmine. Jasmine, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimada?
10: Pues aquí, escoltant-vos mentre faig el dinar.
1: Així oh, m'agrada. Sí. Escolta'm, i què ens recomanes així per l'estiu? Una recepta per d'aquestes de no passar calor?
10: Doncs, com a hereva que soc de Palestina, un és el tabulé, que és menta i julivert, és el més fresc que podeu trobar.
4: Oh, sí.
10: I després l'amanida tzatziki, que és amanida de cogombre amb menta, all i iogurt.
1: La meva. I no hi poses...
10: Exacte.
1: No
10: hi poses que per això l'he inventat i dic aquesta és la
1: llegenda. I escolta, no hi poses un rajolinet, potser estic innovant i això no és, eh? Un rajolinet de suc de llimona?
10: Al tabule sí que porta suc de llimona.
1: El tzatziki no, eh?
10: No, el tzatziki no.
1: M'estic tirant a la piscina i la cosa m'està sortint així xepi-xepi, eh?
10: Si voleu una cosa per veure, després hi ha una beguda que és l'airan, que es fa a base també de iogurt i menta, una mica de sal, i també és una beguda super refrescant que a l'estiu a casa li fotem fort.
1: Amb sal, eh, has dit?
10: Sí, és iogurt amb aigua, menta fresca, si en teniu, i sal. Esta la deca, la beguda aquesta.
1: Uau, airam, eh, es diu?
10: Airan. A-Y-R-A-N.
1: Airan. És com Maria al revés amb una N començant. Airan.
10: Exacte. Sí, sí.
1: Doncs me l'apunto, Jasmine. Gràcies per trucar-nos, estimada. Una abraçada.
10: A vosaltres.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Ui, que tenim una publicitat encara pendent, no, Albert? Ui, anem a la publi i a la tornada llegim més missatges. El 677-38-77-19. Receptes d'aquestes que ens fan passar la calor. Digueu la vostra, aprofiteu, eh? Ens queden 3 minuts, va.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Dos minutets i escaig ens queden per comentar receptes d'aquestes fresquetes que ens fan passar a la calor. Avui estem comentant amb la Clara Simó. La podeu trobar, per cert, insisteixo, arroba Clara Fogons, i amb en Raül Balam, el nostre xef del Cuina Sant Pau, col·laborador de La Solució.
4: Això.
1: I et podem trobar a Instagram, eh? Sí, arroba clar. Raül Balam, eh?
4: Raül Balam Ruscalleda, com tot, amb tots. Amb tot
1: Raül Balam Ruscalleda. Sí que és veritat, que sempre em deixo el segon i és una mica lleig. Va, últims comentaris, Fran.
3: Doncs mira, l'Alba, l'empedrat, que encara crec que no l'havíem comentat.
1: Home,
3: empedrat.
1: És veritat, clàssic. I l'esqueixada.
3: No, l'esqueixada. Escolta, també.
1: Empedrat i esqueixada, eh?
3: Correcte, sí.
1: A més, l'esqueixada, perdoneu, pot ser primer o segon.
4: O sí. Únic.
1: Exacte. Únic, perquè tens la proteïna del bacallà, oi?
4: Ho tens tot, tens les olives, ho tens tot. Oh, que bo.
1: Perdoneu-me, pregunta de dami un altre cop, eh? Però, empedrat i esqueixada...
4: L'empedrat porta fesols, ganxet, normalment mongeta del ganxet o de Santa Paula, que més t'hi agradi, i l'esqueixat és el bacallà esqueixat, que sí que hi porta tomàquet, porta ceba, porta oliva...
1: I no porta res de verd, eh? No, o hi podem afegir, és lliure, això.
4: No, al final, la teva esqueixada. Dic, quina és la bona, la que t'han ensenyat a fer a casa, sempre.
3: Mira, a casa, a l'Helena li han ensenyat a fer canelons d'estiu de la iaia Roser, que porten tonyina, pebrot escalivat, olives, enciam, i tot lligat amb maionesa.
4: Oh, canelons, ai, sí, home, sí. I un pastís d'aquests d'estiu.
1: De patata.
4: De patata. Un braç d'aquests de patata, amb bou dur, tonyina, pebrot... Oh,
2: espectacular.
1: Ens han quedat moltes coses per dir. A la propera sessió amb en Raül Balam crec que farem d'aquelles receptes impossibles, d'allò que al pla teòric dius, què és aquesta merda?
4: Però que al final és bo.
1: Però que al final funciona. Avui ens ha acompanyat la Clara Simó, autora d'Ambdós Fogons, aquestes receptes per jugar a la cuina i convertir-se en xef. Aquest exemplar guanyadora...
3: Doncs guanyadora, l'Anna ha guanyat.
1: Ah, que ens ha trucat, sí, per dir-nos el truc de la llimona, per fer la llimonada. Doncs Anna, ara mateix et contactarà la Susana per dir-te com recollir aquest llibre que ara et dedicarà la Clara Simó. Gràcies, Clara, per haver vingut avui.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: I bona resta de dia en vaga, eh?
2: Gràcies.
1: Ens sentim d'aquí quatre setmanetes, màxim. Nosaltres tornem demà amb Fran Domènech i servidora. Una abraçada, bonics.
11: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal.

0: faig grandet.
1: Que ja porta igual uns quants anyets.
0: Tot el que he estimat a mi se m'ha trencat.
1: No vull estar sola per l'eternitat.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat compareixer a la cambra davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny. Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Òscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
4: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara al PNB. És, de moment, diu que és el moment de donar per tancada la legislatura. Cap dels grups, però, fa costat a una hipotètica moció de censura del Partit Popular. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: L'exministre d'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, també ha seguit la mateixa estratègia de defensa.
3: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que, en l'última reunió amb el govern, no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat als sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben encara insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
5: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
3: La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV, en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
5: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
6: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
5: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
3: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
5: El Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
3: El Girona ha anunciat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
5: Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
3: I el torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, quan dominava per 2 sets i 5-1 al tercer parcial. Sinner ha patit un cop de calor i finalment ha acabat cedint en 5 sets.
2: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
12: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc, acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.

0: La vostra parella sap la contrasenya del vostre mòbil o el vostre ordinador, per exemple? Creieu que és necessari per alguna urgència o penseu que són espais íntims i privats que no s'han de compartir amb ningú? Què en penseu? Avui volem parlar d'aquesta situació que a vegades pot desembocar en violència masclista. Ens sembla que no té importància, però en té més de la que creiem. Perquè al mòbil hi tenim mitja vida o potser alguns sencera.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Nova cançó de Lola Young, i no sabem si sap la contrasenya de la seva parella, però acaba de treure nou single, que això ens sembla més bona notícia. Després d'aturar la seva carrera per problemes de salut mental, ara torna a fer cançons tan bones com aquesta. Avui parlarem de mòbils, de contrasenyes, de coses i de moments en els que espiem a la nostra parella. És lleig, eh? És lleig, no ho feu. Però deixeu el mòbil una estona i escolteu-nos, perquè a part de les dones de Fem Bloc, hi passaran moltes altres coses en aquest programa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Jo la veritat és que amb la meva parella tenim una relació basada en la confiança, però sí que és veritat que, per exemple, ell sí que sap la meva contrasenya al telèfon, no perquè li hagi dit o li hagi hagut de dir, simplement doncs, perquè a vegades té conduint i ell ha de posar, canviar la música o, per exemple, posar el Google Maps i, per tant, doncs, sí que sap la contrasenya, no, per poder accedir al meu telèfon, però en cap moment he pensat que podria mirar-me o que tindria la necessitat de mirar-me les meves xarxes socials.
2: Sí, que sabíem mútuament la contrasenya i jo una vegada, de fet, vaig ser jo la que una vegada li vaig acabar agafant el mòbil i revisant les converses de l'Instagram. I sí, vaig trobar converses que, amb altres noies que no em van agradar i la veritat és que és l'única vegada que ho he fet i no ho he tornat a fer més. Que jo sàpiga, ell a mi no m'ha revisat.
3: Jo tinc la sort d'estar amb una parella fantàstica amb qui no haig de pensar ni em passa pel cap que ell em pugui controlar d'alguna manera. Però sí que és el combat que tinc moltes vegades a l'institut on treballo amb alumnes que

0: Quantes coses. Relació fantàstica, parella fantàstica, confiança. Reviso el mòbil de la meva parella, però no ho tornaré a fer. Això era el confessionari de la Rosalia i no ho sabíem. Com esteu? Bona nit, què tal?
1: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Sentim a l'Eva Cruells, que és psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere. Què tal? També ens acompanya la Núria Vergés, politòloga i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona, doctorada en Economia Social, experta en ciberseguretat. Què, us encanta aquest currículum que deixem anar? Eh? Digues, digues, digues. Núria,
2: bueno, sí,
0: et sembla bé o no?
2: Sí,
0: és veritat
2: sí.
0: O no? Us heu mirat com si m'estigués inventant el currículum?
2: Bueno, no era tant així, era més en Societat de la Informació i el Coneixement, però sí.
0: Et sembla bé.
2: Em sembla bé.
0: D'acord. I al telèfon...
2: Nit,
0: bona nit. I al telèfon tenim l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. És així, Àlex? Oh.
3: Sí, és així. Bona nit.
0: Bona nit a totes tres. Ara ja som aquí totes. Formeu aquest col·lectiu que es diu FemBlog, que de fet us heu fet famoses aquesta setmana en aquest programa, perquè ja en vam parlar de vosaltres el dimarts amb la Georgina Monge, i vam parlar de deepfake, de totes aquestes imatges doncs, que ens inventem i que acabem, doncs, que creem, per d'alguna manera acabar extorsionant la nostra parella o fent xantatge, etc. Però avui volem parlar, i us convidàvem per això, d'aquesta, no sé si mania, ús, costum que comencem a tenir de compartir contrasenyes amb parelles, amb fills, amb familiars, amb matrimonis, i sentíem doncs, algunes persones, alguns oients del programa que ens explicaven les seves experiències amb tot això. Hi havia tota aquesta idea de pensar que si tens una parella doncs, que teniu confiança, per què no? Però vull preguntar a les expertes què en penseu de tot això. A veure, és una bona idea? No és una bona idea? No ho recomanaríeu? Que no comparteixis la contrasenya, canvia de nòvio... A veure, què és el que em voleu dir? A veure,
1: per començar, tampoc no som ningú, com per dir...
0: No, home, no, evidentment,
1: però... Algú, diguéssim, no, que és el que s'hauria de fer... Però sí que, evidentment, no, estem totalment immerses en un món, no, on estem plenes de comptes, de dispositius i tots els accessos a aquests comptes i dispositius van a través de contrasenyes, no? Contrasenyes o també alguns altres tipus. Llavors, quan tu estàs en una relació, no, com ara hem vist, no, una de les que parlaven deien, no, doncs jo estic en una relació sana i de confiança, no? I quan estàs en una relació sana i de confiança acabes compartint moltes intimitats, no? I entre elles...
0: Els mitjons també,
1: Bruns. No, i entre elles les contrasenyes, no? I compartim, clar, moltíssimes coses. El que no som conscients és de la quantitat de comptes i dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia i que diuen molt de nosaltres, no? Més enllà de la confiança que tu pots tenir de... Obre un moment el mòbil que necessito posar aquesta cançó mentre estàs al cotxe, no? Com explicaven. Aquestes aplicacions, no? I tots aquests comptes ens porten, diguéssim, a un món que ens diu molta informació de nosaltres mateixes, no? I per tant, sí, has de tenir una relació de molta confiança i de molt respecte per poder obrir, diguéssim, tot aquest món, que al final és un món, no?, doncs on tu també pots tenir la teva intimitat i la teva privacitat.
0: Clar, també jo crec que, no sé com ho veieu, jo crec que a les dones sempre ens han educat en cuidar i en estar pendent de l'altre, i em sembla que ens costa més a vegades posar límits amb tota aquesta situació de dir no vull compartir la meva contrasenya. No és que t'amagui res, però és una cosa realment molt íntima perquè aquí dins tinc mil coses que potser no tinc ganes que vegi algú altre i no cal que sigui que li estàs fent el salt a la teva parella, no?
2: És que és important, no? Tenim molt clar que també tenim dret, totes les persones, però també vol dir les dones, a la privacitat, no? I que es normalitzi el fet de compartir les contrasenyes, de què passa, que quasi que sigui estrany que no ho facis, també perjudica molt en aquelles situacions que llavors sí que són de risc, o potencialment de risc, o que acaben sent de risc, i que llavors això no es fa servir doncs, per ajudar-te ni per facilitar-te la logística, sinó per controlar-te, per fer-te mal, per privar-te no només de la privacitat, sinó també de la teva llibertat, no? Mm-hmm. I cada vegada també veiem més situacions d'aquestes.
0: Ara parlarem d'aquestes situacions de risc, però l'Àlex em sembla que volia dir alguna cosa. Àlex.
3: I no, jo també volia fixar el fet de que els nostres telèfons no són solament dades nostres, són també dades que custodiem de les nostres amigues, dels nostres familiars, que potser la nostra parella no té res a fer.

0: No? O sigui, que no, aquesta sensació de vale, et comparteixo la contrasenya al meu compte com si totes les dades que hi ha al compte siguin solament no, relacionades amb tu, però això no és veritat, hi ha mig de les dades que són converses amb altra gent. Per tant, quan estàs exposant les teves converses, estàs exposant les converses que tens amb altra gent, també. I això és important.
1: Clar, jo pensava que firmem, per exemple, papers de confidencialitat, ara quan anem, hi ha la llei de protecció de dades, però en canvi no tenim una llei de protecció de dades amb el mòbil. Potser hauríem de signar, escolta, si vols mirar el meu mòbil, has de signar aquí i que hi hagi un compromís per part teva.
2: Clar, no? Amb les nostres parelles, no?
1: Exacte.
2: O amb els nostres familiars, no? També.
1: Sí, clar, seria bé. Parlem una mica d'aquestes situacions perilloses, perquè jo em fa la sensació de que aquest compartir contrasenyes ens fa molt vulnerables, i no només perquè veig una foto, pugui enganxar una foto nostra que li m'ha enviat el company de feina, sinó per altres qüestions que potser pensem que són més innocents i són més complicades. Poseu-me exemples, que jo crec que a vegades és la millor manera d'entendre-ho.
2: Clar. Sí, nosaltres, o sigui, sobretot el que estem veient, i és el que deia abans, no? Que una aplicació, com pot ser un compte Google, no? Perquè la majoria de nosaltres, o la majoria de la població i de la ciutadania, el que utilitza, no? Sobretot són comptes de plataformes comercials, no? Utilitzem aquest tipus d'aplicacions. Per exemple, el compte Google, que tu hi accedeixes amb una contrasenya. Si tu accedeixes amb aquesta contrasenya...
1: Això em fa pànic, perquè penso, si ara m'oblido la contrasenya del Gmail, jo he perdut la informació d'anys. Fotografies,
2: clar, però,
1: tot.
2: Clar, tu dius Gmail, però és que el Gmail és el correu, però tens les fotografies, tens la teva localització, tens mil coses, tens tots els teus documents allà. O sigui que, per tant, no? És moltíssimes coses que diuen moltes coses de tu en aquest moment. Mm-hmm. Si la persona amb la que convius, amb la que has conviscut, una persona accedeix a aquest compte, pot saber moltes coses de tu. No? I aquí és realment on està el risc, que ja no és només amb qui t'escrius, sinó on estàs, a través de les a través de les fotos amb qui et relaciones, què estàs fent, val? I aquí ens trobem moltes vegades, no? Quan venen les dones que diuen, ostres, és que la meva exparella m'ha hackejat el compte o ho sap tot de mi, val? I no sé per què. I a vegades, simplement, és perquè aquesta persona té un accés al teu compte Google i amb això sap moltíssimes coses, diguéssim, de la teva vida quotidiana i actual.
1: Vosaltres, per exemple, a Fem Bloc, el que expliqueu és que en situació de tensió, per exemple, en una parella, quan les coses ja no comencen a anar bé, que, per exemple, vulguis canviar la contrasenya, encara pot ser com una alarma, no?, per l'altra persona. Com funciona això? Expliqueu-m'ho.
0: Bueno, hi ha moltes maneres d'intervenir el compte o el dispositiu d'una persona, no? I quan arribem amb... Bueno, les parelles van i venen, no? I quan ens trobem en una situació, com l'explicava la Eva, no? Tenim una situació en la qual tenim que entendre quin és el medi que està utilitzant l'agressor o l'exparella, no? Per poder tindre un control. I això és una investigació que fem amb una revisió dels comptes, dels dispositius, de les sessions obertes, de quins dispositius estan vinculats, etc. Després hi ha un moment que fem un anàlisi de riscos per a aquesta persona i quina situació de violència masclista i de violència masclista digital està visquent. Perquè si la persona està exercint una situació de control i vigilància a distància pensant que l'altra persona no ho sap, la idea no és alertar-lo perquè no creixi o no escali aquest risc, sinó pot ser primer pues, entendre com ho fa, fer una certificació d'aquesta situació, per tindre unes proves, no?, de que hi ha una intervenció dels comptes i dispositius, fer aquest anàlisi de risc en paral·lel i anar pensant quina és l'estratègia de mitigació perquè el risc d'aquesta dona no augmenti, al contrari.
1: Clar, jo ara estava pensant que has dit la paraula, has dit violències masclistes, i hi ha gent, per exemple, que potser ens està sentint ara i diu, com hem passat d'allò del telèfon a les violències masclistes? Clar, no cal.
0: Claro, no perquè cal. Ara nosaltres atenem el lado oscuro, no? Quan les coses trenquen i que hi ha un ús de les tecnologies per fer un control, una vigilància a distància, però
1: per
0: també amb una... per fer mal, exactament, no? Violència vicària o també violència econòmica, perquè a través dels comptes, no, es poden arribar, no, a comptes comuns, a moltes situacions de plans de telefonia mòbil. Hi ha uns impactes molt, molt greus que es poden donar a la vida quotidiana de les dones i de les seves fills, parelles, persones, etc.
1: De fet, vosaltres a Fem Bloc el que feu és rebre persones que viuen aquestes situacions. Sobretot són dones, oi?
2: Sí.
1: A veure, expliqueu-me, per exemple, coses que... O sigui, dones o històries que us hagin vingut a Fem Bloc, que us hagin trucat a la porta. en aquest sentit?
2: Clar, nosaltres fem bloc, treballem també molt amb el circuit d'atenció de violències masclistes, no? I una de les coses que estem veient és que el component digital de la violència masclista cada vegada és més alt, i sobretot no, aquests casos que dien d'en parella i exparella, sobretot nosaltres el que estem veient és que és en el moment de la separació en el que comença a exercir-se aquest control i aquesta vigilància més a nivell digital, perquè, clar, separació ja és física, diguéssim, no? Però el control pot continuar a través d'aquesta vida en comú que has tingut, però que en lo digital continua.
1: És un clàssic, això, d'he tallat amb la parella, però continuo mirant-li els correus perquè em sé la contrasenya.
2: Exactament.
1: Això és terrible, però això és una cosa que anem sentint d'una manera molt habitual, que ens esfereeix i que fins i tot els que ens esfereeix, a vegades, en un moment donat, podem arribar a fer.
2: Sí, sí.
1: O sigui, que estem
2: i de la mateixa manera que si tu has estat en una relació i ja no vols que aquella persona torni a entrar a casa teva, canvies la clau, el pany, no? Vull dir, potser dius, ostres, té les claus, no me les vol tornar, doncs mira què faig, canvio el pany, no? Canvio... Doncs hem de fer el mateix amb les nostres comptes, no? Hem de també canviar contrasenyes i d'alguna manera hem de, no?, resseguritzar, no?, que aquí aquella persona ja no hi pot entrar.
3: Tots els dispositius, perquè a vegades estan connectats els uns amb els altres i és important també fer aquesta anàlisi, no?, de veure on estan els riscos, on diu, si ho he tancat tot ja, però aquí, deia l'altre que estava obert, i potser el de feina o el de que li havies deixat a no sé qui, no? Que
1: o has deixat un ordinador, tens el teu correu electrònic allà, no te'n recordes que el tenies allà, llavors aquella persona té accés absolut a l'ordinador.
2: Exacte. I també, per exemple, ens trobem quan tenen fills i filles en comú i els fills i filles tenen dispositius, llavors aquí, per exemple, apareixen els controls parentals, no?, o la geolocalització o el control a través, diguéssim, dels dispositius de les criatures.
1: Clar, això aquells mòbils, per exemple, que estaven controlats pels pares perquè no es veiés determinat contingut, al final són utilitzats per l'agressor per veure on és la mare.
2: Exactament.
1: Perquè sabem que sempre està amb la filla o fill, etc.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: I també ens trobem altres formes de geolocalització, perquè una, diguéssim, no, és a través d'aquests comptes, a través del dispositiu mòbil, no, que pot dir molt de tu, però també estem trobant formes com, per exemple, l'ús d'aquests dispositius petitons que va treure Apple, que es diuen iTags, que et permetia trobar les teves claus o el teu mòbil si perdies. Doncs ara n'han sorgit també d'altres empreses i són molt petits i tu els pots col·locar a qualsevol lloc. I ens estem trobant moltes dones que ens diuen, ostres, em geolocalitza cada vegada que agafo el cotxe i vaig a comprar o vaig a tal ciutat, no?, o faig aquest recorregut i sap perfectament on estic i on vaig, com ho pot fer, no? I a vegades és a través d'aquest rastreig que es fa a través d'aquests dispositius que es diuen AirTags.
1: I aquest dispositiu va enganxat al mòbil o te l'han enganxat als baixos del cotxe? Perquè
2: exactament.
1: Ja estic veient una pel·li d'espies, jo.
2: Doncs sí, el que passa és que aquest tipus de tecnologia, clar, s'ha socialitzat moltíssim, és molt econòmica i molt accessible i, evidentment, qualsevol tecnologia que pot sortir, no?, que moltes vegades té moltes potencialitats per fer-ne un bon ús, però també no se'n pot fer un mal ús. I en aquest cas es van començar a utilitzar per també geolocalitzar.
1: Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb els pèls de punta, amb les de Fem Bloc i tot el que ens expliquen.

0: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Aixecant les orelles estem nosaltres amb l'Eva Cruells, la Núria Vergés i l'Àlex Cadón, aquestes dones, que, aquestes professionals que estan darrere de Fem Bloc, que és aquesta associació que ens ajuda també doncs, a veure què podem fer i com podem canviar el nostre comportament amb tot el que toquem cada dia, el mòbil, que sembla tan innocent, però no ho és. Els clauers de contrasenyes són una bona idea o què?
2: Són una meravellosa idea.
1: Sí?
2: Sí, et canvien absolutament la vida. Us recomanem moltíssim.
1: És que a mi em fan por també, perquè penso que està tot allà. Llavors, què? Si perdo el Gmail, estan tots allà. Si perdo el correu electrònic del meu ordinador o no?
2: Clar.
3: No, amb el clauer de contrasenyes, perdona, n'hi ha diversos tipus, però en general pots tindre moltes còpies i aquestes còpies estan xifrades. Per tant, si tu mantens no, una còpia, una contrasenya d'accés al teu clauer de manera protegida, pues no s'hauria de poder accedir i pots tindre còpies a molts llocs. Per tant, no necessites tenir-ho a un sol lloc. Per exemple. És una manera de mantenir una contrasenya única i segura per cada compte, perquè és veritat que estem parlant de les violències masclistes digitals que s'exerceixen no, a dins de les relacions amb persones conegudes o familiars, però també hi ha un augment molt significatiu dels atacs digitals en general, no, que s'estan donant per bandes de crimen organitzat, i etc. Cada cop n'hi ha més, perquè cada cop hi ha més economia que està passant no, pels medis digitals. Per tant, una medida de seguretat bàsica és tindre una contrasenya única i forta per cada compte que tu tens. I l'única manera de poder fer-ho és tindre claus de contrasenyes. Per mi és part de la nova educació que hem de tindre no, quan fem una apropiació crítica de les tecnologies, ja que estem obligades de fer-les servir de manera tan intensiva, no?
1: Absolutament. Doncs hem estat parlant de contrasenyes, hem estat parlant de parelles, però ara m'agradaria que sentíssiu també algunes veus, alguns oients del programa, parlant d'aquesta història de compartir geolocalització, de saber on són les meves filles, on són les meves amigues. Està bé? No està bé? A veure què ens expliquen.
4: Corté la flor.
5: Crec que és útil en alguns aspectes, és a dir, si per exemple t'ha de venir a buscar algun lloc determinat o tal, però no m'agrada la idea de que sàpiguen exactament on sóc en cada segon ningú, eh? Ni la meva parella, ni tampoc les meves amigues, ni cap persona de la meva família, vull dir. M'agrada aquest punt de poder estar on jo vulgui en cada moment.
6: Jo sí que tinc compartida la ubicació amb totes les meves amigues, les del cercle més de confiança, i és una eina que utilitzem bastant, sobretot per saber doncs, que ha arribat a casa, o que està bé, o... Molts cops doncs, és una eina útil sempre i quan no es faci servir des d'un punt de vista de control o de desconfiança.
7: La tinc compartida amb la meva família i penso que és molt, molt important tenir-la compartida perquè si qualsevol membre de la família li passa alguna cosa o té qualsevol problema, tu tens l'ubicació i si et quedes sense comunicació pots saber on anar-lo a buscar. No ho tinc compartit amb ningú més.
8: En quant a la ubicació, sí que és una cosa que no la tenim compartida. Sí que és veritat que en moments puntuals amb l'arribo compartim. Més aviat jo, per exemple, quan torno d'algun sopar caminant amb amigues i és tard, o quan torno d'algun lloc conduint i també és tard i és lluny d'on visc, doncs sí que és veritat que tendeixo a compartir-li.
1: Aquí opinions, usos que té la gent. Compartim, no compartim... Fem Bloc, com estem? Núria Vergés, a veure, t'ha tocat.
9: Clar, jo de primeres l'ideal seria no haver de fer servir aquestes coses. Que no estiguéssim al segle XXI, al 2026, encara tenim por quan tornem cap a casa. Perquè sabem que hi ha aquests riscos, perquè sabem que encara hi ha violències masclistes, perquè sabem que només pel fet de ser dones doncs ens poden passar unes coses que en realitat no ens haurien de passar. Igual que hem de poder anar lliures i tranquil·les caminant pel carrer, hem de poder anar lliures i tranquil·les per internet, no? El que passa és que en el de mentres... pues pot ser que en aquell moment, en aquella situació concreta, pues sí que et signifiqui una seguretat, doncs de mira, ara estic aquí, estic arribant, t'ho comparteixo, tal, però que no sigui com definitiu i sobretot que no sigui un fruit d'una exigència. O sigui, m'ho has de compartir perquè si no m'enfado. És aquí on de seguida ens ha d'agafar l'alerta i és on hem de dir, això ja és una altra cosa, no? Una cosa és situades i en el moment de seguretat en les amigues, perquè no estem en aquesta situació de poder anar lliures i tranquil·les i a gust. L'altra és que sigui una cosa permanent o exigida.
1: Em fa la sensació que és molt generacional, ho dèiem abans d'entrar, que hi ha noies, joves, sobretot, que això ho utilitzen de manera habitual amb una aplicació i es comparteixen la ubicació, per exemple, quan tornen cap a casa, una manera de saber on són les amigues, oi?
2: Sí, sí.
9: Però nosaltres de primeres no ho recomanaríem.
2: Sí, és el que deia la Núria, no? Vull que al final, i és aquest doble fil, no?, que també tenen aquestes tecnologies, no? Per una banda, el que busquem són estratègies, no?, per sentir-nos segures i, evidentment, doncs, aquesta és una eina, una estratègia en si, i fer-ne un ús puntual, no?, en moments donats, doncs, està bé. L'altra és que, d'alguna manera, ens creiem que si no tenim aquesta ubicació compartida ja no estarem segures, no? Que això també és una mica el que, d'alguna manera, les empreses, no?, que ens volen vendre totes aquestes tecnologies, també ens ho fan arribar, no?, de moltes maneres.
1: Ens fan arribar seguretat i por al mateix temps.
2: Exactament, sí, sí, no? Llavors, no?, que hi havia aquesta senyora que deia, no?, jo per la família, no?, que si, per si passa alguna cosa, no?, dius, ostres, no?
1: Clar. Llavors clar. Estem vivint i transmetent aquesta por de que sempre hem d'estar com protegits, sabent on és l'altre.
2: Exacte.
1: Però clar, la intimitat, no li donem importància i és molt, molt important aquest fet de... És que jo ara potser no vull que sàpiguen que m'he anat a comprar una orxata aquesta tarda. No?
2: Sí, sí.
3: Jo afegiria en aquest sentit que jo no vull que Google sàpiga el que faig cada moment. O sigui, que una gran empresa comercial que m'intenta vendre i captar la meva atenció en qualsevol moment i monetitza el meu temps i els meus moviments, doncs pues, clar que em preocupa també des d'una perspectiva ciutadana que grans empreses no estiguin fent aquest seguiment i monitoreig constant de lo que estic fent, i això és una altra problemàtica i també nutreix altres tipus de monstres, no?, com els que estem veient ara. Però també hem de pensar que a vegades aquesta geolocalització constant és molt legítima amb algunes relacions i algunes necessitats, però que també pot generar una falsa sensació de seguretat, perquè a partir del moment que et passa alguna cosa i estàs separada del teu mòbil, aquesta geolocalització ja no et servirà de res. I a vegades tinc la sensació que la gent pues no té, no?, unes eines, no?, per pensar les dimensions pluridimensionals, no?, de lo que significa seguretat.
1: Molta feina aquí. Què recomanaríeu, per exemple? Quina podria ser una altra manera, doncs, de que les coses es fessin bé? Demanar consentiment, parlar-ne, o no és mai una massa bona idea? Perquè sempre ens acabem posant una mica al servei de l'altre.
2: Clar, és que aquí, o sigui, hi ha una part que evidentment és preventiva i com en qualsevol relació, doncs hem de poder aprendre a construir relacions de confiança, de respecte, no?, de on està en els meus límits, en quant a la meva intimitat, en quant a la meva privacitat, no?, i com es poden respectar, no?, i això, doncs, evidentment, s'ha de construir amb l'altre, no?, i s'ha de gestionar, com gestionem, no?, totes les relacions del nostre dia a dia. A nivell de prevenció, què fem nosaltres? Doncs, pren consciència, no?, de que aquesta intimitat i privacitat, evidentment, també està, no?, totalment impregnada d'aquest món i aquest ecosistema digital que habitem en el nostre dia a dia. Llavors, hem de prendre consciència de tot allò que compartim quan li donem la contrasenya a l'altre, no?, quan l'altre la coneix. Això, per una banda, a nivell de prevenció. Prendre consciència i llavors prendre la decisió, bueno, fins a quin punt ho vull compartir o no ho vull compartir, no? I per l'altra banda, ja quan ja hi ha una relació de control, no?, perquè sí que el que veiem també és amb el tema de les violències digitals és aquest contínuum entre analògic i digital de les nostres vides, no?, i aquest control normalment ja comences a ensumar, no?, quan estàs en una relació, dius, amb qui parles? Què fas? Deixa'm veure el mòbil. On vas? No? Comparteix-me la geolocalització, no? Llavors comença així i també tot això va tenint una escalada cada vegada més gran. Llavors aquí, no?, doncs també començar a pensar en aquestes primeres alertes, no?, de dir, ep, no?, quan això està passant i tu ja t'estàs sentint que això està envaint la teva privacitat, doncs posem una alerta aquí, no?, i veiem aquí, no?, què fem amb això, no?
1: Què fem? pot ser un moment per acostar-se a fer un blog, per exemple? M'està passant això? Com em podeu ajudar? Perquè, clar, vosaltres quin seguiment, és a dir, feu a aquestes dones que s'acosten a la vostra associació? Com les porteu? I si hi ha casos, al final, on les acompanyeu fins i tot a potser fer una denúncia? Com està això?
3: Sí, nosaltres des de FemBlog treballem des d'una mirada interdisciplinària, no? Tenim una vessant tecnològica, una altra legal i una altra psicosocial, perquè aquestes violències generalment són complexes i entrellaçades, no? Per tant, la part tecnològica, no, és la part, lo que dèiem fins ara, no, de comprendre el que està passant exactament, de poder, no, trobar el factor de vulnerabilitat i el que està permitint aquest control i aquesta vigilància. La mirada legal és perquè molt sovint, pues, les persones i les dones no saben quins drets tenen, no? I com poden denunciar o com poden preservar proves digitals, i per tant, pues, nosaltres acompanyem també i fem una traducció, no? Perquè molt sovint el marc legal està pensat per un àmbit analògic i no tant pel tema digital, per tant també fem una traducció d'aquesta perspectiva, i la dimensió psicosocial, perquè generalment també aquestes violències generen un tipus d'impactes de pors, d'ansietat, d'hipervigilància, que tenen unes afectacions de la vida de les dones que són molt específiques. Per tant, és un acompanyament de les tres parts, no? Les tres vessants.
1: Sentim més coses que ens expliquen els oients, perquè també ja arriba un punt que la violència a la xarxa, i perquè també ens passem tota l'estona amb el mòbil, els Instagrams, etc., doncs es fa molt palesa en situacions com aquesta.
10: Posar-me a les xarxes privades i començar a bloquejar uns quants usuaris. Sí que no considero que fos violència directament, perquè sí que no eren comentaris dolents, però sí, eren comentaris fora de lloc que a mi m'incomodaven.
11: Potser alguna vegada he rebut algun fotopenis no sol·licitat, que això també és violència. Llavors, comentaris insistents de gent que no conec per Instagram, sí, però per sort els he pogut tallar o...
12: Bueno, jo crec que la violència per xarxes és bastant constant, sobretot envers nosaltres les dones. En algun moment sí que he hagut de bloquejar, sobretot homes que, bueno, pues, t'obren i t'envien fotos o es posen com molt pesats. Sobretot és més que res com aquesta insistència de que no respecten com els límits.
8: Sí que és veritat que jo, quan era més petita, quan anava a l'institut, per part de nois i noies de la meva classe, sí que és veritat que vaig arribar a rebre algunes amenaces, alguna foto que no tocava, i era per part, bàsicament, d'amics meus, eh? Vull dir, gent que coneixia i estava a la meva classe, i sí que és veritat que he hagut de bloquejar-los perquè al final no era gens agradable.
1: Això que expliquen sembla que és un accident o que passa poc, però passa molt més del que ens imaginem, i sobretot vosaltres que també treballeu a vegades amb instituts i tal, ho veieu, eh?
9: Sí, ho veiem a tot arreu, eh? La veritat és que sembla poca cosa, però no, és molt quotidiana. Està passant molt i a tots nivells. I llavors, quan a més afegeixes el fet de ser dona, persones LGTBI, dones racialitzades, dones que tenen veu, sobretot, acosten en àmbits altament masculinitzats, doncs això també incrementa, no? Dones periodistes, doncs, atacs, amenaces, i això veiem que és molt creixent, no ho veiem només nosaltres, ho veu la recerca. Nosaltres, de fet, ens vam començar a posar aquí, vam començar com una col·lectiva de dones i tecnologies, miràvem temes de la inclusió digital, i un dia vam veure que havíem de començar a abordar aquest tema de les xarxes més lliures i segures, perquè això anava més, ho anàvem veient, i la recerca també ens ho anava dient, fins i tot recerques que vam fer nosaltres, no? Llavors, es van normalitzant aquest tipus de poder dir qualsevol cosa, de poder assetjar, de poder enviar, doncs, una foto penis...
1: També jo crec que hem deixat de parlar, no?, al carrer, i em sembla super... O sigui, si se't seu una persona al costat en un barri i et parla, el mires amb cara de boig. En canvi, sembla que per Instagram et pot escriure tothom. És fort, això.
9: Sí, a més, a vegades van combinades, eh? Quan sí. Passen parella, moltes vegades, vull dir, si hi ha un insult a la cara, també hi és per WhatsApp. No sé com explicar-ho, no? Que moltes vegades es retroalimenten.
1: Què recomanaríeu, per exemple, no penjar a les xarxes? Hem de tindre en consideració què hem de penjar, què no hem de penjar, o no té res a veure amb el que pengem nosaltres, el que pot passar a l'altra banda?
9: Jo tornaria a dir el mateix, que l'ideal hauria de ser no haver-nos d'autocensurar. Però com que encara no estem en una situació lliure de violències i on encara hi ha molt masclisme, doncs a vegades ens hem de pensar dues vegades i per això és important fer-ho de manera situada, analitzar, no? Fins on puc arribar, fins on no, convé que digui això, perquè tampoc pot ser que ens autocensurem, callem, marxem totes per sempre, perquè ja tenim una... ja venim d'una bretxa digital que ja ens han anat fent fora d'espais i de places públiques d'allà on podem parlar i dir la nostra opinió, i si no podem dir, tampoc podem actuar i parlar de manera inclusiva, parlar de manera curosa, fer les coses com ens agradaria, fer que internet sigui un lloc on tothom i totes hi puguem més estar a gust, no? I per tant, d'alguna manera hem de buscar com poder-hi participar,
1: i
9: també.
1: I després hi ha una altra part, que l'arribada de la IA, de la intel·ligència artificial, en aquest sentit, podem fer poc. És a dir, en el moment que ja hem penjat fotos a Instagram nostres o simplement buscant al Google hi ha fotografies nostres, ningú està allò...
2: Clar. O sigui, jo crec que aquí...
1: Fora de que puguin agafar la foto i te la puguin canviar i et puguin posar uns pits fantàstics.
2: O sigui, jo crec que aquí el tema, una, és desplaçar-nos, no?, al foco. Vull dir que el tema no és què fas, com et vesteixes, si surts en faldilla, si et maquilles, si vas per aquest carrer, si penges tal foto, no? Vull dir que no podem posar el foco aquí, tot i que després, no?, com a dones, no?, sí que, evidentment, hem après, no?, que hem de poder gestionar situacions possibles de risc, no?, però sinó que el focus s'ha de posar, no?, en qui exerceix aquesta violència i totes aquelles estructures que també les permeten o les faciliten, no? I sobretot, no?, ens hem de desplaçar aquí. Però, evidentment, ara mateix, no?, perquè abans, no?, quan una noia enviava una foto o la compartia amb algú i després aquesta foto es difonia, encara, no?, estàvem en aquest moment de dir, ostres, i per què l'has compartit, no?, doncs culpa teva, no?, i estem
1: censurant-nos.
2: Estem un altre cop tornant enrere en aquest sentit, no? Vull dir,
1: no sé com
2: ja
1: pot
2: fet... sí,
1: penjar aquesta foto, clar,
2: és que... I com anava la noia pel carrer aquelles hores, no?, sola, aquest tipus de comentaris, sí, no?, que hem...
1: Com la cançó,
2: hem
1: fer
2: estat
1: una xica
2: internet,
1: com tu en un sitio com este, no?
2: Exacte, no? Llavors, i ara el mateix, però ara, clar, ara el tema ja és que és igual, encara que no pensis una foto teva, així s'ha fet absolutament res.
9: Que la crearà.
2: Que no tinguis ni xarxes socials, no? Es pot també agafar una foto, manipular-la, no? O simplement generar, diguéssim, una IA, no?, que et pugui generar un cos i una imatge teva nua, no? I per tant, hem de sortir, diguéssim, d'aquest, no?, d'aquesta retòrica i dir, no, és que el foc l'hem de començar a desplaçar cap a un altre lloc i veure on estan les responsabilitats i què fem amb això, no?
3: I jo voldria afegir a lo que ha dit la Eva, o sea, el foc amb els agressors, òbviament, i una nova forma de fer una educació crítica, feminista, ciutadana, a com fem servir aquestes tecnologies, però el foc també posat a la responsabilitat de les plataformes,
9: també,
3: perquè gran part d'aquestes violències està passant a grans plataformes comercials, que són dels actors que estan fent més diners, no?, de la història de la humanitat, bàsicament, no?, i que ara mateix estan dedicant quasi res de capacitat i d'energia a protegir efectivament les persones que pateixen violències a les seves plataformes i que han, a més, l'any passat reduït molt dels pocs pressupostos que dedicaven a la moderació de continguts o als equips de seguretat i protecció que tenien a les plataformes, quasi les han tancat totes. I no estan respectant tampoc els requeriments judicials que els hi arriben quan se'ls hi demana, no?, de retirar certs continguts. Ara mateix, fa dos dies, crec que Maldita, no?, ha publicat un informe increïble i superpreocupant de la situació de vulneració i de sexualització dels menors de menys de 13 anys a TikTok i la zero resposta de TikTok sí amb retirar els comentaris, però no amb tancar els comptes. I això és un exemple, no?, per exemple, molt recent, d'impunitat total d'una plataforma que està fent servir no sé quant milions de persones, i jo crec que aquí hem de parar de posar el foc amb les persones agredides, no?, sinó, i a més se'ns està agredint perquè marxem d'aquests espais, sinó començar a posar els focos seriament i demanar a les institucions polítiques i públiques de que comencin a posar-se les piles a fer una responsabilitat real d'aquestes plataformes, que per ara no ho estan aconseguint.
1: Sí, sí, que si no tenim a TikTok i el que dèiem, Instagram o el que sigui, fent maquillatge, però en realitat no creient-s'ho tot això. Doncs avui hem aprofundit una mica en el que significa les violències digitals, geològiques, geolocalitzar no és tan innocent com pensem, no és tan innocent com pensem compartir contrasenyes. I ho hem parlat amb l'Eva Cruells, psicòloga experta en violències masclistes digitals, amb la Núria Vergés, sociòloga i investigadora de la Societat de la Informació i del Coneixement, i l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per la feina que feu a FemBlog, que si teniu ganes, oients, entreu, tenen una web i podeu contactar amb elles, parlar amb elles, i us atendran perquè veieu que en saben molt. Ara els hi preguntaré per com fer-ho del clauer de contrasenyes, que jo estic perduda. Bona nit.
2: Bona nit.
9: Moltes gràcies.

0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
1: Home, el millor que ens ha passat des de 2019 potser sí que és les dones i els dies, però des del 2026, de l'inici del 2026, el millor que ens ha passat clarament és Helena Sotoca.
2: No diguis això.
1: Sí, home, sí, sí, que és molt bonic. Helena Sotoca, la nostra madrilenya preferida, que té un català que és un goig.
2: Estem... Ai, ai.
1: No, no, no, no, està molt bé el teu català. No, no acceptaré, no acceptaré que et rebaixis ni que diguis que no.
2: Estem aprenent.
1: Estem aprenent molt bé. Escolta, avui tu et dius FemSapiens a les xarxes socials i em fa molta gràcia que vinguis a parlar de la fem fatal. Sí, sí. No sé si és que vols parlar de tu, perquè tu ets més fem fatal que en FemSapiens i ens has enganyat a tots, o com va això?
2: Jo sóc zero fem fatal, jo sic boníssima, superbona gent.
1: Ah, sí, d'acord. Escolta'm, però fem fatal, de fet, tampoc està tan malament, no sé. Fatal, o què?
2: Bueno, és que s'han confós molt aquest terme, eh? Perquè a vegades s'ha confós una mica amb aquest arquetip de dona empoderada, però ojo amb això, perquè res a veure amb això.
1: Escolta, aquest arquetip del que parles, jo em pensava que era del segle XX, i la cosa comença al segle XIX.
2: Sí, una mica abans.
1: Com va ser això?
2: Sí, bueno, en realitat... Ja feia molts segles que es cuinava a Europa aquesta idea de la dona imperfecta, incompleta, dolenta per naturalesa. De fet, ja Aristòtil va comentar alguna cosa que ens passa a les dones, no? El motiu pel qual no estem com a l'altura dels homes és que no hem rebut prou escalfor al ventre de la nostra mare, ojo, eh?
1: És això, clarament. Ara ho noto, ara ho entenc tot.
2: I després va arribar la religió judeocristiana amb Lilith, la diablessa, que no va voler sotmetre's a Adam, o bueno, o o Eva, que ja sabem com va anar la cosa, no? Que va portar el patiment a tota la humanitat tastant el fruit prohibit.
1: I això que era una poma de Lleida, imagina't. Escolta, l'imaginari de la dona dolenta porta molts segles sobre de la taula. Tampoc no és que ens l'estiguem inventant amb la fem fatal.
2: No, no, no.
1: Llavors,
2: no.
1: Que hi havia fems fatals, això... Amb l'Eva, ja, i amb l'Elis.
2: Bueno, sí, aquesta idea de la dona que porta a la perdició a l'home. Però, clar, va sorgir al segle XIX, concretament aquest arquetip de la fem fatal, amb la literatura i l'art, no? El cas és que era un moment molt estrany, de molts canvis. Per un costat, la burgesia va sorgir un discurs moralista pel creixement de la prostitució a les grans ciutats. Clar, que aquest discurs, ojo, perquè és que era una mica cínic, no?
1: Sí, perquè criticaven, però hi anaven.
2: Sí, i tant. Sí, sí, els homes burgesos...
1: Sí, en servei.
2: Sí, exacte. Sí, sí, sí. I, bueno, a la vegada també el moviment feminista agafa força i moltes dones van començar a treballar fora de casa i fins i tot a vegades amb feines que fins llavors havien estat reservades als homes. I, sens dubte, aquest canvi va ser rebut per molts homes com una mena d'usurpació dels privilegis establerts. No sé si et sona això una mica.
1: Em sona. I és un moment també terrible per moltes dones que van patir malalties venèries també per aquesta situació.
2: Sí,
1: perquè els homes anaven als bordells i elles, doncs...
2: I tornaven a casa i s'ho passaven a la seva dona i les mateixes dones en situació de prostitució, doncs imagina't, no? Bueno, podríem dir que a poc les dones començaven a agafar amb aquest nou feminisme que arribava, no?, les regnes de la seva vida, malgrat que, bueno, encara estaven molt, molt limitades, però bé, ja podien prendre alguna decisió pròpia.

0: Lana del Rey, no sé si es fem fatal, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, fosqueta, però ens agrada a casa. Escolta, com és una fem fatal? Quines característiques ha de tenir? Ho dic perquè m'estic plantejant si jo puc ser una fem fatal o no.
1: Pots.
0: Sí?
1: Sí, pot. No sé. A veure, anem a veure.
0: Què és aquest dubte? Què és aquest dubte que se t'ha despertat
1: vale.
0: quan falten 10 minuts per les 10 de la nit? No m'ho facis,
1: va,
0: això,
1: ara eh? T'explico.
0: Sóc pèl roja, sóc com la Rita Hayworth.
1: Sí, això sí, això sí. Sí, sí, sí.
0: Igual.
1: Bueno, podem dir que són dones boniques i a la vegada perverses. No t'ho deia per lo de boniques.
0: No, no,
1: eh?
0: un moment.
1: La misogínia de la qual et parlava abans es veu perfectament en el fet que aquestes dones tenien un atractiu fosc, com perillós. La femme fatale és freda, és cruel i té la capacitat de portar l'home pel mal camí fins i tot fins a la perdició, no?
0: Però clar, això és un model, és un motllo.
1: Sí, sí.
0: No existeixen la vida d'aquestes dones.
1: I tant que no, això s'han inventat.
0: Escolta, un dels primers exemples el trobem a la literatura.
1: Sí.
0: Qui és?
1: Sí,
0: qui és?
1: Doncs és un poema de John Keats que es diu La vella dama sense pietat i és del 1819 i s'hi poden llegir totes aquestes característiques que et deia, no? Aquesta vella dama que atrau els homes amb la seva bellesa, amb la seva mirada, els seus cabells que embruixen els que la miren. I què els hi passa a aquests cavallers? Que quan surten del seu encantament, doncs ja no es poden escapar. S'han quedat atrapats vagant entre les ombres, igual que a tots els que els hi havia passat el mateix doncs, abans que ells.
0: Sí, encaterinats i seduïts per aquest encanteri d'aquestes dones que són terribles, que les porten
1: sí,
0: pel mal camí.
1: Molt perilloses.
0: Exacte, com les sibiles, les sirenes... I
1: totes aquestes, molt bé.
0: Tot. Entenc que tot això passa després a l'art, és a dir, comença amb la literatura o passava al mateix temps i hi ha una aparença física concreta de la femme fatale. I com s'ha representat en l'art?
1: Sí, doncs per això et deia que potser tu no podries quadrar en aquest
0: arquetip. A veure,
1: sí, perquè
0: s'ho toca.
1: Bueno, primer de tot és que ha de quadrar amb totes les fantasies de bellesa creades pels homes. Però, a més, a l'art en general es va establir un cànon per poder-la reconèixer. Per exemple, la femme fatale, i això és el que no et quadra a tu, té els cabells inqüestionablement llargs i abundants. I la major...
0: Abundància.
1: Abundància, però llarg no.
0: Ara no.
1: I la major part de les vegades és pèl roja, això sí. A més, sol tenir la pell molt pàl·lida i moltes vegades té els ulls verds.
0: Mhm.
1: Els llavis sempre molt vermells. I aquestes són les pistes... I aquestes serien doncs, les pistes per saber que la dona que veiem al quadre té alguna cosa que no està bé, que et farà mal i et portarà cap a la perdició.
0: I tot això que la culpa del que els hi passa als homes que acaben malament és d'una dona, a mi ja em sona, però...
1: Sí. Sí, sí.
0: Què?
1: Què?
0: Què?
1: Clar, és que no només és bonica i dolenta, sinó que, com ja et podies imaginar, té... Aquí està, una sexualitat activa, no? Sempre amb la sexualitat. Surten totes les seccions, no? Com que sempre és atacar la nostra sexualitat. Doncs aquí estem un altre cop. De fet, en aquell moment tenia alguna història amb una dona que se sortia una mica dels cànons de submissió, pudor sexual, família, etc. Era l'equivalent a la mort, tant figuradament, tant social, no? Com moltes vegades literal, precisament pel problema tan greu de venèries que havia provocat l'alt nombre d'homes que accedien a la prostitució.
0: I escolta, no penses que aquest arquetip podria ser també una forma de reivindicar precisament una sexualitat pròpia, un desig propi, o sigui, com una manera de sortir d'aquella representació de la dona passiva, àngel de la casa,
1: que
0: estava allà netejant els mocs, el nen.
1: Podria ser. De fet, ja m'he centrat al segle XX, els mocs, i en formats com el cinema, això va passar. Però durant el segle XIX no va ser ben bé això, perquè al final hem de pensar que la femme fatale és un arquetip creat pels homes. És a dir, es basa en la mirada masculina. La dona fatal és una mena d'adversència, no? De senyal de perill, del destí terrible que com a home pots tenir quan la dona té veu i es torna un subjecte autònom que pren les regnes de la seva vida.
0: Escolta, baixem-ho tot a terra, això. Em podries, per exemple, posar un exemple? Ja saps que ja sóc la passada, que sempre deia, em pots posar un exemple?
1: Clar, anem a entendre-ho ràpid.
0: Vinga.
1: Parlem de Lilith, vale? Et sona aquesta diablesa, aquest
0: em
1: nom?
0: Sona.
1: Et sona, sona. Vale? És un personatge que ve de la tradició hebrea i, segons expliquen els textos, va ser creada per Déu per ser la parella d'Adam. I ojo, perquè ve
0: no
1: abans
0: Eva,
1: que Eva.
0: No era Eva,
1: no,
0: és abans,
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Llavors, igual que ell, va ser creada del fang de la terra, no? Tots dos. Però van tenir problemes bastant importants, maritals.
0: Li mirava el mòbil. No, ho dic perquè aquesta nit estem amb això.
1: No, encara pitjor. Doncs ell volia que ella es mostrés submissa, però ella s'hi va negar, perquè havia nascut doncs, de la mateixa manera que ell, i per tant no volia igualtat. En la, perdó. I per tant ella el que volia era igualtat en la parella. I com que Lilith no estava gens disposada, però gens, disposada a acceptar una relació desigual, doncs va marxar del jardí de l'Eden i se'n va anar per ahir.
0: Se'n va anar al Corte Inglés a comprar-se unes sabates noves. A partir d'ara em declaro, escolta, fan número 1 de Lilith, no li agradava el que li proposava el seu marit i se'n va anar, com dèiem, de compres. Sí. Llavors, la història no es queda aquí, sinó que aquesta dona em sembla que després va tindre unes transformacions.
1: Home, clar, havia de pagar el preu, clar. Es va convertir en una diablessa que va dedicar el seu temps a les passions terrenals i per si això no fos prou, es va convertir en una devoradora de nounats, com pots veure.
0: Així ràpidament, és, que... és el que passa quan marxes de casa Exacte. I te'n vas a Corte Inglés.
1: Quan no estàs ahir a dins de la família, la dona submissa dins de la família, doncs què ets? La figura de l'antimaternitat.
0: Absolutament. Do you know me? Really know me? Claríssim, aquesta dona Lilith, la primera que es va rebel·lar i va dir aquí et quedes, Josep Maria, no només contra el seu company, sinó també contra Déu.
1: Ojo, això, eh? Molt valenta.
0: A Lilith.
1: Molt valenta.
0: Va forta. Sí, sí.
1: Sí, sí. Així és. A més, un cop arribat al segle XIX, va ser també la candidata perfecta per convertir-se, doncs clar, en Femme Fatale. El pintor anglès Dante Gabriel Rossetti va pintar un quadre que, de veritat, és molt bonic, és molt espectacular, que es diu Lady Lilith, i és la representació perfecta de la Femme Fatale. Tal, els cabells llarguíssims, vermells i abundants, els ulls verds, la boca vermella, i a més està envoltada d'un munt de flors que, pel seu simbolisme, ens diuen que aquesta dona no és de fiar.
0: Clar, estava pensant també que s'assembla a la imatge de l'Ofèlia, també estirada amb les flors, que jo crec que va representar també aquest món. No és de fiar perquè ha decidit que ella no se sotmetrà a ningú, ens queda claríssim.
1: Així és, tot i que es diu Lady Lilith, fent referència a un textos medievals, la realitat és que aquesta dona és la representació del que a l'època victoriana en deien la New Woman.
0: La nova dona, eh?
1: Sí, sí. És a dir, una dona lliure del control masculí. L'obra respon a aquesta por, no? Que em recorda una mica aquesta onada que tenim ara d'antifeminisme, doncs una mica el mateix, no? Aquesta por de Rossetti i la seva generació per les dones insubmises que sorgeix com una resposta al moviment d'alliberació de la dona.

0: M'agrada que parlem de Pamela Anderson ara en aquest moment. Les coses estan anant bé. Ens hem esferrat de la Femme Fatale Lady Lilies, però jo crec que Femme Fatale és una expressió que totes tenim molt lligades també al cinema negre.
1: Sí, exacte. Totes tenim al cap la típica trama en què un home amb una vida supernormaleta, no?, i supercorrent és seduït per una dona manipuladora, farsant, que porta aquest bon home, aquest senyor, a un carrer sense sortida.
0: Estic pensant, per exemple, la Barbara Stanwyck a la pel·lícula Perdició i també, doncs, això que dèiem abans, la Rita Hayworth a Hilda. Saps aquell moment en què surt del bany la Barbara Stanwyck embolicada amb una tovallola blanca?
1: Sí, sí, és que Phyllis de la Perdició de Billy Wilder és la Femme Fatale perfecta, manipular els homes fent servir el seu atractiu físic fins que la vida se'ls ha complicat massa. En aquest cas, convenç el pobre Neff, no?, per matar el marit d'ella. De fet, els seus cabells ondulats es van convertir també en la imatge model de la Femme Fatale en el cinema noir.
0: Cinema noir que després també l'hem vist, doncs, al Solion de Lolita de Kubrick i totes aquelles que us podeu imaginar, i també Cleopatra. Totes les Cleopatres eren dolentes.
1: Clar, perquè imagina't la que valia.
0: Escolta, ho deixem aquí, però entenc que hi ha moltíssimes altres dones que han acabat responent aquest arquetip, sí, i que podríem estar aquí fins demà per la tarda.
1: Fins sempre, sí. Per això m'agradaria recomanar ràpidament un llibre, que és Les hijas de Lilith, d'Erica Bornay, que és espectacular, que, bueno, si us interessa aquest tema de la Femme Fatale, és perfecte aquest llibre.
0: L'hem de llegir. Doncs, Helena Sotoca, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
1: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, la Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, que el Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens fa molta il·lusió, estarà amb nosaltres la poeta, traductora d'origen rus, Xènia Diakonova, que ens explicarà la seva vida al·lucinant. Venint de Sant Petersburg, el seu pare li llegia poemes de petita, va arribar aquí, va aprendre català, té una editorial meravellosa que es diu Bacamú. Vaja, moltes coses. Aprendreu moltes coses demà a les 9 de la nit. Parlem en rus per exclusiu digital, perquè demà hi ha crims aquí a la ràdio, però nosaltres no matarem a ningú i farem un programa molt bonic. A les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les pròximes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana mentrestant presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: Al femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellverde, Cerdanya, veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex-Spice Girl, més coneguda com Mel B. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
1: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
1: Ens enfiarem.
0: Quina fama, Melvi. Pobreta.
1: Melvi. L'atrevida, saps? Era així com
0: seria,
1: salvatge,
0: seria,
1: saps?
0: Sí. Sí, salvatge.
1: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu... Sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i... No és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: Tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però, mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que hem estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts. Felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts, cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compta enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa, el d'avui, tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament.

0: consellera d'Educació Esther Niubó, després de Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten als Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
1: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
0: Bueno, què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio, si no és qualitat, si no és savoir-faire, si no és...
1: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
0: A partir de les 11, aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i hi ha els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil, tot això.
1: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols
2: jo
1: que et digui?
2: Estic a uns minuts, pràcticament.
1: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als tràilers?
1: No. Com es diuen?
2: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
1: No en tenia ni idea.
2: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Monica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien ni tan sols als crèdits.
1: I tenen molt mèrit, eh?
2: Molt de mèrit.
1: Molt de mèrit.
2: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
1: Canta.
2: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
1: No els hi donen un mini Òscar, no? No?
2: Sí, que els hi donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
1: Molt malament, molt malament.
2: Però tenen gairebé 100 categories.
1: Imagina't.
2: I la cerimònia d'aquests Òscars dels tràilers està celebrant just aquesta hora, en aquest moment, de 5 a 7 del matí, fa aquesta gala. I l'objectiu és premiar els tràilers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí, que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
1: Val.
2: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
1: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
2: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
1: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit del muntador d'un tràiler. Eh?
2: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
1: Sí, sí, totalment.
2: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de Tyler s'asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de gallina.
1: La pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hores americana. Dues hores 100 categories, allò ha d'anar...
2: Ha d'anar tota pastilla.
1: Però tota pastilla.
2: Com un tràiler.
1: Com un tràiler, sí senyor.
2: En 2 minuts, una pel·lícula de 3 hores.
1: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex. Bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: Fins ara. Adéu. Arribat ja a un quart de 6 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA, i també les seves famílies, han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
1: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall, uns 100 metres, per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han d'aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu recuperar el vídeo a xarxes. És bastant lamentable. I aquest any hi ha hagut participació espanyola. És la segona vegada que hi participen i sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
5: Querido equipo, no ha podido ser.

0: Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina. Luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucinan. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
1: No hi ha res millor en aquesta vida que posar-li actitud
2: no.
1: A les coses.
2: Aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que ve ho aconsegueix.
1: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
2: No, però el que s'hi poden deixar
3: és la vida, també us ho dic. Perquè...
2: I les clavícules.
3: Aquest té ni el hombro deslocado. Sí, ja ho he dit. Deslocado.
2: Deslocado, diu.
3: Com és?
1: Dislocat.
2: Dislocat, no em sortia. Deslocado, tu! Dislocat.
1: Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou
2: quina
1: un
2: èpica.
1: Programet.
2: Sí,
1: molt èpic. Clar, amb quina bona notícia engeguem al matí.
2: Doncs tinc una bona notícia per als qui no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
1: Molt bé.
2: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les aglomeracions a la plaça.
1: No.
2: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
4: La trena de Patum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com molt hi van, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
5: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
4: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
5: Haurem de practicar molt.
1: Només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres que porteu els cabells llargs entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota una nit de patum amb els cabells.
2: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
1: M'encanta la proposta.
3: Estava pensant que aquestes trenes em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes, a la travessa.
1: Sí, senyora.
2: Activadíssima, tu.
3: Són aquelles trenes.
1: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
6: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
1: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Anna Belén.
2: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
7: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
1: Un altre aplaudiment, sisplau, per Anna Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
3: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Rey. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Rey li havia demanat matrimoni.
8: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
9: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
8: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Hace muchos años me casé. en secreto, ¿cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
9: ¿Quién fue a la boda?
8: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
3: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat a enxampar i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
10: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste domar con humor. No hay anillo hoy.
8: No, a lo mejor me he separado.
1: És que, a més a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, que a les entrevistes li canvia la cara cada vegada, és a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
3: Sí que li canvia la cara,
1: però realitzant-me, no? Sí, no, però és que li canvia. Sí. Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
3: No, no hi entris.
1: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
3: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
1: I trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 4:45 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
11: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose. Aquestes hores del matí si hem de fer una... Si hem de posar davant del mirall. Una cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb l'agent aquest encobert de l'FBI i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna, més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers, astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres. És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Per tant, que fa tonet, i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher. Esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
1: M'ha agradat més lo del picant, eh?
0: Bueno, hi ha una mica de tot,
1: Sus, però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui farà 71 espelmes. La política Jèssica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït!
1: No ho sé. No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però no esperar que fossis
1: única. Jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Doncs ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
1: No ho toleraria.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No. Li canviarà el nom? No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira el viol.
3: El matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
4: Creo que no.
3: Però la tenim tota.
4: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex-Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal i, com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat al divendres. Un cafè i a saltar del llit amb Who Do You Think You Are?

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham i diumenge serem a la festa 3Cat en viu amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La casa nostra.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però, segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Iolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional, en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb Papa Mòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin acreditades.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes a les portades, però amb un interès especial a les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
6: Joan Cañete Bail, el periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez, rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:02, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum, de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa?
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar explicant i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat, i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit torri tan general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya Central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure l'Ultimàtum, això és al Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet, teniu menys d'un mes per veure-la fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Ultimàtum al Teatre Goya.
0: I més coses perquè aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Teta Fest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kalim.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoz, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veurem molts cartells plegats d'homes i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió. Una besada molt forta.
2: I més propostes?
0: Una besada?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Petonets, petonets. Els petonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova i la Geltrú perquè fem la CatCon. I aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xi Xim Liu, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de la Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Trenga, correu-hi, que es fa tot en català.
2: Esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts, ja pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí, i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic, que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge, i de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amb un plegat vaig sentir un espatec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí. Arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Carib per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845. Cinc mesos de viatge en el vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
7: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
2: Sí, he tirat jo l'aplaudiment.
7: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
2: està
7: com...
2: Molt
7: sí,
2: bé,
7: està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
2: Ai, Déu meu senyor, a veure que arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
7: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molta.
2: Avui no estigui per estar Tobago,
7: Estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'Àgora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular a Madrid per la crisi al PSOE. Tindrem el diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco. I després parlarem del cas Andic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Andic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Andic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de Buidar-se, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: És una fantasia, per favor.
7: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
2: A partir de res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts a aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que a aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la dada Maiol.
7: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
2: no,
7: atenció.
2: No et preocupis, ho farem.
7: En plena onada de calor. I ja aquesta nit molts ja esteu allà, que tal.
2: Què vols dir tal?
7: Bueno, que si el nord, que si ens tapem, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
2: Tal.
7: Dades sobre temperatures.
2: A veure. Calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. I tant. Calor, a veure.
7: I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
2: Bastantes.
7: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi va haver l'any passat.
0: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
2: Jo diria que 40.
0: 40.
7: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
2: Ah, no, més, doncs.
0: Quina 60. És la pregunta?
7: Que quantes n'hi va haver?
2: 70.
7: Quantes n'hi va haver l'any passat?
0: Tropicals.
7: No, tropicals, sí.
0: Ah,
7: 70, diu Canalies. Deixa de mirar la Sara. No, deixa de mirar la Sara.
2: Que la Sara i jo participem junts sempre.
7: Està fent trampes.
2: Perquè la Sara, és molt intuïtiva. És molt intuïtiva.
7: A veure, Sara?
2: 100, no. 100. 100.
0: 100? A veure... Sí.
2: No, Marta, no ens copis, eh?
0: 109.
7: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa, just perquè van ser 111 en concret.
2: Marta! Pretén donar la pista la Sara i jo.
7: No, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres, perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides, que són per sobre dels 25 graus?
0: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
7: Però hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un observatori. Tòrrides a Barcelona.
0: Ho hauríem d'ampliar,
7: Tum.
2: 60.
0: Per sobre dels 20?
7: 25.
0: 60, has dit, tu.
2: No.
7: A veure, bueno, va, feu-ho ràpid. No és que anem a treballar? No puc estar aquí.
2: 51.
7: 36 nits tòrrides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
2: 93207474. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
8: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
9: Unilla.
8: No,
9: ja ho sé.
8: Que és?
9: Que jo no
8: estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
9: color.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
8: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
8: Sí.
4: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
15: Porto anys insistint, aquests dos cabrons, que versionem Benvolgut de Manel. I ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
17: El meu no li deu agradar gaire, perquè no vingo mai.
0: Ja el tens clitxat, eh?
17: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
17: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan... Es menut glòria. Si més no, ens saludarem.
0: No, la vida, la
4: Els matiners.
2: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 93207474. Marta, preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
18: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
2: Home, escolta, però quina veu optimista que tens, Nil.
18: Home, estàs actiu.
2: A quina hora t'actives, tu, normalment? Doncs
18: pues 4:30, 4 estem actius, ja.
2: Estàs com nosaltres, doncs, eh? De dilluns a divendres...
18: Home. De dilluns a dissabte.
2: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
18: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers, que venem vi i carn de porc.
2: Del Mercat de Sant Carles de Granollers, i crec que és un negoci familiar de tota la vida, eh, Nil?
18: Sí, bueno, ho hem adaptat a la nostra manera. Els meus avis i la meva família es dedicava al vi i nosaltres hem afegit el tema del porc.
0: Bona pregunta, però quan... Dos preguntes. Tu, quants anys tens? Perquè tens una veu molt jove. I l'altra és que quant de temps fa que hi ha aquest negoci en marxa?
18: Pues mira, tinc 23. Aquest any faig 24.
0: Ah, és que ja,
2: tens veu de jove.
18: Home, hem de començar jove, si no malament.
2: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
18: I portem... Que això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al Mercat de Sant Carles.
2: Déu-n'hi-do, Nil, de generació en generació, tot això.
18: Sí, són molts anys.
2: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
18: Home, algú s'havia de seguir. Sí.
2: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
18: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles. Vull dir que...
0: Clar. Escolta, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com
18: cada
0: tu?
18: Cada cop hi van havent... Que hi ha més relleu generacional d'aquests, que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves. Però, bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot, la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
2: Importantíssim. I, de fet, nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil, que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
18: Gràcies a vosaltres.
2: Records també tota la gent del Mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
18: De part vostra. Bon cap de
2: Gràcies,
18: setmana.
2: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
19: Bon dia, matiners.
2: Però a veure,
19: Bon dia, matiners.
2: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
19: I no saps d'on soc.
2: No.
19: De Vilassar de Mar.
2: No, però no m'ho diguis, però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
19: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
2: S'està estupendo, però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
19: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... Què, 21? 25?
2: Mare meva!
19: Ja m'hi he acabat.
2: I què t'hi va portar, Vancouver?
19: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va migrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho, i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
2: Ostres, que fort,
0: ai, mira,
2: em sembla.
0: Ai, mira, se va posar la pell de gallina.
2: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio.
19: Però molt. Escolto l'Ostrell, escolto l'Escap als caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
2: Escoltes els matiners, suposo, també.
19: Ni tant, per això us truco.
2: Escolta,
19: em agrada aquestes nits llargues de feina, que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
2: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
19: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost, perquè anirem de vacances.
2: Home!
19: A Sant Joan ja fa molt vinc.
2: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
19: I tant. Faré una abraçada ben forta.
2: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos, que vagi molt bé.
19: Sí, per tots. Bon dia a tots.
2: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, que, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres està molt bé, per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable.

0: Precisament demà, dissabte 30 de maig a les 9 del vespre, a la Vila Romana de Vilalba, a Camós, en Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no, estaves fent agenda el cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré a l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com treballem, aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana, també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: Viu ja en directe,
2: diumenge...
0: que això no... Sí.
2: Però diumenge, llegit, també, no, aquí...
0: No, Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que
0: ui, hi havia... Ui, casa't a la pèl, o...
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts, tu, allò. Pues no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
0: Però
2: què dius? Ja et vaig dir
3: que parlar al matí de Catalunya Ràdio no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta,
3: has triat un mal camí.
0: Et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anà la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força, perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació, perquè pensem que és fonamental que hi hagi un acord.
0: Mm. Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en què la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho veuríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Mm. D'entrada, pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc, no? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que, a més, encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com, per exemple, la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules s'està per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga, si no vaig errat és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès, per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem bon pendents del que passi via Augusta a Barcelona a la seu del Departament d'Educació i, com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que, per cert, podré veure en exclusiva el vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11, avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
5: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
4: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà. Per

I avui també despertem aquest nou primer avançament del nou disc dels Amics de les Arts, la cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda. Alegria.

0: senyal.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb una enquesta al periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
2: I a Brussel·les?
3: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
2: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
3: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de...

0: A Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid, probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura, i és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
1: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
4: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
1: Madrid, Dani Sanceaja.
5: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
6: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
5: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
1: I en marxa a Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
4: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
8: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
4: La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
3: Ho han declarat així com a acusats del judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
9: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
10: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Con la operación Kitchen.
11: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
9: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
10: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
9: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
12: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna

0: una social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
2: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
3: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
2: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
1: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
4: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
5: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
6: El 100%, el 100%.
5: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
4: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país.
1: I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
2: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
1: Miquel Jarque.
7: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
7: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó XIV a Catalunya.
4: Les organitzacions participants remarquen que en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
9: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
4: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
1: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
10: Bon dia.
1: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
11: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
12: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
11: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encara n'han 300 professionals més i amb canvis també les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir es va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
13: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
14: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
15: Estem tenint una segona quinzena de maig
10: brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
14: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susana, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi que s'ha celebrat a partir de demà en una masia del municipi.
11: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3Cat Info.
15: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
11: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
1: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
13: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
11: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
16: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
11: El Port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia de nou.
1: La primera.

0: La Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona. Manifestera, romasera,
0: una coquetona, candula, guassona. Avui arrenca el Tetafest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: I acabem amb Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
3: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
3: De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalasser que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
3: La de Mapi León, després de 9 temporades.
4: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
3: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui, Madrid-Castella-Sabadell, a partir de les 9, és l'anada de la semifinal d'ascens a segona A, mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Candela Peña, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui, per arribar al punt de 2:15 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
6: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes, amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001, i que s'incluïa al seu tercer disc, Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard. Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

altre artista que ho va fer moltíssim abans, concretament reculem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You Baby.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
2: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
0: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: I ni por arriba... ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I ha contractat, per cert, l'agència de detectius Método 3. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orrius al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: I ara que parlàvem de l'incendi d'Orrius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Orrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i el sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
0: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Codó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats en rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la SEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar, el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, de Jonathan Andic, alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona, tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui, que comença Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació. This

0: i d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro.
1: Avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadi Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors. És el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. L'has vist, el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
1: És que a mi no m'agrada el futbol.
0: El fa així amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol.
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però és... ningú veu.
1: Doncs felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja... Doncs diré del cel, si escolta Catalunya Ràdio. Ja ho sé, que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
0: És veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps d'on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no m'ho diguis, però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21? 25? Celebrar
1: aquest any. Mare meva!
2: Ja m'hi he quedat. I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenien a Vancouver de 24 graus.
0: Que allà escolta els matiners per anar a dormir, diguéssim.
1: Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, per qui
1: I
0: és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Sí, és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no, ja m'haguessis dit, ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però que, per què destaca? Eh?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals,
1: això,
0: no?
1: Això.
0: I és molt cèlebre per la seva divulgació del pormisguevismo. Vull dir que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Ja, sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, gràcies. Marta Diana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada. Era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió. El foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà. S'ha notat una forta temolor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
6: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
5: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van alleujar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell, per sota dels 18.300 punts, un 0,55%, menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat en màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
3: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
14: Tornem en directe al Departament d'Educació. Lara García, bon dia.
16: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que hi es trenquessin les negociacions, ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment. Però hem pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana ahir a la tarda en què no es va arribar cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, fa uns minuts en aquest programa.
17: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no per ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa.
16: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
14: Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
3: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
14: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
3: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
18: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
14: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
19: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però, fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
14: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació. El sector industrial encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers, uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
20: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
3: Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap d'operació dels bombers.
21: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
14: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut, perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
3: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera.
14: Oriol Pujador.
22: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit.
23: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
22: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
3: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat, que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
24: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
14: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
3: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
25: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
14: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
3: L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
14: Valèria Obereda.
26: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
27: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
26: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
3: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
14: València, Alba Barbosa.
0: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
1: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
0: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes del govern valencià i assistit el vicepresident de la Generalitat. I l'acte l'ha tancat la cantant valenciana, la Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat.
10: Mitchell deixa el Girona per l'Àjax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
14: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
2: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la desena edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de Muera, amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord, de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus, i en canvi sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: A 8:45 obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
3: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
8: A 11:15 parlarem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
3: I a les 11, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
8: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: I quin tema pendent? Vam tancar ahir El Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
10: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
9: Bueno, Presi, perdona, però m'estava despedint.
11: O sea, perdona, Aitana.
10: Alexia.
11: Alexia, com se llama esta chica?
10: No, soc l'Alexia.
12: Va confosa amb la intel·ligència artificial.
11: Sí. El que te passa a la del club, és que clar, a veure...
12: Va ser ahir.
10: Va ser ahir.
12: Com la pot haver oblidat?
10: Va, tornem al comiat, sisplau.
13: President, calmis. Ja parlem del Gordon.
9: Són molt els records viscuts en aquesta casa, la meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
11: Molt bé, gràcies. Que he fitxat el Gordon per 70 quilos!
10: Que s'acomiadi, pobra.
9: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran el món. Necessites ajuda per a redactar més cartes?
10: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
14: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
16: No sé quan fa que no veus Metrópolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
14: I el segon, la Maria Nicolau.
17: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona. L'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8. També en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i de Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les nuvolades que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: I això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim, el cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura, sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes. També la nit que hem passat tots plegats, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada, estensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació. Hem passat la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs... si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts, també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora, una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que ells trenquessin les negociacions, fa uns minuts doncs n'ha sortit algun, ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin doncs, 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria doncs, aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats ens esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs, un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10 també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui de mestres i professors al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo, con el corazón en vilo, y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más, o sea...
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta urbanització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Andic. Avui La Vanguardia publica les fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: Per parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui, que Molló, el Ripollès, el Sol, ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí. I a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Milano Espedoliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
3: Sense parlar directament de l'Ofer ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
10: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
11: Hola. Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
12: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
13: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
14: Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 8 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
3: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
10: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
14: Mentrestant, Feijóo treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
15: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que, además, no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nulitat.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
16: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
10: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
14: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, i, que era el seu número 2, Francisco Martínez, han enterrat la destral de guerra en les respectives declaracions al judici de la Kitchen.
3: En la fase d'instrucció es van acusar mútuament de mentir. Ahir tots dos van coincidir en negar que estiguessin al cas de l'espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
17: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
18: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
19: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
17: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
18: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
17: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La caiguda.
10: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mutua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
14: I és una prova que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima, l'Isaac Andic, tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat, al punt dels fets, amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
0: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests quatre fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure per ser en exclusiva demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
3: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
10: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Benz, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
5: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un 70% de Gaza.
14: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori.

0: Persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
1: 5.600 Mossos.
2: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà importants restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
3: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
5: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
1: Festival neonazi.
0: Polèmica Santa Susana al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
2: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dada Incornellà a aquesta casa.
6: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
1: Alcalde, dius que era
2: de Junts.
1: De Junts. Més vagues.
4: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona, coincidint també amb la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
0: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
1: Explota.
2: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral, als Estats Units, i ha provocat una gran bola de foc visible des de zones properes.
4: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí, que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: No era la real.
0: La humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
1: Valèria Obreda.
7: En aquest fals enregistrament, Judith Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
8: Jo diria que no, fins a allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
7: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova etapa.
2: Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027.
1: I primer concert.
4: De la Pegatina a Catalunya hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Pau Paterres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia.
1: S'acaba
9: l'etapa de mitja del Girona. Després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
1: I el volen?
9: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça. El seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
1: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.

0: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Curado. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
2: A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a l'A2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals, a aquesta hora, a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt, trams amb densitat des de Trinitat i litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Llobregat.
1: Protestes al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per la decisió de l'Ajuntament d'ubicar un nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra.
3: L'associació de veïns Som Santa Eulàlia insisteix que aquesta és l'única zona verda del barri i recorden a l'Ajuntament que el 2019 els veïns van votar en una consulta ciutadana a ubicar el poliesportiu al carrer Gasòmetre. Cristian Jiménez és portaveu de l'entitat.
4: Ens ho posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Si ho posem perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
3: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai.
1: Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al parc de Collserola.
3: El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el consorci del parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
5: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
1: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè.
3: La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
1: I Cultura, el Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
6: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals, amb grans felins i altres elements de la natura, en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
7: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
6: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més cultura, demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival Catcona, el festival de gèneres fantàstics, exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
9: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
8: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
9: Apa.
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del Grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols i, per la seva banda, el Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 25 de desembre del 2017.
13: I el número de la sort, el...
14: 2.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir d'una apocalipsi textual que farà que els documents creats per humans siguin una raresa.
14: D'on surten aquests números?
15: D'un estudi de l'empresa tecnològica Graphite que ha analitzat més de 55.000 articles publicats en anglès en els últims 6 anys. Els van sotmetre a 3 eines detectores d'intel·ligència artificial que van concloure que un 50% havien sigut generats principalment per una intel·ligència artificial. L'estudi té dues limitacions clares. Això sí, no reflecteix quants articles humans han rebut assistència de les IA i les IA cada cop generen continguts més difícils de detectar.
16: Ara parlarem sobre intel·ligència artificial i el xat GPT. T3, sí. Desenvolupat per Open...
15: Així s'explicava a Catalunya Ràdio el novembre del 2022 la irrupció de ChatGPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36% i en 2 anys la xifra ja era del 48% i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jean Leport, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dijous l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: I ara el més destacat a la televisió, a Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
18: Horizonte ya es el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, ese públic quedarà completament orfe i llavors pot ser que esa tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
14: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
19: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Carla Lejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
20: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
2: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
4: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
14: I quan falten 2 minuts i mig per 2:15 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
5: Bon dia, Michel.
23: Penso que no tinc por. És el pa de paller.
24: Com?
14: Michel és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la ciutat.
25: Michel, bon dia.
26: Good morning.
14: Què?
26: Ai. Morgen. Però que estigui ja tomant classes de neerlandès...
14: Clar, diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
26: Sí. En debades penso que diem els gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
14: Sí. En aquest sentit ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Michel.
26: On vas, a Ilàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat. No?
14: Clar que sí, sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Michel, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
26: Estic bé, pensut. Però sento... Però que se'm fica un lluç a la boca.
14: Sí. Un nus a la gola.
26: I sento un enyor que em trobaré a faltar tot de Girona. Sí. La ciutat, la plaga de ciclistes.
14: Sí, això sobretot.
26: I sobretot espero que no se m'olvidi el català que tanta gauança, no?
14: Sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
26: Va tu a l'olla. Oi tant, valga'm Déu si em sap malament. Pues som haguera desitjat un altre final. But soccer... Les coses no sempre acaben com hom esperaria.
14: Molt bé, Michel.
26: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam, sí, sí. És club ferm.
14: Sí.
26: I a veure què passa.
14: Molta sort, Michel.
26: Trobarem a faltar el teu somriure, sí. I en aquest sentit, diu que ens deixes. Te'n vas lluny d'aquí. Però...
14: El record de la vall on vas viure.
26: Record de la vall...
14: Sí.
26: Vall d'en Bas.
14: Sí. No l'esborra la pols al camí, no?
26: Qui? Me el sé.
14: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'USTEC, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijóo no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Óscar Puente.
27: No vamos, desde luego, a doblegar a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
14: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des d'ahir a la tarda. Els bombers, però, ja han donat aquesta nit el foc per controlat. I pel que fa als esports, Michel deixa el Girona per l'Ajax després, Robert Prat, de 5 temporades.
16: 5 temporades al club en l'etapa més exitosa del Girona. El Barça aposta per Julián Álvarez, traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al Club Blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
14: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu un 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona, 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer, sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
14: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. Hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament. També hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi. És a dir, les persones grans, els nens, doncs, amb aquests cops de calor, és important ventilar-se i estar hidratats.
1: Eh? Sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurna, sinó també en les hores acumulades de calor. Perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
14: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment, sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
14: I a les carreteres, Clàudia?
3: I a les carreteres, doncs, a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2, entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2, a Brera, sentit Barcelona. I a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
14: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Fonts de la conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
7: El caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
6: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues, inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
14: euros i una mica més nets. Però ho consideren insuficient ara, perquè Yolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejava a aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se i avui la sentirem. Avui sentirem a Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
6: També
14: sí, la consellera d'Esther Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
6: Fins ara.
14: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
14: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
9: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
24: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
9: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
24: Joan Cañete Veila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
9: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferia a la ciutadania a part de frenar el bloc de la dreta.
24: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
9: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga" i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
24: A Pedro Sánchez Relva Mundó només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure-la ell al banc dels acusats.
9: Sobre educació, editorial a l'Ara reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
24: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
9: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
24: I en tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
9: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
14: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
0: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins a situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat, o majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o familiars dependents. A més, fan feines en els sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
8: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
10: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
8: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, més de llest.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
15: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
17: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
15: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, club de futbol femení, Barça.
17: També diumenge a 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off descens de la Primera Federació.
15: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
17: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
15: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
17: Tot gira.
15: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
25: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat el Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
14: Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
3: Concretament, de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
14: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
25: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
14: I qui sí que acaba al calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
3: Ho llegim també a l'ABC, és una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
14: Més calor, però més refugis?
25: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, els municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen una menys de 10 minuts caminant des de casa.
14: I ara els destacats en Internació d'Economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
2: Europa també sua i de quina manera amb les temperatures extremes d'aquesta setmana. I us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem Alemanya i llegim el Bild que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim el South China Morning Post que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400.000 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
14: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió en B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa l'Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al debat Bani, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara el segon semestre pot pujar fins a un 9%.
4: I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
5: Que tot s'acaba, destacar l'esportiu. Exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club. Mm-hmm.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periòdico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació i integració.

0: I per camins, el que li espera al Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació capdalt. El periódico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, l'Hisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cocoters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar més fotos.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63.
1: I
3: la presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivient, és.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Oh, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach. 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Santoral.
3: El Santoral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan la seva quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. Són... He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha maximis? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinosa aquí...
3: Ah, ho va dir l'Albert.
1: Va dir que hi havia un senyor gran darrere meu. Va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant.
1: Si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc jove.
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paraninf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Mac Duranic, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. A trinxerar.
11: En sentit literal, voltar de trinxeres i en figurat i en pronom a trinxerar-se. Recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
1: Pressentiment.
11: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutge de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, de la seva mort.
1: Acalorament.
11: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una solellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
1: Posem-hi tres xifres a Marc Jurado. 12%
12: el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, hi ha Sant Cugat, el Vallès i Sitges.
1: 200 milions.
12: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
1: 37.
12: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del 2022, quan s'havia arribat als 36,8 graus. Ara s'ha batut aquell rècord en gairebé mig grau més.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una gran bola de foc. És negra nit i pel que il·lumina l'explosió s'identifica la punta d'un coet i l'estructura d'una plataforma de llançament.
13: És Cap Canaveral, als Estats Units, una explosió aquesta nit d'un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ha estat durant unes proves, no hi ha ferits. Bezos ha explicat a les xarxes que aviat esbrinaran què és el que ha passat. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
13: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar el judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció ahir, es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba en aquest cas des de Rússia. És la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit amb un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
14: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulich, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial, l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
1: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema «Jo no t'espero». És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar «Voti, voti, voti, pederasta qui no voti». Ara per ara no està confirmat que Lleó XIV es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
16: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit de Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa amb vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc el distingeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredar en el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
26: Fa uns minuts s'ha enviat un SAlert per avisar la població. El material que cremava va impedir als bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
1: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
27: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Holanda Segura, es portaveu d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
28: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que van, és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
27: Avui fan vaga docents dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
1: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
26: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
27: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia, segurament amb rècord de temperatura en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
29: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra?
31: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Hem marcat ja el telèfon. Si diu xiripipi, s'endrà una llagurissa Ral d'Avinyó.
33: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
0: Però la volíem felicitar perquè va ser el...
1: Ah, ai, Mercè!
0: Et truquem de Catalunya Ràdio.
2: Hola.
0: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe, Manu Gui.
2: Que me van dir que digués Chiripipi.
1: Ah, molt bé. Chiripipi. Doncs Chiripipi per tu. Manu Gui.

0: Mercè, felicitats. Un petonet des de la ràdio. Gràcies. Que vagi molt bé.
1: Adéu, Mercè.
0: Adéu.
2: Bon
1: senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Continua el pols entre els sindicats de mestres i professors i també la Conselleria d'Educació. La jornada de vaga d'ahir al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme va tenir un seguiment important, però va ser a la nit quan el conflicte va ser i va fer un pas més. Els representants dels sindicats convocants han dormit a la seu del departament. S'hi van tancar ahir la tarda, després d'una taula sectorial sense acord, i davant del bloqueig van exigir la presència de la consellera Esther Niubó, que va acabar anant-hi a última hora del vespre. Aquest matí la consellera Niubó i Yolanda Segura d'Ustec passaran per aquest programa. I després, a les 10 del matí, les dues parts han convocat també una reunió d'urgència. Sobre la taula hi ha una proposta de l'administració que el govern qualifica de definitiva. Els seus dos pilars són l'augment salarial i l'ampliació de la plantilla. Gairebé 400 euros bruts mensuals d'augment en 4 anys i 7.000 nous professionals a les aules fins al curs 2029-2030. Els sindicats, de moment, ho rebutgen, tot i que Yolanda Segura fins ara havia dit anteriorment que amb 400 euros podria aixecar aquesta protesta. Sigui com sigui, ara diuen que no accepten que se'ls plantegi com a ultimàtum de caixa o faixa. Reclamen garanties per escrit i avisen que l'amenaça d'una vaga indefinida continua sobrevolant aquest final de curs. Les posicions continuen encallades per una barreja de desconfiança i també de formes. D'una banda, el departament dona per fet que ja s'ha fet l'esforç que li tocava fer i l'oferta actual, recordem, és gairebé el doble de l'oferta inicial. El govern creu que això compensa la pèrdua de poder adquisitiu del col·lectiu i avisa que no hi ha més marge econòmic. Per la seva altra banda, els sindicats no ho accepten. Denuncien que dins dels 400 euros d'increment salarial anunciats s'inclouen fons que els docents ja haurien cobrat igualment. Un escenari de desconfiança mútua que no és el millor per negociar, però, tot i això, amb les cartes que hi ha sobre la taula, l'acord hauria de ser possible. I avui, a la reunió de les 10, s'ha d'exigir que tothom tingui cintura. Per Catalunya seria un autèntic fracàs acabar aquest curs amb un bloqueig permanent. Demostrar que som incapaços d'arribar a una entesa. I començar un nou curs al setembre amb la mateixa tensió acumulada seria un despropòsit, sobretot perquè aquest acord laboral no és el final. El debat sobre l'educació va molt més enllà d'aquesta negociació i cal que tothom estigui molt implicat, totes les parts implicades, perquè les aules, al final, és una juga al futur d'un país. Tant el sector com tota la societat demanen solucions valentes i per trobar-les la comunitat educativa necessita també trobar punts en comú. Temes en què es pugui impactar, per exemple, l'infernal calor d'aquests dies a les aules. El rellotge corre i avui toca desencallar les nòmines i començar a encarar el futur de l'escola amb una empenta nova.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 29 de maig, ens despertem amb temperatures altíssimes, ja de 27 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 27 graus a Roses, 23 graus a Batea, a la Terra Alta, o 21 graus a Oliana. És probable que alguna d'aquestes xifres sigui temperatura rècord nocturna, com a mínim les de la ciutat de Barcelona, les temperatures mínimes que hi ha hagut avui a la ciutat de Barcelona. De cara al migdia esperem temperatures també rècord, però només segurament a les comarques de l'oest. Lleida, comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre o interior de Tarragona, podríem tenir xifres tan o més altes que les que vam tenir ahir. Per exemple, espereu una màxima de fins a 38 graus a Lleida o 37 a Tortosa. En canvi, baixarà lleugerament la temperatura de Barcelona i de Girona, amb alguns ruixats de tarda avui que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu. De cara al cap de setmana es manté el sol, es mantenen les temperatures altes, reculen una miqueta, això sí, i els ruixats de tarda seran més freqüents a l'interior.
0: Ara són les 8 i 4.
3: El caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que van, és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
0: Això el que ens deia fins ara, just fa una hora, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, una de les membres del sindicat que ha protagonitzat la plantada. Anem cap a la seu del Departament d'Educació, allà hi ha, des de primera hora del matí, la Lara García. Lara, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els sindicats que volien que la consellera tornés a la nit al departament per negociar i així va ser.
4: Sí, ara mateix hi ha molta expectació mediàtica ara mateix a la porta del Departament d'Educació. De fet, us puc informar d'última hora que acaba d'arribar la consellera d'Educació, Esther Niubó, per preparar la reunió amb els sindicats que té aquest matí a les 10. I ho ha fet per la porta del darrere perquè nosaltres estem aquí a la principal i no l'hem vist passar. Com deies, els sindicats volien que la consellera vingués d'ahir a la nit per seguir negociant. Al final, el que va fer la consellera és baixar 10 minuts i emplaçar-los per reunir-se avui a les 10 del matí. Tot i així, els sindicats han decidit passar la nit aquí a Trinxerats, tancats dins la sala de reunions del Departament d'Educació. Ho han fet amb màrfegues, inflables, amb matalassos, amb coixins. Han demanat pizzas per sopar. Hem pogut parlar amb alguns d'ells que treia el cap per la porta per parlar amb la premsa. Han passat la nit majoritàriament desperts, ens expliquen, però que es veuen amb força per seguir negociant aquest matí amb la consellera. Esperen que Esther Niubó vingui amb ànim de negociar, diuen, i amenacen en seguir dins la conselleria si no arriben a una entesa. Recordem que la proposta que va fer ahir el Departament d'Educació als sindicats, segons el Departament, és l'última que posava per damunt la taula. Per tant, doncs, veurem si avui, finalment, alguna de les dues parts és més flexible i poden arribar a una entesa.
0: Que era la mateixa proposta que demanava Iolanda Segura fa unes setmanes, en una entrevista al diari Ara, demanava 400 euros. És la proposta que feia el Departament. Per tant, també haurem de sentir usted per què aquesta proposta no acaba de convèncer. Tot això també posa de manifest una altra cosa, que és que estem parlant d'un conflicte laboral. És a dir, aquí no. Però s'està notant una reflexió sobre l'educació del país. I això també és preocupant, veient com estan ara mateix les aules. Abans d'aquesta nova reunió, les dues parts passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Escoltarem la consellera i també la portaveu d'USTEC. I en els últims dies havíem explicat que les postures s'havien acostat i que l'acord estava al caure, però ara on són les diferències, Pol Foradada?
5: Doncs depèn de qui es pregunti, però com deies, la carpeta salaris sembla ara la més encallada. Ahir el govern va posar sobre la taula, per escrit, aquest augment de sou de 400 euros, aquest llistó que, com deies, havia posat la mateixa Iolanda Segura fa unes setmanes en una entrevista a l'Ara.
6: De quants diners?
7: Entre 400 i 500 euros podríem parlar.
6: No sé, això és una proposta que podria posar-se sobre la taula i a veure si el col·lectiu la considera acceptable.
5: Les discrepències són d'una banda en el calendari, el departament parla d'aquest augment en 4 anys, els sindicats demanen que sigui més curt el temps, i també els sindicats critiquen que són xifres inflades, perquè diuen inclouen ajudes estatals als funcionaris. Per tant, el que depèn de la conselleria seria poc més de 300 euros bruts al mes.
0: Recordem que el govern ja va pactar amb Comissions Obreres i la UGT una pujada de sou.
5: D'un 30% del complement específic, això serien 211 euros bruts al mes a primària, 216 a secundària, tot en 4 anys. Això pel que fa als salaris, però les carpetes, escola inclusiva, més recursos o adaptar els centres a la calor tampoc estan tancades. I també ha molestat els sindicats les formes, el caixa o faixa i de la consellera.
8: I per això, doncs, aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
0: A tot això, sumem-hi que avui també hi ha una nova jornada de vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. D'entrada anem cap a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. David Àngela, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs mira, som aquí davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, al Passeig de la Muntanya, on ara mateix hi ha molta tranquil·litat a l'espera que arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa aquí a la comarca. I és que avui els docents i mestres del Baix Llobregat, en aquesta jornada sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui com a servei mínim, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
10: El nostre centre, la vaga està sent, bueno, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions i, bueno, això avui no sé quan serem perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel que lluitem i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
0: I del Baix Llobregat al Garraf, a l'Institut Manuel de Cabanyes, el més gran de Vilanova i la Geltrú, i tenim la Montse Gené. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí han entrat molts alumnes, semblant a un dia normal. Ens comentaven que avui no coincideix amb vaga d'alumnes, que dimarts sí i que aleshores hi va haver molta afectació, però que avui és semblant a un dia normal. Alguns alumnes ens han dit que tenen exàmens, unes noies de primer de batxillerat. La mateixa directora també ara mateix anava a fer un examen i hem vist entrar força professors per una porta lateral a l'edifici a treballar. També ens expressaven que ja porten molts dies de vaga i que també això es nota.
0: Doncs gràcies, Montse. Recordem que la setmana que ve també hi ha noves aturades territorials i divendres. Si no hi ha acord, també hi hauria una nova vaga a tot Catalunya. Ho analitzarem tot plegat al matí amb Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. Però abans, un primer comentari del periodista Vicent Sánchez.
12: Ahir a darrera hora, els sindicats majoritaris i els representants del Departament d'Educació no havien arribat a cap acord. Els separava encara l'augment en els salaris. Els ensenyants van decidir passar la nit al departament i van exigir en aquest tram, que podria ser el final, negociar directament amb la consellera Niubó. Tot sembla indicar que hi haurà acord, un acord que comportarà satisfer en gran part les demandes inicials dels sindicats i que hauria de començar a resoldre una situació dramàtica a les escoles. Només cal esperar que tot no acabi només amb els recursos i que es revisen les costures d'un model que mai ha funcionat bé.
0: I atenció, perquè aquesta pressió dels mestres s'hi suma també la de metges de Catalunya. Una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns per exigir aquesta reducció de les llistes d'espera. Oriol Pujador.
13: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya, declaracions al Catalunya Nit.
14: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
13: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre serà, atenció, les novetats del cas Endic.

0: Antic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués a la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Antic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada a la qual asseguren ha contribuït les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I precisament, com dèiem, una de les claus és aquesta caiguda d'Isaac Antic. Repassem el recurs de la defensa pel Forada, que hi ha un vídeo que pot ser decisiu en aquest cas.
2: Sí, ja hem tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. És un vídeo d'una caiguda prèvia d'Isaac Antic, del fundador de Mango, 10 mesos abans dels fets de Montserrat. Una caiguda a l'entrada d'una mútua, a la part alta de Barcelona, i que la defensa ha incorporat a la causa. S'hi pot veure el fundador de Mango, com ensopega i efectivament recorre uns quants metres cap endavant abans de caure perquè no aconsegueix aguantar-se. La defensa sosté que això és el que li hauria passat a Montserrat.
1: Un vídeo que podreu veure, com deia, dissabte col·lapsa. I com vol demostrar la defensa que les dues caigudes són iguals?
2: Segons explica avui La Vanguardia, on es poden veure també fotogrames d'aquest vídeo, els detectius de Método 3, que col·laboren amb Jonathan Andy, que haurien corroborat aquesta versió emulant la caiguda mortal d'Andic amb maniquins equipats amb sensors i drons per demostrar que la tesi dels Mossos, que el fill va empènyer el pare, és falsa. A més, en el recurs també es destaca que Isaac Andic patia gonartrosi bilateral, que és un problema que li impedia reaccionar a temps si ensopegava perquè els genolls no li aguantaven el pes.
1: L'altre indici que la defensa intenta desactivar, atenció, que us expliquem ara al matí de Catalunya Ràdio, és la marca de la relliscada que hi havia al lloc dels fets.
2: Els Mossos van fer fins a 10 simulacions de la relliscada i van concloure que calia moure el peu endavant i endarrere per deixar aquella marca. Doncs bé, la defensa mira de desactivar aquest indici denunciant que en cap moment es va acordonar la zona mentre es feien aquelles proves i que això va en contra d'una investigació que tingui pulcritud científica.
1: I com valora la defensa la investigació?
2: Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andy, que es mostra molt crític amb el jutge, citant el magistrat del Suprem, Manuel Marchena, una cita que diu: en la imputació jurisdiccional d'un fet criminal no serveixen intuïcions valoratives ni la proclamació de pressentiments percebuts com a reals.
1: A partir de les 10 en parlarem avui, atenció, amb Francisco Marco. Segur que el recordareu, Método 3. Col·labora la defensa de Jonathan Andic per investigar aquest cas. Ha fet una investigació, ha trobat aquestes imatges, ha pogut recrear aquests fets. Sobre aquesta investigació, avui en parlarem amb ell a partir de les 10 en una entrevista que ha donat en aquest programa. Francisco Marco explicarà els detalls de la investigació d'aquests fets que van provocar la tràgica mort del fundador de Mango. Abans, un comentari de la professora de Dret, Montserrat Ebrera.
3: Llum i taquígrafs per al cas Andic. Igual que varen conèixer l'auto de presó provisional, era previsible que coneguéssim el d'apel·lació, malgrat haver pogut al·ludir-la dipositant 1 milió d'euros. La seva defensa apela per entendre que tota aquesta llum i soroll provoquen en l'investigat una condemna social prèvia a cap sentència, perquè no hi ha hagut cap raó per haver-lo detingut i emmanillat, ja que va estar sempre a disposició de la justícia, i perquè els indicis plantejats no sustenten, al seu parer, un relat de culpabilitat.
1: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
4: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Marta Viana, Francesc Soler i Pol Heroit. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Fa molt poca estona que s'ha aixecat el confinament d'Òrrius després que els bombers hagin donat per controlat l'incendi que hi va calcinar una fàbrica de cera i parafina.
11: Protecció Civil ha enviat fa mitja hora un SALERT per informar la població que ja podia sortir de casa. El confinament va començar ahir al migdia per la contaminació que generava la columna de fum tòxic

0: Arran del foc a la nau industrial, els bombers han deixat cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua hauria pogut dispersar productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
1: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
2: I el d'ahir va ser el primer ensurt d'enguany davant d'un estiu en què preocupa l'efecte d'aquestes altes temperatures en la temporada d'incendis. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més. Anem cap a Sabadell, Montse Poblet.
3: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
4: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per comptar els incendis que ens anem trobant.
3: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. Des de Sabadell, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Pedro Sánchez reclama comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els nous indicis que apunten al PSOE. Madrid, Tània Tàpia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, serà, però d'aquí uns dies, després del Consell Europeu del dia 18 de juny, per tant, també després de la declaració com a investigat de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, els socialistes mostren col·laboració amb la justícia, eviten parlar obertament de conspiració o de lawfare, però no amaguen que creuen que tot plegat no pot ser casual. Óscar Puente i Óscar López, ministres.
6: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
5: El PSOE s'ha desmarcat del cas Leire Díez. Ells no van encarregar ni van pagar-li res, tampoc a través de tercers, diuen, perquè maniobrés per influir en causes que afecten Sánchez i el seu entorn. Diuen que si hi ha pagaments a Leire Díez eren temes que depenien directament de Santos Cerdán i se'n desvinculen.
2: Gràcies, Tània. I els ministres tanquen files amb Sánchez. I també ho fa el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú es pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
2: Tot això mentre ahir va començar el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
9: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per viatge polític.
10: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
9: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: I per cert, que ja tenim la primera enquesta sobre com afecta tot plegat a la figura de Pedro Sánchez.
9: És de GESOP i la publica el periòdico. El 52,7% dels 500 enquestats consideren que Pedro Sánchez hauria de dimitir pels suposats casos de corrupció, mentre que el 23% creu que hauria d'assumir responsabilitats, però podria continuar el càrrec. On hi ha divisió d'opinions és en una possible moció de censura. El 45,3% creu que el PP l'hauria de presentar i el 42,1% que no.
2: I el PP, que de moment no ho contempla, i el seu líder, Alberto Núñez Feijó, treu pit que el Partit Popular és un partit que no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem-ho, és l'únic partit a nivell estatal condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
11: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que, además, no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
2: El segell del Partit Popular és la no corrupció. Tornem-ho a sentir.
11: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que además no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
2: Unes declaracions que, a més, feia el mateix dia que seguia el judici per l'operació Kitchen. Que li recordo al senyor Feijó que és una causa contra el Partit Popular per espiar i per robar informació compromesa.
9: Ahir van declarar com a acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, que van assegurar que no sabien res de l'operació.
2: Més detalls, Madrid, Àngels Lafuente.
12: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
13: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como una operación Kitsch.
14: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
12: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
13: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
12: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Iran i els Estats Units han continuat aquesta nit amb les hostilitats, tot i que l'acord de pau cada cop és més a prop.
15: Segons alguns mitjans, ja s'hauria arribat a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat. Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
16: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
2: I a Israel, el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto al foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
15: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabant-ne ocupant el 100%.
17: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50 i hem passat al 60.
18: Al 100%, al 100%.
17: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
15: El front del Líban i Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
2: Són les 8:24. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i a Montserrat. Miquel Jarque.
19: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions a mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlo és la consellera d'Interior.
20: El dispositiu Almus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
19: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui també estarem molt pendents d'un festival atenció neonazi organitzat a Santa Susanna.
0: Hi ha polèmica al municipi per la celebració en una masia del municipi d'una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que, com que és una finca privada, no poden fer-hi res.
2: I atenció a això, perquè l'humorista Judit Martín assegura que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballer per emetre l'àudio com si fos la veu real de la soprano, Valèria Obereda.
21: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
22: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
21: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui els Amics de les Arts estan d'estrena.
23: Segurament t'estimo, el primer single d'un àlbum que està previst que surti el 2027. Feia 2 anys que els Amics no treien música nova.

0: I presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després aniran al Festival Pau Paterres de Tàrrega l'11 de juliol, el 17 de juliol seran al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: Són les 8 i 28.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
10: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
11: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.

0: I ara els esports. Mitchell tanca la seva etapa al Girona com a la més exitosa del club en tota la seva història.
1: Amb l'ascens a primera, al tercer lloc a la Lliga, la classificació de la Champions, tot i el descens d'aquest curs, el llegat de Mitchell és evident. En les 5 temporades en què ha estat al Girona, l'adeu del tècnic el va fer públic al club. El destí de Mitchell serà l'Ajax d'Amsterdam.

0: I el Barça comença l'ofensiva per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
1: Presentarà una oferta de 100 milions. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça, en espera, això sí, de les negociacions amb el club matalàs, que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon a les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
0: I el tècnic Xavi Pascual justifica la seva marxa al Barça de bàsquet pel desgast acumulat.
1: De res va servir l'última reunió amb Joan Laporta.
2: Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas, Mapi León, nou temporades al club, on Avalla també marxa, Marta Torrejón i Salmo Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui, previsió Madrid-Castella-Sabadell a les 9, anada de la semifinal d'ascens a la segona divisió A. El Barça, que retira aquest vespre la samarreta de l'excapità de l'equip de futbol sala, Sergio Lozano. Els blaugrana reben el Valdepeñas a les 9, primer partit de quarts de final de la Lliga, i comencen les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Calafell a partir de quarts de 9.
3: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Pel que fa al temps, ens despertem amb temperatures altes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens esperen encara dies de calor.
4: Sí, sobretot avui, a temperatures altes i diríem extremadament altes en alguns llocs. Haurem d'esperar al final del dia per confirmar si que van sent rècord, però tot apunta que els 25 graus de mínima que hi ha hagut avui a l'Observatori Fabra de Barcelona podria ser un rècord pel mes de maig. I avui també tindrem rècords de temperatura diurna. Per exemple, a la ciutat de Lleida, ahir ja en vam tenir, van arribar als 37, avui se'n preveuen 38, a Tortosa podrien igualar el rècord d'ahir. En canvi, sí que baixa una mica la temperatura a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, podrien recular 1, 2, 3 graus els termòmetres. I és que avui tindrem algun ruixat de tarda, el Pirineu, Perepirineu, aquí ajudarà a refrescar una miqueta l'ambient. El cap de setmana es repetiran aquestes tempestes de tarda, sobretot també del terç nord de Catalunya. Segurament diumenge poden afectar més comarques de l'interior, i a poc, molt lentament, la temperatura començaria a recular durant el cap de setmana.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Hem de destacar una incidència al tram de Barcelona per una avaria a les línies T1, T2 i T3 circulant amb freqüències de pas alterades.
0: I pel que fa a les carreteres, punts vermells.
5: Punts vermells en tenim dos. A la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, hi ha retencions per un accident que talla un carril. I a la C31 a Calafell. L'havia estat tallada durant uns minuts per un accident. Ara ja es dona pas alternatiu, però encara hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: Punts taronja.
5: Punts taronja. En seguim tenint a la 2, a Abrera, sentit Barcelona. Segueix el trànsit molt dens en aquest punt. I també a la C31C, al Prat del Llobregat, cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt, recordem-ho, hi ha hagut un accident que encara talla un carril.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir, forat a la pica, citació literal, era Aixidiu. Avui, acabem la setmana militarment. Educar militarment. De 6 lletres. Educar militarment. 6 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
11: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
12: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
14: Ho veieu?
15: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del Diario Punés, Arturo Puente, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i la periodista del Periódico, Sara González.
0: I de què parla fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
17: Doncs en una reunió amb quatre persones, quan n'ajuntes dues que són del mateix municipi, què passa? Que es parla només d'aquell municipi.
0: De Sant Celoni.
17: Dues persones que coincideixen de Sant Celoni i batalletes de...
18: Perdoneu la resta, perdoneu.
19: Bueno, jo he après més de Sant Celoni en dos minuts que...
20: Veus? He fet un exercici pedagògic. Molt gran.
19: Sí, sí. Qui passava la via Augusta?
0: Sí, clar, sí, tant, i tant. Jo el recordo que em faves a Sant Celoni, mític lloc. Home, encara està, el local encara està...
18: Està tancat. Però el local...
0: Sí. L'edifici
20: existeix, però no funciona com a restaurant, diguem-hi.
0: Però està igual, que ho han deixat, ho han tancat i està igual.
18: Sí, senyor.
20: Per fora, sí.
0: Doncs hi ha algun dia, a veure si algú s'anima, no?
18: Bueno, ja que feien propaganda, deixem-ho dir, perquè arran del racó de Sant i Santa Maria i tot plegat era Sant Celoni, bosc, cuina i patrimoni. Això encara està tot vigent, encara que malauradament...
0: Bosc, cuina i rodalies,
18: i rodalies.
20: Sí. Aquest és el gran hàndicap.
0: Són les 8:37. Avui estem molt pendents de les negociacions per arribar a un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats, que han passat, recordem, la nit a la seu de la Conselleria per mostrar el seu malestar per la darrera proposta de la consellera Niubó. Tornem a la seu del Departament. Lara García, bon dia.
21: Què tal? Bon dia, Ricard. Mira, hem aconseguit entrar ara a la Conselleria d'Educació. Hem estat des de primeríssima hora seguint des de fora com es despertaven els representants sindicals que han dormit a la sala de reunions. I ara mateix som a la cafeteria. Estem esmorzant amb aquests representants que carreguen forces després d'una nit dura dormint a la sala de reunions. Podem parlar ara mateix amb el Dani Marcos, que el tinc aquí al costat de la coordinadora obrera sindical. Dani, bon dia.
22: Hola, bon dia.
21: Com heu passat la nit?
22: Bé, tot el bé que es pot passar aquí, al despatx amb una màrfaga, però bé, ha servit per fomentar la unitat sindical.
21: Esteu fent cafès, entrepans, després entenc d'una nit dura d'haver dormit poc, us veiem amb forces de seguir negociant?
22: Sí, amb moltes forces. Vull dir, el cansament físic no treu que estem aquí amb forces, amb l'acompanyament de tota la gent que pressiona des de fora, així que estarem aquí fins que calgui.
21: Ahir la consellera va baixar a parlar amb vosaltres uns 10 minuts, després que anunciéssiu que us volíeu quedar aquí a passar la nit. Com heu vist a la consellera? Com la veu veure?
22: Doncs va baixar molt enfadada, amb zero ganes de reobrir la negociació. Ens va dir que allò era l'acord definitiu, que era el que hi havia, i que si volíem que ens reuníem avui a les 10, nosaltres li vam preguntar que si hi havia la possibilitat de tornar a parlar, de reobrir aquesta negociació, que nosaltres el que volíem era reobrir la negociació, i ens va dir que anéssim a dormir, literalment ens va dir aneu a dormir, reflexioneu, amb un to prou paternalista, i per tant doncs, la sensació és que ells per ells han tancat la negociació.
21: D'acord, doncs Dani, moltes gràcies. Doncs avui, d'aquí una hora i mitja, més d'una hora i mitja, doncs hi haurà aquesta reunió entre la consellera i els sindicats d'educació.
0: Però abans, tindrem a nosaltres en aquest programa Iolanda Segura d'Ustec i també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia.
23: Molt bon dia.
0: Va marxar i enfadada?
23: No, miri, enfadada no, però és veritat que jo crec que la proposta que ha posat sobre la taula aquest govern és una proposta molt important, és una proposta molt valenta, una proposta ambiciosa, una proposta que ha demostrat que hi ha hagut un esforç pressupostari per tornar a situar les prioritats educatives i el reconeixement dels docents, una proposta al final que situa doncs, aquests 400 euros addicionals doncs, als docents, que ens situarien les franges retributives més altes de tot l'Estat. A més, hi ha una cosa molt important, no? 6.300 professionals de suport a l'escola inclusiva també en els propers anys, i fins i tot es va incorporar doncs, una compensació per la pèrdua dels estadis que es va fer doncs, durant les èpoques de les retallades, i ens sembla que és una proposta important que els sindicats han de poder tenir en compte, perquè realment quan parlem amb docents, quan parlem fins i tot amb assemblees de docents i fins i tot amb representants sindicals, estem parlant d'això, és a dir, precisament que és fruit de l'escolta, de la feina que hem fet totes aquestes setmanes, hem arribat en aquest marc, i ens sembla que és un marc molt molt interessant i un marc que realment era impensable segurament arribar-hi doncs, fa anys i fins i tot en aquests moments, perquè estem parlant, doncs, com deia, d'un esforç molt important.
0: Vostè, pel que està manifestant fins ara, és una qüestió més formal, entenc, on hi ha la diferència, no? Parlen d'uns papers, parlen també de tenir garanties, no? Al final, no sé si en aquest sentit creu vostè, o fa en aquest sentit una mica d'autocrítica, de que calia plantejar-ho d'una manera diferent, tota la negociació.
23: Miri, la veritat que en aquest sentit no ho puc compartir, perquè nosaltres hem donat, és a dir, ahir mateix es va fer lliurament d'una proposta per escrit on estableix doncs, un evolutiu del complement específic, doncs, l'increment del complement específic, l'autonòmic, diguem que ja vam incrementar en aquell 30% amb l'acord del mes de març, i a més, un nou complement lineal, que és una mica la demanda que ens feien la resta de sindicats. Amb la suma d'aquests increments, d'aquests dos complements, ens situen aquesta xifra del voltant dels 400 euros addicionals. Per tant, és a dir, jo crec que podem ser molt clars i dir, escolti, és que amb l'increment del complement específic i amb el nou complement addicional ens estem situant a xifres de 400 euros al mes més d'aquí 4 anys, que és les que cobrarien els docents. Estem parlant de 5.000 euros més l'any doncs d'aquí al 2029. Aquesta és la proposta, és a dir, jo crec que hi ha hagut, o a vegades doncs, potser no hi ha, no ho sé, és a dir, potser és que no hi ha acord amb la xifra definitiva, no? Jo crec que hem de ser clars i, per tant, hem de veure doncs, si estem parlant de serrells o estem parlant de desacord amb una proposta. Però, finalment, aquí també ens sorprèn perquè, com deia la portaveu doncs, nacional de l'USTEC, va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra sí, sí. Que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra transparent que el departament posa sobre la taula i que prové de la suma de dos complements, insisteixo, d'aquest específic ja incrementat i d'un nou complement que han volgut doncs, els sindicats, en lloc d'aquells altres complements més vinculats doncs, a tutories, a cotutories, a centres de màxima complexitat, que inicialment era la proposta que havia fet el departament. Per tant, el departament s'ha mogut, ha entès que es volia un nou complement per tots els docents, independentment de la seva responsabilitat, ens hem situat aquí i això dona doncs, la xifra de 400 euros més al mes. És a dir, jo crec que hem una mica de marcar doncs, on som i som aquí. I per tant, si finalment doncs, els sindicats o alguns sindicats doncs, acaben rebutjant en aquesta proposta, doncs, a fi, jo crec que hauran d'explicar també per què i on és el problema.
0: Per tant, el desacord amb els sindicats majoritaris entenc que és sobretot per diners.
23: Sí, perquè, en fi, ahir, de fet, de les propostes doncs, que algun sindicat havia fet que ens semblaven, en el seu moment, havíem descrit fins i tot com de màxims, per exemple, en l'àmbit de l'escola inclusiva, ens havien situat uns 5.000 professionals addicionals. Doncs hem acordat 6.300, és a dir, ahir, en el marc d'un dels grups de treball que es va fer per parlar doncs, d'aquest dels temes probablement més importants que tenim, no? Com despleguem aquest sistema educatiu que ha de ser inclusiu i que requereix de més professionals a banda de docents, no? D'educadors, d'integradors, d'especialistes d'educació especial, de logopedes, doncs vam acordar 6.300 professionals nous en 4 anys. Aquí, doncs, novament, és a dir, hi ha un esforç pressupostari important, però sobretot hi ha la voluntat política de poder doncs, donar aquesta millor atenció al conjunt de l'alumnat amb necessitats específiques doncs diferents. No? I, per tant, ens sembla que en aquest àmbit doncs, hi ha acord. Aquesta compensació que abans comentava doncs, per la pèrdua d'aquests estadis durant les èpoques de retallades doncs, també era una qüestió doncs, que s'havia situat però mai s'havia desplegat. Doncs, ja tenim un calendari de retorn a 5 anys i, a més, doncs, aquí doncs, més enfocat al sindicat de secundària, que hi ha també la proposta de crear aquestes 5.000 places de càtedres de secundària en els propers 2 anys. Per tant, sembla que és una proposta prou completa, prou ambiciosa, que recull les reivindicacions i demandes que ens han fet diferents col·lectius sindicals i, sobretot, que recull les veus que el conjunt de docents doncs, als carrers o en els propis centres doncs, ens han traslladat. I jo crec que és el moment doncs, que els representants sindicals també reconsiderin, siguin conscients de la proposta que tenim davant, de l'oportunitat que hi ha davant doncs, per canviar, fer aquest punt d'inflexió per millorar doncs, el sistema educatiu en els propers anys, i ens sembla, insisteixo, que estem fent una molt bona proposta.
0: Si estem parlant de que la diferència és de diners, estem parlant, si no vaig mal equivocat, pel que vaig escoltant, de 70 euros. És a dir, per 70 euros no pactaran. És la posició d'ara del sindicat.
23: Si, Miri, no sé si estem a 70 euros, és a dir, perquè realment jo crec que és, nosaltres som clars, nosaltres hem establert un complement específic amb un increment estatal i, a més, doncs, l'altre complement lineal, i sabem perfectament doncs, de quina xifra estem parlant. Jo crec que avui, doncs, a la reunió de les 10, si alguna qüestió, un serrell, no? És a dir, que podria haver-hi un serrell en alguna qüestió, doncs, evidentment, hem de poder parlar, perquè, com deia, la voluntat d'acord, no només l'hem tingut, sinó que la mantenim i la volem mantenir. Però ara mateix, doncs, sincerament, no li puc dir si tenim una diferència de 20, 30, 40, 50 euros o estem parlant de molt més.
0: Està decebuda amb els sindicats? Creu que la imatge dels mestres se'n pot ressentir?
23: Miri, no vull, fins que no tinguem aquesta reunió a les 10, no vull posicionar-me en aquests termes, perquè jo crec que per moltes converses que he tingut, no només amb els representants sindicals, amb qui més tinc confiança, i de veritat que valoro també el to constructiu, i de fet hem parlat doncs, aquest matí doncs, amb algun d'ells, i per tant no hi ha cap tipus de trencament, al contrari. No? Jo crec que la mà estesa hi segueix sent. Jo el que demano és aquesta reconsideració, aquesta presa de consciència d'on som, del que hem aconseguit al llarg de totes aquestes setmanes i dies, i penso que és possible. Penso que ho tenim i que ens podem entendre, però hem de ser clars i hem de dir exactament on és el problema. Efectivament, ja em consta que és salarial, ara doncs, tindrem alguna reunió fins i tot prèvia per veure doncs, realment si estem parlant, com li deia, doncs, d'algun serrell, però em sembla que és una proposta prou valenta, prou potent i prou important que el conjunt de docents o que molts docents amb qui parlem habitualment, vaja, jo crec que signarien avui mateix.
0: També és veritat que pel que està explicant vostè i pel que sentien també diferents veus dels sindicats, el que estem és davant d'un conflicte laboral. És a dir, potser aquí hi ha moltes famílies que estan escoltant i diuen, escolti, tot això està bé, perquè volem que els professors doncs, es guanyin bé la vida, però és que tenim un problema a les escoles. S'està parlant de com millorar el problema que hi ha a les escoles?
23: Miri, el que s'ha situat en aquesta mesa, i també entenc que la mesa sectorial és un àmbit on s'haurien de negociar pròpiament les condicions laborals, i després hi ha tot el que té a veure amb qüestions pedagògiques que es poden doncs, treballar en altres àmbits, no? Perquè realment els temes pedagògics doncs, es parlen també a la Junta amb les direccions, es treballen en espais doncs, diferents. Però és veritat que en aquesta negociació, doncs, si se'm diu laboral, s'ha abordat, com deia abans, el tema del sistema educatiu inclusiu, de l'escola inclusiva, i aquí sí que doncs, realment en l'àmbit de l'increment de professionals de suport a l'escola, no? Amb aquestes 6.300 dotacions, com, i aquí ara m'estic referint a l'acord anterior, a l'acord del mes de març amb Comissions Obreres i UGT, sí que vam parlar de ràtios i, per tant, vam parlar d'aquestes aules amb menys alumnes per aula, que al final permeten millorar la qualitat de l'atenció educativa. Vam parlar també de reduir la burocràcia, no? De poder, des dels centres, des del personal docent i els equips directius, poder dedicar més temps precisament a enfortir, a treballar el projecte pedagògic i, per tant, no perdre tant de temps, si es diu així, en l'àmbit més de la burocràcia, no? De les gestions més administratives i de gestió, i per tant s'han anat aterrant altres qüestions doncs, que tenen a veure doncs, amb, precisament amb com enfortir, com millorar aquest sistema educatiu. I una mica el resultat d'aquestes converses apuntaven que les ràtios, no? Que el fet d'aquest, no? Tenint en compte la complexitat que tenim a les aules, sempre ajuda doncs, tenir no? menys alumnes, i per tant no és el mateix fer una atenció doncs, a 30 alumnes o 35 a secundària que poder-la fer doncs, a 20 o fins i tot a menys, a infantil, com tenim en aquests moments, i sobretot doncs, la necessitat de poder comptar en l'àmbit educatiu també amb altres professionals doncs, més socioeducatius, no? O fins i tot reforçar molt més doncs, les places d'educació especial i treballar molt més per reforçar aquest acompanyament a alumnat que té necessitats específiques doncs, més severes.
0: Què els diu a les famílies?
23: Les famílies els dic que, en fi, jo crec que el Departament i el Govern de la Generalitat doncs, ha fet una proposta important, perquè som conscients que el sistema educatiu de Catalunya necessita enfortir-se. Jo crec que la proposta que tant vam fer el mes de març amb dos sindicats com la que vam presentar ahir i que voldríem que avui poder acordar, doncs situa la millora doncs, d'aquesta qualitat de l'atenció educativa pels nostres fills i que, a més, doncs, ens sembla que hi ha possibilitats, que ho vam acompanyar i, a més, amb la presentació del pressupost amb aquest increment del 25% del pressupost educatiu i que, per tant, vol dir que aquest govern situa l'educació en el centre, no? Una prioritat de l'acció de govern que és molt rellevant i que pensem que, a més, necessitem fer aquest punt d'inflexió per començar doncs, a encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Consellera Esther Niubó, gràcies per acompanyar-nos.
23: Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega. Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
3: Peugeot.
4: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
14: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
24: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
14: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
24: T'hi esperem.
25: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
26: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló, fins al 31 de maig.
25: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
27: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
28: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
29: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
30: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
31: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
32: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
31: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
33: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
31: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
34: Bona tarda.
35: Catalunya migdia.
31: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
35: Amb Òscar Fernández.
36: Cada dia a les dues.
31: I a partir de les tres...
36: L'espai de reflexió a la tertúlia.
35: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
31: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
37: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Sentim la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ara sentim Iolanda Segura, portaveu d'Ustec. Senyora Segura, bon dia.
38: Hola, molt bon dia.
0: Abans de res, com anar la nit?
38: Bueno, sempre es dorm millor a casa amb el teu llit i el teu coixí, no? Però bueno, res, hem dormit poquet, i... però estem bé, sense problema. Mm.
0: Què va passar ahir la nit perquè no va produir-se l'acord finalment?
38: Doncs el que va passar, primer, va ser l'anunci de la consellera al dematí de presentar-nos una proposta ja definitiva. Ja sabeu que portem dies reclamant una proposta per escrit des de la qual puguem negociar, no?, en tots els punts a tractar. I abans d'ahir es van presentar amb aquella reunió que no van portar res per escrit. A més, com es mostraven poc disposats també a plasmar les xifres sobre la inclusiva, etcètera, en paper... També ens van portar uns números que no es corresponien, un número sobre l'augment salarial que no es corresponia a les xifres que ens havien portat dies enrere, sinó que eren pitjors, i per tant nosaltres vam dir, home, porteu-nos la proposta per escrit i que els números siguin igual que els no, que ens havíeu portat el dia abans, que eren millors i que ja anaven en la línia, que una mica era la nostra proposta des de la unitat sindical. La consellera hi anuncia una proposta que no es podia negociar, perquè ja de la definitiva se'ns presenten a la tarda amb aquesta proposta. Semblava que en un primer moment que hi havia possibilitat de negociar, vam fer grups, i en la qüestió salarial no vam moure ni un centímetre en el que era la proposta, diguéssim, no, la proposta de xifres pitjor que la que ens havien ofert dies enrere. Clar, aquest caixa o faixa, això no és negociar. No? Portem dies demanant una proposta per escrit que puguem negociar i que dediquem les hores que faci falta, i la primera proposta que ens presenten per escrit ja ha de ser o agafes o no hi ha res més. I vam dir, doncs, no, aquestes condicions no les acceptem. Aquests números, els números que toquen...
0: Els números que no toquen, sí. Què vol dir exactament? És a dir, per què els sindicats dieu que no us estan oferint 400 euros al mes?
38: Sí, a veure si s'entén, perquè costa... Sí. Nosaltres què estem demanant? Doncs que hi hagi un augment salarial en la part de salari que pertoca a la Conselleria
0: Catalana.
38: Catalana, no? Vale, molt bé, doncs això és el que es va acordar en l'acord, són 200 euros que s'apliquen sobre el complement específic, i el que nosaltres demanàvem era augmentar aquesta, com a mínim, doblar aquesta quantitat, val? Per arribar a una xifra que permet, doncs, que els docents de Catalunya se situïn en millors posicions respecte als salaris de la resta de l'Estat i, a més, doncs, recuperar mínimament la pèrdua de poder adquisitiu que patim a Catalunya. Ja sabeu que la inflació catalana no és el mateix que la inflació de la resta de comunitats autònomes. Per tant, el que fan ells és, ens ofereixen un augment salarial que és de 45 euros o 46 aquest any, i el 2029 ens diuen 75. Però per això són 120 euros a aplicar, a més, d'aquests 200 euros que ja tenim acordats. D'acord? Per tant, però ells el que fan és agafar...
0: M'està fent el grup, vostè. Ai, m'està fent el net.
38: Sí, sí. No, brut. Tots brut, tot brut, eh? Sí. Els 200 euros també són bruts. Per tant, i ells el que fan és els augments salarials estatals que s'apliquen a totes les persones funcionàries de l'Estat, que no només, no? Que no només som els docents, pues, aquests augments estatals que s'acorden, pues, per pal·liar la cost de la vida, no? Doncs agafen i el que augmenten en els complements específics i aquest nou complement també l'apliquen com si fos un guany, quan no, perquè ells estan obligats aplicar-nos aquest augment salarial. Per tant, això no entra en negociació, no? I amb això inflen els 400 euros. Va, això són dades enganyoses. De fet, en la primera proposta que ens van aplicar, això no hi era. Això no hi era. Estaven els números ben fets i només parlava, doncs, del complement salarial.
0: Però al final,
38: és a dir, ells ens han d'augmentar.
0: Jo ja entenc que és que el que volen és que ho pagui tot la Generalitat, però al final vostès a final de mes tindran més aquests diners, que és el que volien, no? És igual qui ho paga o no.
38: Sí, però què és el que manca, la diferència de salaris amb la resta de treballadores de les altres comunitats autònomes? Doncs el que ens paga cada comunitat autònoma. Clar, si tu vens com a augment salarial el que ja està pagant els augments salarials de l'Estat, que el rebran tots els docents de tot l'Estat espanyol, vale? I no ens augmentes allà on realment nosaltres hem de guanyar posicions, tornarem a quedar en les darreres posicions.
0: Però sí que augmenta, sí que augmenta. Això, no? Sí, que ho entenc, però augmenta al
38: final,
0: no?
38: Però augmenta tothom, tot, i a més, no, aquest percentatge que ens paguen de l'Estat, pues, com més sou tens, més increment tens. Per tant, els docents de Catalunya sempre estem en desavantatge en aquest sentit, perquè com que els nostres salaris són menors que els salaris de Cantàbria, per exemple, doncs clar, Cantàbria, quan els li apliquen un 11% en que s'acabarà l'aplicació, doncs, en el 2028, haurà guanyat més que un docent de Catalunya. Per això estem demanant que a nosaltres la part de l'administració, la part de Catalunya, doncs augmenti, perquè nosaltres no perdem aquest avantatge, perquè si no tornem a estar a la casella de final del rànquing de salaris. I a part, la inflació a Catalunya està molt per sobre que, per exemple, la inflació a Cantàbria. Poso Cantàbria perquè és un exemple de comunitat autònoma que, a més, ara han guanyat més de gairebé, bueno, 350 euros d'augment salarial que els hi apliquen en poc temps, tenint en compte que a Cantàbria ja guanyaven més que nosaltres. Vull dir que, home, aquí el que no poden fer són trampes. D'acord?
0: No, entenc que vulguin més diners, ja està, però vull dir que és que a l'hora de dir si ho paga un o l'altre, potser aquí és on ens perdem. És que al final també estem parlant de 70 euros, entenc, la diferència.
38: Clar, però és que 70 euros és molt. I a més, penseu que aquests 120 euros
0: és a dir, escolta,
38: que ens aplica la conselleria...
0: Estem parant a l'etapa final del curs les escoles... perquè, i després d'una negociació llarga en el qual vostès han aconseguit aquesta posició que entenc que és important, que hi ha un progrés important, perquè hi ha una discussió de 70 euros bruts. Estem parlant d'això, que estem en aquest punt ara, eh? És això.
38: No, és, bueno, sí, perquè evidentment és que nosaltres...
0: No, dic per situar el tema, perquè si no ens perdem. És a dir, en un moment en què...
38: La cosa és general, Ricard.
0: El debat públic està girant ara mateix amb una diferència de 70 euros.
38: Correcte.
3: Val.
38: Imagina't que poc i per què la conselleria això no ho desencalla.
3: Sí, sí, sí, no, no, jo no, no entro a fer aquesta valoració, només per tenir la foto exacta del punt en què estem.
38: No, jo sí que entro a fer aquesta...
3: No, no, ja, vostè sí.
38: Jo sí que entro a fer aquesta valoració, perquè
3: el
38: que no pot ser és que per aquesta xifra, que per nosaltres és important i que per nosaltres suposa una pèrdua de poder adquisitiu important, que estiguem en aquesta situació, doncs, home, sí, és bastant trist, però no hi renunciarem. I no hi renunciarem perquè tenim la situació que tenim a Catalunya, amb una inflació que no es manté estàtica, sinó més aviat va en augment, i com a mínim hem d'intentar buscar doncs, la fórmula perquè recuperem aquest poder adquisitiu. I una altra qüestió important és que també hi ha una clàusula de revisió salarial cada X temps perquè els docents de Catalunya, amb aquest augment de la inflació, no tornem a estar doncs, en pèrdues salarials d'aquí, doncs, jo què sé, posem 5, 6 anys o 7 o 8. M'explico, perquè si no haurem d'estar obrint el meló sobre el salari cada 2x3. I això no pot passar. Mm-hmm. Qualsevol treballador i treballadora té el dret de poder cobrar doncs, en funció del cost de la vida. I nosaltres ho batallem perquè som docents, però jo vull dir, penso que és una cosa que l'hauria de batallar tothom. No? És injust que tu no et valorin en funció de la feina que fas, però a més és injust que tu durant molt temps hagis perdut doncs, aquest poder adquisitiu i que després, quan tens la possibilitat de fer aquests avenços, no? Doncs que hi hagi un bloqueig per part de l'administració. Sobretot el que sap més greu és que tu primer presentis uns números ben comptats, situant només el complement salarial autonòmic, no? I centrant-nos en això, i ara ens vinguin regatejant, descomptant-nos uns diners que ja havíem avançat, et diuen que tu els posen aquí però d'allà. Home, això no... O sigui, sobre aquesta base enganyosa, això no pot ser. Això no és fer trampes en solitari. Llavors, bueno, anem a seure, anem a negociar, però centrem-nos...
3: Però per entendre el punt de la negociació, és a dir, si no hi ha aquests 70 euros, això continuarà, les mobilitzacions continuaran, no baixaran del burro.
38: No, nosaltres ens mantenim aquí fins que puguem posar a sobre la taula els números que toquen i negociar els números que toquen, d'acord?
3: Però si sí no s'aconsegueixen aquests 70 euros, o hi ha marge de negociació?
38: Bueno, anem a seure a parlar-ne i anem a veure fins on podem arribar.
3: I després una altra qüestió, perquè això preocupa finalment a la ciutadania, que és aquests 70 euros resolen el problema greu que tenim ara mateix a les escoles d'educació?
38: Bueno, la darrera paraula la té el col·lectiu. Però pensem que el col·lectiu sap perfectament doncs, que s'està batallant, té la proposta doncs, que ha estat consensuada, doncs, la coneix de sobres, i segurament penseu que sí que hem de dir, perquè ho hem de posar en valor, s'han avançat en altres aspectes. No podem dir que estem a la casella de sortida en tots els sentits. Amb la inclusiva hem avançat. Amb el tema de la recuperació del deute salarial hem avançat.
3: I estan d'acord, diguéssim, amb aquests
38: sí,
3: punts.
38: Sí, sí,
3: amb això estan d'acord.
38: Només això,
3: ara estem en la qüestió salarial. Val.
38: Ara estem en la qüestió salarial.
3: I si no hi ha acord, hi haurà més mobilitzacions abans que acabi el curs?
38: Per suposat.
3: La vaga indefinida la mantenen?
38: Sí. Hi ha la possibilitat de convocar vaga indefinida.
3: I al setembre?
38: Doncs veurem si aconseguim acabar el curs doncs ja amb un acord, doncs ja estarà. Si no, doncs evidentment, el curs que ve ens veurem obligats a tornar-nos a mobilitzar, perquè el col·lectiu ens ho està demanant.
3: Doncs és la posició d'USTEC. Veurem com va la reunió d'avui a les 10, que entenc que l'encara també amb esperança de que es pugui arribar a un acord, com van fer-ho aquests últims dies, tot i que després aquesta esperança veiem que quan surten de la reunió doncs no acaba de produir-se. Però en tot cas, esperem que acabi resolent-se, perquè seria un èxit del país. Senyora Segura, gràcies per acompanyar-nos.
38: Moltes gràcies, Ricard, a vosaltres, per donar-nos veu.
3: És Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. A veure, com ho veieu tot plegat? Milagros.
5: Complicat, perquè sentim moltes versions sobre què és el més important. Al principi el més important era tot el tema de la qualitat docent, l'atenció als nens, etc. És veritat que una proposta de 6.300 professionals més en un col·lectiu com aquest és molt important i, des de luego, és una millora important. Però al final, si tot es redueix en aquests 70 euros, jo crec que aquests 70 euros el que reflexen és el torçabràs que té el sindicat USTEC i Yolanda en particular amb la consellera Niubó. I el que va mobilitzar tota l'actuació d'ahir és que la consellera va dir al dematí que era l'última proposta i definitiva i això els hi va tocar el voraviu. Bàsicament, jo ho interpreto així. Diríem, no estem davant d'un pols ara. Jo crec que el col·lectiu docent està cansat, perquè ja porta moltes jornades de mobilització, tampoc es pot mantenir tant de temps una mobilització com aquesta, i per altra banda, la ciutadania també comença a estar crítica perquè alterar el curs en la part final del curs d'aquesta manera i alterar en part també tot el tema dels talls a l'autopista, etcètera, etcètera, no són les mesures que més... És a dir, la gent que no està directament concernida, que no té nens, no acaba d'entendre perquè s'han d'estar 4 hores atrapats en una autopista, diríem, no? Aquest és un tema que s'ha de valorar, la proporcionalitat entre la manera d'aconseguir uns objectius de manera que tingui efectes polítics, perquè és el que pretén qualsevol drama, qualsevol vaga i qualsevol mobilització, però òbviament intentant que tingui la menor incidència possible, perquè això és tancar el cercle que moltes vegades és molt difícil. Jo crec que aquesta és la típica mobilització, i m'ho miro una mica més ampla, la reacció de les classes mitjanes de Catalunya, que en els darrers anys han perdut poder adquisitiu, han perdut respecte social, han perdut funció, han perdut, diríem, rellevància social, i aquí tenim els professors i tenim els metges, i anem a una reivindicació creixent d'aquests col·lectius que no es resignen a proletaritzar-se i a perdre poder adquisitiu cada vegada més. I ara veurem també vagues entre els metges. Clar, aquestes vagues tenen moltes conseqüències, no només individuals per cada un d'ells, sinó tenen conseqüències pel pressupost de la Generalitat, òbviament, perquè estem parlant d'aquests 70 euros, però aquests 70 euros a Cantàbria no serien res, perquè són bastant pocs els professors que hi ha. A Catalunya, a Madrid, a Andalusia, 70 euros per tots els professors, doncs és una quantitat que desequilibra un pressupost de la Generalitat, diríem, no? I l'altra qüestió important és que la naturalesa de les maneres de mobilitzar-se per aconseguir reivindicacions està canviant també. Perquè ja hem vist que molts col·lectius tenen moltes dificultats per aconseguir cridar l'atenció, i la prova és que allà on hi ha mobilitzacions en aquest moment és només en les professions de les classes mitjanes enquadrades en un servei públic universal i general, i en canvi no hi ha protestes en col·lectius que també han perdut molt de poder adquisitiu i no han tingut aquesta capacitat perquè estan atomitzats, perquè no hi ha tanta...
1: I desprotegits.
5: Estan atomitzats i desprotegits, sí. Sí. Jo crec que és interessant veure aquest fenomen més globalment, no només en la picabaralla entre el departament i el sindicat.
1: Sí, jo crec que quan va començar la vaga no vam tenir gaire consciència del que era, i que després va anar sumant suports per dues raons. Per la persistència de la mobilització dels mateixos professors, és a dir, veure tanta gent al carrer i veure tantes jornades de vaga, que no són fàcils per cap col·lectiu fer tantes jornades de vaga, jo crec que això, bueno, va cridar l'atenció, que passa, hi ha un malestar, que és el que passa aquí. I per una altra banda, per errors del mateix govern. Jo crec que el govern ha tingut dos o tres errors greus, el més clar, el tema de la infiltració dels Mossos, però jo crec que un també, i un altre, el de negociar, en la meva opinió, el de negociar en Comissió UGT fora de la taula sectorial, però després també un de pròpia capacitat de saber contenir la manifestació, de la negociació, o de saber-la portar cap a la seva banda, no? Jo he vist una mena d'incapacitat del govern de poder seure's i negociar en termes que fossin més o menys raonables. Fins a fa molt poc anàvem a les rodes de premsa del govern i ens deien que no tenien res a negociar. Això era una mica estrany. Bé, dit això, arribats aquí, jo crec que la mobilització corre el risc de desnaturalitzar-se, de perdre una mica els suports que s'ha guanyat per si mateixa i per errors no forçats de l'altre. Crec que ja hem arribat al cap de carrer, crec que tot això que es deia de que s'havien de negociar moltes coses era un problema de model, bueno, és un problema sobretot salarial. Això no vol dir que no sigui d'altres coses. I això no vol dir que sigui un problema salarial, no deslegitima en cap cas cap mobilització. Si és que ja ens manifestem i ja ens mobilitzem per el tema salarial. 70 euros...
3: Sí, però vull dir que llavors és important emmarcar-ho dins un conflicte laboral.
1: Efectivament.
3: Que és del que estem parlant.
1: Efectivament.
3: No, i perquè avui estem explicant que hi ha un problema de temperatures a les aules, molt, molt greu.
1: Correcte.
3: Hi ha nens que surten marejats, ho explicava avui un article al País, que és desolador. Per posar molts altres exemples que podríem anar enumerant. Clar, vull dir que això no resoldrà.
1: Això no resoldrà, això.
3: Vull entendre que no, perquè si això ho resol tot, llavors ja no entenc res de què hem estat fotent aquests anys.
1: Clar, és que aquí jo crec que la gran qüestió és aquesta, no? És enquadrar-lo en el lloc on està.
3: I estar en una qüestió, laboral.
1: En un conflicte laboral i en un conflicte que té molt a veure...
5: Que té a veure amb aquest...
1: Amb aquesta, la part salarial.
5: Sí, no, i amb aquesta situació de percepció de les classes mitjanes que no arriben a final de mes també sent tenint una carrera universitària, tenint un treball...
3: Però això afecta tota la societat.
5: Sí, ja ho sé.
1: Un comentari darrer sobre el tema de que jo crec que la portaveu d'USTEC ha explicat una cosa que no es correspon gaire. És a dir, a Catalunya els professors estaven cobrant menys que la mitjana, molt menys. Estaven en la taula de les comunitats autònomes, estaven en la taula baixa.
5: Sí.
1: La mitjana per un professor de primària eren 2.400 euros al mes. A Canàries eren 2.660, ¿vale? Sí. Són 260 euros.
5: Uns 300 de promig.
1: Uns 300 de promig, no arriba, entre el més gran i el
5: i
1: més petit.
5: Exacte.
1: Vale. Amb la part només autonòmica que el reclamen, ja estarien compensant aquesta part. És a dir, si després hi ha un complement per tots els estatals, a banda de la diferència que els compensen, no tornarien a quedar sota la taula. És a dir, que no quedarien per sobre, ojo, no quedarien per sobre, però quedarien per sobre del promig. I això s'ha de dir. A partir d'aquí, jo crec que reivindicar 70 euros, o 10, o 7, o 7 cèntims, és absolutament legítim.
5: Sí, sí.
1: Però sí que hem d'explicar a la gent la veritat. Els professors de Catalunya tenien tota la raó per dir que estaven a la cua, ara, en el canvi, no estaran a la cua.
2: És veritat que l'oferta que se'ls està posant sobre la taula, sense entrar justament a menys tenir, que puguin batallar per molt més, és d'arribar a un salari de 2.700 euros bruts al mes, és a dir, són 1.000 euros menys que el salari mig a Catalunya, en 3 anys. Que veurem també si la qüestió del calendari doncs, pot ser negociable per acabar tancant un acord. També diré que el problema que tenim a les escoles, i particularment a l'escola pública, és tan complex i tan gran que la part més fàcil de resoldre és la dels sous.
1: Sí, totalment d'acord.
2: És així, perquè si entrem a parlar del greuge comparatiu que hi ha de les hores lectives que es fan a l'escola pública i a l'escola concertada, que aquesta és... La gran qüestió, la gran bretxa que hi ha a l'educació d'aquest país, d'això no en vol ningú parlar, ni en vol

0: presentar una proposta com a definitiva i has de conèixer prou USTEC com per no plantejar un tràgala, perquè un dels punts de l'acord és que sí o sí han de signar l'acord amb Comissions Obreres i UGT, en comptes de negociar bueno, doncs, dos acords en paral·lel fixa,
1: també
0: i ja
1: aquí, està. Aquí hi ha una llavors, guerra sindical,
0: sí,
1: també.
0: Sí, això, en això anava a entrar.
1: En això, i els nens que mentrestant...
0: En això anava a entrar ara mateix. Els pares i els que portem els fills a la pública ho coneixem de prop, donem suport a aquest increment salarial, que és legítim, que és just, i jo crec que s'ha de batallar per aquest salari. Però, sí...
2: No, jo també sóc pare de la pública.
0: Sí. No, d'acord.
2: Val. Dic, no parlem en nom de tots els pares perquè...
0: D'acord, ja t'ho compro, t'ho admeto. Jo, com a mare, val. Estic d'acord, no?, que hi hagi aquest increment salarial. Però també diré, què ha passat, perquè ens hem de preguntar què ha passat, perquè USTEC digués que tenien un acord a tocar ahir i que de cop i volta això se'n vagi de mares. No és només l'error de la Conselleria d'Educació, sinó que aquí també hi ha una batalla sindical. En les últimes hores... s'ha evidenciat com ha sorgit un nou actor no esperat, que és l'Assemblea Educativa de Catalunya, que són els que van promoure el tall de l'AP7 durant hores, el tall de l'A2 durant hores. Aquest grup, que no està a la taula sindical, però sí que té una majoria de CGT a dins, ha començat a liderar una part de la reivindicació i USTEC no vol perdre el lideratge d'aquestes protestes. Jo entenc que hi hagi aquesta batalla sindical, però el que no es pot fer arran d'això és que els alumnes i que les famílies siguin hostatges d'aquesta batalla sindical i d'aquesta reivindicació laboral, que, insisteixo, una part de les famílies, Jordi Cominar explicarà per què no, però una part de les famílies reivindiquem que els salaris han de ser millors, però també que ens preguntem, clar, un cop els mestres cobrin aquesta quantitat, l'escola pública d'aquest país serà millor o no serà millor? Començarem a parlar d'altres qüestions capdals, com la recuperació de la sisena hora, perquè aquesta educació pugui millorar?
3: Això que estàs dient, ho vaig dir literalment en un editorial i van caure, o sigui que vigila Sara, sí. Perquè ara et caurà tota la cavalleria.
0: No, però és que clar, com, jo crec que és de justícia
1: dir-ho. Bueno, però també hem de relativitzar les cavalleries, eh?
2: Sí,
3: que es pot puntualitzar. Endavant, Jo.
2: Oh, jo he fet una mica per fer debat amb la companya de municipi, diguéssim. No? És evident que estic a favor no només de que s'augmenti el sou dels mestres, sinó que es pugin els sous mínims a tot Catalunya.
0: Sí, sí.
2: És a dir, hi ha un problema important, que és que es paguen sous baixos en aquest país. Que en contra, amb això que estarem tots d'acord, llavors amb la contraprestació és on hi ha els desacords. Val? I aquí és on probablement jo dic, jo com a pare, jo tinc una filla a la pública i una filla a la concertada. Val? Com a pare no vull ser posat gregàriament a favor d'un conjunt concret, perquè tinc molts matisos i algunes contradiccions. Per tant, en aquest sentit jo crec que és bo poder... Per això t'he volgut fer la cunya, evidentment que estic d'acord en que es pugui pagar més. I ara començo pel final. Val? Perquè algunes coses ja s'han dit, és a dir, jo aquí ho vaig dir, em sembla al·lucinant que estigui defensant l'USTEC quan vaig veure el to prepotent de la conselleria, quan vaig veure que es feia passar un acord en els sindicats, que en ensenyament són minoritaris, com un acord sindical entre el govern i els sindicats, evidentment quan es van infiltrar Mossos d'Esquadra en una reunió de profes, clar, tot això m'ha semblat unes animalades per part del departament que en tenies, que l'altra part estigués molt enfadada. D'això han anat passant les setmanes, talls d'autopista, talls de carreteres, exàmens finals que s'han apilonat 3 exàmens en un sol dia perquè els nens els poguessin fer, perquè els altres dies els profes estaven de vaga. És a dir, tota una sèrie de coses que arribem a les entrevistes d'avui, que escoltes la consellera i escoltes la representant sindical. Jo veig que els sindicats estan perdent el relat. És a dir, tinguent l'oportunitat de liderar... han tingut molts motius per poder liderar aquesta protesta. Les escoltes avui a les dues i jo crec que hi ha una part del relat que l'estan perdent, perquè han acabat dient que això és una demanda laboral i que ara el punt de desencontre són 70 euros, que per un seran molts i per l'altre seran molt pocs. No? És a dir, ella diu 70 euros són molt, però pel departament no són res. Pel departament et diu, després d'haver pujat tant, ara 70 més, quasi bé no hi puc arribar, etc. Per què? Perquè ensenyament és la segona partida del pressupost de la Generalitat. Llavors, aquí també nosaltres... I aquí és on hi ha els meus dubtes, val? Per què? Perquè si ara féssim la mateixa taula debatent sobre el model que per mi s'ha imposat una mica per la porta del darrere de l'Escola Inclusiva Catalunya, tant el govern del PSC com la portaveu de l'USTEC estarien aferrissadament defensant el model. I jo em temo que aquest model no ens

0: podem pagar actualment? I aquest, per mi, és la reflexió que cal fer. És a dir, si ningú fa la reflexió sobre per què el model no aguanta, tots tenen raó. El govern diu, jo no puc pagar més. I els treballadors et diuen, doncs jo no aguanto més. I a més,
1: no, però cuidado.
0: Acabo. I l'altre diu, i és que a més, no vull pagar més, sinó que vull que em donguis més ajuts, menys paraula, etc. Llavors és, amb tot aquest merder...
2: Potser el sistema inclusiu no és el millor mètode.
0: No dic això.
2: Estic preguntant.
0: Només dic que s'ha sotmès el sistema educatiu de Catalunya a un canvi radical i de cop, i que els fullons que estan havent-hi en aquests moments, ningú posa atenció en el model.
1: Ja, però...
0: I només acabo. I que part de la radicalització... Faig dos apunts només sobre el panorama. Eh? És a dir, jo crec que hi ha hagut un relleu de lideratges generacional dintre el sindicalisme dels professors de Catalunya. Crec que això ha fet que radicalitzin algunes postures. Va molt en els signes dels temps. Arribar a acords es transmet en debilitat. I, a més, sempre que parla la portaveu del sindicat diu, bueno, però tot això ho hem de sotmetre a consideració del col·lectiu. Llavors, quan tu tens sindicats que constantment han d'anar a l'assemblea, això complica molt la negociació, però que, a més, ara n'ha sortit un altre encara més radical que fa que l'USTEC no pugui recalcular la ruta. Per tant, això ens porta a un enrocament perillosíssim. I només un últim apunt, que no tenia previst dir-ho, però com que la Sara ho ha dit, doncs ho dic. La concertada ni molt menys és el problema del sistema educatiu de Catalunya. La concertada representa el 30% del sistema. Per tant, si tu quan tens un sistema que és la segona partida del pressupost, creus que el problema de tot és el que representa el 30%...
3: Jo no l'he situat com a problema. Val. He dit que hi ha un greuge comparatiu.
0: Depèn de què et miris. Com sempre, depèn de què et miris.
3: Jo crec que els resultats estan demostrant que a nivell de...
0: Mira si t'ho poso fàcil. Mira si t'ho poso... Si
3: que a nivell, diguem-ne, de continguts...
0: Val.
3: Que acaben assolint els alumnes, doncs hi ha una desigualtat evident, no? I perquè es va retallar la sisena hora.
0: Llavors hi ha una cosa. Quant val una plaça primària a l'escola pública? 5.000 euros. Quant val una plaça a la mateixa plaça a la concertada?
4: 5.000 euros és que paguen els pares.
0: Un moment.
4: Llavors,
5: sí, però qui suporta les cargues socials?
0: Milagros, que t'ho poso molt fàcil.
1: Sí.
0: L'escola pública val 5.000 euros la plaça. L'escola concertada, 2.500. Vale?
5: T'assegur que
0: seguríssim.
4: És així. Mireu
0: l'informe del síndic de Greuges.
4: Sí, i l'altre 2.500 el paguen els pares. Pues de forma il·legal.
0: Que ho pagui la Generalitat.
4: Ah.
5: No, perquè...
0: Perquè surt la plaça molt més barata.
5: Perquè assumeixen les mateixes càrregues.
0: La igualtat és aquesta.
4: Ja està bé.
0: La igualtat és aquesta.
4: Si pagui la Generalitat, jo internalitzem.
2: Milagros.
5: No, jo, el tema de l'escola, de la inclusiva, en aquesta negociació hem vist que hi havia diferents sindicats i diferents posicions. I jo he sentit alguns dies les intervencions del sindicat dels professors de secundària i m'han posat una mica la pell de gallina, t'haig de dir, eh? Perquè de quin model estem defensant? Estem defensant un model d'aparcar en centres especials aquells nens que no siguin una normalitat que, per altra banda, haurien de veure què definim per normalitat avui? Avui? És a dir, no. A veure, el tema de l'escola...
2: Com anava l'escola abans?
4: No, és que l'escola
5: anava abans a base d'expulsar a tots els que no seguien.
4: Hi ha una idea que no és real. Hi ha una idea que no és real, què és?
2: Però no, és dir, que no vull sense entrar en detall del procés. No, no, no, només dic, no pot existir una escola que sigui d'entre mig d'impàs, que sigui una escola pròpiament inclusiva, que sigui...
0: Si
5: pogués acabar l'argument, llavors ja respondria això. La qüestió és, a veure, una escola inclusiva és un model en el que els nens que tenen alguna dificultat, la que sigui, poden fer l'escolarització enmig dels altres nens. Perquè això beneficia a tota la comunitat. El nen que té les dificultats i els altres nens.
2: Evident.
5: Perquè la diversitat de la vida el portarà a conviure amb tots aquests. Ara, una escola inclusiva és veritat que és un model que requereix uns recursos. I si s'aplica aquest model sense els recursos, òbviament llavors ataquem el model. Però el model no té per què ser dolent. Si té els recursos, deixa'm. La prova és que estem parlant de que s'incrementaran en 6.300 professionals en aquest acord. 6.300. Que això què vol dir? Que fins ara ha estat funcionant sense aquests 6.300 que eren necessaris perquè funcionés el model inclusiu.
0: Jo dic que s'ha canviat de cop el model.
5: L'altra qüestió important. Aquí barregem dos conceptes. Un és necessitats educatives especials i un altra és inclusivitat, la diferència. A veure, hi ha molts nens que tenen disfuncionalitats físiques, mentals, els que siguin, que s'han d'atendre, tenen dret a ser ben atesos. Aquests nens, alguns poden incorporar-se a l'escola pública, al conjunt de l'aula, i uns altres necessiten una, tenen unes deficiències tan grans i uns problemes tan grans que la millor manera d'atendre'ls és atendre's en un centre específic.
4: Que existeixen.
5: Que existeixen.
3: I se n'han tancat molts. No, no,
5: no, però, sí, però saps, el compromís és a mantenir-los.
3: Sí, sí.
5: A mantenir-los i que aquests nens estiguin ben atesos en aquests centres. Ara, cuidado, perquè quan estem parlant de que no volem l'escola inclusiva, en realitat estem negant la, els canvis que s'estan produint en la societat.
4: És això.
5: I en la societat s'estan produint canvis en el que cada vegada més nens... Cada vegada més nens tenen, diríem, dificultats d'aprenentatge per raons que són de dos naturaleses i que no volen dir aquests nens que necessiten escoles especials. Primera, per raons socials. Hi ha nens que tenen dificultats de seguir l'escolaritat, entre ells tots els immigrants que arriben a mig curs de sistemes educatius que no tenen a veure res amb els nostres i que venen amb unes carències enormes, que a més no dominen la llengua i que a més tenen dificultats per entendre el professor. Això, aquests nens necessiten recursos especials, però no perquè tinguin cap, diríem, dificultat en si mateixos, sinó per les dificultats socials. I després, en els darrers anys, s'ha incrementat molt, i això hauríem de veure, perquè jo, que segueixo molt atentament els temes de salut pública, no hi ha conclusions sobre les causes, però és veritat que s'estan incrementant els diagnòstics de trastorns de la conducta a l'espectre autista, diferents desenvolupaments, diferents ritmes del neurodesenvolupament que també requereixen atenció especial. Això, si algú plantegés que tot això ha de sortir de l'aula, què quedaria en l'aula?
4: No quedaria res. Clar. És que jo crec que es barrellen dues coses que no es poden barrellar. Es barrella el creixement de neurodivergències de tota mena, amb més i menys problemàtiques que poden tenir des de persones absolutament normals fins a persones que requereixen una ajuda per l'aprenentatge, però absolutament dins de l'aula i absolutament normals, a persones que tenen greus problemes que han de ser atacats de forma específica.
2: Tot, és que la, perdoneu, però...
0: És que al principi moral estem tots d'acord amb el principi moral.
2: Un exemple que vam entrevistar fa uns mesos en aquest programa. Vam parlar amb una escola a Ciutat Vella que ens deien a l'aula, que jo tinc una professora, es parlen 37 llengües.
5: Sí, però això 37.
4: És una cosa que té a veure amb l'escola exclusiva.
2: No,
5: això té a veure amb la diversitat, no amb l'escola inclusiva.
2: Estic posant un exemple perquè entenguem com aquest exemple n'hi haurà molts a Catalunya. I deia la professora, jo no puc donar a l'abast d'intentar... perquè hi ha gent que no entén una llengua, l'altre no entén l'altra, per tant, tot això és molt difícil, perquè tampoc tenim... La...
4: Sí, normal, és impossible. Normal, llavors, és un problema de model.
2: La Generalitat no et pot posar els recursos per cobrir això.
5: Però això no és l'escola inclusiva,
2: No, un moment. I l'aula no pot garantir... La professora no dona l'abast. Llavors, com solucionem aquest problema, aquest exemple concret?
4: D'acord, aquest és un problema concret que es pot tenir.
2: Aquest n'és un.
3: Sí. No és el més greu. El més greu és per desigualtat de renda.
4: Jo només volia dir... Jo només volia
3: és la bretxa més gran.
2: Ara
3: és la desigualtat de renda. Si, és que tenim, si en aquests moments tenim un 33% de famílies que estan en una situació de risc de pobresa, vol dir que cada vegada tenim més alumnes a les escoles que estan en una situació d'estar vivint en una habitació amb la seva família, que, per exemple, són expulsats dels seus barris perquè no poden pagar el lloguer.
2: Som-hi tot això.
3: Tot això, no, és que la principal desigualtat que tenim en aquests moments a l'escola és per motiu de renda.
0: Tot això,
3: i perquè un nen que està vivint en una habitació amb la seva família no li pot requerir una excel·lència a l'hora de fer un examen d'anglès.
2: La llengua catalana no és una llengua ja de cohesió,
0: per exemple.
2: I per tant, ja no hi ha un element central que uneixi... És a dir, tot això va descohesionant les aules.
0: La Milagros amb això ha fet una trampa, que és intentar que aquells que discrepem del model ataquem el principi moral.
4: En absolut.
5: No és això.
4: S'està explicant una cosa concreta.
0: La base quina és? S'està
4: explicant una cosa concreta.
0: Que diu l'escola inclusiva és l'equitat.
4: Es va atacar l'argument.
0: L'escola inclusiva és l'equitat per tothom.
4: No.
0: I això vol dir...
4: No.
0: I això vol
4: res
0: dir,
4: a veure.
0: I això
4: un
0: vol
4: model
0: dir...
4: de com integrem a la gent que té més problemes. Ni moralment millor, ni moralment pitjor.
0: Sí.
5: Perdoneu,
2: el canvi... Però no tenim els recursos, què fem?
4: Però és que recursos també
0: Tu
5: hauràs de buscar recursos per
4: també
5: tots els nens, estiguin com estiguin. Has de garantir a tots els nens. I pedagògicament està claríssim i demostradíssim que la inclusió és el millor sistema. I això és el que apliquen a molts països, excepte en els casos que no poden seguir.
4: Pensar que és més car, pensar que aquest model és més car que tenir escoles especials, tampoc no és tan així. Tampoc no
5: les escoles especials, si són per raons socials, són escoles segregadores.
4: Sí, quan Meritxell...
5: I el que fa és separar els alumnes per renda i per classe social.
4: Quan la consellera Meritxell Ruiz i després Clara Ponsatí van posar el decret inclús sobre la taula, ni estaven... Que van ser aquestes, eh? Ni estaven parlant de temes morals, ni estaven intentant fer un gir increïble a l'educació en termes woke, si no sé què, ni estaven dient anem a fer això malgrat no els posem els recursos. Estaven fent un model que semblava que tenia més a veure amb com estaven els temps, amb el signe dels temps, que anaven a favor de la investigació educativa i que no... realment hi havia de ser consens a l'educació.
0: Ja, però podem veure que això no ha funcionat.
4: Evidentment,
0: vale.
4: però
0: doncs ja està.
4: Podem avaluar-lo bé.
3: Vale. Però no ha funcionat. Hem de donar l'oportunitat de funcionar, perquè una cosa és posar-ho sobre el paper i l'altra cosa és traslladar-ho amb els recursos suficients per...
0: Llavors, el recurs suficient... Catalunya té els recursos suficients per assumir el que això disposa? Sí que és una qüestió de recursos. El canvi radical, quan tu dius, escolta'm, què ha canviat tant l'escola els últims anys? És que ara...
5: Canvia la vida i la societat.
0: D'acord.
5: I l'escola, per tant.
0: D'acord. I s'ha decidit que l'escola ha de donar resposta a tot.
4: Quan, no us faltaria, sempre havia estat això.
0: Quan, no, abans l'escola donava resposta a l'autoritat del mestre,
4: no,
0: als resultats acadèmics i a l'excel·lència.
4: Quan donava
0: absolutament,
4: resposta a això?
0: Absolutament.
4: En quin moment
0: donava? I en el moment en què es decideix que l'escola s'ha d'ocupar de tot, de la pobresa, de l'alimentació, de la immigració, dels...
5: Bueno, però i què faràs amb tot això? És que no educaràs aquests nens?
0: Milagros, claro. No em facis dir coses que jo no dic.
5: Bueno, però
0: jo
5: te pregunto.
0: Com
5: educaràs aquests nens que tenen aquests problemes?
0: Dic que s'ha intentat posar una proposta generalista per al moment amb més diversitat de tot. I han dit, escolta, per això que és tan diferent i tan canviant, ara farem una única proposta.
5: Després
0: i això ha fracassat. Això ha fracassat, clarament.
5: Després hi ha un altre tema,
2: sí,
5: perdona.
2: Vull saludar també professors. Però digues,
5: sí, no, a tu. Tu posaves l'exemple d'aquest centre que es parlava 30 i tantes llengües. Això és un tema diferent. En alguns centres, d'alguns barris, fruit de la segregació social i urbana, les escoles d'aquests barris tenen un nivell de diversitat ingestionable. Ingestionable amb els recursos que tenen. Perquè, clar, aquí la gran pregunta que ens hem de fer en els centres d'alta complexitat, i aquest debat ja es va suscitar en la famosa experiència del B9 de Badalona, sí. Si tu tens un centre en una comunitat en el que la diversitat de tota mena és la norma, no pots fer una tasca educativa que incorpori a la norma, perquè la diversitat és massa gran i massa extensa. Per tant, en aquests centres el tractament ha de ser un altre. Segurament no només amb més recursos, amb més recursos docents, amb més capacitació docent, segurament. I probablement l'única solució al final de tot és que no hi hagi centres segregats d'aquesta manera. És a dir, això és una patologia social que tenim fruit d'un desenvolupament urbanístic i social que segrega les comunitats.
2: La Mary Marí és directora de l'escola Vicenç Vives de Roses. Mary, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal?
2: Què li sembla el debat que estem tenint? No sé com ho veu vostè, que ho viu dia a dia.
6: Bueno, el dia a dia és molt difícil. Nosaltres creiem moltíssim en l'escola inclusiva, però l'escola inclusiva amb recursos. Certament creiem que sí, que la diversitat és el millor lloc i la millor manera d'aprendre, però sempre amb recursos. Perquè aquests nens i nenes, tant per les dificultats que tenen, tant siguin socials com siguin educatives, com neurodivergències, necessiten especificitat d'atenció, i això només es pot fer amb recursos. És així.
2: Perquè, ara mateix, per exemple, a la vostra escola, quantes llengües es parlen?
6: Doncs la nostra escola potser es parlen unes 15 llengües o així.
2: Uh-huh. Això també és una dificultat afegida. Dèiem també la qüestió social, parlaves, destacaves, no?, les diferències...
6: És una escola de màxima complexitat, on hi ha molts informes de dificultats socials que tenen alguns problemes i dificultats a casa, però això es tradueix també amb un desenvolupament no normalitzat de la persona. Si a casa tens una complexitat que quan ets un nadó no reps els mateixos estímuls, el teu cervell no es desenvoluparà igual. Vull dir que les diferències socials acaben sent també diferències cognitives i diferències físiques, fins i tot.
2: Ah. Bé, l'escola Vicenç Vives de Roses, a banda de ser notícia perquè és una escola d'alta complexitat i perquè també està afectant, diguéssim, a les causes generals que ara estem explicant, va ser notícia ahir perquè ahir veu arribar els 39 graus a l'aula.
6: Sí.
2: 39 graus fent classe.
6: 39 graus. Sí. El nostre parvulari està construït sota una claraboia i llavors simplement som com si fos un hivernacle. com si
2: I veu poder fer classe?
6: No, moltes vegades, segons a quina hora, ja no pots fer classe, t'has d'inventar doncs, sortir al carrer, fer jocs d'aigua, que els nens es mullin la cara, que es mullin les orelles, que es mullin el cap, i bueno, anar sobrevivint, que a l'escola volem educar amb el cor, volem educar integralment a les persones, i no sé, amb els adults, amb la seva feina, molts no anirien a treballar a 39 graus i tenim exposats els tresors més grans de Catalunya a aquestes bueno, condicions deplorables, si crec.
2: És que tinc més trucades.
6: Ja no parlem dels professionals, no. Nosaltres també, no? Però és que nosaltres, moltes de les vegades, ens fem nostres els nens. Sempre diem, són els nostres nens, ja sé que tenen pares i mares, però quan són a les... nosaltres, a banda d'educar-los, doncs hi tenim cura i guarda durant aquesta hora. No,
2: 39 graus a una aula, doncs és evident que no es pot fer classe. Sí,
6: no,
2: sí.
6: No es pot fer classe. Surts al carrer, però al carrer tampoc tenim ombres.
2: No, al carrer no hi ha ombres.
6: Algunes ombres les tenim, però no masses. I, bueno, doncs sobrevivim. Sobrevivim. En aquestes altes temperatures deixem de fer molta feina. O sigui, tenim la mateixa complexitat, les persones que tenen dificultats també estan més nervioses. Bueno, tots en general estem més nerviosos, no? Quan fa calor, quan sues... I això... Bueno, i s'ha fet aquesta iniciativa per denunciar una de les tantes coses que impossibiliten la bona feina dels docents. Que sempre, bueno, amb vocació ho intentes pal·liar, però amb vocació no es pot pal·liar tot.
2: Mari,
6: arriba un moment que la vocació no ens arriba per tot.
2: Ja. Doncs una abraçada molt gran, gràcies.
6: Moltes gràcies, vinga.
2: És fantàstica també com es nota la vocació quan un mestre parla, perquè la Mary ara... Espera, que no et sentim, obrim el micròfon.
5: Si parlar a professors així, és que veus que el que tenen, el valor que tenen entre mans aquestes persones,
2: sí,
5: no?
2: Sí, absolutament. Deia que hi ha una plataforma, és la plataforma Aules que Cremen, que està denunciant que ahir es van superar aquests 34-35 graus en molts punts del país. Rosa sentíem ara 39 graus. L'Aleix Vidal és mestre de l'escola Mogent de la Roca del Vallès. Aleix, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: I ets un dels impulsors d'aquesta plataforma, Aules que Cremen. Per què ho heu generat, això? Per què ho heu creat?
7: Mira, abans que res volia dir que no sé quanta gent de la que hi ha aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio ha estat a una aula últimament, però s'estan dient coses, moltes coses, des del desconeixement absolut de com funciona l'educació pública avui en dia, i la concertada, i la doble línia, que en podríem parlar llargament, i que sembla més una tertúlia de futbol en què tothom es creu entrenador, val? Això vagi per davant. Després... La meva companya, evidentment...
2: I reflexionaré, doncs, Aleix, i reflexionaré.
7: Restua tota la dedicació que deixem als docents a les aules, perquè és molt gran i sempre se'ns omple la boca quan parlem dels mestres en particular, que ostres, que tenen molt de vocació i que el que fan amb els alumnes és fantàstic, però després, quan es parla en general, se'ns tira els lleons, des de l'administració fins als polítics i també des dels mitjans de comunicació moltes vegades, se'ns posa a l'últim grau de la societat perquè són els que tenen moltes vacances, els que no hi ha manera de que només es queixen, val? Llavors m'agradaria defensar la figura del mestre vocacional i el professor professional, que estem treballant a les aules en unes condicions molt deplorables en molts aspectes, i per això estem sortint al carrer, en molts aspectes, perquè l'educació pública no funciona, perquè falta finançament, i també un dels aspectes en els que hem vingut a denunciar amb la plataforma aulesquecremen.cat. Uh-huh. Si vols, t'explico una miqueta el que estem fent.
2: Sí.
7: En aquesta plataforma hem instal·lat diferents escoles, professors, jo soc coordinador digital de l'escola on treballo, llavors tenim certa facilitat en conèixer els dispositius d'electrònica que ens ha dotat el departament, perquè fem robòtica amb els alumnes, perquè tenim temps de fer de tot, sí? Totes les condicions, però també hem de fer de robòtica. Llavors, hi ha unes plaques que es connecten a internet i poden... hem fet unes plaques que ens van donar, que poden fer moltes coses. El que hem fet és connectar aquestes plaques amb un sensor de temperatura i van informant de les temperatures de la nostra web, que recullen les temperatures, cada 5 minuts recull la temperatura. Hi ha escoles que han instal·lat un sensor en una aula, n'hi ha que n'hem instal·lat 5 o 6 a diferents aules perquè la mostra sigui més representativa. Ara mateix som unes 146 escoles connectades de tot el territori. Hi ha un mapa on es pot veure que la representativitat és bastant gran. Ahir, 125 centres, les aules de 125 centres, dels 146 que tenim connectats, superaven la temperatura legal a la que es pot fer un treball sedentari. Dic això perquè la llei de protecció de riscos laborals protegeix els professionals, els treballadors. Nosaltres volem protegir els alumnes, però resulta que no hi ha cap llei ni cap, no els empara per enlloc, els estudiants i els alumnes. Els menors, que és el col·lectiu més fràgil de la societat, igual que la gent gran i malalts, els menors no estan protegits a nivell climàtic a les escoles. I això els pares i mares d'aquest país ho han de saber. Tenim els nens a 33, 34, 35 graus durant 5-6 hores al dia. Estan marejant-se. A l'Instagram d'Aules que cremen, per la setmana passada amb 800 seguidors, ara mateix són 3.000, i ens pullen els missatges privats de gent que ens explica, professors i mares que ens expliquen, alumnes que han hagut d'abandonar la classe per lipotímies, per marejos, sang al nas. No et puc explicar com tinc el mòbil de notificacions de gent que em passa fotos d'aules amb termòmetres, de situacions esperpèntiques que està vivint l'educació pública en aquest país. No només ens falten mans, ens han de baixar les ràtios, perquè no podem donar tot, perquè tenim alumnes amb TEA que no tenen ni llenguatge, que la inclusiva està molt bé, ho esteu explicant, és on han d'estar els nens. Tots els nens han d'estar a l'escola. Però hi ha models d'inclusiva amb una inversió o amb una altra, i també hi ha models d'escolarització compartida, perquè, clar, el model de l'escola especial, que també és molt bo per algunes coses, és molt car, perquè la ràtio és molt baixa i és molt car. Però com que aquí els diners estan per posar pantalles digitals a les aules o per posar aires acondicionats al Departament d'Educació, als despatxos, a la ràdio, als museus, a les biblioteques, per tornar al tema de les temperatures, a tots els espais públics hi ha aire condicionat. La societat no es fa càrrec del que passem a les aules, perquè no se'n poden fer la idea, perquè qualsevol lloc on vas, al metro, al Capravo, a tot arreu hi ha aire condicionat. Us convido... De fet, ahir, des d'Aules que cremen, em vam convidar, perdoneu, però és que és molt gros el que està passant i la gent no se'n fa la idea. Ahir vam convidar els sindicats, el comitè de vaga, i a la consellera, des d'Aules que cremen, a fer avui la negociació a una aula de qualsevol escola del país.
2: Està bé, sí, sí.
7: I ja veuràs com signen, en 30 minuts tenen un acord signat.
2: No, ja. No, però és que a més això que dius, Aleix, està bé, perquè al final la climatització de les aules és un tema que és recurrent, que anem parlant de tant en tant, però no ha format part del nucli d'aquestes negociacions, per exemple, entre sindicats i govern, no? I aquí és on també s'ha de posar l'accent, perquè si no estem...
7: Saps per què, Ricard?
2: Per què?
7: Perquè en 3 setmanes el problema s'ha acabat. I aquí estem des del 2022, quan va haver una onada de calor impressionant al maig.
2: És això, dura 3 setmanes i al setembre ja se n'obliden, no?
7: Sí, tu has d'imaginar-te un despatx al Departament d'Educació, aquests mestres que es queixen per tot, aguantem-los 3 setmanes, que això està tancat, i al setembre, bueno, els hi fotrem el curs que comencin més abans, que clar, no fa calor ni res al setembre, saps? O sigui, l'única mesura que ha pres el Departament és enviar uns ventiladors que no arriben a totes les escoles, encara hi ha moltes escoles on no han arribat, que l'únic que fan és moure l'aire calent, no serveixen per res. Tu digue-li a un hospital que pagui l'aire condicionat per sostenibilitat i que posi ventiladors. Que tanquen l'hospital l'endemà?
2: Sí, sí.
7: Doncs les escoles no haurien de tancar ja. Tenim milers de nanos amb unes condicions que ningú suportaria a la societat. Doncs això és el que hem vingut a fer amb Aules que cremen. Posar sobre la taula això com una cosa més de la infame situació en la que està vivint l'educació pública, perquè això no pot ser. I el curs no s'acabarà. No s'acabarà amb vagues, amb mobilitzacions, amb tallar carreteres, el que calgui. Això és denigrant, que els governs governin a 4 anys vista. Jo d'aquí 4 anys ja me n'aniré. El 2029 l'augment aquest de sou o les noves condicions de plantilla que posem, ja veurem el proper que les entomi, com les entomarà, i els nens que vagin patint calor, que ja... Bueno, esto antes ja passava, saps? I no, perquè el canvi climàtic és increïble i la situació que tenim a l'aula...
2: 39 graus ahir a Roses, com estàvem explicant, doncs és infernal, no vam poder fer classe.
7: Tu veus el número, bueno, veus el número, però us convido a mi,
2: Ves-hi allà a tantes hores, sí. Aleix Vidal, gràcies, una abraçada.
7: Gràcies. Vinga, adéu.
2: Avui ens acompanya també al matí de Catalunya Ràdio el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Bon dia, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
2: No sé com estàs seguint tot el que està passant també a les aules del nostre país.
8: Doncs amb molta preocupació i molta solidaritat cap al col·lectiu dels professors, perquè realment crec que és un dels col·lectius més maltractats per la nostra societat i sobretot crec que és un dels col·lectius més importants per la societat catalana i del conjunt d'Espanya. I durant molts anys han estat els grans oblidats de la nostra política, de la nostra societat, i crec que hi ha moltes coses que s'han de fer en la nostra educació. L'educació catalana, per desgràcia, ha demostrat en els últims anys un desenvolupament, un rendiment que és molt millorable quan es duen a terme proves com les proves PISA, PILS i altres proves de l'avaluació del desenvolupament. Per tant, des del màxim respecte cap al professorat, que crec que mereix tot el nostre reconeixement i tot el nostre agraïment per la tasca que fan, crec que hi ha molta cosa a fer des de la política. Entre altres coses, recuperar l'autoritat dels mestres a les aules. primer i fonamental. Després, recuperar el prestigi de la carrera docent, potenciar aquesta carrera perquè els mestres tinguin incentius per continuar creixent com a professors i com a ensenyants dels nostres alumnes. Després, tenir un currículum autènticament realment clar. Recuperar les avaluacions al conjunt del nostre sistema educatiu, avaluacions per saber com s'està rendint, quin és el rendiment que estan tenint les nostres escoles, perquè el que no pot ser és que hagin descartat tot el que té a veure en el nostre sistema educatiu amb el mèrit, amb l'esforç, la cultura de l'esforç, la cultura del mèrit, que estem dient que de facto està prohibit repetir curs, que de facto està prohibit gairebé suspendre una assignatura perquè estàs d'alguna manera frustrant els alumnes. Amb tot el respecte cap als sentiments dels alumnes, estem construint amb aquest sistema educatiu de les noves pedagogies un sistema molt perjudicial, contraproduent, de fet, pel creixement i pel progrés de la nostra societat.
2: Que parlem molt aquests dies dels joves, en aquest cas de les escoles, dels nens i nenes, també dels joves, no? I parlem molt també de com es van canviant les ideologies polítiques dels joves. És una conversa que ens agradarà tenir amb vostè. Vostè, que és un home d'ordre, ha d'entendre que la publicitat és prioritària. Per tant, ara tornem.
8: Òbviament.
9: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Què, t'imagines tenir aquell televisor de gran polzada que tant t'agrada per mirar el futbol? O el mòbil d'última generació que acaben de llançar? O aquell nou sofà que et quedarà genial al menjador? O la consola? O el videojoc que estaves esperant? Fes-ho tot realitat amb el finançament 100% per a clients amb targeta El Corte Inglés. El finançament que més bé et va. Mira, tens fins a 12 mesos per pagar. TAE 0% sense interessos. Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports, consoles i videojocs. I molt més, amb avantatges com el servei carta de compra. Activa'l i així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que més bé et va. I fer realitat els teus somnis. Només fins dimecres 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i recorda una cosa. Aquest diumenge, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. I res més per avui. Molt bon cap de setmana.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
15: Només pel fet de comprar el cupó diari?
14: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
15: Mira que bé!
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
18: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
19: Fes t'entendre amb mi, Di!
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
20: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Em fas track hipoteca de BBVA, veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
22: Perdoni, que ens acabem.
21: Mira, un altre.
23: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a bbva.es. Avancem? BBVA.
1: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
3: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
4: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
22: Sóc el Risto Mejide.
24: Sóc Álvaro Morte.
1: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
25: Amb tots vosaltres, Jordi González.
1: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
27: I què?
26: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
27: Oh.
26: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
28: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
29: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
28: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
30: A casa nostra hi ha centenars d'escoles i instituts segregats.
31: El sistema vol que l'immigrant vagi junt a la mateixa escola.
30: I això té conseqüències.
32: Estudiar en escoles segregades fa que la integració sigui molt més difícil, perquè ets l'altre, ets diferent.
30: Les escoles dels altres. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Tots els marroquins roben.
34: Ens treuen treball.
35: Com a trans et veuen com un monstre.
36: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
37: Aquest amb un trastorn mental és violent.
38: Una soledat, la gent gran.
39: Són gent que roben.
40: Paràssim, marimatxo.
41: Si estic solo.
42: Terroristes.
43: Ve a menjar plàtans.
44: Tot això és odi. Aturem-lo.
45: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
46: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
47: Tinto de verano, Don Simón.
48: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
47: Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
3: Avui, a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista al diario.es, Arturo Puente, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i la periodista del periòdico, Sara González.
2: I també ens acompanya avui el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco, parlant del que està passant amb l'educació al País, però més que res també li volia preguntar avui per aquesta polarització que està vivint la política espanyola. No sé com ho està vivint vostè des del Congrés dels Diputats.
8: Doncs amb preocupació. Jo crec que la polarització no és un fenomen que emergeixi d'una forma sobrevinguda, inesperada, sinó que és una voluntat deliberada, una estratègia deliberada per part del president del govern d'Espanya, el senyor Pedro Sánchez, que ho va dir clarament en el seu discurs d'investidura, que per ell era fonamental erigir un mur entre la seva majoria de govern i la resta dels espanyols. A mi em preocupa molt aquesta deriva guerra civilista, aquesta deriva caïnita que protagonitza, que caracteritza, que presideix la nostra vida pública, perquè crec que un país dividit és un país que té molt poques possibilitats de reeixir, que té molt poques possibilitats de fer coses importants i de progressar. Per tant, ho visc amb molta preocupació, perquè a més cadascú és com és, i jo sóc una persona que intento ser respectuosa amb l'adversari polític, que intento donar arguments constructius, i francament no veig el nostre debat públic amb una tendència cap a la raonabilitat.
2: Li recorda l'època del procés?
8: En part sí, jo crec que hi ha una tendència cap a la radicalització de les posicions i efectivament em recorda aquesta sensació d'impossibilitat d'arribar a grans acords, d'impossibilitat d'arribar a grans consensos entre les grans forces d'àmbit nacional, com ho era en l'àmbit del procés, en l'àmbit autonòmic. I crec que això és una molt mala notícia i efectivament, a més, jo crec que alguns dels actors que formen part avui de la política espanyola són alguns dels actors principals principals de l'època del procés. La importància que té avui encara una figura com Carles Puigdemont a la vida pública espanyola, la importància que té avui encara Oriol Junqueras a la vida pública espanyola, jo crec que és una manera de fer política que és abocada a la confrontació extrema, a la confrontació caïnita i al fet de dir que nosaltres som els bons i els altres els dolents, dolentíssims, els quals s'ha de criminalitzar i fins i tot deshumanitzar.
2: I la presència de Vox, creu vostè que contribueix a pacificar o augmentar encara més aquesta polarització?
8: Bé, jo crec que la situació política que hi ha a Espanya té diversos símptomes i és evident que diversos actors formen part d'aquesta polarització, formen part d'aquesta propensió a mirar l'adversari com un enemic polític i des del punt de vista del debat públic això acaba generant una impossibilitat per arribar a grans acords, per arribar a grans consensos. El que jo crec, sincerament, és que moltes vegades es posa l'accent sobre un partit, en aquest cas Vox, i no es té en compte tot el que abans de l'arribada de l'emergència de Vox al debat públic nacional s'havia produït. Entre altres coses, una radicalització extrema de l'esquerra, una radicalització extrema del que en algun moment de la història va ser un nacionalisme moderat. Ara tot són posicions de màxims i això afecta a tot l'espectre polític d'esquerra a dreta.
2: Per tant, també el Partit Popular, vol dir?
8: Bé, jo crec que el Partit Popular, amb tots els seus defectes, que els té, ha demostrat un sentit d'estat, una voluntat de mantenir la política dintre de criteris i paràmetres de raonabilitat, sense insultar l'adversari, sense menysprear l'adversari polític, sense criminalitzar-lo i deshumanitzar-lo, com tot sovint es fa des d'altres posicions.
2: Però aleshores, si la situació és tan greu, si el Partit Popular és un partit d'estat, per què el Partit Popular no lidera aquest canvi? Per què no fa una moció de censura?
8: Bé, jo crec que aquí és legítim posar sobre el Partit Popular tota la responsabilitat d'acabar amb aquesta situació que tenim a Espanya, però convindràs amb mi, Ricard, que hi ha altres actors que potser tenen, jo crec, ho dic amb una certa ironia, jo crec que tenen, sens dubte, més responsabilitat. El primer és el president del govern d'Espanya. El president del govern d'Espanya sortia ahir a la roda de premsa al Vaticà amb una intervenció que em va semblar certament esparverant, perquè feia broma dient que li deia un company de partit, referint-se a Page i ridiculitzant-lo, li deia que convoqués eleccions que segur que tindria un resultat millor, que ampliaria la seva majoria al Congrés, i que ell no ho feia. Ell era un home tan honest, tan noble i tan altruista, que no ho feia perquè no volia prendre decisions d'aquestes característiques, no volia convocar eleccions per una raó partidista. Em va semblar realment d'una falta de contacte amb la realitat, d'un cinisme, la seva declaració, perquè estem davant d'una situació tremenda, amb el seu partit absolutament cercat per la corrupció, la seu del seu partit a Ferraz escorcollada per la UCO, el seu padrí polític Zapatero envoltat de casos de corrupció, tràfic d'influències, organització criminal, tot el que ha passat amb els seus números 2, Santos Cerdán, Ábalos, tot el que envolta el seu entorn familiar, el seu germà ahir a la banqueta dels acusats, la seva dona també al caire de ser jutjada, doncs amb tot aquest panorama, que un president del govern d'Espanya es permeti fer broma i encara ridiculitzar la idea de convocar eleccions, a mi em sembla d'una falta de contacte amb la realitat i d'un despotisme que em preocupa.
2: Però Rajoy tampoc ho va fer en el seu moment, no? Amb una sentència judicial clara, contundent, va ser una moció de censura articulada en aquest cas pel PSOE sense majoria en el primer moment, quan la va presentar, després va aconseguir la majoria a últim moment, i és el que va provocar el canvi polític, no? Per això també, al final, la sensació que té molta gent és que tant uns com altres acaben fent una mica el mateix quan són al poder, no? Intentar quedar-s'hi fins al final i també esquitxats tots pels casos de corrupció. Aquesta sensació de que tots són una mica el mateix, no li preocupa també a vostè?
8: Evidentment em preocupa i em sembla legítima i no la discuteixo ni tan sols des de la meva posició de política. Ara, jo he de dir una cosa. Jo crec que el Partit Popular ha pagat les conseqüències dels casos que l'han envoltat, ha pagat les conseqüències electoralment dels seus errors i, en canvi, estem ara, en aquest moment, a l'any 2026, amb un partit socialista absolutament envoltat de casos de corrupció i que sembla que no té cap interès a assumir responsabilitats ni a retre comptes davant de la ciutadania. A mi el que em preocupa és aquest silenci del president del govern d'Espanya, que sembla incapaç d'assumir ni un bri de responsabilitat en tot el que està passant quan sembla que és evident que la seva responsabilitat és enorme. Entre altres coses, perquè tot el que hem sabut del sumari del cas de l'anomenada fontanera del PSOE, Leire Díez, doncs tot el que es feia, totes les coses que diu el sumari del jutge Pedraz que es feia, era per afavorir el president Sánchez. Es diu que el que es decideix a Ferraz és precisament de resultes de la imputació de la seva dona pel juez Peinado, i ell decideix, o el seu entorn decideix, que han de frenar jutges, policies, fiscals i periodistes. És a dir, és un atac des de les institucions de l'Estat contra l'Estat democràtic de dret. És una cosa absolutament esparverant.
2: El cas Kitchen.
8: Jo no crec que sí, en tot cas, totes dues coses em sembla legítim qüestionar-les, per descomptat, però crec que això traspassa una frontera que fins ara no s'havia traspassat, que és que des de les institucions de l'Estat es persegueix el propi Estat, es persegueix els jutges, es persegueix els fiscals, es persegueix la Policia Nacional, es persegueixen els cossos i forces de seguretat de l'Estat, i això és una cosa que realment no té parió. Em fa gràcia quan apareix el senyor Rufián i diu que ells, quan hi hagi una sentència sobre el finançament irregular del PSOE, llavors demanaran eleccions. Caram, el que està passant, jo crec, a parer meu, és encara més greu que un finançament irregular del partit, que també és possible que n'hi hagi, però sobretot em sembla una situació absolutament sòrdida el fet que s'estigui des de la seu del partit que governa Espanya en aquest moment, s'estigui intentant laminar, boicotejar causes judicials que afecten el president del govern i el seu entorn familiar, i que es faci amb pràctiques pròpies de la màfia.
0: Bon dia, senyor Martín Blanco.
8: Bon dia.
0: A mi costa de veure com pot extreure el PP d'aquesta equació de la gran polarització, perquè quan diu que el PP no ha deshumanitzat o no ha atacat el seu rival polític, jo penso en diversos episodis, probablement el més gros, sota la meva opinió, és l'acceptació d'aquesta prioritat nacional que deixaria, que jo crec que és una deshumanització claríssima, i una, això sí que és obrir una bretxa social de la que no sé molt bé com se surt després. És a dir que hi ha espanyols de primera i de segona, segons el seu origen, o dir que hi ha persones que conviuen entre nosaltres que no han de tenir prioritat en l'accés als serveis socials. També penso en altres moments, com ara la deshumanització total que ha fet, per exemple, Isabel Díaz Ayuso respecte a rivals polítics, quan els diu hijos de puta, i no passa res, i a més se vanagloria, és a dir, surt a vanagloriar-se. Ho hem vist també per l'altra banda, eh? Jo no penso que sigui un fenomen només d'una banda, però sí que em costa no veure com vostè, que ve amb un discurs, jo crec que de moderació i en contra de la polarització social, no reconeix aquests errors dins del seu partit.
8: El cas de l'insult de la presidenta de la Comunitat de Madrid des de la tribuna de públic del Congrés, a mi em sembla un cas paradigmàtic de com s'ha sobredimensionat un episodi que crec que, francament, crec que és menor. I m'explico en aquest sentit. Quan es diu que en seu parlamentària la presidenta de la Comunitat de Madrid ha insultat el president del govern, això no és cert. No és cert. En seu parlamentària és des de la tribuna d'oradors. I jo des de la tribuna d'oradors he sentit dir a diputats del Partit Popular, i també de Vox, però en aquest cas del Partit Popular, he sentit dir-los feixistes, nazis, de tot, absolutament de tot. És que ara...
0: Hijos de puta? Jo no ho he sentit mai.
8: És que això no és en seu parlamentària.
0: No, no ho he dit en seu parlamentària.
8: Jo crec que
0: anar amb una samarreta que posa me gusta la fruta, que tothom vol sap...
8: Qualsevol espectador...
0: Jo crec que és intolerable, però ho penso també a l'inrevés.
8: Jo crec que qualsevol espectador sabrà diferenciar entre una reacció quan des de la tribuna d'oradors un diputat socialista està insultant la teva família, està insultant el teu germà, li està imputant delictes al teu germà, en aquest cas, o la teva parella, li està imputant delictes. Crec que és només humà el fet que tu, des de la tribuna d'oradors, no cridant, no de forma estentòria, sinó cap a dintre, tu expressis un comentari d'aquestes característiques.
0: I després fent campanya sobre això. Sortir a fer campanya sobre això.
8: És que, de veritat, em sembla increïble que quan un president del govern d'Espanya ha fet del guerra civilisme, del presentar qualsevol posició contrària al seu govern com feixisme, com nazisme, com franquisme, quan intenta el president del govern d'Espanya i tot el seu entorn associar qualsevol posició crítica amb la seva gestió plantejar-la o presentar-la com una opció doncs poc menys que pròpia dels feixistes, i és una cosa que fan sistemàticament, amb aquesta deshumanització absoluta que jo he vist constantment, i ja no només des del govern d'Espanya, sinó, òbviament, des del grup parlamentari socialista, des dels seus socis parlamentaris, i fins i tot, moltes vegades, des de la televisió pública espanyola. Amb aquest panorama, a mi el fet de presentar l'episodi que vostè em comenta de la senyora Díaz Ayuso com el més greu que ha fet el PP en termes de polarització, a mi, francament, em sembla una desproporció enorme. Ja l'he dit que enorme,
0: el que més greu me semblava era el de la prioritat nacional. Que obre una bretxa inassumible a la societat espanyola. Ja l'he dit.
8: Jo crec que si parlem d'això, també s'ha de dir una cosa. Quan el PP signa el document que vostè esmenta, queda molt clar que el que ha de tenir una correlació immediata amb aquest precepte és el precepte d'arrelament. I aquest precepte d'arrelament ja és un precepte que està en el nostre ordenament constitucional i en els nostres ordenaments estatutaris de les diverses comunitats autònomes. I, per tant, si tu dius que una persona que fa més anys que contribueix a l'erari públic, que fa més anys que contribueix al benestar del conjunt dels ciutadans espanyols, ha de tenir prioritat sobre una persona que porta menys anys que aporta a l'economia espanyola, jo crec que això no és una cosa que sigui forassenyada. I a més estic convençut que una immensa majoria dels ciutadans espanyols, i molt concretament dels ciutadans de Catalunya, consideren que això és raonable. El que no es pot fer és criminalitzar ni deshumanitzar l'estranger. El que no es pot fer és criminalitzar l'immigrant, per descomptat. I amb això no m'hi trobarà mai ningú. Ara, el fet que les disposicions legals i els acords que signa un partit polític liberal conservador com el Partit Popular prevegin un extrem, un paràmetre que ja està previst al nostre ordenament constitucional, com és aquest arrelament, aquesta prevalència de l'arrelament sobre altres consideracions, a mi em sembla bastant sensat, la veritat.
2: Sara.
4: Sí, jo voldria entrar en una cosa més, molt més concreta de la situació política actual, ho dic perquè hem passat de puntetes, no?, per aquesta moció de censura que efectivament el Partit Popular té la capacitat o té a les seves mans poder-la presentar, altra cosa és que tingui els suports, i estic d'acord, però jo li volia preguntar si en el capítol d'errors que vostè mateix ha dit que el Partit Popular ha comès està el fet d'haver dinamitat ponts amb formacions com Junts i molt particularment amb el PNB, i també si creu que s'ha d'explorar i que el Partit Popular hauria d'estar disposat a posar sobre la taula una moció de censura amb un candidat independent que poguessin votar justament aquestes formacions per convocar eleccions.
8: Mira, jo la veritat és que crec que la història d'Espanya ha demostrat que els partits independentistes, els partits que defensen la separació de Catalunya de la resta d'Espanya, s'han caracteritzat per una deslleialtat absoluta al projecte nacional espanyol. I aquells que estimem el nostre país, que estimem Espanya i que ens sentim tan orgullosos de ser catalans com de ser espanyols, lamentem profundament que no hi hagi que no hi hagi hagut, perquè no n'hi ha hagut al llarg de la història, una lleialtat, per tant, per part dels partits nacionalistes, que realment els faci mereixedors d'una confiança quant a la seva previsibilitat i a la seva lleialtat i a la seva honestedat en política. I per això a mi, francament, no em preocupa especialment el fet que avui els partits separatistes com Junts per Catalunya o el PNB estiguin distanciats del Partit Popular i estiguin pensant que el Partit Popular és un partit amb el qual no es pot arribar a acords. A mi, francament, jo sempre he estat una persona, crec, d'intentar arribar a acords, d'intentar arribar a consensos, però el que he vist durant molts anys és una deslleialtat enorme per part de, sobretot en els últims anys, de Junts per Catalunya, liderada per Carles Puigdemont, i no crec que Espanya hagi d'estar preocupada, el conjunt de la política espanyola hagi d'estar preocupada pel que diguin partits que el que volen, bàsicament, és fracturar la nostra unitat, fracturar el nostre país, i no crec que la política espanyola, francament, hagi de descansar sobre forces que són deslleials. En el moment en què hi hagués un partit nacionalista, catalanista, digue-li com vulguis, encara que hi pugui haver diferències, si és que n'hi ha, diguem-ne, substantives amb aquests dos termes, nacionalisme i catalanisme, que és un debat més filosòfic, més metafísic, però si realment existís una força lleial el projecte col·lectiu espanyol, que no estigués basada en un menyspreu cap a la resta dels espanyols, amb aquest discurs que jo veig cada setmana en els diputats de Junts per Catalunya quan parlen dels espanyols, que a mi com a espanyol em dol, exactament igual que si sentís un discurs comparable per part de partits d'àmbit nacional sobre els catalans, em doldria. A mi em dol, com a espanyol, sentir el que diuen els diputats de Junts per Catalunya cada setmana al Congrés. Doncs, francament, no em semblen partits que siguin confiables pel nostre projecte col·lectiu.
4: D'acord. Però vostè ha de treballar amb l'escenari que ara té el Congrés dels Diputats. I, per tant, si Feijó vol aspirar a governar, les sumes són les que són. Li agradi més o li agradi menys? Aleshores, jo li estava preguntant si ha de descartar per complet el Partit Popular una moció de censura de caràcter instrumental amb un candidat independent que pogués, eventualment, rebre el suport de formacions com les que vostè ara mateix està criticant, però que tanmateix Feijó ha intentat seduir en més d'una ocasió per una moció de censura.
8: És que jo crec que s'ha d'intentar aconseguir el canvi a Espanya per
4: com?
8: Totes les vies possibles, totes les vies que l'ordenament democràtic constitucional posa sobre la taula.
2: També Junts.
4: Per tant, moció de censura.
8: És que, bé, jo crec que és una cosa, evidentment no em correspon a mi dir, determinar si això s'ha de fer o no, però el que crec és que l'explicació que ha donat el president del Partit Popular és bastant raonable, que és dir, si no donen els números, jo no presentaré una moció de censura. I, de moment, és evident que els números no donen, perquè ni Junts per Catalunya, ni el PNB, ni altres formacions han manifestat la seva voluntat de donar suport a una moció d'aquestes característiques. És que el sectarisme que hi ha en l'àmbit polític espanyol ha fet, moltes vegades, que es consideri la idea dels cordons sanitaris. Jo sóc fill d'una Catalunya que va, diguem-ne, accedir a la vida política, en termes no, jo no em dedicava a la política, però com a jove em començava a interessar a la política, quan el pacte del Tinell. El pacte del Tinell entre els socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds és per mi un dels exemples de la pitjor pràctica democràtica que hi ha hagut al nostre país, a tot Espanya, i concretament a la nostra comunitat, a Catalunya. I aquell pacte s'està revisitant ara amb un sectarisme que vol excloure una part important dels ciutadans espanyols i una part important dels catalans que també voten partits de dretes, o en aquest cas el Partit Popular.
1: Bon dia, senyor Martín Blanco. Jo
8: bon dia.
1: Discrepo totalment de tota la seva intervenció. Faré referència només per això a una cosa que ha dit, que a mi em sembla que jo considero que vostè és una persona intel·ligent i, per tant, li faré dues puntualitzacions. Una, quan diu que el nacionalisme no ha sigut lleial al projecte d'Espanya en tota la seva història. Jo, si vol, li regalaré una portada a l'ABC dient que Pujol era l'Espanyol de l'any, li puc parlar del Cambó, li puc parlar del propi Maragall amb el procés de l'Estatut.
4: I del pacte del Majestic, també.
1: És a dir, i aquí anava. És a dir, i amb un Pujol que és capaç de pactar amb un Partit Popular dirigit per José María Aznar. És més, amb un Partit Popular dirigit per José María Aznar capaç de pactar amb el nacionalisme català. En aquests moments el seu partit és incapaç de pactar. Per tant, quan vostè parla de sectarisme, crec que, com tot, hi ha dues maneres de mirar-s'ho. I em sembla que només s'ho miren des d'un costat. En la seva intervenció, vostè diu, jo crec que els que no creuen en la unitat d'Espanya no ens mereixen la nostra atenció. Jo li vull recordar que no només hi ha una bona manera de ser espanyol. I, per tant, un projecte confederal de l'Estat, un projecte de centralització autonomista, no té per què no ser un bon espanyol. Per tant, quan vostè parla de sectarisme, dona només una opció de militar en el projecte d'Espanya, i a mi això em sembla un greu error. I ara vaig al que li volia preguntar, dient-li que vostè és una persona que el que pensa en profunditat a mi m'interessa. No? El pitjor que li pot passar a una democràcia i a un estat de dret és la corrupció. És el pitjor. És el pitjor. Perquè destrueix les institucions i la confiança de la gent amb els seus polítics, les seves institucions, sistemes judicials, la corona, etc. Llavors, estem davant d'una situació... Clar, jo, ahir, per fer el context, ahir declarava l'exministre d'Interior i al mateix moment declarava l'advocat del germà del president del govern espanyol. Tots dos per presumpta corrupció. És a dir, jo crec que això és un tema ja sistèmic dintre de l'Estat, no? Llavors, que la resposta política de tots, absolutament de tots, és a dir, PNB i Junts diuen per què m'haig de suïcidar jo si tal, el PSOE diu per què haig de forçar jo si puc seguir manant i és la millor manera de defensar-me, però també el PP diu i per què jo haig de fer una cosa si no la guanyaria. Quan la resposta de tot el sistema polític davant de la corrupció és la tàctica, jo ho trobo perillosíssim. Perillosíssim. I crec que cal una reflexió de fons de dir, davant de la corrupció, encara que tàcticament puguis perdre algun llençol, o algú demostra que això no és acceptable, o l'Estat que tant diu estimar-se i defensar, se'n va a l'aigua sense cap mena de solució.
8: Bé, tot el que diu, a pesar de discrepar de mi, em sembla atendible. I em sembla raonable, la qual cosa no vol dir que convergeixi amb les seves posicions. Jo, a mi, parlar amb gent raonable sempre m'ha encantat i sempre defensaré aquesta capacitat de poder parlar fins i tot amb qui no pensa en absolut com tu. Ara, hi ha diverses coses. Jo no només m'estimo l'Estat, no només m'estimo l'Estat espanyol, sinó que m'estimo la nació espanyola. I jo, francament, quan em dedico a la política, una de les coses que per mi és fonamental és defensar, ja no dic ni lluitar, dic defensar la nació espanyola, defensar la nostra unitat, defensar la igualtat dels ciutadans espanyols, la igualtat, la llibertat, tot un seguit de valors, el pluralisme polític també, efectivament, el pluralisme polític, tot un seguit de valors que reconeixen el nostre ordenament constitucional com els valors superiors de la nostra convivència. I, per tant, a mi jo crec que ningú no em podrà dir que no sigui partidari de cultivar i defensar les diferents llengües del nostre país, que no sigui partidari de cultivar i defensar també la llengua catalana, que no és la meva llengua familiar.

0: jo crec que hi ha diverses maneres d'espanyol. L'única cosa que tinc clar és que només hi ha una manera de ser respectuós amb la llei i de ser respectuós amb la Constitució. I la nostra Constitució estableix la igualtat entre el conjunt dels ciutadans espanyols. Dit això, quan parlem de la intervenció dels partits polítics nacionalistes, és evident que la història de Catalunya té un abans i un després, un salt qualitatiu que a mi em sembla especialment greu, que és l'any 17 o els anys previs al procés. És el moment en què la deslleialtat dels partits nacionalistes arriba al seu punt àlgid. I aquest punt àlgid acaba generant una diferència substantiva. És evident que no és el mateix la convergència de principis dels 2000 que Junts en els anys 14, 15, 16 i 17. Jo crec que és evident, i per tant, com a espanyol, és normal que jo pensi, com a espanyol i com a català, que jo crec que a més aquests anys del procés van fer molt de mal a la societat catalana, van fer molt de mal a la convivència a Catalunya. Per tant, no només com a espanyol, també com a català, és normal que jo sigui, que tingui una certa malfiança cap a l'honestedat, la lleialtat d'aquests partits. Que, escolta, tenen unes posicions que poden ser defensables des dels seus paràmetres, sí, però això no vol dir que des del govern d'Espanya o des dels partits que tenen representació en el conjunt d'Espanya i són partits d'estat, són partits del conjunt d'Espanya, hagin d'assumir la seva retòrica, les seves pràctiques, que és per mi el que ha fet el Partit dels Socialistes. Jo no vull que el PP assumeixi aquests plantejaments d'una relació entre Catalunya i Espanya com si fossin dues realitats contraposables. No, Catalunya és una part d'Espanya, una part indispensable, una part imprescindible, una part que jo vull que sigui la més dinàmica, que sigui la més potent econòmicament, però que sigui sempre de la mà de la solidaritat amb el conjunt dels nostres compatriotes de la resta d'Espanya. I jo crec que això, a Catalunya, s'ha dit poc, francament. Crec que s'ha dit poc. I crec que és un sentiment que molts ciutadans de Catalunya, si ho escolten, diran, ostres, doncs jo estic d'acord amb aquesta idea que defensa aquest representant del Partit Popular, que volem una Catalunya forta dintre d'una Espanya forta, sense matisos i sense recances a l'hora d'afirmar aquesta formació d'una nació com és Espanya, aquesta pertinença de Catalunya al nostre projecte nacional.
1: Breument, Milagros.
2: Pues molt breument, perquè potser vostè ens pot esvair un dels misteris més grans que hi ha últimament en la política espanyola. I és que hem vist que molts dirigents, alguns dirigents molt prominents del PP, adelantaven resolucions i moviments judicials contra el PSOE abans de que es produïssin i en els mateixos termes en què finalment s'han produït. I la pregunta és que tenien informació privilegiada o és que estaven al darrere d'aquests moviments? I no em val la resposta de que tenen una gran capacitat adivinatòria. A què es creu que es deu?
0: Doncs mira, precisament aquí vull fer una prèvia, que és que en cap dels casos seré crític amb el que tu dius com a periodista, perquè crec que estàs obligada a preguntar una cosa que està
2: només cal anar a buscar declaracions de Miguel Ángel Rodríguez.
0: Llavors, el que sí que crec que és important és dir-te que, a parer meu, aquestes sospites que alguns polítics i alguns dels seus altaveus estan posant sobre la taula de la idea de que el PP està darrere de les investigacions policials, judicials, etc., és perillosíssima per la democràcia. A mi em sembla realment molt preocupant el fet que algú pretengui dir que aquí hi ha una conxorxa gairebé planetària, una conspiració judeu-maçònica contra el Partit dels Socialistes, i que tots aquests casos de corrupció en realitat tenen una intencionalitat política. Ahir fins i tot vaig sentir a una persona per la resta força assenyada i ordenada, com és el president de la Generalitat, Salvador Illa, que deia que eren casualitats, o posava en dubte aquestes casualitats dels casos de corrupció que estaven afectant el Partit
2: Socialista. La foto del president del govern amb el Papa i al mateix temps la UCO entrant a Ferraz, és una casualitat molt casual.
0: Em recorda molt, Mila, i disculpa, intentaré acabar l'argument.
2: Tu quan eres periodista i quan anaves amb mi a això, haguessis assenyalat aquesta coincidència.
0: No ho
2: crec. I t'hagués cridat l'atenció.
1: Ahir, per exemple, abans d'ahir, perdoneu, Feijóo va convocar els mitjans al passadís del Congrés, quan no ho fa mai.
2: Exacte.
1: Mitja hora abans que coneguéssim aquesta decisió, que també és casualitat, segurament, però...
2: No són moltes casualitats.
0: Us dic de veritat, els dos, a qui aprecio i respecto, em sembla un disbarat que algú pugui pretendre que el PP està al darrere d'aquestes informacions.

0: Llavors, aquestes informacions...
1: No sé si és el darrere, però que jutge, si ho sabia, potser
0: sí. Jutge, jo, de veritat que jo no entro en això. El jutge Pedrat ha fet un sumari d'una consistència. Jo crec que molts dels que esteu aquí l'heu llegit. Fins i tot he sentit periodistes d'esquerres dir no, no, és que la consistència de tot el que diu el jutge Pedrat és aclaparadora. Per tant, a mi em sembla realment increïble que algú pugui intentar desviar l'atenció per dir que l'important és suposadament que el PP estava al cas. No, és que l'important...
2: Tot és important,
0: que és,
2: no?
0: El que és realment substantiu, jo crec que el que és realment substantiu és la magnitud, la transcendència de les acusacions.
3: Tot això veurem en què queda.
0: Però de moment, els indicis raonables que un jutge com el senyor Pedraz ha vist en tota aquesta trama són terribles. Que l'expresident del govern d'Espanya estigui relacionat amb una trama d'organització criminal, amb tràfic d'influències...
3: Ho dones per fet, amb... i això no, només són indicis.
0: Estic parlant, si he dit jo, indicis raonables. Jo,
2: mira, va haver un indici raonable que era M. Rajoy, i la justícia finalment ha dit que no sabia de qui estava.
0: Però clar, estem en un sistema judicial que exigeix la prova dels indicis.
2: Per tant, deixem fer el procés, no? És a dir, si parem M. Rajoy, havíem d'arribar que el jutge digués que no sap qui és,
0: el que no
2: en aquest cas crec que s'hauria aplicat la mateixa manera de fer.
0: Jo, francament, tot el que estem veient aquests dies genera, entre una part important de la ciutadania espanyola, una preocupació immensa. I jo crec que això, com a responsables polítics, estem obligats a dir el que està passant a l'entorn del president del govern d'Espanya. Clar, serien moltes casualitats, serien anècdotes molt categòriques. Tot el que es relaciona amb el seu germà, amb la seva dona, el senyor Ábalos, el senyor Cerdán, el senyor Zapatero, tot el que té a veure amb la corrupció que envolta avui el president del govern d'Espanya, que a més sembla que pot estar fins i tot en el vèrtix d'aquesta organització criminal, insisteixo, sembla que pot estar en el vèrtix d'aquesta organització criminal, com a societat ens obliga a extremar la preocupació i estar molt amatents al que pugui passar. Ara, les notícies, els indicis, són realment molt preocupants. Per tant, a mi parlar d'altres coses del passat em sembla molt legítim periodísticament, però crec que faríem un flac favor a la qualitat del nostre debat públic i a la informació de la nostra opinió pública si pretenguéssim desviar l'atenció amb aquestes coses que tu em preguntaves amb tot el dret del món.
3: Que no m'has aclarit, òbviament.
0: És que jo crec que no hi ha res a aclarir en aquest sentit.
3: No és... A veure, tots veiem el que està passant i tu que has estudiat molt totes aquestes, diríem, moviments de la política, ho saps perfectament. Dels sumaris que han sortit, segur que en sortiran delictes. Segur, en va sortir també molts en l'època del PP, i és segur que sortiran delictes. Ara, el fenomen al que estem assistint, que és una inundació permanent i cada dia més gran de casos en el que en alguns casos sí que hi ha indicis, però en altres estan agafats amb agulles, o sigui, estan... El cas del fiscal general, que ja està condemnat, encara suscita polèmica sobre si aquesta condemna és o no, diríem, ajustada. Però
0: aquesta polèmica...
3: Però el que vull dir-te és que... és molt difícil... quan està en fase d'instrucció de les causes, poder arribar tan categòricament a dir que hi ha una trama criminal en el govern. I, en canvi, cada dia ho sentim.
0: Bé, jo crec que aquí cadascú pot fer les intervencions en els termes que consideri. Jo, en tot moment, he parlat de presumpte, de possible... En tot cas, jo crec que la situació és molt preocupant, però m'has parlat d'un cas que m'agradaria fer un esment especialment important. El cas del fiscal general de l'Estat és un cas paradigmàtic de la degradació institucional i democràtica que ha patit el nostre país sota la fèrula de la presidència del govern d'Espanya, el senyor Sánchez. És un cas terrible, que aquell que està, la institució de l'Estat, que està encarregada de perseguir els delictes, que hagi estat condemnat, aquest no imputat, aquest no processat, sinó condemnat per la comissió de delictes d'un delicte tan greu com la revelació de secrets en una democràcia com la nostra, ens hauria de fer, de forçar una reflexió realment de calat, perquè és una cosa intolerable.
3: La reflexió que s'ha fet des de les facultats de dret fins a tot on vulguis és que aquell que va provocar i produir la revelació de secrets ha aconseguit que el fiscal general fos condemnat per allò que ell havia fet.
0: Jo no sé de quines facultats de dret parles, Mila, però bueno,
3: pues sí,
0: no sé,
3: de les no sé, que coneixem. Prestigi.
0: Bueno, no, jo no crec que sigui així ni de bon tros, però si tota la carrera fiscal està esparverada
3: amb
0: la manera de procedir del fiscal general de l'Estat, és una cosa molt preocupant el que ha passat a Espanya. Un fiscal general de l'Estat al servei del govern, que el que hagi fet és fer la feina bruta pel govern d'Espanya, amb aquella frase tan poc democràtica que demostra una interpretació de la democràcia tan preocupant com la de i de qui depèn de la fiscalia, pues eso.
3: I el que puede hacer que haga, que valor li dones.
0: Ah, doncs mira, és una altra frase que...
4: Bueno, també està la de la fiscalia te lo afina, eh?
3: Sí, també.
0: Sobre el que puede hacer que haga és una altra de les coses que a mi em sorprèn. El que puede hacer que haga...
3: No diu res, és que no diu res, veritat.
0: És que en democràcia... En democràcia,
3: la
0: jo no
3: crec
0: que, ningú no pugui dir, que ningú no pugui dir que el senyor... M'agradaria acabar amb ell i fer algun argument fins al final. No crec que ningú pugui sostenir amb un mínim de raonabilitat que el senyor Aznar no és una persona compromesa amb la democràcia, l'expresident del govern d'Espanya, i pretendre dir que el que diu del que puede hacer que haga es refereix a alguna cosa que no tingui a veure amb... que la premsa actuï, que la premsa denunciï els delictes o els presumptes delictes d'un govern, que l'oposició faci una oposició dura, ferma i contundent contra un govern que està absolutament assetjat per la corrupció, envoltat de corrupció, sobretot que les institucions de l'Estat encarregades de perseguir els delictes facin la seva feina, que els jutges puguin actuar amb llibertat i que puguin perseguir els delictes del govern d'Espanya, que puguin perseguir els funcionaris i polítics que s'estiguin extralimitant amb les seves funcions. El que puede hacer que haga, efectivament, és que, clar, és que la situació és molt greu, com per pretendre que tota la resta del món hagi d'estar de braços creuats davant d'una deriva totalitària com la que s'està produint al govern d'Espanya.
1: És Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Torna aviat,
0: un plaer.
1: Que vagi bé. Ara tornem.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Avui l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre, en formació, un cos de tropes. 1.492 dels 1.528 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Elisabet Llauradó Pomar, de Lleida. I avui també ens heu dit aregar, format o reglar.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
8: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
9: Vocación Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Doncs tenim ara mateix la via Augusta tallada. Lara García.
12: Sí, bon dia. La via Augusta de Barcelona està tallada des de fa pocs minuts per un centenar de professors just davant, que es manifesten just davant del Departament d'Educació, a l'espera que comenci aquesta reunió que estava prevista per avui entre els sindicats i el Departament. Havia de començar a les 10, però finalment començarà una mica més tard, segons els sindicats, en uns 15 minuts, perquè encara estan decidint el lloc on es durà a terme aquesta trobada amb el Departament. Els sindicats continuen, els representants dels sindicats continuen a la sala on es van fer ahir la reunió a la sala de reunions de la conselleria, però el sindicació doncs, sembla que tenia prevista un altre indret per fer la trobada i estan encara decidint. Per tant, la trobada va amb retard i la Via Augusta tallada per uns 100 o 200 professors a aquesta hora.
1: Doncs anem actualitzant l'estat de la situació, en aquest cas, de Via Augusta. I ara volem parlar, per anar tancant l'àgora, d'avui, de la polèmica de Santa Susana al Maresme, on a partir de demà se celebra una trobada internacional de signe nazi. Està coneguda com a Chaos in the Sun, i els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. Aquesta hora podem saludar el seu alcalde, l'alcalde de Santa Susana, és el Joan Campolier, de Junts. Què tal, Joan? Bon dia.
13: Bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
13: Això a vosaltres, digueu-me.
1: Des de l'Ajuntament han intentat aturar-ho per alguna via legal?
13: Doncs bé, el problema és que no disposem de cap eina legal ni urbanística, tampoc de seguretat ciutadana, és que, no, que permetis suspendre una festa privada. Estem parlant d'una festa privada, amb un espai privat i amb recursos privats. O sigui, només podíem actuar en el cas de que hi hagués alguna cosa d'alteració d'ordre públic, de convivència, aquí sí que hauríem d'actuar. Però, mentrestant, no hi ha res, cap eina legal que ho impedeixi.
1: Però, llavors, però ho han intentat, és a dir, però quan diu això, és a dir, ja no ho han intentat, entenc, perquè ja no hi ha cap eina legal, vol dir.
13: No, ho hem intentat, evidentment. A veure, avui les ordenances que tenim, tot és canviable, però tot és un tràmit que s'ha de fer. Però actualment, i la cosa està, pensa que nosaltres des del minut zero, tot i sent una festa privada, des del minut zero vàrem posar en contacte Mossos d'Esquadra, ho vam donar contra la consellera, vam donar contra en el Departament d'Interior, doncs perquè no és un tema només de voluntat política, sinó al final és un tema d'eines, de si tenim les eines legals, que ells tampoc les tenen, per poder doncs, paralitzar doncs, aquesta festa privada, no? Mm. Doncs a partir d'aquí, doncs, bueno, em sembla que jo doncs, favoreixi, estigui d'acord doncs, i no vull condenar el nazisme. No és cert, jo crec que ni jo ni ningú ara estan a favor de cap règim, sigui del color que sigui i de l'ideologia que sigui. Sobretot, i més si atempta contra els drets humans de les persones. Vull dir que aquest està clar, però bueno, ens falten els recursos. Estem parlant d'una festa privada que s'ha produït, que fa dos o tres anys aquesta gent no estan ni hospedats a Santa Susana. Aquest gent, el problema és que avui el del territori, no sé si el té, aquest gent avui estan voltant pels carrers de Grella, com si no per res, jo no ho sé, però no sé si fan hotel, segur que passegen, i fan les seves festes en discoteques. Aquí no tinc cap, no tinc ningú hospedat. El que passa és que la relació entre ells i un club doncs, que tenen aquí aquesta finca llogada privada, que estan fent festes ells, les seves pròpies festes de trobada de famílies d'ells, no, sí, perquè sí, per la relació que tenen entre ells, perquè hi ha algun amic, doncs fan aquesta festa on allà disfruten del menjar, disfruten del beure, i a les 12, evidentment, amb això sí que són rigorosos, jo no sé, rigorosos que fa la festa aquest club, que és una entitat que no està ni aquí a Santa Susana, que està al fora, però que tenen aquesta finca llogada aquí. Ja no sé què més dir amb aquest tema.
1: Ha parlat amb la Generalitat, amb Mossos d'Esquadra, per exemple?
13: Com?
1: Amb Mossos d'Esquadra, amb la Generalitat.
13: Amb això, del minut, us ho he dit abans, del minut zero ho vaig posar en coneixement i ells, evidentment, estan com jo. M'imagino que ells no hi ha cap argument. Sí que s'ha dit que si venien entrades, que si no sé què, tot això, doncs, tot bé que sembla que aquesta gent ha penjat un pòster que no diu, em sembla que no parli de Sant Joan, és que no n'hi he vist aquest pòster, i a partir d'aquí s'ha creat aquest conflicte. Vull dir, per això nosaltres des del minut, entenem perquè, bueno, per la importància d'edat que la té, doncs nosaltres al minut zero vam posar en coneixement i, evidentment, doncs, a la manifestació que hi ha a veure, que va ser molt tranquil·la, doncs, evidentment, la vam fer en presència de Mossos d'Esquadra, que en tot moment a més va ser tranquil·la, no hi havia cap ordre, no es va alterar l'ordre ni cap problema d'ordre públic, i que, evidentment, doncs, és el que he fet. L'única arma que tinc era aquest. Una eina legal és posar-ho en coneixement, doncs, des del primer minut, a Mossos, a la Generalitat, a la consellera i al Departament d'Interior.
1: Però a vostè li preocupa que hi hagi un acte en el seu municipi que enalteixi el feixisme?
13: Home, evidentment, doncs, bueno, evidentment que em preocupa, i més doncs, evidentment que em preocupa, i evidentment, doncs, davant la importància que ha tingut, doncs, o que s'ha pogut tenir aquest any. Jo crec que aquest any s'han ruït molts altres factors, hi ha altres temes d'interès polític. A veure, aquí està, si critiquem, i per això he dit abans, evidentment, que ho critico, no hi estic d'acord, i evidentment, doncs, ningú hi ha d'estar d'acord, doncs, sigui de l'ideologia, però no aquesta, sinó que qualsevol ideologia que atenti contra els drets humans. Vull dir que, però, bueno, durant 3 anys s'ha fet, i no hi ha hagut cap... Imagineu-vos que els anys anteriors hagués sigut allà, doncs, una alteració de l'impuls, però, evidentment, doncs, bueno, això hagués obert els ulls i haguéssim fet, però, per fer la festa de 2 hores, de 3 hores, un sopar, amb la festa que tingui muntant, no ho sé, perquè no hi ha anat mai. Però el que sí que puc dir-se és que en cap moment hi ha hagut cap alteració d'ordre i de mala convivència. És a dir, han respectat religiosament el nostre horari com a municipi. Penseu que Sant Andreu és un municipi turístic, doncs amb segell turístic, amb segell esportiu, i evidentment intentem dintre aquí, no, a vegades aquests horaris són allargats, però bueno, a les 12 de la nit s'ha d'acabar qualsevol acte, doncs, musical, qualsevol cosa, excepte actes ja molt concrets, públics, que llavors, hi ha més tolerància. I però ni l'Ajuntament intervé en res, ni intervé en res de res. O sigui que el diferent que si surt, evidentment, que poder, no ho hagués donat, no hauria poder, que hagués sigut en un lloc públic. Evidentment, doncs, era un tema que era molt més fàcil i, a més, tenies armes per dir, escolti, no, per evitar motors, però dintre la finca privada hi ha moltes festes que es fan aquí. Aquesta finca, clar, que se'n fan de festes, les fan ells, perquè són 70, 80, 90 famílies, que amb nens i famílies, que molts dies fan costellades, que molts dies fan música, però que no ens creen cap tipus de problema.
1: Per saber si s'ha llegit l'article del diari Ara, que li diu que vostè és el Florentino de Junts.
13: No, bueno, això doncs, bueno, suposo que això és començar a escalfar que motors, però tenim ja ben aviat unes eleccions aquí.
1: Es veu una voluntat política?
13: No, ja dic, la nostra voluntat política és de que és de fer les coses ben fetes i en aquest moment doncs, no tenim eina legal ni urbanística ni ciutat zona que ens obligui a tancar. O sigui, no la tinc, no tinc una raó per anar allà si no me la provoquen. Que a partir d'aquí haurem de prendre mesures davant de tot això. Doncs, evidentment que les prendrem i de cara a propers, però que no pot ser com hi havia l'oposició que em demanava que canviés l'ordenança d'avui demà. Les ordenances tenen un procés i l'has de fer complet. Vull dir, no pots fer una ordenança, no és un escrit que avui val i que demà no val, sinó que té una validesa, com a mínim, per tot un any, no? Llavors em semblava que, bueno, que ara havíem de crear ràpidament una ordenança per poder, doncs, paralitzar com sigui en aquesta festa. Seria no toca, no. Seria un error garrafal, doncs, ara provocar una situació que, evidentment, que podem fer-la, sí, que podem estudiar-la, sí, que l'hem de fer, també, per evitar, doncs, aquest altavull, doncs, que ha provocat això, i més, en un municipi com el nostre, doncs, que la convivència, doncs, per nosaltres és molt important, però, sobretot, doncs, perquè tenim uns segells que, si és de turisme familiar i turisme esportiu, que quasi que ens obliga.
14: Senyor Campolier, bon dia. Un dubte. L'Ajuntament diu que no té eines legals per impedir el concert, però si no m'erro, aquest esdeveniment ja s'ha fet en 3 ocasions anteriors. L'Ajuntament sí que podria formular una denúncia si es considerés que s'hagués produït, doncs, un delicte d'odi, una incitació a la violència, uns altercats o alteracions d'ordre públic. En els anteriors esdeveniments, l'Ajuntament no crec que hagi passat res d'això?
13: O no podem fer-ho si no ha sigut. Si jo no puc actuar respecte a 3 festes anteriors que pràcticament van passar per desapercebudes, i si passen per desapercebudes vol dir que no hi ha res. Ha sigut un sopar o una festa tranquil·la on tenim el problema. Jo no puc anar aquest any. Això ha portat un enrenou important. T'ha portat aquest any, fa 15 dies. Tot aquest enrenou ve de 15 dies. Com he dit abans, en 15 dies no podem. Seria injust ara d'anar a buscar. Dic, escolti, no, perquè l'any passat ja no sé què...
14: Home, si va haver alteracions d'ordre públic...
13: Si no tinc cap acte de policia.
14: O incitacions a l'odi...
13: Bueno, a l'odi serà per la ideologia, per aquesta ideologia seva. però vull dir, allà dintre no creia, no sé el que passa allà dintre. Ni, com que no surten al carrer, com en tot cas ho hem de veure, doncs avui passejant pels carrers de Calella aquesta gent, quina és la seva actitud? Quina és la seva actitud? Jo no la veig.
14: No, però internament, en un edifici...
13: I que no vaig en favor, al contrari, eh?
14: No, però...
13: Estic en contra.
14: Vull dir que
13: estic, no d'aquesta, no, de qualsevol ideologia, i aquesta és una que atenta contra els drets humans, evidentment que estic en contra.
14: En un lloc privat,
13: cosa,
14: alcalde...
13: I l'altra és una altra.
14: L'entenc, eh? L'entenc. Però dic que en un lloc privat, per molt privat que sigui, quan tu reunis a unes persones...
13: Us perdo si la veu. Us perdo la veu.
14: Li deia que en un lloc privat, on tu reuneixes un seguit de gent, si tu fas unes manifestacions que siguin enaltiment de l'odi o aquest tipus de qüestions, per exemple, en el cas de radicalització religiosa, no?, islàmica, això es pot denunciar, i així és que vostè té raó, o entenc l'argument, quan diu que no té eines per perseguir-lo vostè. Però la denúncia l'Ajuntament sí que la vol formular.
13: Aquí estem parlant d'una festa privada, doncs, que l'organitzen uns privats, que són els que tenen llogatent aquí, i que fins i tot, a mi em diuen, no em parlen ni que és una festa nazi, no em parlen ni això. Em parlen que és una festa privada, com altres han anunciat, doncs, que la fan donant compliment a un horari, doncs, que està permès per ordenança. I prou.
14: Sí, no, que sí. No li han de dir que és una festa nazi, sé que no li dirà, però ho és.
13: D'aquesta gent estan aquí, on s'hospeden, doncs, amb un equip. No, inclús, m'han dit que el cartell que jo l'he vist encara no posa ni Sant Josep ni posa res. Un cartell que deuen tenir aquí. A partir d'aquí, ja dic, si durant 3 anys no han fet, evidentment, que a la seva ideologia, doncs, atenta contra els drets humans i les persones, evidentment. Aquesta i altres, no entenc, però jo dic que estic en contra de totes aquelles ideologies, siguin del color que siguin, que atentin contra els drets humans de les persones. Però en aquest cas aquí, ara davant dels fets que s'han produït aquest any, evidentment, prendrem mesures que no són només d'Ajuntament, són mesures nostres, mesures de, fins i tot a nivell autonòmic i a nivell estatal, m'entens? Perquè no? per evitar i controlar, doncs, que això no es produeixi. No puc dir res més, perdoneu-me.
1: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
13: A vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat.
1: Que vagi bé. Adéu-siau,
13: bon
1: Jordi.
13: Bon dia.
1: Adéu-siau, Jordi.
2: Home, jo crec que està molt bé que l'alcalde comparegui per donar explicacions, perquè jo crec que el que ha explicat és absolutament raonable. És a dir, com a alcalde que ha fet, denunciar aquest tip, el nazisme, i reprovar-lo, i dos, dir... com de moment no es donen les condicions que jo com a ajuntament pugui fer res, poso un coneixement Mossos d'Esquadra i la Generalitat de Catalunya, perquè si alguna cosa es pot fer per parar una festa privada que en principi no transcendeix d'una propietat privada, és activar els mecanismes que van en contra dels delictes d'odi. Això no ho fa un ajuntament, això ho hauria de fer el Departament d'Interior o el Govern de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, crec que està bé que s'expliqui, perquè ho ha pogut posar en context, i que els passos que ha fet l'Ajuntament són els que pot fer.
1: Milagros.
3: Jo entenc que per una autoritat és molt difícil anticipar-se als fets i actuar abans que els fets es produeixin. Tu pots pressuposar que en una reunió de l'ultradreta es farà apologia, etc, perquè ho hem vist en altres, però clar, actuar preventivament no està permès en l'actual ordenament jurídic. Jo crec que ell té una posició molt raonable.
14: Jo crec que haurien de denunciar, haurien d'inspeccionar, evidentment, si no l'han fet els anys anteriors, aquest any és un bon any per inspeccionar i denunciar.
3: Inspeccionar què?
14: Inspeccionar el que passa dins de la festa.
3: Però abans de que passi?
2: Però això ho hauria de fer.
14: Però ha passat dues vegades abans.
3: Sí, ha passat dues vegades abans, però no hi ha hagut.
2: Però ja ho ha posat en coneixement dels Mossos. Ja ho ha posat en coneixement dels Mossos. Per tant, si algú ha d'investigar és el Departament d'Interior, no la policia local d'un ajuntament.
14: No, però jo no...
2: Perquè, clar, és a dir, quan estem parlant de delictes d'odi d'organitzacions internacionals nazis, no hi posis a la policia local de Calella.
1: Però si has avisat...
3: Ja has avisat, sí.
14: Jo crec que ha de ser el propi ajuntament el que tingui, entre d'altres, els Mossos també, per suposat. Però l'ajuntament, el que els anys anteriors que s'ha produït, hagin tingut el cas, hagin instal·lat el cas de si s'ha produït o no. Si l'alcalde
3: però diu, si ell diu que no ha tingut
14: no
3: cap... No, ja ho ha dit.
14: No pot dir res, no pot fer res més.
1: I ara anem a tancar l'àgora amb Jordi Cominal, Sara González, amb Miraus Pedro Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
15: Bon dia.
1: I més tindrem al matí de Catalunya Ràdio.
16: Tot seguit l'actualitat de la setmana condensada en una paraula amb el filòsof Oriol Ferrés i la periodista Sílvia Coppolo. Reflexionarem sobre el concepte comiat, arran de l'adeu d'Alexia Putellas.
17: A les 11, conversa amb l'actriu Candela Peña. Divendres que ve estrena la pel·lícula La Desconocida, en què interpreta una turmentada sergent dels Mossos d'Esquadra.
16: Immediatament després, recomanacions per al cap de setmana, des de culturals, esportives, propostes de tota mena per gaudir d'aquest últim cap de setmana del mes de maig.
17: I a partir de les 12, la gran final del concurs pendent. Atenció, que avui l'oient que intentarà guanyar els 200 euros en joc és en Jordi Pujol de Sabadell. Si voleu fer com ell, ens heu de trucar primer al 93-201-7474.
1: Important, que sigui de Sabadell, que no sigui de Sant Gervasi. I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
18: Hola, Ricard!
1: I què, i què?
18: Ui, no seguim problema tens amb el municipi d'Òrrius, que hi va patir un gran incendi en una empresa, però aquest matí no hi havia manera de dir-li bé el nom. Li has dit, per començar, d'Òrrius.
1: I també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme.
18: Clar, algú et deu haver dit per línia interna d'Òrrius, no. Òrrius.
1: No em diuen res, aquest és el problema.
18: I quan t'has tornat a trobar el nom... Algú t'ha dit alguna cosa perquè després ho has tornat a dir al cap d'alguns minuts i ho has dit així?
1: Mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi...
18: Has tornat a dir d'Òrrius, però traient-li la D. Òrrius.
1: Sí.
18: I, però, clar, les notícies les anem actualitzant i ho has hagut de tornar a dir.
1: Com a mínim, fins a les 8 del matí, la petició de confinament d'Òrrius al Maresme.
18: No, ho hem tornat a dir malament. A la redacció ja pensàvem que no hi havia lloc per l'esperança i realment no. Nou intent, en aquest cas, ho dius malament, te n'adones i al mateix moment fas com una mena de rectificació.
1: I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius. D'Òrrius.
18: Yeah! Bueno! I ara imagina't que Estee Lauder decidís instal·lar una sucursal a Òrrius, el problema que tindries. I acaba amb un àudio de Jiménez Los Santos d'aquest matí parlant del PSOE i els seus escàndols des del respecte sempre.
19: Ley de Díaz entre cama y cama, porque es que además están todos liados entre sí. Yo empiezo a pensar que con el carnet del PSOE te dan el acceso gratuito a un almacén de Viagra y están todo el día, dale que te pego, como los bonobos del parque. Antiguamente a los niños no los dejaban ver a los monos en la casa de fieras porque era un espectáculo, digamos, poco recomendable para la infancia. Pues están así.
18: Así.
1: I a la xarxa, Joel, què han dit?
20: Doncs mira, Ricard, les xarxes es fan eco de la fidelitat al seu amo que està demostrant la mà dreta de Jorge Fernández Díaz del judici de la Kitchen. El bon home es diu Francisco Fernández, era secretari d'Estat de Seguretat i ahir es va fer viral per unes paraules davant del jutge que necessiten context. El que sentireu és ell mateix llegint un WhatsApp on ell mateix mentia a un periodista que li preguntava si ell i Fernández Díaz estaven davant de l'assalt a la casa de Bárcenas.
21: Y luego hay una frase que pido disculpas a la sala por mi lenguaje, pero digo, ni yo, pero es todo una trola usada como arma de guerra del uno contra el otro. Ni robo, ni rabo, ni kitchen, ni pollas, perdón.
20: Ni kitchen, ni pollas, Ricard. I no deixem els talls que demostren que es pot tenir molt poder i ser un autèntic tarugo, perquè ahir, en entrevista a Televisió Espanyola, vam veure un Florentino Pérez molt més civilitzat, però encara molt desorientat. Va explicar el seu projecte Bernabéu Digital, demostrant no tenir gens clara la diferència entre virtual i real.
22: Hemos hecho con la empresa más grande del mundo, que es Apple, ¿no? Un proyecto que es el Bernabéu Digital. Cualquier persona, esté donde esté, esté en una montaña o esté en el salón de su casa, pueda, poniéndose unas gafas, ver una experiencia única. Es estar en el Bernabéu, de verdad. En el Bernabéu...
20: No, de verdad, ¿no?
22: Y en el Bernabéu, acompañando a los jugadores. Lo van a ver, lo van a comprar. Se van a quedar atónitos. Es una cosa revolucionaria.
20: Sí, molt revolucionària. Les ulleres de realitat virtual estaven de moda fa 15 anys. Ja no impressionen a ningú, Ricard, però és que Florentino no sap de tecnologia. Florentino sap de diners... I en els diners es basa bàsicament la seva campanya contra Enrique Riquelme. Si les eleccions són aviam qui la té més llarga, l'empresa, Florentino té clar que guanyarà.
22: L'empresa, pues hombre, no quiero presumir, pero vale mucho más que el Madrid. Mientras que la empresa de este señor, pues no sé lo que vale, sinceramente. No sé, pero luego da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa.
20: ¡Ah!
1: Doncs gràcies, Joel. Milano Espez de l'Ibertura, Puente Jordi Cominal, Sara González. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Gràcies.
1: Una pausa i l'espina bon de l'actualitat.
0: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: El balcó gastronòmic és un lloc...
15: Que bo.
4: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
23: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
24: Ho has d'explicar.
25: Què és el que vols que expliqui?
24: El que va passar la nit de Sant Joan.
25: Sense consentiment. És agressió, tia.
26: Llavors hem d'anar als Mossos.
27: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit, amb Marina Romero.
28: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
29: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
28: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
29: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
31: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
32: Filla, quan era el teu aniversari?
33: Un altre cop, papa.
34: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
35: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
36: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
37: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
38: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
39: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
40: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
41: Perdoni, que ens acabem.
40: Mira, un altre.
42: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA Punès. Avancem? BBVA.
43: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
44: Sí a tot.
43: Sí a tot.
44: Sí a tot.
43: Sí a tot.
45: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
46: És t'entendre amb mi, Di?
47: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
46: Crec que m'he enamorat.
47: Normal, amb aquests preus.
46: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
47: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
46: Que poc que costa comprar bé.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: L'actualitat se'ns menja, però això no deixa de perdre l'ocasió de parlar d'allò que ens deixa la setmana a l'actualitat. Sílvia Coppola, bon dia.
3: Hola, bon dia, bon dia, bon dia.
1: I Oriol Ferrés, bon dia.
48: Molt bon dia.
1: Anem a reflexionar sobre un concepte de la setmana i una frase concretament, aquesta.
49: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: I què analitzem d'aquesta frase d'Alexia Putella, Sílvia Coppola?
3: A veure, i que a més afegeix, sempre seré una culer més com vosaltres. De la frase d'Alexia Putella, mirem primer el to, que és una mica contingut, amb una mica d'emoció. I quan l'hem vist en imatges, doncs veiem que hi ha total coherència amb la posició del cos, la cara i el que diu. És a dir, congruència en la comunicació verbal paralingüística i no verbal. I això ens està dient que és autèntica. I l'autenticitat és el que més comunica i la presència fusionen un tot, pensament, sentiment i paraules, incorporant també al lloc les persones del seu voltant, el moment, autenticitat i presència.
1: Això pel que fa a la forma, a l'hora d'expressar aquesta frase. I pel que fa al contingut?
3: A veure, doncs veiem que la frase d'Alexia Putellas té molta més profunditat del que sembla, perquè sovint els futbolistes, les futbolistes, parlen de records, agraïment, etapes. En canvi, aquí hi ha una construcció gairebé identitària i moral. És una frase dita des del sacrifici, la pertinença i la legitimació emocional. És un comiat que manté la pertinència emocional i identitària. Se'n va del Barça, però continua sent del Barça. I continua sent-hi sense cap distància. La clau comunicativa és que no parla com una estrella del futbol que deixa un club. Parla com una militant emocional del Barça.
1: Aquesta samarreta, no? Diu, per exemple, aquesta samarreta.
3: Suar la samarreta, eh? Alexia Putellas no diu el club ni el Barça, no. Diu samarreta, que és el símbol més físic de la identitat col·lectiva. I en la comunicació de l'esport, això immediatament activa la idea de sacrifici, honor i representació. I afegeix, no es podria defensar a mitges, defensar que és un verb gairebé bèl·lic i que implica protegir alguna cosa sagrada. No és jugar-hi, és defensar-la.
1: Ara.
3: I aquí hi ha una idea molt poderosa, que és que el Barça i ella mateixa no admeten la tebiesa, el ser-hi sense ser-hi del tot, i eleva l'exigència del club, no? Justifica el seu nivell d'implicació i envia un missatge implícit, que és: jo he estat a l'altura d'aquesta exigència.
0: Caram! Mira, et diré una cosa, Sílvia. Ara acabes de comentar el tema aquest de l'exèrcit, no? O sigui, una qüestió bèl·lica, de lluita. A vegades s'ha dit que el Barça és l'exèrcit desarmat de Catalunya.
3: Mm-hmm.
0: És a dir, alguna vegada aquesta frase ha aparegut. Però sobretot aquesta idea dels colors, la samarreta, l'escut... És a dir, d'alguna manera el futbol a vegades el podríem entendre com una espècie de simulacre sublimat del que seria una guerra, però sense les víctimes i sense la sang. Per tant, hi hauria com una cosa antropològica.
3: La sociologia de l'esport, aquells partits sud d'Àfrica, justament, que va permetre que s'avancés amb l'esport, no?, amb unes situacions terribles, no?, l'apartheid.
1: Cap a la frase, que, a banda d'això, també diu "m'he buidat", que aquest és un altre punt important de
3: la
1: frase.
3: Clar, i el "m'he buidat", que ens recorden en Pep Guardiola, no són arrogant, perquè immediatament ho compensa amb vulnerabilitat, no? Diu "reconec", i quan tu dius "reconec", doncs, és clar, aquesta és una part molt forta emocionalment. No diu "he treballat molt, he donat el màxim, he lluitat". "M'he buidat", doncs, ens fa pensar en esgotament, entrega total, i fins i tot una certa erosió vital, no? És molt humà, vol dir que hi ha hagut un cost, i el públic connecta molt amb el cost emocional. El comunicativament és brillant, perquè torna a ser el pas pel club una prova d'autenticitat. Si t'has buidat...
1: Ho has donat tot.
3: Clar, ningú et pot dir que no estimes prou el club. I també és una narrativa de sacrifici. Dir "reconèixer" implica sinceritat, confessió, i veure que també estàs ensenyant els teus límits. Humanitza molt. Per tant, atorga encara més grandesa i responsabilitat.
1: I sobre això, Oriol, tu et quedes amb un concepte, que és el concepte comiat.
0: Exacte, el concepte de comiat. Mira, es podria agafar de moltes maneres, però deixeu-me que, arran del que estava comentant la Sílvia, és a dir, en el món antic el terme persona feia referència a la màscara del teatre. Una persona era alguna cosa així com un rol social. I em fa molta gràcia això, perquè la Sílvia ha parlat exactament d'això. És a dir, el comiat d'Alexia Putellas és com el seu rol com a jugadora de l'equip.
1: Es treu la màscara.
0: I, per tant, d'alguna manera és com si es traies la màscara i ja no està a l'escenari, fent el joc del partit, el joc del futbol, però, en canvi, el rol de culer, d'aficionada del club, el continua tenint. Per tant, ens estem movent en les múltiples persones. És un terme, el de persona, que fins i tot en el nostre món actual, no només en el món antic, també hi ha, per exemple, el terme de persona jurídica. I ara això em ve bastant a tomb, perquè no sé si explicar-ho, és una qüestió una mica íntima.
3: Ai.
1: Endavant.
0: Però jo he deixat de fumar. Per tant, el meu personatge públic de persona que està prenent el cafè en una terrassa, o a vegades parlant amb vehemència i convicció amb la seva vareta màgica fumejant. Aquestes qüestions del tabac, que també donen d'alguna manera una personalitat, un personatge, s'han acabat. I jo he hagut de dir adéu i he hagut de fer un dol pel tabac. Per tant, hi ha una qüestió del comiat, perquè l'Oriol fumador, com a personatge, ha desaparegut, forma part del passat i és només un record.
1: Que Alexia Putellas s'acomiada d'una part important, o d'una Alexia Putellas?
0: D'una part, d'una dimensió dimensió important de la seva persona, que era com a jugadora del Clar. Primer equip femení.
3: Toca la identitat.
0: I tant, és una qüestió identitària també, efectivament.
3: Identitat, no? Un metge deixa de... es jubila. És metge, un periodista es jubila.
1: Però sempre serà Alexia Putellas.
3: Oh, no, sempre seré una culer. I, per tant, el que fa és igualar. Entens? És a dir,
0: és una més, una entre tant.
1: Torno a la base, torno a l'afició.
3: Clar, jo sempre sóc culer. És igual que no jugui al Barça. I això ens iguala a tots. Ja, llavors...
0: Sí, deixa fer un símil polític. És com el polític, en termes estrictament republicans, seria aquell que té un càrrec, una responsabilitat, però ve de la ciutadania. Per tant, una vegada complert la seva funció, el seu deure, torna a la massa, torna a ser un més del poble i de la ciutadania. Per tant, no hi ha aquesta distinció tan radical entre el que podríem dir que és la classe política d'una banda i la ciutadania de l'altra. És a dir, hi ha hagut un moment en el qual ha tingut Alexia Putellas una visibilitat, el focus, l'escenari, el camp de futbol, l'estadi, i després torna a la base, torna a ser una més com aficionada.
1: I després hi ha una altra cosa que és més... filosòfica, però que al final tots som efímers, no? Tot el que neix, mor.
0: Bueno,
1: el que comença, s'acaba.
0: Que t'ho digui així, a veure què us sembla. La tesi del iogurt. Jo crec que puc afirmar...
1: La tesi del iogurt.
3: Això és la filosofia màxima.
1: Exacte.
0: Va, anem a fer metafísica del iogurt.
1: Això ho diré avui a casa. La tesi del iogurt, atenció, nens.
0: La tesi del iogurt seria la següent. Tot el que té data de naixement té data de caducitat. Tot
1: però el iogurt sempre et dona 7 dies de marge, no? Diuen que pots prendre'l després
3: però
1: de que caduqui.
3: Però no, és complet. Fixa't que en la biografia d'algú sempre t'hi posen l'any de naixement, entre un parèntesi, després hi ha un guionet, i l'any de la mort.
1: Sí, sí.
3: I jo quan em miro biografies, que hi falta aquest últim any, dic, això no està acabat.
0: Exacte, és això.
1: És
0: això
1: que no és està així.
3: Acabat,
1: és que és així.
3: I deixa'm dir que en l'Alexia Putellas hi veiem una combinació, jo que sóc culer, d'orgull, sacrifici, humilitat, identitat i pertinença popular. Per això la frase funciona tant, perquè no només parla d'ella, parla de nosaltres, dels culers i les culers, parla del que creiem que significa estimar el Barça.
0: Molt bé, caram.
3: Jo és que sóc molt culer. Sí, si sóc més culer que no pas m'agrada el futbol. Mira tu.
1: Ets més de,
0: dels
1: més
0: del Barça que del futbol.
1: De l'exèrcit.
3: Jo sóc del Barça.
1: Que de l'exèrcit.
3: Sóc del Barça.
1: Sílvia Coppola, Oriol Ferrés, fins la setmana que ve.
3: Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per intentar desencallar les protestes de mestres i professors. Tot i l'última proposta del Departament, que preveu un increment d'uns 400 euros mensuals, és el que reclamen els sindicats per aturar les mobilitzacions, hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria d'un increment salarial que l'Estat ja ha previst per tots els funcionaris. Anem amb la unitat mòbil al Departament d'Educació. David Mendoza, Cristian Roldán, bon dia.
6: Bon dia, Joan. Doncs sí, en aquests moments, a més, el centenar de docents que hi ha mobilitzats davant el Departament d'Educació mantenen tallada la Via Augusta de Barcelona per fer pressió a la reunió que s'està celebrant portes endins. Una reunió que comença ara perquè finalment s'ha canviat la ubicació en el darrer moment i on l'ambient entre les dues parts és molt tens. I tot i la proposta d'ahir del Departament, Yolanda Segura d'Ustec demana al govern que es deixi d'ultimàtums i s'assegui a negociar.
7: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
6: Des d'Educació mantenen que la darrera proposta respon a les demandes salarials d'Ustec i asseguren que ara mateix no entenen la postura dels sindicats. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
4: I mentrestant, avui torna a haver vagues en escoles i instituts, en aquest cas els centres del Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. Els docents d'aquestes comarques han planificat una pujada reivindicativa al Santuari de Montserrat. Anem cap allà, David Àngela, bon dia.
8: Hola, bon dia. Davant la perplexitat dels turistes, centenars de docents col·lapsen els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, que ha hagut de suspendre temporalment el servei. Crits com "ni bo, si això dura, us passarem factura" o "menys policia i més educació". Avui el col·lectiu ha triat Montserrat pel seu valor simbòlic i tenint present la propera visita del Papa a Catalunya. Oriol Francesc, coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'Ustec, assenyala directament l'escola concertada i l'Església Catòlica com la causa principal de la situació d'infrafinançament de l'ensenyament públic a Catalunya.
9: Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
8: David Àngela, Catalunya Ràdio, Monestir de Montserrat.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
10: Acord entre el govern i la comunitat de regants del canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Mollerussa, Pere Joan Álvarez, bon dia.
11: Hola, bon dia. Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport necessari dels regants. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Sentim Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
12: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin. I un element molt important, les col·lectivitats, quan demanat, aquell que no vulgui, no pagarà. Aquell que no vulgui amoblar i que no vulgui modernitzar, no ho farà.
11: Pere Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Mollerussa.
4: L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat a prop de la frontera amb Ucraïna. Hi ha dos ferits. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, defensa que l'Aliança Atlàntica està preparada, diu, per defensar cada centímetre del seu territori. Brussel·les, Bruno Fortea.
13: Hola, bon dia. En cap moment Rutte ha parlat d'activar per respondre a aquest incident l'article 5 de la Carta de l'OTAN, que és el que preveu una defensa col·lectiva en cas d'atac exterior. Sí que diu, però, que el comportament imprudent de Rússia és un perill per a tots els socis de l'Aliança i constata que la guerra de Moscou contra Kiev té conseqüències que van més enllà de la frontera ucraïnesa. Per això Rutte garanteix que continuaran reforçant la defensa dels països aliats i, per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin ha creuat una nova línia i avisa d'un nou paquet de sancions contra Rússia. Bruno Fortea Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
10: 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han batut rècords històrics en les últimes 24 hores. Entre els valors més alts hi ha el de Vinebre, on ahir va igualar la que fins ara era la temperatura més alta enregistrada al nostre país per aquestes dates, al maig del 2022, a Castellbisbal i Anglès. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de les dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat de la calorada que estem tenint.
14: Pot semblar que no és molt, podríem dir, mira, doncs hi ha més estacions que no han superat el rècord que no pas que l'han superat. Però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia. I com a valors més destacats, doncs es van assolir els 38 graus i mig a l'estació de Vinebre, i això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
4: Esports, Marcos García.
15: El Barça farà oficial aquest migdia la primera incorporació de cara a la pròxima temporada per l'equip masculí. És l'extrem anglès Anthony Gordon. A la una està previst que Gordon firmi el contracte amb el Barça i després l'anglès atendrà els mitjans de comunicació. El PSG i l'Arsenal acaben de preparar avui a Budapest la final de la Champions masculina, que jugaran demà, encara en futbol. El Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella. És partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. En bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Destaquem aquests partits. A les 6, Manresa-Reial Madrid. A 8:45, Girona-Joventut. Andorra-Barça i Ucamp-Múrcia-Lleida. A l'NBA, els Spurs de Sant Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest. Superen Oklahoma 118-91. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas. Ho fa a les 9 del vespre. És el primer partit dels quarts de final del play-off per al títol de la Lliga. Després d'aquest enfrontament, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'ex-capità blaugrana Sergio Lozano.
2: Fins aquí les notícies.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Bona tarda. Aquí estem amb el referent de les notícies de Catalunya, Ricard Ostrell.
4: Candela Penya, què passa?
16: Ai, quina il·lusió.
4: La il·lusió és meva.
16: No, quan he arribat i sí. He vist tu carita i Ricard Ostrell, digo, no vendremos al programa de la Ricard, i me dicen sí. Sí, digo, ai, que il·lusió.
4: Ara feia dies que no ens veiem.
16: Sí, sí.
4: M'he engreixat una mica.
16: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens productora, sí. tens actualitat.
4: Tu sí que estàs, vas amb un look guapíssim, és les ulleres combinades.
16: Bueno, és que ja sabes que ara soy un poco modelo. Claro. referent d'estil...
1: T'has de cuidar, tens una imatge.
16: Tinc, exacte.
1: És que la imatge és molt important.
16: Ara, lo que yo me ponga en tiendas Wonder revienta las ventas esta tarde. O sea, esto desaparecerá de las botigues.
1: És com un vestit llarg, no, això?
16: És un pantalón, és maravic.
1: Són sabates de ventafocs, no?
16: Exacte. Ventafocs, què és?
1: La Cinecienta.
16: Ai, ventafocs es diu? Sí. Ai, quina il·lusió. Una sapateta daurada i porto una roba d'unes noies de Zaragoza. Maravic es diu.
1: Veus?
16: ¿Me puedo levantar?
1: Sí, claro.
16: Para que me la veas, sí, bien.
1: Sí, jo m'aixeco perquè sí.
16: Mira, i aparte mira que mono el pantalón abajo.
1: Sí, és una mica...
16: Aquest detall, una mica alibabesco, no?
1: Sí, com el mag de la Dí.
16: I l'agafa de Nina Moore, que són unes noies que fan a demanda i con ellas estoy yo trabajando en unos temas que ya lo hablaremos en el futuro.
1: No pares.
16: No paro. Bueno, no paro. No paro de inventarme cosas, Ricard, porque a partir de los 50 hay que reinventarse a saco. Yo ahora, tú imagínate, ¿tú sabes esas cajoneras muy grandes que tienen mucho cajón chiquitito?
1: Sí.
16: Eso soy yo. Entonces,
1: ¿y tú
16: en cada, en cada cajoncito yo tengo...
1: I això et passa també amb l'amor, també igual? Amb les parelles i això vas igual? Que...
16: ¿Amb les parelles? Ricard, ¿pero qué me estás contando? Pero eres de actualidad, no sabía que era una portera, pero que ets un cutilla. Que també feu cor.
1: Fem de tot aquí, fem de tot.
16: Ah, fas cor, també?
1: No, però
16: també.
1: Vull dir que ets així amb tota la vida, vull dir...
16: No, només a la part
1: professional.
16: Hi ha calaixos que estan atrencats. Tancats i atrencats, ja, saps?
1: Que no pots...
16: Que vols obrir i no... Ai, i estan trebats. Me encanta nuestro fotógrafo, eh?
1: Sí.
16: Y me gusta que haya gente molt jove.
1: Avui és el seu últim dia, és l'últim dia del Jan.
16: Te vas, Jan? Per què, cariño?
1: Se li acaben les pràctiques.
16: Ah, estaves fent pràctiques?
1: Sí.
16: Pues te deseo lo mejor. Pero siempre que te traten bien, donde vayas, donde no te traten bien te tendrás que ir, Gordi. Esto es así, eh?
1: Tu ho has fet, sí. Quan no t'han tratat bé, has marxat.
16: Esto es fundamental. En la vida uno tiene que posicionarse en los sitios donde te traten mal, de ahí sabes que te tienes que ir. Esto tiene que ser así.
1: Però molta gent està atrapada a vegades i no pot econòmicament o el que sigui, no?
16: Ah, bueno, no, esto es otra cosa, esto es necesidad, sí, pero bueno, dentro de lo que nosotros podamos hacer, el otro día lo dije en la tele, que si tú puedes pagar la hora a 12 euros, no la pagues a 8, ¿no? Esto es así.
1: Avui ens acompanya Candela Peña perquè presenta nova pel·lícula després de 6 anys, La Desconocida.
17: ¿Sabéis quién soy?
18: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
19: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
18: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes. Y que el fármaco que te administraron se emplea para invalidar la voluntad, sobre todo en secuestros y en violaciones. No hay indicios que indiquen que hayas sufrido una agresión sexual.
19: Eso no descarta que seas víctima de trata.
17: Tengo mucho miedo. No sé si es... miedo a no saber quién soy o a otra cosa.
1: Quina angoixa.
16: Faig de mosso, sí, sí. De mossa. De mosso o de mossa?
1: De mosso.
16: Es pot dir mossa?
1: Mossa d'esquadra, sí.
16: Faig de mossa.
1: La sergent Anna Ripoll.
16: Sí, Anna Ripoll. I faig... Mira, quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh?
1: Sí, sí.
16: Però amb una lingüista, eh?
1: Bueno, és que tu vas començar... Bueno, ara...
16: Sí, jo sóc catalana.
1: Tu ets catalana, però a part de catalana, vas la teva primera de les primeres feines...
16: Sí, a TV3, la primera, a TV3.
1: Al Super3.
16: A l'Espútnic, amb la Martita Jodar, que viu aquí en el carrer Caponata.
1: Que t'has fet coses en català, vull dir que...
16: Sí, home, i vaig fer amb l'Agustí Villaronga després de la pluja. Sí, però tinc com... No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa, perquè porto a Madrid molts anys i no parlo... i vull parlar bé. I me'n recordo que la gent, quan jo tenia com cierto complejo de fer aquesta pel·lícula en català, em deien, però si has hablado gallego divinamente, digo, però si jo no hablo gallego allí donde la asunta. O sea, es acento gallego, digo, però no hablo gallego. Però bueno, creo que...
1: Sí,
16: però
1: sí.
16: Pol López em deia, tens acento de xàrnega. Qué malo el Pol, qué malo, como él tiene un catalán tan precioso... Uah. pero él tenía que hacer de un señor de Algeciras. Teníamos los roles cambiados. Y me decía, ayúdame. Digo, no te pienso ayudar si tú no me ayudas a mí.
1: Es una mera de zombi funcional, ¿no?
16: Sí, aquesta senyora és com una zombi funcional. És una senyora que demana tornada després d'una... Es diu baja en català?
1: Sí, d'una baixa, sí.
16: D'una baixa, però no està en condicions encara de... O sigui, no hauria de tornar. Però ella vol tornar per donar-se una tregua a ella mateixa, al seu propi dolor, perquè no està molt bé.
1: És una pel·lícula molt inquietant.
16: Sí, és molt inquietant.
1: Veure, clar, no sé qui ets, què t'ha passat, què et va fer mal, per què, no? És un treballador del Port de Barcelona que es troba en un contenidor d'una dona lligada amb signes de tortura.
16: Nuestra
1: que no,
16: Ana Rujas.
1: Que no recorda res del que li ha passat. Ni i aquí és on comença tota la
16: història. I comença la trama.
1: Que és una, per cert, pel·lícula basada en novel·la de Rosa Montero.
16: De Rosa Montero i Oliver Truch. Però també tengo que decir que la guionista, que és catalana, para mí es lo fundamental de esta película, que es Lara Sendín, porque esta novela se hace porque les plantean a Rosa y a su amigo Olivier hacer como... ¿Por qué no escribís una novela que tú te escribes un capítulo, se lo mandas a Olivier y Olivier escribe el segundo y luego tú el tercero?
1: Muy buena entonces, idea, pero mai funciona això. Però...
16: Bueno, pues exactamente, pero luego como... Y como creo que también las plataformas y todo el mundo está tan ávido, por eso la importancia del guionista, y por eso quiero hablar de Lara, que Lara le ha dado un de esto de guión. Un guión es algo muy difícil, pero es que aparte Lara ha estado

0: la policía, no entiendo muy bien por qué. Pero aparte, la jueza que yo hice era una mujer fuerte y con entereza.
1: No te reserves ahora.
0: Y esta señora es una señora que no puede con su vida. De hecho,
1: basta con parida, frágil, sí, ¿no?
0: Basta con un arnés porque ella tiene la sensación que su cuerpo se le cae. En realidad, ella pide
1: volver.
0: Pero
1: también té molta fortalesa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ella... Lo que yo construí es una historia con un hermano que sufren abusos, que no han podido llegar a ser los adultos como funcionales, han vivido juntos, han tenido que renunciar a tener familias y tal, una relación bastante oscura porque han sufrido abusos del padre. Y de ahí que las mujeres, ella sí que ha tenido la fortaleza. Porque en mi cabeza y en mi imaginario el padre como que en las prácticas con los hijos metía mujeres. Y entonces Ana Ripoll ha querido salvar a esas mujeres y ella se hace policía especialista en trata, cosa que el hermano no. Todo esto no está en la película, es lo que yo me monto antes para arrancar.
1: Clar, tu necessites com una situació, no? Per entendre el dolor, per entendre d'on ve...
0: I saps què passa, Ricard? Que cuando tú haces, por ejemplo, de policía, como actor, hay veces que tenemos esa cosa de bueno, tengo que hacer de policía. Y no, yo he querido hacer de la mujer amb una ferida terrible abans de ser això.
1: Però això és el que diferencia un bon actor o un mal actor. Que, bueno. Sí, que tu quan veus una pel·lícula, l'actor que és capaç... De donar una dimensió humana a aquell personatge, no simplificar-lo en bo dolent, sinó de donar-li un matís, unes raons per actuar d'aquella
0: manera. Bueno, eso es lo que diferencia. Yo creo que da igual que seas actor que un buen profesional de marketing, que un buen periodista. O sea, o leer aquí la noticia que te ha pasado el de redacción o tú realmente currártelo, mirarlo, contrastarlo y todas esas cosas, ¿no? Pues, hombre, es poner interés en lo que...
1: Sí, sí, en el que fas.
0: Clar.
1: Aquest diumenge, per cert, has estat portada al País Semanal.
0: Sí.
1: I hi ha una fotografia espectacular i el titular diu Candela Peña no està de broma.
0: Es que no conseguí, te puedes creer, no conseguí ningún... No he podido leer la entrevista porque no conseguí ningún ejemplar. O sea, ya no hay como kioscos. En mi barrio no hay kiosco.
1: Aquí n'hi ha un. El...
0: Sí, pero yo no vivo en este barrio. Ya me gustaría si yo vivo...
1: Si vols anar sortint, anem a buscar a veure si encara el tenen.
0: No el tendrán, sí. Pero no lo tengo.
1: Si no has pogut llegir el País Semanal encara.
0: No lo he podido leer, pero bueno.
1: La portada l'has vist.
0: Sí, la portada la he visto, las fotos la he visto.
1: Candela Peña no está de broma.
0: Es que no estoy de broma. Ha llegado un momento en la vida... No estoy de broma en el sentido de que ahora también la gente tiene acceso a verme dos veces al mes en un programa de entretenimiento y de humor, y entonces la gente me toma por el pito del sereno, y no, yo, ¿sabes? Hay cosas que...
1: Sí, ¿vols dir que això va en deterioramiento a la credibilidad de la teva carrera?
0: No credibilidad, pero que yo es que no soy cómica, yo no soy humorista, yo no soy nada de esto. Entonces me hace risa que la gente, ¡ay, me parto, qué graciosa! Y tal. Que me hace ilusión, pero me entiendes, ¿no? Por eso
1: que
0: no estoy de broma.
1: Ja.
0: Claro, no estic de broma, sí. Esto es trabajo.
1: Sí, es que clar, que també has fet l'altra cosa i llavors la gent es queda amb el personatge que fas. ¿Es un personatge?
0: ¿El qué?
1: El cómic.
0: No, hombre, lo que hago en la revuelta soy yo, sí. Lo que pasa es que soy yo con un poquito energía elevada porque tú vas allí y hay 300 personas y es un espectáculo que aparte yo voy con la David, es un programa de humor y de entretenimiento, pues voy, yo soy entretenedora, que es lo que es un actor. Lo que pasa es que mi carrera ha ido por un lado. Si, yo el día antes de hacer la prueba para Días Contados, mi primera película, hice una prueba con Chicho Ibáñez Serrador para, si me hubiera salido la de Chicho, yo hoy estaba presentando Supervivientes, ya te lo digo. O sea, el entretenimiento a mí me gusta, pero la vida me llevó por otros lados. A ver, Supervivientes, quien dice Supervivientes,
1: bueno, Sputnik,
0: dice
1: Sputnik.
0: Dice La casa de tu prima, Sputnik.
1: Claro.
0: Sí, vaig començar aquí a TV3.
1: I com és que has estat 6 anys sense fer una pel·lícula?
0: Ho hauries de preguntar als producers, no? Jo què sé. No sé.
1: Quan he llegit 6 anys, dic, no pots, però si fa res, clar, no.
0: Sí, a mí también me parece extraño. Es que el otro día me dijo un periodista, es que han pasado 6 años, digo, no sé, pero bueno, también os digo que en estos 6 años he hecho un proyecto del que estoy absolutamente satisfecha, como es el caso Asunta, también en Netflix, como La desconocida. Luego también he hecho Furia con Félix Sabroso, de lo que también estoy absolutamente orgullosísima, y he hecho La desconocida. Pero esto es lo que te da 6 años en una carrera con mi nivel de continuidad. Yo veo que hay personas que trabajan, o sea, no sé, mis compañeros, por ejemplo, los de La desconocida aquí, han rodado mucho y yo no he rodado nada.
1: ¿Pero es perquè no t'arriben les ofertes o perquè tu no les has volgut?
0: Bueno, ahora también estoy en un impasse. No hago todo lo que se me ofrece porque también yo quiero avanzar, pero avanzar no de más cantidad de personajes, sino de profundidad. O sea, no quiero hacer cosas que ya he hecho. O sea, yo quiero también ponerme en riesgo, en prueba, cagarla cada vez y tal. No, porque no me llegan todos los suficientes. Que he dicho alguno que no, es probable que sí, no te voy a mentir, pero que no me llega como... Y ahora entiendo estas señoras que decían, no, es que a partir de los 50 es más difícil. Pues no me lo quería creer, pero pues... Debe ser que sí, que és més complex.
1: I ara parles també de la teva faceta d'entreteniment, no? La Revuelta, també la Resistència t'hem vist, no?
0: Però és lo mismo, marica.
1: Sí, bueno, però vull dir que t'hem vist de fa temps, no? També el Late Show amb Marc Giró.
0: Sí, però jo...
1: La Doscat feies un programa, una tarda...
0: No, esto es otra cosa. O sea, yo no soy colaboradora ni nada, pero sí soy una persona muy llena de amor en el sentido de que yo, por amor, sabes que a ti, por ejemplo, te quiero muchísimo, David Broncano, siento amor, o sea, es que le amo a pesar mío, quiero decir, es que le amo, es que le quiero.
1: ¿Qué fa que te enamoris Mario, o que estimis una persona?
0: La chispa, es que yo me senté allí el primer día y es como que el otro día se lo decía yo de broma, pero es que sí, hubo un flechazo para mí. Él igual no, yo a él lo meto siempre de broma, pero sí, yo conecté con aquel chico, o sea, me interesa, me gusta, bueno, mucho la gente
1: culta. Vale, pero conmigo, ¿dónde está el flechazo?
0: Bueno, nos caímos bien, sí. Fue fácil, fue tal, y la Marc también, pero yo nunca haría, no, o sea, me han ofrecido un montón de tele y digo, pero si yo no soy de esto, y cuando
1: però
0: se
1: sí
0: lo aclaro
1: veig,
0: la gente
1: que...
0: no lo entiende.
1: Els teus vídeos tenen milers de visualitzacions.
0: Pero mira, ahora lo venía hablando con mi amiga Daya, no lo capto yo esto para nada, no lo sé, no lo miro,
1: però
0: yo solo
1: funciona,
0: te digo que me
1: funciona.
0: Veo, yo me veo en Carrefour peleándome con chiquillas que me dicen, ¿es usted la de la menopausia del TikTok? Y le digo, no, yo soy actriz y aparte yo no tengo TikTok, pero veo que la gente cuelga las cosas, que esto también en algún momento de la vida, esto se tendrá que regular,
1: sí,
0: porque
1: o sea, hay que acabar,
0: no puede ser que la gente unos vídeos sin parar y tú no, porque es que se siguen colgando vídeos de la promoción del caso Asunta.
1: Claro, eso no puede ser, claro.
0: O sea, que tú dices, joder, en algún momento no, esto habrá que...
1: Mira, vídeos como aquests.
0: En el coche siento la ira de Dios, porque yo quiero comentar una cosa a las señoras.
2: La gente se enfada en el coche mucho, ¿eh?
0: No, yo la primera, David.
2: Ya.
0: Yo ahora soy una iracunda porque... A ver, estamos llegando, señoras, a lo que es la rotonda.
2: Sí.
0: Si usted quiere salir para allá...
3: O sea,
0: allá,
3: si usted tiene que salir hacia la derecha,
1: sí,
3: no se ponga en el interior de la rotonda. En el coche sí, yo soy un poco iracunda.
1: Però te'l saps de memòria, aquest vídeo, perquè és el teu...
0: No, es que no sepa de memoria. Es que esto no es guión, esto es lo que me sucede cada mañana.
1: Es que pasa,
0: es que
1: la rotonda
0: cada mañana
1: ja...
0: es la misma puñetera rotonda.
1: A la rotonda es posen al carril de fora.
0: Claro, y tú te tienes que ir para la derecha, sí, y esta señora está y te cruza y dices, por favor, y encima te pitan, dices, no, no, oiga, póngase en el carril que le corresponde. Sí.
1: Doncs aquests vídeos tenen milers de visualitzacions, no? Per tant,
0: però això en què me beneficia a mi?
1: No ho sé, però t'estàs convertint en un fenomen a les xarxes. Això ho has de saber.
0: Es que a mí qué me importa, yo lo que quiero es ser un fenómeno, ¿sabes lo que te digo? No sé,
1: trabajando,
0: sí, sí, y tal, es que esto no lo entiendo.
1: Bueno, sovint tu dius això, no? Que la gent et veu així, però que tu et guanyes el pa.
0: Claro, es que yo soy trabajadora. Ah, y has nombrado una cosa que quiero nombrarlo, porque esto quiero darle mucho valor a mujeres que a mí me han dado valor. Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo, y la única que me ha dado la posibilidad es Laura Folguera, exdirectora de la 2, ahora está en 2CAT,
1: sí,
0: y ella l'estiu passat em va encargar un programa y m'ho va demanar con todo el pack. O sea, por eso yo me siento orgullosa, porque ahí era directora total. Me dijo, Candela, quiero que se llame Una tarde con Candela Peña. Yo lo único que le dije es no, que sea Una tarde con puntos suspensivos y sea Una tarde con cada invitado, ¿qué tal? Y entonces ella me lo encargó para que yo lo dirigiera. Entonces, de eso estoy muy orgullosa, porque yo escogí quién quería, escogí la forma, la manera, cómo hacerlo, y estoy absolutamente orgullosa de ese trabajo, de Una tarda amb, perquè va ser molt important. He aprendido mucho, tanto personal como profesionalmente.
1: O sigui, t'agrada la idea de dirigir projectes? De...
0: Sí.
1: T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
0: Absolutament.
1: Sobre què aniria?
0: Està.
1: Sí?
0: Está. Es que antes yo era más boca chancla, ahora yo no quiero hablar y que la vida vaya yo hablando. Todo lo que tenga que suceder, Ricard, sucederá.
1: Pero va sobre...
0: Es que fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol.
1: ¿Sí?
0: Sí. Sí. Y aparte, y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo.
1: ¿Y eso has intentado vender en algún lugar?
0: Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo de la cuenta que te importa, Ricard.
1: Vale. Fas croquetes encara, per això, i prou, no?
0: Croquetes?
1: Sí.
0: I tant, que faig croquetes.
1: Això.
0: Sí, però no les hago de les sobres del caldo, me captes? Les fas? Jo hago especialmente para tal.
1: Això és una feinada.
0: Sí. No, que hay gente que es no con los menuillos del caldo, tal, y luego le echan un poquito de jamón para que tenga gusto. No. Yo hago la masa de la croqueta. Y en mi casa, yo de herencia de mi madre, que es cuinera, nuestras tops son de peix, ¿eh? De merluza, rape y gamba. Esta es nuestra croqueta top.
1: Wow.
0: Y luego sí que te trabajamos la de pollo y jamón, pero
1: trabajamos de todas.
0: La top es merluza, rape, gamba.
1: ¿Y això ho segueixes fent? Tot això ho segueixes...
0: Marica, tengo un niño de 14 años, tendré yo que cocinar, Ricard.
1: Bueno,
0: ¿tú eres padre o algo?
1: Sí, claro.
0: Pero no cocinas, eso se lo comen otras, ¿o qué?
1: Sí que menjo, sí que cuino.
0: Sí, cuinas. No fas croqueta, la compras.
1: La croqueta no la faig, no.
0: No, pero porque aquí tenéis unos supermercados cojonudos, que no sé si podemos nombrar.
1: Sí.
0: Estos que son d'aquest poble, l'Ametller.
1: Sí, aquí davant.
0: Está aquí, mira, Ametller. Os voy a hacer una publicidad. O sea, daría la vida porque hubiera un Ametller a Madrid. Te lo juro. Y tengo aparte una amiga del poble de Dontes, al Ametller. Complicado decir Ametller.
1: Ametller.
0: Bueno, porque tú estás trillat, pero Ametller. Le digo a mi amiga Daya que diga Ametller y es complicado, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, Candela, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Ay, gordo, siempre es un sueño, ¿eh?
1: Sí. Ho passem sempre bé, no?
0: Sí.
1: Torna quan vulguis i molta sort, que no et caldrà, però aquesta pel·lícula és extraordinària. Vull dir que la gent la vegi. Bueno, a casa, a Netflix.
0: Exacto, porque tienen la suerte de que el viernes 5 de la tarde tú acabas una semana de trabajo.
1: Horrible.
0: Horrible, tú te pones unas gilditas.
1: Abans que vingui el papa a Barcelona.
0: Antes de que venga el papa, tú te pones unas gilditas, una cervecita, un vermucito, un appetizer, lo que tú quieras, un Apple Street, lo que tú quieras. 5, La Desconocida, Netflix y Un Sueño, disfrutar.
1: És que és boníssima.
0: I a ver Barcelona, precioso.
1: És boníssima. Candela Peña, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, chicos.
4: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
5: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
6: Perdoni, que ens acabem.
5: Mira, un altre.
7: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
8: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
9: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
8: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
9: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
10: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
11: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
10: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
11: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
10: I sabem celebrar els bons moments.
11: Pa-da-pam!
12: Uau!
10: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
11: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La tarda dona molt de joc.
14: Vital!
15: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: que bo.
16: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
17: Parella, què us posem per
16: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
19: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
18: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Doncs passen 4 minuts de 2:15 del matí. A aquesta hora comencem la taula de recomanacions pel cap de setmana amb les Gordis, Llucia Ramis, Marc Garriga, Marta Diana, Mariola Covells, Robert Prat i Francesc Soler. Bon dia!
12: Bon dia!
6: És que això que et diguin Gordi, ara m'ho ha dit la Candela i ens hem quedat impactats, Mariola. De la penya, gran Candela Penya, eh? És enorme.
12: Es que lo de Gordi depende del context, és a dir, si tu fas en un entorno seguro, com era el que estava, claro, i en clau simpàtica... Hi ha determinats termes, un altre és maricón, que sabeu que el col·lectiu gay se ho va apropiar, són les significacions aquestes que estan molt bé, per a desactivar l'insult, no? I això és mano de santo. Jo no et diré Gordi mai, no forma part del meu...
6: No, ja, cadascú va fer sent el seu.
12: Exactament.
6: No cal apropiar-se dels altres. Però està en una excel·lent temporada, Candela Penya, Marc, ja fa molts anys.
14: Sempre és una actriu meravellosa, fantàstica. A més, sempre fa projectes arriscats. Vull dir que això també s'ha de valorar molt.
6: De valorar. Llucia, va, comencem amb tu. Què ens portes avui?
20: Mira, avui s'inaugura Segre de Negre, que és el Festival Literari de Novel·la Negra i Criminal de Lleida. Està organitzat per Pagès Editors i l'Institut d'Estudis Lerdancs i enguany celebra 10 anys amb una edició commemorativa. És a dir, que vol posar en valor els autors del territori i mirar 10 anys enrere per analitzar l'auge del gènere negre ponent, tant en escriptors que són d'allà com a través d'històries ambientades a Lleida. És a dir, que serà una edició dedicada a una dècada de novel·la negra a Ponent. Per exemple, ahir hi va haver una taula rodona prèvia on participava Montse San Juan, que el 2014 va publicar La Sargentana Grimm, que ja ha superat 8 edicions i de la qual prepara una cinquena aventura. També hi participava Emili Bayo, que el 2015 va guanyar el Crims de Tinta amb Puta Pasta, que està ambientada a Lleida. Els acompanyava Charo González i els conduïa Ramona Soler, que també és una clàssica del gènere, no? Entre el públic hi havia Pep Coll, que va obrir camí el 1999 amb l'abominable Crim de l'Alzina Grace i que avui rebrà el Premi Trajectòria, després de la inauguració i de la festa dels 10 anys del Segre de Negre, que es farà a partir de les 7, tant la inauguració com la festa. I demà també hi haurà activitats durant tot el dia fins la cloenda, que serà a les 8 del vespre.
6: Doncs queda recomanat el Segre de Negre, Festival Literari de Novel·la Negra i Criminal a Lleida. Marc.
14: Una pel·lícula.
21: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do?
22: What do you mean, my speech?
14: Yeah. Això és El Drama, és la pel·lícula que s'estrena avui als cinemes que protagonitzen dues estrelles molt guapes, la Zendaya i el Robert Pattinson. Mm. Jo la Zendaya no tinc cap dubte, Robert Pattinson té molt èxit en una part del públic, jo... No sé si és tan guapo com diuen. No?
23: Per mi, massa blanc.
6: Massa
23: blanc. Massa blanc de pell, m'agrada més moreno. Massa blanc
6: perquè va fer el crepuscle. Es dona maquillatge, Marta.
23: No és una persona que...
6: Què vol dir massa blanc?
12: No, estic amb Marta.
23: Massa blanquet.
12: Estic amb Marta.
23: Massa gamba a l'estiu.
12: Sí. No, bueno, també he de dir-vos que almenys... També he de dir-te, Marc, que almenys... en fi, se li veu, perquè, clar, Zendaya està tan prima que la pròxima pel·lícula igual ja no està, saps? Sí. És el cuerpo menguante, esta dona.
14: Però...
12: Amb lo perillós que és això, també t'ho dic. Però, bueno, la peli està bé?
14: La peli està molt bé, jo us la recomano, per això la porto aquí. No, és una pel·lícula que parla d'una parella que està a punt de casar-se i que llavors han de sobreviure a un sotrac perquè hi ha una confessió inesperada per part de la núvia, no us avanço quina és. Per tant, és una pel·lícula que parla de la relació de confiança que s'estableix en l'àmbit de la parella, de si la sinceritat ha de passar per sobre de tot, és a dir, s'ha d'amagar o no una veritat, si al final acaba fent mal, o a qui beneficia, no? Segons,
12: jo no he vist la pel·li, però ja vos avance. La veritat està sobrevalorada.
20: Exacte. Estic d'acord.
6: Sí?
20: Clar.
12: Hombre, però vamos!
20: Quina necessitat hi ha d'explicar-nos que faran mal?
12: Però on anem amb la veritat per davant? No, doncs mira, és que te voy a ser sincero. No, cállate.
14: Mira, és que he de dir-te una cosa. Normalment et beneficia més a qui la diu perquè s'allibera d'aquell pes que porta a sobre que no pas de qui li estàs explicant. Va d'això la pel·lícula.
6: És egoista explicar la veritat, no?
12: Sí. Exactament.
6: Sí.
12: Exactament.
6: A veure, Llucia, desenvolupa una mica això.
20: No, és una mica això perquè al final qui diu la veritat se treu la responsabilitat de sobre, li està dient a l'altre que prengui la responsabilitat de què fer amb allò. No? És a dir, si tu amagues alguna cosa, si és una cosa que saps que farà mal, te la menges tu. És a dir, ja està. Però, en canvi, si la dius, li dius a l'altre, escolta, a partir d'aquesta veritat que t'he dit, ara tu te'n responsabilitzes. Llavors, és passar-li la pilota a l'altre.
1: Sí, sí, tens raó.
12: I a tu qui la diu, Marc, Zendaya, no?
14: La núvia. Però el millor de tot és que no teniu ni idea de quina és aquesta veritat que confessa poc abans de casar-se. O sigui, no té res a veure
12: no
14: amb una infidelitat, que és el
12: no,
14: que potser tothom imaginaria, sinó que és una altra cosa molt revolucionària, i per això crec que la pel·lícula té molt interès, perquè és, si vas sense menjar-te cap spoiler, doncs et sorprendrà. No és un drama, un melodrama romàntic, ni una pel·lícula perquè es llueixin les dues estrelles joves del moment, sinó que és una pel·lícula que provoca, que planteja reflexions, que és valenta, que és original, i que a més també té una part de comèdia, evidentment té molta part de drama, que per això es diu la pel·lícula així, el drama, però que també té una part de comèdia molt divertida, en la justa mesura perquè no et desvies de què va la pel·lícula realment, i que tots dos tenen a la Zendaya i el Robert Pattinson una química estupenda. Per tant, una pel·lícula molt, molt recomanable.
1: Marta, què ens portes?
23: Doncs cap a Tarragona, va. Perquè avui comença el Teta Fest, que és el festival de música...
1: Teta Fest?
23: Teta Fest. Si es fes a Lleida, es diria Popa Fest.
1: Val.
23: Perquè ho diem així, allà.
1: Vinga. Diem Pit Fest.
23: Més avorrit.
12: Exacte.
23: No?
14: Cargol Fest.
12: Total.
23: Cargol Fest. Bueno, tio, va, el Festival de Música Feminista de Tarragona, hi ha un cartell realment molt xulo, tots són dones, hi ha Lia Cali, que és la que sentim, Vanessa Martín, que era la Oz, Sandra Montfort, a los aules que faltaven, tot plegat es fa avui i demà a l'Auditori del Camp de Mar, que és un dels millors llocs de Tarragona, és a la falda de la Muralla Romana, un teatre a l'aire lliure que està inspirat en els teatres grecs clàssics, és realment molt xulo. Jo, per exemple, l'any passat vaig anar a veure a Rosario i també va ser un gran concert per anar a veure allà. És un lloc molt xulo per passar-hi la nit, i si aneu doncs una miqueta d'abans, doncs també hi trobareu una fira amb tallers i un espai amb diverses entitats que treballen amb dones o per dones i presenten doncs els seus projectes.
1: Queda recomanat, Mariola, una pel·lícula?
2: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
3: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
1: Una pel·lícula valenciana.
12: Una pel·lícula valenciana, es diu Cougel, està dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. És una preciositat.
1: La dona vaca, Cougel?
12: Sí, Cougel.
14: No, com el cowboy, però...
1: Ah, que... val,
12: exactament.
1: Val.
12: Està participada també per TV3, és a dir, que la veureu ahir més tard o més pronte. Ara mateix està al cine, està rodada en valencià a l'interior de les comarques de l'interior de Castelló, a Morella, entre altres llocs. És una tragicomèdia rural, una espècie de western intimista, amb una dona i una vaca com a protagonista. És a dir, és delicada, és tendra, té una foto radiant i primorosa perquè l'entorn, el paisatge té molt a veure amb la història. És, de veres que és molt grata de veure. Una pel·li en valencià, pausada, sense costumbrisme, amb vocació universal, que ja sé que vosaltres...
1: Però allà, si fan Catalunya... accent valencià, perquè Carlos Cuevas no és valencià.
12: No, però esposa.
1: I això està bé, està ben aconseguit.
12: Sí, no, està molt bé perquè han unificat, diguem... No, han unificat, diguem, però sense dramatismes i sense forçar la màquina, que tot el món parle el que es parla en aquesta zona concreta de la comunitat valenciana, que està molt prop, que està molt prop de Catalunya. I és la típica pel·lícula xicoteta però gran, sabeu? O sea, estes històries que, a més, a Catalunya s'han fet moltes. Jo no sé si recordeu la pel·li Almas en pena, Marc Garriga, tu segur que sí, la de Martin McDonagh.
14: Ah, sí.
12: Que era aquella que passava a una illa d'Irlanda, amb un paisatge que també era part de la història i que contava la història d'una amistat que deixa de ser. Era molt, també molt intimista. Doncs esta pel·li recorda molt a això. Hi ha un Pep Moner que està estupendo, una Isabel Rocatí que està estupenda, un Carlos Cuevas que està estupendo. Jo us la recomano molt que aneu al cine de veres perquè és una història d'estes que en el món de les grans produccions passa completament desapercebuda. És a dir, no és el drama de Zendaya, perquè no té esa potència a l'hora d'arribar, però és la típica pel·li que es pot colar en festivals, xicotets, saps? És a dir, és una pel·li molt, molt tendra i molt, molt delicada. La recomanem moltíssim, no perquè siga valenciana. S'han fet en València coses horroroses i mai vos les he recomanat.
1: Doncs
12: queda
1: recomanada. Cowgirl. Robert.
22: El misteri de la final del Mundial, de Roberto Santiago, escriptor, també director de cinema, acaba de treure en format còmic, que és un nou llibre de la col·lecció dels futbolistes, temps. Ara que estem a les portes del Mundial de Futbol, una bona manera de captar l'atenció dels menuts de la casa és apostar per aquest llibre. Futbolíssims és una col·lecció de llibres molt coneguda entre els joves lectors des del 2013. Ara, amb aquest llibre en format còmic, centrat en la final del Mundial, la història enganxa. Al voltant de la plaça del poble es reuneix tothom per veure la gran final, pantalla gegant, imagineu-vos-ho. Al mig de la plaça fins i tot hi ha una rèplica de la Copa del Món, a sobre de la font de la plaça, i de sobte, apagada. Està ja la transmissió. I aquí podríem dir que comença el llibre. El que decideixen fer fins que torni la llum és jugar un partit entre pares contra fills, i ja no us explico més. No cal haver llegit la resta de llibres de la Cuele per llegir-vos aquest. Es pot fer la immersió directament en aquest llibre. Es barreja misteri per trobar lúdicament una solució, bon rotllo entre personatges joves, no tan joves, que juguen aquest partit, el futbol com a nexe, i un llibre baratet, uns 13 euros, per si teniu canalla a partir de 7 o 8 anys. A qui els agrada fer esport i no els agrada llegir, doncs mira, els hi enxufeu el llibre i a veure si també comencen a llegir. Bona proposta perquè llegeixin, i si volen, doncs que també mirin el Mundial de Futbol, que comença ara l'11 de juny.
1: Francesc, aquesta setmana vols portar-nos tu també un llibre premiat?
0: Sí. Es tracta de la novel·la Stabat Mater, un vent diví de l'escriptor lleidatà resident a Tarragona, Òscar Palazón. S'acaba de publicar a Galés Edicions, després de guanyar l'any passat el Premi Mallorca de Narrativa. I el cert és que, acostumats a llibres que semblen fets amb un motlle o en sèrie d'obres de curta volada, Stabat Mater és tot el contrari. És un llibre que arrisca, molt original, i que fa de la seva lectura una experiència emocional i lingüística d'aquelles que no s'obliden. Palazón ha escrit una novel·la, atenció, de 210 pàgines en una sola frase. És a dir, no hi ha cap punt, ni cap paràgraf. És la... No, de cap manera. És molt natural, perquè com que en el fons és una evocació, és un pensament, tens la sensació que va fluint el pensament, perquè els pensaments són així, no?
1: No hi ha pausa, vas tirant.
0: D'aquí aquest Stabat Mater ens remet a aquesta composició musical que estem escoltant, que evoca el dolor de Maria per la mort de Jesucrist, perquè és com el monòleg interior d'una mare. No explico res més per no desvelar girs en la història, perquè té telita la història.
1: Lucía, continuem amb tu.
20: Sí, continuem amb la Fira Literàrum a Móra d'Ebre, que és una fira professional que reuneix arts escèniques i literatura catalana i occitana des de l'any 2008, amb la idea d'acostar-nos als textos literaris no només mitjançant els llibres, sinó també a través de disciplines artístiques com el teatre, com la música, els recitals, el circ, les titelles, els contacontes i la dansa. I també a través d'exposicions, per exemple, com Constel·lació Llompart, sobre Josep Maria Llompart, o d'altres sobre Blai Bonet o l'escriptor historiador Francesc Almela i Vives. I també a través d'activitats educatives i presentacions literàries. Enguany, la Fira del Llibre Branc compta amb un espai de 150 metres quadrats i més de 2.000 llibres a disposició del públic. I avui a la nit hi haurà l'espectacle inaugural escènic de gran format Llegendes del Montseny. I aquests dies també podran veure la proposta poètica i musical L'amor, la set, basada en Blai Bonet, el recital Totes les zones de la mar amb la cantant i pianista Gemma Humet, o la versió teatral de Curial e Güelfa diumenge al Teatre La Llanterna, entre moltes altres propostes que vos recoman que consulteu a literarum.cat. Tot plegat reforça la voluntat que té aquest festival de connectar creació, llengua i patrimoni cultural, i està organitzat per l'Ajuntament de Móra d'Ebre amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Doncs queda també recomanat fins al 31 de maig, fins diumenge. Mariola, revela ja!
4: Can Mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
1: Això és HBO Max, es podrà veure, per cert, a la tardor també a 3CAT. Mariola.
5: Super recomanació de Pol Rodríguez, una sèrie de Pol Rodríguez i Iñaki La Cuesta. És un thriller sobre assetjament immobiliari. Hem parlat d'aquest tema, Ricard, tu i jo, en la secció,
1: sí.
5: quan estava seleccionada a Berlín, que ara entenc perquè estiguera relacionada a Berlín, perquè conta una història real, la de la família de Pol Rodríguez, que és el creador, sobre com un fons voltor s'emporta per davant un restaurant mític del Raval, Can Mosques, Can Lluís, a la vida real, aliat a la ficció, i en realitat conta una història tan present i tan universal sobre la vivenda, la crisi ocupacional, la gentrificació, que jo diria que aquest és el motiu per el que va arribar també al Festival de Berlín, perquè, en fi, este tema està a tot arreu. Està Enric Auquer, està Maria Rodríguez Soto, està Sergi López, i és una espècie de thriller sense pistoles que conta una història que és que ens atanye a tots, no? I a més, saber que és una història real i la història que té el Raval i ese restaurante en particular, bueno, jo, a mi m'ha encantat, la teniu en HBO i després la tindreu. He de dir-vos que hi ha gent que s'està queixant de que no acaba perquè està en català, clar, i resulta que no sé què passa, que a voltes no funciona la versió catalana.
14: A Movistar Plus. Si la mires a través de Movistar Plus, sí, no? La horror. Versió original doncs, en català no està disponible.
5: Pues eso es un horror. Eso es un horror. Eso no pot ser, no, perquè no la pots no veure.
14: És que no té cap sentit.
5: No, és que no té cap sentit. És que la sèrie perd tot si la veus en castellà. Sí. És inèdit. Sí, sí.
20: Hi ha una cosa que jo només he vist el primer capítol, però pensava que en Sergi López, després d'això, no podrà sortir al carrer.
14: El Sergi López és el d'Alfons Bultó. Pobre
5: Sergi, sí, és que ho fa molt bé.
14: Estem a 29 de maig. No sé si què ens depara el futur la resta de l'any, però ha de venir alguna sèrie molt bèstia com perquè no acabi sent Rabalejar la millor sèrie espanyola barra catalana de l'any. O sigui, és obligat veure-la.
5: Sí, estic d'acord. El que passa és que en la tardor venen sèries molt potents.
14: Ja vindran. Llavors ja direm que és la sèrie de l'any. Però ara per ara és aquesta.
5: Ara per ara estic completament d'acord.
7: Lucía Ramis, Marc Garriga, Marta Llana, Mariola Cubell, Robert Prat i Francesc Soler. Gràcies per la companyia. Bon cap de setmana.
8: Igualment.
9: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
24: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
25: Tots els marroquins roben,
26: ens treuen treballs.
27: Com a trans, et veuen com un monstre.
28: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
29: Aquest, amb un trastorn mental,
30: és violent.
31: Una soledat, la gent gran.
32: Són gent que roben.
33: Paràssim, marimatxo.
34: Si estic solo.
35: Terroristes.
36: Ve a menjar plàtans.
37: Tot això és odi. Aturem-lo.
38: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
39: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
40: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
41: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
42: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
43: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
44: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu. L'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
45: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Gavaldà, eh?
46: Què passa, xaval?
7: Va, que ja ho esperava, això. Jo dic, va, que arribi ja l'hora de la llista musical.
46: Sí, però tu m'esperes perquè t'arriba el cap de setmana, no perquè m'estimis.
7: No, perquè és una manera de començar el cap de setmana, ja, amb energia, saps? Amb ganes.
46: I clar, això, així m'agrada, home. Què, estàs bé o què?
7: Sí, i tu?
46: Jo no em puc queixar, tampoc.
7: Bueno, anem fent.
46: Me'n vaig a Felanitx a tocar aquest dissabte, si vols venir. Què, t'apuntes o què?
7: Tu
46: ets més de Menorca, eh?
7: Sí.
46: Sí, ja et conec. Sí. Ja et conec, allà a Ciutadella ets el rei del mambo.
7: Oh, tu vas estar a casa meva una vegada.
46: I tant! Hòstia, nen, no vaig estar poc d'ella. No m'has convidat mai més, però, que t'ho vaig deixar
7: molt brut. No m'has demanat mai més?
46: També és veritat. També és veritat, guapo. Bueno, què? Fem una secció o patem la xerrada?
7: Va, de què vols parlar avui?
46: Doncs avui em ve de gust parlar d'una de les cançons més boniques i embusteres de la història del rock.
7: Què vols dir, embusteres?
46: Doncs que és una cançó que on res és el que sembla. Parlo del gran hit d'Eric Clapton, Layla.

0: És un dels clàssics entre els clàssics, no? Tot i que em sembla que Eric Clapton la va publicar que no era amb el seu nom, no?
1: No, senyor, d'aquí ve el de la cançó més embustera de la història del pop. Aquesta cançó va aparèixer sota... No sota el nom d'Eric Clapton, sinó amb el nom de Derek and the Dominoes.
0: Derek?
1: Sí.
0: Derek. Era l'Eric.
1: Derek era l'Eric, sí.
0: O sigui, li feia vergonya saber que era seva.
1: No, la cançó no li feia gens de vergonya, però el que amagava la cançó sí, amigo mío, perquè aquesta Leila tampoc es deia Leila a la vida real. Es deia Patty i era la dona d'un tal George Harrison.

0: Com m'agrada aquesta cançó. Com m'agrada.
1: Sí, m'estàs dient que Eric Clapton va escriure aquesta cançó per la dona de George Harrison. Però si eren amics entre ells, no?
0: Amics, no. Eren cul i merda, com tu i jo, quan estem a Menorca. Anaven junts a tot arreu. Tant que l'Eric es passava el dia a casa del George i a l'inrevés també. De fet, en Harrison va composar una de les seves millors cançons al jardí de la casa de l'Eric.
1: Què dius?
0: Sí, sí.

0: Aquí hi ha cops de son, eh? Que això ho fan molt bé els anglesos, eh? Quan fan una mica de solet, pum, fan una cançó. Perquè, clar, que no ho tenen. A la mínima que ve, de seguida...
1: Ja ho tenim.
0: Ja ho tenim. Bueno, aquí portem a 3 dies d'una colona, eh? Bueno, és igual.
2: Sí.
0: Que aquesta la va fer en 10 minuts el George Harrison al jardí de Cal Eril, mentre aquest acabava de fregir les salsitxes a la barbacoa.
2: Però, a veure, anem al marro, perquè tu m'estàs parlant de barbacoes, però jo el que vull saber és què passava entre la dona de Harrison...
0: Tu vols saber
2: Harrison,
0: el marro, clar. Com te conec, bandido?
2: I l'Eric Clapton, què passava allà?
0: Bueno, doncs, bueno, allò que diuen, que tant de ser a casa dels Harrisons, allò que el Rosse fa el carinyo, m'entens? El Rosse fa el carinyo. Doncs l'Eric es va encaterinar de la Patti. Com t'has quedat, ara?
2: Mort.
0: Una Patti que n'estava fins als ovaris, per cert, de que el seu marit estigués més pel Hare Krishna que no pas per ella.

0: És a dir, mentre el Harrison feia l'Índio, sí, l'Eric festejava amb la Patti, no?
1: Exacte.
0: I la cosa va quallar o no?
1: Tu què diries?
0: Que no.
1: Que no, no, no, perquè... A veure, la Patti, el Patti era llesta. I va veure que passar d'un nòvio rockstar a un altre nòvio rockstar, molt bon negoci no és. No. Total que, bueno, que l'Eric, desesperat del seu amor, va crear un pseudònim per poder escriure-li a la seva estimada una declaració d'amor. Ell seria Derek i ella seria Leila.

0: I la cançó va funcionar, van acabar junts o no?
1: Sí, a la llarga sí. A la llarga la Patty va descobrir que el Harrison, a part de fer Hare Krishna, també li feia el salt amb un altre. I llavors va decidir que se'n podia anar a meditar i a la merda, també, de passada. I es va juntar amb l'Eric Clapton. Ep, i l'Eric, ara sí, amb el seu nom, li va poder fer una cançó sense amagar el seu amor ni la seva passió.
0: Eric Clapton. Aquesta, vull sona, aquesta és bastant més coneguda, no, aquesta?
1: Home, sí, és el Wonderful Tonight.
0: A veure.
1: Quan canten, és bonica perquè sí. Balles? Richie, balles o no?
0: No, m'ho miro.
1: Soso.
0: Va.
1: Te fas pregar?
0: Tinc altres prioritats.
1: Ja, yeah, això no m'ho deies abans. A Menorca.
0: Què em deies?
1: No, és que ara mateix m'he posat tonto, eh?
0: Ja.
1: Doncs això, que el que no és tan conegut... Tornem al Leila, eh? Deixa ja el Wonderful Tonight.
0: Sí, tornem.
1: És que aquesta Leila tan embustera guardava una altra mentida. Amb els anys s'ha descobert que la coda final del piano de la cançó, la mítica coda, que saps tu quina és, la coda, no?
0: Mm-hmm. Ah,
1: doncs, composada pel Jim Gordon a la bateria, en realitat no la va crear ell. Aquesta coda, que t'escoltes, està robada de la seva nòvia, de la nòvia de la bateria, la Rita Coolidge.
0: Sí, Rita Coolidge?
1: La Rita Coolidge, que és qui la va composar, una Rita Coolidge, corista de l'Eric Clapton, i que l'impresentable del seu nòvio va fer passar per seva, quedant-se tots els royalties.
0: Però això, home, pobra Rita, no? Que qui anava a dir que seria...
1: Molt lleig.
0: Clar, seria bastant lleig, això. La moral d'aquesta història, per tu, Gavaldà, quina és?
1: Bueno, la moral serien dues. Si no vols perdre la dona de la teva vida, no et passis el dia fent de Hare Krishna i estigues per ella.
0: Sí.
1: Aquesta seria una.
0: I la segona?
1: I la segona és que quan és l'hora de composar una melodia, ves al tanto amb els nòvios rapinyaires, que ja ho diu el refrany. Saps quin és el refrany?
0: A veure.
1: Santa Rita, Rita, Rita.
0: Lo que se da no se quita.
1: Exacte, sí, senyor, nen.
0: Lluís Gavaldà, gràcies per acompanyar-nos.
1: Però vens a fer la nit o no?
0: Sí, ara vinc, ara vinc. Espera'm assegut, eh?
1: Espero.
0: Són les 12.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern augmenta el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis dels 35 als 40 anys. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en un acte sobre aquest programa que vol promoure l'accés a l'habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
4: Bon dia. Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança el 20% del valor de l'immoble. No té interessos i no s'ha de començar a tornar fins que s'hagi acabat de pagar la hipoteca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha conversat amb dos joves que s'hi han acollit, ha explicat l'obstacle principal que resol el programa.
5: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera que és a l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest món. Si els demana un estalvi, doncs, com s'ha dit, em sembla un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
4: Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: En marxa la reunió entre Educació i els sindicats per desencadar les protestes de mestres i professors. Hores d'ara, el principal escull és el salarial i la diferència entre la proposta d'Educació i els sindicats és de 70 euros, ja que el govern inclou dins dels 400 euros mensuals de pujada que l'Estat rebran tots els funcionaris. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza i Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a més, més enllà d'aquest increment salarial que comentaves, també hi ha sobre la taula per part dels sindicats una clàusula que lligui el seu sou a l'IRPF, canvis a les ràtios d'alumnes per aula o un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. Fora del departament també continua la mobilització de docents que talla la Via Augusta. Volen fer pressió perquè consideren que és una oportunitat clau per recuperar les condicions laborals perdudes en els darrers anys. Sentim dos professors d'aquesta mobilització.
8: Des del 2009 hem perdut l'equivalent a haver treballat 2 anys de franc. Això és una barbaritat.
9: També estem parlant de que l'entrar a classe a vegades és anar a la guerra i voldríem, en certa manera, que els currículums fossin una mica més intel·ligibles.
7: Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
3: L'incendi d'Òrrius al Maresme, que va començar ahir i que va cremar completament una indústria, hauria començat al bosc, fora de l'empresa. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el primer avís que van rebre els bombers va ser de foc forestal. Anem cap a Òrrius. Marta Vallès, bon dia.
10: Hola, bon dia. Les causes i l'origen de l'incendi encara s'investiguen, però el que és segur és que en un primer moment els bombers de Mataró van enviar efectius per combatre un foc forestal. Les flames han cremat completament tota la nau de l'empresa Proquimat, dedicada a la fabricació d'espelmes. La parafina ha estat un combustible impressionant i va generar una gran columna de fum negre. Una veïna ens explicava que mai havien tingut problemes amb aquesta empresa, però que en algun moment sí que els ha inquietat.
11: El que era el material estava dintre de la fàbrica, que ja no existia en aquest moment. Ara bé, jo diria que darrerament s'havia instal·lat una espècie de hivernacle, carpa, com li vulgueu dir, molt gran, on s'estava emmagatzemant molta quantitat de material.
10: Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Òrrius.
6: L'Organització Mundial de la Salut demana més finançament per part de la comunitat internacional per aturar l'epidèmia d'Ebola. El seu cap, Tedros Adhanom, diu que només han rebut un terç dels diners demanats i recorda que sense el material adequat, el personal sanitari no hi pot fer front. Són declaracions a la seva arribada a la República Democràtica del Congo, on ha anat per transmetre aquest missatge.
12: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor. Però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
3: Candela Peña té entre mans un projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol.
13: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos...
3: L'actriu ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix el que sentiu la pel·lícula. La desconocida Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sargenta dels Mossos tormentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
14: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
3: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
14: Absolutament.
3: ¿Sobre què aniria?
14: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo, vale, muchísimo más, vale, de la cuenta que, vale, que te importa, Ricardo.
3: Esports, Marcos García.
15: El Barça farà oficial aquest migdia la primera incorporació de cara a la propera temporada. És l'extrem anglès Anthony Gordon. D'aquí a una hora està previst que Gordon firmi el contracte amb el Futbol Club Barcelona i després l'anglès atendrà els mitjans de comunicació. El PSG i l'Arsenal faran aquesta tarda a Budapest els darrers entrenaments abans de la final de la Champions masculina, que jugaran demà. Encara en futbol, el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella. És el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. A motos, Marc Márquez ha estat 15è a la primera sessió d'entrenaments al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després de rebre ahir el permís dels metges per rodar. D'aquí a uns minuts faran més proves a Márquez per valorar si pot competir aquest cap de setmana. En bàsquet, avui es tanca la fase regular a la Lliga ACB. Destaquem aquests partits. A les 6, Manresa-Real Madrid. A 8:45, Girona-Joventut. Andorra-Barça i Ucamp-Múrcia-Lleida.
2: Fins aquí les notícies.
16: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
17: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Endavant.
18: Hace unas semanas el Atleti no vendía a Julián Álvarez...
17: No.
18: A nadie.
17: i la porta tancada.
18: Ahora vende, pero al Barça no.
17: No tens que dir mai res, amic meu.
18: Dentro de poco dirá que sí. Vende al Barça.
17: Pues claro que sí.
18: Cuestión de tiempo. Empezamos.
17: Molt bé, un cap de setmana calorós, de disfrutar de la platja i dels bons aliments.
0: És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Xavi Espinosa. Bon dia!
19: Bon dia!
0: I avui, com cada divendres, tenim concurs pendent. Un concurs on es poden arribar a guanyar fins a 200 euros.
20: I tant. I ja tenim per aquí el concursant d'avui, que és... alerta. En Jordi Pujol.
21: Hola, què tal, Jordi Pujol?
22: Home, no.
21: Jordi Pujol de Sabadell.
20: Ah. Jordi Pujol de Sabadell. Jordi Pujol de Sabadell.
21: El meu pare m'ha posat Jordi Pujol perquè li agradava molt el Jordi Pujol i pensava que així seria més...
22: El teu pare et pot posar Jordi, però Pujol...
21: Jordi Pujol.
20: Jordi Pujol.
22: Ah, es diu de... Jordi Pujol pot ser el nom. Es diu de nom Jordi Pujol.
21: Gómez... Hernández Gómez.
20: Ah, Hernández Gómez, exacte. Molt bé. Com t'ha anat la vida dient-te Jordi Pujol?
21: La verdad es que muy mal, porque la gente en la calle pues me dice president... I en la que...
20: No, però una cosa...
22: Tu no et sents president.
20: Que vostè digui Jordi Pujol, la gent del carrer no ho sap. Vull dir, no té cap semblança física. No s'assembla gens a Jordi Pujol.
21: Té una problemilla judicial i també m'ho tenia un poc mal.
22: I a més hi ha el problema que no fa gens de pinta de ser nacionalista català, tu.
21: Jo
22: ets espanyol, no?
21: Soy de Sabadell.
22: Tu ets de Sabadell, clar. Sí, sí. Bueno, doncs vinga. La idea és fer-te les preguntes, això sí, Jordi Pujol.
20: Sí, mira, et farem 5 preguntes.
21: La primera, vinga.
20: Ara farem una mica de riures i parlarem de l'actualitat.
21: Els 200 euros són en A o en B?
20: En A. Pensa que són diners públics. Els diners públics són sagrats, bueno, Jordi Pujol.
21: Si me gusta esto.
22: Jo encara no sé si són diners públics o diners del Ricard Ostrell. És una cosa que encara no m'ha quedat clara.
23: De la seva butxaca.
22: És que diuen que són de la seva butxaca.
21: No està clar. És un tema
22: no
21: que...
22: No està clar, Ricard, encara. No,
20: cada divendres el Ricard s'espera aquí a la porta de sortida de la ràdio i quan surt el concursant...
22: Li dona els diners en mà.
20: Quan has guanyat avui?
0: D'aquesta anem pendents avui, Jovany.
20: Sí, doncs avui hem d'estar pendents de diverses qüestions importants. Ricard, encara que sigui divendres, no ens podem relaxar. Per exemple, fa molta calor.
22: Hòstia.
20: Molta calor.
22: Fa moltíssima calor.
20: Mira la calor que fa.
22: Morirem calcinats. Fiqueu el cap al congelador.
0: Francesc Mauri, què tal?
24: Focus de calor ubicat a Vinebre.
20: Molt bé, Mauri. No entris mai més a l'estudi cridant foc.
24: Espanya l'home del temps. Olé!
25: Amb noves informacions. Tindré Vinebre i tempesta de les navegacions.
22: Bueno, què deies, Mauri?
24: A Vinebre han arribat fins als 39 graus de temperatura. En aquesta població alguns han aprofitat la benentesa per atrevessar-se amb un pal des del cul fins a la boca i donar voltes per rostir-se com si fossin un pollastre l'as.
20: Això ha passat, de veritat?
24: No, és una petita llicència humorística que m'he pres, però que il·lustra perfectament la situació climatològica anòmala que viu el país aquests dies.
22: Doncs, Mauri, aquesta petita llicència t'he dit que no fa gràcia. La situació és dramàtica.
24: La teva opinió tampoc és que m'importi gaire. Llavors, la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana serà de molta calor, molta xafogó, molta brufolada, fins que aquesta deixi de ser tan calorosa, tan xafogosa o tan brúfola. Tindrem el cel serè arreu del territori fins que aquest mateix cel deixi de ser serè i no s'esperen precipitacions fins que sí que comenci a ploure.
20: Llavors ja es notarà el canvi.
24: Cap de setmana de molta estabilitat fins que el temps es posi inestable.
22: Sí, sempre fas prediccions de suma zero, Mauri. O sigui, dius una cosa i la contrària.
26: Repassem temperatures.
0: No falli el comandament,
24: Mira, doncs aquí tenim 42 graus al Gla de l'Estany. 38,5 a Vallpitreres. 47 a Espolla la Vella. Ben a propet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus. En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient més refrescant. 38 graus.
20: Què tens?
24: Els mateixos.
20: 12 anys.
24: Que a Torre d'en Guarra...
22: A Torre d'en Guarra també tenim 38 graus.
24: 38 graus. A Porrera, capital de la comarca del Va Fumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit.
20: Mauri,
24: tenim 31 graus de temperatura, pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de Mar.
20: Natja de Mar on cau?
24: Natja de Mar, allà, cap a la dreta.
22: Per la zona aquella d'allà, la selva.
24: Comarca de l'Esmecma, allà mateix.
22: Calli,
24: això és
22: Mauri.
24: Tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Només recordar els consells per evitar els cops de calor important. I remarcar que qui pugui fugir per sempre ho faci. Els altres morirem. Bon cap de setmana.
20: Vinga, fins una altra, Mauri. Gràcies. Més del calor, alguna cosa més?
1: Sí, no, més enllà del calor. Sí, estat de calor.
20: Home, president Pedro Sánchez, bon dia.
1: Sí que fa calor. Encara que el mandato ha permitido que el calor...
20: Música de pel·li porno.
24: El conjunto de españoles y españolas.
20: Sí, com ho fa? Per no permetre que els espanyols tinguin calor.
24: He mandado a Leire Martínez a sobornar al hombre del tiempo.
22: No fa gràcia, no sigui cínic, eh?
20: 15.000 pavos si dices que estamos a 20 graus. Si ho sabem
4: de Televisió Espanyola, algunes informacions...
22: Ja pot ser, no?
4: En altres èpoques, quan manava el Partit Popular...
22: Amb l'Urdazi.
4: L'Urdazi ho haguéssim assenyalat d'una altra manera.
22: Sí, ara no ho estem assenyalant.
20: No.
4: Estic dient que estaria bé fer l'exercici de mirar-ho.
22: Sí. Jo el que t'ho digui, Ricard, en principi.
20: També és un bon criteri.
22: Bueno, senyor Sánchez, espero que sigui broma això de que està pagant perquè s'informi de temperatures més baixes.
20: És broma. És que no sé quién es Leire Martínez. Ni he sobornado a nadie, ¿eh?
4: No.
20: ¿En serio?
4: No rigui.
20: ¿Qué miras,
4: eh? Leire Martínez no, Leire Díaz.
22: Díaz.
20: ¿Un poco de incienso?
22: No volem incienso.
20: ¿Queréis incienso?
22: ¿Voleu escoltar el president Sánchez o esteu aquí?
20: Sé que us gusta. ¿Queréis sándalo o lavanda?
22: Com diu?
20: Sándalo o lavanda? Sándalo.
4: Bueno, avui explicàvem que compareixerà al Congrés per donar

0: Jugada mestra.
1: Ni un paper terra, ni un paper terra, president.
2: Mira, parlant de futbol, després d'Alexia Putellas, dues jugadores més del Barça han anunciat que marxen. Una és la Mapi León, l'altra l'Ona Batlle.
0: Hòstia, nois, una altra jugadora que marxa, collons!
3: Joan Laporta, bon dia.
0: L'altre dia l'Alexia, l'Ona Batlle, vull la Mapi Peirón.
2: Mapi León.
0: El que sigui. Si no han marxat totes del Barça femení, cada una fotent un vídeo emotiu i plorant, doncs home...
2: Que no li sembla bé que facin
0: vídeos emotius. No, no, no, Joan, no. No, si els fa tanta pena marxar del club de la seva vida que porten el cor des de petites i bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, doncs que marxin, collons!
2: Sí, sí, sí.
0: Que marxin!
4: Bueno, pues una
2: que,
4: cosa...
2: que no marxin, deu voler dir, no?
0: No, si els... que no marxin.
4: Si me permeteu, si me permeteu, vale, que entri un moment a la tertúlia...
3: Sí, animació, no sé.
4: No, pues jo li vull dir que a mi el vídeo és aquest de l'expedida, tio... amb els temazos que posen ahí a càmera lenta, tio. Sí, me fan plorar, tio.
2: A tu t'agrada, eh? A tu t'agrada aquest rotllo?
4: M'acaben les llàgrimes, perquè l'espartano...
2: doncs a mi ja em cansen, els vídeos
4: èpics. Tenim sentiments, el hooligan, vale? El hooligan també té sentiments.
3: Sí.
4: I se li cauen les llàgrimes.
3: Aquest cap de setmana vas al concert de Santa Susana?
4: A Santa Susana no, tio. Aquella, pa què pa... Ah, vale, ja, ja. Lo dels nazis i tal. Sí. No, jo ara m'he fet d'esquerres, tio. Ara soc del PSOE.
2: D'esquerra?
4: He fet del PSOE i la puta mare.
2: Vale.
4: Així guanyo algú, saps? Perquè si no... Val, ja, sí, ja.
3: No hi és.
4: Però bueno, però hi aniré igualment, perquè estan molt bones les ties que hi ha allà. Unes tatuades. Allà venen unes alemanes de...
2: Tot el que dius està malament.
4: De muslo fuerte, nen, que... Les alemanes aquesta que te posen i...
2: Dani.
4: Te follen elles, no la follen. Te follen, les alemanes.
3: Dani.
4: Jo moltes ja vegades... Sí. A que... No, tu, a la Santa Susana...
2: Sí, la Santa Susana...
4: Tu saps per què li deixen fer?
2: No, realment no entenc per què ho deixen
4: fer. Ves tu a desallotjar-lo, si t'es collons. Ves tu. I les ties que hi ha allà, són com tios de l'hòstia que te foten.
2: Bé, i també pot ser que molts dels que haurien d'anar allà a desallotjar, pot ser que també...
4: Però me deixes parlar de lo de los vídeos que m'agraden.
2: Sí, sí, sí. Tu
3: que te'n vas per les branques.
4: Que estan guapíssim, tio. Jo me faig a mi vídeo a vegades per mi mateix, tio. O sigui, per exemple...
2: Fas vídeos emotius.
4: Sí, per exemple, jo què sé.
2: Sí. Un moment de la teva vida quotidiana...
4: Un moment de la teva vida quotidiana, per exemple. Sí. Un dia que havia de passar la ITV, ¿vale? Sí. I estava allà esperant a passar la ITV i al final vaig passar la ITV.
2: I després
4: em vaig fotre un vídeo de mi mateix, ¿vale? Con imágenes emotives, amb la música de Gladiator, càmera lenta... I la veritat que m'ho dono.
0: No, a veure... Que quedi clar. Mira.
4: Mira, que ja se m'està posant la polla com la Torre Pisani.
2: Qualsevol imatge en càmera lenta amb aquesta música de fons...
4: A mi m'agrada més la de 300, perquè ja sap que sóc espartano, però bueno.
2: Home, Gladiator està molt bé, també.
4: Què passa, president? Una cosa. Què passa, president?
0: Que quedi clar que el club no les han forçat a marxar.
4: Sí, aquestes veres.
0: Han sigut elles que se'n volen anar, que no em vinguin amb llagrimetes, ara. A l'oro!
2: També té raó el president.
0: Però què dius? Però què dius, nen? Emprenyat, jo. Que hem fitxat el Gordo! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale!
2: Tota aquesta gent.
0: I d'aquí dos dies el Julián Álvarez!

0: Nostra vida!
1: Vostè està fent l'ololós abans de Rams, que es diu en català.
0: Mira, i la setmana que ve, Bernardo Silva! Sí. Macarrons, macarrons, macarrons! Macarrons, macarrons, macarrons!
2: Ja amb els macarrons.
0: Macarrons!
2: Gràcies, fins aquí.
1: Menys i verdura de tant en tant, també.
3: De la final de la Champions no vais a hablar. Porque no os veo con mucha pinta de hablar.
4: Luis Enrique.
3: Se nota que sois periodistas.
2: Luis Enrique, bon dia.
3: Bon dia, mon amour.
2: Sensacions de cara a la final de demà?
3: Je suis très, très tranquil.
4: Sí, bueno, ara no parlis en francès. No sé quant temps a París sense parlar francès i ara vens aquí a parlar francès.
3: Je ne pense pas que je peux perdre... Parece que ella suele meller.
1: Ho aguantes o no?
4: Sí, sí, sí. Parla francès de Perpinyà.
1: Escolta, vigila, Lucho, perquè l'Arsenal, amb l'Arteta a la banqueta, mira, ha fet una gran temporada.
3: L'Arteta me manja le culló a la papillot.
1: A la papillot, eh? Molt.
3: Que, por cierto, supongo que todos aquí que sois culés, sí, todos iréis mañana conmigo, ¿no?
4: Què vols que et digui?
3: Todos animaréis a Dembélé.
1: Jo, personalment, ni de conya, Luis Enrique.
3: No, no, tú vas a cantar más que nadie conmigo, lo de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé. Cántalo. Yeah. ¿Que no cantes?
1: Que no penso cantar, Luis Enrique.
3: Tú eres el que salió en una foto en el Camp Nou insultando a Dembélé con tus amiguitos.
1: Això és veritat, em van captar, les càmeres em van captar.
3: Eras ese, el que estaba sentado con cara...

0: De gilipolles, sí, ho pots dir. Ten raó, ten raó.
1: Mira, on està ell i on estic jo.
2: Anirem als temes pendents, començant per les reivindicacions dels mestres.
3: Doncs que hi hagi un augment salarial, com a mínim doble aquesta quantitat.
4: No podem pagar més.
2: Ja fa dies que els sindicats de l'ensenyament han intensificat la pressió sobre la Conselleria d'Educació i ara mateix estan reunits.
5: Sí, sortim a reunió diària entre les dues parts, mentre que les protestes al carrer es fan notar a diferents punts del país.
1: Ja hem tornat al punt de no retorn.
5: Molt bé.
1: Els bombers seran sempre nostres!
0: Què fas aquí, Sergi? I tu en un pont de no retorn no pots tornar, perquè com que és de retorn és impossible tornar-hi. Ho entens o no, Sergi?
1: Bueno,
0: si fos de no retorn, com pots tornar-hi? És igual.
5: Sí, què vols?
2: Has dit, hem
5: què
2: tornat vols? Al punt de no retorn, has dit. Sí.
1: Entens o no? Perquè no és un punt.
2: Sí, no, és igual, no, perquè
5: sí,
2: no...
5: Sí, sí. Bueno, què fas aquí?
1: Jo estic aquí a la conselleria...
0: No, estàs a Catalunya Ràdio, a fer... Sergi.
1: Bueno, ja ho sé, però és que estava aquí ara a la conselleria en Via Augusta
0: vale.
1: I cau un solaco que flipes i dic...
2: Ja has vingut al lavabo i agafar aigua.
1: Sí, perquè aquí teniu aire acondicionat i fiquem... Sí. Pues, bueno.
5: Molt bé. Però i tu saps en quin punt es troben les negociacions en aquest moment, Sergi?
0: Què ha de saber?
1: Bueno, si em pregunteu tots alhora no puc entendre el que dieu.
5: No, veure, només he preguntat jo.
2: Sí. Sergi.
1: En aquests moments, segons m'informen companys meus que estan a l'interior de la d'allò, ho faré com si fossin notícies. Bueno, Ricard, pues en aquest moment, segons m'informen companys meus que estan a l'interior de...
2: Sergi.
1: Pues estem parlant perquè ens facis cas de les coses que demanem.
0: Què demaneu, exactament, Sergi?
1: Més pasta.
0: No, home, no ho diguis així de clar, que a la gent no li agrada.
5: Sergi, Sergi.
0: Sí, hi ha eufemismes.
1: Tots els temes de reducció de ràdios, de...
5: Ràdios.
1: La diversitat de nens inclosos...
0: La reducció de ràdios hi arribarà, també, algun dia.
5: Què és la diversitat de nens inclosos?
1: Que hi hagi més guixos...
0: Sí.
1: No sé, més patis, lo de convivència...
0: Sí, però a mi m'ha agradat lo de la diversitat de nens inclosos, eh? Això és un punt important del programa.
1: De diversa.
0: De diverses diversitats, no?
2: Sí, s'entén.
0: Molt bé.
2: Sí.
1: Perdona, un moment, que em diuen pel pinganillo...
0: No,
1: que...
0: no portes res a l'orella.
1: He d'aclarir que l'augment de sou en cap cas és més important que la morralla que he dit després.
0: Molt bé, Sergi, molt ben matisat.
2: Hi ha una persona per això fora que li va dient com fa, com gestos.
0: Sí, és la seva mare, crec.
1: Només dic... Què?
0: Que hi ha la teva mare fora, Sergi.
1: Vale.
0: Que t'ha portat unes magdalenes.
5: Un pot de pastilles.
1: Només dic que si la pròxima proposta que ens fa la conselleria no ens agrada...
0: Ui.
1: Tenim un rotulador vermell per corregir la proposta.
0: Uau.
1: Gegant. Sí. Que l'han fet a la Xina.
0: A la Xina.
1: I pintarem un contundent. El nen no ha assolit els coneixements necessaris.
0: Bueno...
1: És
0: la conselleria contra les cordes, Sergi.
6: I quan no era això? Perdó, si puc preguntar com a
2: president. President Saladilla, què tal? Bon dia.
6: No podem oferir més, ja. No podem oferir més.
5: No ho sé què els han ofert. Jo no soc a les reunions. 400
6: euros més al mes.
0: Home, però alguna cosa... Però sigui una mica imaginatiu, que potser pot tenir una idea d'alguna cosa així, com van espècies.
5: Sí.
0: Saps? Alguna cosa que els hi podria donar els mestres? En comptes de diners, doncs, no sé, fruita...
2: Un ventilador.
0: Un ventilador.
2: Un aire condicionat.
5: Ara els hi han comprat ventiladors, no? No
2: sí, però es rescalfa l'aire calent. No,
0: tregui pit dels ventiladors, que s'estaran 20 milions en ventiladors, he sentit a dir.
5: Ventiladors del sostre.
2: Jo posaria aire condicionats, que això seria com tots els hospitals.
6: No, perquè és poc.
0: Però gasten molt, eh?
5: Gasta molt i com tothom els encengui alhora, s'apaga.
6: S'apaga
2: l'apagada general.
0: President.
2: Bueno, Francesc Garriga, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, bona tarda, com esteu?
2: Bé, tu?
7: Doncs preparant el programa d'aquesta tarda a partir de les 4. Avui, mira, més enllà de l'actualitat, parlarem de la por a conduir. Algú d'aquí té por a conduir?
0: Jo puc dir una cosa, Garriga?
7: Sí.
0: A mi em fa por la gent que té por de conduir. Saps què vull dir?
2: Treu de conduir.
0: Sí, jo crec que hi ha gent que té por de conduir. Aquesta gent són perillosos quan condueixen.
7: Doncs avui parlarem amb una formadora de gent que té por a conduir per ajudar-los a treure's aquesta por.
0: No se'ls ha d'ajudar. Se'ls ha de treure de la carretera.
7: Vaja, en principi tu no estàs format per prendre aquestes decisions, no?
0: Jo tinc por de nedar amb taurons.
2: La por és irracional, en aquest cas.
1: La por és de traumes
0: infantils. Si tens por de conduir, el millor és que no condueixis.
2: Amb els taurons hi ha una raó de pes. Perquè et poden matar.
0: I el cotxe també et pot matar, Ricard.
2: Sí, bueno, clar, però és com tenir por a un gat.
7: Tot es pot educar, tot es pot educar, i pots perdre la por i conduir bé.
2: Tenir por a un gat.
0: No, no, és que per aquí no passo.
2: Has de reeducar la por.
7: Jo ho dic per aquí no passo.
5: És molt de dretes, això que has dit és molt de dretes.
7: Posa la ràdio a la tarda, que serà una experiència que et canviarà la vida.
0: D'acord, ho faré.
2: Té dretes segones oportunitats, i reeducar-se...
5: Clar.
0: Doncs a veure quan arriba la meva segona oportunitat.
1: No, no. Tu vas fer una,
7: si has tingut 10 ja
1: oportunitats. Una cosa molt mal feta.
2: Tu has deixat passar les oportunitats que dona gust.
0: Això és veritat.
1: Et van donar una cosa i la vas desaprofitar.
5: Què dius, Sergi?
1: Vas fer una cosa molt mal feta.
5: Sergi.
1: Saps? Tu tenies una cosa.
7: Jo és que era als Estats Units, no sé de què esteu parlant.
0: No, jo realment no. Tampoc.
1: Ara ho diré tot.
0: No, Sergi, no diràs absolutament res.
1: Vas donar una cosa. Que no, perquè l'enfant terrible...
5: No saps què vol dir, no Sergi. Saps què vol dir enfant terrible.
0: Sergi, que tu no m'has vist enfadat, eh?
1: No, i clar, tu m'has fotut allà, que si amb el Frankfurt i a puta nit i no sé què...
7: El Frankfurt.
0: Garriga, pots seguir explicant
7: sí, el problema? Sí, doncs això, que a les 4 de la tarda... Avui enviarem el Xep, és Esquerdo a Riudellots de la Selva. Són molt feliços a Riudellots de la Selva? Hi has estat?
0: Sí.
7: Hi has anat amb por a conduir?
0: No, he passat a 200 per hora. Per el riu de Llots, maco, riu de Llots.
5: Riu de Llots, això va estar bé.
7: Doncs ara mateix estan a 44 graus de temperatura, eh? Vull dir que no sé si estan tan bé. Doncs això, a partir de les 4 de la tarda, avui amb Elisenda Roca a l'estudi i visitant un cinema que s'estrena avui a Barcelona, un cinema de luxe. Amb cadires d'aquestes reclinables i de més, anirem a treure el cap.
5: Mira, no hi anirem.
2: És la, quan va l'entrada?
7: A la tarda ho descobrirem.
2: Molt bé.
7: Home, no, et vendré tot el peix perquè la gent no ens escolti. A partir de les 4, de 4 a 7, com cada dia a la tarda de Catalunya Ràdio, informació, entreteniment i bon humor.
5: Avui gravat.
0: És un programa molt complet, francament.
2: Els divendres gravats.
7: No és veritat.
2: Francesc Garriga, gràcies.
7: Direm l'hora permanentment, perquè ho veieu.
0: Gràcies.
7: Vinga, seguiu.
2: Donarem veu abans del concurs pendent a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Josep Carreras, saludem el tenor Josep Carreras. Josep, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Ricard. El 13 de juny celebrarem el Dia dels Imparables. És el moment de sortir al carrer per fer sentir la nostra veu contra la leucèmia. És el dia en què pacients, famílies, professionals i tota la societat diem alt i clar que no pararem fins a curar-la. El 13 de juny pintarem els carrers de taronja, el color que identifica la nostra lluita per continuar imparables contra la leucèmia.
8: Fundació Josep Carreras.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
10: Els amics de les arts, segurament us estimarem sempre.
11: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.
10: Si els amics de les arts ens diguessin que aquest segurament t'estimo forma part d'un nou musical que preparen, els hauríem de creure al 100%. Seria ideal per presentar-nos el típic personatge que no creu en l'amor i que el defuig cada cop que s'hi apropa. De moment, però, és només una cançó. Amics, sou encara temps de repensar-vos-ho.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés, a la botiga web i app.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
4: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
3: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
4: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
5: Mira, mama, un estel fugaz.
6: Demana un desig, corre.
5: Vull viure unes colònies així tots els estius.
7: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família, per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Sou molt bona gent!
10: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
11: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
12: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
3: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
13: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
3: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
14: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3Cat al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3Cat en viu.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya
16: Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
17: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
18: Passen 2 minuts de 2:15 del migdia. És l'hora de la gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. I ja tenim aquí la persona que avui concursarà per guanyar diners. Alerta. Jordi Pujol, bon dia.
19: Bon dia.
18: Bon dia. Com estàs, Jordi Pujol?
19: Bé, molt bé.
20: Molt honorable.
18: Molt honorable, Jordi Pujol.
20: No, tu no ets molt honorable, no?
19: No ho sé, la meva dona em diu que sí.
20: Ah, sí? Sí. Carai, tu.
18: Doncs et direm molt honorable Jordi Pujol tota l'estona.
6: Vinga, doncs.
19: Moltes gràcies.
18: Doncs escolta'm, et recordo la dinàmica del concurs. Et farem 5 preguntes. Per cada una que n'encertis et donarem 20 euros. Que les encertes totes, doncs tindràs 100 euros, que per fer una deixa, dona.
6: Déu-n'hi-do.
18: Com pots guanyar els 200 euros? Doncs amb una última pregunta optativa de doble o res, que tu decidiràs si t'enfrontes o no. I ja està, és això, tot entès. Molt honorable Jordi Pujol.
19: Perfectament.
18: Doncs, si et sembla, anem a la pregunta zero.
6: Anem tirant i et desitgem molta sort, Jordi Pujol, i començarem amb aquesta pregunta zero, que és obligada de fer cada divendres per assegurar-nos que el concursant, en aquest cas tu, no marxa amb les mans buides. I Jordi Pujol, avui el premi és molt especial. A tu t'agrada la literatura?
19: Sí,
6: una mica,
19: menys.
6: No? Doncs mira que tinc aquí. Mira que tinc aquí. Mira quina meravella. El Semana, Lola i el Lectura, perfectament actualitzats. Aquí tens per llegir hores i hores i admirar les fotos de les persones més cocainòmenes de l'estat espanyol. Les tres principals capçaleres totalment noves a estrenar poden ser teves si encertes aquesta pregunta, Jordi Pujol, que, òbviament, va sobre premsa rosa. Ah, Jordi Pujol, què en penses de la tan denostada premsa rosa? Tu també la denostes?
19: Sí, de fet, avui he llegit Lola mentre feia un cafè.
6: Ah, amigo, llavors no la denostes. T'agrada una mica el safareig, eh, bandido?
19: Una miqueta.
6: A mi també, a mi m'encanta, Jordi Pujol. Però hi ha una cosa que fins fa no gaire em molestava, i és que l'única premsa rosa de qualitat que podries consumir a Catalunya era tota hispanocentrada, tota feta des de Madrid i per Madrid, sense cap mena d'atenció a l'Star System català. Que si la Lola Flores, que si la família biològica de Franco, que si els Borbons, que serien la família política de Franco, que si el Julio Iglesias, que si l'Anna Obregón... I els catalans i catalanes, Jordi? No sortim gairebé mai a Lola i a Lectures, però gràcies a Déu i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, això s'ha acabat. Es va acabar, de fet, fa exactament 3 anys, quan des d'aquesta santa casa es va prendre una decisió tan audaç com arriscada. Tenir el nostre propi safareig autocentrat. Un safareig patri fet per i per als catalans i catalanes que, lògicament, ha obtingut gran èxit d'audiència. Saps de quin programa parlo, Jordi Pujol?
19: Sí, el que no surti d'aquí, no?
6: Efectivament, parlo del que no surti d'aquí. El programa que actualment s'emet integrat a la tarda de Catalunya Ràdio i que està format pels ínclits Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Tres grans professionals que combinen rigor, simpatia i sentit de l'espectacle, entre els quals destaca, imponent, la llum cegadora de la gran Juliana Canet. Una dona que amb només 27 anys s'ha convertit ja en una de les grans comunicadores del país. Una professional tot terreny, capaç de parlar-te en un moment donat i amb gran solvència de literatura, acte seguit de safareig, i després fer publicitat de qualsevol marca sense perdre ni mica de credibilitat. I de sobre la pregunta, Jordi Pujol. Jordi Pujol, són moltes les marques que escullen la Juliana Canet per donar a conèixer els seus productes i serveis a canvis de quantitats astronòmiques de diners. Ara et diré 4 sectors de negoci i m'has de dir de quin no ha fet mai publicitat la brillant i guapíssima Juliana Canet. Opció A, aplicació de cites, tipus Tinder. Opció B, joguines eròtiques. Opció C, salut mental. Opció D, armes de foc. Una d'aquestes 4 categories de sectors professionals i de negoci no l'ha publicitat mai Juliana Canet.
19: Jo diria que és la D, armes de foc.
6: Armes de foc?
19: Jo crec que sí.
6: N'estàs segur, eh?
19: Sí.
6: Doncs és correcte. Yeah. Molt bé, Jordi.
18: Doncs enhorabona, Jordi, mira, et pots emportar aquestes 3 obres mestres de la literatura espanyola.
6: Mira, Anna Obregón, Penélope Cruz, Paloma Lago, tot per tu.
19: Moltes gràcies.
18: Va, ara, si et sembla, comencem a jugar per guanyar diners. La primera pregunta es titula... Fa molta calor.

0: Què, Jordi Pujol, t'agrada l'última de la fila?
1: No gaire.
0: No, a mi tampoc. Però aquesta cançó em serveix per il·lustrar que ja no només a Barcelona, sinó que tot el planeta hi fa molta calor. Hi fa més calor. Hi ha gent aquí, aquesta onada de calor, enxampat encara amb el pijama d'hivern, amb el nòrdic al llit, amb la manteta al sofà, amb la parella fent-li la cullereta al llit. I és per això que avui, des de l'emissora pública que pagueu entre tots, us volem donar alguns consells pràctics i, sobretot, gratuïts perquè tingueu menys calor. Per exemple, sabent que l'aire calent va cap amunt i l'aire fred va cap avall, arrossegueu-vos. Aneu reptant pel terra com militars fent una pista americana i així podreu gaudir d'una temperatura més agradable.
2: No hi havia pensat mai, Joan.
0: Un altre consell. Pareu de dir que fa calor. Si t'hi fixes, cada cop que pateixes un atac de calor, tens la necessitat de dir-li a la persona que tens més a prop: ah, quina calor que fa. I potser aquesta persona que tens més a prop, que pateix exactament la mateixa temperatura elevada que tu, feia estona que no hi pensava, però quan li has fet el comentari aquest de ai, quina calor, ha tornat a recordar que fa calor i de cop i volta ja no és una sola persona que té calor, sinó sou dues. I aquest efecte pot augmentar exponencialment si cada persona que té calor té la necessitat de dir-ho a una altra persona. Per tant, calla! El fet que expressis el teu malestar no farà que ni tu ni jo en tinguem menys. Per tant, calla.
2: Gràcies, Joan.
0: El tercer consell és més breu. Figueu-vos un glaçó pel cul. Quart consell. No mireu ni escolteu la informació del temps. Mirar la informació del temps quan fa calor també fa pujar la sensació tèrmica entre 3 i 5 graus.
2: Sí que ho he notat.
0: 3 i 5 graus, exactament. Entre 3 i 5 graus, exactament. Per què? Doncs perquè quan fa molta calor no hi ha gaire cosa a dir més enllà que fa calor, i els homes del temps han d'omplir un temps determinat de la programació de la ràdio o de la tele, i per tant ompliran aquell espai amb dades estadístiques com que és la temperatura més alta registrada de nit a Lleida un mes de maig, o des de que es tenen registres. I què et provoca tot això? Angoixa. Ofec, calor... Ahir, en un programa que es diu El Matí de Catalunya Ràdio, es va arribar a informar que s'havia assolit una temperatura rècord a Bèlgica. I sí, la calor belga també em va acabar afectant a mi. I un altre consell. Penseu en coses fredes, coses molt fredes,
2: coses
0: com, per
2: fredes.
0: Exemple, les natges de Vladimir Putin o un butlletí d'Òscar Fernández. I ara et faré una pregunta, Jordi Pujol. Quan creus que són 40 graus centígrads passats a graus Celsius? Et donaré 4 opcions. Opció A, són 65 graus. Opció B, són 16 graus. Opció C, són 1 milió de graus. O opció D, és el mateix, 40 graus.
3: Estic dubtant, eh? Deixa'm fer càlculs.
2: A veure, de centígrads a Celsius, eh? De centígrads a Celsius.
3: S'aplica logaritme neperià, integral, de primer grau... Crec que això porta la resposta última dels 40. Són els mateixos, no?
0: Tu creus que 40 graus centígrads són 40 graus Celsius?
2: Seria molt fort, eh?
3: Seria molt fort, no? Mm. Jo crec que és aquesta.
2: La marques, eh?
0: La D, eh? Mira, està marcada. Ja, ja està marcada. Ara ja està. Ostres. Doncs aquesta és una resposta... correcta! Graus centígrads i els Celsius són el mateix, el que passa que la denominació oficial es va canviar per homenatjar el creador, que és l'astrònom Anders Celsius.
2: Anders Celsius.
3: M'ha agafat calor de pensar-hi.
2: Uf! Molt bé, Jordi Pujol. Escolta, no, et volíem engalipar i de moment no t'estem engalipant. Et notes bé?
3: Sí, calor, però bé.
2: Doncs vinga, continuem.
4: Segona pregunta.
2: Ja tens 20 euros a la butxaca, Jordi Pujol, i ara et jugues guanyar-ne 20 més amb la pregunta de la gens controvertida categoria d'efemèrides de demà. Dic gens controvertida perquè ja la fem anar fa molt de temps i la gent ja no protesta. Quin dia serà demà, Jordi Pujol?
3: Demà és 29?
0: No, 30. Avui és 29.
2: Avui és 30. 29. 30, eh? N'estàs segur, eh?
3: Crec que sí, 30.
2: Aquesta no era la pregunta. La pregunta ve ara. Som-hi. Si és evident que l'home ve de la patata... Ai! Avui, Jordi Pujol, com cada 30 de maig... Bueno, avui vull dir demà. O sigui, ens hem d'imaginar que és demà. Demà, com cada 30 de maig, se celebrarà el Dia Mundial de la Patata. Sí, senyor, Jordi Pujol, no riguis. No sé per què fa tanta gràcia la patata, perquè si no fos per la patata, per exemple, no existirien els irlandesos. Ho saps, això? Serien tots morts. Tots morts.
0: Sí, sí.
2: Doncs ara ja ho saps. Tu vés a Irlanda, riure't de la patata i ja veuràs què et fan. És molt important la patata i evidentment que mereix un homenatge, un dels aliments més versàtils, nutritius i consumits del planeta. De forma arrodonida o allargada, amb pell blanca, groga, vermella o morada, la patata ha esdevingut un ingredient imprescindible en milers de receptes i cultures gastronòmiques arreu del món. L'origen de la patata es remunta a fa més de 7.000 anys als Andes, sud-americans, especialment a les zones que actualment formen part del Perú i de Bolívia. Les comunitats indígenes van començar a cultivar-la molt abans de l'arribada dels colonitzadors espanyols que la van introduir a Europa al segle XVI. Quan va arribar la patata a Catalunya, Jordi, va ser inicialment rebuda amb desconfiança. Què és aquest? Què és aquesta cosa tan estranya i tan lletja? Però una vegada es va descobrir les seves propietats nutritives i la seva resistència als climes adversos, es va expandir ràpidament fins avui en dia, que la patata té un paper destacat a la nostra gastronomia que no es pot explicar sense les meravelloses patates de Prades, les patates d'Olot o les patates emmascarades del Pirineu. I ara Jordi Pujol ve la pregunta. Jordi Pujol, un dels plats que més es fan amb patata és la truita de patata. Quin d'aquests tres ingredients no, repeteixo, no forma part de la recepta de la truita de patates que recordem més estrictament una truita amb patates? Et dono tres opcions. Un d'aquests no és un ingredient de la truita de patates. A, patata. B, ou. C, ceba. Quin d'aquests tres ingredients no porta, insisteixo, no porta la truita de patates?
3: Un dilema. Hi ha un debat a tot el país.
2: Trobes que és difícil aquesta pregunta? Sí. Que t'estic preguntant, eh? La truita de patates...
3: Jo diria que no porta ceba, però hi ha gent que li posa ceba.
2: Aquesta gent no saben llegir. La resposta és correcta, evidentment que sí. Efectivament, si la truita de patates portés ceba, es diria truita de patates i ceba.
0: Doncs molt bé, Jordi Pujol, 20 i 20, tens 40 euros acumulats i ara tens la possibilitat de sumar-ne 20 més.
1: Tercera pregunta.
0: Cha-cha-chan, cha-cha-chan. Jordi Pujol, aquests següents 20 euros te'ls jugaràs amb una pregunta de la categoria de cultura. És el moment de donar pas a l'agenda cultural Time Out, l'agenda cultural que us farà sentir orgullosos de la vostra incultura. Per celebrar que aquesta setmana arrenca la temporada de festivals a Catalunya, tenim una edició especial de Time Out musical. El Primavera Sound Barcelona, el festival al qual gairebé no hi va gent de Barcelona, expandeix les seves fronteres. Després de celebrar edicions a capitals com Oporto, Buenos Aires o São Paulo, el Primavera Sound anuncia que se celebrarà també a Auschwitz. El festival destaca que l'antic camp d'extermini nazi és el recinte ideal per continuar oferint tot allò que s'espera d'un esdeveniment musical de primera categoria com el Primavera Sound. Aglomeracions massives, manca d'higiene, un tracte abusiu cap als assistents i jerseis de ratlles. Els abonaments VIP ja són a la venda i ofereixen barra lliure de gas Zyklon B.
2: Zyklon B.
0: Sí, i una iniciativa que ha facilitat que el Primavera Sound Auschwitz ja compti amb Bad Bunny de cap de cartell. El Festival d'Electrònica i Música Avançada Sonar anuncia que l'artista que tancarà l'edició d'enguany serà l'afilador del teu barri, o l'Esmolet. Els crítics han lloat el Sonar per incorporar aquesta proposta extrema i minimalista que proposa un diàleg entre les sonoritats del carrer amb la música d'avantguarda. L'afilador del teu barri ha assegurat que clourà l'últim dia del festival, però que això no li impedirà venir després a tocar davant de casa teva per despertar-te com cada cap de setmana. Després d'omplir 4 dies al Palau Sant Jordi, Oques Grasses anuncia la celebració de l'Oques Grasses Fest, un festival de 3 dies en què es podrà gaudir d'actuacions de grups com Oques Grasses, Oques Grasses, Oques Grasses i també Oques Grasses.
2: Ah, mira, eh?
0: L'Oques Grasses Fest compta amb més de 100 actuacions, totes elles protagonitzades per Oques Grasses. Vine a l'Oques Grasses Fest, el festival musical per la gent que no li agrada la música. Li agrada Oques Grasses. I ara ve la pregunta, Jordi Pujol. Quin d'aquests artistes va ser un dels caps de cartell de la primera edició del Primavera Sound l'any 2001?
2: 2001, eh?
0: 4 opcions. Opció A, Oques Grasses. Opció B, oques grasses. Opció C, oques grasses. Opció D, los planetes.
3: Ai, tinc dubtes, eh?
0: Jordi Pujol, no sé si vas anar al Primavera Sound l'any 2001.
3: No el recordo.
2: Jo diria que l'any 2001, el cantant d'Oques Grasses, encara no...
3: Existia.
2: No, home, suposo que sí que existia. Bueno, no, diria... no ho sé, no et vull donar pistes, eh?
3: Val.
2: Potser m'equivoco, eh?
0: No condicionis.
2: No condicionis.
3: A veure...
2: Potser ja existia una versió primigènia d'Oques Grasses, no tinc ni idea.
0: Com les Macedònia, que anaven... El grup sí. Es mantenia, però els integrants anaven canviant.
3: Exacte.
2: A Macedònia el públic bueno, anava... Les canviaven perquè el públic cada vegada hi havia més senyors.
0: Sí.
3: M'arrisco. Los planetes, potser?
0: Los planetes, eh? Doncs, Jordi Pujol, aquesta és una resposta... Correcta!
2: Carai! Carai, Jordi Pujol, si fossis un animal, series un linx. De l'avispat que arribes a ser. Una vespa.
3: Sí, sí.
2: Estàs còmode, Jordi?
3: Sí.
2: És que, arribat a aquest punt del programa, que és més o menys l'equador del concurs, oferim la possibilitat al concursant de treure's les sabates per sentir-se una mica més lliure. Si te les vols treure, el moment és ara. Després ja no podràs. Segur, eh?
3: Vinga, me les trec?
2: No, si et ve de gust. Jo vinga, no t'estic obligant.
3: Ja estan tretes.
2: Doncs vinga, ja veuràs ara. Ja veuràs ara que veniràs.
1: Quarta pregunta.
2: Jordi Pujol, tens 60 euros acumulats ja al teu pot i et podries pagar la primera visita d'un psicòleg barato. Et notes bé? Et notes pitinflat i encigalat?
3: Perfecte.
2: Doncs vinga, molta sort, Jordi, amb aquesta quarta pregunta que, com sempre, la dediquem a la poesia. Jo he preparat tres poemes avui i la temàtica és de les revistes del cor. Com que n'hem parlat abans, dic, mira, ho faré d'això. Per tant, els poemes van cadascun sobre un personatge de la premsa rosa espanyola. El primer poema, que tu hauràs d'acabar, perquè jo deixo l'última paraula a l'aire, es titula No passa per la porta, i diu així. Del seu marit desconfia, perquè tonta no ho és la tia. S'ho pren amb filosofia, la pobra reina.
3: Que no...
2: Desconfia.
3: Ah, la pobra reina...
2: Bueno, clar, Mira, te la donem per bona, perquè hagués hagut de dir reina consorte o emèrita, o no sé què...
0: Emèrita.
2: La reina emèrita. Sí. Fallo meu. A veure si amb el segon...
0: Era Sofia, la resposta en tot cas.
2: Era Sofia. Jordi, va, concentra't, eh?
3: Vinga.
2: Aquest es diu El marit de la creu. Oh, que misteriós. I diu així. Vinga, va, no cardem, i l'oremus no perdem. Si un actor famós volem, és el gran Javier...
3: Bardem.
2: Molt bé! Molt bé, un altre gran personatge del paper cuixé. I l'últim poema es titula Ex, evasora fiscal. És molta gent que l'admira, perquè Hisenda la mira i remira, i primer uns diners li retira, i ara li ha de tornar a la...
3: Shakira.
2: Molt bé!
0: Poeta! Collons! Jo, poeta!
2: Guapo!
0: Doncs escolta'm, com anem? Quatre respostes encertades, oi? Doncs això vol dir que tenim 80 euros. Anem a pel 100, va.
1: Cinquena pregunta.
0: Aquesta és una pregunta de la categoria musical, perquè avui al concurs pendent reprenem la nostra secció, que consisteix en una llista dels grans èxits de les carreres d'alguns dels dictadors menys coneguts. I quin és el títol de la secció? Tu ja ho sabem, es titula Greatest Hits Lers. Avui a Greatest Hits Lers parlarem d'Idi Amin Dada, l'excèntric dictador que va governar Uganda amb mà de ferro entre 1971 i 1979. Comencem amb el número 5, els seus títols internobiliaris, diguéssim, interminables, ja que es va autoproclamar de la següent manera. Sa Excel·lència, el president de per vida, Mariscal de Camp, Agash, doctor Idi Amin Dada, V-C-D-S-O-M-C, senyor de totes les bèsties de la terra i dels peixos del mar i conqueridor de l'imperi britànic a Àfrica en general i a Uganda en particular. Tot això era el títol que tenia aquest senyor. Les inicials del mig del títol són distincions militars com Creu de la Victòria i serveixen principalment perquè en acabat preguntis pel seu significat en lloc del significat de senyor de totes les bèsties de la terra i dels peixos del mar. Amb el número 4 de millors coses d'aquest home tenim l'autoproclamació d'Idi Amin Dada com a rei d'Escòcia, país pel que sentia una profunda admiració per la seva història de resistència contra la corona britànica. Es vestia sovint amb faldilla escocesa i va arribar a oferir-se oficialment com a rei d'una Escòcia independent. Per sorpresa de ningú, els escocesos van declinar l'oferta. Amb el número 3 tenim que abans de ser dictador, Idi Amin Dada va ser campió de boxa durant 9 anys, una proesa física que ja li agradaria haver fet altres polítics com Santiago Abascal, que no va fer ni la mili. Amb el número 2, un altre dels grans èxits del dictador ugandès, el rumor sobre la seva afició al canibalisme, uns rumors que només van augmentar quan va declarar: he menjat carn humana, és molt salada, més salada que la carn de lleopard. La celebró de la carn de lleopard és, òbviament, una dada que totes les persones de més de 40 anys tenim, ja que quan anem al cardiòleg per mirar-nos l'atenció sempre ens recomana no menjar embotits, no menjar patates xip i, sobretot, evitar la carn de lleopard. I per acabar, amb el número 1, el grandíssim hit d'Idi Amin Dada, les cartes d'amor a la reina d'Anglaterra, a qui demanar que li enviés les seves calces usades. Perquè ser governat per algú que menja carn humana té un passi, però tenir per monarca algú que ensumaria fins i tot la roba interior de la reina d'Anglaterra, o sigui, tenir per monarca un depravat sexual, només és admissible en països com Uganda. I també Espanya.
2: A veure, són preguntes amb un to humorístic. És normal que riguem.
0: La pregunta: quina de les següents paraules designa algú que menja carn humana? Et dono quatre opcions, Jordi Pujol. Opció A, sommelier. Opció B, foodie. Opció C, antropòfag. Opció D, crudivagar.
2: Hosti, aquesta és fotuda, eh?
3: És molt fotuda, aquesta. Demanaré el comodí del públic, puc demanar-lo?
0: Sí, has vingut amb la, ja la teva dona de públic, no? Ja
4: tens la senyora allà.
0: Es diu Marta, la teva dona?
3: Et dius Marta?
5: No, però hagués estat bé.
0: Hagués estat molt bé.
4: I acabes de preguntar com es diu a la teva dona? Això ha passat, eh?
0: Home, acabo de preguntar com es diu la dona de Jordi Pujol.
2: Eh? Ja, no.
0: Ah, sí. Ah, li has dit a ell. Perdona.
4: Jovany, va, que ja vinga. Comença el cap de setmana.
0: És que encara estic impactat per la pregunta.
3: Crec que és la C.
4: Jordi, sommelier, foodie, antropòfag o crudivagar?
3: Crec que és antropòfag, la C.
0: Doncs aquesta és una resposta correcta, Jordi. És una paraula que ve del grec antropos, home, i fàgia, que és menjar.
4: També se'n pot dir caníbal. Molt bé, Jordi Pujol. Doncs tot apunta que ha arribat el moment de la veritat. Tu has entrat aquí com un concursant, no diré vulgar, però sí anònim. Però si tens la valentia, si tens el que s'ha de tenir, Jordi...
0: Un concursant que ens ha portat coca.
4: Ens ha portat coca de vidre.
0: De vidre.
4: Si tens valentia, deia Jordi, pots sortir de Catalunya Ràdio convertit en una autèntica llegenda, perquè és l'hora dels valents, Jordi Pujol. És l'hora de triar entre morir dempeus o viure de genolls. És l'hora que ens diguis si t'ho jugues tot a la pregunta del tot o res. 100 euros, que poden ser 200, o poden ser res.
0: Està mirant la seva dona, com per buscar l'aprovació.
4: Va, heu de tapar forats?
3: Hem de tapar forats? Sí, sempre s'han de tapar.
4: No farem forats. Bromes amb
0: sí,
4: això.
0: Eh? Sí. Anem al sí? Doble o res, eh?
3: Sí, va, vinga.
4: Vinga!
1: Doble o res. Doble o res.
4: Ole tus huevos, com diuen a Espanya, Jordi Pujol. T'ho jugaràs tot amb la pregunta de la categoria d'ètica i moral. El que t'espera és una bateria de dilemes morals i tu has de triar ràpid, sense pensar-t'ho gaire, l'opció que tu prefereixes. És important que responguis sense pensar, d'acord? Mm-hmm. De tot plegat, en traurem una mena de psicotècnic que ens servirà per saber si ets apte per marxar d'aquí amb 200 euros, que recordem, són diners públics. Estàs preparat?
3: Sí.
4: Relaxa't, eh? Vinga, som-hi. Jordi, fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú o no fer l'amor amb un gos, però que tothom pensi que sí, que has fet l'amor amb un gos?
3: La segona opció.
4: No fer-lo, però tothom pensa, eh? Seràs conegut com el follagossos, però... eh? A Sabadell.
0: Mira el Jordi Pujol, mira.
3: La primera imatge no...
4: Sí. Jordi, aquesta és molt difícil, eh? Quedar-te atrapat en una gàbia amb un lleó o amb la Pilar Rahola?
3: La Pilar Rahola.
4: Amb la Pilar Rahola, eh?
3: Sí.
4: Tota la vida obligat a caminar ballant o tota la vida obligat a parlar cantant? Què tries, en el pitjor dels casos, Jordi?
3: Caminar ballant.
4: Caminar ballant. Saps ballar, tu, Jordi?
3: No.
4: No, molt bé. Perfecte.
0: No és gaire diferent que caminar, diguéssim.
3: Exacte. No? Sí, és moure una mica els braços i ja està.
4: Jordi, tot això era una prova per enfrontar-te a la primera pregunta realment difícil. És aquesta. Tu estàs fent... perdó, perquè hi ha la teva senyora aquí. Tu estàs fent l'amor amb la teva parella, d'acord? Què prefereixes? Són dues situacions complicades, eh? Què prefereixes? Equivocar-te i dir el nom de la teva ex o equivocar-te i dir el nom de la seva mare?
3: El de la seva mare.
0: No!
4: Com es diu la seva mare?
3: Mari Carmen.
4: Des d'aquí, li enviem una abraçada a la Mari Carmen, que ja no tornarà a convidar mai més els diumenges a menjar a casa seva. Jordi, això no para. Què prefereixes, estar en una presó catalana o en llibertat al Sudan?
3: Presó catalana.
4: Bé, diuen que no s'hi està malament. No, pots fer classes allà,
3: clar,
4: com el...
3: Pot estar millor que fora.
4: Com el Junqueras, que feia classes d'història. Jordi, menjar-te una caca amb gust de cheesecake o un cheesecake amb gust de caca?
3: Vinga, cheesecakes amb gust de caca.
4: Jordi, lluitar contra un cangur vell amb artrosi o contra Jiménez Los Santos?
3: Jiménez Los Santos.
4: Lluitar contra 30 Laportes o contra 70 Florentinos?
3: 70 Florentinos.
4: Creus que són més dèbils que 30 Laportes?
3: Sí.
4: I ara, la definitiva. Lluitar contra 10 Mossos d'Esquadra o 100 Núries Parlons? Ojo! Ojo que 100 Núries Parlons...
3: Ja. Yeah.
4: Tu imagina-te-les, eh? Ja sé que 10 Mossos
3: d'Esquadra...
4: Estan entrenats.
3: Estan entrenats i poden fer molt de mal.
4: Pensa-t'ho bé, perquè aquestes...
3: No, amb els Mossos d'Esquadra.
4: Lluites contra 10 Mossos d'Esquadra,
3: sí.
4: Eh?
3: Va.
4: Molt bé, Jovany.
0: Ui, hi ha unes quantes respostes controvertides, una mica. Sí. Hi ha la de que prefereix estar tancat amb Pilar Rahola que amb un lleó.
4: Sí, a més, quan ho ha respost com si realment és una cosa que no només no li molestés en un moment donat, sinó que fins i tot li faria il·lusió.
0: Sí. Després hi ha hagut la resposta polèmica, la de la Mari Carmen. Que passarem de puntetes.
4: Passarem, no de puntetes, no, saltarem per sobre.
0: Després, el cheesecake amb gust de caca, eh? Preferiries, en lloc d'una caca amb...
3: I això que no m'agrada el cheesecake, però bé.
4: I això que segurament no saps quin gust té la caca, m'equivoco?
3: No ho sé.
4: Gràcies a Déu.
0: I llavors, enfrontar-se a Jiménez Los Santos en lloc d'un cangur, jo també ho faria.
4: Jo també
0: Jiménez Los Santos, pots amb ell.
4: I 100 Núries Parlons, hosti...
0: Però
4: han de fer por,
0: però els Mossos d'Esquadra van armats.
4: Ja, també t'ho he de dir. Ja, però sent Núries Parlons...
0: Un Mosso d'Esquadra emprenyat ho acaba ràpid, eh? Escolta'm, Jordi Pujol, que t'emportes els 200 euros.
4: Visca!
3: Moltes gràcies.
4: Digues adéu, Jordi.
3: Adéu.
0: Vinga, bon cap de setmana. Adéu.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
7: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara a Espanya, tot i que baixa lleugerament en estimació de vot segons una enquesta del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, feta durant la campanya electoral a Andalusia i tancada, per tant, just abans dels últims casos judicials al voltant de l'entorn socialista. El Partit Popular, segona força, puja en estimació de vot més d'un punt i retalla distàncies amb els socialistes. Ara és d'11 punts aquest avantatge. Vox, que és tercera força, creix un punt i mig després de la baixada de les dues enquestes anteriors. De la seva banda, Esquerra Republicana perd unes dècimes, es manté al davant de Junts, que no varia en l'estimació de vot en aquesta enquesta del CIS. Més notícies amb Joan Bota.
8: Ja fa més de dues hores que dura la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors. El principal escull és l'augment salarial, un tema que tot just comencen a tractar ara. Però pels sindicats també són una prioritat, diuen, reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza, Cristian Roldà, bon dia.
9: Bon dia, Educació i sindicats han deixat el plat fort pel final i tot just ara començaran a parlar de l'increment salarial de gairebé 400 euros que proposa el govern. Aquesta xifra no agrada als sindicats perquè ja compta amb l'increment de sou que preveu l'Estat per a tots els funcionaris. A més, també han posat sobre la taula lligar el sou dels docents als increments de l'IPC i també calendaritzar i tenir el detall de com es desplegarà l'escola inclusiva. Just ara, a més, a la represa dels representants dels treballadors han traslladat a la Generalitat que no poden acceptar que se'ls posi en el mateix sac que la resta de funcionaris de l'Estat perquè ells han tingut una pèrdua de poder adquisitiu més destacada des de l'inici de les retallades l'any 2012. Mentrestant, a les portes del departament segueix el tall de la Via Augusta de Barcelona per fer pressió de la manera que avancen aquestes negociacions a dins del departament. Cristian Rodon Tomàs, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
7: Pla de xoc del govern per restaurar l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, després que n'ha expropiat els terrenys. Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola, bon dia. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que fan el niu, ha concretat el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Pons Feliu.
11: Tenim un acord amb la comunitat de regants de l'esquerra de la Muga per proporcionar un màxim de 17.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Això permetria garantir els cabals necessaris per subministrar aigua en l'estany i, per tant, d'aquesta manera poder garantir aquesta aigua necessària, imprescindible, per un espai que és reserva natural integral, que té valors doncs, molt grans pel que fa a biodiversitat, de fauna, de paisatges, d'hàbitats.
10: El pla de restauració de l'estany de Vilaüt també preveu eliminar flora invasora i fer-hi uns itineraris perquè sigui més accessible als visitants. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
8: Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan en nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. En total són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Per tant, queda prohibit encendre foc en tot tipus d'espais oberts i l'utilització de maquinària en una franja de mig quilòmetre al voltant del bosc. Tampoc es pot encendre material pirotècnic.
7: Les proves de selectivitat comptaran amb un sistema per evitar l'ús fraudulent de la tecnologia durant els exàmens. Totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de radiofreqüència que es farà passar de manera aleatòria per les aules. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
12: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'espai. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
7: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves en 223 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya. El Departament d'Universitats i el d'Interior es coordinen per garantir que la visita del Papa a Barcelona no provoqui problemes de mobilitat als estudiants que han de fer la selectivitat els mateixos dies. Esports, amb Bou del Serra.
4: El Barça ha de fer oficial d'aquí una estona el fitxatge del davanter anglès Anthony Gordon. A aquesta hora, Gordon ha de firmar el contracte que lligarà amb el Barça pels 5 pròxims anys i després atendrà els mitjans de comunicació. També en futbol, el Sabadell juga aquest vespre a les 9 l'anada del play-off de semifinals a segona divisió al camp del Madrid-Castella. L'Europa jugarà diumenge amb el Celta B. En motos, Marc Márquez ha estat 15è a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després de rebre ahir el permís dels metges per rodar. Aquest migdia, Márquez ha superat satisfactòriament una segona revisió mèdica que li permetrà competir aquest cap de setmana. En bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Destaquem aquests partits. A les 6, Manresa-Madrid. A 8:45, Girona-Joventut. Andorra-Barça i UCAM-Murcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blau Sergio Lozano. En hoquei patins, finalment, avui comença el play-off de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina amb el primer partit de l'eliminatòria Liceu-Calafell. Demà jugarà el primer partit del Barça-Igualada.
6: Fins aquí les notícies.
13: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
14: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
15: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
6: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Molt bé, i tu?
0: Ai, mira, avui estem tristos.
1: Ah, sí? Què ha passat?
0: A veure, estem contents i tristos a la vegada.
1: Vaja, quin contrast.
0: Estem contents perquè ens agrada molt la solució, perquè els divendres sempre són una festa, i especialment la que tenim muntada avui.
1: Sí.
0: Però avui és l'últim dia.
1: Ai, sí. Sí.
0: De la nostra estudiant en pràctiques.
1: Sí.
0: D'Alba Serrano. Ai, em poso un cop d'atenció aquest. Alba Serrano, vés entrant per aquí, va. Vés escalfant la banda, que ara et preguntarem el tema del dia, li preguntarem a l'Alba Serrano.
1: Sembla que fos ahir, que va arribar.
0: No, poca broma, hi ha estudiants que et deixen petja,
1: sí,
0: i les que tenim ara actualment deixen molta petja. També l'Andrea, que va venir l'Andrea a principis de temporada i ens va enamorar tots plegats. Doncs l'Alba Serrano, avui el seu últim dia, de seguida la interpel·lem, així la sentireu de primera mà. La Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasda i la Lívia Disipio, i el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Jodar. Avui és divendres, la solució es diu Malcom Otero i la solucioneta es diu Marta Bonnou. Molt bon dia, estimats.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Estem molt contentes.
0: Què us expliqueu avui?
3: Sí, no, jo tinc una mica de son, perquè tu saps que...
2: Perquè va sortir, jo també, i no tinc son.
3: No, però també s'ha de dir que... Ara és un moment que la gent es fa preguntes. Estic a temps de fer dieta, ja no estic a temps, no cal que comenci.
0: No has de fer dieta, home.
3: Un altre dubte és mar muntanya. Jo ara, amb la calda que he passat aquesta nit, he pensat muntanya. Muntanya.
0: M'estàs fent pensar una cosa. Ui, el tema de la setmana que ve.
3: Amb ells dos. Ostres, i tant.
0: Després, al final del programa, us diré el tema de la setmana que ve, que se m'acaba d'acudir. Segur que Fran t'encantarà. No se m'ha acudit, l'ha dit abans el Fran. Benvinguts sigueu a Solució i Solucionet. Avui us sumem una petita solucionet. Avui se suma a la taula de la solució. Alba Serrano, molt bon dia, estimada, com estàs?
2: Bon dia, molt contenta i molt trista. Això s'acaba.
0: Això s'acaba, però avui disfrutarem el directe.
2: Molt.
0: Et sembla? Una veu més avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè avui us portem una solució pràctica i gràcies a la subsecció Junts o Separats. Gràcies a aquesta subsecció ens preguntem si som parella. Ojo alerta, avui cremaran telèfons, cremarà WhatsApp. Els comptes, les finances, les hem de tenir junts o separats? És millor tenir comptes junts o tenir-los separats? Es posen tots els sous en un mateix compte o, a diferència d'aquest model, podem tenir un compte en comú i cadascú manté les seves comptes separades? Les parelles han de compartir o no els seus ingressos? Quins problemes poden sorgir amb un compte conjunt? Els comptes separats ho eviten crear conflictes? Alba Serrano, tu has sortit al carrer?
2: Jo he sortit al carrer.
0: En general, què t'ha dit la gent? Quin és el resum?
2: Mira, hi ha una mirada molt clara que és gent gran, comptes junts, gent jove, comptes separats.
0: Descobrim-ho.
4: El compte corrent, junt o separat?
5: Junt. És un equip, això. Som un equip, nosaltres.
6: Separat, jo, sempre. Ja que cada persona té que viure la seva vida.
7: Separat, tot i que ja siguis jove o ja estiguis casat, separat millor. I cadascú lo seu, i per coses conjuntes es fan números.
8: Juntos, somos todavía de la antigua escuela.
9: Separat. Ella administra el seu compte i jo administro la meva. I els gastos de la comunitat, de la casa, paguem més o menys la meitat cada un.
0: Ai, senyor, quantes preguntes. A veure, que hi hagi una miqueta de debat, Línies obertes, demanem, com sempre, la col·laboració de tots els nostres oients, avui més que mai,
1: Doncs sigui el 93207474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o... Diu, no, és que no vull trucar perquè no em va bé, que estic a la feina i em veuran, o no vull que em sentin parlar els meus companys. Doncs teniu el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Ja ho sabeu, com sempre, línies obertes. La gent ja comença a escriure, fa hores i hores que tenen aquí el xat obert, amb aquesta pregunta clara. Teniu comptes junts o separats? I sobretot, per què? Per què ho feu d'aquesta manera? I com us organitzeu? Expliqueu-nos-ho.
0: Exacte. Si teniu algun truc, aquestes coses sempre serveixen, una mica per despertar. No, mira, nosaltres en aquestes ocasions ho fem junts, en aquestes ho fem separats. Si teniu trucs, coses concretes de la vostra relació de parella pel que fa a finances, feu-nos-ho saber a través de les vies de contacte habituals. Malcom, Marta, així en general, si jo us pregunto comptes junts o separats, què diríeu?
2: Separats.
0: És que no hi ha debat. O sigui, res a mitges. Res és absolutament res.
2: La canalla i
10: perquè una
0: sacia canalla...
1: Bueno, una per cadascú.
10: No faig de Miguel Bosé. Que lleig va ser això de Miguel. Bueno, s'ha quedat cada una que... Vull dir, és així. Llavors, no, la canalla, i perquè necessitava un 50% d'alguna altra cosa.
0: Però jo et pregunto, res de res.
10: Res. Ni el cotxe, ni la casa, ni el...
0: Però no teniu un compte comú per les despeses comunes?
10: Tampoc.
0: I com carai ho feu amb les despeses? M'invento, la llum de casa.
10: Exacte.
0: Qui ho paga, això?
10: Ell.
0: Perquè és seva la casa.
1: No,
10: però escolta un moment. No, un moment.
0: Perdona, una cosa, Marta. Jo així també ho tinc tot separat, no fot, que ho paguis tot l'altre.
10: Un moment, matitzem. Perquè jo tinc una altra casa.
0: Ah.
10: Meva, perquè clar, que hem dit tot separat, doncs és tot. Jo tinc una altra casa que és meva, d'on pago la llum i pago tot.
0: I pagues tu.
10: I ho pago jo.
3: Però la tens jugada.
10: Bueno, ara això és un matís. Però això ara és un extra.
0: És super trampós.
10: Ara no ve el cas, però si no fa ni un any. A veure, Malco, no em delatis. Però cadascú té la seva propietat i cadascú gasta, paga els gastos de la seva propietat.
0: Això ho entenc, d'acord.
10: Llavors, jo visc allà temporalment.
0: D'acord, però ara et pregunto matisos, val?
10: Matisos,
0: les nenes on viuen?
10: No, al sostre de casa del seu pare.
0: I les despeses que generen les nenes? Sí. Les paga ell.
10: Llavors hi ha un compte, que és d'ell, on jo hi poso diners.
0: Veus, com hi havia matisos.
10: No, però jo hi poso diners allà i ja està.
0: D'acord.
10: Però no és el compte, no és a mitja.
0: Va, ara seguirem investigant.
10: Que hi hagi un justificant de tot el que he entrat i que he posat.
0: Els seus models. els anirem explicant al llarg del programa. Ara serà el torn del Malcolm, perquè entenc que tu tot junt?
3: Tot junt.
10: Què dius?
0: Com?
10: Tot junt. Que ets antic.
3: Vull dir que tenim problemes quan arriba el Nadal, perquè... Clar, tu has de comprar un regal i veus al compte el que s'ha gastat l'altra persona. O sigui, fem com trucos de, no, ara trec això a poc a poc.
10: Lo de l'amic invisible, vols dir?
3: Sí.
0: O sigui, les vostres nòmines, diguem-ne?
10: Quina vergonya. Sí, i si t'has de comprar alguna cosa marrana, tipus, jo què sé, un succionador de clítoris, l'agafes des d'allà que després el teu marit
3: no,
10: ve i queda d'allò?
3: No, tenim...
10: O has d'anar allà i treure dels diners i guardar-los i pagar un caix?
3: No, la qüestió, tenim... O sigui, tots els comptes són... Tots tenim accés als comptes de tothom, diguem-ne ella i jo, sí. Però ja té un compte personal i un altre personal, que jo no entro mai, però tinc la seva targeta i ella té la meva. Sí, i aleshores jo podria pagar amb la seva i ella.
0: Oi, quants anys fa que aneu junts?
3: 20 anys. Avui fa 20 anys.
0: Ai, felicitats!
10: Truquem-la,
0: Paula. Mira, truquem-la. Per celebrar els 20 anys de la relació del Malcolm amb la seva parella,
10: menjarem tots.
0: Avui no hi és la Paula, però nosaltres menjarem. No. Per favor, que entri el Sendo Honoré, que ens han portat...

0: fem un present, que us fem un regal.
1: No hi havia dubte.
2: I home, per favor.
0: Vam dir, escolta'm, triarem el dia que Malcolm fa 20 anys amb la seva
3: parella. Evidentment, era per això.
0: Era
3: no
0: per això.
3: No perquè Malcolm i Marta siguin aspiradors de dolços.
0: No.
3: En fi, ara de seguida ho tastem. Abans, però, perquè sí que s'estan acumulant les trucades, perquè la gent vol participar, us demano dues coses a l'audiència. Els que truqueu, que gràcies per trucar, com sempre no podreu entrar tots, us demano molta brevetat en els vostres arguments. Com més breu siguem, farem un favor a la resta i podrem entrar tots. Abans, però, la solució a aquestes preguntes que estem tirant a l'aire les té avui l'Elisabet Ruiz d'Otras. Elisabet, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Benvinguda a la solució.
4: Gràcies per convidar-me.
3: L'Elisabet, ojo alerta, és doctora en finances i coach financera. En general, Elisabet, què és més habitual? Ja no et dic que ponderis encara, més habitual. Comptes corrents junts o separats?
4: Doncs una miqueta el que ha trobat la Paula. Paula?
3: L'Alba.
4: L'Alba, perdó. El que he trobat l'Alba, que la gent jove prefereix comptes separats i la gent gran prefereix comptes junts.
3: Ah, és una mica generacional, la cosa, eh?
4: Sí.
3: D'acord.
2: Menys en el cas del Malcolm, que té 86 anys.
3: Va, anem ràpid a les trucades. A veure, tenim el Juan Carlos. Juan Carlos, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Com estàs, rei?
5: Aquí aguantant.
3: Aquí aguantant. A veure, tu comptes junts separats i per què? Demano la resposta i l'argument.
5: Junts perquè me va dir la dona junts i separat perquè no em deixa separar.
3: Ah, però aleshores no teniu cap altre compte, eh? O sigui, teniu un compte i allà va tot. Sí. Ingressos i despeses.
5: De tot.
3: I quan heu de fer...
5: Jo penso que has de remar tots cap al mateix puesto, doncs fem el que podem los dos.
3: D'acord, perquè ell no es planteja mai un divorci, que això està molt bé, eh? És molt optimista, eh, Juan Carlos? Per tant, l'argument seria hem de remar cap al mateix lloc, per tant, que ingressos i despeses vagin al mateix lloc, correcte?
5: Correcte.
3: Perfecte, Juan Carlos. T'ha sortit bé, no, fins ara?
5: I ja porto a vora 40 anys aguantant així, no?
3: Ja no pot fer compte enrere. Juan Carlos, gràcies per trucar. Bonic, una abraçada.
5: Igualment.
3: Fins ara. Bon dia. Em sembla que tenim en Conrad. Conrad, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Com estàs?
6: Molt bé.
3: Junts o separats?
6: No, jo junts, per favor.
1: Home.
3: Digues,
6: no,
3: digues.
6: A veure, jo fa, ja et dic que ara també fa quasi 40 anys que estem casats i jo crec que no hi ha d'haver-hi cap... vull dir, ara està tot completament visible.
3: Bueno.
6: Tot va al mateix forat. Mm. Paguem la mateixa hipoteca, paguem el mateix col·le dels nens, paguem les matrícules, ho paguem tot entre tots dos. Les dues nòmines van al mateix lloc i tots veiem tot. He de dir que qui controla més és la meva dona, jo quasi no controlo res, però ja ho fio d'ella.
3: Hem vist dos matriarcats, eh? De moment hem vist dos matriarcats.
2: És que no trobis una sorpresa. No,
3: pregunta indiscreta, Conrad. Pregunta indiscreta, cobreu més o menys el mateix?
6: Més o menys, sí.
3: I treballeu les mateixes hores?
6: Sí.
3: Aprox, perquè la cosa està equilibrada. Sí. D'acord, ens quedem amb aquesta dada.
2: I qui ha cuidat la canalla més, tu o la teva dona?
6: Home, evidentment, la canalla la cuida més la meva dona.
2: Ah, però ella hauria de cobrar més.
3: Exacte, s'hauria de fer una ajuda.
6: No, sí, perquè, a veure, un viatge més, per la feina, pel que sigui, estàs més fora de casa.
3: Factura més a fora de trens.
6: I també la seva feina és més de cuidar persones que no jo. Ella està en el món de la sanitat i jo no.
3: Oh, mira quina excusa. Tu, com que tu ja en saps, també cuida a casa.
2: Mira, com que és infermera, que em cuidi ella.
3: En tot cas, Conrad, apuntem el teu vot.
6: A veure. Sí, jo no sé. I llavors, jo tinc fills i han tingut, i han tingut parella i han tingut separats. Ells separats.
3: Mira, veus, és una qüestió generacional. De seguida ho abordarem, això també. Conrad, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Adéu.
6: Adéu.
3: Ui, és que sentíem fatal el Conrad. I per últim, ràpida trucada de la Sílvia. Sílvia, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hola, estimada. Junts o separats els comptes, les finances?
7: Doncs, a veure, en essència, separats. I no és generacional perquè som bastant grans, eh? Però quan no vivíem junts i no teníem criatura, doncs cadascú tenia el seu personal i ni se'ns va acudir. En el moment que comences a pagar vivenda i tens criatura, doncs vam fer una comuna, però de manera que cadascú té la seva personal i pot fer una mica el que li sembli millor, i tenim la comuna per totes les despeses comunes.
3: Mira, jo crec que això, Sílvia, és molt millennial. Quina generació ets? De quin any ets?
7: No, nosaltres som... dels 70.
3: Doncs mireu, sou avançats del vostre temps, perquè crec que això, Elisabet, em corregiràs, és una fórmula bastant habitual en la gent dels 30 pocs, els 40 i alguna cosa, no? Cadascú les seves comptes individuals i tenim un compte en comú on anem posant diners.

0: I ara l'altre serà en funció de què posem diners, eh? Però ho veus bastant habitual en aquesta franja?
1: Sí, una miqueta es troba en aquesta franja, no? Però sobretot també el que veiem és com més gran, evidentment, acostumen a tenir un únic compte conjunt i després, com més joves, ho volen separat. Com deia aquesta noia, aquesta persona, doncs...
0: Sí, sí, la Sílvia.
1: La Sílvia, exacte. Doncs, precisament, quan hi ha un projecte comú, ja sigui fills, ja sigui una casa, i es comparteix, lo ideal o lo més fàcil, lo més còmode, és tenir aquest compte conjunt on passaran les despeses. Després és quina part posem i què tenim. Això ja és diferent, no? I a més també dependrà molt el fet de si tenim comptes junts, comptes separats o un mix, de hi ha una part privada i una part conjunta. Després també dependrà de quin és el concepte de parella que tenim, perquè avui en dia el concepte de parella, el concepte de família és molt ampli.
0: És molt plàstic, eh? Allò que dèiem. Espera, deixa'm alliberar la Sílvia. Sílvia, t'agraeixo moltíssim la teva trucada.
2: Molt bé.
0: Soc del teu equip.
2: Gràcies, Alessandra.
0: Una abraçada bonica. Fins ara. Per cert, abans què deies?
3: No, jo deia que també hi ha una qüestió de relació amb els diners, no només una qüestió de finances. Vull dir que jo tinc una relació molt rara. A mi els diners no m'importen els diners. Però, en canvi, perquè és una contradicció, soc bastant català, soc bastant garrepa i em costa gastar. Aleshores, la meva dona, que s'encarrega més de les finances amb la pasta dels dos, doncs ella sap si s'ha de pagar, es paga, però a mi em costa pagar. Jo soc d'aquestes persones que li costa. I en canvi, no m'importa tenir calés ni no tenir-ne. Jo vull que tot sigui perfecte i que tot estigui pagat. Si no fos per la meva dona, que és una persona molt més organitzada que jo en la qüestió de calés, segurament
0: no pagaríem
3: el lloguer. No, que sé.
0: Gràcies, Paula. Per això hem portat un Sant Honoré en el teu honoré. No facis aquest acudit en cap moment. I aquí l'he fet. Va, que parlem amb la Núria, que sé que ha trucat, està amb la Susana, i té una recepta molt clara de la seva relació. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: A veure, què dius tu?
4: Doncs mira, a veure, justament el dia 16 de maig vaig fer 40 anys de casat.
0: Epa, felicitats. Felicitats.
4: Moltes gràcies. I des del primer moment nosaltres teníem comptes separades.
0: Ahà.
4: Sí. I el que sí que tenim és una compte per pagar les despeses de la llar, bé, les despeses conjuntes, però comptes separades. I cadascú gestiona els seus diners com amb ell.
0: Núria, i faig una pregunta. Per exemple, el compte comú per despeses, considerem un viatge una despesa conjunta? Viatge en parella?
4: Si és un viatge que ho decidim tots dos, és una despesa conjunta. Però en un moment donat, doncs, si jo li vull fer un obsequi al meu marit, doncs ho pago jo amb els meus diners, perquè si tens el compte conjunt, mai saps qui paga què.
0: D'acord.
4: I el meu marit, quan a mi em fa un regal, doncs me'l fa del seu compte.
0: Del seu compte. Jo crec que aquesta és una fórmula que agrada bastant a tothom, excepte a Marta Pontnou. Marta, aquesta no t'agrada a tu, eh?
5: Aquesta no. Però perquè sóc molt recelosa de la meva intimitat i perquè la gent confia molt en la parella per tota la vida i que sempre serà de...
0: Però que un compte, nena, que un compte es pot tancar.
5: Ja, però també poden donar en equívocs. Per exemple, jo ara compro aquest pastís i el pago, i si tens una persona, per exemple, desconfiada o no desconfiada, o sigui, t'has gastat 50 euros en un pastís.
0: Clar, però aquí el problema ja no està en el compte comú, o no?
5: És la confiança.
0: Si no, és la relació, no? Perquè a mi, que m'estiguin auditant un pastís...
5: Ah, però és que n'he vist tantes de... Oh, l'altre dia es va gastar 50 euros amb unes sabates. El Malcolm és garrepa, però jo sóc una malgastadora que tinc un forat a la mà.
0: Però estem confonent coses. Per exemple, jo sostinc el que dius, jo això no ho faria del compte comú. Jo el compte comú l'entenc per despeses de la llar, de la nostra vida en comú, ergo el nostre fill. Jo les meves sabates me les pago jo.
5: Ah, sí?
0: Ara, la despesa del súper, fins i tot, si jo surto a dinar aquí...
5: Sí. Però depèn de qui jo he vist. Quan tu agafes el d'això i compres amb la targeta com una del súper, compres les maduixes de 7 euros al quilo. I
0: en canvi,
5: quan hi vaig jo, compro l'oferta.
0: O jo no menjo fruita, no? Perquè la compra del Caparabo, per dir una marca qualsevol, l'he de pagar jo tota sencera. Home, però això és una mica egoista.
5: Però és que això passa, no em direu... Clar, mentre la relació va bé, tot va bé i és igual. Ara, quan hi ha coses... I la Meia, que sempre explica l'Ester Meia, que és l'advocada de divorcis...
0: Ens està escoltant, que m'està escrivint.
5: Doncs ella ha arribat a l'hora de les separacions... Diu que ella sempre ens anima, perquè diu... Cada Cristo ha arribat a separar coberts d'una forquilla per tu, un ganivet per tu, d'una coberteria. Per tant, jo em poso en el pitjor dels casos i penso que quedi tot clar abans de començar.
0: Em sembla interessant. Generacions més joves, Alba Serrano, com ho feu vosaltres?
6: Com ho faig jo, vols dir?
0: Com ho fas tu, sí.
6: Jo tinc el meu compte per mi i amb sort em gestiono jo el meu compte amb els meus pocs diners ara mateix. home, jo de cara a un futur...
0: Sí.
6: Sí, jo tinc parella.
0: Sí.
6: I jo de cara a un futur sí que imagino tenir pues, una compte, però també una compte conjunta. Mm-hmm. Sí, compartir, evidentment, i més si tens una relació estable. I jo crec que hi ha una part de tot el que estan comentant, que és comunicació. Vull dir, tomate a parelles de decidir on marques el què, els límits, bueno, i també el que tu vols gastar, el que vols ingressar. Els meus pares són de l'antiga escola.
0: Tot junt,
6: tot compartit. M'ho està dient ara la mama.
0: Mare de Déu, mama de l'Alba. Gràcies per aquesta aportació. El que deien ara l'Alba, la Marta i en Malcolm, Elisabet, jo crec que hem acordat més o menys, excepte la Marta, que són casos extrems, i entenc el teu plantejament, però es pot fer com una fórmula mixta, que és aquesta que dèiem. Ara, en funció de què posem ingressos allà? Perquè hi ha molta gent que diu 50-50. Com si fossin companys aquí, de pis.
1: No, aquí hi ha diferents coses. Depèn una mica de què ingressa cada un. Uh-huh. Perquè al final els dos han de tenir dret a un percentatge d'estalvi. I jo he vist
0: Epa, estem entrant aquí en el terreny que m'interessa. A veure.
1: Sí, el que...
0: Ai, pobra Elisabet, ara he volgut subratllar i l'he deixat aquí matada.
1: I Elisenda, hi ha un altre tema que després vull tornar al que s'estava dient, que hi ha un concepte molt important que no ha sortit i m'agradaria...
0: Ves-hi ara.
1: I vaig ara, sí. Mira, és un concepte que us agradarà molt, que és el d'infidelitat financera.
0: Epa!
2: Ojo! Ojo!
0: Vinga, infidelitat financera.
5: Me l'apunto.
1: Exacte. I abans de passar com repartim les despeses, mm-hmm, m'agradaria anar a aquest d'infidelitat financera. Perquè al final, com gestionem els diners, si els posem en un compte, si els posem en dos, en tres, no importa tant. El que importa és que hi hagi una transparència. És a dir, si cadascú té la seva compte privada i després hi ha les despeses conjuntes que es posen en comú i es paguen, hem de saber quin és el patrimoni o què cobra l'altra persona. Mm. Perquè si ens ho amaga, estem parlant d'infidelitat financera.
0: M'encanta
1: això, passa,
0: eh?
1: Això passa.
5: Descobrir quan ja estàs en parella i fa temps, perquè clar, al principi no et coneixeràs el primer mes o el segon i diràs, ui, jo tinc 5 pisos, tinc 50.000 euros al banc, no dius res. Però al cap de 2 anys, de cop pots arribar a descobrir... Ah, pues jo tinc 70.000 euros estalviats.
0: Ostres!
5: Perdona, ja m'has fet anar a sopar al Frankfurt.
1: Exacte. Llavors,
5: però aquest... clar, en quin moment ho descobreixes? És com en quin moment descobreixes que tens una segona família. Que també pot passar.
0: Per cert, que tinc aquí penjada, tot, no? Que tinc a la Núria, que no l'he acomiadada. Núria, gràcies, estimada.
4: Moltes gràcies a tu i dir-te que jo vaig ser la que vaig guanyar el premi del cap de setmana a Uller del Mas. Mm-hmm. Vaig anar-hi justament per ara i ho recomano plenament.
0: Però Uller del Mas, això quan la tarda o quan la solució hi ha?
4: No, al migdia. Vaig ser la que preguntàveu quin era el personatge que no es podia deixar d'explicar mai.
0: Ah, amiga, mare de Déu, tu, quina memòria, ja ni me'n recordava, tu.
2: A finals d'any devia ser.
0: Així m'agrada, que hi hagi oients fidels des dels inicis de la solució. Gràcies, Núria, una abraçada bonica, fins ara. Adéu, adéu.
4: Gràcies, adéu.
0: Infidelitat financera, m'agrada molt aquest concepte.
1: Exacte.
0: Cada vegada que diguem infidelitat financera, l'Albert farà un cop d'aquests, em sembla.
1: I l'infidelitat no només pot ser per la part dels ingressos i del patrimoni que un pugui tenir, també pot ser per la part de les despeses. És a dir, pots conèixer una persona que estigui molt endeutada i que tu no ho sàpigues. Vale? Per tant, és molt important que els diners no siguin un tema tabú quan estem en una relació de parella, que es posi tot sobre la taula i que hi hagi transparència, perquè si ens amaguen coses aquí, segurament acabarà havent-hi coses a la relació de parella que no acabaran funcionant.
0: Poca broma, que jo vaig conèixer una parella, portaven 10 anys junts, i després ella va descobrir que ell estava endeutat per un valor de 300.000 euros,
2: Ah,
0: i no
2: 300.000.
0: Era una hipoteca. Mare de Déu, senyor.
5: I en quin moment de la relació estàs prou madur com per dir, anem a parlar de cèntims, carinyo?
0: Bueno, jo crec que ha de ser com natural, no?
2: Sí, natural, sí.
0: Ho fas des de l'inici o la cosa mala peça al taler.
3: Però això ja deia abans la Marta, que sempre hi ha algú que s'emprenya perquè gastes molt quan compartim. Això també, a mi, que jo em porto amb la meva dona, jo, per exemple, he dit que sóc garrepa, però ja sabeu que en el menjar no està el viu. Mm-hmm. Aleshores, jo dic, doncs un dia que em quedava els nens perquè ja tenien una cosa, i vaig amb els nens a fer una paella, la vam fer amb llamàntol i no sé què, i em va dir, t'has gastat 150 euros amb els nens? I jo, sí.
0: Això però, és en els teus fills, Paula, en els teus
3: clar,
0: fills.
3: Clar, que són petits, però ja han de gaudir de llamàntol.
0: A mi em sembla bé. Això és una cosa també, i torno al que deia l'Alba, és una qüestió de comunicació. Sí. Tu també saps quina parella tens. Sí. Jo, per exemple, que et gastis 150 euros amb els nens donant-li el llamàntol,
3: approved.
0: Per mi és endavant. 150 euros, una altra cosa, potser no.
5: Sempre i quan això... després a tu no et porti el Frankfurt a sopar.
0: Per favor.
5: El dia abans.
0: Va, al 677-38-77-19. Sé que estan cremant ara mateix els whatsapps de la solució. També ens podeu trucar a 93-201-7474. Teniu alguna fórmula magistral per decidir com repartiu els quartos en el compte comú a la parella? 93-201-7474 o 677-38-77-19.
2: Mira, és curiós perquè acaba d'arribar un missatge
7: el Cristian, que diu, des que s'ha posat en marxa la solució, m'esteu ajudant molt en totes les facetes de la vida i en molts assumptes. Per
0: ai,
7: tant,
0: Cristian, gràcies.
7: Diguem-ne que el propòsit del programa s'ha complert. He de dir que entre els oients funciona la fórmula mixta. L'Eva, el Roger, el Lluís, la Berta, la Georgina, el Marc, la Montse, el Ramon... Tres comptes, dos d'individuals i una conjunta per les despeses. Això seria el marc general i ara mateix podria dir, si féssim percentatges, que el 70% pràcticament dels oients que escriuen aquí estan explicant això. La Laura, atenció, diu... Jo i la meva parella tenim 33 anys. Jo cobro en un mes el que la meva parella guanya en un any. I fa molts anys, per allò que dèiem de les generacions, que tenim els comptes corrents junts. I vaig decidir que no tenia cap sentit tenir els comptes separats perquè seria... com portar vides separades, parlant d'aquest concepte. I tots els diners i totes les despeses van a parar allà, al mateix compte conjunt.
0: Com ho has dit, això? Que ella, el que cobra en un mes, l'altre cobra en un any?
7: Ella cobra en un mes el que la meva parella cobra en un any.
0: Carai. I per tant, tot junt, perquè és un concepte també de solidaritat, no?
7: Efectivament.
0: O un cobra molt o l'altre cobra...
5: Sí, però jo, per exemple, a l'hora de decidir què posem o, no, què posem o què no posem en el compte comú, jo sempre dic que s'ha de fer percentualment el que guanyes, o ja no tant el que guanyes, aleshores que hi dediques. Perquè si a mi el món decideix recompensar-me les meves 8 hores amb X diners i el meu senyor amb X diners multiplicat per 2, doncs ell ha de posar per 2, o al revés, no? Però també hi ha una altra variable que li preguntarem ara a la nostra experta. Què passa si un treballa 8 hores i l'altre 4? Com ho ponderem, això? Ara anem a la publicitat. Elisabet, i et demanarà la tornada. Fórmula, la fórmula per ser un repartiment equitatiu a l'hora de posar quartos al compte comú. Sí?
1: Perfecte.
0: Farem aquestes dues variables. Diferent sou i diferents hores dedicades a la feina. Vale? Ara tornem.
8: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
9: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
8: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
9: T'ho perdràs?
8: Més informació a futurfest.cat. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
9: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
8: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
8: Catalunya Ràdio. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres. Ocasión
12: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
15: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
16: Fixa't com sona Edició Clàssics.
14: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
17: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
15: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
14: Oh, Fixa't com sona...
8: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
18: a Catalunya Ràdio. Postdates.
19: Escric a una persona que encara no existeix i que potser no existirà. De Les meves nits en blanc, de Ramon Folch i Camarasa. 100 anys del seu naixement.
18: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Els diners ens fan somriure, eh? Ja ens ho deia en Bruno Mars. Passen 6 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem intentant treure l'aigua clara, decidir quina és la millor solució pel que fa a finances en parella. Hem de posar el mateix? No hem de posar el mateix en el compte comú? De moment hem arribat a un acord que sembla que l'opció majoritària dels oients de la solució és aquesta fórmula mixta, que és tenir dos comptes individuals i després un compte comú on hi posem diners per afrontar les despeses de la vida en comú que tenim. Ara, hem marxat a la publicitat i li hem dit a l'Elisabet Ruiz Dotras, que és la nostra doctora en finances i coach financera, que per cert la trobeu a Instagram, busqueu-la allà, Elisabet Ruiz Dotras.
1: Dotras.
0: Vale, faig tot ras i no, clar, és Dotras. Sí. És que no sé llegir, de veritat, de donar col·le. Dotras, d'acord. Elisabet Ruiz Dotras. Tot això, li hem dit, volem saber quina és la fórmula màgica per saber si un cobra més que l'altre, quan ha de posar cadascú, com ho podem ponderar això. I a més, si un treballa la meitat d'hores que l'altre, això també ho hem de ponderar. Com es fa això a nivell matemàtic? De seguida ens ho respons. Abans, però, Malcolm, què? Aixeques la mà, què vols dir?
2: No, jo vull dir que no sé si compartiria el compte corrent amb els germans Ribas, però els estimo, que són els que ens han portat aquesta coca.
0: El Sant Honoré.
2: No és que estan, no és que estigui
0: és
2: bona, és que està deliciosa, que és una cosa que em menjaria 6 ara mateix.
1: Perquè a més a més la pasta de full podria estar estovada i no ho està cruixent.
0: Mira que se l'han fotut.
1: Ens l'hem acabat sencera.
0: Ens n'han portat 2. I un he dit, deixem-lo a la redacció amb la gent del suplement i la gent d'ICAT, perquè això no s'ho acabaran aquests 2 en directe.
1: Ho pengem a Instagram, el que ens ha menjat jo i el Malcolm amb 30 minuts de programa.
2: Però el resum és, germans Ribas, us estimem.
0: El 677-38-77-19, sé que es rebenta el WhatsApp. Sí. Què diu en Fran?
3: Doncs mira, el Carlos ha volgut compartir la seva fórmula magistral, la que té amb la parella, i sobretot pel que dèiem de les generacions. Diu aquí el Carlos, un millennial de mitjans dels 80, per tant...
0: Com doncs, jo.
3: Efectivament, 40 i escaig. Diu, cobrem semblant amb la parella, potser jo una mica més, però atenció, nosaltres tenim 4 comptes.
0: Epa, ojo, Carlos.
3: Us explicaré com ho fem. Un de cadascun de privat, per tant, ja en tenim, en tenim 2. Un on hi ha les despeses recurrents, sí. I aquí posem el menjar, la llum o el telèfon mòbil, i en tenim un altre que l'anomenem d'estalvi, ja sigui per estalvi general o estalvi per a despeses que nosaltres considerem grans, com per exemple les vacances.
0: Això està molt bé.
3: Carlos.
0: Clar, perquè nosaltres, Carlos, mira, m'ho apunto, perquè nosaltres ho fem tot en el compte comú i aquell compte comú sempre acaba, pobret, escanyolit, que un dels dos ha de fer una transferència de pena,
3: aire,
0: perquè si no ens cobraran la llar d'infants i no podrem afrontar la despesa.
3: I afegeix una cosa al Carlos, que és el verb que feia servir fa una estona, que es diu tot ponderat perquè en quedi a cadascú el mateix a nivell individual.
0: Perquè abans l'Elisabet parlava d'un concepte que és tothom ha de tenir la mateixa capacitat d'estalvi. Ara sí, Elisabet, a veure, em volies dir, abans de la fórmula màgica, un nou concepte, privacitat financera.
1: Exacte, que és una mica el que ha sortit abans, però jo penso que és molt recomanable, a part de si tenim o no tenim un compte conjunt, que al final hi ha unes despeses conjuntes i podem decidir fer-ho fàcil i passar-ho per un compte o fer-ho més complicat i anar passant números i anar quadrant i enviant diners amunt i avall.
0: Que has de fer aquelles com es diu, aquelles aplicacions de l'Split App i aquestes coses.
1: Sí, és una mica pesat. Però hi ha gent que li sent còmode així, per tant, em sembla molt, molt bé igualment, però hi ha un tema que és que al final tothom ha de tenir una privacitat financera. Igual que quan surts amb els amics o amb les amigues, hi han coses que compartiràs amb la parella i hi han coses que no explicaràs perquè queda entre amics o entre amigues, amb els diners igual, hi ha una part de que tu decideixes com gastes els teus diners i l'altra parella no t'ha de jutjar. Per com tu els compres. Si tu et vols gastar els teus diners perquè vols comprar un bolso de 2.000 euros o vols fer-te un massatge cada setmana o qualsevol altre, o me'n vull anar a veure el Barça doncs, cada vegada que jugui i estar a primera fila, l'altra, la teva parella no t'ha de jutjar, perquè són els teus diners i tu decideixes què fas amb els teus diners. Per tant, hi ha d'haver-hi aquesta privacitat.
0: Privacitat financera.
4: El que passa és que això es parla una mica, no, parlem una mica des del privilegi, perquè en el moment que hi ha dificultats econòmiques,
0: evidentment,
4: o que llavors aquesta privacitat salta una mica pels aires, perquè és com, ja no és perquè et compres una bossa de 2.000 euros, sinó com pot ser que hagis anat al súper a comprar els iogurts de 3 euros quan es podien comprar els de 80 cèntims. Llavors, clar...
1: Però això tot aquest concepte és un altre tema. És un altre tema, perquè aquest ja no és el de privacitat financera, perquè estem a la part conjunta. I això és un tema de relació amb els diners. I és un tema diferent. Estem parlant de quina és la teva personalitat financera i com et relaciones amb els diners. Per exemple, el Malcolm i la seva parella tenen una relació molt diferent. Un s'hi mira més i l'altre no. i això pot generar més o menys conflictes. Si es porten bé, no passa res. El problema és quan hi ha diferències molt grans, i llavors és quan genera aquest conflicte. També, evidentment, de quina és la restricció pressupostària, és a dir, quin és l'ingrés que hi ha en la família.
4: Amb quartos tot és més fàcil.
1: Sí, evidentment. Sí, si tenim diners, tot serà més fàcil.
2: Si tens 2.000 euros i et gastes 2.000 euros en el bolso, potser tens un problema.
4: No, però el que diu la personalitat financera, Malcolm i la seva parella, si hi hagués un problema de diners, segurament seria conflictiu, perquè diria, ostres, Malcolm, mira't el preu dels iogurts, fill meu, que no arribem a final de mes, no?
1: Vas per aquí, oi? Exacte, sí, vaig per aquí. De dir, bueno, quan hi ha despeses conjuntes, els dos ens hem d'esforçar, que si els dos ens estem mirant els preus, que ho fem iguals. Perquè què passa moltes vegades? Jo em trobo en situacions de parella i això genera molt conflicte i tensiona a la relació de parella, de dir, escolta'm, jo camino 5 o 6 carrers per anar a comprar un gelat als nens el més barat possible que trobo, i tu el primer lloc que trobes que el pagues el doble de preu, no? Perquè no vols caminar. Doncs aquí hem d'arribar a un acord, de dir, hem de tenir un pressupost familiar.
4: D'acord.
1: Això passa per a l'inici, i així ens enllaço ja amb la pregunta que m'has fet, de necessitem un pressupost familiar. Quan ens podem gastar en cada cosa?
4: Jo això no ho faig.
3: Jo tampoc.
1: Això suposa un treball inicial, però estalvia molts problemes. Per què? Perquè llavors estem parlant de si cobrem diferents sous i els dos volem tenir capacitat d'estalvi, el que hauríem de poder fer en una situació òptima és poder estalviar cada un de nosaltres un 20%
4: un 20%, apunteu.
1: És un òptim. Jo sempre dic que si estalviem el 10, si estalviem el 5, el 15, qualsevol percentatge està bé, sempre i quan sigui possible dins del nostre pressupost, tant individual com familiar.
4: Però que és sí, molt perquè important... la gent, perdoneu que faci aquí una defensa, la gent que viu a Barcelona i paga 300 milions d'euros de lloguer cada mes, m'imagino que la seva capacitat d'estalvi és menor que la gent que vivim, jo què sé, al Baix Llobregat, com és el meu cas, no?
1: Sí, però l'important és que hi hagi un hàbit. I l'important, que també enllaço amb un comentari que has fet, és que estigui en una compte a part. Perquè si està en la mateixa compte que passem les despeses, al final no sabem què estem estalviant, ni quan hem estalviat, i estem perdent una mica el criteri aquest. Quan estalviem, si anem veient que la nostra compte d'estalvi també va pujant de diners, això també ens motiva i ens ajuda que realment siguem molt més constants.
2: I si tu saps segur 100%, com és el meu cas, que et tocarà la loteria, aleshores tot això se'n va a Norris o no?
1: Jo penso que d'il·lusió també se'n viu, i ja està bé que ho penseu així.
3: In your face, Malcolm.
4: Cada Nadal i cada... està igual amb la loteria. No, però m'interessa això de l'estalvi, també a títol individual funciona, no? És a dir, tu proposes que jo, per exemple, del meu sou m'aparti un 20% del que em queda un cop col·laborat al compte comú, que me l'aparti a un altre compte, també a títol individual?
1: Mira, és al revés. Primer has d'estalviar i després passar amb el que et queda, per anar bé.
4: O sigui, vale? Primer ho trec...
1: Sí,
4: després,
1: perquè si estalviem el que ens queda, mai estalviem. Primer hem d'estalviar i després hem de viure amb el que ens queda. Però ens cal una bona planificació, és a dir, que hauríem de revisar quines despeses tenim al llarg de l'any, veure amb què gastem els diners per trobar quin és el percentatge òptim que ens permet la nostra situació financera d'estalvi. Un cop tinguem aquest percentatge, ser constants i definir aquest hàbit. Això no vol dir que si un mes, perquè m'ha sorgit una despesa imprevista, jo no puc, doncs m'hagi de flagelar o hagi de patir. No, en general, he de tenir un bon hàbit, que és, primer, quan m'arriba la nòmina, estalvio el que jo puc estalviar i amb el que queda munto el pressupost de despeses bàsiques i de despeses personal / oci.
4: Interessantíssim, cosa que no fem la majoria dels que som a la taula. Jo us pregunto, un forat financer que teniu a la vostra vida, quin és? On se us en van més quartos, que dius, jo no ho havia pensat, i quan poses a sumar l'Excel dius, que què?
5: A veure si ho endevines. Tu,
4: X euro, tu en roba.
5: Sí. Això ho endevines.
4: Alba, tu també?
5: Jo anar a menjar fora.
4: Anar a menjar fora. Malcolm, tu també? Menjar fora, sí? Jo esmorzar els diners fora? Digues.
2: No, vull dir que jo tinc les despeses fixes, les tinc molt altes, vull dir que escoles, tal, no sé quins.
4: No, clar.
2: I quan arriba un moment, quan... Jo faig al revés, primer pago el que necessito i després el que tenim, jo penso quant plaer tinc aquí. Jo el que penso sempre no és quan estalvio, sinó quant plaer em queda. Saps? Que cada mes, sí, aleshores
4: forma
2: ja...
4: Forma de bistec,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, ja m'ho divideixo.
4: I tu, Fran, on tens el forat econòmic?
3: Oh, esport base.
4: Esport base. Les sí, samarretes, són, els tornejos...
3: També és,
4: coses,
3: és una bona sangria, sí.
4: Va, la fórmula. Com hem de posar diners al compte comú si cobrem diferent?
1: Vale, si cobrem diferent, hauríem d'agafar i mirar quins percentatges cobra cada un, que cada un pugui estalviar entre el 15 o el 20 en funció d'una miqueta del
4: que... Fem un exercici en veu alta? El podem fer o no?
1: Sí, deixa'm agafar la
4: calculadora. Agafa la calculadora. A veure, per exemple, jo què sé, la Marta i en Malcolm són parella, sí?
5: Perfecte.
4: Marta, posem que tu cobres, ara ets molt rica, val? Ingresses 5.000 euros al mes.
5: D'acord.
4: Val? I Malcolm
2: 500.
4: Bueno, això és com aquest poble.
3: Amb la Laura.
4: 1.000.
2: 1.000.
0: Val? Fem 1.000 això.
4: Va. I poseu una hipotèticament, sí? cada dia porto la canalla al cole i cada dia la recullo jo.
0: Això ho farem després. Val. La Marta, 5.000 euros, en Malcolm en cobra 1.000. Però en Malcolm treballa 4 hores i la Marta en treballa 8. Com carai calculem això? Perquè, clar, jo veig...
1: M'ho has complicat molt, eh? Aquí m'has fet un exercici matemàtic.
0: El
1: 8
0: i el 4, no? Perquè així d'entrada jo et diria, d'acord, la Marta ha de posar 5 vegades més que el Malcolm.
1: Exacte. Però aquí hi ha dos conceptes que m'estàs barrejant.
0: D'acord.
1: Per una banda és la reducció de jornada. Vale? El fet de que hi hagi una reducció de jornada vol dir que la família s'està estalviant uns diners. Una cosa és una reducció de jornada perquè no troben feina i no està fent res, vale? Que aquí ho podríem agafar com una situació especial i podem veure quins acords arribem dins de la parella, si l'ajuda financerament, què és el que hauria de ser, perquè si hi ha amor, l'amor ha de ser en tots els camps, en el financer també.
4: Això surt tot per la porta del darrere.
0: Però això em sembla interessant, perquè potser hi ha algú, crec que són els menys casos, però de dir, no, jo és que no vull treballar més hores, treballo 4 hores i després no em faig càrrec de coses de la llar. Aleshores, el que està treballant 8 hores també diu, ostres, és una mica injust, no?, aportar...
1: Sí, per això és això, és un tema que s'ha d'arribar a un acord a la parella. Però per mi el principal problema és quan una de la parella, que normalment és la dona, redueix la jornada per la cura dels fills. I això vol dir que la família s'està estalviant molts diners. Però no només vol dir els diners que s'està estalviant en cangurs, en arreglar la casa, netejar la casa, etc. Sinó que, a més, això hi ha un perjudici per la dona, que és cotitza menys a la Seguretat Social, no fa carrera professional i el dia que jubili això té un impacte en la seva pensió de jubilació.
4: I que quan es vulgui incorporar una altra vegada haurà perdut carrerilla i llavors...
0: Exacte. I menys sou. Tindrà.
4: Menys sou. Exacte. I tindrà menys, esclar, categoria, menys tot.
1: Exacte.
0: I com ho subsanem, això?
1: Pues és complicat perquè, a més, en la nostra comunitat aquí no hi ha règim de separació de béns. A diferència de la resta de comunitats, què passa? Que tot és conjunt. Per això no se sent tant, potser, perquè a la resta del país tot és conjunt. I si l'altre fa carrera professional i fa diners i fa patrimoni...
4: També són teus.
1: Claro,
4: i quan et divorcies, et demanes la teva meitat.
1: Claro, meitat i meitat, però aquí no és així.
4: És que els catalans som mal fet, eh?
1: Clar, i aquí tenim el gran problema de dir, si ens separem, doncs si no estan les coses parlades i arreglades, si hi ha no hi ha un acord de divorci abans, doncs tenim un problema molt greu, perquè és que al final... pot trobar-se la dona que es queda sense res.
0: Jo he invertit tota la meva vida a tenir cura a casa, per ende, tu has pogut tenir vida fora, perquè jo he tingut cura de casa, posem home o dona, això m'és igual, però tu t'has fet càrrec i has tingut una feina, no remunerada, però una feina. I qui l'ha tinguda o la té, els que m'esteu sentint, és una feinada. O sigui, jo prefereixo anar a treballar fora que anar a treballar dins a nivell de desgast.
4: I que, a més, és molt poc reconeguda. És esgotador, molt poc reconeguda. A més, la gent, fins ara fa molt poc, dèiem, és que han treballat a casa aquestes mares. No, no ha treballat mai. No, perdona, ha treballat a casa fent feines de la casa.
0: Mira, una mostra. Jo ho he descobert ara fa poc, el que és tenir cura d'una criatura. L'altre dia, de Sant Jordi, vaig acabar molt cansada, el que vulguis, i li vaig dir a la meva parella, em va dir, estàs molt cansada, i li vaig dir, res comparat amb hores de nen. Prefereixo 24 hores de feina amb adults que 6 hores de nen, perquè t'hi deixes la pell, perquè vols ser present i perquè és esgotador tenir cura de gent. Dit això.
1: Exacte. Dit això, doncs podem fer un càlcul econòmic de tot el que suposa aquest estalvi, però després hi ha d'haver-hi un càlcul econòmic, alguna estimació, i dependrà de cada situació, no puc donar una xifra perquè depèn de cada persona, de precisament a què està renunciant de la seva carrera professional, quin cost suposarà en la seva jubilació, i després hi hauria, jo recomano, un acord de divorci. De dir, i si ens divorciem, si ens separem, doncs jo vull una part dels diners que tu puguis guanyar, o els poses en un compte conjunt i, per tant, en el dia que ens divorciem, aquí hi ha la meitat que és meva, o si tot queda en el teu compte privat i tu vas comprant immobles, el teu nom i prou, hi ha d'haver-hi algun document que també em doni dret a participar d'això, perquè l'altre ha pogut fer carrera gràcies a que algú ha estat cuidant de la família, s'ha estat ocupant de la família.
0: Que això és la invisibilització de tota la vida que deia la Marta,
4: eh?
0: Perquè aquell senyor és advocat, era metge, sí, però per què? Perquè hi havia una senyora a casa que podia sustentar tota la resta, eh? I això t'ho recomanes? Jo ara, per exemple, casada i feliç, no penso divorciar-me, almenys ara, i crec que moltes parelles ens estaran escoltant i diuen, no, la meva situació és aquesta. Recomanes anar a una assessora financera com ara tu, una doctora en finances, coach financera, perquè ens faci... Estan junts i estan bé, eh? Un acord de divorci.
1: L'acord de divorci l'ha de fer un advocat.
4: D'acord.
1: Vale? Perquè és un tema legal i l'hauria de fer un advocat. El que sí que recomano és passar per una coach financera quan hi ha conflictes en la relació amb els diners, quan hi ha criteris, quan ens tensionem molt o quan no sabem, doncs un, per exemple, pensa que al fill se li ha de donar una paga i l'altre no. Quan comencem a tenir conflictes amb els temes de diners, perquè igual que en l'educació podem tenir criteris diferents, doncs en la manera de gestionar i de relacionar-nos amb els diners podem tenir conflictes i això tensiona la parella, és un bon moment de veure algú extern que ens pugui orientar, que ens pugui ajudar a arribar a un acord en aquesta gestió dels diners perquè no suposi un problema.
4: Uh-huh. I un acord de divorci, ara estic pensant, tu, hi ha molta gent que el fa sense tenir previst divorciar-se? De dir, com un acord prematrimonial, no?
1: No és sovint aquí. No és sovint, no acostuma a ser-hi, perquè el que interpreta l'altre és, ah, però que t'estàs casant amb mi i ja, ja et vols divorciar. Quan, en canvi, als Estats Units, això és el més habitual,
4: no?
1: És molt normal. En el nostre país ens costa. Per què? Perquè la resta de comunitats, el que hi ha, no hi ha règim de separació de béns. Uh-huh. És tot el meu és teu i tot el teu és meu.
4: Per tant, tu has treballat per la família i després rebràs una retribució en funció del que ha fet un i l'altre de la parella, no? Els dos
1: exacte,
4: han treballat de maneres diferents.
1: Exacte, i perquè també anys enrere, i sense tirar massa enrere, la dona no treballava i no tenia tampoc possibilitat de divorciar-se. Uh-huh. Amb la qual el fet aquest de que l'home i la dona treballen, incorporació de la dona al mercat laboral, si hi ha la separació de béns, doncs és un tema bastant nou. Uh-huh. I, per tant, el fet de tenir un acord de divorci previ al casament o a una relació de parella, doncs que sigui una parella de fet, és molt nou i costa molt encara.
4: Tema cultural, eh?
1: Sí.
4: Va, perdona,
2: digues. No, tiene una duda, jo tinc un cosí que aquest exercici que ha fet la Alessandra Carot, directora de la Solució.
4: Cada dia a la una del migdia passa-ho quan et truquin.
2: Que aquestes diferències entre la Marta, que guanyava molta pasta, i jo, pobret, que estava de mileurista, jo tinc un cosí que això està multiplicat per molt. Vull dir, ell guanya moltíssima pasta i ja té un sou normal.
4: D'acord.
2: I aleshores van haver de parlar perquè no, eren vides diferents. Vull dir, que si algú està guanyant...
4: Clar, això és un altre.
2: 30.000 euros al mes i un altre està guanyant 2.500, vull dir, no farem mai. I van arribar a un acord de dir, ell va dir, en quina quantitat jo estic tranquil i la resta ho poso a un compte comú. Uh-huh. Una cosa estalvi, la primera estalvi, uh-huh. I després dir, en quina quantitat mensual jo puc fer la meva vida i no sé què, i la resta ho posar en un fons comú, en un compte comú, que podien gastar els dos. Uh-huh. En la qual cosa es va equilibrar, perquè si no, sembla que tu estàs sempre darrere de la vida d'una altra persona que té un nivell més alt que el teu.
4: Clar, que també suposo que has d'arribar a acords de dir, val, quina vida vivim?
2: Clar,
4: la dels 25.000 al mes o la dels 1.500 al mes? A veure, estem posant supòsits que jo no conec a ningú, així.
2: No, però un futbolista, però, per exemple, vull dir que un esportista o un actor de cinema que guanya molta pasta, això passa.
4: Sí. En quin moment et planteges que pots plantejar això amb una parella? O sigui, és que jo potser soc molt pessimista amb el tema de parelles, però en quin moment, a partir de l'any, ja creus que ja funciona? A partir del 2?
6: Quan portes 50 sopars al celler de Can Roca, potser, si cobres 1.500 euros, potser és a dir, escolta, estic vivint una vida que jo no em puc permetre sola.
4: O sol. De la mateixa manera que costa imaginar o plantejar tenir un fill amb una persona, no? Que dius, hosti, en quin moment estàs bé com per... Doncs també no? Se'm fa estrany pensar en quin moment dius...
6: Posar-ho sobre la taula.
4: Tu quan cobres? Això? És que jo, per exemple, ara, en el meu cas personal, crec que ho vaig descobrir fa 3 o 4 anys i en portem 20, de dir...
6: De veritat?
4: Però quan... Bueno, perquè, no ho sé, no ho preguntes quan cobres...
2: Com que pagava ell la llum.
4: No, però escolta, la llum és no de menys. Però que pagava la
6: clar,
4: meva.
6: Clar, perquè no heu fet hipoteca junts vosaltres.
4: Clar, clar, perquè ja ens hem conegut amb la seva hipoteca. Cadascú, ja a veure si es pensaran aquí que estic jo de milionària, no?
6: Quan has de fer una hipoteca, saps estar la ratlla dels calçotets.
4: El tema és que quan ens vam conèixer, cadascú ja tenia la seva hipoteca. I cadascú tenia els seus deutes i les seves factures per pagar. Però com que les relacions van, no? Van al dia a dia i no saps... Sí que han passat de cop... Ui, han passat 20 anys. Però, no, en quin moment et planteges... Però tu quan cobres?
1: És que jo penso que al final els diners no ha de ser un tema tabú. I és el que hem d'anar normalitzant.
4: I les catalanes ens costa molt parlar
1: exacte,
4: de diners.
1: Exacte. Llavors, no és tant una pregunta i tu quan cobres, sinó que al final el tema dels diners s'ha d'anar integrant i mica en mica ha d'anar sortint, perquè ja hi hauran aquestes discrepàncies.
4: Clar, això als Estats Units ho fan, clar.
2: Als Estats Units t'ho pregunten, sí. I quan fas?
4: Sí,
2: i
4: dic, sí, això és habitual,
2: però, en canvi, tu preguntes, tens nòvio o nòvia, i és una cosa molt lletja. Cada cultura té les seves coses, no?
6: Al 677-38-77-19, avui se'n farà curt el programa, només queden 5 minuts i m'interessa moltíssim saber què esteu dient a l'altra banda, la gent de La Solució. Per cert, si voleu formar part del Club de La Solució, aquest club en exclusiva que avui han vingut companys d'EICAT a dir-nos jo vull formar part d'aquest club, eh? Home. Ja hi són. L'Eudal i la Gala ja hi són.
3: És que és exclusiu.
6: Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç, només ens heu de posar vull formar part del Club de La Solució i us donem accés directe a aquest club amb continguts exclusius, de veritat exclusius, perquè això no es comparteix a xarxes, eh?
7: Això és molt exclusiu. Avui hi ha un vídeo tan divertit, amb uns zooms a l'Elisenda Carot.
6: Perquè t'ha fet gràcia a tu, Alba.
7: Amb la seva nova tasseta.
6: Que tinc una tassa nova que m'ha regalat l'Alba, que és preciosa, i la podeu descobrir en el Club de La Solució. Sí. Va, què ens diuen al WhatsApp, Fran?
3: En el vídeo veureu el buit, no només físic, sinó emocional, que també deixa l'Alba. El Raimon diu, tinc 51 anys, nosaltres el que fem és, tenim dos comptes separats i en tenim un de comú, on hi posem el 60% del sou en aquest compte conjunt. Normalment no ens hi arriba i fem derrames de tant en tant, però hi posem sempre el mateix. L'Esther té una pregunta, atenció, per l'Elisabet. I si tenim un compte conjunt, i un dels membres de la parella rep uns diners d'una herència, què hem de fer en aquest cas? Tenen un compte conjunt i un dels dos rep uns diners d'una herència. Mm. Què han de fer?
1: Bueno, aquí és un tema molt delicat.
3: Aquí em costa, per això ho pregunta l'Esther.
1: Sí, aquí em costa molt respondre. Perquè, clar, formen part només d'una de les persones de la parella. És una herència d'ella. Llavors, si aquesta persona ho vol compartir amb l'altra, doncs és decisió de l'altra.
6: Jo aquí, d'entrada, per defecte, crec que és teu o seu.
1: Exacte. Una altra cosa és que després ho vulguis compartir.
6: Però, això
1: però no hi ha un esforç d'hores de treball.
6: Correcte. I és la voluntat d'una persona, un avi, àvia, qui sigui, que t'ho ha volgut deixar a tu.
1: Exacte.
6: Després que tu a l'ús de fruit d'aquells diners potser sí que el vols compartir, però així d'entrada hauria de ser teu.
1: Exacte. No? Jo el que no acabo de veure molt clar o que no comparteixo tant és que tu rebis una herència i decideixis cancel·lar la hipoteca d'una vivenda que està en nom dels dos. Mm. Que jo m'he trobat en situacions d'aquest tipus.
6: Després passa el que passa.
1: Clar, perquè després passa el que passa. Estàs donant la meitat d'aquesta herència. L'estàs regalant.
6: A tot això, una de les grans preguntes que avui han sobrevolat La Solució és què passa quan un cobra més que l'altre.
7: Mira, vam sortir al carrer amb la Libia i això ho vam preguntar i torna a passar el mateix que amb l'altra pregunta. La mirada és generacional. Joves, una idea, gent gran, una altra.
8: I si un cobra més que l'altre, què passa?
9: Crec que tot s'ha de parlar i crec que ha d'estar compensat l'aporte que fa una persona i el que fa l'altra, perquè potser una persona cobra més però està menys a casa.
10: Jo crec que depèn de la parella i al final com està estructurada, no?
11: A mi hijo le digo que tengan cuentas separadas, ¿eh? Porque ahora no duráis tanto en pareja, mejor cada uno tenga una cuenta en común y luego cada uno su cuenta.
12: Tot es pot parlar quan aporta cadascun en funció del que guanya.
6: Doncs fixeu-vos, hem acordat avui dos coses generacionals, el tema de la compta o els comptes mixtes, i també el que aporta cadascú en aquests comptes, hem vist que era una cosa generacional. Així d'entrada, jo us diria, heu discutit de pasta amb les vostres parelles?
4: Home, i tant. Jo sóc una malgastadora, ja us ho he dit. Sí, perquè jo gasto molt i gasto a vegades amb coses que no es necessiten i tot i que a ell no li afecti, no, perquè ho tenim separat, és com...
6: Hi ha un judici, eh? Exacte, allà.
4: Sí.
2: Jo intento mai, vull dir, per exemple, si la meva dona compra molta roba de pàdel o molt... jo penso... Potser això no necessitem, però mai diria res.
6: Potser ho penso per dintre, no?
4: Per què?
6: Elisabet Ruiz d'Otras, t'agraeixo moltíssim avui que ens hagis dedicat tota aquesta solució. Et farem tornar, perquè m'han interessat moltes coses que ha dit l'Elisabet. Tots els conceptes que ha deixat caure l'Elisabet. És doctora en finances, coach financera. Ens sentim aviat. I, Fran Domènech, tornem dilluns,
3: Que tinguis un bon cap de setmana. Què parlem dilluns?
6: Dilluns, consultoria sobre la renda. Tindrem en David Bertrina aquí amb nosaltres i resoldrà tots els vostres dubtes respecte a com hem de fer la renda. Apunteu ja i aneu demanant tant al telèfon de directe. Marta Malcom, ens sentim divendres que ve.
4: Divendres que ve amb aquest tema que no sabem. No?
6: Mira,
4: que
6: el tema és,
4: a veure...
6: No et pots morir sense... I em portareu quatre experiències que voleu que la gent provi al llarg de la seva vida.
2: M'encanta.
6: Tot això divendres. Nosaltres posem punt i final a La Solució d'avui. Tornarem dilluns. I avui no tancaré jo el programa. Avui el tancarà l'Alba Serrano amb la nostra frase clau, perquè tornem dilluns quan, Alba?
7: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem La Solució.
13: El conflicte a l'educació continua encallat, amb una diferència d'augment salarial de 70 euros al mes com a principal escull. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: A aquesta hora, el govern i els sindicats continuen sense solucionar el conflicte a l'educació. Ara mateix, les dues parts han fet una pausa per dinar a la reunió que estan mantenint des de primera hora i es tornaran a reunir a 3:45 aquesta tarda, Joan Bota.
15: La discrepància, com deies, es resumeix en aquests 70 euros i sobretot en la manera de comptar-los. El govern, que havia dit que no faria més propostes, parla de l'última, en aquesta última pujada, de 400 euros més al mes el 2029. Els sindicats diuen que la xifra és enganyosa perquè diuen que inclou diners ja compromesos fora d'aquesta negociació. Avui mestres i professors fan vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf.
13: Connectem amb Barcelona, on s'està fent aquest recés d'aquesta reunió, i amb Montserrat, on hi ha els docents que estan en vaga avui. Cristian Roldán i David Àngela.
16: Bon dia, doncs sí, calma tensa al Departament d'Educació. Aquí a Barcelona, la proposta teòricament final de la conselleria no convenç els sindicats, però des del govern no tanquen la porta a buscar l'entesa per altres vies. Sigui com sigui, la reunió es preveu llarga i més enllà del sou també hi ha la baixada de ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva sobre la taula. A més, fa pocs minuts s'ha obert el tall de la Via Augusta.
17: D'altra banda, mestres i docents han bloquejat durant una hora els accessos a l'aeri, al cremallera i a la Basílica de Montserrat. Han desplegat pancartes grogues a la plaça de Santa Maria i uns escaladors han penjat grans lones grogues a diversos punts de la muntanya. També han aprofitat per advertir que estan preparats per organitzar més mobilitzacions, coincidint amb la visita que el papa ha de fer a Catalunya els pròxims dies.
13: De seguida hi tornarem sobre aquest conflicte i sabrem l'última hora. Mentrestant, el CIS dona 11 punts d'avantatge al PSOE respecte al Partit Popular en una enquesta, això sí, feta just abans que se sabessin les últimes novetats sobre els casos judicials Zapatero i Leire.
15: En conjunt, les formacions de dreta i extrema dreta pugen, sumar, torna a baixar i marca un nou mínim. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
13: La Generalitat amplia fins als 40 anys els anomenats préstecs d'emancipació, un programa per promoure l'accés a l'habitatge, al primer habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
18: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. El president Salvador Illa explica l'obstacle principal que resol.
19: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur.
13: En la informació internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus a Romania aquesta matinada. Ha fet 2 ferits en un bloc de pisos. L'Aliança Atlàntica, però, descarta cap resposta. Brussel·les, Bruno Fortea.
20: Ara per ara, ningú parla d'activar la possibilitat d'una defensa col·lectiva, tal com preveu el tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica promet que defensaran cada centímetre de territori i critica l'actitud imprudent de Rússia. La Unió Europea diu que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari.
13: I de tornada a Catalunya, acord entre el govern i la comunitat de regants per desencallar la modernització del canal d'Urgell. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
21: El Departament d'Agricultura i la Junta del Canal d'Urgell fan un canvi d'estratègia. Ara no s'esperarà un pronunciament majoritari de tots els regants, una votació que, recordem, es va ajornar per falta de suport. El govern tira pel dret i es modernitzarà a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant.
13: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva a Eudald Serra amb 2 noms propis avui.
22: Doncs sí, el d'Anthony Gordon, que avui s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça, tot i que ja podem dir que la firma del contracte i la roda de premsa van amb molt més retard del previst. De fet, l'havien de presentar 1:45. I Mitchell, que després d'anunciar-se ahir que no seguirà el Girona, avui s'ha volgut acomiadar de tota l'afició amb un missatge molt emotiu.
13: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
23: Bon dia, doncs déu-n'hi-do, força complicada. Hi ha trànsit dens cap a Barcelona amb aturades a la B20, a Santa Coloma, i a la C33 i la C58, on hi ha hagut un accident cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Canyelles, sentit Besòs, i a la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat. I a la Zona Franca i a Santa Coloma, en sentit Besòs.
13: I ens falta el temps.
24: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: De fet, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera o el Segrià. És la primera vegada aquest any que 4 comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Tot plegat perquè Dani Ramírez, bon dia.
0: Bon dia.
13: Estem amb unes temperatures de ple estiu durant tota aquesta setmana i que continuaran el cap de setmana?
0: Sí, el que passa és que baixa una mica la temperatura i, per sort, els propers dies no entrarà vent. Ara, si entrés vent de ponent o de nord, tramuntana o mestral, seria una situació molt delicada per baixar la humitat i a l'hora de propagar aquests incendis forestals. Per això, bé, hem d'anar amb precaució, però si hi ha un incendi segurament no podria córrer amb tanta rapidesa. El prelitoral sí que es preveu una mica de marinada, que pot arribar als 30-40 per hora, però en general els vents són per sota dels 20 per hora. Parlem de graus, perquè ja estem arribant gairebé als 37 graus a Vinebre. Avui podria caure el rècord de calor del mes de maig, si superen els 38,5, i podria passar aquí a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també pendents d'altres sectors d'aquesta àrea, o del Pla de Lleida, on poden superar els 34-35 graus. A la Costa Brava, ahir arribaven a més de 30 o 32 graus, a línia de mar. Avui en tenen 24 o 25, ja ha baixat una mica la temperatura. O Girona, hi arribava als 37, i ara en tenen 32. Per tant, la calor potser ha afluixat una mica per la banda gironina. A la tarda, algun ruixat al Pirineu, sobretot al final de la tarda i vespre. Demà, tot igual, baixa la temperatura 2, 3 o 4 graus. Això sí que s'ha de reconèixer, que no serà ben bé igual. I a la tarda, alguna tempesta. Pirineu i Prepirineu, localment intensa. I diumenge, exactament igual. Calor forta, però ja no serà rècord. I alguna tempesta a la tarda, que pot ser forta i amb pedra o calamarsa.
13: Gràcies, Dani. Bon dia.
0: Bon dia.
24: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2:07. Jornada maratoniana, una altra, de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats dels mestres i professors. Ara s'està fent un recés per dinar, ja que s'espera que la reunió s'allargui aquesta tarda. El principal escull és l'augment salarial. La discrepància és per 70 euros. El govern inclou dins dels 400 euros mensuals que proposen 4 anys la pujada salarial de l'Estat, que rebran tots els funcionaris. També sobre la taula hi ha reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Comencem pel Departament d'Educació, on ha començat aquesta reunió aquest matí, ara mateix aturada, però que han de tornar a reunir-se d'aquí a una hora i mitja. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Bon dia.
16: Bon dia, Òscar. Doncs sí, recés estratègic en aquests moments per tal de carregar piles, perquè ens comentaven que la reunió es preveu llarga, tot i que les dues parts han sortit amb un posat molt seriós des dels sindicats. En aquest cas sí, veuen opcions a acostar postures. El principal punt de fricció, com comentava, segueix sent la qüestió salarial i, sobretot, com es fan els números. El govern defensa que la proposta de pujar el sou en 400 euros bruts al mes hauria de satisfer els sindicats. Són declaracions de la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
1: Te sorprèn, perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
16: Doncs pels sindicats no seria ben bé la xifra, perquè en aquests 400 euros Educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern espanyol, i els sindicats de l'educació reclamen un increment independent perquè defensen que el cost de la vida a Catalunya és més alt que el de la resta de l'Estat. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou a l'IPC, canvis a les ràtios i un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia just abans de la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
16: Les negociacions, com deies, es reprendran d'aquí una hora i mitja, i tot just ara s'ha dissolt la mobilització que tallava la Via Augusta just davant el Departament d'Educació. Però els docents, això sí, no descarten convocar noves vagues si les negociacions d'avui descarrilen.
13: Doncs a l'espera de com evoluciona aquesta negociació avui, un altre dia de mobilització de mestres i professors. Avui han alterat la jornada turística a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora el David Àngela. Bon dia.
8: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
9: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
8: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
10: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
8: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
13: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobretot a aquesta reunió que ara mateix està aturada en aquest recés al Departament d'Educació per veure si s'avança o no en aquesta negociació. I no deixem de parlar d'ensenyament, perquè les proves de selectivitat disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de tecnologia durant els exàmens. La idea és impedir que cap alumne faci servir dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Toni Fortesa, bon dia.
11: Bon dia.
13: Quines mesures proposa el Departament d'Universitats?
11: Doncs totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per dintre les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, comportarà l'anul·lació immediata del seu examen. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
12: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
11: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves amb més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
13: Per cert, que aquest any la selectivitat coincideix al calendari els mateixos dies de la visita del Papa a Barcelona. Això pot complicar l'arribada dels estudiants als exàmens?
11: Segons la consellera Núria Montserrat, la previsió és que l'impacte sigui o molt reduït o fins i tot inexistent. Montserrat ha explicat que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències de mobilitat, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
13: Ens ho deia el Dani Ramírez quan li demanàvem quin temps tindríem el cap de setmana. La calorada que estem tenint és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig, Montse Poblet.
25: El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya el 2022 a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
26: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
13: Aquesta calorada es nota a tots els sectors i a totes les activitats, també a les escoles. La plataforma Escoles que cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures que s'assoleixen a dins de les aules, denuncia que a les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus dins de les classes hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'escola La Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Són algunes. En aquest últim última, a la mitjana de Lleida, hi tenim la Noelia Caselles.
2: Hola, doncs l'edifici on som inaugurat el 2010 acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això són 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien els mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
3: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
2: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
4: M'he marejat molt i també he arribat

0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama per frenar investigacions obertes als tribunals. En un acte aquest migdia a Madrid, el mateix Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel seu executiu, amb la vista posada en esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
1: Què tal? Bon dia. En privat, el govern espanyol insisteix en la persecució contra el PSOE. Diuen que són víctimes d'un setge judicial sense proves, però avui, com dius, Pedro Sánchez ha evitat fer cap crítica directa. Tampoc s'ha referit a les investigacions que l'encerclen. Sánchez manté l'agenda pública en un intent de blindar-se d'aquest setge judicial, centrat avui en un acte sobre cultura, des d'on ha reivindicat l'acció i el futur del seu govern davant del soroll.
2: Yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
1: Un acte de Sánchez al costat dels ministres Álvarez i Hurtado de Sumar, que li reclama justament més explicacions i que posi en marxa d'una vegada per totes les mesures de regeneració democràtica que va prometre fa mesos. Mentrestant, la pressió dels socis no fluixa. Junts manté que la legislatura està acabada, però tampoc faran costat a una moció del PP en Vox. Avui Míriam Nogueras, des de Televisió Espanyola, ha enviat la pilota a la taulada de Sánchez per convocar eleccions.
3: No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
1: I el Partit Popular, que carrega contra la Moncloa per dir que tot és una conspiració judicial contra ells, mentre avui s'han conegut més detalls del cas contra la dona de Pedro Sánchez. En el sumari de la causa, el jutge Peinado torna a assenyalar irregularitats en la contractació del programa informàtic que va encarregar Begoña Gómez per la càtedra universitària que dirigia.
0: Doncs amb aquestes investigacions judicials obertes contra el nucli de Pedro Sánchez, el PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a una distància d'11 punts del Partit Popular. Això sí, aquesta enquesta es va fer just abans que esclatessin tots aquests casos judicials, Pilar García.
4: El CIS dona al PSOE una estimació de vot de més del 36%. El PP, en segona posició, retalla distàncies als socialistes en un punt i mig. Vox, tercera força, creix després de la baixada dels últims dos mesos. I Baròmetre i Sumar, volíem dir, torna a perdre suports i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap ple. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya.
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
12: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
13: Sou molt bona gent!
14: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
15: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Catalunya migdia.
0: Passen gairebé 21 minuts a les dues. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec

0: d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca, Joan Garcia.
1: Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
1: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones, d'una mitjana d'edat de 29 anys. La Anabela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
3: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
1: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys.
0: Per cert, si parlem d'hipoteques, l'Euribor continua encarint-les. El mes de maig ha pujat per tercer mes consecutiu, Jordi Canal.
4: Sí, l'indicador més utilitzat en les hipoteques variables acaba aquest mes en el 2,8% i manté l'escalada que va començar arran de la guerra de l'Iran. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any, i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'ha pujat d'uns 75 euros de mitjana. Això són uns 900 euros anuals.
0: I ja que parlem de xifres, la inflació s'ha mantingut invariable al 3,2%, igual que al mes d'abril al conjunt de l'Estat.
4: Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat aquest maig el transport de resultes de l'encariment dels transporants, dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania. Ha fet 2 ferits. És la repercussió més gran fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna.
5: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
6: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
0: De fet, Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al Tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra ucraïna.
8: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
7: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: I mentrestant, l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estires i arronses, els malentesos o els desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto el foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, Albert Manyà.
6: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa iraniana, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, el cap de les dues parts dona per trencada la treva ni les converses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, es mostrava optimista.
9: Hem armat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
6: El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on l'exèrcit israelià ha ordenat noves evacuacions. En l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de la humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
0: I mentrestant tenim el primer signe d'esperança amb l'Ebola. Curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut, en un cas que obre la porta per tal que més gent se'n pugui sortir, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç.
6: Aquest malalt ha donat negatiu en dos tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en dues setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament, només s'ha rebut un terç dels diners necessaris, i per enviar aquest missatge al món.
10: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor. Però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
6: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
0: 30 segons de publicitat i de seguida més notícies del país.
11: Catalunya migdia.
12: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
13: Catalunya migdia.
0: D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
14: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
15: Esperem que tots estiguin d'acord per començar. Potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
14: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
16: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
14: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: En punt, dos quarts de tres de la tarda, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la feina. En un congrés que fan a Girona, han concretat que, en un 10% dels casos, es fan menys visites del que seria recomanable, Maria Rovira.
17: Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
18: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema, estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials. Quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
17: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, dels quals s'ha fet un seguiment, Miquel Jarqué.
13: Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a patir. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Meneses és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
19: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobem en l'estudi és que efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindríem més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
13: Segons Rodríguez Menés, la recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals en què la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
0: La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per escollir el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i de Jaume Collboni. També han anunciat, però, que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal de Junts, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el dia 21 de juny es proclamarà el candidat. I ja que parlem de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga, els que sentim, que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com ara escoles bressol o oficines d'atenció a la ciutadania, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Aquest matí, ho sentíem, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
20: Bon dia. Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
21: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
20: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
22: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
20: Comissions Obreres, UGT i CSIC, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
0: Passant 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
23: El balcó gastronòmic és un lloc...
24: Que bo.
23: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
25: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts a 2 quarts, comencem la cultura anant al cinema. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada aquesta setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga.
3: El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se, quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb una excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
2: I seguim parlant de cinema i pel·lícules.
4: ¿Sabéis quién soy?
5: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Òscar Callau.
6: Peña ha descrit l'intens treball i interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
7: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
8: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
7: Absolutament.
8: Sobre què aniria?
7: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
6: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
2: Més coses. Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol al Montsemàs.
9: Els visitants es podran recrear del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
10: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
9: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com a bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
10: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
9: Els fotògrafs participants en el certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
2: I ara anem fins a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, la novel·la negra i criminal, amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Estela Bussoms, un dels nous protagonistes d'aquesta edició, és Pep Coll.
11: Sí, l'escriptor pallarès rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és, de fet, la seva darrera obra, Els crims de la Mel. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com destaca Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis l'Ardencs, coorganitzador del Segre de Negre, juntament amb Pagès Editors.
12: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
11: Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
2: I atenció, oients, això segur que us sona.
13: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 2:15 del matí al barri de Capon, de Lleida.
2: És el Crims, que estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
9: Sí, la temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capon. L'episodi, que també s'emetrà a Catalunya Ràdio avui a les 9 de la nit, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3CAT. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3, anem als esports. Avui ha de ser el dia per fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. De fet, estava previst que el jugador firmés el seu contracte a la 1 del migdia i que després fos presentat. Parlo en condicional perquè tot plegat va amb molt de retard. Ramon Salmurri, bona tarda.
0: Què tal, Òscar? Bona tarda. Sí, sí, així és, amb molt de retard. De fet, a hores d'ara, parlo des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, al costat de les oficines, i de moment encara no s'ha produït aquesta signatura de contracte ni tampoc l'atenció per part d'Anthony Gordon als mitjans de comunicació.
2: Això no vol dir que hi hagi cap problema, ni que s'hagi torçat, ni res d'això, no?
0: No. Cap ni on. De fet, el jugador està, diguem-ne, més que fitxat. Ahir mateix era a Barcelona sopant amb Deco després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. Senzillament el que passa són problemes burocràtics i de logística. Hi ha, diguem-ne, creuament de papers entre Newcastle, Barcelona, etc. I això està endarrerint aquesta oficialitat del fitxatge, però per aquells aficionats culers que estiguin especialment entusiasmats amb Anthony Gordon, aquest extrem esquerre al Newcastle de 25 anys, que costarà 70 milions d'euros més 10 en variables, poden estar ben tranquils perquè avui serà oficial i avui podran escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
2: I com que avui és el dia Anthony Gordon, no s'esperen grans anuncis sobre la resta de carpetes obertes a Can Barça, no?
0: I especialment pel que fa a Julián Álvarez, que és el gran objectiu a hores d'ara del Barça aquest mercat d'estiu, de cara a reforçar la davantera. A hores d'ara, des de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no han rebut cap proposta del Futbol Club Barcelona, un Barça que s'ha fixat aquesta xifra dels 100 milions d'euros per intentar conquerir Julián Álvarez, una xifra que des de Madrid asseguren que ni de bon tros, diguem-ne, que donen per bona o que satisfà les seves aspiracions. En qualsevol cas, serà una negociació llarga, tot i que el Barça està atacant aquest mercat d'estiu amb certa celeritat, i Deco, amb moltes carpetes obertes, doncs vol anar enllestint a poc, i sobretot abans que comenci el Mundial.
2: Molt bé, doncs estem pendents de l'inici d'aquesta presentació d'Anthony Gordon, que havia de fer fa més d'una hora, i que de moment no ha començat. Per tant, si comencen els pròxims 17 minuts, òbviament sentiríem les primeres declaracions de l'anglès com a jugador del Barça. Fins ara, Salmó.
0: Fins ara.
2: A qui ja hem pogut sentir avui és a Mitchell. Per primera vegada des que ahir el Girona va comunicar que la temporada que ve no serà l'entrenador del club a segona divisió. Ha estat Eduard Solà en un vídeo de comiat.
4: Mitchell ha fet un comunicat a les xarxes socials i amb el club ha penjat un vídeo de comiat. Mitchell deixa el Girona després de 5 temporades amb un ascens a primera al primer any, una classificació per la Champions al tercer, jugant la Lliga de Campions al quart, però amb un descens a segona al cinquè. Mitchell deixa el Girona després de 221 partits oficials i, si res no es torça, el seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ha fet un comunicat en què diu que el que ha viscut aquests 5 anys és difícil de resumir en paraules, que ha estat un orgull defensar el Girona des de Tenerife fins a París i que han fet història. Diu que tanca una etapa meravellosa, però que els records l'acompanyaran per sempre. Agraeix el suport del director esportiu Quique Cárcel i diu que no s'acomiada perquè per sempre més serà aquí.
13: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
4: I ja sense Mitchell, el club treballa per buscar-li un substitut, de moment sense haver-se decidit pels diversos perfils d'entrenadors que té sobre la taula.
2: I aquí també hem pogut sentir avui és a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. Ha fet balanç de la temporada i amb la mirada posada ja en el futur immediat, Sergi Andreu.
14: Sí, en declaracions als mitjans del club, Manolo González s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura que li ha tret, diu, 10 anys de vida.
15: Ansietat, potser, la veritat, perquè al final és un tema que no guanyes, que analitzes molt, que dones moltes voltes a tot el que passa, que no acabes d'entendre a vegades per què els partits no els treus endavant, perquè veus partits que ets superior i ets millor que el rival, però bueno, que al final torno a dir el mateix. No és una vegada, busquem moltes explicacions i a vegades era tan fàcil com el partit d'Atlètic Club, si el guanyes un mes o dos abans, tot canvia radicalment. Era un bloqueig mental que teníem potser a la plantilla i era guanyar un partit i al final l'equip ho va aconseguir i es va desbloquejar.
14: Manolo i Monchi, que ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada. El tècnic Perico no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
15: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
14: Per cert, el club ha confirmat avui les primeres sortides, no continuaran Piquel, Engonge, Terrats i Romero.
2: Barça, Espanyol i Girona, que estan ja pendents de la pròxima temporada, però aquesta temporada encara no s'ha acabat. Demà es juga a Budapest la final de la Champions masculina. Luis Enrique contra Arteta. PSG contra Arsenal, Marcos García.
16: Dembélé i Hakimi centraran totes les mirades a l'entrenament del PSG previst per a 4:45, i és que tots dos tenen molèsties musculars, però han pogut completar tots els entrenaments d'aquesta setmana amb els de Luis Enrique, així que tot apunta que Dembélé i Hakimi jugaran demà de sortida. El porter suplent del PSG, dels francesos, Chevalier, és dubte. A l'Arsenal, baixa confirmada de White i dubtes de Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. D'aquí a una hora, aproximadament, la roda de premsa oficial del PSG amb Luis Enrique al capdavant. Així s'expressa l'entrenador asturià sobre l'Arsenal de Mikel Arteta.
17: Y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador. Bueno con el balón, equipo que sabe jugar, que no te regala el balón. Sin balón es el mejor equipo en Europa, equipo top, por eso ha ganado la Premier League. Un entrenador de altísimo nivel, ha estado en muy buenos sitios aprendiendo la profesión con Pep Guardiola en el City. Una final ante un adversario top. Claramente tot.
16: A un 7:15 compareix davant la premsa l'Arsenal, encapçalat per Mikel Arteta. L'Arsenal farà el darrer entrenament, aquest sí que és l'últim, a 7:15. Demà, alerta, perquè és a 6:00 PM, la final de la Champions masculina PSG-Arsenal.
2: I encara més futbol, perquè dos equips catalans comencen aquest cap de setmana el camí de l'ascens a la segona divisió de futbol. L'Europa rebrà diumenge el filial del Celta a l'anada de les semifinals, mentre que aquest vespre el Sabadell juga a Montserrat al camp del Madrid-Castilla.
18: Els arlequinats han fet una bona temporada, han acabat segons a la Lliga, la primera federació, a un sol punt del líder, l'Eldenc, i amb només 27 gols encaixats, que són l'equip del grup 2 que menys gols ha cedit. Van arribar a la final de la Copa Catalunya i a la Copa del Rei van caure contra el Deportivo, que ha pujat a primera divisió. Avui juguen a les 9 del vespre a l'estadi Di Stéfano de Madrid. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, afronta així el play-off.
19: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
18: El filial del Madrid és un dels millors equips de tota la primera federació. Els blancs van tancar la fase regular com a 5è classificat al grup 1, una posició que no es va definir fins a l'última jornada. Pel que fa a l'Europa, rep diumenge el Celta Fortuna a Can Dragó a 5:15 PM i en directe per Esport 3. La tornada del play-off de semifinals es jugarà els dies 5 i 7 de juny. Els quatre equips que guanyin disputaran la gran final del play-off, on els dos equips vencedors pujaran a la segona divisió.
2: I més futbol, perquè el Barça femení, confirmades les tres sortides d'Alexia, Ona i Mapi, queda per resoldre encara el futur d'algunes peces importants de l'equip.
16: Doncs sí, en algun cas amb un cop de timó important, i és que el Barça pot fer un esforç per mirar que Salma Parayuelo segueixi a petició del cos tècnic. Marta Torrejón, que semblava que podria no continuar, doncs podria seguir una temporada més. I també s'ha de confirmar el futur de Pere Romeu, que ha dit ja en els últims dies que hi està treballant amb el club. Després del comiat d'Alexia, les darreres hores hem sentit com han dit adeu i ho han fet públic Ona Batlle i Mapi León.
20: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
21: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
16: Aquest diumenge TV3 farà en directe l'últim partit del Barça d'aquesta temporada. És el Madrid Club de Futbol Barça, Lliga F, i a la plataforma 3CAT s'emetrà l'Espanyol Sevilla. Els dos, diumenge, els dos a les 4. També diumenge i també a les 4, Llevant, Ona Badalona.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar.
2: Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça aprofita per homenatjar una llegenda de la secció.
23: Catalunya migdia.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
27: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
28: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
29: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
31: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
30: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
31: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
32: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
33: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
34: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
35: Sóc el Risto Mejide.
36: Sóc l'Álvaro Morte.
32: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
37: Amb tots vosaltres, Jordi González.
32: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
38: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
38: Som 3CAT.
2: Avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, on s'han de decidir les últimes places pendents per jugar al play-off i també qui serà el segon equip que perdrà la categoria. Tot i això, les eliminatòries de play-off no quedaran del tot definides fins diumenge, en què s'ha de jugar un Barça-València pendent, Ernest Macià.
39: Exactament, perquè tal com has dit, avui és l'última jornada de la Lliga regular, és unificada, però hi ha aquesta anomalia del Barça-València perquè l'ACB no ha sabut recol·locar cap altra data. El València estava jugant a la Final Four aquest partit i, per tant, es jugarà després. I, per tant, equips com la Penya no sabran si han d'anar a Barcelona o a Múrcia, per exemple, fins dos dies abans o tres de començar aquests play-off. Comencem pels partits avui. El més matiner és intranscendent, o almenys efectes de play-off. Manresa-Madrid, el Manresa aspira a ser desè, com a molt, per intentar jugar potser Eurocup la temporada que ve. El duel Girona-Joventut a 8:45 serà important per la penya, que en principi serà sisè del playoff, però podria encara ser cinquè. El Girona està a la 12a posició. Més tard, el partidàs de la jornada, efectes de classificació, perquè el Morabanc s'hi juga la permanència a la Lliga CB, Morabanc-Barça. El Morabanc podria quedar-se a la CB si perd, però en canvi el Gran Canària també perd a la pista del València i el Barça ha de guanyar per aspirar encara a ser segon. I la jornada catalana la tancaria l'UQAM de Múrcia, Jaio Postlleida, també a 8:45.
2: I com dèiem, en futbol sala, el Barça rep avui el Valdepeñas, el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga. El partit servirà per retre homenatge a un dels grans referents del Palau.
16: I és que després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va estar justament en aquest estudi, visitava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Cuando entre a algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
16: En aquesta entrevista amb el Costa i la Gelma i Lozano que el Barça guanyarà la Lliga a les 9. Barça-Valdepeñas és el primer partit d'aquesta sèrie que té el factor pista a favor per al Barça.
2: I el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga es comença a jugar avui. Aquest vespre, el Calafell s'enfronta al Liceu de la Corunya. Demà serà el torn del Barça i l'Igualada, Carles Vila.
0: El Calafell ha tingut molt poc temps de recuperació. Només fa 3 dies que van jugar contra el Reus l'últim partit de quarts de final. S'ha d'afegir també el desplaçament fins a la Corunya. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, recorda més que fa ja 2 anys que no guanyen els gallecs.
1: Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant. El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar. I això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats i, a més, jugant a fora de casa i amb la solidesa que demostra el Liceu que ha demostrat durant tot l'any. Penso que en el nivell esportiu que estem, tindrem les nostres opcions.
0: El partit entre el Liceu i el Calafell començarà a 8:45 del vespre. Demà el Barça d'Igualada jugarà a 16:45 de la tarda. Demà també el Vila-sana juga el segon partit de semifinals del playoff femení. Juga a la pista del Generali Palau. En cas de victòria, es classificarien per la final.
2: Marc Márquez, i parlem de motos, podrà completar el cap de setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Els metges l'han tornat a avaluar després del primer entrenament i li han donat permís per seguir, Damià Aguilar.
3: Està complint els terminis que marca el codi mèdic. De moment, a la primera sessió ha estat discret, se l'ha vist fins i tot incòmode en algun moment. Recordeu que el van operar del peu dret i l'espatlla dreta fa ara 19 dies. Va coix i el fabricant de la bota n'hi ha fet una de nova més ampla i més dura, però és el braç dret el que més l'ha d'amoïnar per agilitat, força i anatomia a sobre de la MotoGP en aquesta setena cita de la temporada. Ara l'estreja al practice. És el primer esforç per tots. Canvia 10 pilots a la Q2 directament i la resta a la repesca. L'objectiu per als 3 catalans, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins, és superar aquest primer tall. No serà fàcil per cap dels 3. Mentrestant, Cal Crutchlow potser comença a penedir-se d'haver acceptat ser el substitut de Johan Zarco. El britànic, de 40 anys, retirat en fa 3, ha acabat la primera sessió a més de 3 segons del primer i comentant que aquest final de recta de Mugello és massa dur.
2: Més coses, queden 2 minuts per les 3. El Club Natació Sant Andreu es prepara per un cap de setmana intens amb la disputa del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Jan Ortuzar.
4: El Club Natació Sant Andreu està a punt per acollir la 47a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la pista a la piscina Pere Serrat. El trofeu entra dins del circuit internacional Mare Nostrum, el qual consta de 3 proves que passen per Mònaco i Canet de Rosselló. El Club Natació també tindrà posats els ulls al Maresme, on es jugarà el segon partit de la final de la Divisió d'Honor de waterpolo femení. Per això, el president del club, Joaquim Vidal, ha dit que l'entitat està en un moment àlgid.
5: En aquests moments estem en un moment àlgid i, per tant, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'autèntica bogeria perquè ens haurem de repartir estar entre Mataró i aquí, a la ciutat de Barcelona, intentant donar el màxim de suport als esportistes del club en un moment de competició d'alt nivell.
4: El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
2: I ens queda un minut per arribar a les 3 o del Serra. Quines notícies ens hem deixat?
6: Doncs mira, per exemple, a Roland Garros, categoria masculina, després de l'eliminació i del cap de sèrie número 1, Jannik Sinner, a mans de Cerúndolo, avui busquen la classificació Zverev, Djokovic, Ruud, de Minyaure, entre d'altres, o Mukova, Andrieva i Svitolina, la femenina. Mentrestant, Marcel Granollers i l'argentí Ceballos han passat la segona ronda, han guanyat la parella Kirchhoff-Stevens, 2-16-0. Giro d'Itàlia, avui etapa reina, 151 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell, 6 ports de muntanya, 2 de primera, 4 de segona. Jonas Vingegaard és líder de llarg, amb més de 4 minuts. I a l'NBA s'haurà d'anar al setè partit a la final de la conferència. Ho és perquè San Antonio ha guanyat Oklahoma aquesta matinada, 118-91.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estem pendents de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar desencallar d'una vegada per totes el conflicte al sector. Les converses es reprendran d'aquí a mitja hora, després d'una pausa per dinar. També ens hem fixat en les novetats, els anomenats préstecs d'emancipació, que fins ara es podien demanar fins als 35 anys. Ara l'edat màxima puja fins als 40. L'objectiu d'aquest programa del govern és promoure l'accés al primer habitatge perquè serveixi per pagar l'entrada d'un pis a tots aquells que no tenen prou estalvis per pagar-la. I hem connectat també amb Mollerussa, on s'ha desencallat finalment el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan al nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals del cos, en declaracions d'aquesta emissora, confia que la situació millori.
3: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament el setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències catalanes en matèria d'habitatge i urbanisme. El Tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves polítiques d'habitatge i que tenen un marge ampli de maniobrar per legislar. Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del líder Peter Magyar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
4: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
2: Els jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro, on és aquesta, us recordeu, la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro del PP i al despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. L'empresa és l'origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit al dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses de gas van pagar al despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
2: I com és habitual els divendres a aquesta hora, fem un cop d'ull al trànsit. En aquest cas, heu d'anar en compte, sobretot, per circular a l'entorn de Barcelona. Les rondes van molt plenes, tant a la litoral com a la ronda de dalt. També hi ha problemes a la C58 i a la P7 en el tram entre Mollet del Vallès i Rubí.
0: Passant 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: El periodista Marc Bataller, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I el periodista també i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot bé?
9: Tot bé, i tu?
0: Sí. Acalorats?
9: Una mica.
8: Déu-n'hi-do.
0: Veus, jo no. Com que porto des de les 9 del matí tancat aquí, l'aire condicionat fa meravelles, escolta'm. Ara s'està gairebé millor treballant que no pas pel carrer.
9: Estiguessis a una escola.
0: No, bueno, ja ho hem fet a primera hora, no, a 30 graus en moltes aules, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. I els divendres ens el serveix Liu Forn. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tot bé, tu?
7: Jo, mira, molt perquè és la tercera vegada que em truca el mateix número de telèfon que m'està trucant ara mateix, que és el 627-069-218, que m'ha trucat des de les 14:55, és la tercera vegada que em truca.
0: I estic, si és algú que necessita la teva ajuda perquè li deixis les claus per entrar a casa, per
7: estic
0: exemple.
7: Estic per contestar en directe i tenir una conversa, però no ho faré.
0: Oh, però escolta'm, tu mateix, eh? Seria una dèria diferent.
7: Bueno, una, és igual, no? un dia faré una dèria d'excuses que m'he anat inventant trucades que he rebut i tal. Bé, és igual, doncs matem la trucada.
0: Era important que el Liu expliqués això de la trucada, perquè la gent no sap que el Liu es prepara les dèries en un document, al telèfon. Per tant, si li està entrant una trucada, no pot llegir les notes que ha pres.
7: Necessitava treure
0: de sobre la trucada, perquè si no, no podia llegir el que té apuntat al telèfon, i aquest era el problema, i aquí està guanyant temps.
7: Sí que podia, no? El que passa que se te'n van els ulls per dir qui carai m'està trucant ara, perquè has de saber si en aquest moment se m'està inundant a casa o
0: que
7: està passant, no?
8: Truca'l, si no.
0: Ah, vigila.
7: No, que no, si és d'aquestes d'estafa...
0: Ah, molt bé.
7: Si truques et diuen que aquest número no existeix i tal. Bé, doncs... matem el tema. Escolta, titular. Aviam, un titular que vaig veure l'altre dia. Diu, Andorra considerarà prostitució demanar i pagar contingut sexual a plataformes com OnlyFans i condemnarà fins a 5 anys de presó als proxenetes.
0: Ho vam explicar al Catalunya Mitjà ara fa algunes setmanes, sí.
7: Interessant tema d'aquests que... Perquè aquí inclou el tema proxenetes. Per tant, vol dir que hi ha algú que està traient un benefici econòmic, que és evident, a part de qui s'hi dedica, és a dir, la plataforma, però ja se'ls considera directament proxenetes. I també és interessant que aquesta normativa afecta exclusivament qui pagui, perquè el que s'anomena creadors de contingut, que també té... És a dir, la metàfora és molt bonica. Hem de dir que és això d'OnlyFans. És gent que surt fent coses que normalment en públic no les faries. Bueno, alguns en privat tampoc, però... aquest ja és un altre tema. Tema de contingut sexual, i llavors tu surts allà i mostres el que fins on tu vols, diguéssim, no? Pots sortir des d'ensenyar el turmell fins a ensenyar el DNI amb l'adreça, telèfon, tot. I no sol, vull dir, pots sortir amb més gent.
0: I molts continguts serien els que ja tenim una edat, diríem, de dos rombos.
7: Dos rombos.
0: O tres, segons com.
7: Correcte. Doncs bé, el que sí que aquesta decisió del govern andorrà deixa fora això. Doncs la gent que... miri pornografia, perquè consideren que són dues coses diferents. Una cosa és la pornografia, l'altra cosa és el que fan aquestes persones que treuen un benefici econòmic de la seva activitat sexual, que seria, diguéssim, en públic, però clar, no és en públic, perquè és sota demanda, sota pagament, i és depenent dels apuntats o aquestes coses. Imagino que deuen així, perquè si no qualsevol entraria i posa la targeta de crèdit de la tieta pura i que pagui la tieta, no? Clar, aquí afegim una cosa, que és que moltes de les persones que entren, segons les dades del perfil, el 97% de les persones creadores de contingut d'aquesta plataforma OnlyFans són dones d'entre 25 i 44 anys, i és una plataforma que factura 500 milions d'euros l'any passat, que com a facturació no està malament, així en principi no està... Algú aquí està guanyant diners, però... la plataforma s'endú entre un 60 i un 80% del que generen aquestes persones. Per tant, les persones han d'estar moltes hores fent aquestes activitats per poder tenir un mínim d'ingressos. Però diuen que són al voltant de 20.000 euros al mes pots arribar a guanyar. És clar, guanyar 20.000 euros al mes no es guanya tothom. I bé, clar, aquí hi ha el tema del coach, que s'anomena, que són persones que fan com de representants de, bàsicament, noies, perquè diem que el 90% són noies, un 3% són nois. Doncs aquests coachs treballen per aconseguir-te clients. Per tant, i que tu ingressis més, per tant, podríem parlar de proxenetisme. Aquesta seria la qüestió. Una altra qüestió és que tot el contingut que la gent penja en aquesta plataforma queda en propietat d'aquesta plataforma. I aquí arribem a un titular que vaig veure fa bastants dies i que m'ha servit per lligar-ho. El titular diu exactament, diu, la ciclista Cecília Sopeña, que es va fer viral a OnlyFans, activa el seu dret a l'oblit per esborrar el seu passat digital. És una senyora que al principi, quan tot li anava bé, explicava, Cecília Sopeña, la influencer ciclista, influencer ciclista, que també és un concepte bastant interessant, explica quan guanya OnlyFans. La jove ciclista madrilenya ha decidit aparcar la seva plaça com a professora i apostar per OnlyFans. El motiu és molt clar, l'econòmic. Fins uns guanys de fins a 62.000 euros en un mes. 62.000 euros en un mes. En 10 mesos et pots comprar un pis a una ciutat com Barcelona. Un pis barat, Vull dir, amb 620.000 euros pots optar un pis de dues habitacions, aproximadament tal com estan els preus de l'habitatge. Clar, el que passa és que aquesta senyora, la cosa es va anar complicant, ella volia ser ciclista, volia deixar de l'OnlyFans, un cop ja han guanyat molts diners, i declaracions al cap de 2 anys d'haver dit això, que guanyo fins a 62.000 euros al mes com a... aviam, que la paraula és... influencer ciclista, doncs diu, en el món de les curses, que no em convidin ja, que no hi aniré. No em ve de gust estar en un món al que tothom està mirant-me, en aquest cas vestida de ciclista, i fent comentaris en veu baixa. Diu, no hi aniré. Clar, a partir d'aquí, a mi és d'aquests temes que m'apassiona com a debat, perquè, és clar, realment estem parlant de generadors de contingut. Discutim. Comentem què vol dir contingut. Fins on arriba el contingut de generació del propi nom. Això és emprenedoria, és esclavatge, com passa amb altres plataformes, que has d'estar moltes hores en directe perquè puguis monetitzar una mica. Gent que quasi no es pot moure de la cadira per poder guanyar 4 duros, però que no depèn de ningú i que estiguis molt lliure de fer el que consideri amb la seva vida. I la gran pregunta al segle XXI, què és la prostitució? Això és prostitució? Això és proxenetisme? Endur-te entre el 60 i el 80% del que genera una persona fent activitats relacionades amb el sexe? O és una feina com qualsevol altra? És un tema... Jo no tinc...
0: La posició més còmoda és la meva, que jo les teves preguntes les trasllado, perquè jo no les respondré.
7: Bueno, perquè ets el moderador, ets el senyor moderador...
0: Jaume, Marc, Isabel, escolta'm, us ha llançat un munt de preguntes lio.
7: Però si m'ho dieu... Ara jo, com que porto el tema...
9: Però pots respondre lio, també.
0: No, ell ho farà, sense que em venia.
7: Jo que porto el tema, jo no tinc una... No tinc una... És que no ho sé. O sigui, em sonaria que sí, però per altra banda penso... És o no és? Digital? La prostitució digital és igual que la...
0: física?
7: La carnal? Ho hem de diferenciar? És un tema de la teva ànima? O sigui, estàs prostituint-te l'ànima quan estàs en el món digital? No sé, és que sóc un senyor gran que es troba amb totes aquestes coses tan modernes que jo...
0: Hi ha 3 joves que et respondran.
7: Ara endavant, joves. Hi ha bufetades, per contestar.
8: Aviam, a mi em sembla que no és prostitució. És a dir, el que tu estàs dient, plataformes on tu pagues per veure una persona ensenyant els turmells o fent altres coses més interessants, a mi no em sembla molt diferent pel fet que sigui en directe de la gent que paga per estar en una plataforma de contingut pornogràfic que són pel·lícules o el que sigui. És a dir, no veig molta diferència entre una cosa i l'altra. Jo no veig la prostitució aquí per enlloc, i encara menys el proxenetisme per enlloc. A mi em sembla... altres coses que has dit em semblen més adequades, Esclavatge, no sé quines coses has dit, que em semblaven potser més adequades o més escaients, però la prostitució, tal com jo l'entenc, aquí em costa de veure, i si ho és, llavors la pornografia també ho és. És a dir, o una cosa o l'altra. Tampoc sé quin impacte pot tenir el govern d'Andorra o els jutges andorrans en un negoci que, evidentment, és global i que depassa de molt al marge d'acció de la justícia andorrana.
0: Suposo que la diferència amb la pornografia, perquè tampoc no controlo molt el tema, és a dir, si tu ets un actor o actriu de pel·lícules pornogràfiques, tu tens un sou per la productora en la qual estàs fent les pel·lícules. I aquí, en canvi, el teu sou depèn del que et doni la plataforma, que ja es veu que és molt poc, perquè si el 80% se'l queda a la plataforma, el que et queda a tu és molt poc. I, per tant, no és tant un sou com un percentatge dels ingressos, sí. Un percentatge molt petit, diguem-ne, però sí.
8: Però també deuen estar legalitzat tot. Algú deu... Vaja, aquí no deu ser amb diner negre, m'imagino.
0: No, suposo que no, però estic parlant de la suposició, perquè sí, tampoc no domino molt el tema.
10: Sí, el terme creador de contingut és... bastant complex de definir.
11: Tot creador de contingut, ja t'imagines la gent en un altre àmbit, no en un àmbit tant d'OnlyFans. Ara, si miressis potser la definició, seria estrictament tu crees contingut per una xarxa, tot i que no abarques el concepte. Mira, jo fa poc, no en aquest sentit d'OnlyFans, però sí que llegia que Brussel·les havien multat a Grok,
10: que és la intel·ligència artificial de Google, perquè resulta que...
7: No, de X.
10: De X, perdó. Que havia fet milers i milers i milers d'imatges a través d'intel·ligència artificial de persones despullades. És a dir, tu penjaves, m'ho invento, a la xarxa una foto d'en Jaume Clotet i li deies a Groc, treu-me-li el jersei. I Groc t'ho feia.
8: A mi, si em paguen, ho faig jo mateix.
0: Para, tant, si és el jersei, rai.
8: Para, no, tot, i més, tot té un preu.
10: OnlyFans?
7: Tens tarifes.
8: Home, quan has dit abans 60.000 euros al mes...
0: Però has pensat que, escolta...
8: Puc fer moltes coses, jo.
0: Sí? I per menys d'això, una mica, eh? Home,
8: i per la meitat, també.
10: I, per ensenyar, i potser ensenyar els peus, i prou.
8: Home, i més, els genolls també.
10: Els genolls també. Sense mitjons.
0: I algun,
10: o amb mitjons, potser.
8: No, sense.
12: I algun, s'esteu
0: o... No, no, hi ha algun cabronet que diu, pensa que el preu seria per la llei de l'oferta i la demanda. Sempre, que vés a saber quina demanda hi hauria, igual tindries.
8: Escolta, hi ha pertorbats per tot arreu.
0: No se sap, no se sap.
10: Doncs, agafant l'exemple d'en Jaume, a Brussel·les va acabar multant Groc per fer aquest ús inadequat d'imatges. I a part,

0: No sé, podem definir-ho de moltes maneres. Sí que és veritat que aquest fenomen d'OnlyFans, que ara, a més, no és que l'hagis d'anar a buscar a internet i registrar-te, sinó que te'l trobes a totes les sèries i a totes les pel·lis que hi ha en cartera. Crec que hi ha 4 o 5 pel·lícules amb OnlyFans com a, o sèries com a trama. Ens canvia la, o t'obliga a canviar la percepció tradicional que tenim o podem tenir de la definició de pornografia i fins i tot de sexe online, perquè és una altra cosa, no? Pues és una plataforma que està creada perquè influencers de moda, atletes o còmics la facin servir, i de cop i volta resulta que és una plataforma de transacció d'imatges sexuals. Jo no crec que sigui pornografia, sempre que hi hagi consentiment, i no sé, i és evident que és un negoci. Sí que és veritat que el negoci porta a l'explotació, i ara fins i tot ens trobem amb casos de que hi ha gent que subcontracta a gent perquè es posi davant de la càmera i continua fent diners. Aquí ja llavors estem parlant d'una altra cosa, no? La plataforma en si no té per què ser dolenta, sempre estem amb el mateix, és l'ús que es fa de la plataforma. I després les definicions. Aquesta senyora que tu citaves, de la ciclista...
1: La influencer
0: ciclista. Ara, per exemple, a La Vanguardia ens està passant, ens trobem amb molta gent que fa servir el seu dret a l'oblit, no? Regulat per la llei, perquè no es troba o no s'identifica amb coses que havia fet a les xarxes fa no pas tant de temps, però sí que és veritat que, clar, et persegueixen tota la vida si no demanes que es canviï, no? Però és que no és només un problema digital, vull dir, també ens trobem amb gent que escriu cartes, que ha escrit cartes a La Vanguardia i que fa 20 anys pensava que els gossos no havien de circular pel carrer, i ara diu, clar, és que vaig a demanar feina i quan busquen a Google el meu nom apareix una carta de La Vanguardia de fa 20 anys dient que els gossos no poden circular pel carrer. I, pues clar, és que el dret a l'oblit ja no és només la teva imatge, és el teu pensament, és tot el que has dit. I jo crec que la gent ha de ser més conscient de que tot això deixa rastre i que per molt que exerceixin el seu dret a l'oblit, doncs la marca hi és.
1: Home, mira, quan m'he documentat per fer aquest tema, clar, jo no sabia qui era la influencer ciclista, senyora Cecília Sopeña, havia vist la notícia feia com un mes i vaig dir, mira, això un dia podia comentar-ho, i ara per això ho he lligat amb el tema d'Andorra, que jo crec que, Jaume, que va una mica pel... perquè hi ha molts influencers d'aquests que van a Andorra allà per tema d'impostos, sí. Suposo que el govern andorrà és una manera que té de, doncs, que no hi vagin per si de cas. Que allò de, escolti,
2: és un previs.
1: Quedin-se a la Seu d'Urgell, tirin cap avall. Doncs he buscat coses de Cecília Sopeña a Twitter o X, i sort que no estava en un bar o en un restaurant o un lloc públic, perquè el que em sortia d'aquesta senyora és que, bueno, era tot el que puguis imaginar d'aquesta senyora que està a X, que després m'estan dient, no, que X hi ha el contingut, no sé què, perquè ha de ser un contingut verificat perquè no qualsevol pugui tenir accés. Aquí, bueno, jo aquesta senyora he vist el codi de barres d'aquesta
3: menys
1: senyora.
3: Menys roba li has vist de tot, eh?
1: De tot, de
2: menys
1: tot.
2: La bicicleta, sí. Ho has vist tot.
1: Clar, i, hòstia, dic, tu ara imagina que jo estic en un bar... que allò que dius, vaig acabar de preparar l'aèria...
3: Vaig acabar de preparar l'aèria.
1: Sí, sí. I, esclar, tota la gent que va al meu voltant, com que aquests dies el metro també va maco, clar, és que jo crec que m'haguessin detingut al cap de 5 segons.
3: I tots els menors, hem parlat més seriosament, que tenen accés a totes aquestes imatges, aquests vídeos, etcètera, etcètera, a través de qualsevol plataforma, ja no només de xarxes socials, sinó de, vaja, a través d'internet d'una manera facilíssima.
1: Però és que jo un dia no sé què buscava i no sé què va entendre la màquina, i em va dir, no, això és un contingut que està regulat i no sé què, i no em va donar accés, havia de posar una foto meva, no sé què, tal i qual. Dic, bueno, escolti, mira...
2: Què buscaves?
1: No tenia res a veure. Ah, és que jo crec que...
3: El que serà divertit serà els pròxims dies, que l'algoritme no farà res més que ensenyar-li a l'IU vídeos de, com es diu, Sopeña, es diu? Dius?
1: Sí.
3: Sopeña, molt bé.
4: T'ensenyarà vídeos de ciclisme, potser?
3: De ciclisme. Sí, segur, del Tourmalet.
1: Doncs mira, podria ser que estigués buscant.
0: Ara comença el Tour, per tant... I avui era etapa reina del Giro, que ho
1: sàpiga. Doncs mira, no, és que a vegades arribes a llocs molt estranys, o sigui, estàs buscant etapa del Giro, avui no sé què, tal i qual.
3: Clar, i sortia la Sopeña,
1: la ciclista Cecília Sopeña, que sube a la cumbre. Dius, pues pa'lante. Cecília, oye.
3: Iu, gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.

0: Catalunya migdia.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
2: Sí.
1: I després a cala meva mare, Olot.
2: Mm-hmm.
1: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
8: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
9: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
8: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
0: Catalunya migdia.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Jaume Clotet i el Marc Bataller. D'aquí a 5 minuts s'hauria de reprendre la reunió negociadora entre els representants dels sindicats i el Departament d'Educació per mirar de desencallar el conflicte a l'educació de manera definitiva. Sobre la taula hi ha una proposta d'augment salarial de 400 euros en 4 anys a través de 2 complements amb què els sindicats no hi estan d'acord perquè s'hi han sumat els augments salarials que l'Estat aplicarà a tots els mestres de totes les comunitats autònomes. A banda del sou, també hi ha sobre la taula una proposta de reforços de plantilla i de l'escola inclusiva tan reclamada pels docents. Educació proposa també en 4 anys unes 7.000 noves dotacions, una xifra superior a la que havien demanat els sindicats, que en reclamaven 6.000, i encara pendents de negociació hi ha les ràtios a les aules. Els sindicats demanen insistentment reduir-les. Al Departament d'Educació, a la porta, hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
3: Bona tarda, Òscar.
2: Aquest recés que ha començat fa gairebé un parell d'hores hauria d'estar a punt d'acabar. Hi ha algun indici que estiguin tornant cap al departament per seguir la negociació o encara no?
3: Doncs ara mateix no. Hi ha molts més periodistes que membres dels sindicats. Estem aquí a la porta esperant, però de moment no hi ha moviment.
2: Ens ho podem agafar pel costat positiu o pel costat negatiu? El negatiu és que a aquesta hora de divendres encara no hi ha acord, que continuen les negociacions i que ahir va haver la tancada d'una desena de mestres en el departament. En canvi, si ho agafem per part optimista, no s'han aixecat de la taula, no han trencat les negociacions i s'han emplaçat per continuar d'aquí una estona. Per tant, no s'han barallat, entre cometes.
3: Exacte, aquesta és una manera interessant de llegir-ho, perquè era un de les pors que teníem principalment, és que aquesta trobada d'avui durés més ben poc, veient com arribàvem. Perquè us feu una idea, i com més o menys també t'ho explicaves, o sigui, després del caixa o faixa que va posar ahir sobre la taula la consellera d'Educació, va arribar aquesta tancada de membres dels sindicats que han passat la nit aquí al departament, doncs tot feia entendre que aquesta negociació seria molt tensa. De fet, els primers compassos de la reunió han estat francament difícils. Tot i això, després de les primeres hores, podem dir, pel que anàvem constatant, que el to s'ha anat rebaixant i en el moment del recés, almenys el primer recés que han fet ja, també que ha estat més breu, ha estat de 10 minuts, els representants sindicals es mostraven optimistes. Ens deien que l'actitud del departament era més conciliadora, tot i que efectes pràctics, això sí, a hores d'ara no hi ha cap contraproposta sobre la taula per part del departament. A tot això, com dius, a ningú se li escapa que la tensió és alta i que qualsevol guspira o enrocament de les parts pot acabar fent saltar tota aquesta negociació pels aires i desembocar, això sí que ho deixen clar els sindicats, en noves mobilitzacions.
2: A 2:15 hauríem de tornar a seure i, per tant, hauríem de tornar a negociar i no hi ha hora límit, eh? La voluntat seria allargar aquesta tarda la reunió?
3: La idea és que s'allargui i força. Almenys era la previsió que ens deien els sindicats quan sortien en el darrer recés. De fet, es comentava que fins i tot es podia repetir una imatge que va succeir ahir, que la reunió es va com descentralitzar, per dir-ho d'alguna manera. Es van organitzar en diferents racons, utilitzant el terme educatiu, on a cada subgrup, per dir-ho d'alguna manera, es treballen diferents punts que hi ha sobre la taula de les demandes dels sindicats, com les que comentàvem, les ràtios, el volum salarial, una mica que cadascú pogués treballar en paral·lel totes les demandes que hi ha ara mateix per part dels sindicats i veure una mica quin marge de maniobra hi ha entre el departament i els representants dels treballadors.
2: Molt bé, doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta reunió, que hauria de començar d'aquí un parell de minuts. Òbviament, si hi hagués qualsevol novetat, si se sapigués alguna cosa de la reunió, doncs ho explicaríem al Catalunya Migdia. Cristian, fins ara.
3: Fins ara, Òscar, gràcies.
2: No sé com ho veieu, és un conflicte que fa molt que dura, que les posicions estaven molt allunyades, sembla que s'han apropat, ara estem en aquests 400 euros, però comptabilitzats de manera diferent, segons si escoltes els sindicats i segons si escoltes el departament, i la voluntat sí que és veritat que sembla que els missatges són una mica més conciliadors dels que sentíem ahir al vespre, però no seria la primera vegada que, tot i els missatges conciliadors, no s'arriba a cap acord.
4: Sí, per exemple, dimecres al matí escoltàvem aquí en aquesta casa, Iolanda, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura,
2: sí.
4: Que deia que era per primera vegada es mostrava molt optimista que allò podia anar bé, dimecres al matí. I ahir tenim una tancada de professors que havia anat fatal. Per tant, estem en una muntanya russa que la veritat és que ja no sé com acabarà. És cert que tot va començar molt malament, és a dir, el govern va començar la casa per la teulada, intentant fer un gran acord de país oblidant-se el sindicat principal, USTEC, també assegurant en el seu moment que no es tocarien els sous, i el govern de Sabadell ha acabat baixant del burro, perquè s'han acabat tocant els sous, ara estem parlant de 400 euros mensuals. Per tant, la veritat és que no sé què passarà i em veig incapaç de dir si hi ha una solució o no. Mira, poso-te un exemple també del que l'altre dia parlàvem amb els meus fills i em deien, em queden només 12 dies de col·le. Dic, què vols dir, 12 dies de col·le? Diu, no, perquè descompto els dies que tindrem vaga més els dies que tenim excursions. Per tant, uns nens de 14 i 12 anys. Per tant, ja s'ho estaven agafant així i, avui em deien, no es desconvocaran, no? I dic, bueno, esperem que sí. Dic, esperem que sí, perquè la veritat és que arribes un moment que aquesta tensió acaba afectant els alumnes, els professors, la conciliació familiar, recordem. Ara, també és cert que les reivindicacions dels professors mestres doncs, són realment legítimes i aquí és on el govern potser hauria d'acabar de fer un últim esforç perquè això no acabés malament, perquè si s'acaba tensant la corda ja amenacen de fer una vaga general, recordem que també l'any vinent potser no podria haver-hi colònies...
2: I depèn de com acabis aquest curs, l'inici del curs que ve
4: pot quedarà afectat. Sí. Pot tornar a ser molt, molt calent. I aquest matí també escoltava un professor que deia si es tanquen en una aula amb la calor que fa, en mitja hora ho haurien resolt tot. Per tant, una idea, ho podem fer-ho.
2: Com ho veieu, home Isabel?
0: M'has fet comptar, eh? O sigui, 12 dies de col·le tampoc és tan escandalós, perquè no, però... si pleguen abans de Sant Joan, diguéssim, sí, ja, sí. Ja és una mica això, eh?
4: No, no, però és que però... si ara mateix, perdona, repasso la seva vinent, el calendari dels meus fills tenen dos dies d'excursions, dos dies de vaga, un dia d'escola.
0: Això sí. Jo crec que passin tantes hores reunits és una bona notícia. Venim d'una estratègia de negociació per part del govern absolutament surrealista amb una manta d'errors comesos pel camí, de manera que es passin tantes hores davant en la mateixa taula amb tots els sindicats, hauria de ser una bona notícia, però crec que també arribats a aquest punt i reconeixent que les reivindicacions dels mestres són legítimes, també se'ls hauria de demanar responsabilitat. Si no pots anar a una negociació, perquè no seria una negociació, intentant aconseguir tot el que estàs demanant. I del relat que has fet tu, Òscar, de les coses que hi ha sobre la taula, ja estem en aquell punt de que els hi estan donant més fins i tot del que han demanat en molts aspectes. En el tema de la
2: vida. El personal, les noves contractacions...
0: Vull dir que haurien d'avaluar els pros i contres de mantenir aquesta protesta, que han demostrat que són un sector que té una força no només al carrer, sinó també en la incidència en la vida domèstica de totes les famílies molt forta, que han demostrat que tenen el suport de la ciutadania en les seves reivindicacions, però probablement ja ha arribat el moment de fer comptes i fer els pros i contres que té mantenir aquesta mobilització en comptes de... acabar d'amorosir aquesta negociació, com estan en aquest moment, dius, bueno, si s'ha de perllongar la negociació que es perllongui, però ja amb unes altres regles de joc.
2: És veritat, però, que les imatges que arriben aquesta setmana de les mobilitzacions és que la tropa, entre cometes, és a dir, els professors, continuen molt indignats. Les mobilitzacions continuen sent massives, continuen molt empipats, i recordem que qualsevol pacte que arribi als sindicats serà sotmès a votació de les plantilles. I veient-los com els he vist aquesta setmana, segons quin acord signin els sindicats,
0: sí, però,
2: igual no l'aproven.
0: Però partim
2: de
0: la base de que hi ha un acord que uns sindicats ja han pactat, ja han signat, i que hi ha un sindicat, com és l'USTEC, que no ha signat mai cap acord amb les conselleries successives o amb els successius governs. De manera que facin números, no només per l'augment de sou, sinó que apretin tot el que hagin d'apretar en la negociació.
2: Però el que et vull dir és que els que estan negociant poden arribar a un acord i donar-se per satisfets i dir, escolta, em sembla bé, i
0: després trobar-se amb la negativa de les plantilles.
2: Que, com que les plantilles estan tan indignades i com que tot aquest procés les ha acabat encara d'empipar més, de trobar-se que no els hi aproven.
0: Sí, sí, però has de... Aquest moment de la votació de traslladar algun tipus de proposta a les plantilles ha d'arribar.
2: Sí.
0: De manera que continuïn negociant, que treguin el millor acord possible, però les condicions en les quals s'estan negociant fins ara, jo crec que ara ja que porten dues sessions tan llargues de negociació, potser haurien de començar a canviar.
1: Jo crec que la duresa del sindicat, de l'OSTEC en aquest cas, dels últims dies, per exemple, és corresponent a el que diu l'Òscar de l'emprenyament general de les plantilles. I, per tant, evidentment, una cosa va lligada amb l'altra i, per tant, també tinc la sensació, jo m'hi jugaria alguna cosa, que si ara vostè que arriba a un acord amb el govern i el sotmet als mestres, segurament sortirà que sí. També recordem que els mestres, quan fan vaga, també perden diners.
2: Sí.
1: I ja fa setmanes que dura aquesta història i, per tant, els mestres estan molt mobilitzats, però ells també estan perdent diners. I, per tant, jo crec que...
2: Aquests dies algun deia que uns 700, 800 euros...
1: Exacte, i, per tant, no és tan simbòlic. I, per tant, jo tinc la sensació que un cop s'arriba un acord, que crec que hi haurà un acord, a diferència del Marc, jo crec que hi haurà un acord, la plantilla l'aprovarà. Tinc la sensació també que les famílies, malgrat ser les principals perjudicades, estan amb els mestres, se saben els sindicats, o en aquest cas l'USTEC, se sap forta i se sap amb el recolzament de la gent a qui afecten aquestes mobilitzacions, i per tant crec que estan guanyant la partida, i l'Isabel ho deia, estan traient més coses de les que portaven a la cartera. L'únic dubte que jo tinc és fins a quin punt aquestes millores, per exemple, especialment, no tant el sou, sinó la reducció de ràtios i el tema de la inclusiva, afavorirà el tema que a mi realment em preocupa, que és la mala qualitat de l'ensenyament a casa nostra, com demostren any rere any els informes múltiples, els PISA i els que vulgueu. I, per tant, això, si és percebut no només com una reivindicació laboral, que evidentment és legítima, sinó com que això, si s'arriba a un acord d'aquí un any, dos, tres, vuit, deu, ha comportat també una millora de la qualitat educativa als nostres nens i nenes, doncs crec que haurà valgut més la pena que si és només estrictament una reivindicació laboral.
4: Sí, perquè a vegades el problema és que estem centrant molt les reivindicacions de l'USTEC, o en general les que surten als mitjans de comunicació, amb el tema salarial.
2: Sobretot al final.
4: Al final. Perquè quan sents que es parla molt l'escola inclusiva, ràtios, però al final ja estem dient que si hi ha una diferència de 70 euros...
2: Ara són 70 euros la diferència que hi ha, però és veritat que perquè han aconseguit això, l'escola inclusiva, han aconseguit el reforç de plantilla que demanaven, i a més han demanat també que sembla que les ràtios alguna cosa baixarà, tot i que encara no sabem la xifra.
4: Però el tema, per exemple, amb l'escola inclusiva és que el que s'ha de fer és desplegar la llei. Desplegar-la realment aquesta escola inclusiva.
2: I amb recursos.
4: I els recursos.
2: Pots desplegar, si no hi ha recursos, no
1: és que si no és contraproduent.
4: No, ahir parlava amb una professora d'una escola de nens que m'explicava. Diu, això és com aquell qui posa l'autopista, s'ha fet l'autopista però no han fet res més. No han posat ni carrils, no han posat ni senyals, no han posat absolutament res, i per tant estava en un centre on tenen moltes necessitats d'escola inclusiva i diu, és que estem desbordadíssims. Per tant, al marge del tema salarial, al marge de les ràtios, al marge de les promeses, necessitem que d'una vegada per totes es desplegui la llei i hi hagi recursos en aquest sentit, perquè cada cop hi ha més nens amb necessitats, cada cop hi ha més nens, més immigració, etcètera, etcètera, etcètera, i per tant necessitem que hi hagi aquesta nova escola realment en funcionament i que vagi bé.
2: Veurem, en tot cas, la negociació, si avui s'arriba a algun acord o no, esperem que sí, és veritat que estan més a prop del que han estat en tots aquests mesos en què hi ha hagut aquest conflicte, i veurem com evoluciona i si finalment es poden desconvocar o no aquestes protestes que estan encara convocades. Passant 7 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida anem amb aquesta setmana horribilis que ha tingut el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb tots els embolics que no paren d'aparèixer al voltant de Pedro Sánchez i el Partit Socialista.
5: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som
8: 3CAT.
5: Catalunya migdia.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
8: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
19: Catalunya migdia.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
21: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
22: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
23: No m'agrada aquesta sintonia.
24: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
22: Inconfusible, però molt imitable.
24: M'ho faries tu, Lisenda?
23: Jo sempre. Va. Pa, pa, pa, pa.
24: Mar Marvà, bona tarda.
25: Bona tarda.
24: Pots fer un pam-pam-pam-pam?
25: Pam-pam-pam-pam.
23: Molt bé.
24: Com ho faries, Òscar?
26: No, jo no ho faria.
24: Pam, no puc millorar-ho. Veus?
20: De dilluns a divendres de 4 a 7...
22: La millor hora del dia.
20: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Pam-pam-pam-pam.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Volia parlar sobre els embolics del Partit Socialista. Ara hi parlarem, però deixeu-me tornar al Departament d'Educació, perquè Cristian Roldán, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Òscar.
2: Va més tard la reunió, eh?
3: Doncs sí, de moment s'endarrereix fins a 3 quarts de 5, més o menys.
2: 3 de 5, d'aquí una hora.
3: 3 de 5. Ara mateix és... Exacte. Ens han informat que hi havia un recés... disculpeu, un ajornament d'una hora i que teòricament seria petició de l'USTEC, pel que ens explicaven des del departament. De fet, parlant amb altres sindicats que sí que havien començat a arribar ara, com la CGT, podria ser que la part sindical s'estigués plantejant deixar de banda algunes de les reivindicacions salarials per tal de saber si podrien trobar una entesa en altres aspectes, com l'escola inclusiva que parlàvem, el tema de tot aquest desplegament de dotacions que va aprovar el departament i altres serrells d'altres carpetes que també hi ha sobre la taula.
2: Molt bé, doncs veurem si és això o no. En tot cas, el que sabem és que aquesta reunió que s'havia de reprendre a 3:45, és a dir, fa un quart d'hora, no es reprendrà fins ben bé d'aquí una hora cap a 6:45, i a veure si això implica que s'estigui i avançant en alguna cosa, o si pel contra és alguna mostra de desacord i que, per tant, tot plegat tornaran a palpedregar. Veurem com evoluciona. En tot cas, queda constància d'aquest endarreriment en el retorn a la taula de negociació. Cristian, fins ara.
3: Fins ara, Òscar, gràcies.
2: Vinga, doncs, com us deia, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. Serà una compareixença en què també informarà del Consell Europeu del dia 18 de juny. Per tant, s'espera que Pedro Sánchez doni explicacions molt probablement la setmana, potser fins i tot el dia de Sant Joan. Això després d'una setmana en què els socialistes han quedat mig noquejats amb el cas Rodríguez Zapatero i la causa que apunta una trama dins del mateix PSOE destinada a incidir sobre la política, sobre els jutges, els fiscals i la policia. Fons del govern asseguren que Sánchez donarà explicacions perquè no tenen res a amagar. El PSOE i el mateix Pedro Sánchez han decidit resistir als embats del PP i de Vox, que demanen eleccions anticipades, però més enllà d'aquesta petició pública d'eleccions, el PP no es veu capaç de presentar una moció de censura perquè veu com cap dels partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez no està disposat a cedir-li els seus vots en una moció de censura. El llast que arrossega el PP és Vox. Junts i el PNB asseguren que mai no donaran suport a cap mesura del partit d'extrema dreta. Per tant, la política espanyola està abocada al carreró sense sortida fins que d'aquí un any les eleccions ja siguin un fet incontestable. No sé com ho veieu tot plegat, perquè Isabel riu. I quan Isabel riu, no sé si...
0: Si és bo o dolent.
2: No ho sé. Però fa aquell somriure...
1: No, és que estem tots amb la moció de censura.
2: Que no hi ha...
1: I és que Alberto Núñez Feijóo no està obligat a guanyar la moció de censura. La pot presentar i presentar el seu projecte. I jo crec que estem efectivament atrapats entre un Pedro Sánchez que ha ordenat a tota la seva gent que s'ha de resistir i cal aguantar com sigui, perquè posats a morir, doncs ja morirem més tard, que és el més normal en política. Hi ha poca gent que convoca eleccions quan sap que les perdrà, i un Alberto Núñez Feijóo que considera que probablement no es considera prou fort com per guanyar un debat parlamentari malgrat perdi la votació, com seria presentar una moció de censura sabent que no té els vots. Vull dir que el seu projecte està basat en aquest moment en desacreditar la legitimitat del govern de Pedro Sánchez, però no s'atreveix a presentar aquesta moció de censura que li permeti presentar un projecte de govern alternatiu, malgrat sàpigui que no guanyaria aquesta votació.
0: Sí, el problema és que davant d'aquest exocac ja fa tant de temps que diem que la legislatura està acabada, perquè també ho dèiem, recordem l'estiu passat, amb Santos Cerdán. Vam dir, els partits ja van sortir, Podemos ha dit que estava acabat... Ara fa
2: hi ha hagut diverses vegades, per exemple, recordes quan es va agafar aquells 5 dies de reflexió perquè van començar a aparèixer totes les informacions sobre la seva dona, la dona de Pedro Sánchez, i ja va ser una vegada que va semblar que ui, amb la implicació de Santos Cerdán, va ser la segona vegada que semblava que no hi havia
1: però
2: escapatòria.
1: Però fixa't que en aquell moment va agafar aquests 5 dies de reflexió i tothom...
0: En plena campanya de les eleccions catalanes, recordem-ho.
1: Pensava que podia renunciar a la presidència, i en canvi la crisi més gran no és la de Santos Cerdán, és la de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí. I en aquest moment ell no es planteja retirar-se 5 dies a meditar què fa amb el seu futur, sinó que ha donat ordres de que s'ha de resistir fins al final.
0: Sí, el famós manual de supervivència. I recordem, però, que en aquella època, no, Santos Cerdán, que tot també semblava bastant acabat, va començar a agafar altres banderes, va agafar la bandera de Palestina, també va sortir el cas de Montoro, però crec que ara ho té bastant més complicat per escudar-se amb l'agenda internacional. És cert que ara ve el Papa, ja va intentar-ho abans que saltés el cas Zapatero, quan estava a Roma i li va acabar saltant, però la veritat és que ja el PNB ja demana eleccions anticipades, Junts també diu que s'ha acabat, tot i que és el que diu l'Isabel, quin incentiu té de convocar unes eleccions quan totes les enquestes, bé, totes no, perquè avui el FIS...
2: No diu 11 punts d'avantatge del PSOE respecte al PP. És veritat que les enquestes es van fer just abans que esclatessin els dos últims casos, el de
0: Zapatero
2: i el Leire.
0: Però la sensació, i tots sabem que les sensacions en política són importants, és que aquí hi ha d'haver-hi un govern de PP i Vox, veurem si altres socis, i que, per tant, poca cosa té a fer. Ara, jo continuo pensant que intentarà allargar la legislatura. Una altra cosa és que ho ajunti amb algunes altres eleccions, que intenti fer algun superdiumenge amb les municipals o amb algunes autonòmiques, però difícilment dimitirà, ni tampoc hi haurà una moció de censura, perquè Rajoy no s'acaba d'atrevir a fer el pas perquè té por, mai millor dit, de perdre-la, perquè la perdrà, i de perdre el debat en general amb Pedro Sánchez, i que encara el perjudiqui més que no pas aquest desgast. Ara, mentrestant, doncs estem en el i tu més, i tu més, i tu més, i qui acaba afavorint això? Partits d'extrema dreta, de dir, els de la política de sempre fan el de sempre, són els pitjors, per tant venim nosaltres, que hi haurà una regeneració democràtica, que evidentment no existirà, però és el que ells diuen.
4: L'actual govern espanyol es va constituir el 17 d'agost del 23, i per tant els 4 anys seran l'agost del 27. Les municipals són el 23 de maig de l'any que ve. Jo crec que el president espanyol acabarà el mandat, evidentment, no té cap necessitat d'avançar eleccions i és impossible fer una moció de censura guanyadora, i per tant no. La seva fortalesa és la debilitat dels altres, amb un afegit que cap dels partits del Congrés de Diputats es pot inhibir o dona suport al govern encara que no vulguis, o formes part del bloc de la moció de censura. I per tant, tothom està atrapat. No hi ha cap partit amb aquesta majoria, amb aquesta relació aritmètica, que pugui dir, no, això no va amb mi, jo m'inhibeixo d'aquest debat. No? Acabes implicat d'alguna manera. El dubte que tinc és si avançarà les eleccions, ni que sigui tècnicament uns mesos, per una raó. Jo crec que la gran por que té molta gent i també socialistes, és que avanci eleccions i les faci coincidir amb les municipals. Per què? Perquè hi ha dos tipus d'anàlisi aquí. Primer, el PNB, jo crec que té terror aquest escenari per una raó. Al País Basc, les municipals són també eleccions forals. S'escullen les tres diputacions. I, per tant...
2: Hi ha molt poder a repartir.
4: Amb molt poder a repartir.
2: I, a més, amb una mena d'empat tècnic i ara mateix entre el PNB i Bildu.
4: Exacte. I, per tant, en un escenari com aquest, al PNB li interessa separar-les de la resta d'eleccions i menys encara amb unes generals pel mig amb Pedro Sánchez de candidat. I, per tant, jo crec que quan el PNB està dient aquests dies que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, està pensant únicament en això, en no fer coincidir municipal i generals. I després hi ha un altre tipus de candidats, penso jo, socialistes, que tampoc els hi convé aquest escenari, perquè jo crec que és molt diferent per un alcalde, i posem el cas de l'alcalde Collboni, anar a les municipals sol, sense eleccions generals, fins i tot havent-les fet prèviament, i per tant amb un escenari estatal despejat, mani el PSOE o mani...
2: Vols dir que es votin només amb...
4: Exacte.
2: Amb òrbita municipal.
4: Exacte, diguem, perquè, per exemple, si hi ha eleccions anticipades i hi ha un govern PP-Vox, posem per cas, potser a Collboni li anirà millor que si no hi ha aquesta claredat de situació. I per tant, no sé si les avançarà tècnicament abans, si les avança el mes de, no sé, el mes d'abril, tècnicament seria acabar el mandat a efectes pràctics, no? Però si farà aquest favor a molta gent, o no, anirà fins al setembre, suposo, del 2027, que podria fer-ho, i per tant arrossegar entrar en un nou cicle electoral amb ell de president, amb un govern que ni té pressupostos, ni aprova res, que té una pila de fronts judicials oberts, on té uns socis que tot el dia el critiquen, sumar fins i tot que està dintre del govern. Ahir deia Aina Vidal que és un president lamentable, jo no havia sentit mai que un soci de govern teu digui aquestes coses, i per tant crec que és insostenible, però la seva gran força és la de veritat dels altres.
0: Sí, el problema és que té tantes mines judicials al seu voltant, que no sé si algun dia l'explota alguna realment en ell. És que no és que en tingui una, dos, tres, és que en té 7, 8, germà, la dona, Zapatero, etc, Ábalos, Koldo, Santo Cerdán. Per tant, està tan envoltat d'aquesta sensació de casos judicials, d'aquest caldo de cultiu que s'està creant, veuríem si intencionat o no, aquest és un altre debat, que realment l'està afectant tota la seva governabilitat, la seva credibilitat. Però clar, és que hem vist tantes coses de Pedro Sánchez que la veritat és que jo ja no m'atreveixo a sentenciar res.
1: La governabilitat estava hipotecada abans de que saltessin tots aquests, com a mínim fa mig any que la governabilitat està més,
0: sí,
1: que qüestionable.
0: Sí, no, que estic d'acord, per exemple, Junts diu que no negocia, però sí que està negociant.
1: Sí, però ja...
0: Ho va dir-ho fa 6 mesos, recorda.
1: Poden dir o fer o el que sigui, però sí que és veritat que hi ha una paràlisi legislativa,
0: sí,
1: molt evident,
0: claríssim,
1: i que el govern no té activitat executiva.
0: I que està tirant de decrets
1: perquè
0: de govern.
1: Perquè no li dona permès, diguéssim. O sigui, que una cosa és resistir i una altra cosa és governar. I en aquest moment costa molt de governar, o el govern actual de Pedro Sánchez no està governant. Sobre si hi ha o no avançament electoral tècnic, perquè en aquest moment ja estaríem pràcticament parlant d'avançaments tècnics, el que es planteja és si Pedro Sánchez vol jugar-se-la sol o vol arrossegar tot el PSOE darrere. Sí que és veritat que en unes municipals i municipals i autonòmiques que venen, ja el PSOE dona per fet que els hi aniran molt malament. Tampoc tenen gaires comunitats més a perdre, diguéssim, només els hi queda...
4: Queden dos, no?
1: Sí, però hi ha una que no juga a la mateixa data, que és Catalunya, i a més amb els pressupostos pactats amb Esquerra Republicana, Salvador Illa té garantida la legislatura, no tindria cap mena de sentit d'avançar les eleccions catalanes i fer-les coincidir per anar a perdre, o per anar a patir, diguéssim, perquè probablement el PSC guanyaria a Catalunya, però per anar a patir. I la idea és que Pedro Sánchez se la vol jugar sol, i se la jugaria esgotant, no només esgotant, sinó fent allò que dèiem de fer un Montilla, diguéssim, que és anar a eleccions al setembre o l'octubre, perquè també hem après una cosa durant aquesta legislatura, i és que cada dia et pot rebentar l'agenda i no saps per on venen. I el PSOE considera que si han de morir, doncs efectivament esperarem a veure què passa cada dia fins que arribi el moment.
0: No fos cas que potser no morim al final.
1: O que mori algú d'un altre partit abans.
0: Sí, no? Bueno, també tenien moltes esperances en aquest sentit de morir abans, amb el cas Kitchen, cap al PP, però tampoc ja està afectant realment
4: El manual diu el que diu l'Isabel. Si tu vas a perdre, aguantes fins l'últim minut de l'últim dia i ja està, esperant que et pugui passar alguna cosa que et pugui salvar, i si no, doncs mira, tot això que tens.
1: O millorar les teves expectatives.
4: Exacte, però és veritat que Pedro Sánchez és un professional de la política com cap altre, i que sigui capaç d'anticipar-les, també per una raó. En la mesura que les anticipi, menys sentències hi haurà. L'altre dia vam sentir el Gabriel Rufián dient, si hi ha una sentència condemnatòria de Zapatero, serà molt greu. Si les avança, això no es produirà fins d'aquí, no sé, un any o més. I, per tant, també té aquesta carta de dir, abans que tot això m'acabi petant, perquè hi ha dos tipus de delictes. El teu germà és un tipus de cosa i hi ha coses, evidentment, més grosses, no? Que la gent crec que és capaç de distingir una mica.
1: Sí, és molt curiós com hem vist en poc temps, en dos anys, de que la portaveu de Junts des de la tribuna del Congrés parlés de prevaricació d'alguns jutges i fos castigada, diguéssim, pel mateix govern de Pedro Sánchez, i ara és el govern de Pedro Sánchez d'aquests dies, començant per Òscar Puente, qui està assenyalant mans negres i qui està assenyalant que hi ha una conxorxa entre jutges, fiscals i...
0: Però és que, Isabel, això ja va passar el 2017 aquí a Catalunya...
1: No, si nosaltres anem entrenats, diguéssim,
0: sí, i el
1: però
0: PSOE,
1: eren ells.
0: No sé cap on te mirava el PSOE en aquests moments. Recordem que no mirava cap a l'altra banda i deia aquí a Catalunya no passa res, i Rejón dient Catalunya me pilla lejos... I quan des d'aquí es denunciava aquest lawfare, aquestes manipulacions judicials des de Madrid gairebé feien mofa. I ara al revés, ara m'està tocant a mi, sentim el ministre Òscar López dient, doncs escolta, hi ha una conxorxa, una persecució, etc. I dius, és el que aquí a Catalunya malauradament ja vam estar acostumats amb l'operació Catalunya, amb el senyor Villarejo, etc. I amb mentides que s'anaven inventant sobre tots els líders del procés.
4: Perquè les dues coses, perdona, són compatibles. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin.
0: Exacte.
4: I per tant, pot ser que hi hagi una campanya, jo crec que existeix,
0: sí, d'estaments
4: judicials i policials contra el govern actual, però això no vol dir que les causes que s'han obert siguin falses, diguem.
0: Sí, sí.
2: Volia dir que s'ha d'anar molt amb la calculadora i el calendari per convocar les eleccions. No es pot arribar al setembre perquè la data límit és 22 d'agost, perquè hi ha en tots els terminis previs per tal de convocar-les, dissoldre les Corts, etcètera.
1: Aquí hi ha dues línies d'investigació.
2: Hi ha una que diu que podries arribar al setembre.
0: Sí.
2: Perquè si no les has d'avançar o bé a l'abril, perquè no hi entorpeixin amb les municipals, que aquestes sí que estan al mes de maig, i si no hi ha molt poc marge entre després de les municipals, al maig, i que no caiguin a l'agost, que tot i que es podrien convocar el mes d'agost, però tàcitament
0: no
2: hi ha una mena d'acord en què no es facin a l'agost, tot i que és veritat que en van fer una el 23 de juliol, que no en agost, però com si ho fos. Però en tot cas, com és la segona línia d'investigació? A veure,
1: que és a partir del dia que pren possessió és quan es compta...
4: Els 4 anys.
1: I llavors, pues, si fos... Tu has dit el dia exacte de l'agost?
4: El 17.
1: Doncs comptaries després 54 dies.
4: De fet, un article del diari de la Isabel a la Vanguardia, de l'Ivan Redondo, ella ha posat una data fa uns mesos que va dir el 16 de setembre del 27. No sé per què va dir aquesta data, però
1: no sé, jo
4: ella
1: també
4: està a la segona línia d'investigació.
1: Ell fa llibres titulats al manual, sí. Jo tinc la meva llibreta.
4: Exacte.
2: 16 de setembre no va gaire bé, perquè la campanya electoral implica ja tot l'agost i tot el juliol.
1: No ens va bé.
2: Truquem-lo
0: perquè
2: no. Tornar de vacances ja, el primer que has de fer és una campanya electoral.
1: Els socialistes tenen diferents estudis amb les dues opcions de quan comença a comptar, i hi ha una que podies arribar a l'octubre.
2: Carai.
4: Va millor, Òscar?
0: Sí.
2: Home, entre el 16 de setembre i l'octubre em va una mica millor l'octubre.
4: Pues ara ho diem.
2: Posats a fer, del maig tot, també m'aniria bé, perquè llavors amb una única campanya electoral, ho dic a efectes de torns de treball de la redacció, perquè clar, si has de fer dues campanyes electorals...
0: Per tant, a favor del superdiumenge.
2: A nivell de...
0: Logístic?
2: Sí, amb una única campanya electoral. Ara, no sabria com fer els programes, perquè no sé si en una hora em donaria temps per fer la informació de totes...
0: Hauries d'ampliar programes, programació i tot.
2: No, escolta'm, i les entrevistes i tot, amb tants candidats, això també m'ho complicaria molt, això m'ho ha agafat una mica
0: per
2: fred.
0: Per tant...
2: No, hauria de reflexionar
0: una
2: mica,
0: a veure
2: si quina més bé o no. Però vaja. En tot cas, és veritat que pràcticament cada dia, aquesta setmana, teníem una sorpresa pràcticament cada matí. No sabem si la setmana que ve serà més tranquil o no, però la veritat és que...
0: No.
4: Saps alguna cosa?
0: Saps algú? Miguel Ángel Rodríguez va dir que el proper
1: encaure... Té un truqui. Miguel Ángel Rodríguez diu que té un truqui que no desvelaré.
0: No, pues va dir el següent serà Zapatero. No sé si sabies tu alguna cosa, Isabel, però això t'ho preguntàvem.
1: No, Zapatero, tenim data de
0: Zapatero
1: declaració.
0: Zapatero i Sánchez.
1: No?
0: Sí, 17 i 18 de juny.
4: Mira, és veritat que hi ha gent que diu que Feijóo no presenta la moció de censura, encara que la pugui perdre, encara.
1: Esperant
4: que encara passin més coses, sigui tot més irrespirable i sortir, presentar-la, perdre-la, però que sigui l'inici de la seva campanya electoral. Per tant, vés a saber.
0: Sí, perquè l'altre dia ens aixecàvem amb un presumpte finançament, després era el cas de la Leire, tot anava a evolucionar, el dia anterior de Zapatero, i com diu l'Isabel, crec que sap alguna cosa, la setmana que veia alguna cosa.
1: Que ens hem assegut aquí dient que venien curves o alguna cosa així, doncs sí. Pues,
2: pues eso. Vindran, i molt aviat, per totes bandes, d'una banda o de l'altra. Doncs estarem pendents de com evolucionen els esdeveniments durant la setmana que ve. En tot cas, aquesta l'hem acabada, vius, que ja no és poca cosa. Isabel García Pagán, Jaume Clotet, Marc Bataller, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
1: Gràcies, bona tarda.
4: Bona setmana.
2: Queda pràcticament un minut perquè siguin les quatre. Recordem que estem pendents d'aquesta reunió al Departament d'Ensenyament, que començarà més tard, d'aquí a 45 minuts aproximadament. Per tant, tot això serà durant aquesta tarda. De seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les dues en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.
5: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

Desafinar. Produir o emetre sons que no corresponen al to o l'afinació requerits, o executar una interpretació amb desviacions respecte a l'altura correcta de les notes. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Elisenda Roca. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
3: Hola, bona tarda.
2: President, què tal?
3: Jo bé, i tu?
2: Molt bé.
3: Perfecte.
1: Ui, que sec.
3: No. Per què sec?
1: Home.
3: No.
2: Ha estat suau. Sec, no. Suau.
3: No. Ja, m'amoïneu.
2: Ara t'he dit sec.
1: M'amoïneu. No dormiràs.
3: En tres dies.
2: Home, dir-li sec és lleig.
3: Però el Garriga em diu aquestes coses.
1: Sí, és veritat. Fa massa anys que ens coneixem.
2: Ai.
1: Ho vam comptar l'altre dia, no?
3: Quan érem joves.
1: 21. Gairebé.
3: Sí? No ho sé, això ho saps tu.
1: El novembre em farà 21.
3: Ah, veus? Tens més clar, tu, eh?
1: L'octubre. Home, jo recordo quan vaig entrar aquí, tu no recordes quan jo vaig entrar aquí.
3: Clar. Jo recordo si no posava data.
1: Clar.
3: Però feina la meva. Però la tinc clara, eh?
1: Sí. El que tens clara?
3: La meva.
1: Quina és?
3: Dilluns farà anys.
1: Aquest dilluns que ve?
3: Sí.
1: 1 de juny?
3: 1 de juny.
1: És aniversari rodó?
3: Sí.
1: Oh!
2: Metal.
1: A veure, si és aniversari rodó, és 20... No! Quants anys són això? Del 96 amb ara?
3: 30.
1: Farà 30 anys que ets a la casa?
3: Dilluns, sí. Si no em fan fora abans de dilluns...
1: Jo crec que podem aconseguir que això no passi, que ningú arribis als 30 anys un dia.
2: Tant.
3: Són molts, eh?
1: No és la bomba, això.
3: Sí, sí. Més de mitja vida.
1: Sí, clar, en el teu cas, sí.
3: Sí, sí.
1: Ostres, home, perdona... O sigui, dilluns, espera't aquí, preparat una festa d'aniversari.
3: Ja em demanaré festa, doncs.
2: Cosa,
3: ja em demanaré festa.
1: No, mira,
3: festa.
1: Ja estem fent el mail la documentació, només et dic això.
2: Doncs es sorprendrà, perquè la veu que tenia el president d'informatius fa 30 anys, avui... Ha canviat? Segur.
3: Segur.
1: L'única veu que no canvia és la de Lluís Pasqual, que la gravació del 88. No, la d'ara és la mateixa.
2: Perdoneu.
3: Perquè la de Montserrat Cavallés sí que va canviar en aquella gravació. Sí,
1: la de Montserrat Cavallés sí que va canviar.
2: Aquest tema i el d'en Dic em tenen... O sigui, vaig seguint-ho tot amb...
1: Doncs avui en farem un dels dos. O tots dos. Però és divendres 29 de maig i estem pendents de tot això. Dels que estan encallats.
4: El govern i els sindicats de l'ensenyament, que continuen intentant solucionar el conflicte en el sector educatiu. La principal discrepància continua sent els salaris. D'aquí a 45 minuts, les parts es tornaran a reunir després d'una pausa per dinar que s'ha acabat allargant més del previst. La setmana que ve hi ha vaga cada dia en algun punt del país. Els docents ja avisen que, si no hi ha acord, apuntaran a mobilitzacions coincidint també amb la visita del Papa a Catalunya d'aquí a dues setmanes.
1: I compta amb els incendis.
4: Sí, hi ha risc molt alt, el nivell 3 sobre 4, a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. Això coincidint amb una calorada rècord per les dates en què estem, que les últimes 24 hores ha fet que es batessin registres en una quarta part de les estacions meteorològiques de tot el país.
1: I el PSOE va bé segons el CIS.
4: Sí, una enquesta, això sí, d'aquest organisme públic, feta abans que esclatessin els últims casos, el Zapatero i l'Eire Díez, i que situa els socialistes 11 punts per sobre del Partit Popular. Vox puja, Sumar baixa, Esquerra també baixa una mica i Junts es manté.
1: I els esports pendents d'escoltar, per fi, Anthony Gordon ja com a jugador del Barça.
4: Sí, la presentació de l'extrem anglès havia de fer-se aquest migdia, però s'ha endarrerit per qüestions burocràtiques. A partir de les 7, al tot costa, el podrem sentir i també actualitzar l'última hora del Mercato del Barça, que està molt entretingut.
1: Però se'ns pot confirmar durant el programa, això?
3: El què?
1: El fitxatge.
4: Sí, sí, és que estava previst, signatura i presentació, signatura a la 1 i presentació a quarts de 2. I al final ho han acabat endarrerint, per tant, en qualsevol moment es pot fer tant l'anunci oficial com la presentació, que estava prevista per 2 de 2, i mira l'hora que és i encara no ha començat.
1: Doncs n'estarem...
3: Se t'acumula la feina ara, Garriga.
1: Sí.
3: L'escaleta saltant pels aires, en directe.
1: No, tenim el salmorri preparat, evidentment.
3: Sí. I ha entrat al migdia, sí, des d'allà. M'ha garantit, però, que l'endarreriment no vol dir que hi hagi sortit cap mena de problema en el traspàs, que això està garantit.
1: Sí, no és un inconvenient, simplement és un petit...
3: Burocràcia.
1: Un petit serrell. I aquesta tarda, a banda de Gordon, de què estarem pendents?
4: Doncs en aquesta reunió del Departament d'Educació, perquè en surti acord o trencadissa, passi el que passi, serà un titular.
1: Doncs a la Catalunya Ràdio i a la 3Cat Info ho explicarem.
4: Molt bé, doncs estarem pendents de la Catalunya Ràdio.
1: La ràdio d'Òscar Fernández des de fa 30 anys.
3: I 21 des de fa del Francesc Garriga.
1: Això mateix. Vinga, va, una abraçada.
3: Adéu.
1: Ens deia l'Elisenda, estic molt enganxada seguint totes les novetats del cas en Dic. Doncs avui n'hem tingut una d'important.

0: Novetats que tenen a veure amb un vídeo que podria ser clau per la defensa de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que està acusat del possible homicidi del seu pare. Judit Pastor, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Recordem que és un vídeo que ja us explicàvem, crec que era dimecres,
1: sí,
0: amb l'Albert Martín, que en tenia tots els detalls, ens va explicar on havia passat, qui l'havia gravat, qui l'havia enviat a la família. Isaac Andic va relliscar, va caure a terra mesos abans de morir.
1: Sí, va ser una caiguda accidental, perquè ens ho pega sense que passi res evident perquè caigui. Això va passar en una trobada d'empresaris a la Mutua Universal, a l'Avinguda Tibidabo de Barcelona, el 20 de febrer del 2024, és a dir, 10 mesos abans de la seva mort. Aquesta caiguda va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l'edifici i en aquell moment no se li va donar més importància perquè em dic va caure, però no li va passar res, va aixecar tan normal i va seguir amb aquesta trobada i amb aquest dinar amb aquests empresaris. No va prendre mal. Però què passa? Que ara la defensa del seu fill Jonathan Andic, acusat d'homicidi, ha incorporat aquest vídeo d'aquesta caiguda mesos abans a la causa.
0: Diversos mitjans ja han publicat aquest trosset de vídeo, no sé si l'has pogut veure, on es veu un senyor gran ensopegant.
2: Jo només veig dubtes, perquè si el teu pare, sense res, sense cap entrebanc al davant, fa ensopegades tipus emèrit, que va estar a punt de caure de closca també bastant espectacularment, què aneu al camí de Collbató? Per què?
0: Però a la vegada els amics d'en Dic diuen que estava tan en forma i que estava en un moment físic...
2: A veure, ensopegar podem ensopegar tots, eh? Algú que estigui en forma i algú que no ho estigui. Ensopegar podem ensopegar tots i a vegades ens agafen riures perquè fem unes ensopegades...
1: Com estira aquest vídeo? La defensa de Jonathan Andic.
2: Potser té... És la defensa, ha de defensar amb ungles i dents, clar.
0: Potser té alguna resposta de la Rebeca Carranco, que és una de les periodistes que ha publicat dins la seva peça aquestes imatges.
2: Rebeca, gran bona... Rebeca Carranco, gran.
3: Hola,
0: Carranco. Bona
3: què
0: tarda.
3: Tal? Bona tarda, com esteu?
0: Escolta'm, li donarà molta importància a la defensa de Jonathan Andic, aquest vídeo?
3: Doncs, fins on sabem, ells són conscients que pot tenir moltes lectures, no? Una de les que estàveu aquí fent, no? Si realment aquest fill sabia que el seu pare tenia aquest problema, no? Per què anaven a aquesta muntanya, no? Per què no anaven a un altre lloc?
2: I al final, ara,
3: una mica, el que també diuen és una artrosis que el que et fa, no? Amb aquesta pericial que ells han fet comparant el que li passa en aquest dinamo universal amb el que podria haver passat a la muntanya, és dir... Bàsicament no té com molt de marge de reacció, no? I no reacciona bé, no posa les mans, que podria ser una manera d'explicar per què no té lesions a les mans. Però, fins on sabem, tampoc és com la prova definitiva, no? Era una persona amb molts problemes, no. Tothom admet que era una persona que feia una vida activa, esportista, que caminava, és a dir, que ell no havia deixat de fer coses per tenir aquesta artrosi, que moltes vegades és deguda a l'edat, perquè és un home de 71 anys, no? I l'artrosi és el desgast també que tu tens a mesura que et fas gran.
0: I les mans, home, potser no les posa de cop, però sí que les extén en un moment del vídeo. El que passa que no les arriba potser a recolzar a terra perquè l'agafen.
1: Exacte.
3: Clar, aquí han fet una pericial.
0: Sembla que estem fent la revisió del VAR d'una jugada, sí, de si és penal,
3: sí,
0: o no és penal.
3: Sí, és complicat, però sí que és cert que Método 3, Paco Marco, ha fet una pericial amb això i el que intenta demostrar és que, tot i que sí que hi ha com... Sí que sembla que posa les mans, es cau de manera més vertical perquè no ets com tan conscient de que estàs caient, no? I aquesta reacció que de seguida tenim quan caus perquè ets conscient que estàs caient, doncs que ell podria haver trigat més a tenir-la. Bueno, és una pericial que segurament això, òbviament, es debatrà, si això arribés a judici, serà un element a debat, i hi ha una pericial feta comparant aquestes imatges amb l'autòpsia, no? I aquesta com ha pogut ser aquesta caiguda, que la defensa de manera tancada, òbviament, diu que és un accident, no? I que els Mossos investiguen com un homicidi.
0: Però, clar, la caiguda del vídeo no té res a veure amb la caiguda que va patir Jonathan Andic, no? Recordo aquella interlocutòria que parlava de, amb els peus per davant com si s'hagués llançat per un tobogan. Aquí,
3: com de tobogan.
0: Aquí cau, sí, de cap.
3: Sí, clar, ells sí, però això la pericial el que explica no és tant com exactament la manera en la que caus, sinó quan trigues tu a posar les mans, no? És el temps de reacció i si caus de manera més perpendicular o és immediata. És el que tu dius, eh? Estem fent nosaltres aquí com una anàlisi gairebé segon a segon.
0: Clar,
3: de
0: no,
3: les imatges.
0: D'unes imatges que no són ni del dia que mor, perquè dius, mira, si tens les imatges de com
1: abans
0: cau, mira, aquí, sí, pots analitzar, però això, sí, pot ser una caiguda que no té cap importància.
3: Sí, sabem que és una cosa que s'incorporarà a la causa, que es debatrà, que serà un element, si arribés a judici, doncs, a tenir en compte en aquest dubte que genera els investigadors, el fet de que no tingui cap ferida a les mans, en aquesta caiguda que s'explica com de tobogan, és a dir, amb els peus per davant, no? Però que encara que fos com els peus per davant, que a vegades, no?, doncs un s'intenta girar, doncs, o agafar, no? Però sí que és veritat que és com intentar entendre com va caure de manera gairebé científica i que és complicat, que és difícil.
0: Ara ens parlaves tu de Francisco Marco, de Método 3, que signa aquest informe pericial de la defensa. Serà molt important aquest nom, aquest senyor, a partir d'ara, creus?
3: Sí, jo avui ell ha estat a RAC1, no? I ell ha fet allà també com una defensa molt i molt tancada i ha dit coses, doncs, que molt impactants, eh?
0: Mira, tinc aquí entre cometes. Hi ha un mosso que s'ha inventat les proves. Li importa una merda el que va passar a la muntanya. Això no és predisposar ja una mica en contra els cossos que han de també investigar això?
3: Clar, veurem com cau tot això, no? S'entén que, bueno, que els investigadors haurien de ser aliens. No sé si algú és capaç de ser alien a tot
2: finesa,
3: això.
2: Molta finesa no té aquest Paco Marco, com li has dit tu, eh?
3: Clar, ell clarament el que ha dit avui és que està convençut de la innocència de Jonathan Andic, que això és una caça a l'home, que se l'ha exhibit, que se l'ha condemnat públicament i ha assenyalat directament, doncs, aquest sergent responsable de la instrucció, que diu que ell sí que creu que segurament està convençut, no? Que no creu que hi hagi cap motiu espuri, sinó que creu que està convençut, però que en aquest convenciment que ell té, doncs, l'ha portat, segons ell, a inventar-se proves, a tergiversar-les, no? I fins i tot demana que se li obri una investigació, que fes interviure una investigació, que se li investigui, perquè aquesta causa diu que no té cap ni peus, no? I fins i tot hi ha hagut un moment que a mi m'ha creat una mica d'atenció, que ha dit alguna cosa així com els Mossos han anat com apretant una jutgessa substituta, no?, perquè els hi donés tot allò que els hi demanava en base a aquestes pròpies elucubracions.
2: Però per
3: no?
2: Llavors, quin interès? O sigui, ha dit quin interès guiava aquests Mossos, que no tenen res a veure ni amb la família Andic, ni guanyaran diners, vull dir que no tenen res a guanyar ni a perdre els Mossos. Vull dir, trobo que els advocats Martell i companyia deuen estar dient frena el to xulesc, amic. Vull dir, no volem posar els Mossos al nostre contra.
0: Perquè, Rebeca, tu tens molts contactes. Sí. Segur que has preguntat als Mossos. Què t'han dit quan han sentit aquestes declaracions?
2: Veus com riu?
0: Una mica, deixa'ns una perleta.
3: No, bueno, certa sorpresa, no? Sí que a mi m'arribava una mica de sorpresa de, perquè això és una cosa que, doncs, segurament en privat és més habitual, doncs, expressar-te de manera tan contundent, no? I que públicament, doncs, certa sorpresa, però al final una mica la filosofia que a mi m'arriba, no? És, bueno, mira, doncs, ells ho volen fer així i consideren que així poden fer la seva defensa, doncs, bueno, és la seva estratègia, perquè pensem que si això al final es fa amb un jurat popular, hi ha una part que ja no és tant com aquesta defensa tècnica que faran els advocats d'indici a indici, sinó també hi ha com aquesta mirada de l'opinió pública, és a dir, quina conclusió extreu la gent que després formarà part d'un jurat, alguns d'ells, no?, sobre què va passar allà, no? I sembla també com una mena de debat de relats i de com tu acabes també com, aconseguint que la teva lectura del que ha passat, doncs, cali en l'opinió pública, en el debat sobre què va passar allà.
0: De fet, la defensa, en el seu recurs, lamentava que Jonathan Andic està patint una condemna anticipada, condemna social anticipada, que no sé si va per aquí una mica, i aquest senyor ja tothom el dona per culpable.
3: Clar, i s'assenyala molt el tema de la detenció, no?, que és una cosa que s'ha debatut molt, perquè se'l deté, s'exhibeix emmanillat davant dels mitjans de comunicació, no?, que creuen que això és una manera com de dir és que és culpable, perquè si no, no farien això, no l'exhibirien d'aquesta manera, no?, aquesta petició de presó amb aquest milió d'euros que ha hagut de pagar. Bueno, sí que hi ha la sensació, i això és una cosa que ho posa en la interlocutòria, que ho posa Jonathan Andic a la seva carta oberta quan renuncia a la presidència, de que ja és culpable, no? Que per l'opinió pública és una persona que ja és culpable i ell sosté la seva innocència i que, clar, que és una víctima doble perquè ha vist el seu pare morir, clar. I ara es veu ell mateix assenyalat.
0: Clar, des d'aquest punt de vista, doncs, ha de ser molt frustrant en el cas que el fill de Jonathan, d'Isaac Andic, sigui innocent. Ja per acabar, però el recurs també aporta detalls de la trucada que havia fet Jonathan Andic al telèfon al 112, que també entenc que això serà important, escoltar-ho bé i analitzar a veure en quina situació feia aquesta trucada, quina hora la va fer...
3: Sí, i veurem si aquesta trucada l'escoltem, no? És a dir, que també hi ha aquesta cosa com més pública d'escoltar-la, perquè és veritat que la interlocutòria està per escrita i és impressionant perquè...
0: Però en un judici s'ha de poder escoltar, no?
3: En un judici segur, jo deia una mica abans, no?
0: Si no arribem al judici, clar. Ai, mira, ara se'ns ha tallat la comunicació.
2: Perquè
0: més
2: deia que en aquesta trucada ell va trucar nerviós i sanglotant, vol dir que...
0: Home.
2: No, vull dir que no va trucar fredament, tinc un problema, sinó que va trucar realment
1: nerviós,
2: esperitat.
1: Nerviós, però clar, sí que és cert el que diu la Rebeca, que si escoltes l'àudio també pots desxifrar una mica millor el to de veu, com està emocionalment.
0: Bé, doncs hem parlat de Rebeca Garran, que en tot cas la setmana que ve segur que podem reconnectar amb ella. Ara, Rebeca, que t'hem perdut un moment.
3: Hola, m'heu perdut? Sí,
0: que dèiem que serà interessant veure si la podem sentir o no, aquesta conversa.
3: Ah, exacte, això que jo et deia que només llegida ja impressionava, no? Que era aquesta demanda d'auxili.

0: Doncs,
1: però això... perdona, Rebeca, sí. Quants anys té aquest xicot?
0: Doncs té la meva edat, 45, és de 81.
1: Perdona, amb 45 anys, que un nen de 8 anys ho sàpiga, però amb 45 anys ho sap que ha de trucar al 112.
2: Jo no sé si és el 112, si és el 081, si és el 010, si és el 012.
1: Per la mort de Déu, no truques a ningú, truca directament al 081 els bombers, truca a qui vulguis.
2: Jo m'atabalaria, em sembla, eh? Però vaja, vull dir que no.
1: Que sí, però vaja.
2: No sé què farien, espero no trobar-m'hi mai en una circumstància tan dura. Rebeca, doncs escolta'm, la setmana que ve seguim posant el fil a l'agulla amb aquest tema.
0: Molt bé, gràcies.
2: A veure si pots descansar una mica, que les setmanetes que portem són divertides. Rebeca, gràcies, una abraçada. Farem una pausa. Adéu. Tu condueixes, Elisenda?
1: Sí, m'agrada molt conduir, però crec que algú hauria d'inventar una mena de cartell lluminós per posar al darrere que digués, si estàs llegint això, estàs massa a prop, guarda la distància de seguretat.
3: Ui, quin tema que
1: has tret. Amb moltes admiracions, perquè hi ha gent que és fatal conduint.
2: Hi ha gent que és fatal conduint i hi ha gent que té por a conduir. Ara, després de la pausa, la por a conduir. I si vosaltres us trobeu en aquesta circumstància, escolteu, que potser us pot servir d'alguna cosa.
4: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
5: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
6: I què?
5: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
6: Oh.
5: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
10: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
9: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
10: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
13: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
14: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
15: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
14: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
12: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
16: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Quina música més tensa que m'has posat, Enric.
3: Quina por, no, ara, de sobte.
2: Que no t'agrada conduir, Enric. Sí, que li agrada.
1: Sí, que li agrada.
2: I tu, Judit, t'agrada conduir?
3: Saps què passa? Jo sóc d'aquest tipus de persones que tinc el carnet des de fa anys, però no he conduït gairebé mai, i ara què em passa? Que estic completament rovellada i em fa mandra perquè dic, ai, ara si agafo el cotxe, potser no en sé, i no l'acabo agafant mai, no condueixo mai.
1: Això ha passat amb molt sovint. Mira, això li va passar a la Montse Guallar, que feia, a l'actriu, que feia molt, que és amiga, que feia molt de temps que no conduïa, va haver de fer unes classes, perquè havia de fer una peli, i va haver de fer unes classes per refrescar.
2: Ara anem a això, i de fet, si algú té alguna anècdota, alguna experiència, o aprofita que tenim aquí un expert en la qüestió, ens podreu trucar al 93-201-7474, perquè hi ha gent que té por a conduir, i no us penseu que sou els únics que us passa. És un terç de la població, Judit.
3: Sí, diuen un informe de la DGT i un estudi de la Fundació CEA, gairebé un 30% de les persones que té el carnet té por a conduir, molt o poc, depèn de la persona, però aquesta por et pot venir de manera sobtada, o pot anar apareixent de forma gradual, tant si has patit un accident com si no. Independentment d'això,

0: també afecta a homes i dones per igual. Vull dir que aquí més gent de la que creiem té por a conduir.
1: Mira, la Cristina Rojas és professora de formació viària i coach, i molta gent la coneix pel seu compte d'Instagram, Conduce Tus Emociones, que té més de 140.000 seguidors. Cristina, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Molta gent té por i a vegades aquesta por arriba de cop i volta. Hi ha alguna explicació que ens digui per què tenim por?
2: Aquesta és la pregunta prioritària, no? Per què jo? Per què tinc por si tothom condueix sense cap problema en principi? Però com bé dieu, més de 9 milions de conductors a Espanya no condueixen o pateixen algun tipus d'ansietat a l'hora de conduir en situacions concretes. Llavors, per què sorgeix la por? Pot ser per una mala experiència, perquè hi ha l'autoescola, perquè la persona no li agradi, perquè ho hagi après des de petit, no? Si hi ha algú a l'entorn que ja també patia por a conduir.
1: Però ha d'haver passat alguna cosa?
2: No té per què. O sigui, normalment associem la por a conduir a haver patit un accident de trànsit.
1: Que
2: no?
1: Això tindria una certa lògica. Hòstia, sí. He tingut un accident, ara em fa por tornar a agafar el cotxe, o encara que anés de copilot.
2: Exacte.
1: Però hi ha gent que de cop i volta un dia s'atabalen.
2: Sí, progressivament també s'atabalen, pateixen ansietat, l'autoexigència, el com condueixen els altres conductors també influeix molt, l'agressivitat, l'estrès que portem avui en dia, i no pot ser de cop, com li va passar a la Patrícia, o pot ser progressivament, o pot ser que no m'agradava gaire conduir des d'un principi i l'he deixat, no ho he necessitat, va passant el temps i després costa una mica de tornar.
1: De fet, molta gent diu, tu què has de fer és conduir una mica i et passarà la por de cop. Això va així?
2: No
1: va així.
2: Ojalà. Sí que hi ha un punt que ajuda, no? O sigui, clar, la pràctica és pràctica i és necessari també, no? I això també et fa guanyar confiança i seguretat. Però jo sempre dic, per superar la por a conduir, no només has de conduir, sinó que has de ser conscient de quins pensaments anticipatoris apareixen, de com vius els símptomes físics, de nerviosisme, i llavors si hi ha moltes persones que condueixen cada dia, però condueixen amb por, amb ansietat, amb inseguretat.
1: Home, això és una mala passada total.
0: I això també és un perill per la resta de conductors, no? Perquè si tu vas insegur, pots també provocar incidents a la carretera.
2: Sí, no. Hi ha un cert nivell de perill si la persona, doncs, reacciona de manera impulsiva, no?, per aquesta por, aquesta tensió, però normalment la persona que pateix por a conduir evita les situacions més que més li desborden i normalment va amb més precaució, amb més atenció, o sigui que d'alguna manera
1: ja compensen la por amb una superprotecció que fa que sigui potser més difícil provocar un accident, no?
2: Exacte.
1: Bé, avui ens acompanya no només l'experta, la coach, la formadora, sinó que ens visita també la Patrícia Santiago, que ha conduït durant anys, però fa mig any que evita conduir. Patrícia, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Evites conduir, tot i que ho havies fet?
3: No és que ho evito, sinó que he conduït perquè tenia que anar al treball, però no anava per autopistes. I ara que tinc que anar per autopistes, doncs ahir sí que ho tinc que evitar perquè és un perill. Perquè m'he trobat a la P7 anant a 30 per hora, camions darrere, i era una situació que molt perillosa.
1: Clar.
3: La sensació era que se m'adormia tot el cos, la part de l'esquerra,
1: o sigui,
3: com
1: no,
3: si,
1: ja és una qüestió
3: si em desplomava.
1: O sigui, una qüestió física.
3: Sí, una ansietat, sí.
1: Uau.
3: Sí.
1: I l'Àlex Sanz, que es va treure el carnet fa anys, bona tarda.
4: Hola.
1: Però gairebé no has conduït, no. I ara et fa por conduir.
4: Em fa por conduir, però ara, o sigui, l'estic posant remei, perquè em trobo que em vaig treure el carnet fa molts anys.
5: Has anat renovant, diguem.
4: Sí, me'l vaig renovar. Bueno, o sigui, van passar 10 anys, em va caducar, i no havia conduït gairebé, i ara me l'he renovat una altra vegada i estic tornant a fer pràctiques.
1: O sigui, has volgut fer pràctiques per desrovellar-te una miqueta.
4: Sí, vull desrovellar i vull perdre-li la por, sobretot.
1: Clar, en un cas com el de la Patrícia, això és molt habitual, que aquesta ansietat, aquesta por, aquests nervis es traslladin físicament també a tenir, doncs això, o dolors, o que se t'adormis, o...
2: Sí, és la manifestació física de l'ansietat. I llavors, clar, qualsevol pot patir, no?, el que l'està passant a la Patrícia, que per situacions personals o per estrès i de sobte apareix aquest atac d'ansietat i aquests símptomes físics tan intensos conduir, i llavors l'associa a una situació de perill imminent, òbviament.
1: Perquè tu tens al cap les coses dolentes que poden passar, perquè ja t'han passat o perquè et podrien passar?
3: Perquè em podrien passar. Mm. Em passa pel cap, passa, em passen coses catastròfiques, que, bueno, provocar accidents, o jo mateixa, bueno, provocar un accident que passin coses a altres persones i també per mi mateixa.
1: I això, amb una carretera més tranquil·la, amb menys cotxes, és menys...
5: Ho vas trampejant, diguem.
3: Amb menys velocitat.
0: Clar, el problema és la velocitat, no? Que potser augmenta la sensació de risc, sí, també, sí, no? La velocitat.
1: Sí. I quan vas de copilot, diguem, o vaja, o al darrere, et preocupa, també?
3: No.
1: O sigui, és només quan
3: tu tens... És un tema de confiança
1: tens...
3: a mi mateixa i tinc... El volant es converteix en una bomba de rellotgeria. És una bomba i que pot esclatar en qualsevol moment. Això és la meva sensació, que és irreal. Jo sóc conscient que és una cosa irreal, però per això estem treballant i posant molt bon remei.
1: No, ja que hi som, mira, jo em vaig treure el carret de conduir amb 29 anys. Mm-hmm. I pensava que no me'l trauria mai, perquè tenia la sensació, hòstia, és que un cotxe, tio... Però també per mi mateix deia, però si veus conduir... Em perdó, el més tonto del poble.
5: Anaves amb moto?
1: No.
5: Ni amb moto, tampoc.
1: Ara
5: tu anaves amb moto?
4: No.
5: No, tampoc,
1: jo bicicleta,
5: eh?
1: I gràcies. Bicicleta, sí. Però hi va haver-hi un moment que vaig dir, va, intentem-ho. I el primer dia que recordo em van posar a fer pràctiques aquí a Barcelona, a Plaça Espanya, que el senyor em diu, va, treu el cotxe.
0: I que ara què he de fer,
1: però
0: jo?
1: Com vols que tregui el cotxe?
0: Sí. A mi em va passar
1: boig?
0: Igual.
1: I mira, i mica en mica ho vaig anar fent. Quins petits... trucs es pot donar a gent com la Patrícia, per exemple, que necessiti mica en mica anar-ho superant? Això es pot superar,
2: sí,
1: o hi ha gent que no pot superar-ho,
2: sí,
1: mai?
2: Sí, es pot superar. El que passa que per mi és un procés d'aprenentatge, de desenvolupament personal i de gestió emocional. Llavors, clar, això que diu la gent, no? Condueix i t'has d'exposar i conduir. Però clar, la Patrícia ara mateix, si s'exposa a conduir, patirà una altra vegada segurament o passarà molt malament, i això fa que ho eviti més. Llavors, ha de començar per practicar tècniques de relaxació, per prendre consciència dels pensaments anticipatoris que apareixen, i una mica és com reaprendre a percebre la conducció d'una manera no tan perillosa, sinó més real. I progressivament, molt progressiu, una exposició molt progressiva, però tenint en compte els símptomes físics que apareixen i aquests pensaments anticipatoris catastròfics, doncs també de mica en mica anar-los ensenyant que no és tal el perill que pot passar realment.
1: Si teniu un dubte, deixem dir que recordar el telèfon, perquè veig que està trucant gent, però si algú ens vol compartir alguna experiència o vol fer alguna pregunta a la coach, 93-201-7474.
5: En els dos casos és bo, per exemple, agafar la temuda AP7 o les entrades a les rondes o la Plaça Espanya o aquí Francesc Macià, que és una coreografia...
1: No, que dius, Plaça Espanya no. I Francesc Macià
5: la plaça a la Zona Franca, és a dir, aquelles coreografies que dius, no, ens toquem de miracle. Va bé agafar-ho, per exemple, a la nit, quan hi ha molts menys cotxes.
2: Clar.
5: Aniria bé, per exemple, això?
2: Que siguin trajectes que ella ja coneix i que no hi hagi gaire trànsit.
5: Això,
2: en
5: vores que no hi hagi trànsit.
2: Clar,
5: perquè,
1: perquè en el teu cas, Àlex...
5: Fa una cara de susto.
1: No. Vas deixar de conduir durant molts anys,
4: sí,
1: perquè tenies també aquests pensaments de això és molt perillós, aquí puc tenir un accident.
4: Sí, o sigui, jo em vaig treure el carnet. Jo diria que l'última vegada que vaig conduir va ser el dia de l'examen, quasi. Saps què vull?
1: Yeah. O sigui, vas agafar el carnet,
4: vaig treure,
0: com dels meus.
4: Em va costar l'hòstia perquè vaig fer un munt d'exàmens, vaig provar com dos o tres dies allò, igualada a Manresa, tal, però perquè tocava, saps? I de sobte, bueno, el que deies a tu abans, que no el necessitava, es va anar rovellant la cosa, i sí, o sigui, pensar que de conduir em fa por, però sobretot pel tema de la velocitat. O sigui, a mi pensar que m'he de fotre dintre una màquina que es posa a 120 km per hora pel mig de l'autovia, igual que tots els altres cotxes que tinc al costat, em cago, saps? Però em cago, jo crec que és per el que dèieu abans, de que
5: clar.
4: Tinc el control. Perquè si vaig de copilot o de...
1: No, allà no tens por.
4: No.
1: No vas allò agafat allà i...
4: No. O sigui, no em fa por. I això em fa por ser jo qui porta el cotxe, però clarament és perquè he estat molts anys sense fer-ho.
1: I què t'ha fet fer ara el clic de dir, va, em poso a fer pràctiques, m'hi poso i vull superar aquesta por?
4: Doncs jo crec que ha sigut com...
1: És necessitat?
4: Una mica, també per qüestions laborals i així. En algun moment jo he rebutjat feines o no he pogut accedir a feines perquè no podia conduir.
1: Clar.
4: En plan, entrevistes, em deien, tens el carnet? I deia no. I pensaves que
1: però
4: sí.
1: Però el tenies.
4: Però sí que el tenia.
0: Clar, però estaves intentant evitar...
4: Però clar, pensaves que imagina't que m'agafen, no ho podré fer.
0: Sí.
4: I això, o sigui, em limita molt, també... hi ha un punt que penso, hòstia, tio, va, fa 13, 14 anys que vas a provar, pues, i sobretot com una mena de com d'analogia amb la vida, no? Estic en un any que penso, Àlex, has de superar les teves pors, o sigui, no només aquesta.
1: Mm-hmm. Ja, en general, vinga.
4: Conduir és una d'elles.
1: Perquè els vostres entorns us han ajudat o al revés? No ho entenen, va, no n'hi ha per tant, hòstia, tira, home, tira, que no passa res.
3: Hi ha de tot. No perquè no em vulguin ajudar, sinó perquè si ho has fet tota la vida, has conduït per
1: ciutat. No ho entenen, no?
0: No ho entenen. Perquè, què li passa, no?
3: Has tingut una conducció molt esportiva, ens has portat a tot arreu i ara això de cop i volta, però no ho entenen, però volen que estiguem bé.
5: I que ho superis, volen, sí, clar. Sí, clar. Sí, sí, sí.
1: Mira, ens truca el Carlos, que és conductor professional de camions i que diu que ens vol donar un consell. Escolta, escoltem un professional. Carlos, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Francesc i companyia, què tal? Com esteu?
1: Tu quants anys d'experiència tens conduint?
6: Jo porto 21 anys portant camions.
1: Val, molt bé, o sigui que tu ja ets un professional d'aquests XL. Què ens expliques? Què ens vols aconsellar? I sobretot per la gent que tingui por.
6: Pel tema de la noia que es diu Patricia, em sembla sí? Que ha dit que té por, sobretot a la P7. D'entrada volia empatia total. La P7 és un fàstic, sobretot el tram de Sant Cugat fins a Montornès la Roca, diguéssim, és fastigós. A qualsevol hora del dia, sobretot al baricentro, és molt lleig.
5: La sortida de Barberà és horrible.
6: Sí. L'única solució que hi ha per solucionar allò és fer la B40 i empalmar Granollers amb Terrassa Nord. ¿Vale? És l'única solució per alliberar trànsit de camions en aquella zona. Mm-hmm. És a dir, camions que vagin de França i vagin cap al sud, per estalviar-se, passar per Barberà, faran la volta de Granollers per la B40. 100%, garantit. Però això és un altre tema.
1: Això ara no ho podem resoldre ni li podem arreglar ràpid a la Patrícia, per desgràcia.
6: Per la Patrícia, per tothom, que jo entenc que se't posi un camió per darrere
1: fa por.
6: I quan se't comença a levantar, i ens passa molts camioners, que vols levantar aquell cotxe que va a 80 o a 85 i els nostres camions tallen el gas a 90... ¿Vale? Ah. Llavors, els volem avançar i ens passa molt que quan ja et poses al lateral, collons, de cop desperten i trepitgen una mica de gas i se'n tornen a anar, saps? Llavors, és una miqueta que us poseu en el lloc dels camioners, els camions tallen a 90. Si el cotxe, la via és de 120 o de 100, si el cotxe es posa a 95, ja no tindrà un camió darrere, perquè el camió a 90 talla, ¿vale? El gas. Llavors, si tu vas a 80, si tu vas a 85, a 88, el camió et menjarà, perquè el camió va a 90, vol anar a 90. Llavors, bona. És...
1: O sigui, si tu et poses a 100, el camió mai se t'acostarà, perquè tu vas a 100...
6: O a 95, el camió mai se t'acostarà, perquè el camió a 90 deixa d'accelerar. Vale?
1: Bé, mira, escolta, doncs...
5: És bo saber-ho.
1: Per donar-me un punt de tranquil·litat, de saber que el camió no es pot posar a 120, ja està.
6: No, o sigui, si algun camió li treu el limitador, la sanció que s'exposa és... bueno, és retirada de carnet, vull dir, no pot anar... No pot deslimitar-ho. Està
1: passa,
6: a 90...
1: Però passa? Eh? Hi ha conductors de camió més llestos que ho fan, això, o no?
6: Antigament hi havia més, ara està molt controlat. Pensa que abans els tacògrafs eren analògics, ara són digitals, i si et paren un control et poden demanar dades de conducció clar. De molt enrere. Llavors, si tu et paren i veuen que fa 2 mesos tenies una circulació a 100, està sancionat, d'acord? ¿Vale? Llavors, no, normalment, et diria, no vull dir 100%, però normalment el percentatge molt alt, a 90 quilòmetres els camions han de tallar, és que per llei han de tallar a 90. Hòstia, no poden tallar
1: quan
6: més.
1: Quan passen pel costat, a vegades sembla un AVE, eh?
0: Sí.
1: Que et passa un cotxe que sents...
6: Per això et dic que passa que hi ha molts cotxes que van a 88, que realment el que fan és molestar, saps? Llavors, si aquest cotxe es posa a 95 o a 100, ja està, ja te treus el camió de sobre, saps?
1: És el consell del Carlos. Carlos, t'agraïm que ens truquis. Ens escoltes molt el camió o què?
6: Cada dia, sí. Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio està posada al dial número 1.
1: Ara! Camioner, com els han... I ets al camió ara?
6: No, ja els divendres plego abans. Els divendres jo...
0: Doncs, fins i tot quan no és el camió ens escolta.
1: Doncs,
6: Sí, ara estic tornant cap a casa i estic arribant a Castelldefels. I ja,
1: ets el camioner preferit del programa del mes de maig. Ja està, ja tens el títol.
6: Bueno, agraït.
1: Carlos, gràcies per trucar-nos.
6: I molts ànims a la Patrícia i a tothom que conduir realment és molt divertit. Ens hem d'aprendre que, igual que hem après a portar un mòbil a la mà, que abans no ho portàvem, ja la fem servir el mòbil per tot,
1: també.
6: A conduir és un plaer. I poder desplaçar-te pels jocs, depenent de tu, és un plaer.
1: Carlos, una abraçada, gràcies.
6: Vinga, felicitats pel programa, adéu.
1: L'Àlex Reia diu, un plaer, que vols que tingui, no?
4: Sí, és que a mi no m'agrada. O sigui, a mi la idea de conduir crec que no m'agrada.
1: O sigui, un road trip per tu no és un bon pla.
4: Clar, bueno, sí, realment, mira, jo quan m'imagino això, fent road trip i tal, i m'imagino jo allà conduint amb el cotxe, també perquè he vist moltes pel·lis i moltes sèries i tal, dic, hòstia, vull...
0: Que xulo, no?
4: Que em fots sí. Però la que em poses de dintre el cotxe...
1: La que el road trip inclou l'AP7, dius, ja no vull road trip.
4: No. Així d'entrada no ho veig tan divertit. M'agradaria que m'agradés, eh?
1: Però ara en quin punt estàs? Estàs fent les pràctiques?
4: Sí, ara estic tornant a fer pràctiques.
1: I t'estàs sentint millor o encara és un suplici?
4: M'estic sentint millor, però perquè he canviat el xip. O sigui, tinc la voluntat, saps? Vull superar aquesta por. Fins ara no em volia sentir ni a parlar.
1: Aquesta és la manera que s'ha de fer? La coach va dient que sí? Així? S'ha de fer un canvi de xip i practicar,
2: sí,
1: diguem?
2: Sí, jo el que passa que el que sí que li diria és que hi ha molta gent que diu m'agradaria que m'agradés conduir, sí. Vale? Jo sóc professora de formació vial i no m'agrada conduir. No m'agrada.
1: Per què
2: dius? Uau. M'agrada ensenyar. Home. M'agrada acompanyar les persones...
1: Quina estafa és aquesta?
2: Que aprenen, sí, a vegades em pregunten per... Ostres, quin cotxe et compraries? Bueno, un que vagi bé, que estigui bé, vull dir...
4: Que tingui quatre rodes i un motor.
2: Quatre rodes.
1: Yeah. Clar, si té volant...
2: Mi, això, el vehicle és una eina que sí que et pot servir per guanyar temps, per gaudir del viatge, del road trip, on vulguis anar, de facilitar la feina, facilitar la vida, però l'acte de conduir, hi ha gent que li agrada molt i l'encanta, però tampoc t'has d'obligar a que t'hagi d'agradar. És una eina més, com un ganivet.
1: A mi no m'agradava i no conduïa i em semblava impossible, i ara, llargues distàncies no, però doncs un viatge que dius, mira, farem 3 hores... Doncs ho passo molt bé.
5: A mi no em fa res.
1: Feia molta por la velocitat i ara hem de vigilar amb el peu.
0: I com vas fer el clic aquest? Et va sortir sol?
1: Em vaig treure el carnet i vaig començar. Això sí, cotxe automàtic.
5: Ah,
1: no em posis un cotxe en marxa. Ara
5: saps la independència que et dona, no, més home, a més?
1: M'ho dius a mi que vivia a un poble que no té Renfe?
5: Club de lectura a l'escola maternal d'Andorra.
0: Som-hi, cap allà.
5: Sí. Ara aquesta tarda me'n vaig, que demà vinga al Mar Roig, cap al Priorat.
1: I em diu que estan trucant tants transportistes per donar-vos ànims i que... Que no tingueu por, que...
5: És un gust,
1: us poseu
5: assent
1: i el camió quedarà llum.
5: Escolta'm, i si no ha de frenar? Perquè sí que és veritat el que deia el Cesc, que fa una mica d'ensurt quan veus aquí darrere la maquinota enganxada, que a més alguns en aquesta sortida 7 i 8 de la C58, que és muerte... Bueno, no és molt, tranquils.
1: No, home,
5: no. Però que és realment molt... Fa molt neguit alguns camions, a més, quan intentes allò col·locar-te amb l'intermitent, vinga, deixa'm entrar, et piten... Vull dir, alguns són bastant nerviosets, no el nostre camioner del mes.
1: S'ha de tenir paciència, I si no, fer com jo un dia, que vaig saltar-me 6 sortides a Madrid perquè no tenia collons.
4: Ja.
1: No, la sortida bona, dic, arribarem a Toledo, és igual.
2: Passa res. A mi em passa això a Barcelona,
1: Exacte, també m'ho passa aquí. Passa que la M30 és malparida amb això. Cristina Rojas, la nostra coach que no li agrada conduir, però que sí que li agrada ensenyar a conduir. Gràcies per venir amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Patricia Santiago, molta sort. Segur que d'aquí uns mesos et podem trucar i ens diràs, mira, doncs ja...
5: Seguiment, volem seguiment.
1: Sí, perquè ho aconseguiràs, perquè això se'n surt. I mira, si no l'Àlex, que ha fet aquest canvi de xip, i d'aquí un estiu farà un road trip de 3.000 quilòmetres.
4: O que em passi de la Montse Guallar també estaria bé.
1: Una feina que t'obligui.
5: Ara no sé si era la Guallar o la Guillermina Mota, estic pensant, però les dues els hi va passar això, que van estar un temps sense conduir i després van dir, ostres, i ara he de tornar a conduir, doncs, vamos.
1: Vinga, doncs que tothom tingui molta sort. Gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio. Farem una pausa i ens n'anem amb cotxe a Riudellots de la Selva. A veure què ens explica el Xavi Pérez Escardó.
7: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
8: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT. Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Cada divendres busquem el poble més feliç de Catalunya i enviem el Xavier Pérez Esquerdo. Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda, Garriga.
1: On pares avui?
13: Mira, avui ens hem traslladat fins un poble envoltat de rius, masies, històries misterioses, tan misterioses que el nostre tècnic d'exteriors, el José Antonio Muñoz, frisa perquè algú li expliqui la vida del frare, un frare d'aquí, del segle XVI-XVII, a qui li atribueixen miracles, curacions i fins i tot profecies. No és cap llegenda, que les seves restes estan aquí encara, eh? Benvinguts al Riudellots de la Selva!
0: Olé, olé!
1: On ets, de Riudellots? On ets? Al centre?
13: Doncs mira, estàvem a la plaça de l'Ajuntament i ens hem traslladat a la plaça de l'Església.
1: Ah.
13: Que aquí hi ha més moviment, que ara hi haurà una activitat per nens aquí, totes les famílies que s'aproparan. I, no sé, esperem trobar alguna fórmula secreta de la felicitat o almenys alguna recepta que porti botifarra, perquè aquí són els reis de la Fira del Porc, amb el Fiporc. No sé si ho ha estat mai, però és una passada.
1: El Fiporc, no?
0: El Fiporc.
13: Jo he estat, eh? I s'hi menja molt bé. Està molt bé.
5: Serà que no ho dubtava?
13: Mira, em va fer una ruta per aquí en Pep Van. Nogué.
1: Apa! Mira, els guies, també.
13: Doncs, escolta'm, un dia amb mi, eh?
1: D'aquí 20 minuts tornem cap a Riudellots de la Selva per conèixer aquest frare. Saps que té una mica de pinta de frare, el José Antonio Muñoz? No, una mica?
13: Sí, és veritat. Ui, no et dic què està fent amb les mans.
1: Un frare del Betis, no?
13: Sí, del Betis.
1: El Padre Bético. Li diuen el Padre Bético.
13: Ara ja li ha agradat més, això.
1: Claro. El Padre Bético.
13: Veïns de Riudellots, esteu preparats per ser el poble més feliç de Catalunya o no?
14: Sí!
13: Esperem després, eh?
1: Molt bé, serà una secció de pel·lícula.
13: Fins ara. Lights, camera, action, that's it.
1: És divendres, és dia d'estrenes de la cartellera, i no només de la cartellera. És dia d'estrenes de sales de cinema.
0: Ah, sí?
1: A Barcelona podreu ara gaudir les pel·lícules estirats gairebé com el sofà de casa, amb una copa de vi i un aperitiu.
5: Perdona.
1: Això fins ara jo ho podia fer a casa meva, i tu, Judit, a la teva.
0: Amb el teu projector.
1: Amb el projector que... Ole. Doncs ara es podrà fer el Movie Gran Sarrià Club, el primer cinema premium de la ciutat.
0: Carai.
1: I, evidentment, si és una cosa premium, doncs la nostra redactora del Gourmet del Corte Inglés és la Marta del Cor. Marta, bona tarda.
15: Molt bona.
0: Premium depèn del dia, eh? Em sentiu?
1: Ara sí.
0: Em sentiu? Sí? Ah, vale. Us deia, dic premium depèn del dia, eh? No cada dia he tingut tardes premium amb vosaltres.
15: No, tu sempre ets premium, Marta.
1: Però t'estàs queixant.
0: No, però escolta'm. No m'estic queixant, no. I m'encanta on m'heu enviat avui, d'entrada, perquè això...
1: Sobre, anem al cine.
15: Això també és veritat.
0: Sí, el que m'agradaria és veure alguna de les pel·lícules, també us ho dic, però vaja. De moment, jo el que he fet és a les sales, és espectacular. Per començar, que això és un refugi climàtic, amb la calorada que fa avui a Barcelona, i crec que bona part de Catalunya, és un lloc meravellós per passar la tarda. Però és que, a més, he estat en una de les sales, hem hagut de sortir, perquè, clar, ara ja començaven les projeccions i no volíem molestar aquí la gent que ha vingut a veure pel·lícules, però he provat aquests seients.
1: I què?
0: Si és un seient, t'has d'imaginar, és un seient de més de mig metre d'ample.
1: Oh, vale. Perfecte.
14: amb aire condicionat.
0: Oh.
14: Tens una tauleta...
1: Però l'aire condicionat el té al seient o a la sala?
5: Ve directe, no? No, entenc
14: té la sala.
5: Que dius.
14: El té a la sala. No, no, no, és que et vingui directe a tu, perquè si no acabaries amb un refredat espectacular.
5: No, vull dir que el podries graduar també si et venia directe, clar.
14: Sí, mira, ja li, ara, ara amb la persona amb qui parlarem, que ara us el presentaré, li, ja li suggerirem aquesta idea, però us he de dir que estava molt ben climatitzada, eh? No és d'allò que vas al cinema i t'has
1: no
14: de posar
1: falta manta.
14: Cap amb un abric, no, no cal.
0: Bé.
14: Doncs, com us deia, també una tauleta on t'hi pots posar doncs, unes olivetes, uns teus de formatge, un biquini, unes cotnes, una copeta de vi...
0: Cotnes.
14: Us he de dir que he hagut de buscar com es deia Torrezno en català.
1: Les cotnes.
0: Les cotnes de tota la vida.
1: Potser molt saludables, però són boníssimes.
0: Són bones.
14: Són boníssimes. Sí. Doncs tot això és el que podeu gaudir des d'ara al Movie Sarrià Club, que és el primer, com deia, cinema premium de Barcelona, amb 8 sales totalment renovades. De moment n'han estrenat 7. I tinc al costat l'ideòleg, el responsable d'aquesta sala, que és en Pere Balanyà, el propietari del cinema Es Movie. Bona tarda, Pere.
16: Hola, bones tardes.
14: A veure,
1: un moment, és Balanyà dels, és dels Balanyà?
16: Sí, sí, de tota la vida.
1: Home, això és un nom...
0: Ah, senyor Balanyà.
1: És un nom que fa pantalla, fa teatre, fa escena.
14: Fa tot.
1: Carai,
14: sí, he tingut aquí el Balanyà, el Balanyà amb nosaltres, l'he tingut, he compartit sala de cinema amb ell, i escolta, el que parla també ell, després de provar aquestes butaques tan còmodes, que són gairebé més còmodes que els sofàs de les cases de molta gent,
1: no
14: clar, jo el que m'he preguntat és si és gaire difícil fer fora la gent d'aquestes sales, perquè clar, després de veure la pel·li dius, jo d'aquí no em moc.
16: Home, no, no, no. Quan acaba la sessió la gent més o menys surt, bueno, més o menys no, surten de la sala quan acaba la pel·li, i acaba la projecció, i bé, no, no, de moment no s'ha quedat ningú a cap sessió com si fos un programa doble. Sí que és cert que algun cop, o, bueno, ens portem una setmana, l'altre dia va venir aquí la meva filla a veure una pel·li, no diré la pel·li, i, bueno, jo que el senyor que estava a la fila de darrere sembla que es va dormir, però jo crec que no valia gran cosa, eh?
14: Home, jo us he de dir que no m'estanya que s'adormin, perquè és que amb lo còmodes que són aquests seients de debò, que és per quedar-te clapat, a no ser, clar, que estiguis veient una bona pel·lícula que llavors et té captivat...
1: Perquè, Marta, són d'aquelles que tenen un botonet que fas... i s'estira?
14: Sí, sí. Oh. No, no, apretes un botó, és motoritzat. Apretes un botó i llavors se t'aixeca la, diguem, la part del repòs a peu, se t'estiren els peus, no et queden els peus penjant, allò que després et queden les cames adormides. No, no, no, et quedes allà totalment estirat, també se't reclina l'esquena i, a més, també tens, que això m'ha agradat, aquest detall, tens un... per carregar el mòbil.
1: Oh.
14: Que el mòbil no s'ha de mirar quan vas al cinema, però és allò que quan surts...
1: Ja surts amb la bateria,
14: ja surts amb la bateria carregada.
1: Per explicar l'experiència.
0: O per mirar el mapa per tornar a casa.
14: Exacte.
1: A veure, amb el senyor Balanyà, això que als Estats Units, per exemple, sí que és més habitual, aquí a Europa no és tan habitual aquest tipus de seients tan còmodes i amb tants luxes?
16: Bueno, mica en mica, perdó. Sí, mica en mica s'està fent còmode. A veure, una mica hem decidit fer aquestes noves sales. Bueno, ens agradi o no ens agradi, el cinema doncs, ha passat una època molt dolenta, per derivant d'uns motius que tots sabem, i avui en dia té una competència ferotge, a casa tothom té un munt de plataformes i té moltes opcions doncs, per estar a casa veient pel·lícules, documentals o allò que estigui més oportú. Llavors, bueno, doncs, ens vam plantejar ja fa uns mesos renovar aquestes sales. Primer vam començar amb una renovació més tranquil·la, però ens vam anar engrescant i liant, per dir d'alguna manera, i finalment hem acabat fent aquestes sales. Bueno, totes les butaques són reclinables, tenen, com deia ella, una safata perquè puguis prendre tranquil·lament els productes que vulguis comprar al bar.
14: I això que dèiem ara de tot el que pots gaudir menjant, clar, jo he recitat part de l'oferta gastronòmica que teniu, però jo el que volia saber si la gent encara el que vol és menjar crispetes.
16: Bueno, sí, jo crec que tenen de conèixer que les crispetes són, per dir d'alguna manera, pues, els campions de lliga, per dir d'alguna manera. No?
0: Clar, però si pots combinar unes crispetes i unes olivetes, no?
16: Sí, un plus. Sí, això sí, clar que es pot combinar, però sí, sí.
14: Clar, i amb una copeta de vi, amb una cerveseta, amb un vermut...
5: Una meravella.
1: A veure, la pregunta clau.
16: Si
1: és més...
16: una Coca-Cola també no passa res, eh?
1: És més carna aquesta sala que les altres sales, o com més de cares?
16: No, els preus, miri, els preus són dilluns, dimarts, dimecres i dijous, són 11 euros... i divendres i diumenge 13 euros. Són uns preus que tampoc estan més o menys en la línia d'altres sales. Són unes sales que estan molt ben equipades, són unes sales molt còmodes, ara sense fer bromes, eh? Són unes sales molt còmodes. A veure, pots reclinar el seient i si no et sentes tranquil·lament al seient i veus la pel·lícula, doncs pots assentar-te allà.
1: Clar, clar.
16: No hi ha cap obligació, mare meva. Llavors, a partir d'aquí, doncs crec que el preu és raonable.
1: I heu notat que, ostres, la cosa té interès, la gent ve més del que venien abans de canviar-ho.
16: Sí, sí, a veure, vam obrir el divendres passat, de fet ahir va complir una setmana exacta. Ho hem comparat amb la mateixa setmana de l'any passat, amb aquestes mateixes sales, quan eren, diguem, unes sales estàndards, i sí, s'ha produït un aproximadament un increment d'un 18% de públic.
14: Caram, no està això està funcionant. I mira, jo, si us sembla, per, no sé si us voleu animar vosaltres quan acabeu el programa, o els oients quan, vaja, quan acabin de treballar o el que estiguin fent, que ens facin per una recomanació. Què podem anar a veure avui al cinema, ja que a més és...
1: Va, aprofitem, espera, aprofitem. Va, una pel·lícula que estigui bé.
16: Jo, bueno, jo, a veure, no he vist el drama, la pel·lícula que s'està...
5: Ah, aquesta m'interessa molt.
0: La Zendaya.
16: M'han parlat molt bé i sí que he vist Michael, que està molt bé, vull dir...
1: Molt bé.
16: És bueno, una part de la carrera de Michael Jackson, i realment és una pel·li que està molt bé. Jo la vaig agafar quan es va estrenar, ja fa ben bé 4 setmanes, i no l'he repetida, però està molt bé, i aquí també s'està exhibint.
1: Doncs mira, aquesta és la recomanació que ens fa un senyor Balanyà, per tant, això va bastant a missa. Marta del Cor, doncs res, porta'ns unes crispetes, ni que sigui.
14: Em dones permís per quedar-me a veure una pel·li?
1: No.
0: Sí, home!
1: No, perquè si no, no tornarà...
0: No us treballant i tu al cinema.
1: No, tu portes les crispetes. Vinga, i després, ja quan acabis, vas al cinema. Marta del Cor, gràcies. Una pausa, ara venim.
17: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya.
17: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
19: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
20: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
21: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
20: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
22: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
25: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
26: El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
29: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
30: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
31: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
32: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
33: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3Cat al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3Cat en viu.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Marta Montaner, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Roger Carandell, bona tarda.
34: Bona tarda.
1: Com aneu de veu?
34: Molt bé.
0: Molt bé, per què?
1: Home, per què?
34: Tu faries millor, veig.
0: La Juliana, sí.
1: La Juliana.
0: La Juliana té molt bona veu.
1: Molt bé. M'agrada molt com canta la Juliana.
0: Ella sempre és una barreja entre Maya Montero i Manu Guix. Sí. I a partir d'aquí ella va fluint.
34: I com cantant de gospel, segons.
0: Sí, exacte. Té com un nervi que li surt de dins.
1: Fareu tema o no, això?
34: Mira, ho farem dilluns perquè tenim moltes altres coses.
1: Que ho fèiem avui.
0: No, és que ho havíem de fer avui, però...
34: A última hora, i li volem donar una mica de temps, perquè són tres concerts a Madrid.
1: A veure si millora.
34: Ahir era el primer, a veure com va avui.
2: Què li passa a aquesta noia?
1: És que està passada ja de...
2: No, passada no, deu tenir un problema d'oïdes, que no afina ni una nota.
0: No ho sabem.
1: Fatal. No pot.
34: No ho sé, si baixant el to potser cantaria millor.
1: Si tu assages, deuen assajar algun dia, no?
0: Sí, espero que sí.
1: Els assajos ja deu ser això.
0: Més que res, que no és una solista, vull dir que és una banda, no? L'Oreja de Van Gogh, i que hi ha altra gent que suposo que se n'adona que hi ha notes que no són.
1: Va fent clinc, clinc, clinc, clinc, no?
0: A veure, la gent està contenta perquè és el factor de la nostàlgia, però clar...
1: Bé, això serà dilluns, llavors avui
0: què? Avui què farem? De què va el programa,
34: Roger? Per exemple, hi ha Úrsula Corberó, que està fent un rodatge a Barcelona, i hem com resseguit els llocs on està rodant, perquè està tancant bars, hi ha els veïns
1: pendents... Però tancant bars per...
34: Han tancat, per exemple, un bar a Terres Gironines, on s'està fent el rodatge de l'Úrsula Corberó.
1: Sabem de què és el rodatge?
34: De la nova sèrie aquesta, El Chacal, tu l'has vist?
2: Ah, Chacal.
34: Va
2: anar a la casita, ella, la Úrsula.
0: Sí, la tenim molt instal·lada aquí. Que bé. Tenyida d'arròs. Nova era.
3: Aquest nou look, amb el serrallet, no?
0: Exacte, una mica Tòquio, però amb rosa.
34: Cantarem que és pel... Jo m'he fet...
0: Jo també, entès que és per l'exigència de guió.
34: Exacte, perquè és un rosa molt fort.
1: Doncs això, no? Seguim un Úrsula Corberó.
34: Sí, una mica.
0: I una mica de dosi de sucre amb l'Aitana i amb Plecs. Saps aquell àudio que em vas posar de l'Aitana felicitant-me, que era amb intel·ligència artificial? Aquell riure es notava molt que era fals. Però, en canvi, el que sentirem avui és el riure de l'amor.
1: Fan-li els abdominals.
0: Ah, li toca els abdominals.
1: L'he vist.
0: T'agraden Plecs?
1: Anem a fer un berenar.
0: Sí que t'agrada.
4: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: Qui sap si els abdominals de Plecs, en Braille, hi diu... Forn de Cabrianes ha guanyat el concurs del Gremi de Flaquers a la millor coca de xocolata. Bravo, de Sant Joan.
0: Molt bé.
1: Pels meus oients, la millor coca.
0: Clar.
1: Això també ho deia Pablo Escobar. A veure...
0: Mare meva.
1: És una broma. La coca del Forn de Cabrianes és excel·lent, ha guanyat aquest premi i avui ha rebut una d'aquestes coques de les nostres, la Joana. Joana, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: És molt llaminera, m'han dit, eh?
5: Déu-n'hi-do. Sí, sí. La persona que m'ho ha regalat ho sap prou bé.
1: Perquè ja no queda coca?
5: Gairebé no. Però l'he compartida, eh?
1: Ah.
5: L'he compartida.
1: I qui creus que te l'envia?
5: Com?
1: Qui creus que te l'envia, aquesta coca?
5: Una filla meva, que es diu Helena.
0: Ho estic claríssim.
1: Perquè quants fills o filles tens?
5: En tinc dues.
1: I ha de ser l'Helena, eh?
5: Ha de ser l'Helena perquè aquest tipus de sorpreses sol fer-les ella.
1: Ai, que no sigui la preferida, l'Helena. Bé, ara...
5: M'equivoco?
1: No, ho sé. Ara et saludarà i a veure si és l'Helena o no, és l'altra. No.
5: A veure,
1: ja pots saludar.
5: Molt bé.
6: Hola, bona tarda, mama. Què tal? Hola,
5: carinyo.
6: Ho heu endevinat? Sí, mami, no se't pot enganyar.
5: Sí. Molt bé, fantàstic, eh? Quina sorpresa, tan gran, no?
6: Ai, que bé.
5: Molt bé, Helena, moltes gràcies, eh?
1: Helena.
5: Quines coses pensa, filla.
1: Helena, per què li has pogut enviar el berenar a la mare?
6: Home, mira, perquè em fa com molta il·lusió que pugui rebre, no?, aquesta coca, aquest berenar, perquè també penso això, que és una molt bona iniciativa per part vostra, del vostre programa, i em fa gràcia que feu també, que doneu aquesta possibilitat, vaja, als oients.
1: Que bé. I la teva germana és menys detallista que tu, poder?
6: No, les dues molt. No. Està clar que això estem totes dues amb això.
1: Joana...
6: De cuidar els pares.
1: Què dic?
5: Però tu ets una més creativa, Helena. Ui. Aquest tipus de coses típic teu. Bueno,
34: doncs és així.
1: Doncs escolta, no...
0: No serem nosaltres qui dirà el contrari.
1: No engegarem una discussió familiar aquí, quan la bona voluntat és el que ens guia en aquest programa. Doncs, Helena, Joana, que ho gaudiu molt i
5: doncs
1: res.
5: Doncs gràcies a tots.
1: Guardeu-n'hi un tros a l'altre. Com es diu l'altra germana? Almenys mencionem-la.
5: Es diu Eva.
1: Doncs per l'Eva i l'Helena i la Joana, un petó per totes tres.
5: Molt bé.
1: Vinga.
5: Moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies
5: a tots, eh?
1: A tu.
5: Adéu.
1: Aquí hi haurà un afterwork aquí que veuràs tu.
34: M'encanta la Joana.
1: A l'Elisenda Roca. Fins la propera.
2: Fins aviat.
1: A les 6, Plex i Aitana. I més coses.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert.
2: Es reprèn la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte laboral del sector. Ara la consellera, Esther Niubó, es reuneix a porta tancada amb cada un dels sindicats per separat. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava d'uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals, tot plegat mentre els manifestants tallen la Via Augusta. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Raül Orgales i Maria Costa. Maria, bona tarda.
8: Bona tarda. Desenes de manifestants han tornat a tallar Via Augusta com a símbol de protesta, mentre a dins continuen els contactes d'educació. Ara no hi ha cap reunió en marxa encara, però el departament ha optat per reunir-se individualment en cada sindicat. Ja ho ha fet amb USTEC i professors de secundària i ara ha cridat el sindicat CGT, Intersindical i COS. L'objectiu és escoltar les peticions de cada sindicat. Més enllà de la d'incrementar els 400 euros de més, queden encara serrells per tancar. Per exemple, concretar el pla de xoc per l'escola inclusiva, com s'ho faran per reduir les ràtios, la internalització de les vetlladores i que també el personal d'atenció educativa pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta. Unitat mòbil, Raül Orgales, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
2: Més notícies, Cèlia Forment.
10: La Comissió Europea aprova el multimilionari pla d'ajudes del govern espanyol per evitar grans apagades com la de l'any passat. Són 9.000 milions d'euros que es pagaran al llarg dels propers 10 anys als diferents sectors industrials i a les grans companyies energètiques. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Amb aquest aval, Madrid té via lliure per enllestir el procés. L'objectiu és que sempre hi hagi prou electricitat a l'estat espanyol, fins i tot en els moments de més demanda o d'escassetat. Per això s'injectaran diners a les grans energètiques com Naturgy, Endesa o Iberdrola, per garantir que produeixen prou electricitat. Però, per una altra banda, Madrid també pagarà a les empreses de diferents sectors industrials que es comprometin a reduir el seu consum elèctric. Són 9.000 milions d'euros d'ajudes distribuïts per l'estat espanyol amb licitacions públiques, però qui els pagarà seran els consumidors via recàrrecs en la factura de la llum. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'AIREF detecta certa vulnerabilitat en el model per l'envelliment de la població i les tensions econòmiques i recomana que es modifiquin les regles de despesa per garantir-ne la sostenibilitat.
10: La multinacional química Kemira invertirà 40 milions d'euros a les seves instal·lacions de la Canonja, al Tarragonès. La firma finlandesa construirà la primera planta de reactivació de carbó actiu a la península Ibèrica. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Bona tarda. 20 milions es destinaran a construir aquesta planta pionera que estarà enllestida el 2029. Amb aquesta inversió, Kemira preveu doblar la facturació a la Canonja. Els altres 20 milions seran per impulsar la producció de clorhidrat d'alumini utilitzat principalment en el tractament d'aigua potable en depuradores. Aquesta planta ja s'està executant i estarà operativa el 2028. Kemira és líder a Europa i al nord d'Àfrica en el tractament d'aigües. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: I mor als 86 anys l'exdirector de la Reial Acadèmia Espanyola, José Manuel Bleco. A la seva etapa al capdavant de la institució va estar marcada per les dificultats econòmiques a causa de les retallades en l'aportació de l'Estat. Bleco, que ocupava la cadira H de la RAE, va prendre possessió del càrrec el 2006 i en la seva tasca en aquesta institució destaca com a responsable del volum Fonètica i Fonologia de les dues edicions de la nova gramàtica de la llengua espanyola publicades el 2011 i el 2025. I a aquesta hora sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Operació sortida de divendres. Connectem amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda. Les vies que presenten més retencions a aquesta hora són diferents trams de la P7, entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud, a Sant Cugat del Vallès en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i també de Mollet del Vallès a La Roca en sentit nord. La C60 també entre La Roca i Argentona en sentit sud cap a Mataró. També van molt congestionades les rondes barcelonines, especialment la ronda de dalt de Pedralbes al passeig de Valldaura en sentit Besòs i la ronda litoral de la Zona Franca a la Barceloneta també en sentit Besòs. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
2: Esports, Sergi Andreu, bona tarda.
14: Bona tarda. El Barça ha de presentar aquesta tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Es tracta del davanter anglès de 25 anys, Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. També en futbol, el Sabadell juga aquest vespre a les 9 l'anada del play-off de semifinals a segona divisió al camp del Madrid-Castella. L'Europa jugarà diumenge amb el Celta B. En bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Destaquen aquests partits a les 6 Manresa-Madrid, a 2:15 Girona-Joventut, Andorra-Barça i UCAM-Murcia-Lleida. El Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 de vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. I en hoquei patins, avui comença el play-off de semifinals de l'hoquei Lliga masculina amb el primer partit de l'eliminatòria, Liceu-Calafell. Demà es jugarà el primer partit del Barça-Igualada.
15: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. L'any 1938, la Universitat Harvard va iniciar l'estudi científic més llarg de la història sobre la felicitat. Durant més de 80 anys, ha seguit la vida de milers de persones per descobrir un secret. No són els diners ni la fama el que ens fa feliços, sinó les nostres relacions i el sentiment de pertinença. La tarda de Catalunya Ràdio recull aquest llegat per trobar on es viu millor. Si creus que el teu poble té les claus de la felicitat, prepara't, perquè potser avui descobrirem el poble més feliç de Catalunya.
1: Cinc i set minuts de la tarda. El Xavier Pérez Esquerdo el tenim a la plaça de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. Xavier, bona tarda de nou.
2: Què tal, Garriga? Doncs mira, res, ens hem traslladat 50 metres més enllà. Som a la plaça de l'Església ara. I escolta, aquest poble té esperit típic de la vida de poble, perquè té indústria. Tota la indústria de Girona doncs és aquí. Té música, té cinemes, té històries medievals i algun misteri que avui ara algú ens comentarà. Perquè hi ha documents del segle IX que ja mencionen Riudellots de la Selva com Riudellotto. Sembla italià, això, eh?
1: Riudellotto.
2: Però resulta que aquell Riudellots no és el Riudellots d'ara. Es va haver de traslladar al segle XV per culpa d'unes inundacions del riu Unyà. Bé, això és el que es diu, eh? Ara mirarem si realment és veritat o no. Però bueno, a veure si això dona punts per ser el poble més feliç de Catalunya, sí o no?
3: Sí!
2: I a veure, començarem amb algú que porta el cognom del venerable Fra Dalmau Siurana. Ell és descendent d'aquest frare dominic del segle XVI i aquí molts atribuïen miracles i profecies. Josep Maria Siurana, què tal?
4: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Vostè què seria, rebesanet o què?
4: Ui, no sé, molt enllà.
2: Del Fra Dalmau. Expliqui'ns primer qui era Fra Dalmau Siurana.
4: Fra Dalmau Siurana va néixer aquí a Riudellots de la Selva, en una casa que es diu Mas Siurana, que encara existeix, anant cap a Sant Andreu Salou, i era un home molt pietós i va professar en el convent de Sant Domènec de Girona, on va viure tota la seva vida adulta i on va morir.
2: O sigui, la resta són aquí, oi?
4: Sí, durant la desamortització de Mendizábal, les restes es van traslladar del convent de Girona a l'església parroquial de Riudellots de la Selva.
2: Caram, tenir un sant tan a prop, que va fent miracles. Quins miracles es parlen d'ell d'aquí?
4: Un dels que més sorprèn és que es diu de Fra Dalmau que era capaç de fer sortir roses en jardins on ja no en quedaven.
1: Carai.
4: Per portar aquestes roses doncs, a la Mare de Déu del Roser.
2: Que bonic! Quina història més maca!
4: Sí.
2: Bueno, per això hi ha tants rosers, no?, per aquí.
4: Justament per això intentem mantenir els rosers en aquest poble, sí.
2: Bueno, moltes gràcies. I ara anem amb un nom que m'encanta, Elvis. Elvis, Elvis, no?
5: Elvis, Elvis.
2: Elvis, Elvis mallorquí, a sobre. Per què t'han posat Elvis?
5: Això és els meus pares. Van trobar que era un bon nom i van fer que els amics de la família i els parents votessin en una llista de diversos noms i va guanyar aquest. Ja està.
2: Elvis, escolta, ets historiador, sí. I estàs juntament amb l'arxiver, que és en Joan Boades. Què tal, com esteu?
6: Molt bé.
2: On era abans Riudellotto? O com ho hem de dir, això?
5: Riudellots, el que passa que és en llatí, diguem això, i per tant hauria de ser allà on és ara. El que passa que hi ha una llegenda del segle XV, una llegenda escrita al segle XVIII, però que parla del segle XV, dient que sembla que s'hauria desmuntat el poble per traslladar uns metres més cap aquí, diguem, però que quedava en un lloc que estava igualment inundable, com està ara. L'església està col·locada en un lloc inundable i si va canviar de lloc, no va canviar per gaire res. El que passa que, mentre no s'escavi l'església, l'interior, doncs no podem saber si hi havia una església interior o no, però fa l'efecte que està allà mateix, el poble.
2: Bueno, mira, esteu al mateix lloc. Escolta, i Joan, aquí se'n parla molt de masies. Quines són les que tenen més història?
6: Home, unes quantes, però, per exemple, comencem pels que la tenen torre, una torre adossada, la Torre Ponça, que és una masia sensacional, Can Masgrau, el Mas Batlle o Can Ros, que també no és tan perceptible, però està enganxada, però després hi ha cases que sense tenir torre, Can Calderó, Can Calderó Nou i Can Calderó Vell, una que té una ermita en l'interior de la casa també, o Can Siurana, que precisament, ara que deia el nostre company,
2: sí, del frare,
6: la casa del parent, que no descendent, diguem-ne, que no era l'avi, el rebesavi directe, perquè, esclar, els frares i els capellans no se li en tenien fills.
1: Per tant, solien.
6: No és línia ben bé directa. No, bueno, tampoc és improbable, però en aquest cas hem de pensar que si és sant, no.
2: Escolta, els historiadors... Sou... Bueno, no és sant, és venerable.
6: Bueno, però ja ho serà.
2: Bueno, a veure quins miracles més fa. Escolta, això, els historiadors sou l'única gent que podeu emocionar-nos amb una pedra, no? Quina és aquesta pedra que no ens podem perdre aquí a Riudellots?
5: Bé, de fet, a Riudellots el que hi ha és una cosa que no es pot veure i que té una paraula que no existeix a cap diccionari, que es diu xarrabasco.
1: Ho
5: has sentit?
2: Xarrabasco?
1: Què és un xarrabasco?
5: Un xarrabasco és un indret al mig dels boscos on passaven en camins antics, però està tan enverdissat que no veus que hi ha un camí, perquè no ho veus, diguem, està així, però si ho neteges es veu que hi passava un antic camí. Per Riudellots passava segurament l'antic camí de Girona a Caldes, que resulta que si Caldes era una vila, una ciutat romana, amb balnearis romans, i Girona era una ciutat romana, doncs podria ser l'antiga Via Augusta romana. Per tant, tenim un petit secret, que ara ho dissimulem dient que és un xarrabasco, que ningú sap el que és, perquè no surt ni el diccionari.
2: Però era la Via Augusta.
5: És molt probable que sigui la Via Augusta.
2: Tots els camins porten a Roma, eh?
5: Exacte, i passen per Riudellots, diguem, això. També hi tenim de tot, diguem.
6: No, i amb molta probabilitat la gent de Riudellots era molt sana i feliç perquè anava a prendre banys a Caldes de Malavella, que es deia Aquis Boconis.
2: I així esteu de feliços.
6: I tant, naturalment.
2: Martí Ribas, què tal?
3: Hola, bona tarda.
2: Ets membre de la Junta de l'Associació Sardanista, impulsor del concurs de sardanes obligades i, a més, promotor d'aquest concurs. Com va néixer aquest concurs de sardanes obligades?
3: Aquest concurs de sardanes obligades va néixer amb la idea de que l'any passat fèiem 40 anys l'agrupació i volia fer una cosa nova, una cosa que jo ja portava de cap feia molts anys, i aquí vam posar en pràctica, que era fer un concurs de sardanes obligades de compositors de fins a 40 anys.
2: Però això d'obligades per què?
1: Què vol dir obligades?
3: Obligades vol dir que hi ha un instrument de la cobla, o dos o tres, depèn del compositor, que destaquen sobre els altres, o sigui que treballen molt més que els altres.
1: Ah.
3: I això es diu obligada, o sigui que quan sentiu jo que sé una sardana obligada de tenora, doncs sentireu la tenora que treballa molt, que bufa molt fort i fa unes notes molt altes que normalment la cobla no fa. Això no és una sardana obligada. Però clar, n'hi ha des d'un instrument fins a la cobla entera, que són 11-12 músics. Vull dir, això depèn del compositor.
2: I hi ha joves que s'apunten a ballar sardanes o no?
3: Sí, home, aquí a Riudellots estem fent un curset aquest any, que entre tots som 55 i de joves som uns 20, més o menys.
2: Que sou el Tinder de les sardanes?
3: Som el Tinder de les sardanes, sí, sí.
2: Vull dir que... Sí,
3: sí, eh? Sí. La gent és molt feliç aquí ballant sardanes, s'ho passen molt bé. Els fem suar molt, però s'ho passen molt bé, perquè nosaltres diguem que volem plegar, i ells diuen que no, pleguem, que volen venir. I nosaltres, doncs, aquí, forts i ferms, aquí, aguantant la sardana que, i la cultura catalana, que és el que s'ha d'aguantar.
2: M'encanta, Martí. Escolta, quina és aquesta millor escena que has vist en una ballada de sardanes aquí a Riudellots?
3: Home, aquí a Riudellots ja fa, dic, 40 anys que fem sardanes, i va ser sobre els anys 90 i alguna cosa, en el pavelló, van posar-hi 1.200 persones ballant sardanes.
2: Un una rotllana de 1.200 persones?
3: No, una rotllana no, 1.200 persones ballant sardanes dintre el pavelló.
1: Home, és que una rotllana de 1.200 persones...
3: Ostres. No, això no ho hem fet. Ah, poder un dia ho farem, perquè ja ho dic en ment, això.
2: Sí, que tu ets molt engrescador,
1: home,
2: eh?
1: Home, veig el Martín valentonadíssim.
2: Gràcies, Martí.
3: Vale, gràcies.
2: Tenim el Xavier Dilmé, que és el president de la Coral de les Veus del CRIC i membre actiu i promotor de concerts de coral. Què tal, Xavier?
7: Molt bona tarda.
2: Estàs acompanyat de la Lluïsa Garriga. No sou parents, no?
1: No,
2: en francès?
1: Principi no.
8: No, penso que no, eh?
2: Ets membre de la Junta.
8: Sí.
7: Sí, sí, som membres de la Junta.
2: Escolta, què fas a la coral, tu, Lluïsa?
8: Doncs mira, jo procuro que en aquest curs...
2: A part de cantar, clar.
8: Ah, sí, cantar és el més important, perquè això ens fa molt feliços i fa feliç a molta gent, els que cantem i els que ens escolten. Almenys ho procurem.
1: Oi, però escolta, és que Lluïsa, que... ja tens bona veu només així parlant, eh?
8: Ai, gràcies.
1: O sigui, ja has quedat bé de gust sentir-te...
8: Potser sí, som de família.
1: No ho sé, però ara és que... Abans d'acabar ens cantaran alguna cosa, no? Ni que sigui la Lluïsa un solo, perquè amb aquesta veu que té... Seria bueno, malaguanyada.
8: Sí. Fa una mica de vergonya.
1: No.
2: Em parlaves abans d'uns tallers, no? O sigui, Garriga, si tu no saps cantar, ella t'ensenya.
1: Ah, a veure.
8: Sí. Aquest any ens hem proposat que a veure si hi ha persones que volen perdre la por a cantar i llavors promocionem aquests cursos.
1: Veus?
8: Aquests tallers de cant que els fem els dissabtes al matí. De moment n'hem fet dos, eh? Tampoc és que n'haguem fet molts, però continuarem. La gent perd la por a cantar, canta i és més feliç.
1: Ja clar, està, el problema és que la gent que no té por a cantar i canta malament. Aquest és el gran problema.
8: Però els tallers també ajuden a cantar.
1: Ah,
8: o sigui,
1: d'acord.
8: Una directora que ens...
2: No hi ha excuses, Francesc, eh?
1: Ja
2: t'hi vull demà aquí, eh?
1: Sí, sí.
2: I Xavier, escolta, aquell concert que no oblidaràs mai,
7: Nosaltres som el Sant Jordi, que sempre donem, fem homenatgem a persones que han ajudat a la coral o que a vegades, per l'edat que tenen, pues, o sigui, ho deixen, o deixen un càrrec i després continuen cantant, però que, bueno, aquests concerts són els més emocionats.
2: De Sant Jordi, clar. Sant Jordi. Albert Dubé, què tal? Director de la biblioteca.
9: Aquí, present.
2: És que estem a la plaça de l'Església, però també davant de la biblioteca,
9: estem
2: no?
9: Estem davant de la biblioteca.
2: I aquí que... teniu tota la família canalla aquí jugant amb... Què esteu fent?
9: Aquesta tarda estem fent un taller de cable, que és unes fustetes que munten estructures, i forma part de la programació trimestral de la biblioteca, que no para de fer activitats. De fet, el nostre objectiu, com comentava abans, és fer feliços els nens del poble i del poble en general. No
2: això estem passant molt bé, eh?
9: Molt bé, molt
2: bé. Estic jo per posar-me a fer les activitats, eh?
9: Avui tenim 30 nens inscrits, des de 3 a 11.

0: El teu plat preferit?
1: Si n'hagués de dir algun, hi ha l'arròs amb galta i la xulla a la brasa.
2: Carai, carai.
3: M'encanta, em quedo aquest cap de setmana aquí. Moltes gràcies.
4: Què? Escolta, que us animeu o no a cantar? I acabem així.
2: Ai, sí, va.
4: Sí, va, amb l'alcalde, que s'apunti amb nosaltres.
2: Carai,
4: Josep Maria Santa Maria, tu cantes o no?
5: Ho intentarem.
4: Són feliços, aquesta gent?
5: Molt, ja ho veus.
4: Vinga, doncs va, va, prepareu-vos. Per una estrofa, eh? No, que dic,
2: sí.
4: Això molt llarg, eh?
2: No, home, no, sí, no, sí, no, curtet, que hem d'anar a públic, tu.
4: Un, dos, tres.
2: Atenció.
6: Soc nascut.

0: terra.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. La Lluïsa
2: que no
1: cantava...
2: Que no es perdi mai aquesta essència.
1: La Lluïsa, la Lluïsa, sobretot.
2: Aquest certificat que us dono ara de Riudellots de la Selva. Sou el poble més feliç de Catalunya.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Doncs avui a Riudellots de la Selva coneixem les seves històries i la seva gent. Ara farem una pausa. Quan tornem, tinc, atenció, batalla cultural. Però abans fem triple connexió. Pa, pa, pa. Tres coses que estan passant. I com que passen, te les expliquem. Ara venim.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
7: Sí a tot.
6: Sí a tot.
7: Sí a tot.
6: Sí a tot.
8: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
9: Mira, mama, un estel fugat!
10: Demana un desig, corre!
9: Vull viure unes colònies així tots els estius.
11: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Abans de la batalla cultural, tenim tres punts d'interès informatiu que a aquesta hora estan amb certa tensió. D'entrada, el Departament d'Educació continuen les negociacions entre sindicats i govern. Maria Costa, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Seguim sense fumata blanca?
14: Exacte. Estem tots desitjant que puguem explicar això com a mínim a la ràdio aquest vespre. De moment, la reunió general, perquè ens entenguem, amb tots els sindicats està aturada. El que ha fet el departament aquesta tarda és provar-ho d'una altra manera, perquè, per dir-ho d'una manera simple, que és cridar files a cada sindicat. Ho ha fet amb USTEC, ho ha fet amb professors de secundària, ho ha fet amb la CGT, amb Intersindical i COS, per escoltar les seves peticions. Ara, ens acaben de dir fa uns minuts que aquesta reunió grossa amb tots els sindicats, amb tot el conjunt, començarà de nou a 5:45 de la tarda, i aquí és on hi han de tornar a haver doncs, totes les batusses que hem anat explicant cada dia. Sobre la taula dèiem aquells 400 euros, aquell increment de 400 euros que els sindicats continuen veient insuficient, volen més esforç econòmic per part del departament, i després hi ha doncs, serrells a tancar, que és com, per exemple, acabar d'explicar quin ha de ser concretar el pla de xoc per l'escola inclusiva, com s'ho faran per reduir aquestes ràtios, i arrencar un compromís important, veurem si acaba sent que podria fer engreixar aquest increment salarial, que és aconseguir que els sous es vagin revisant d'acord

0: amb l'IPC els propers anys. Per tant, encara molts dubtes en l'aire.
1: Si torna a posar d'aquí 20 minuts, la Maria Costa ens ho explica a Catalunya Ràdio, 3cat Info. Maria, gràcies, fins ara.
0: A vosaltres.
1: És un divendres que sembla gairebé d'estiu, però no sense el gairebé. Fa una calorada que s'estarrufa. I també en moviment a les carreteres, equip viari, Carmina Malagarriga. Tenim un divendres complicat?
2: Bona tarda, Francesc. Doncs mira, complicat o previsible, en tot cas, ja, perquè evidentment s'espesseix la P7 i ara tenim retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord, també del Papiol a Martorell en sentit sud i a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. Aquesta és la que arrossega més cotxes, però també en tenim, i pel que deies del cap de setmana, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord i en aquesta mateixa via, Palafolls, cap a l'enllaç amb la G600 que va cap a la costa. I finalment també, com era previsible, les rondes van plenes, però especialment la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat.
1: Doncs això és el que passa a l'equip viari. Carmina, gràcies.
2: De res, a tu.
1: I espera, perquè estem pendents de Mercato. Ramon Salmurri, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda?
1: És oficial...
3: Que el teu to d'il·lusió no seria exactament el que tinc jo ara mateix, també t'ho dic.
1: Però què està passant?
3: Doncs que no es concreta. Que no es concreta.
1: Però espera. Hem de posar música,
3: no, no, no,
1: de posar música d'atenció?
3: No.
1: Posa música d'atenció, Enric. No. Posa música d'atenció. Un moment.
3: Bé.
1: En aquests moments, quanta estona fa que el Barça hauria hagut de presentar Anthony Gordon segons la previsió inicial?
3: 4 hores i mitja.
1: 4 hores. No, home, no, és tensió, no és tristesa, és tensió.
3: No, sí que és tristesa, sí, home, tinc les toquestes 4 hores i mitja aquí esperant.
4: Que el sol.
1: Però sí, no sou al carrer, no?
3: No, afortunadament no som al carrer, però vaja...
1: És que ja no quedaria Ramon Salmurri si fos al carrer.
3: M'han convocat a la 1 del migdia, són 6:15 de la tarda i continuo aquí esperant.
1: Però us han dit ja què està passant o no, exactament?
3: Bé, que hi ha un problema de burocràcia, de papers, d'advocats a Aràbia, perquè en un cas és propietat de l'Aràbia Saudita, també al Regne Unit i a l'Estat espanyol, i que això està demorant. El club hi ha confiança absoluta. O sigui, no en cap moment perilla l'operació.
1: No, però avui ho sabrem?
3: Però sí, en principi...
1: On acabarà abans, la Conselleria d'Educació o al Camp Nou?
3: Mira, l'última previsió és que a partir de 6:45 aproximadament podria ser.
1: Que no anunciïn Anthony Gordon a la Conselleria d'Educació?
4: Si no ve per la P7.
1: Almenys tindrien una cosa bona
5: a explicar. Sí.
1: Vaja, esperem que sigui bona. Doncs bé, Salmurri, al tot cost esperem tenir-ho, això, eh?
3: No, i escolta, tens un altre punt que has d'estar pendent.
1: Espera't, quin?
3: Has vist l'Atlètic de Madrid?
1: Què he de veure de l'Atlètic de Madrid?
3: El Twitter de l'Atlètic de Madrid,
1: home,
3: llegeixo textualment
1: Club
3: de fa
1: Atlético.
3: 10 minuts. En uns minuts publicarem un comunicat sobre una qüestió rellevant que està generant nombroses desinformacions.
1: Oh, sobre Lluís Pasqual. Podria ser, no?
3: No ho sé.
1: Potser l'àudio també mencionava l'Atlètic de Madrid, o hi ha una entrevista de Ràdio Reus parlant amb Julián Álvarez, no ho sé.
3: Trucarem a Ràdio Reus, a veure què.
1: O sigui, l'Atlètic de Madrid estan emprenyadíssims, no?
3: Estan juganers. Vinga,
1: doncs pasquin tot costa d'avui divendres, fantàstic.
3: Estan juganers, sí.
1: Escolta'm, doncs ho seguirem. Si hi ha novetats, m'avises. I si piula l'Atlètic de Madrid, avisa'm, que ara no em surt l'Atlètic de Madrid a Twitter.
3: Sí, mentre estem aquí esperant a Gordon, es fa oficial Julián, també t'aviso.
1: Hòstia, t'imagines, això sí que seria bo. Molt bé. Salmurri, va, fins ara.
3: Adéu.
1: Batallar.

0: Vinga, va, Toni de la Torre, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marta Pallarés, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Òscar Callau, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Montse Barcón, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Abans de començar, atenció, perquè notícia d'última hora.
4: Que no sigui de futbol.
2: Epa!
0: Tenim bones notícies per Julián Álvarez.
4: Oh,
0: perquè aquest estiu podrà gaudir d'aquesta cançó. L'estiu
4: és... Oh!
0: Julián, si vens a Barcelona, podràs escoltar cada dia... Vaja, si no, també, però... Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria, una cançó de Jordi Cubino i produïda a cavall entre Barcelona i Los Angeles. La cançó de l'estiu de 3CAT.
4: L'Òscar és superfan de la Machuca.
0: Sí?
4: Sí.
0: Sí,
4: ho estaves dient.
3: Ja tinc una opinió de la cançó.
0: I quina és?
3: Fresca i encomanadissa.
4: Com els menús, com els menús que portes.
0: Bé, aquesta és la cançó de l'Aina Machuca, que la podreu veure, per cert, al concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi. Crec que encara queda alguna entrada, per tant...
4: Les tinc des de fa 3 anys, les entrades. Vaig obrir la taquilla jo.
0: Molt bé.
4: No saps com m'ho passo jo al concert d'Eufòria, no saps.
0: Òscar Callau, anem a buscar una mica d'àpat, va.
3: Molt bé.
0: Què tenim avui?
3: Doncs avui, gastronomia i arquitectura. Visitarem un dels dos establiments catalans amb dues estrelles Michelin, que a més són espais dissenyats per creadors premiats amb el Pritzker, que és el guardó considerat com el Nobel de l'arquitectura. Anirem a les Cols d'Olot de la xef Fina Puigdevall i la seva filla Martina Puigbert, i la setmana que vinen a l'Enigma d'Albert Adrià.
0: Carai,
3: també dues estrelles de Pritzker.
0: Quin luxe. Quin luxe, tu, molt bé. Les Cols.
3: Mira, és que, segons les meves indagacions via intel·ligència artificial, al món només hi hauria mitja dotzena de restaurants amb estrelles Michelin situats en espais dissenyats per un Pritzker. I clar, a Catalunya en tenim dos. I a més a més, fets pel mateix estudi, els RCR, el trio format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, que van guanyar el 2017 el Pritzker. Això què vol dir? Que l'excel·lència d'una cuina excepcional amb un ambient, amb un espai tan especial, fa que tot plegat sigui una gran experiència per als sentits.
5: Pèsols del nostre estan fets a la brasa, només acariciats pel foc, cuinats amb botifarra negra, cansalada, menta i cargols. En el platet a part, pèsols amb oli i sal. I al mig de la taula, els pèsols de menta.
0: Quantes estrelles tenen aquí?
3: Tenen dues, la primera el 2005, la segona el 2020, però és que ja abans de rebre aquestes distincions, la Fina Puigdevall i família havien encarregat als RCR una espectacular intervenció arquitectònica de la masia familiar, perquè volia que el disseny del restaurant s'ajustés a aquesta cuina arrelada a la tradició familiar, al territori garrotxí, al paisatge. Per tant, és un espai que posa en valor el contacte amb la natura, des del menjador veus el corral, sí, la integració en el paisatge i la sostenibilitat al servei d'una cuina basada en els productes agrícoles de temporada. La Martina Puigbert, la filla, que ha agafat el relleu de la seva mare com a cap de cuina de les Cols, està convençuda que les seves propostes, les seves receptes s'expressen amb tot el potencial gràcies precisament als espais dissenyats per RCR.
6: En realitat, l'essència és com la del primer dia, la que van començar la mare i el pare fa 36 anys, on sempre s'han volgut cuinar el producte del territori, on s'ha volgut transmetre aquest paisatge que ens envolta. Una cuina on intentem posar en valor el paisatge de la Garrotxa, el cicle immutable de les estacions, i no només del producte i el paisatge, sinó
0: això
6: també
0: és
6: la
0: a les Cols. Posa una mica d'exemple què s'hi pot menjar a les Cols, va.
3: Vinga, va, hi ha una vintena llarga de degustacions, eh? Sobrassada vegetal amb mel de mil flors. Brou volcànic. Fesols de Santa Pau amb porc i naps.
0: Carai.
3: Salpicó de cranc de Rius.
0: Aquest sí que m'agradaria.
3: Anna Camperes. Postres de Violeta del Bosc. Tot això en aquesta antiga masia reformada amb criteris del segle XXI.
0: Què val aquest menú?
3: 180 euros per persona sense les begudes.
0: Home, a veure, és, no està mal. I quanta estona dura un àpat?
3: A veure, és una experiència de tot un dia, perquè l'experiència s'allarga 5 o 6 hores des de la visita arquitectònica a l'espai on fan els banquets, que és arquitectura pura, l'aperitiu al jardí, el tas de benvinguda a la cuina, el dinar al menjador daurat amb la gran taula compartida, això potser ho heu vist en fotos, és molt espectacular, molt arquitectònic, o les sales, el menjador amb vistes al corral que dèiem, fins i tot el cafè a la galeria del Mas.
0: Les Cols, aquest menú degustació sensacional, arquitectura i menjar bé. Banquets que van una mica per aquí el tema del Toni de la Torre, no?
1: Home, avui jo us diria, amb la calor que fa,
0: sí,
1: el millor pla és el cinema.
0: Refugi climàtic.
1: El cinema, refugi climàtic, evidentment. O sigui, de carrer. I a més, he de dir, però, que la pel·lícula que us porto avui és boníssima,
0: És la que ens ha recomanat el senyor dels Balanyà, que l'hem entrevistat abans.
2: Doncs té tota la raó el senyor del Balanyà, però faré un avís que no sé si ha fet ell, que no. És... No hi aneu en, si és amb una primera cita.
0: Ah.
2: No hi aneu si és amb una segona cita.
0: Ah.
2: No hi aneu si aneu amb una persona que la relació és de menys d'un any.
4: No hi anem, vaja.
0: No hi ha problema.
2: És a dir, pel·lícula contraindicada per veure una parella, si no és que teniu una relació molt sòlida.
4: Que no hi anem.
7: Not that bad.
8: What about the dog story?
7: I don't.
0: Es diu drama i és drama?
2: Es diu el drama i bueno, el que és comença com una història romàntica típica de noia coneix noi, noi coneix noia, tot va bé, tot és fantàstic, s'han de casar i uns dies abans de casar-se fan un sopar amb una altra parella d'amics, tot és molt correcte,
0: ah.
2: I aleshores juguen a explicar-se la pitjor cosa que han fet mai.
0: Ai.
2: A veure si t'atreveixes a explicar quina és la pitjor cosa que has fet mai.
0: I es diuen barbaritats.
2: I aleshores hi ha un personatge que explica un secret que ho altera absolutament tot.
0: És molt
2: perquè
0: fort.
2: Perquè l'altre diu, jo ara...
4: Qui és aquest, no?
2: Qui és aquesta persona? Clar. Jo ara m'he de casar amb aquesta persona que ha fet això. Com concilio les dues coses? I el que fa la pel·lícula
4: és
2: així
4: ell.
2: És subvertir el clàssic de la comèdia romàntica. Clar, la comèdia romàntica es basa en la idealització, l'enamorament, no? Jo projecto en l'altre el que jo vull.
0: Mm-hmm.
2: I ho converteix en... bé, el que vol dir estimar l'altre de veritat, és a dir, acceptar les parts més fosques, més incòmodes, més repugnants, més desagradables i menys públiques possibles.
0: Uau.
2: Aleshores, de cop i volta, aquesta parella que està en un estadi, diguéssim, inicial i que ja va cap a casar-se, de cop i volta fa un salt i està en un altre lloc absolutament diferent.
0: Zendaya i Robert Pattinson,
2: Zendaya,
0: no?
2: Zendaya i Robert Pattinson, i si tu mires la imatge del pòster, que està aquí en el guió,
0: sí, l'he tirat.
2: Veuràs
0: sí.
2: Que és la típica... Que és la,
4: típica a quins respectes!
0: Home, perquè ja
2: l'imagina anterior i ha fet... Uah!
0: I l'ha llançat.
2: Veuràs que la imatge se'ls veu als dos molt a Carmeladet.
0: Sí, pensava, dic, mira...
2: I que, exacte, sembla la típica pel·lícula de dir... Bueno, comèdia romàntica...
0: No,
2: tal.
0: Enganya.
2: No. I això és el que m'agrada més de la pel·lícula, que és un cavall de Troia. Tu vas a una cosa i surts amb el cul tort.
0: Doncs és la recomanació de drama, la pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana. Montse Barcón, et toca.
4: Ah, estic tan contenta, Garriga. Tengo el corazón contento, lleno de alegría, que deia aquella mítica cançó de karaoke. Sou de karaoke o no?
9: Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola...
0: Què fa la Pineda?
10: És que és Rocío Jurado, per favor.
0: És la teva cançó de karaoke?
10: Sempre Rocío Jurado a tot arreu.
4: I la meva.
10: Feia molta cosa nasal quan feia aquesta A, la pujava molt al nas, però després ella era capaç de cantar-te qualsevol cosa.
0: Per què estem escoltant Rocío Jurado?
10: Que és meravellosa, Garriga.
4: Perquè no farem els spoilers, però us he de dir que quina feina tan bèstia que fan Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals a Mal de Corazón a la Sala Villarroel. Torna a l'escena perquè va ser tot un èxit i jo ahir vaig entendre per què. I no això que deia, no faré spoilers ni explicaré res més perquè vindran entrevistats a la tarda a Catalunya Ràdio d'aquí uns dies. Escolteu la tarda a Catalunya Ràdio cada dia, sisplau.
0: Sí, perquè no us direm quan venen, us els trobareu.
4: El dia 16. Per tant, aprofito aquest espai, ja que no em puc parlar gaire, per col·laborar i fer un planter d'espectadors, sisplau. Porteu els vostres petits i petites, o els petits d'altres, al teatre de...
0: Home, els petits d'altres, potser que cadascú porti els seus.
4: No, perquè tu pots portar el teu nebot.
2: El concepte pot als petits dels altres és...
0: Rany el delicte.
4: És que llança un cacauet.
0: Va, tira.
4: Porteu a qui vulgueu, de l'1 al 9 de juliol, al Teatre Condal, que es fa André i Dorin. Un espectacle de titelles, sense cap paraula, que ha rebut molts i molts premis internacionals. Plors i riures assegurats de la mà de Colunca Teatre, d'aquells espectacles que us quedaran gravats per sempre, perquè jo només us porto mandanga de la bona. Garantia de Montse Barcón.
0: Va, i una mica de música abans d'acabar. Marta Pallarès, fes-nos una recomanació. Encara regalarem entrades i tot.
11: Mira, em sembla que m'ho has posat bé.
0: Perquè avui comença la cinquena edició del Teta Fest, el Festival Feminista de Tarragona. Avui, demà, a l'Auditori Camp de Mart. I mira, us tenim dues entrades per regalar i tot.
11: Doncs sí, mira, no jo crec això. que el que hauríem de fer és que obrim els micros, trucades, ara explicarem com ho farem, però jo el que us explico és qui hi trobarem?
0: Què hi trobem, aquest de festival?
11: Doncs a la Vanessa Martina, a la Marisa Valle Rosso i les que sentim de fons, el duet Alosa. Això serà demà, perquè avui també actuen la Lídia Cali, que en vam parlar aquí al programa, estan a distància Eurosonic, que va ser l'artista que es va triar des de Catalan Arts per recomanar i per ensenyar què s'està fent a Catalunya en el món musical. També avui hi haurà la Caral Laoz, un salam, i la Sandra Montfort.
0: Mira, ho farem ràpid. 932017474. Els dos primers que truquin s'enduen una entrada doble per demà dissabte al Tetafest de Tarragona. Però a part de recomanar-nos aquest festival, la Marta, atenció, ens porta un altre concert. A veure, això què és?
11: Clarament, reggaeton no és.
0: No.
11: Música urbana tampoc no és.
0: No.
11: Avui porto algú que no està a les llistes de supervendes, però que sí que és un artista de culte des de fa molts anys. És l'Elliot Murphy, que avui està tocant a la 2 d'Apolo, de Barcelona, Nova Yorkès, de Long Island, però que fa més de 30 anys que viu a París. Porta 50 anys de carrera, més de 35 discos publicats, i encara està fent concerts per tot Europa. Va debutar el 73 i ja se'l deia que era com el nou Dylan, és a dir, que tota la gent que li agradava aquest folk, rock, intimista, amb lletres molt currades, doncs deien, seguiu a l'Elliot Murphy. I a mi m'agrada explicar que una mica és l'artista favorit dels teus artistes favorits, perquè en són admiradors en Peter Buck de Rem, en Lou Reed, Tom Petty o l'Elvis Costello. Està avui aquí a Barcelona, presenta un nou EP que es diu The Tree of Life, però a mi, si em preguntes, és la millor excusa, tant per si no l'has vist mai com si el vols repetir, perquè ja té 76 anys, el senyor. Daylight comes,
0: guess I'm all right. I del concert hi ha alguna cosa especial que vulguis destacar?
11: Doncs que no acostuma a girar gaire en banda, més aviat acostuma a venir en un format petit. Avui ve amb el que coneixem com la Morphyland Band, amb el guitarrista Olivier Duran, l'Alan Fatres a la bateria i la Melissa Cox al violí. I a més, és especial perquè és un doble final de gira catalana. Avui el tenim a l'Apolo, però si us agafa una mica just d'arribar-hi a les 8 del vespre, doncs demà està tancant la gira de manera absoluta a la Mirona de Salt a Girona.
0: Em diuen que encara queda una entrada pel Tetafest. 932017474, el primer que truca se l'emporta. 932017474. Ara farem una pausa amb aquesta música tensa.
4: Ja pensava passar alguna cosa més. Dic, no pot ser, ja.
0: Julián.
4: Julián, aficiona al final.
0: L'Àtica Madrid ha fet comunicat...
4: Què?
0: No. Doncs mira, de tots els plans que m'heu proposat, aquesta setmana aniré al teatre.
4: Yeah! Teatre, karaoke. De veritat, mal de corazón, és que riuràs, Garriga?
0: Pausa.
8: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
12: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final... vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
14: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
12: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
14: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
15: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
16: Els amics de les arts, segurament us estimarem sempre.
17: No crec en l'amor, però hi ha temporada que entro en un estat bastant curiós.
16: Si els amics de les arts ens diguessin que aquest segurament t'estimo forma part d'un nou musical que preparen, els hauríem de creure al 100%. Seria ideal per presentar-nos el típic personatge que no creu en l'amor i que el defuig cada cop que s'hi apropa. De moment, però, és només una cançó. Amics, sou encara temps de repensar-vos-ho.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Quineda.
3: Què?
2: Com estàs?
3: Reixida.
2: Sí?
3: Bé, a mi és que aquesta temperatura em va molt bé a mi.
2: La de fora o la de dins?
3: La de fora, perquè sóc una persona molt fredolica. I quan comença la calor, jo faig com una floreta a la primavera.
2: Home, vas fresca, vas fresca.
3: Vaig fresca, sí, home, però vaig bé, vaig bé, vaig bé. Estic contenta, estic molt contenta, Garriga. Aquesta temperatura em fa estar feliç.
2: Que bé, doncs per això et portem aquí, per compartir la felicitat amb tu i amb nosaltres.
3: Estàs ensupit, Garriga?
2: No, estic expectant pel que m'has d'explicar.
3: Ah, doncs amic meu, escolta'm. Aquesta setmana ho heu fet molt bé, eh?
2: Ah, sí?
3: Molt
4: mira,
3: bé,
4: una
3: Garriga.
4: Setmana bona, per fi, a tu.
3: Molt bé, molt bé, molt bé. S'heu escoltat detingudament. T'he de dir que hi ha hagut temes que m'han interessat moltíssim. No em trec del cap això de la Judit Martín amb en Lluís Pasqual i la Montserrat Caballé.
2: No
3: que bé ho vau fer. Que bé ho vau fer, aixecant temes, com s'ha de fer des de la ràdio pública d'aquest país.
2: Ara, ara. Medalleta.
3: Ara potser te'n trec alguna.
2: Vinga, traiem-la.
3: Dilluns parlàvem dels comiats.
2: Sí.
3: Dir-nos adéu, amics meus. Vau fer una peça molt xula, on repassàveu els grans comiats que hem viscut a la història recent, sí, a casa nostra i altres llocs. I la Judit Pastor estrena la secció amb un lapsus meravellós.
2: Després hi ha qui marxa, i això ens toca de prop, per exemple, discretament.
5: Jo què prefereixo?
2: O sense avisar.
5: No dir res.
6: A la francesa, no? Una mica.
5: Això.
2: Com aquella amic que tu... la francesa, però...
5: Estàs en una festa i de cop desapareix.
7: I bomba, no ha dit... bomba de fum, no?
5: No ha dit res a ningú. Per exemple, Josep Maria Pujal, no?
2: Joaquim Maria.
5: Joaquim Maria Pujal, què he dit?
2: Josep.
5: Vaja. Joaquim Maria Pujal va fer la seva...
2: Ai, ai, ai.
3: Josep Maria Pujal és... Sí, quan sents Josep Maria Pujal, no passa tu que els dits dels peus els arronses? Que fas...
2: No.
3: És que fa com una aquella cosa...
5: Garrativa.
3: Dentera, dentera, dentera.
2: Jo sempre escolto el Josep Maria Pujal.
3: Exacte. Bé, no volem fer escarni de la dolça Judit Pastor.
2: No,
3: Déu me'n guardi, ja us ho dic ara, aquí totes adorem i posaríem en un altar a la Basílica de la Sagrada Família, perquè vingués el Papa i la beneís. Bé, i parlant d'aquest temple tan nostrat, amigues meves, vau voler parlar de la foto de Bad Bunny amb un personatge honorable de la nostra societat? Gairebé et fots de peus a la gallera, Garriga? Sort, sort em vas tenir de tenir embasses a prop.
2: No recordo.
5: Bad Bunny a la Sagrada Família i no... amb un guia qualsevol.
2: Una informació que hem obtingut gràcies a la foto que ha penjat ni més ni menys que no un influencer, no...
7: No et compliquis la vida. Digues qui és i no el qualifiquis.
2: El president de la Generalitat, el molt honorable Salvador Illa.
7: Tampoc no calia, però bueno.
2: Sí. Home, perquè, per compensar.
3: Passant d'una banda a l'altra. Sí, en Bastes va veure que anaves de cap a la gallera.
2: Va entrar en el jardí i va dir... No entris... Que hi ha molt esbarzer en aquest jardí.
3: Cau, tio! Freno de mà aquí, freno de mà. Bé, entrega de fardo de coca. Dilluns, la Montse, que és una oient d'aquest programa, rep el material de part d'en David, la seva parella de fa 20 anys. Algú a qui estima en bogeria i que últimament està malalt amb una pneumònia molt punky. Dit per ella, he passat una pneumònia molt punky. Ella l'ha cuidat com cal i ell ha volgut enviar-li la coca. Escoltem què passa en el moment dels agraïments.
2: Que bé, Montse. El David, quina joia, eh?
8: Home,
2: i
8: tant, és una joia. Ara, quan arribi la coca, farem suc amb ulla.
2: Amb la coca.
7: Garriga.
9: Amb la coca i no faci falta.
2: Ara, sí, senyor, home. Després de 20 anys, bon humor i sucamulla amunt i avall. Ah, és veritat.
3: M'agrada tant quan treus la tresina de dins teu.
2: A qui no li agrada el sucamulla?
3: El sucamulla! Clar que sí! Ai, divendres, que és divendres, farem sucamulla. Quina alegria, clar que sí. No us veu preocupar després, si van perpetrar el sucamulla, aquesta parella d'oients, no, eh?
2: L'intimitat de cada sucamullador.
3: Jo crec que una trucadeta tampoc no molestaria ningú, eh? Bé, anem a l'atac de riure setmanal a l'hora de presentar Antoni García Ramon i l'Òscar Broc. Sí. Aquesta setmana, per partida doble. La primera, escoltem.
2: Va, intentaré no riure avui. Avui intentaré fer-ho sense riure.
10: Sé que no podràs.
2: Sí, sí, com... sí, va, sí, sóc superprofessional.
3: Sí, sí.
2: No, però m'heu d'ajudar.
10: Hem entrat en part, eh?
7: Sí, circa...
2: No.
10: Va.
2: Vinga, va.
10: Seriós.
2: El circ ambulant Los Popochitos... No, un moment. Treu la música.
10: Los Popochitos.
2: És que clar, Los Popochitos no ajuda.
3: Bé, estem en aquell punt que vosaltres sabeu què llegireu. O sigui, tant l'Òscar com Antoni i tu, sabeu què llegireu, sabeu que fa molt riure, Però clar, l'ullera està esperant. Aviam si també pot riure d'aquesta tonteria vostra, saps? Sort que al final vas arrencar i es va perpetrar un d'aquells moments de ràdio que són per emmarcar.
2: El circ ambulant Los Popochitos va haver de tancar el 1980 per la tràgica mort de Pacheco, el niño fumador. Algú li va amagar un cartutxo de...
4: de dinamita al paquet de Ducados.
2: Va, algú li va amagar un cartutxo de dinamita al paquet de Ducados. Els principals sospitosos del crim eren dos nens catalans que el circ exhibien una gàbia al costat d'un tigre que en realitat era un Doberman pintat de taronja. Però els dos nens catalans i el Doberman pintat de taronja van desaparèixer abans que la Guàrdia Civil els pogués interrogar. El Doberman pintat de taronja va fugir a Marbella, on va ser detingut i va confessar que els nens van ser els cervells de l'operació. 46 anys després, no se sap res d'aquests dos nens catalans. Els assassins de Pacheco, el niño fumador, encara estan lliures i, curiosament, ara tindrien la mateixa edat que els dos nostres col·laboradors. Toni García Ramon, Òscar Bloch, bona tarda.
6: Ai, costa, eh? Em costa.
3: Però quina meravella, eh? Ai, clar, perquè tu no ho saps, no t'ho has llegit prèviament.
6: No, jo giro el full quan arriba a la secció.
3: I tu t'ho trobes. Sí, clar. Home, el niño fumador és una autèntica meravella. Bé, Garriga, jo ja plegaria després d'aquest moment, però no ho faré. Ah? No ho faré perquè dimarts em va passar una de ben grossa. L'Eloi Vila et va demanar uns euros perquè havia perdut la cartera. Arran d'aquesta anècdota es va donar un fet meravellós, és que vam poder veure de quina pasta està fet l'Eloi i de quina pasta està fet l'Òscar, el nostre president dels noticiaris.
11: És en un lloc que no està perduda. Aquesta és la convicció que tinc, que espero que així sigui.
6: Però quants dies penses esperar a retrobar-la? En quin moment decidiràs que l'has perduda i hores d'anar a presentar denúncia?
11: M'espero avui, sí, estic veient que no hi ha cap moviment rar, i per tant...
6: No has anul·lat les targetes ni res, eh?
11: No.
6: Estàs jugant amb foc, eh? Estàs arriscant.
2: No donis idees al presumpte lladre, si és que existeix, que esperem que no existeixi.
6: Igual és sota el sofà de casa, és el més probable, no? La tauleta. Has fet alguna migdiada, alguna cosa que igual ha caigut allà entre els coixins. A vegades entre els coixins, si fiques la mà, apareixen monedes allà, eh?
11: És molt bo això, eh? El que fan els amics allà de disfer. Repassem tot el que has fet les últimes hores.
6: Patim per tu, Eloi.
11: Ja ho he fet. Tinc la sensació que està controlada, però
6: res,
11: que
6: li heu
11: de demanar uns euros al Garriga.
6: 20 euros.
3: Ah, perquè va dir dos. No. Jo pensava, per què demana dos euros, si això és una misèria?
2: No, per pagar el pàrquing. Dic, home, ja te'n dono 20 i et compres un croissant, si vols. Ah, fill meu, és l'hora de berenar.
3: No t'ho gastis tot en droga, Eloi.
2: És un mal moment, eh?
3: Ah, sí,
2: va trobar la cartera a casa.
3: Ah, sí, això és el que m'havia... Perquè, clar, jo l'he vist aquest matí, no hi he pensat en preguntar-li.
2: La va trobar.
3: O sigui, que vosaltres de quin equip sou? És a dir, jo sóc equip Òscar. Totalment. Jo no trobo la cartera... Sí. Als 5 minuts estic anul·lant targetes, estic trucant a la Guàrdia Civil. Guàrdia Civil, eh? Sí.
2: És una feinada i després per res, perquè te la trobes allà.
3: Ja. O sigui, tu ets equip Eloi, eh? Que pot estar 24 hores sense saber on és la seva cartera i tan tranquil.
2: Bueno, perquè la resta és paranoia teva.
12: No, però jo no, perquè jo no perdo la cartera.
3: Jo soc d'aquest equip.
12: És que s'ha perdut.
3: És impossible que la perdi.
12: Al moment, instantàniament.
3: Clar. I tu, Francesc, què?
2: Jo no perdo res. L'altre dia vaig perdre les claus de la moto, però les vaig trobar.
3: Ah, mentre no perdis la xaveta.
2: Satisfactòriament. Va, més coses.
3: Vinga, lapsus de nou.
2: Ah?
3: En aquest cas teu, Garriga. Parlàveu del color de la pell d'en Carandell, que tenia un daurat morè, però amb el pas dels dies li anava perdent aquest morè. Atenció a l'expressió que fa servir per definir aquesta anècdota dermatològica.
2: Va perdent, no?
6: Va perdent.
2: Bueno, això és el que passa. Tots anem perdent a cada llençol una bugada. No.
6: A cada...
4: Escolta, em s'entén perfectament, sí, vull dir, saps
3: sí,
4: allò
3: sí,
4: de...
3: Sí,
2: sí. Sí, és com allò del bocamón de Jadillo, no?
3: Uau. El guau de la Marta.
2: Vaig veure un reel de...
12: El del nen.
2: Sí. Bocamón de Jadillo. Ah. Moltes gràcies. Si Dislexiades.
3: Digue'n una altra.
12: Hi havia un d'un cigarro, també. Potser el niño fumador se la sabia.
3: Pacheco.
2: Cigarro fumarro. Sí.
3: Cigarro fumarro.
2: Meravellós. Bocamón de Jadillo.
3: Seria amb aquesta veu, per
2: sí,
3: això.
2: Sí, perquè és la veu del nen.
3: Sí, tothom ben a favor. Bé,
2: va,
3: i per acabar...
2: Un últim tall.
3: Sempre a favor de comentaris boomers, sempre, i de l'esperit boomer en general, Garriga. Tu i jo, si fa no fa, tenim la mateixa edat, sí, una mica més jove. I si no, escoltem el proper tall, secció de tele amb l'Àlex Gutiérrez i el Marc Andreu. Parlàveu de la distribució dels canals de tota la vida. TV3 ha estat el 3, el 33 ha estat el 4, el 6, Antena 3, el 7, Canal Plus. Molta atenció, on va la conversa i on mor.
2: Ara hi ha gent de 20 anys que diuen...
13: Què estan dient?
2: Què vol dir això?
13: Què vol dir el 3?
2: De fet, ara està ordenat com ho té Movistar, ho sento, exacte, no? Movistar allà, que TV3 està al...
13: Sí,
2: al
13: 520.
2: No, TV3 està a prop. El que està perdut és Esport 3, que no
14: també
2: ho trobes.
14: També t'ho pots canviar tu després,
2: no
14: eh?
2: No sé fer.
3: Sí, ja, clar.
2: Jo no sé canviar els canals de Movistar.
3: Vols que digui una cosa?
13: M'agrada molt, això. És un moment... Sí, és el principi de... És el principi de començar a demanar... Escolta,
2: em pots podries... canviar els...
13: Em podries...
7: És veritat.
13: Comences aquí i... Perquè he anat veient, no acabes.
3: I no pares, eh? Estic en la mateixa dinàmica que tu, eh? No tinc ni idea de com es canvien els canals de la televisió. Jo vaig fent, pa, pa, pa, i a mesura que me'ls vaig trobant, doncs allò em quedo o me'n vaig?
2: 932017474. Si sabeu canviar els canals de la Movistar... No, és per el xec dels supermercats Condis, per 60 euros. El concurs musical. Farem una pausa i seguim. Gràcies als batalleros. I atenció, perquè tenim el tuit de l'Atlètic de Madrid. Quan tornem, us ho explico.
15: Filla, quan era el teu aniversari?
16: Un altre cop, papa.
15: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenite amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenite. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
20: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
19: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
20: T'hi esperem.
21: Tots els marroquins roben,
22: ens treuen treball.
23: Com a trans, et veuen com un monstre.
24: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest, amb un trastorn mental,
26: és violent.
27: Una soledat, la gent gran.
28: Són gent que roben.
29: Paràssim. Marimatxo.
30: Existir solo.
31: Tomono.
32: Terroristes.
33: Té a menjar plàtans.
34: Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
37: a Catalunya
0: Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
38: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linka. A Catalunya Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
1: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Comunicat de l'Atlètic de Madrid al seu Twitter oficial. Això que llegirem no és una broma, això ho ha publicat l'Atlètic de Madrid. Fotografia de Lamine Yamal vestit amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid i diu... Hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. Dos punts. Quatre entrades pel concert de Bad Bunny de demà, una subscripció anual al diari ABC i una bossa de pipes. Esperem ansiosos la resposta per preparar l'anunci. S'entén que és la resposta a l'oferta que li haurà fet el Barça avui a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Haurem de posar més entrades per Bad Bunny per fitxar l'argentí. 932017474 és el concurs.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: I si truqueu al 932017474, escoltem música, doneu resposta i podeu guanyar un xec dels supermercats Condis per valor de 60 euros.
3: Vinga.
2: Està de conya, 60 euros.
3: Vinga, quantes entrades de Bad Bunny pots comprar amb 60 euros?
2: Poder un terç. Ai,
3: un terç, està bé. Ah, però quantes bosses de pipes?
2: Moltíssimes.
3: Ah, veus, és que la vida...
2: Sí, dues
3: sí, sí, sí.
2: Doncs va, ens queda encara una plaça. 932017474, una plaça pel primer que truqui al telèfon del directe. Anem a començar. És el Guillem, que ens ha trucat des de Castellterçol. Guillem, bona tarda.
39: Bona tarda.
2: Com estàs?
39: Molt bé.
3: Ui, ja ho notem. Bueno, és que el Castellterçol sí està molt bé, és el Moianès, això, eh?
2: Fa una calor.
3: No, bueno. Queda, perquè queda una mica de una vall, eh, que sí?
39: Sí, sí, està cap avall.
3: Ah, ah.
2: Mira, atenció
39: bueno,
2: perquè...
39: Toca l'airet i passem.
3: Ah, allà les coves del toll, molt maco.
2: Mira, allò. Guillem, avui Paul McCartney ha publicat disc nou que es titula The Boys of Dungeon. Dungeon Lane. És un disc on hi col·labora, per exemple, el seu excompany Ringo Starr, que el sentim de fons, i això ens ha motivat a fer un concurs especial Beatles. Oh! Els Beatles eren Paul McCartney, John Lennon, George Harrison i Ringo Starr, però al voltant sempre hi van circular personatges que s'anomenaven el cinquè Beatle. Atenció, Guillem, perquè et diré tres persones. M'has de dir quin d'aquests tres no va rebre mai la distinció de cinquè Beatle. Brian Epstein, el primer mànager del grup. George Martin, el productor de la majoria de discos. O Mick Jagger, cantant dels Rolling Stones. Qui d'aquests tres mai es va considerar un cinquè Beatle?
39: Ho pot repetir?
2: Sí, Brian Epstein, primer mànager. George Martin, productor de la majoria de discos. O Mick Jagger, el cantant dels Rolling Stones.
39: L'última opció.
2: Doncs l'última opció és una opció correcta. Guillem, no pengis. Deixa'm de saludar la Cristina. Cristina, de Barcelona, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
2: Com? Estàs al cotxe?
4: Sí, però amb el cotxe, però telepàticament, eh?
2: Telepàticament?
3: Com, fas conduir telepàticament?
2: O sigui, estàs connectant per telepatia amb la ràdio?
4: En mans lliures.
2: Ah, perquè...
3: Ah.
2: Seria molt bo dir, vull trucar a Catalunya Ràdio. Pam, surts a l'antena.
3: Quin poder, eh?
4: Ah, si pots dir, al cotxe?
2: Home, ens hauria anat bé això dilluns, ahir amb Lluís Pasqual. Volem parlar
3: exacte
2: amb Lluís Pasqual. Pam, i ens surt Lluís Pasqual.
3: Exacte.
2: No va funcionar. Sí,
4: jo li dic, truca a Catalunya Ràdio i truca, eh?
2: Ah, mira, el tens ben ensenyat.
3: Carai, quin cotxe.
2: A veure, estimada Cristina, més Beatles. Fa uns dies, aquest clàssic dels Beatles va ser la banda sonora d'un vídeo molt compartit a les xarxes socials. On sonava aquesta cançó, Come Together, dels Beatles? Sonava a la convocatòria de la selecció anglesa pel Mundial? Sonava en el vídeo de comiat de l'Alexia Putellas? O sonava en un anunci de detergent?
4: De la Putellas, ja que et dic.
2: Doncs el comiat d'Alexia Putellas és una resposta incorrecta.
4: Tu què deies, mare? Tu què deies? La mare no deia cap, veus?
3: Era la Rosalia.
2: On aneu? On aneu amb la mare? On aneu amb la mare?
4: Anem a la platja, Sant Vicenç de Montal.
2: Ah, home, mira, Sant Vicenç de Montal. Que estupendes, la mare i la filla.
3: No ens moquem... Digues, digues.
4: Que fa molt
2: calor
4: a Barcelona, eh? Que fa molt
2: calor
4: a Barcelona.
2: Digue'ns-ho demà allà, altres, que
3: te'n Sant Vicenç de Montal. No es moquen, no es moquen en mitja màniga, aquesta gent.
2: És que, a veure, la Cristina...
4: La mare pot, jo no, eh?
3: Ah, bueno, doncs, reina, aprofiteu i passeu-vos-ho bé.
2: Cristina, doncs...
4: Jo m'ho he gastat tot el cotxe i després amb ella li encanten els Beatles si no sàpigut viu, això.
2: Doncs hem d'estudiar més Beatles. Hem d'estudiar més Beatles. Vale. Cristina, gràcies
4: bueno,
2: per trucar.
4: A tu. Que passeu bona tarda.
2: I tu també, mira, t'educada.
3: Mira, que jugo.
2: Guillem, de Castellterçol, que has guanyat tu.
39: Sí.
2: Teniu condis a Castellterçol?
39: Clar que en tenim. Dos, de fet.
3: Què?
2: Dos condis?
3: Oh.
39: Sí, sí.
2: Què està passant a Castellterçol?
39: Però en 50 metres, dos seguits, i molt grossos.
3: Carai, es fan la competència entre ells.
2: Això fa una pinta.
3: Alguna cosa s'està fent aquí dins. Què s'hi cou, en aquests condis?
2: Senyor Condal, què estem fent?
39: No, hi ha de tot, peixateria, carnisseria, de tot.
3: Caram, Castellterçol.
2: Doncs encara hi treballa ell. Doncs enhorabona, has guanyat tu. De res, gràcies. Adéu, Pineda.
3: Adéu, rei.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. Aquesta hora és a punt de començar la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir a la nit el conflicte escalés amb una tancada dels representants sindicals a la conselleria, avui sembla que l'acord és més a prop. Última hora amb l'unitat mòbil al Departament d'Educació, Raül Orgales i Maria Costa. Bona tarda.
7: Bona tarda, puntuals. A 3:45 de la tarda els sindicats han tornat al Palauet per reprendre les negociacions en conjunt. Fins ara el departament ha optat per reunir-se conversa individualment amb els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT, Intersindical i COS per atendre individualment les seves peticions. Encara no ha començat la reunió perquè a hores d'ara el govern s'ha trobat amb comissions i UGT. Mentrestant, a fora es manifesten desenes de persones que continuen tallant la via Augusta. Quan comenci la reunió conjunta aquesta tarda s'han de reprendre qüestions principals, com per exemple la salarial, principalment l'increment de 400 euros i si aquest pot anar lligat amb l'increment de l'IPC. També el pla de xoc per l'escola inclusiva, la reducció de les ràtios i altres qüestions com el personal d'atenció educativa perquè pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta. Unitat Mòbil, Raül Orgales, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
6: Més notícies amb la Montse Pujol.
8: Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat en la seva xarxa social Truth Social, on ha avançat un imminent aixecament del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran ha avançat que un acord és possible si els Estats Units renuncien a les demandes excessives.
6: L'autoritat independent de responsabilitat fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute.
8: El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verd a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada.
6: I els agents rurals adverteixen del perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millori.
9: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
6: Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot fer servir maquinària en una franja de mig quilòmetre al voltant del bosc. És divendres i precisament comença un cap de setmana de molt bon temps. Comprovem com tenim les carreteres. Equip viari Carmina Mala Garriga, bona tarda.
10: Bona tarda. Les vies amb més afluència de vehicles a aquesta hora són a la P7 del Papiol fins passat Martorell en sentit sud i de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès en sentit nord. També tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac a l'entrada a Barcelona. A les rondes, a la ronda de dalt de Pedralbes al passeig Vall d'Aura en sentit Besòs i a la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs. Hem d'afegir que per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, el pas dels trens de la línia R1 tenen un retard aproximat de mitja hora. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
6: Ara els esports, Sergi Andreu, bona tarda.
11: Bona tarda. El Barça ha de presentar i anunciar aquesta tarda, ja ho hauria d'haver fet al migdia com estava previst, el primer fitxatge per la pròxima temporada, el de l'anglès Anthony Gordon. El davanter, de 25 anys, arriba procedent del Newcastle i signa per 5 temporades. Encara en futbol, el Sabadell juga aquest vespre a les 9 l'anada del play-off de semifinals a segona divisió al camp del Madrid-Castella. En bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB, destaquen aquests partits. Ara a les 6 ha començat el Manresa a Madrid i a 8:45 tres partits més, Girona-Joventut, Andorra-Barça i Ucamp-Múrcia-Lleida. Avui també el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Després del partit, el club, el Barça, retirarà la samarreta amb el dorsal 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano. I en hoquei patins, avui comença el play-off de semifinals de l'hoquei Lliga masculina amb el primer partit de l'eliminatòria Liceu-Calafell.
12: Fins aquí les notícies.
1: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
14: Porto anys insistint, aquests dos cabrons, que versionem Benvolgut de Manel. I ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
12: L'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Roger Canandell, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
4: Bona tarda, rei.
1: Voleu jugar a un joc?
4: Home, sí, sempre.
1: És que hi vaig sopar amb, entre altres persones, una persona que, com bé, va acabar parlant de vosaltres.
2: Alerta, caution.
3: Bé o malament?
2: Malament, bé. Segur.
4: No,
1: bé.
4: Diu que bé.
1: Bé. Bé. Bueno. Però anava a dir, jugam, voleu endevinar, a veure si, si endevineu
4: però,
1: qui era?
4: Però, és un famós?
1: És famós.
2: Com de famós, ja comencem.
4: No és de sí o no, no facis pregunta oberta.
2: És molt i molt famós?
1: Bastant.
3: Àmbit esports?
1: No.
4: Àmbit comunicació?
1: Sí.
4: Comunicació audiovisual?
1: Sí.
3: Més àudio o més visual?
1: Últimament més, més àudio, però també ha fet molt visual.
4: Ui, català?
3: De la tele, la
1: català, català.
4: Més de 50 anys?
1: Sí.
3: Més d'aquest cantó de la Diagonal o de l'altre?
1: Ara. Ha estat els dos.
2: Ah, els entenc dos. Que és un tio.
3: Compagina.
1: És un senyor.
2: Mm. És l'Albert Om.
1: És correcte.
3: Uau! Oh! Wow.
1: Com ho has sabut?
3: Molt bé, Juli.
2: He tingut un pàlpit, Francesc.
3: Sí, doncs,
2: No és ni broma, no sé, he pensat.
3: Estava tan lluny d'aquest pàlpit.
4: Jo també, estava ben lluny.
1: Mm? Doncs sí, sí, doncs ah, m'estava comentant per no sortir d'aquí.
4: Tenim bona relació amb l'Albert.
1: M'ho ha dit, m'ho ha dit.
2: De fet, surt el proper episodi de la docu-sèrie que ja estarà disponible d'aquí un parell de setmanes.
1: Aquí vam entrar i doncs vam seguir una mica. Em va dir, mira, els escolto i no sé mai de qui parlen, no conec ni un, ni un. Diu, però allà em quedo escoltant i tal, els crits, no sé què, tal. Mira, ens vam estar allà xerrant una estoneta.
2: Jo vaig intentar que l'Alberto l'altre dia m'expliqués si ell estava d'acord en que el fenomen del préssec s'està posant molt de moda i no va voler col·laborar. Sona una conversa en la intimitat.
1: Però... I veig que estàs dolguda.
2: Em va saber greu perquè m'agradaria tenir la veu d'un home tan expert com ell. Tan expert en l'amor i també per una qüestió d'edat, perquè és que ell, jo, ell té l'edat del meu pare.
1: Ah, sí?
4: I no ho sembla.
1: Mm. És que es conserva molt bé, l'Albert.
4: Exacte. Té un esperit jove.
2: Per prou de l'Albert i no per menysteniment al meu pare,
1: no,
2: que clar, també és guapíssim.
1: No,
2: ja, de fet, jo sóc igual que el meu pare.
1: L'Albert Tomé és fantàstic. Doncs això, mira, em feia gràcia, fer un joc així de divendres.
4: Molt bé. No? I com és que vas sopar amb ell?
1: Perquè vam fer el sopar de final de temporada de la TDT i hi havia els que fan la transmissió cada setmana i llavors els que anem de tant en tant també hi érem.
4: Ah.
1: Hi havia el Costa, hi havia la Gelmà...
2: FOMO d'aquest sopar?
3: On seia la Gelmà?
1: Entre és que era peu dret.
3: Ah, era peu dret.
1: Tots anàvem movent-nos i va ser interessant.
3: Va allargar una mica.
1: Mira, amb la Gelmà també vam parlar de vosaltres.
4: Què? Està enfadada, oi? Jo li noto.
1: No, enfadada no.
4: Mm.
1: Però sap que si ha de baixar el que no surti, doncs ha de baixar...
4: Amb quatre escuts.
1: Ha de baixar en forma per esquivar les bales, sí, sí, sí. Va haver un dia que...
4: No, ja.
1: Vam estar a punt de passar el límit, però...
2: Com sempre, culpa de Roger Carandell. Si és que a l'hora de la veritat, la menys conflictiva sóc jo.
1: No, això ho diu tothom.
3: Culpa meva. No sé què he pogut dir-li jo.
2: Ets tu qui vas apretar la torca amb una qüestió molt delicada d'ella, molt secreta.
1: No, no és molt... Bueno, no sé... No.
2: Ultra secreta.
1: No, tornarem, no.
2: Secret d'estat. Top secret.
3: Però, escolta'm...
1: No, obrirem aquest tema.
2: No l'obrim, que jo vull dir molta migranya i no vull rotllos.
3: Crec que sé el que vols dir, però això... Jo no crec que es molestés per això. Es devia molestar per alguna cosa teva. Que les dius molt grosses, tu.
2: Tu sí que la vas dir gruixuda aquell dia.
3: No.
1: Secret d'estat m'ha fet molta gràcia.
2: Doncs ahir devia estar anant bé. També hi havia un ex meu en aquest sopar.
4: Ostres, segurament.
1: És correcte.
2: Que bé, últimament estan a tot arreu.
1: Què, els ex?
2: Els meus ex. Jo no sé si ja, si és que en tinc massa, si què està passant, no sé.
4: On el veu fer el sopar?
1: A Gràcia.
2: Molt bé, clar que sí. Mm.
1: I vaig portar la Etoile a la casa seva perquè la senyora es va obsessionar que la portés jo en moto.
4: Oh!
1: I vam haver
4: Mario Casas.
1: I vam haver d'anar a buscar el casc extra a Can Jordi Costa. Sembla una família, en el fons, en aquesta casa.
2: No m'ho expliquis més perquè em poso malalta de l'enveja que tinc.
1: No, us hauríeu passat bé.
2: Sento que vaig perdre l'esdeveniment de l'any.
1: I un cantant molt conegut de Catalunya també hi havia en aquest bar.
2: Ah, sí?
3: Amb vosaltres
4: com
3: estava una altra taula.
4: Com em diguis Lopau de Pons, me'n vaig, eh?
1: No, més conegut.
2: Ah, més conegut. Omple un Apolo perfectament sense pestanejar.
1: Jo crec que ara sí.
3: Vale, ja el sé.
1: Anava amb pantalons...
3: Guillem de Buós.
4: Què dius ara?
1: Ah, no.
2: Guillem de Bosch no surt al Garraf.
1: No, aquest també hi era, però no era aquest.
2: També hi era Guillem de Bosch. També.
3: Surt a vegades. També.
4: Ah, vale.
1: Té, no, el del grup d'aquest noi té un nom com que sona com alemany, així d'entrada.
4: Ah, el de la Ludwig Band.
1: Correcte.
2: Què pinta el Quim Carandell aquí?
1: Estava al mateix bar que nosaltres, però...
3: Però que no s'estaven bé els Juli.
2: No, no. Ell és de les meves, eh? O sigui, ell és dels meus, el Quim. La gent que sempre va amb la samarreta tacada, que no saps molt bé quan ha passat, però sempre va com una mica brut. A mi no també em passa, brut, jo em poso aquí i sempre vaig una mica brut al final del dia.
1: No, jo també, però ell no anava estupendo. Doncs res,
2: sempre té unes llànties que penso, Quim, fes alguna rentadora algun cop a la setmana, una. Renta't els cabells.
1: Mare de Déu, o sigui, pobre, passava per aquí i se'n va a casa calentito.
2: Però escolta, és que... al revés, si jo soc de la mateixa escola.
4: La Gelmà encara donarà les gràcies.
1: Sí, no, la Gelmà. La Gelmà sempre té una higiene impecable.
2: Perfecte. A més, té aquest somriure radiant, no? Una brillantor ideal. Sí. No es pot dir el mateix a tothom. Guillem de Bosch té una boca que no és la mateixa.
1: Va,
2: no és la mateixa. Dic no. Que no es pot comparar, que tampoc la meva no és la mateixa.
1: Home, la boca...
3: En canvi, comparam.
1: Tira, perquè...
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Has d'explicar.
12: Què és el que vols que expliqui? El que va passar la nit de Sant Joan.
13: Sense consentiment, és agressió, tia.
14: Llavors hem d'anar als Mossos.
15: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
16: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
19: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
20: Sigui
19: bon
20: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
19: Denuncien l'excés de burocràcia...
18: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
21: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
18: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
19: I a casa nostra tornen a sortir...
18: I de la resta del món.
19: Pendents de la cimera internacional...
18: Faci el temps que faci.
22: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
18: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
23: Sisena temporada de Les dones i els dies.
18: Amb Montse Virgili.
23: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo. Això ho miraven
24: i feien moltes coses que no quiero hablar. Era un sinvergüences.
25: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
23: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna...
26: El programa on parles tu.
27: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
23: Per orelles fines i cors oberts.
18: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
23: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
18: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
28: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Passa un minut d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
3: Mira, em sap greu ja anar directe a Barraca, però és que hi ha una última hora. Jo crec que ens n'hem de fer ressò en aquest programa, perquè més afecta directament a gent que estimem.
2: Veig que és una última hora relacionada amb dos noms que fa dies que ens fan patir.
3: Molt, per això t'ho dic que...
2: És una notícia que ens ha fet... Ens ha fet preocupar fins l'últim segon. Es tracta de dos exnòvios que ja fa setmanes que relacionàvem de nou a desgrat nostre. Ai. Efectivament, tenim novetats fresquíssimes sobre la model i empresària Jéssica Goicoechea i el seu exnòvio, jugador de rugby, Manu Moreno. Per ser justos, fa poc ja comentàvem una entrevista al podcast Actuality on en Manu Moreno pràcticament confessava, segons nosaltres mateixos, que estava ennoviat, tot jugant amb els silencis.
0: ¿Tienes novia ahora?
1: Siguiente pregunta.
3: Uy, eso es un sí.
0: Eso es un claro sí.
2: Però ara sí que és la notícia oficial. Ens ho ha confirmat ell mateix, segurament.

0: ha confirmat la notícia sense deixar espai al dubte. I ho explicava, com sempre, Javi Hoyos.
1: Manu Moreno confiesa que ahora mismo tiene una relación y que está enamorado. ¿De quién? Pues de Jessica Goycochea, evidentemente.
0: L'hora és greu. En Manu i la Jess han tornat. I ara sí que de veritat que ja no hi ha marge per creure ni per tenir esperança. Us n'explico els detalls perquè la cosa ha anat de la següent manera. Aquesta notícia l'han treta sense voler, no rigui Roger, perquè en comptes de la cosa he escrit la coca, avui en una escrivint molt ràpid.
2: Ella va néixer dislèxica, ho serà tota la vida.
0: Ja
2: llavors a mi em fas molta gràcia amb els guions.
3: No, però ella, malgrat veure que la paraula no encaixa en el guió, després t'ho rectifica en directe.
2: Sí, no,
3: eh?
2: Tu no te n'adones.
3: En Roger l'altre dia també va llegir una cosa i no va pensar abans.
0: Fins i tot Manu Moreno, si llegís la coca, és que aquesta notícia l'han treta, veuria que això és un error tipogràfic del moment en què s'ha escrit el guió.
3: Molt bé, ànims.
0: La cosa és que aquesta notícia l'han publicada sense voler a un programa argentí que es diu Seria Increïble. És un programa d'entreteniment diari on una de les noies presentadores explica que a través de TikTok, on us recordo que l'equip de rugby espanyol és molt i molt viral, bàsicament perquè estan molt bons, s'ha enamorat, s'ha encapritxat d'en Manu Moreno. Mm-hmm. I ella ho explica així com entre rialles i cridant moltíssim.
3: Ets tu?
0: A mi m'ha agradat, perquè per mi és com el que no surti d'allà i decidit, veient només aquest fragment. Cridat moltíssim i mig jugant, decideixen entre tots els de l'equip, entre tots els del programa aquest argentí, que escriuran en Manu per Instagram mentre graven el programa. Vull dir, és que és pur escriure el que no surti d'aquí.
2: Podria haver passat aquí.
0: I ella li escriu un missatge responent-li un Instastory, tirant-li la canya, un missatge absolutament fora de lloc. Ell penja un Instastory així guapo i tal, i ell diu, ella li diu, jugoso se come, no?
3: Perdona'm, com... Què?
0: No, és que entre el castellà, l'argentí, el...
3: Jugoso se come, no? Ara es lliga així?
2: A mi em funciona, eh?
0: Com dient...
2: A mi se'n poden lligar així.
0: Bé, a mi em sembla molt passat de botes.
3: Hi hauria una barrera lingüística que tu no podries...
2: Jugoso se come.
0: Jo sóc massa catalana per anar tan directe. A mi m'agrada més el joc i la sofisticació misteriosa.
3: Jugoso se come, no?
0: El cas és que ell respon aquest missatge totalment fora de lloc i passadíssim de voltes i respon de manera molt contundent i de veritat, sense deixar espai al dubte. Manu Moreno respon a tal insinuació dient: tinc nòvia.
3: Uf.
0: I estic enamoradíssim.
2: Hòstia.
3: Uf.
0: Però tot i així us desitjo el millor.
2: Molt bé, bona tarda.
0: M'agradaria molt que si tingués nòvia els hi desitgés el pitjor, m'entens? Com que tinc nòvia us desitjo el pitjor. No.
3: Per què contesta?
0: Bé, perquè ella està molt sola al món i segurament perquè és molt trepa.
3: I perquè vol ser famosa, exacte.
2: Perquè, de clar, veritat, i perquè sabria que aquest
0: missatge... És una barreja entre una beneit, o sigui, entre el fet de ser molt beneit i ser molt trepa, que allà ens comets errors de càlcul. Tot i així us desitjo el millor, no havia vist el programa, que us vagi molt bé. Segons aquest missatge, per tant, és evident que la Jess i en Manu tornen a ser parella.
3: El fa de famós petit, contestar aquest missatge.
0: És penso, que, totalment. Home, contestar un jugoso se come, no?
3: Exacte.
2: Però contesta perquè sap que és un programa, que ho faran públic...
3: I que pots entendre que és un codi d'humor, també.
2: Clar.
3: I fer un ja-ja-ja.
2: Has de contestar igual, amb humor.
0: Nosaltres hem contactat la Jess,
2: bé,
0: com ens agrada fer a nosaltres.
2: Sí, com està?
3: No li hem dit jugosa se come, no?
0: No, jo no li he dit això.
2: Encara...
0: Jess, sigues clara, perquè ara sí que ja t'han enxampat, deixa de mentir-nos, o almenys, fins i tot jo estic disposada a mentir, però digue'm quina és la versió que he de donar a la nostra audiència, que ja em cau la cara de vergonya.
2: No podem cobrir-la més, ja.
3: T'has posat molt dura amb ella, eh?
0: Mm.
3: A mi fins i tot m'ha sabut greu.
0: Bé, perquè a més jo li he manifestat que estic en contra que torni amb el Manu, cosa que ella ja sabia.
3: Sí.
0: Ella, com sempre, ha jugat a esquivar-nos, ha fet la serp. Se'ns ha ben escapat.
2: Sí, de fet ha donat una excusa que estava a l'AVE.
3: No, cap excusa. No, al principi.
2: Estic a l'AVE que no hi ha cobertura i al cap de 30 segons penjava unes stories de tu, un biquini goi.
3: Sí, d'una ida perruqueria, bueno, també.
2: Però bueno, no tenim la confirmació de l'altra part. Vull dir que ens tornem a quedar on érem.
0: No ens tornem a quedar enlloc.
2: Perquè aquest tio s'ho podria haver inventat.
0: Quin és la... No,
3: veure, la Jessica, perdona, ens hauria desmentit. Eh?
0: Els indicis ja són claríssims.
2: Sí,
0: perquè ja hem
2: silenci.
0: Vist en Manu tot el dia el cotxe d'ella. S'estan veient tota l'estona.
3: Ella ja va buscar al car Sant Cugat per recollir-lo, que estan entrenant allà amb la selecció.
2: I condueix ella el cotxe d'ella. Sí,
0: o sigui,
2: que s'estan veient.
0: Aquí, no, que s'estan veient ja ho sabia.
2: És evident, això.
0: La pregunta era, són nòvios o no? Si ell diu, tinc nòvia, això deu estar la Jessica informada.
3: És que estan enamorats. Et pots tornar a enamorar de la mateixa persona?
2: És que potser no ho has deixat d'estar en cap moment, d'enamorat.
3: Sí, perdona,
0: segur,
3: Roger.
0: Ell segur.
3: Ell segur, eh?
0: Poder encara no s'havia fet prou famós. Bé, seguirem informant.
2: 7 minuts i 2 quarts. Passarem pel 6:77.

0: 27, 10, 58, perquè tenim molts missatges d'oients que ens demanen si parlarem de Plex i Aitana. La resposta és que sí, i ho farem d'aquí uns minuts, però abans hi ha...
1: No dono a l'abast, eh?
0: No, hi ha uns bons missatges.
1: No, avui és un dia de molt disgust.
0: A mi em sap molt greu, però jo prefereixo ja que t'ho treguis de sobre, que ho afrontis, i escolta'm, a partir d'aquí, com dius tu, tabula rasa.
1: Una puta bona notícia, espero que donem.
0: Mira, un oient ens diu, ho sento per la Juliana, i a continuació ens adjunta la prova que demostraria que efectivament Ferran Torres, el jugador del Barça, té una nova il·lusió. Jo no sé si has pogut veure, diguéssim, les proves, les fotos.
1: Home, sí, per desgràcia, Roger, ho he vist.
0: Bueno, doncs aquí estem, amb la Marta.
1: Avui, quan he obert els ulls, lloba meva, esgotada, ja farta de tot, a més, ja només llevar-me. Ai. He obert el meu dispositiu mòbil,
0: molt bé,
1: ja a primera hora, i he vist la tragèdia ja de cara. Primer, clar, he hagut de respondre els 500 missatges de les 500 perfectes, perquè us recordo que les nostres oients m'estan assetjant i cada vegada que en Ferran Torres penja alguna cosa on surt Benorro, m'ho comparteixen, sí, i jo em veig en l'obligació de respondre a tothom. I després de la meva dosi de Ferran i d'haver respost les meves lloves al meu clan, m'ha saltat, evidentment, ell donant-me la mala notícia i cridant com un sonat.
2: Ferran Torres y Martina Hander pillados. Tengo las imágenes, os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Hace una semana recibí unas imágenes de unos salseros que habían pillado a Ferran Torres hablando con una chica.
1: L'hora és molt i molt greu i efectivament jo crec que ja podem corroborar, ho havíem anat dient aquí al programa, s'havia anat insinuant, però sí que sí, de nou, com el Manu i la Gés, aquí no hi ha més marge per la notícia, vull dir que és això. Tenim en Ferran il·lusionat. En Ferran té nova il·lusió. És una pèrdua gegant per les dones solteres d'aquest país com jo.
3: I per què no segueix estant solter? Jo havia après moltes coses amb tu, Juliana.
0: Bé, clar, ara,
1: ara ho discutirem, però jo aquí no veig cap
0: on
1: gris.
0: És el món del gris.
1: També
3: creus que el futbolista no domina
1: exacte,
3: el gris?
1: Exacte. Mm-hmm. És una qüestió de gremis. L'actor, per exemple, jo crec que es mou comodíssim en el gris.
0: Home, tota
3: el Pantone funciona.
1: Ara, un futbolista, jo crec que encara no els hi ha arribat que existeix aquest color.
0: Comunicació també griseja, a vegades.
1: Comunicació justeta, lo just per anar tirant.
3: No, tu què deies? Que el món de la comunicació
0: griseja.
3: I tu, la comunicació...
1: Jo pensava que deies dels futbolistes, dic,
3: també,
1: segur.
3: Més curts que la màniga d'una armilla, o què?
1: Sí, evidentment. No es pot tenir tot.
0: No tots, no
1: o sigui,
0: tots.
1: No crec que no sí, tots. Gairebé tots, i no passa res. Escolta, no es pot tenir tot en aquesta vida, eh?
3: Ens diuen que Mallorca és molt comú dir més curt que una màniga de guardapits.
1: Uf, boníssim.
0: Hòstia, m'encanta, perquè aquesta sí que és curta, la màniga.
1: Sí, aquí,
0: aquí no hi ha màniga.
1: No n'hi ha.
3: Bueno, és armilla en mallorquins, sí, igual
1: sí.
3: També, eh?
1: Sí, però, perdona, guardapits.
3: Guardapits és...
1: Que...
3: és...
1: No, sí, armilla és una paraula més... que és per llançar-la a la paperera ara mateix, després de sentir la paraula guardapits.
3: Guardapits, que bona.
0: Guardapits està molt bé.
1: Bé, entenc que em disculpareu si se'm trenca la veu en algun punt.
0: No pateixi gens ni mica pel tema aquest.
1: A més, és que ja vaig acabar la setmana passada amb desamor.
0: No.
1: I és que aquí, aquesta...
3: La Juliana torna a patir un desamor.
1: Aquesta setmana, amb tots els meus exnòvios, que us recordo que he quedat amb tots ells, i després de totes aquestes tràgiques...
0: No,
3: la gent en parla molt, la gent em pregunta per tu de veritat, eh? Sí. Els desamors.
1: Me n'alegro perquè a mi m'està atropellant un autobús. Llavors, sisplau, gràcies per ser aquí i sostenir-me, equip. El cas és... I Marta, digue'm tu si això per tu és un gris o pot ser un gris en un món de futbolista.
3: Vinga, ho analitzem.
1: Aquests dos, després de ja moltes setmanes veient-se, cosa que quedava demostrada, no només per als salseros que diuen Javi Hoyos, que l'han anat informant de diverses trobades, sinó també pels m'agrades que s'han anat deixant a publicacions de manera ja molt pública, que per mi també és un indici, de no tens necessitat d'amagar-te, ja estàs a una altra fase del joc. Després de tot això... Ara tots dos han tingut ganes de demostrar que estan compartint temps plegats a l'Illa Bonica, a Eivissa, que no ens els vam trobar de miracle, gràcies a Déu. Més que res perquè han compartit fotos on clarament són al mateix restaurant. Per tant, jo ho donaria molt per fet. Jo donaria molt per fet que si no són nòvios estan a un dia del dir-se t'estimo. I evidentment a aquestes alçades suposo que al país només es fa una pregunta. Qui és ella?
4: Hello, hello, hello. Estamos en Eivissa. Vamos a ir a comer, así que get ready with me. No tengo ni idea de qué nos vamos a poner. Estaremos por la base de esta falda. De esta falda.
1: Ella és la Martina. La Martina és del 2004.
0: Catalana?
1: Catalana. Té 70.000 seguidors a TikTok, 50.000 a Instagram. Per tant, en realitat, una comunitat fidel però petita. Ella és, diguéssim, creadora de contingut de nínxol de moment. Ja veurem que, igual que ha passat a Inés García, segur que la comunitat ara creix una micona. No sabem, de moment, us he de dir gaire més com s'han conegut. de nou, el que són, encara que nosaltres apostem perquè són parella, tampoc està molt clar, són interrogants que encara no podem respondre, però seguirem informant amb tot el detall, perquè és un tema que jo ja estic generant amb ella una relació parasocial i, per tant, seguirem de prop.
0: Bueno, que t'afecta a tu i afecta a moltes noies que estan experimentant el mateix que tu i molts nois que, amb el nou pentinat de Ferran Torres,
1: som
0: han descobert
1: una
0: persona
1: un
0: nova.
1: Sí, sí, som molts.
0: Ara estic veient molts perruquers que expliquen aquest canvi i com et pot canviar radicalment la vida fer-te un pentinat que et faci més estètic.
3: Tu te'l deixaries, el pentinat d'en Ferran Torres?
0: M'ho estava pensant l'altre dia. Dic, si a mi em diguessin
3: que et quedarà així,
0: que em quedarà molt bé o que a mi que m'agradaré molt, ho provaria. Però,
3: fes tu amb intel·ligència artificial.
0: Sí. Oh!
3: Prova-ho amb el Gemini.
1: També et dic una cosa,
0: el pentinat
1: després.
0: De Ferran Torres,
3: prova-ho ara.
0: Ara ho provaré, perquè... Sí.
1: Jo crec que et quedarà molt i molt malament, Roger.
3: Jo crec que és millor la solució d'ara.
1: És que t'ho queda molt bé, aquest tall de cabella. Però ja lligues moltíssim. És que, perdona, si lligues més cara, tindrem un problema d'organització pública.
3: Sí, d'ordre públic, total.
0: Marc Andreu, molt bona tarda.
5: Bona tarda, pendons.
0: Falta un minut per dos quarts. A veure, què passa?
1: Ui,
5: em sap greu interrompre el programa, però és que l'hora és greu.
1: Més greu encara. Una
5: la veritat.
1: Cosa.
5: No, Catalunya no està preparada, eh?
3: És una bona notícia.
5: No, però tu no saps exactament què està passant, Marta.
1: Tant, no?
0: A veure, un moment.
3: Hem parlat fa mitja hora, tu i jo.
5: No, venia a explicar una altra última hora.
0: Hi ha tres històries. La primera no sé quina és exactament.
5: Comencem per aquesta.
0: Sí.
5: Perquè Catalunya no està preparada. Però avui, per fi, s'ha fet públic la cançó de l'estiu de 3Cats! L'estiu és tu, la
1: llum dins dels meus ulls. Però llavors ens han obligat a explicar això.
0: Escolta, no.
1: Segurament sí.
5: No.
1: Tu saps que jo estic tenint uns dies molt complicats.
0: Una cosa.
1: Que avui era un dia que tot eren males notícies i ara poses això.
0: Un moment, Ferran, para-la un moment.
3: Ja l'ha posat en Garriga, em penso, eh?
0: Para-la un moment. No saps ni com fa, Juli, la cançó. O sigui, critiquem ja per inèrcia la cançó de l'estiu de 3Cat. I aquest any, altres anys, potser era fluixet. Aquest any és bona.
1: Perdona'm una cosa, tu, com que no te'n recordes de res del que parlem al programa,
0: Lluís,
1: no ho recordes.
0: En Lluís l'any passat.
1: No, l'any passat era la Uineta, que justament m'agradava molt.
3: La cançó i la Uineta.
1: Sí.
3: Hipòcrita.
1: Està molt guapa la Uineta últimament.
0: Hipòcrita,
1: que la vaig
0: si sempre dic que m'agrada molt la Uineta.
3: Acabes de dir que no t'agradaven cap de les cançons de 3Cat.
0: No dic altres anys, potser sí que alguna està fluixeta.
5: Però aquesta...
1: És igual, Roger, que el programa ja l'hem comentat. Ja vaig dir que no m'agradava, que no passa res.
5: Està produïda, ja, és nova.
1: Igual.
5: L'Aina Matxilas ho ha currat molt allà als Estats Units.
0: Jo la vull sentir durant 15 segons.
1: A veure, va.
0: Puja-la.

0: servir, nois.
1: Jo vull deixar clar que no tinc cap problema personal amb l'Aina, que la trobo una noia genial i m'encanta que hagi viscut aquesta experiència a Los Angeles.
2: M'agrada molt a mi, la veritat.
1: Però la cançó em pot no agradar, a ella també li pot no agradar el programa.
0: Tenim tot l'estiu perquè ens agradi, ja també et dic.
3: Perfecte, sí, perquè doncs sonarà cada dia, cada hora.
2: Sí, sí, més d'un cop, vull dir que anem-nos acostumant i tal. Molt bé, primer tema resolt.
0: Segon tema, reinformar-vos, que em vaig apuntar, com ja sabeu, a la gran cita i he passat la primera fase de casting. I estem pendents de que ens truquin per fer com aquesta entrevista més tu a tu.
1: Ai, parella de guapos.
0: Veurem què passa.
2: Tu ets conscient que si entres en aquest programa...
3: Convertiràs en una superestrella, eh?
2: Exacte, no, i menjaràs boca davant de tot Catalunya.
0: No, no cal.
2: Bueno,
1: No esperem menys de tu, home, nen.
2: També
1: no
2: allà,
3: ens explicaràs
2: que...
3: tot el que passi allà a les habitacions dels hotels.
1: I sobretot si cobreu, perquè no tinc clàssic. A mi em van dir que no cobraven, però no sé si era només a les primeres fases i després passaven a cobrar.
0: Des d'aquí el programa animem a que tothom s'apunti a lagrancita.cat perquè hi haurà més opcions. No? Vull dir que...
3: Estàs tirant la canya a Catalunya, no, Marc Andreu?
0: Sí, però tothom, eh? En plan de si ens agraden els homes, les dones, les dues parts... Vull dir que realment apunteu-vos al càsting perquè crec que pot prometre aquesta segona temporada.
2: Molt bé.
0: No, de veritat. Ja us aniré informant de què passi.
1: Sisplau.
0: I després, res, recordar-vos que ja teniu disponibles més invitacions gratuïtes per venir demà a 3Cat en viu i també venir diumenge.
3: Que no estem acabant d'omplir. Ah.
0: Que sí, que sí,
3: això.
0: Que sí. I tots els que vingueu, de veritat, porteu una gorra, crema solar, ulleres
1: són
0: de sol.
1: Són males notícies.
0: Juliana, tio.
3: No, lo de la gran cita és positiu.
2: És guai, la cançó de l'estiu. No, i... Parella no, però és positiu pel país.
1: I jo me n'alegro que hagin obert la cita.
2: L'estiu ets tu, diu.
1: Que no significa res, tampoc.
2: A mi em sembla... No significa tot, Juli.
3: Només té significat per la Dua Lipa, aquesta cançó.
1: Aviam.
2: L'estiu ets tu.
1: Mira, jo només me n'alegro que vol dir que hi ha algú treballant a 3Cat que hagin obert més invitacions per al 3Cat.
2: A veure, demà a la 1 estarem fent programa allà a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Invitacions a 3Cat en viu en aquests moments.
0: Exacte. Si ens veu al web...
1: Fins a quina hora?
2: Fins a quina hora, què?
1: Fins quina hora poden agafar?
2: No sé quina hora tanquen. L'altre dia van tancar a les 7.
1: No, i l'altre dia va obrir les 8 del vespre.
2: Bueno, una mica. Saps aquestes botigues de poble?
1: Jo, tecnològicament, no en tinc...
2: Un moment.
1: No, em sembla més difícil tancar la paradeta que mantenir-la oberta 24 hores.
2: Juli, però tu saps aquesta botiga de poble? Una lleteria de poble que et diu haig de sortir un moment, deixa el cartell i diu ara torno.
3: Cap lleteria de poble, Roger, obre a les 8 del vespre. Obre a les 8 del vespre.
2: Una mica, qui pot? Bueno, és allò, és molta gent.
1: I sobretot, jo entenc que una botiga física pugui obrir en unes hores i en unes no. No, és que jo no conec cap altra web en el món, que algú me les comparteixi, que s'hagi d'entrar només en unes hores. Que
2: Marc Andreu, hem de fer la consulta a veure si tancaran.
3: Bueno, demà serà molt xulo.
2: Vinga, no, ens ho passarem molt bé i ganes de veure tots els
0: dies. També hi ha gent, eh? Vull dir que podeu anar a veure moltes...
3: La Turra, la Riera.
0: El Loft...
1: A mi em sap greu justament per això, perquè la iniciativa trobo que és prou xula i fan un cartell que és per arrencar-se els ulls i a sobre no s'entén com has d'agafar les invitacions.
3: A veure... A mi m'ha costat trobar-nos, eh? El cartell.
2: La botiga està oberta.
0: Clar que està oberta. Està oberta a les 6 i pots agafar... Pots agafar fins a 4 invitacions gratuïtes per persona, imagina't.
2: Molt bé, perfecte.
0: Doncs ja ho teniu aquí, us ho apunteu, el calendar. Vinga.
2: Molt bé, apuntadíssim.
1: Això és ben bé demà, per això, vull dir que es posin les piles.
2: Qui?
1: La gent que ha d'agafar entrades per venir-nos a veure.
2: Sí, clar, sí, sí.
1: Bueno, vull dir, queden menys de 24 hores.
0: Sí, sí, i a les 4 en Garriga, també. Si us agrada el Garriga, podeu anar-lo a veure com a entrevista. Exacte.
2: Bé, gràcies, Marc Andreu. Adéu. Fem una pausa i de seguida totes les novetats de Cano Canya i Plex.
4: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: veure, Bueno, l'altre que faltava ja Marc Andreu. Bé, després d'aquesta musicoteràpia, perquè realment...
1: Jo ho necessitava.
0: No, estàs molt millor, no?
1: Home, m'he curat, i ara si la Marta em porta bones notícies, que així crec que és...
2: Ai, sí, em penso, eh?
0: A veure, és veritat que les últimes hores ens heu bombardejat al WhatsApp del programa amb missatges com "Bon dia, guapos, el Plex ha penjat el vídeo, al canal Un dia con mi novia, no pots parar de mirar-lo ni un segon, són moníssims, a l'Aitana se la veu molt tranquil·la i contenta al seu costat." O un altre que diu "Com a fifi que sóc, em toca d'una part de l'actualitat de Plex i la nòvia, el porta a conèixer els ballarins i alguns moments prou divertits."
2: Em fa gràcia que sigui l'Aitana la nòvia d'en Plex, eh? Per molta gent, quan per mi és al revés.
0: Per nosaltres és al revés. És al revés. Què tal aquest vídeo?
2: Doncs com ens deien els oients, és un blog a YouTube titulat "Un dia con mi nòvia, un dia amb la meva xicota", que en Plex va publicar fa menys de 24 hores i que ja supera el milió de visites, que em penso que això ja és un rècord, no? Vull dir que això és que té bons números.
1: Ell sempre té molts bons números, però clar, és un tema molt i molt sucós.
2: Uf, és que comença així, eh?
3: A ver si enfoca. Me ha costado un rato averiguar dónde estaba lo de grabar. Bueno. Uf, esto es demasiada luz. Hola, chavales. Os estaréis preguntando dónde está Plex. No está. Voy a hacer yo este vídeo.
4: Esto es el desayuno.
3: No me ha permitido grabar el vlog a mí sola.
5: Os había secuestrado, chavales. ¿Has dado contexto del vlog?
3: No.
5: Es, que... es de primero de youtuber dar contexto.
3: Estaba dándole los buenos días. Ah, esto vale. Es real, literalmente nos acabamos de levantar. Porque claro. Y ayer tuve un concierto en Valencia y hoy es el segundo día de concierto.
5: Pues ese es el contexto.
3: Bienvenidos a un nuevo vlog.
0: Wow.
2: Para intentar resumirlo, jo crec que la millor síntesi és un dels comentaris que he pogut llegir al YouTube d'en Plex, d'una seguidora, que diu: "He estat somrient a una pantalla durant 21 minuts.
0: Tal qual.
2: M'estan dient, per això, una última hora informativa.
0: Ai, què ha passat? A veure si...
2: La Patri Jordan acaba de publicar un vídeo que ja és mare.
0: Home, doncs,
1: Jordan, enhorabona.
0: Enhorabona i per molts anys.
1: Mira, me n'alegro perquè la pobra era youtuber, eh?
2: I la pobra no podia més amb aquest embaràs perquè estava farta i ella mateixa ho deia de dir.
0: Però ja
2: de
0: moment,
2: hi ha gent, a qui li agrada estar embarassada, no és el meu cas, no?
1: És que ja es veu que no, no.
2: Doncs, Fran, si podem tornar, enhorabona a la família Jordan.
1: Enhorabona, una abraçada.
0: Benvinguda al món, Sia.
1: Un català més,
2: mira, amb la cantant.
0: Sí, sí, com la Sia.
2: Com la Sia, que bona.
1: Segurament serà bona
0: la Sia,
1: eh?
0: Sí.
2: Chandelier, eh?
1: Les ha dit molt i molt grosses, sí. La Sia, eh? N'ha fet de gruixudes, eh?
2: Titanium ha fet.
1: Imagina't.
0: Titanium, calla.
2: Se li ha de donar més, se li hauria de...
1: Titanium!
2: Manu?
1: Ai, pobre Manu, eh? Mira.
0: Tenim a l'infermeria pel tema aquell.
2: A veure, està sonant la cinta romàntica, perfecte.
0: Som-hi.
2: Com tenia escrit aquí el guió, tornant a l'Aitana i en Plex, aquest blog, Un dia con mi nòvia, és la viva imatge del punt àlgid d'una relació sexoafectiva. Quadren els càlculs perquè porten ja any i mig junts, o gairebé. Estem parlant d'un vídeo on hi ha brometes, aquella complicitat, aquelles rialles de beneits, de bleda assolellada, saps? Que dius, ai, quina ràbia. Però en realitat et mors d'enveja.
0: Sí,
2: també admiració, com un compromís cap a l'altre, no? I també una mica de guarreig i de tocada d'abdominals. Hi ha un moment que l'Aitana li frega tot el six-pack amb Plex. Bueno,
0: ho tenen tot.
1: Tampoc cal ensenyar-ho tot, eh? És que, a més,
0: bueno,
1: és que
0: no, cal,
1: és...
2: no ho han ensenyat tot, perquè segurament a la nit van passar coses que no han volgut ensenyar.
1: Això ja és passar-nos per la cara a la resta, els que estem patint un desamor o la seva bona aventura.
2: Tu també t'has de controlar una mica amb les paraules que fa servir. Doncs bé, és una sobredosi de sucre, aquest vídeo, molt contagiosa, i també una sobredosi de contingut d'aquesta parella, de qui no parlem gaire, per lo famosos que són. No, perquè són dues persones amb tants milions de seguidors, tant... Sí.
1: No dic, no en parlem gaire,
2: però perquè
1: ara.
2: No ens donen de menjar. Clar, fa un any en parlàvem moltíssim perquè havíem publicat una foto, una mica Ferran Torres amb la nòvia, a la mateixa cascada de Costa Rica, llavors sí. Però ara ja no en parlem tant. Llavors, mira, de les últimes vegades que n'havíem parlat és perquè aquell programa de Telecinco que es diu El Tiempo Justo especulava amb una suposada crisi de parella que podia acabar en ruptura. I jo crec que ara, en Plex i l'Aitana, els envien un puñalet al blog.
3: ¿Para cuándo la cuarta? Yo no me digas que es por mí. Si yo no paro de decirle que se vaya.
5: Cuando me dejes. Porque...
3: Mentiroso.
5: Sí, me controlas.
3: Es un mentiroso. O sea, yo soy fan de La Vuelta al Mundo. O sea, en serio, que se vayan ya.
2: fent com la broma, dient, no, i tant, és que com ets tan controladora no em deixes anar a fer una quarta volta al món, que és aquest format que ha fet tan famós en Plex. Però bé, ells, feliços, a la seva, i ara els hem pogut veure, passant gairebé 24 hores junts davant de càmera, a la prèvia, en el durant i en el post, concert que l'Aitana va fer a València fa tot just una setmana. Per tant, un vídeo que és força fresc. Llavors els veiem a l'hotel on es van allotjar i ens expliquen que han passat la nit junts.
5: ¿Qué es lo que haces, señorita, antes de un concierto? Cuéntanos, estamos expectantes.
3: La verdad es que me obsesiono mucho en hacer todo lo que tengo que hacer antes de un concierto, que a lo mejor para muchos os parece una tontería, pero yo me lo tomo muy en serio. He intentado descansar, porque es súper importante para la voz 8 horas de descanso cuando tienes dos conciertos seguidos. No ha sido así. Cuando empiezo gira y todo, no sé por qué, tengo muchísimo insomnio, así que al final le he dormido 5 horas. Tengo aquí un montón de vitaminas.
5: Sobre todo dormiste a las 5 de la mañana, yo estaba seco, chavales.
3: Sí, sí. Tú durmiendo y yo así mirando el techo, en plan... Bueno, genial. Ahora vamos a desayunar y os vamos enseñando.
5: Let's
3: bye,
5: go.
3: Bye.
5: No hay que despedir.
3: Ah, vale, perdón.
5: Simplemente va un corte.
2: Aquests somriures que són el leitmotiv de tot el vídeo. Bé, doncs aquí sabem que l'Aitana segueix posant-se nerviosa abans d'un concert. Ella ho explica amb total naturalitat, perquè, de fet, en aquest vídeo, a mi m'ha fet molta il·lusió això, tornem a veure aquella Aitana. Aquella Aitana com innocent, naïf, genuïna, molt espontània, que diu el primer pràcticament que li passa pel cap, que és aquella que vam descobrir a Operación Triunfo.
1: La nostra cosina, Marta.
2: La nostra cosina, però ja feia temps que no li veiem aquesta lluentor als ulls.
1: I ara una cosina tercera.
2: I a més, ara li afegim una altra capa, que és que està enamorada fins al moll de l'os d'en Plex, pura perfecció. Una Aitana, per això, que cada matí es pren un còctel de pastilles de tot tipus, i també, sí, d'antidepressius també.
3: Oh. Estos son probióticos, luego tomo hierro, porque me salió el hierro bajo. Bueno, esto básicamente es un conjunto equilibrado de vitaminas y minerales. Lo acabo de leer.
5: O sea, hace un multivitamínico.
3: Sí, es un multivitamínico. Y lo último, pues me sigo tomando antidepresivos, una dosis muy pequeña, poco a poco, los iré dejando. Esto es un proceso para quien lo esté viviendo, pues poco a poco. Yo llevo 2 años, pero poco a poco vamos bajando la dosis.
1: És més mona.
2: Ella és moníssima i està visibilitzant una realitat que és molt necessari que s'expliqui. Per tots aquells també que l'acusaven de tenir depressió o de dir que tenia depressió perquè l'havia deixat en Sebastián Yatra o perquè estava soltera sense cap tio amb qui distreure's, no? Bueno, queda claríssim. La depressió no és cosa d'un dia, és un procés i ara està millor, però encara s'ha de prendre medicació. Vull dir que és que està pautat. Li recomana,
0: li
2: recepta un metge. I no és allò de, ara tinc nòvio, estic millor, no? Estic enamorada, m'he curat. No va així. Total, que primer prenen les pastilles i després esmorzen.
5: Huevos revueltos, jamón, pan y café y leche. ¿Y tu desayuno?
3: Yo desayuno fuerte, unos huevos, una tostadita pues, con tomate y aceite, como buena catalana que soy, pan to market. Y luego un poco de pavo, matcha, zumo de naranja...
2: No sé per què fa tanta gràcia dir pa amb tomàquet, en Plex s'ha partit la caixa, però bueno. Pa amb tomàquet ja funciona. I us heu d'imaginar en Plex i l'Aitana esmorzant a la suite, on han dormit. Re de baixar el bufet lliure amb la resta de mortals. Entenc perquè l'Aitana s'ha de concentrar una mica com un futbolista, no?, també, abans d'un partit. No pot ser que estiguin tot de fans o amb d'altres clients que li demanin fotos. Clar, si no, el demanarien fotos sense parar. I bé, entre torrada i torrada ens assabentem que en Plex és un romàntic.
5: Ala y flores también, son mías. Son mías.
3: No vayas de que no eres romántico porque lo eres.
5: Sí, soy.
3: Él me regala muchas flores. Estas no, me regala flores.
0: Ai, em fa com un punt veure'l entre vergonya i il·lusió a la vegada, saps?
2: Sí. Fan vergonyeta. Sí.
1: Bé, l'amor dels altres sempre és aquesta sensació de...
0: Que m'agrada,
1: eh? No aliena, però...
2: Com quan la Dulceida i l'Alba Paul parlen amb la veu de bebè.
1: De dir, no hauria d'estar veient això, és una cosa com molt íntima...
0: Exacte,
1: i al mateix temps t'encanta veure-ho, saps? Et genera una addicció horrible.
2: Jo he quedat bastant enganxada a la pantalla, us haig de dir, eh? Jo no podia tancar els ulls. A ell, fins i tot en algun moment, se li escapa un amor cap a l'Aitana. Jo crec que tenen més sobrenoms, però no els han compartit amb nosaltres.
1: Jo estic segura que es diuen Gordito i Gordita.
2: No!
1: Intuïció, no. Marta! Intuïció! M'ho diu el nas.
2: Bueno.
1: Tu què dius, Roger?
2: Jo crec que no.
0: Un gordito... de la boca de l'Aitana, a mi em quadra, eh? Gordito, així com somrient, una mica tímida.
2: Una mica amb veueta.
0: Ella tapant-se com amb el coixí.
2: Perfecte, seguim. Tu espero que no ho diguis mai a ningú, eh?
0: No sabria a qui
2: dir-ho. Control, frena't, eh?
0: Gordito. Aquí li diria gordito jo. Gordito, és que no sabria ni qui dir-ho.
2: En fi, gordita. Seguim perquè en Plex es pren molt seriosament la seva tasca de documentar un dia amb la seva xicota, que dona la casualitat que és una de les cantants més famoses del moment. I llavors aprofita per fer-li preguntes bàsiques del periodisme, de les quals nosaltres ens sentim molt orgullosos, com per exemple, què demanes al teu camerino, Aitana?
5: Què pedirà Aitana en el camerino, chicos? No me lo creo. Caviar, jamón, qué locura, ¿eh?
6: Soy súper sana, chavales. La verdad es que no pido casi. O sea, lo que más tomo son las barritas estas.
5: ¿Y limones? ¿Por qué tantos limones?
6: Porque me hago infusiones con miel, limón y jengibre, eso sí. Pero tampoco tengo nada más, la verdad es que no me pido nada.
2: I aquest riure, i aquest riure, i vinga a riure, i vinga a riure. Total, cabarretes energètiques i llimones.
0: 5 llimones, he comptat.
2: I ja està. I justament és aquí, al camerino, quan es produeix un moment una mica tens, entre cometes, que és que en Plex pràcticament li exigeix a l'Aitana parlar amb alguns dels seus ballarins.
5: Hay un par de bailarines que necesito que me presentes.
6: No. Ay, qué tonto. Y nada, y quería grabar a Dani que decía que quería hablar con algún bailarín, ¿no?
7: Dale.
6: Creo que uno de ellos es... ¿Dónde está Álvaro? ¡Mira!
7: Y no le falta hablar.
6: Creo que ya te has quedado tranquilo. Qué gracioso, se ha puesto rojo. Pero tú no eras el youtuber. No te puedes poner vergonzoso.
5: Qué mala eres.
6: Muerto de la vergüenza.
5: O sea, coge la cámara.
6: No, hombre, decía, luego vamos a hablar. Y lo has dicho en cámara. Luego dime tus bailarines, que luego vamos a hablar.
2: Aquí el tema és que en Plex veia les coreografies que fa l'Aitana amb tot el seu equip, coreografies que són una fantasia. I ella balla molt bé.
1: Ella balla molt bé.
2: Ha millorat moltíssim, és una cosa increïble. És veritat que és una cosa molt eròtica, també. Home, perquè li posa el tot a la cara.
1: Literalment, tota l'estona s'està refregant contra algun ballarí i que així segueixi sent.
2: I que així segueixi sent. I contra el terra, també, que déu-n'hi-do, també rep molt el terra. Aquell terra...
1: De Cardenau cada vegada.
2: Cada vegada. Però llavors en Plex va conèixer els ballarins i està clar que tot era un to de broma, però s'acaba posant molt nerviós i al final es posa com un tomàquet xerri. Aquestes vacilades jo penso que és el que els està... Això els mou. I quan deixes de fer-ho amb una parella és quan ho has de deixar immediatament. És el senyal de dir, s'ha acabat.
1: Ve d'un dia, eh? Tu te'n vas a dormir i veus que aquell dia no hi ha hagut ni una broma.
2: Deixa. Jo crec que és més
1: gradual. L'endemà a l'hora
0: d'esmorzar. Del camp, perquè crec que no és tan radical.
2: Jo crec que és gradual, eh?
1: No, sí, estic d'acord, era una broma.
2: Total, que comença... Vale, d'acord, perdona.
1: No, de veritat, no, estic d'acord.
2: Que comença el concert, en Plex el veu al concert entre el públic, a una zona més reservada, i en un dels entreactes, diguéssim, ella es cola a l'escenari, com a la part de darrere, on l'Aitana l'estan retocant amb el maquillatge i tot, i ella li fa una petició. Però més que una petició, potser és una súplica.
5: Sí, increíble. Sí, brutal. Justo desde enfrente.
6: Y luego vienes para una desaparecería. Ojalá salgas conmigo a saltar.
5: No, es que me da mucho.
6: Solo saltar. Lo intentaremos. Porfa, chicos, decirle que no os dejáis a reír de él. Que solo saltar. Porfa, porfa. Sí, no me puedes decir que no. Solo saltar así, porfa.
7: Me lo ha pedido un combo de 5 años.
5: Me lo había pensado.
6: Literalmente he puesto la voz de niña.
5: Esto es una locura, ¿eh?
2: Doncs efectivament, després d'aquesta súplica de l'Aitana amb veu de nena de 5 anyets, demanant-li, sisplau, Plex, puja a l'escenari a saltar superestrella, ell va cedir. I ben vermell, una altra vegada com un tomàquet, va pujar a l'escenari a ballar superestrella amb la seva xicota. I a ell se'l veu tota l'estona tan orgullós d'ella que gairebé necessita un pitet per tanta baba que li cau. Mireu quines paraules li dedica.
5: Chavales, no sabéis de verdad lo increíble que es el show. Si tenéis la oportunidad de ir, vais a ver que se ha cuidado cada detalle. No sabéis todo lo que se lo ha currado. Ella es increíble en el escenario y la verdad que no puedo estar más orgulloso de ella.
1: Si un nòvio no parla així de tu, no, jo llavors no entenc per què tens un nòvio.
2: No, és que no té cap mena...
0: No, així de nòvios que no parlen així de
2: nòvios. Doncs ja poden anar deixant-ho,
0: sí, no, ja ho sé.
1: És que de veritat, noies, o sigui, des d'aquí
2: no
1: animo a totes
2: amb
1: les nostres perfectes a deixar els vostres nòvios lamentables, que quan arribeu a casa no us diuen ets la millor. Igual els nostres perfectes que les seves nòvies no els hi diuen, eh? Però és veritat que és una cosa que és més típica del món masculí.
2: Jo me n'alegro moltíssim per l'Aitana. Sí que és veritat que tu i jo, Julián, hem tingut les nostres reserves amb en Plex per comentaris que ha anat fent, que si els llençols de seda i etcètera. Però crec que la tracta bé.
1: Jo
2: crec que tenen el seu món, les seves brometes en comú, el seu món Disney, no? I crec que s'estimen molt.
1: Quan creus que ho deixaran?
2: Bueno, segurament d'aquí 2 anys. Però ara s'estimen.
1: Bueno, doncs, perdona, i és l'únic que compta, totalment. Si és que no ho dic per desmereixer.
0: Tindran una història superbonica que haurà durat el que haurà durat.
1: Si no ho dic per desmereixer, al revés, jo ara estic en una fase on penso que una ruptura és més romàntica que una relació.
2: Y así es como se acomiada en el blog de un día con mi novio.
8: Os queremos mucho, esperamos que os haya gustado y ahora ya podéis dejar de hacer esto. Obviamente este canal es obviamente tuyo, pero este blog es
5: este
8: un
5: blog
8: poco
5: es
8: de
5: tuyo.
8: Los dos.
5: Este blog te pertenece.
8: Es que nos hacía ilusión hacer algo así.
5: Exacto.
2: I ja està, i si han de durar 3 anys, que durin 3 anys, que duri el que hagi de durar, però que s'ho passin molt bé.
0: I s'ho estan passant molt bé.
1: I que poder dura tota la vida, eh? Però vull dir que...
2: I res és millor ni pitjor.
1: No. Exacte. No. I, ja i que no s'ha ja de desmereixer, ja això. És una relació pel fet de ser curta o dura poc.
0: Que ho gaudeixin, tu.
1: I tant, nen.
0: 9 minuts i les 7.
9: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
10: Bona tarda, com estàu?
0: Molt bé, i pendents de l'Úrsula Corberó, que fa uns quants dies publicava aquell tuit, no?, que la veiem tenyida de ros, i publicava fotos a Instagram, on deia que començava el rodatge de Chacal 2 i que era una afortunada amb tants canvis. Llavors, què en sabem d'aquest rodatge que ja ha començat?
10: Sí, ja ha començat. Chacal és aquesta segona temporada de la sèrie de Sky Showtime, o sigui, ara estan rodant la segona temporada, a la primera ja surt Úrsula Corberó, i se pregunta com es feien també si aquest rodatge obligaria a Úrsula a separar-se del seu fill Dante durant un temps. De fet, a les fotos on ella anunciava que en el rodatge se podia veure l'actriu abraçada en el seu fill, ara només de 3 mesos i mig. Idò, almenys per ara vos puc dir que no. La gravació de Chacal 2 s'està duent a terme a Catalunya per diferents punts del nostre territori. De fet, vos puc adelantar que aquest dimarts na Úrsula va estar rodant a Pallejà, en el Baix Llobregat, i aquests dies està rodant per Cassà de la Selva i Medinyà, Terres de Girona.
0: Mira, de fet, aquest matí rebíem un WhatsApp d'un oient que ens donava una mica més d'informació. Ens deia, us informo que aquesta setmana tenim l'Úrsula Corberó gravant a la província de Girona, concretament a un bar anomenat Snack Medinyà, a Medinyà.
2: El coneixes?
0: El sí. coneixes? Doncs
2: amb qui has estat amb el cosí, també?
1: No, hi he estat, l'he vist moltes vegades.
0: Passes per davant,
1: L'he vist moltes vegades i és un lloc que em sembla molt icònic, Marta. És un bar com molt de carretera.
0: Absolutament.
1: I a part està en una cantonada que em flipa, perquè just davant hi ha el rei de la rajola, que és una altra botiga que, evidentment, em genera
0: tota l'obsessió del món. Diu la Dolors.
1: No és broma, que tinc unes ganes d'anar-hi, que fa dies que insisteixo.
2: Turisme pop.
10: Total. De fet, té un look com bastant, inclús te diria, d'Estats Units.
1: Totalment.
10: Com de diner d'Estats Units, i s'hi roden moltes pel·lícules i sèries allà. Oh. Atenca per aquest look una mica com nord-americà, no?
0: Suposo que sí, aquí ens diuen que tenen tot el bar tancat, m'imagino que deu estar ple de càmeres i estan fent el rodatge, i ens confirma que no és la primera sèrie que roda en aquest poble.
10: Exacte. I per lo que també mos diuen unes altres seguidores perfectes amb info privilegiada, els dies 1, 2 i 3 de juny estaran rodant a Vandellòs, a la comarca del Baix Camp, i el missatge de fet especifica que el dia 1 de juny muntaran el set a Vandellòs, dia 2 de juny hi haurà na Úrsula gravant per allà i dia 3 ho recolliran tot.
1: Escolta, no tens també ja directament totes les hores a les que arriben?
0: I el text que dirà l'Úrsula també, si el vols passar.
2: Després de tots els detalls de Mario Casas arriba el dur de l'Úrsula.
0: El guió, les línies.
10: Bé, tenim encara més informació gràcies a les nostres seguidores. Com vos deia, aquest rodatge a Catalunya suposa conciliació maternal per na Úrsula, que pot seguir disfrutant del seu petit Dante.
2: Molt bé.
10: Un altre perfecte mos envia una foto d'en Chino Darín, el pare de sa criatura, amb un carro infantil a separada de tren de Girona, amb una senyora que sembla ser sa mare de na Úrsula i, per tant, sa sogra d'en Chino Darín. Mm-hmm. I com vos deia, aquesta setmana sa triu ha rodat per Girona. Per tant, s'estan organitzant en equip per tal de que sa mare pugui retornar a sa feina sense renegar de veure l'hora del seu bebè.
0: M'encanta que la família s'apropi cap on està la mare. És bonic.
10: És ideal, no? Bé, voleu que us expliqui més coses a part de la qüestió maternal d'aquest rodatge? Tinc més informació perquè he parlat amb gent propera en el rodatge de Chacal 2 i m'han explicat una mica com és n'Úrsula 7, no? Me diuen que s'està implicant moltíssim amb el projecte, que està sent mega simpàtica amb tothom. De fet, ja ho sabíem que era molt simpàtica, mos havien dit.
2: Sí, ens consta, és que ho hem pogut comprovar nosaltres.
0: Va ser molt propera als que hem parlat.
1: És de les famoses. És a dir, en proporció a lo famosa que és, més simpàtica. Mm-hmm. Oi?
0: Sí, perquè és molt famosa.
10: De fet, també se'm mostra mega proactiva amb sa directora, qui li proposa idees per afegir a ses escenes. Jo supos que també feia tanta estona que no rodava.
2: Deu tenir unes ganes de tornar, sí, a la feina. Sí. Això passa també, eh?
1: I també una mica de pressió, inclús, no? D'haver-ho de fer com extremadament bé, perquè és el primer projecte, després de ser mare, sensació potser que et miren més. No sé.
10: També està molt compenetrada, me diuen, amb es menor que interpreten el seu fill Carlitos a sa ficció, amb quina Úrsula juga ses pauses per com fer-li més lleuger s'estada en el rodatge en es menor.
2: Ai, que tendre.
10: També me comenten que na Úrsula tindrà més escenes d'acció que mai, ja que en el rodatge hi ha no una, sinó dues dobles d'acció per al seu personatge, anant fortes, i a més també té un coach lingüístic per perfeccionar el seu accent de Càrit, perquè no ho he dit, però interpreta una noia, sí, que es diu Núria, que és gaditana, i aquest personatge llavors ja era gadità la primera temporada i aquest conflicte amb l'accent, amb el dialecte andalús, diguem, ja el tenia la primera temporada.
11: El personatge és de Càdiz i has tenido que poner acento gaditano.
12: Yo me leo los guiones y yo veía todo el rato Cádiz, Cádiz, España, Cádiz, Cádiz, y esta chica estaba todo el rato en Cádiz. ¿Cómo es esto? O sea, esta chica es de Cádiz. Me dicen sí. Uh-huh. Le digo, pero ¿eso significa que habla gaditano? Me dicen sí, ¿por? Le digo, bueno, yo soy catalana, cariño. Les pedí que me hicieran una prueba.
11: ¿Una prueba de gaditano?
12: Que me la hice yo a mí misma, porque ellos no podían diferenciar mucho el acento.
10: Crec que és una producció britànica, clar, per una persona anglesa... Tothom és de l'estat espanyol i una catalana és el mateix que una gaditana, no? Bé, com dèiem, aquest rodatge està sent molt conciliador amb la nova maternitat de la nostra actriu preferida, però no sé si se mantindrà sempre així, perquè la primera temporada se va rodar a diversos llocs i, de fet, un dels actors també ara està rodant a Budapest, llavors potser en algun moment Úrsula haurà de marxar fora.
2: Bueno, el Xino també ho va fer.
0: Sí, ho va fer el dia que
2: va néixer, pràcticament.
10: Jo ho relatava, no la culpava de mala mare ni molt menys.
2: No.
0: Família, ho deixem aquí.
2: Ja ho he entès.
0: Ens veiem demà els que vulgueu al 3CAT en viu. Fem una pausa i tanquem la tarda.
13: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
14: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
13: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
14: T'ho perdràs?
13: Més informació a futurfest.cat.
15: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
16: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
20: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
21: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
22: Sóc el Risto Mejide.
23: Sóc l'Álvaro Morte.
24: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
25: Amb tots vosaltres, Jordi González.
24: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: A Catalunya Ràdio... Postdates.
27: Ja les paraules prenen ales i no cal dir-les sota veu. De És a dir, de Clementina Arderiu, 50 anys de la seva mort.
26: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio... amb la literatura.
28: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
29: Sònia, Jordi, hauríeu de saber que hi ha molt FOMO pel sopar d'ahir de la TDT, al qual també vau assistir.
30: Ah, sí?
2: Mm.
29: La Juliana i la Marta, sobretot, hauríem volgut venir.
30: Això l'any vinent...
2: Quina il·lusió, sí, no?
3: No seré jo qui us convidi, que no sóc l'anfitrió, però això el Ricard...
2: No, ja es nota que hi ha ganes.
29: El Ricard us convida, segur.
3: Sí,
2: per nosaltres, encantats.
29: El Ricard és un gran fan d'aquests links.
2: Sí? Ah, és veritat, que ho va dir.
29: Ho va dir. Va comentar.
4: Molt bé, molt bé.
29: Arriba al tot cost, ara, el de veritat, sense link, directe.
5: Tot costa.
3: En plena activitat frenètica del Barça al mercat, mentre esperàvem la presentació de Gordon, ja n'han paraulat Bernardo Silva a falta del vistiplau de Flick, un dels jugadors més intel·ligents i versàtils dels últims anys. Per poc que li aguanti el físic, tros de fitxatge.
5: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest divendres 29 de maig de 2026. Un dia més, dia intensíssim pel que fa al mercat del Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens explica?
1: Ningú no diria que som a 29 de maig i no sembla que sigui 29 d'agost, que sí, estem tancant fitxatges jo, un dia per l'altre.
0: Jo ho prefereixo, ràpid, que aquells neguits no, de...
1: Segur que Deco també ho prefereix i sí, feina feta i agafar vacances si cal. Més enllà de Bernardo Silva, que ara ho comentaves i de seguida ens ho explicarà el Salmurri, el Barça presenta aquesta tarda l'anunci ha d'arribar en uns minuts i la presentació durant el tot costa el primer fitxatge per la pròxima temporada, Anthony Gordon del Newcastle. En realitat, tot això havia de passar a la una del migdia, que és quan ens havia citat el Barça, i tenim allà el Salmurri dissecat des de la una. Bé, 6 hores de retard, què és això?
0: Ara, no? ara anirem a visitar...
1: Com que agafa en rodalia.
0: Anirem a fer companyies al Salmurri, però vaja, els mitjans oficials del canal oficial del Barça diu Coming Soon Official Presentation, per tant, això ha de ser soon.
1: Sí, sí, a un quart en teoria l'anunci i a dos quarts la presentació, però ja no ens fiem perquè, efectivament, no. Després de 6 hores el Barça ha perdut una mica de credibilitat, diríem,
0: els comunicats. El fitxatge va ser flash, però després tot el dia de la presentació no tant.
1: Ha estat una mica slow, sí. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per la davantera, és més, el Barça té previst presentar una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Per cert, que el community manager de l'Atlètic ha tingut una tarda entretinguda, complicada, no sé com qualificar-la.
0: Fins i tot hi ha hagut sospites que era Enrique Cerezo en persona.
1: S'ha dedicat a fer brometes amb muntatges sobre ofertes que podien fer a Lamine Yamal, amb una oferta, per exemple, de 4 entrades pel concert de Bad Bunny de demà, una subscripció anual de l'ABC. A mi aquesta subscripció m'ha fet gràcia també. I una bossa de pipes i que esperaven la resposta per preparar l'anunç. Bé, després ha fet el mateix amb Pedri, amb Rafinha, i ara fa 10 minuts ha fet un últim missatge.
0: Que ja plega. Va dormir la mona, ja.
1: Ja va cap a casa i diu que aprofiten per desmentir rotundament que hagin fet una oferta pel director esportiu del Barça perquè s'uneixi al seu equip d'observadors al mercat brasiler. Jo crec que aquesta té mala llet, també, a més. Però vaja, que en fi, que... Això es porta últimament molt a les xarxes i, per tant, el Barça no s'ho hauria d'agafar personalment.
0: El que es porta molt és que els equips que tenen jugadors susceptibles de fitxar pel Barça s'incomoden molt si se suposa que els hi volen fitxar, quan en realitat ni Rafinha, ni Lamine, ni qui més ens han pintat de...
2: Pedri.
0: Ni Pedri han enviat la gent a parlar amb el director esportiu de l'Atlètic de Madrid, com l'any passat va passar amb Nico Williams.
1: I a més l'Atlètic de Madrid hauria d'estar encantat, perquè ja hauria de saber que si el Barça ara paga per Julián 150, l'any que ve li regalarà perquè no li ha funcionat, que és el que acostuma a passar en els negocis amb l'Atlético, que ens haurien de tenir com una placa honorífica al Barça.
0: El passeo aquell de la fama
1: mateix
0: que tenen.
1: Sí, exacte. El Girona.
0: Allà jo crec que Bartomeu en té algun. Té placa allà.
1: És possible, és possible. El Girona, mentrestant, l'endemà de confirmar-se la sortida de Mitchell de la banqueta després de 5 temporades, el mateix tècnic madrileny ha enviat un emotiu missatge de comiat.
0: Amb el Solà escoltarem el més destacat d'aquest missatge que ha estat tot... Vaja, de fet, és que ha dit que no volia ser un comiat i marxa sense compareixença de premsa ni res. Tot plegat serà molt emotiu, però molt estrany.
1: I també avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha fet balanç de temporada en declaracions als mitjans del club, content per la salvació i satisfet per mantenir la confiança de la directiva un any més. El club blanquiblau ha fet oficial el que ja ens va dir ahir el Sergi Andreu, l'adeu de 5 jugadors. A banda dels 3 que estaven cedits, Terrats, Romero i Engonge, tampoc no renoven Piquel i Calero, que acabaven contracte. I també a primera, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El navarrès marxa al Villarreal. Encara en futbol, demà juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal, en aquest horari que és infama. Molt de Champions femenina, molt poc de Champions masculina, és el primer any que és a les 6 de la tarda.
0: Sí, sí. Enhorabona als ideòlegs de l'invent. Escoltarem, evidentment, Luis Enrique, Miquel Arteta, i hem quedat amb el Pito Abelardo, amic íntim de Luis Enrique, per comentar aquesta final tan i tan apassionant de la Champions. Encara ho seria més si la jugués al Barça, però qui no es conforma és perquè no vol.
1: I el Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit és a les 9 del vespre.
0: També enhorabona als que han fixat un partit d'aquestes característiques un divendres, tenint en compte que són partits que mobilitzen aficions. Vaja, hi ha un munt d'aficionats del Sabadell que estan indignats perquè no hi podran ser. Tot avui són tot enhorabones. El community de l'Atlètic, el que ha posat la Champions a les 6, en fi.
1: En motor, Marc Marc Márquez i Àlex Rins superen el Tella, s'han classificat directament per la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Demà les classificacions a les 11 del matí, quan faltin 10 minuts, i la cursa sprint a les 3 en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Avui en bàsquet es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de l'última jornada. Destaquen el Girona-Penya, l'UQAM Murcia-Lleida, l'Andorra-Barça, tots a 2:15 de 9 del vespre. Aquest Andorra-Barça serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic, de Xavier Pasqual. I també avui des de les 6... el Manresa-Madrid, que és cert que no hi ha res en joc, però...
0: No, guanya el Manresa de 4 l'Equador del tercer quart. El partit té més interès perquè és el comiat de Dani Pérez, el capità, que s'acomiada del Nou Congost després de moltes temporades, i m'ha dit el Macià que fa 28 anys que el Manresa no guanya el Madrid al Nou Congost, i per tant, bé, de moment anem bé, però clar, encara falta molt partit.
2: Això sí que sembla bé, que l'última jornada de la Lliga CB juguin divendres.
0: No, però clar, van començar el play-off el dilluns. Jo això sí que aquí ja amb les dates...
1: Però aquí els aficionats no viatgen tant, no?
0: Tècnicament, l'última...
2: No, em semblava tot malament.
0: tècnicament, la jornada acabarà diumenge, perquè encara quedarà en un acte insòlid, perquè els calendaris estan com estan, queda penjat un Barça-València en què el Barça i el València gairebé podran triar arribar a la... els play-offs, però ja no demano tant.
1: Oriol Domènech, hola, bona tarda. Et recordo que avui tens Torracollons. Sí. No gastis bales.
2: No, perquè l'ha fet el Jordi, la secció ja.
1: Sí, és veritat que avui està molt així.
2: S'ha queixat de tot.
1: Estic d'acord, estic bastant d'acord amb tu. Avui té un d'aquells dies.
0: Estic molt tranquil.
1: Molt tranquil. El Barça de futbol se la rep al Valdepeñas en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, a les 9 del vespre. Ja sabeu que avui és el dia en què el club retira la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir mateix, a 8:45, estava assegut a la cadira on ara mateix hi ha l'Oriol Domènech. El Giro d'Itàlia nord-americà Sepp Kuss ha guanyat la 19a i antepenúltima etapa, manté el mallot rosa de líder el danès Jonas Vingegaard. Roland Garros, Carreño i Hodder s'enfrontaran a vuitens de final després de guanyar els seus partits. Rublev també ha passat ronda, estaven pendents del partit de Djokovic, ara de seguida et dic el resultat.
2: 2-16-1.
1: 2-16-1 per Djokovic. Ha guanyat els dos primers per... no, clar, exacte, encara 6-4 els dos primers, 6-3 el tercer set per Joao Fonseca, i ara mateix hi ha en joc el quart set, 3-2 pel serbi.
0: Mala peça al Tale que se li allargui el partit, perquè Fonseca és un dels valors emergents del tennis, i evidentment el físic de Djokovic ja comença a donar pel que dona, però vaja, se li ha posat el 25è gran slam, que ni pintat.
1: Recordem que Sinner ja no hi és, veurem.
0: I que Alcaraz ja no hi era.
1: I Alcaraz no havia anat directament. Al quadre femení han passat Ronda i Gasviantec, Kostiuk.
0: Bé.
1: I Andreyeva i Svitolina, entre d'altres. Kostiuk jugarà ara contra Svitolina. Ho té complicadet, però...
0: Bastant.
1: Bé, veurem. I avui arrenquen les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb el primer partit entre el Liceu i el Calafell. El partit a 8:45, una sèrie del millor de 5 partits.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez? Podeu respondre a la pregunta que us fem a través de Twitter o Instagram. No és la primera vegada que us fem una pregunta similar en referència al preu de Julián Álvarez, però ara que ja el Barça té l'oferta preparada, probablement és el moment de copsar com està la temperatura entre l'afició del Barça respecte al davanter de l'Atlètic de Madrid.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Senyor i Torracollons oficial Oriol Domènech, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Que treu el cap al Tot Costa gairebé entre el Legends Trophy de pàdel i el de golf que comença dilluns.
2: Dilluns, a Empordà.
0: Molt bé. Ah, clar, vens de Mallorca i vas cap a l'Empordà. Bé, ara queda
4: bons
0: més,
4: llocs, eh?
0: Queda
1: sí,
0: més
1: no, apropet. No buscar destins modestos, Oriol,
4: no. No direm,
1: sí.
4: No direm llocs per contraposar, per no
5: Corcón,
4: ofendre.
5: Per exemple.
4: Pels que van, el Corcón.
2: Pels que van a jugar i Gaudí, sí. Pels que treballem una mica menys.
0: Anat bé el de pàdel?
2: Fantàstic.
0: Sí, qui ha guanyat?
2: Fernando Llorente i Toño.
0: El Toño no el tinc ubicat.
2: Sí, ja van molts anys a jugar de defensa.
0: Ah, ja, sí. Lateral a l'esquerra, sí, potser? Sí, sí.
4: I Fernando Llorente, el davanter, sí, de l'Atlètic, de la Juve...
0: Sí, sí, aquest és alt, sí, un sí. Sant Pau.
4: I guapo.
0: També. Sí, sí. Ara el de golf, que el guanyarà Bogosian, no? Com sempre.
2: Potser no, perquè aquest any hi ha una novetat, que és Cosmi en contra.
0: Ah.
2: L'exjugador del, sí, del Getafe.
0: Sí, de l'Aves.
2: Que és handicap menys 1.7. O sigui que
0: com si em dius, això ens ho has d'explicar.
2: És pràcticament com un professional.
0: Ah, sí? Sí. O sigui, els professionals tenen el handicap negatiu.
2: Sí.
0: Ah, jo pensava... Sí,
4: com més petit sigui el hàndicap, el número, ja, vol dir que ets més
0: jo,
4: pop.
0: Jo pensava que el 0 ja no es podia baixar més de hàndicap.
2: No jugaran amb hàndicap perquè van jugant a scratch, que vol dir que els cops que fas són els que et puntuen.
4: Quina exhibició,
1: eh? T'haig de dir una cosa. Aprenem més de golf al Tot Costa quan arriba el Legends, sí, que amb el Masters d'Augusta. I et diria que gairebé ens interessa fins i tot una mica més qui guanyarà.
2: El concepte de hàndicap és una mica pels amateurs. Si tu ets hàndicap 5, vol dir que normalment tu fas 5 cops per sobre la puntuació del camp.
0: I menys 1.7 vol dir que estàs per sota
2: del par, que compleixes.
0: Molt bé.
1: Uh-huh. Això t'ho tornen a explicar d'aquí 3 anys i faràs el mateix, perquè això ens ho van explicar quan vam anar al golf.
0: El que farem,
2: sí,
0: és...
2: Això ja fa 8 anys, eh?
1: Sí, però ja, potser és això, que ja m'ho he oblidat. Però ens ho expliqueu cada vegada.
0: Haurem de treballar amb el departament de producció per tenir una jaqueta verda i li anirem posant el que parli de golf. El Bernat, l'Oriol... En fi...
2: Sergi.
0: El
2: Sergi.
0: El Sergi Andreu? També, sí, també. El Sergi, en sap, no? Encara més que vosaltres. Bernat Soler, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
4: Molt bé, una gran setmana. Hagués vingut cada dia a fer de tertúlia.
0: Veus? Doncs...
4: Perquè hi havia molts temes per comentar. Sí, no es poden acumular tots avui, no, perquè si no et faria una secció de les opinions de Bernat Soler.
0: La veritat és que ha estat una setmana intensa. Sí. Lady Gemma Herrero, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
6: Tot en ordre.
0: Coneixes el community manager de l'Atlètic de Madrid?
6: Doncs pues no tinc el gust. O el millor sí. Com no sé qui és el community manager...
0: Ho investigarem.
6: Igual sí que el conec.
0: Va, que hem de marxar cap al Camp Nou, pendents de Gordon, de Bernardo Silva, també de Julián Álvarez, tot i que avui diguem que vull menys el cas Julián, abans però hem de recordar que tot costa una dècada.
3: La tutoria, pista número 1.
7: Avui busquem un club de futbol, un club que no ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà. Quin club és?
0: No ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà.
6: El Atlético.
0: Home, però...
1: Hosti. Quan diu ni la guanyarà...
0: Clar, ja, va, ja s'entén. Ara ja ho he agafat.
4: Que no la deu jugar.
1: Clar, no deu ser un europeu.
0: Diguem-ho així. Va, d'aquí una estona més tutupistes, que me n'havia oblidat, que avui hi ha tutoria i, per tant, anirem trufant el programa amb les tutupistes que els nostres participants avui intentaran... esbrinar quin és aquest club que ha triat la tutora. Ara sí, tot costa una dècada.
3: Tot costa una dècada.
8: El president del Comitè Olímpic Japonès, encarregat dels Jocs de Tòquio 2020, el senyor Tsunekazu Takeda, ha anunciat que es retirarà el juny sense portar a terme la cita olímpica.
9: Tsunekazu dimiteix, però els Jocs Takeden a Tòquio. De tot plegat, des d'ara...
8: No m'ho puc creure que faci...
3: Tot costa una dècada.
0: Perquè després diguin que estic de mal humor.
1: És curiós perquè et continua fent gràcia cada vegada que ho
0: fem. És molt bo. Ja passa molt pocs moments durant l'any, però hi ha moments que adquireix un nivell de grandesa colossal i aquest en va ser un. En 10 anys tampoc ha passat tantes vegades. A mi m'agrada que el
1: salvo. Estava que ho repetim i recordem.
0: Estava que ho anem recordant. Per cert, que ara estava pensant que la tutora ha arriscat. Perquè quins anava a dir que el Dubai jugaria a l'Eurolliga. Però... com que farem la tutoria avui, segurament
4: clar,
0: ningú...
4: Potser un dia ningú... conviden equips fora del continent europeu.
1: D'aquí 10 anys vindrà l'Oriol a poder impugnar aquella
0: tutoria. Vinga, va, un quart de 8 tocats, ara sí, entrem en matèria, marxem cap al Camp Nou, Bull, al mercat del Barça.
3: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: el Salvapó ha volgut arrencar amb Paul McCartney. Ahir l'Agnès Marquès ja ens explicava que havia tret un disc als seus 83 anys, si no em falla la memòria. I avui el Salva, sempre pendent, sempre amatent a totes les novetats musicals, ha volgut arrencar amb un dels mítics Beatles. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El Salmo és a les instal·lacions del Camp Nou des de, anava a dir des de primera hora del matí, però tampoc ens passem, però des del migdia, perquè en teoria a la una estava prevista la presentació de Flash Gordon i encara la veiem.
1: Sí, de fet som a l'espera que des del Departament de Comunicació del Club ens acompanyin a la sala on s'ha de celebrar l'acte de presentació oficial d'Anthony Gordon. En principi, tot això era a la una del migdia. Des d'aleshores som aquí esperant que resolgui una burocràcia que ara ja sí sembla que ha quedat enllestida i, per tant, a primer hi haurà l'oficialitat, que hauria de ser ara cap a un quart de set de la tarda, i a dos quarts la roda de premsa del futbolista.
0: Bé, un quart de vuit ja són i encara
1: no
0: ha arribat l'oficialitat, però bé, sembla...
1: Bé, el jugador ja és aquí a les instal·lacions del club. També Rafael Juste, Deco, Joan Laporta, la plana major de la institució, i vaja, que no hi hauria d'haver cap problema.
0: Per resumir-ho així, intercanvi de paperassa que no ha acabat d'arribar. Quan una mica el que va passar amb Cancelo al mercat d'hivern, que
1: sí,
0: va allargar la cosa.
1: També s'ha de dir que és la segona vegada que això passa, com dius, amb Cancelo va ser la primera vegada. I, home, et queda una mica de mal cos quan tu estàs aquí esperant a que això es produeixi, que t'han citat a primera hora del matí i veus, per exemple, que els responsables del Futbol Club Barcelona marxen a dinar mentre tu ets aquí esperant a que et convoquin a una roda de premsa.
2: Clar, però vull dir, quan marxen a dinar, com un mínim us diuen no serà mai abans de les 5 de la tarda, no?
1: Sí, això eren això ha sigut a dos quarts de quatre. Clar,
2: a dos quarts de quatre.
0: Ja havien dinat.
1: Sí, hi ha gent que ha pogut marxar i tornar, n'hi ha d'altres que no, no sé.
2: Ja.
1: Vaja, en fi.
2: No sembla gaire professional, la veritat.
3: El que és sorprenent és que s'organitzi

0: que imaginem, pel bé de la salut del Salmurri, que en el decurs del Tot Costa serà ja sí presentat, primer anunciat i després presentat com a nou jugador del Barça.
1: Li han donat de menjar, no, el Salmurri?
2: Sí,
3: bé. Però crec que no ho canvia, sí, canvi
0: no.
3: D'estar...
0: No acaba d'estar...
1: No, però vull dir que
2: si vols, entrem aquí. Primer que no era gaire bo. Primer que no era gaire bo. I segon, que escolti, que ja prefereixo triar jo on dino.
1: Però el club té la deferència de portar-vos uns sangus.
0: Podria haver estat pitjor, sí, però també podria haver estat millor i anunciar-ho tot plegat quan ja estigui tancat. En fi, que mentre esperàvem Flash Gordon, ha aparegut el nom del dia ara mateix, que és el de Bernardo Silva.
2: Sí, senyor, el Barça ho té tot lligat i tancat amb Bernardo Silva. Hi ha un acord entre el Barça i Bernardo Silva de cara a la incorporació del futbolista portuguès aquesta propera temporada, un acord que queda a expenses a l'hoquei, al vistiplau de Hansi Flick. Tot això neix de la voluntat de Bernardo Silva de vestir la samarreta del Barça. A mi el que m'expliquen fons del Club Blaugrana és que Bernardo Silva, diguem-ne, que va boig per venir al Barça, fins al punt que ha fet un esforç molt gran a nivell econòmic també per intentar, diguem-ne, obrir aquesta via i acabar vestint la samarreta del Barça. Això ha propiciat l'acord entre el Barça i Bernardo Silva, però és un acord que a hores d'ara, diguem-ne, que penja de l'hoquei de Hansi Flick. Ha passat tots els filtres, queda l'últim de Hansi Flick. Un Hansi Flick que fins al moment, fins al dia d'avui, si això no ha canviat en les últimes hores, no acabava de veure clara la incorporació de Bernardo Silva.
0: En tot cas, és evident que si el Salmurri ens ho explica així és que és així, però em costa d'interpretar que...
2: El per què?
0: No, que el club d'alguna manera ja doni per feta l'operació i d'alguna manera deixi entendre que si el sí o el no dependrà de l'entrenador. Entenc que aquestes...
3: Hauria d'anar una mica a l'inrevés, no?
0: Vull dir que aquest tipus de dialèctiques que existeixen...
3: Si el club considera que és una oportunitat de mercat
0: que
3: el que ha de fer és convèncer l'entrenador que se l'ha d'acabar, doncs...
2: Diguem-ne, una mica per entendre tota la fotografia en general i perquè els nostres oients són gent molt llesta, Bernardo Silva és un futbolista que el seu agent és Jorge Mendes. De cara a aquest mercat d'estiu, el Barça té un seguit d'operacions que pengen de Jorge Mendes. Per exemple, la incorporació o no de João Cancelo. Les condicions que el Barça pugui treure per aconseguir el fitxatge de Cancelo pengen en bona part de Jorge Mendes. També cal veure el que passa amb Alejandro Valde i a fons del club, que asseguren que si arriba una bona oferta per Alejandro Valde, el Barça s'ho plantejaria perquè és una possibilitat que no es vol deixar escapar des del punt de vista econòmic i de planificació de la plantilla. Alejandro Valde és un futbolista de Jorge Mendes. Un altre nom que està a la rampa de sortida, Marc Casador. Casador es considera que pot ser una bona venda a nivell econòmic i això ho ha de moure el seu agent. Qui és el seu agent? Jorge Mendes. I per últim, si ho vols, i de retruc, el cas d'Ansu Fati amb el Mònaco. El Mònaco està a expenses si executa o no l'opció de compra d'11 milions d'euros per Ansu Fati. El Mònaco ha canviat d'entrenador recentment i el nou entrenador ha de donar el vistiplau. Felipe Luis és el nou entrenador del Mónaco. Felipe Luis és un entrenador que gestiona Jorge Mendes, com el cas d'Ansu Fati. Vull dir que quan a mi, des del Barça, m'asseguren
0: que
2: la voluntat del jugador ha estat molt important a l'hora de definir aquesta operació, doncs entenc que el seu representant també hi ha tingut molt a veure.
0: Aquest joc d'avui per tu, demà per mi amb els agents, jo crec que... Vaja, és moneda comú, no només al Barça, en altres equips també. És veritat que en aquest cas aquest agent controla tants futbolistes del teu univers que n'acabes depenent.
2: Perquè entenc que de cara a aquest estiu no pesa, però que és el representant o l'agent de la
0: Minyamal. Sí. Hi ha altres operacions que a mi m'han grinyolat més i que després han acabat sortint espectacular. Jo quan va venir Cancelo vaig pensar aquí li estem tornant a Mendes alguna cosa que ens ha fet abans. en aquest cas, a mi, vaja, a mi m'agafen ganes de sortir de rua. L'únic dubte que tinc amb Bernardo Silva és que té 32 anys, però em sembla un fitxatge... Raó.

0: raó per la qual el pes de Figue és més gran, per exemple, que el d'Anthony Gordon.
1: O sigui, Flick tindria més dubtes que tu, diguem-ne.
0: El d'Anthony Gordon és un jugador de 25 anys, el club vol dir, li pot dir Flick, escolta, aquesta és una aposta de club, i possiblement quan tu te'n vagis, Anthony Gordon seguirà aquí. Per tant, el fitxem. Bernardo Silva vindrà per 2-3 anys, que són els anys que estarà Flick a la banqueta. Per tant,
2: sí, sí.
0: Jo entenc que és un jugador que sí que a l'entrenador ha de donar l'okay a que vingui o no. Perquè...
2: No, si jo no deia...
3: Si no l'has de fer jugar.
2: Jo no deia que no. Jo, a mi el que em sorprèn és que transcendeixi. És a dir, les dialèctiques entre l'entrenador i el director esportiu de a mi m'agrada aquest i a mi no m'acaba de fer el pes, no passen amb Bernardo Silva, deuen passar amb 20 jugadors. Uh-huh. Em sorprèn que arribem a aquest punt de... Oh, fet està, ara a veure què diu Flick. A mí
4: me sorprende una mica y ahí estaba hablando del fichatge de Gordon y tothom aplaudía que era un fichatge que había demanat no només Flick, sino que era una posición que necesitaba y que era un fichatge estratègic. En el caso de Bernardo Silva, ni la demanda del entrenador, en la seva posició està coberta i ens sembla molt bé.
2: Jo ja entenc que el de Gordon és un fitxatge molt interessant des del punt de vista del perfil i tal. A mi m'il·lusiona bastant més el de Bernardo Silva que el de Gordon. Ara,
3: home, més talent és evident que té. L'altra qüestió és l'edat d'un, l'edat de l'altre.
2: Però més que talent...
3: Talent estil Barça, talent, perquè m'expliqui. No vol dir que Gordon té un altre tipus de talent.
2: El dia que falta Pedri, que diem, i ara qui agafa el Quires tira del carro al mig del camp, jo veig Bernardo Silva fent això. El dia que et falti un extrem i vulguis posar algú al lloc de Lamine, que ja sé que no serà el mateix, jo prefereixo posar-hi Bernardo Silva que Rafinha. Em refereixo a això, que és un jugador molt versàtil i des del meu punt de vista molt intel·ligent, a part que l'Oriol sempre ha explicat que és bon tio. Vull dir que, a més, pot ser tot el que he dit i ser una mala bèstia i et fiques un problema al vestidor, però crec que no és el cas. Vaja, jo, venint de franc...
3: Quan és que el Barça el volia fa dues
5: més,
3: temporades?
5: Tres. En aquell estiu on es va intentar fer fora Frenkie de Jong, amb aquella oferta del Manchester United, suposada, es pensava que d'aquella manera i amb els diners es podria acabar atacant a l'operació de Bernardo Silva, que en aquell moment era un jugador doncs amb una altra edat i segurament amb més present. I jo crec que la reflexió que fas ara o l'anàlisi que fas ara és el que hauria de fer-se al club, no? És un jugador que possiblement no sigui necessari numèricament, però és una oportunitat de mercat d'un migcampista de qualitat contrastada que, sense necessitat de venir a dir-li que serà titular indiscutible, pot reforçar molt la plantilla. Però això seria una reflexió. Ara, si es porta perquè se li ha de fer un favor a Jorge Méndez, perquè aleshores ens col·loqui... Ostres, la veritat és que em sembla un raonament...
2: Això va així.
5: No sé si tots els clubs van així. Jo no sé si el Manchester City funciona així, o si el Bayern de Múnich funciona així.
0: Tot i, per exemple, que Cancelo va ser això i al final ha sortit bé.
2: Clar, no, per això...
0: Jo estic convençut que Bernardo Silva sortiria per
2: així. En el cas de Cancelo em va semblar claríssim que li estaven fent un favor...
5: Que Bernardo Silva té un argumentari futbolístic prou important com perquè el Barça no hagi d'anar fent aquests jocs de
3: malabars. Jo l'argumentari que ens explicava el Salmurri el llegeixo en clau que ara fa dues setmanes el Barça no el trobava necessari i amb el pas d'aquestes dues setmanes ha considerat que era una bona operació.
1: Deixeu-me afegir alguna cosa sobre l'argumentari. Primer, una mica per entendre la posició de Flick, perquè o sigui, el que dieu a nivell de talent, jo crec que és indiscutible que Bernardo Silva el té. Però Hansi Flick considera, a hores d'ara, que diguem-ne, té la plantilla plena en les zones en les que pot circular Bernardo Silva o en les que pot jugar Bernardo Silva i que, per tant, no té cabuda perquè, a més, té els rols ben distribuïts. És a dir, per exemple, a la mitja punta, doncs té Olmo o té Fermín. Aquí no hi cap Bernardo Silva, tenint en compte que Bernardo Silva no pots donar-li un rol de tercer mitja punta, que si bé és un futbolista prou important. Al mig del camp el té tot ocupat amb Frenkie, amb Pedri, amb Gavi i amb Marc Bernal. I pel que fa als extrems, aquesta posició de substitut de Lamine, Hansi Flick considera que de moment ja té tres perfils prou potents per ser futbolistes titulars, que són Lamine, Rafinha i Gordon. I que la quarta posició li ocupa Bardaggi, que és un futbolista que sí, que el Barça li busca una sortida, però que aquest quart davanter, em refereixo de les bandes, no és un rol que estigui fet per Bernardo Silva. Diguem-ne que és un jugador prou important com per no donar-li aquest rol. I el Barça intenta convèncer a Hansi Flick, o Deco intenta convèncer a Hansi Flick, a banda d'aquest talent i versatilitat que heu exposat vosaltres, també des d'un altre punt de vista, i és el dels lideratges. Recordeu que Flick va reivindicar que a aquesta plantilla li faltaven lideratges, que considera que hi ha una franja d'edat que no està ocupada i que això és determinant a l'hora d'encarar grans competicions. Doncs el que Deco li diu a Flick és: això Bernardo Silva sí que ens ho dona. I per aquí és per on el Barça està mirant de, diguem-ne, de fer girar l'opinió inicial del seu entrenador.
2: Per com ho expliques, Flick té bastant reflexionat que no el vol.
1: Sí, vaja, Flick pot acabar canviant d'opinió.
2: Ja, ja, no.
1: Si Flick acaba dient que sí, jo no, saps? Entén-me. Però en la planificació, en el cap de Flick, un futbolista del talent i del nivell de Bernardo Silva ara mateix no li acaba d'encaixar perquè tenia altres prioritats i els esforços havien d'anar per una altra via. Ara bé, és altament probable que això acabi així. Bé, és que això en els últims anys ho hem viscut bastant. Futbolistes que l'entrenador no acaba de voler i que acaben incorporant-se al Barça. Sense anar més lluny, João Félix. Pues recordeu quan el Barça va arribar João Félix, que per cert, a més de Mendes, doncs en aquell moment Xavi era l'entrenador i Xavi no acabava de voler a João Félix. I João Félix va acabar al Barça. Vull dir que això és una situació que es dona de manera bastant recurrent al món del futbol, que no és d'Anna.
2: Jo no sabria fer... Preguntava al Bernat si és així a tot arreu. Estic segur que no és així a tot arreu, però també estic segur que no és l'únic lloc on passa.
5: Ja, el que passa que a vegades el Barça sembla que és com massa evident, no? I a mi em sap greu, sincerament, que el funcionament sigui aquest. Jo crec que Bernardo Silva té prou pes futbolístic com per justificar el seu fitxatge sense però que això no serveixi perquè el Mendes ens col·loqui en Sufati.
3: Ja, però Bernat...
5: La feina de Mendes és col·locar en Sufati.
2: Sí. No, la però feina de Mendes que... no és col·locar en Sufati. La feina teva és treure't de sobre en Sufati. No, si
3: però Mendes et fa això. I diria que no és l'únic representant que fa això, que utilitza una operació que té en aquell club per dir: escolta'm, d'acord, jo et faré això.
2: Home,
3: que en el fons és fer-te un favor... I a canvi tu em faràs un favor amb aquest altre. I Mendes et col·loca... És a dir, entén-me, et col·loca Bernardo Silva, no et col·loca un jugador que no sigui del nivell de
2: Barça. Aquest és el tema. Jo no tinc accions de l'empresa de Mendes, lamentablement, però us haig de dir que aquest tio ens ha col·locat André Gómez a la Premier per més de 30 milions, Semedo a la Premier per més de 30 milions, vull dir que hi ha dies que dius ens l'està fotent i hi ha dies que li hauríem de fer un estatut.
3: Si al Barça li sobressin els diners, el Barça podria dir, no, que jo l'únic operació que vull fer amb tu és aquesta, però com que el Barça necessita favors, doncs a vegades ha de gestionar.
0: El que no està bé és que el Barça ajudi a que segons quins jugadors canviïn de representants per anar amb uns altres.
2: Aquesta és una altra història. Això a mi ja em genera més dubtes i dels quals també hi participen els jugadors, per cert. Ja et dic jo que si jo estic tota la vida amb un representant, no, és que o canvies de representant o no vens. Escolti, no vinc.
4: Salmo, ja són dos quarts de 8. No, què, Gordon?
1: No, mira, acabo de preguntar, m'han dit que està signant. Està signant.
3: Bé, avancem.
1: Aquesta hora ens portaran al sopar. Els diré que convidin també a Bernat Soler, que estarà encantat d'un divendres venir a sopar aquí, home.
5: Sí, i sobretot si ve Anthony Gordon, flash pels amics, perquè tinc moltes ganes de veure els seus esforços d'alta intensitat.
1: Sí, sense pilota, manera, sí.
5: Sense pilota, sí.
3: No tenim cap mena de pressa amb Gordon, perquè hem de parlar del que vol fer el Barça amb Julián i dels tuits de l'Atlètic de Madrid, perquè l'últim que us he llegit no està l'últim, i l'últim és molt pitjor. L'últim, jo crec que ja passa la ratlla.
5: A veure.
3: El Salmurri el tenia controlat. A mi, l'Atlètic de Madrid, vaja, totes les simpaties des d'aquí.
5: Ara llegirem què és, però passa la ratlla. És un tuit, eh?
3: Ara ho veuràs.
5: Sí?
3: Per mi
5: és
3: comunicat oficial, ja. És a dir, jo crec que aquest pot trencar relacions amb el Barça. Bé, no les trencarà, no les trencarà.
5: No, però digueu què diu.
3: Bé, digues, Salmo.
1: A veure, després d'aquests tres tuits de Pedri, Rafinha i Lamine, diu: no, l'Atlètic de Madrid mai faria una cosa així. Tanmateix, en els últims mesos venim patint una campanya d'assetjament sobre un dels nostres jugadors. Filtracions interessades, fake news, faltes continuades de respecte, la versió culer de la maquinària inventant historietes, trucades abans d'enfrontaments directes, però clar, A nosaltres tampoc se'ns acudiria mai tenir a sou el vicepresident dels àrbitres o recórrer a favors polítics per inscriure jugadors. Respecte i valors.
3: Què dius, Bernat?
5: Que quedava millor amb la part divertida d'abans, sí.
3: Això
5: ho fa més el Madrid.
3: Exacte, la part divertida l'interpreto com troleig de sí. Twitter, i això per mi ja és que l'Atlètic de Madrid oficialment...
5: Tot i que hi ha una part que puc arribar a entendre, que és veritat que la relació o la notícia que el Barça vol Julián Álvarez fa molts mesos que
3: el mateix jugador
5: damunt
3: la
5: taula,
3: sí,
5: i s'anar parlant, i que si aquest intermediari hi ha, que si Juanma López, que si l'altre...
2: El Barça és possible que no hagi fet les coses de la manera més elegant, si voleu. Li compro la part de l'argument a l'Atlètic de Madrid, però una vegada més l'Atlètic de Madrid és víctima del seu mega complex atàvic. El problema de l'Atlètic de Madrid és que Julián Álvarez
3: porta
2: tota la temporada sense tancar la porta a marxar.
5: Sí, sí.
2: I que, insisteixo, el seu agent va estar abans d'ahir a Barcelona. O sigui, no hi fotis el... És com quan els de l'Atlètic es treien foc pels queixals per Nico Williams, que va venir la gent aquí a vendre el cony, i després li van fotre una morterada i es va quedar allà. La vida és així. Si no pots amb els teus complexes, queda't a casa. En fi, jo tampoc no em molestaria ni a trencar relacions ni a respondre...
3: No, quan dic de trencar relacions, vull dir que això ja és un tuit oficial de l'Atlètic de Madrid, com a club...
5: Però a mi els altres em feien gràcia.
3: Sí, aquell
5: ja no fa gràcia. Tampoc és que em deixi...
3: T'haig de dir que els altres m'ha fet gràcia el primer, després una mica de repetició.
2: Però que és producte de la frustració, perquè l'Atlètic de Madrid no es vol desprendre del seu millor jugador, justament, a més, en l'estiu, en què se li va Griezmann, que és el seu altre millor jugador, i no el poden retenir, ni amb una clàusula de 500 milions, perquè el jugador vol fotre el camp. És que és molt fàcil, i ja poden anar fotent tuits i fent el ridícul. I dit això, Salmo, hem enviat oferta per Julián Álvarez o no?
1: A mi no em consta, no.
5: D'acord.
1: No, jo, fins on sé, el Barça, de moment, no ha enviat cap oferta per Julián Álvarez, tot i que a mi, i crec que després d'aquests tuits encara queda més clar, em diuen que l'Atlètic de Madrid per 100 milions ni escoltaria. Però vaja, que aquí entren molts factors, la força del jugador i vaja, vull dir que això sí que pot ser més de llarg recorregut.
2: Ara us preguntaré si pagaríeu més de 100 milions d'euros per Julián, però abans, per anar tancant temes, al marge de que la paraula de Flick ha de ser definitiva, tothom fitxaria Bernardo Silva en les condicions actuals? Lliure?
5: Jo sí, indiscutiblement, sí, sí.
0: Jo igual.
4: Sí, sí, gratis i cobren...
5: Jugadoràs.
4: Menys? Sí, sí.
2: Aquesta és la primera. I la segona és... Més de 100... Vaja, per 100 sembla que l'Atlètic de Madrid ni respondrà al mail, però vaja, tal com s'han posat les coses, ja no sé què dir. Fa l'efecte que la primera intenció del Barça, no enviada, era fer una oferta de 100 milions, que haurà de ser de més, i aniríeu? És a dir, aniríeu posant fitxetes o 100 i cap a casa?
4: És que ahir el parlàveu també, que era lo de si ja has pagat 80 per Gordon, és que... I no és un... No és una estrella, o no és la estrella, pues hauràs de pagar més de 100 per l'estrella de l'Atlètic de Madrid.
2: Això jo sí que ho entendria, o sigui, l'Atlètic de Madrid, entenc. De dir, home, tio, si
4: a mi em sembla una barbaritat.
2: Gordon 80...
5: Jo...
2: No vingueu aquí amb 100,
4: però
2: això.
4: Però és que 80 per Gordon també em sembla una barbaritat, o sigui, aquests números.
5: Jo
4: però
5: no,
4: si pagues 80 per un, l'altre és l'estrella de l'Atlético de Madrid i té clàusula de rescisió.
5: Jo no entenc com estem parlant de 80 per Gordon, 100 per, per Julián, ara Bernardo Silva, i no es fa l'operació que s'hauria de fer, que és Harry Kane. 100 milions per Harry Kane.
2: Però potser hauria de voler
1: perquè
2: venir
1: no
2: el jugador.
1: Vol, no?
5: El jugador no vol.
1: No.
5: No vol el jugador, ho sabem segur.
2: Bé, el jugador tenia opció, tenia una clàusula.
5: Si li fas una oferta, no vol venir el Barça.
1: No he parlat amb Harry
2: Kane. El jugador tenia una clàusula escapatòria per marxar, crec que era per 60 milions, i la va ignorar. Si volgués marxar, dic jo, eh?
5: Jo estic convençut que si el Barça va per Harry Kane...
2: Que tens alguna informació que jo no tinc. A mi la seqüència dels fets em fa pensar que aquest tio està encantat de la vida al Bayern.
5: Jo... Em sorprendria molt que un
3: jugador... Per què imaginem que per un anglès el Barça és molt millor club que el Bayern?
5: Per qualsevol jugador del... Tots els jugadors del món han volgut sempre venir al Barça. Tots.
3: Però si portés 10 anys al Bayern, ho entendria, però aquest any amb el Bayern ell ha arribat més lluny que el Barça per començar la Champions.
5: Sí. Tu creus que Harry Kane no vol venir al Barça?
3: Jo crec que ell està bé on està.
5: No, no, que està bé, estic segur que està bé.
3: I aleshores, no sé si tu li pots oferir una fitxa molt més alta que la que té el Bayern, que seria el que el podria acabar de decantar, de dir, bé, estic igual als dos sí, llocs no, i me'n vaig a un on cobraré més, però jo crec que el Bayern deu estar cobrant bastant bé.
5: Jo que dic que estem informant i explicant totes les operacions del Barça i a mi m'agradaria saber si el Barça ha anat a picar la porta de Harry Kane. Si ho ha fet, què ha passat? I si no ho ha fet, per què no ho ha fet? Perquè és que em sembla indiscutible que és el davanter tret de Haaland, que fa més gols i més indiscutible.
3: Que jo fitxaria també molt abans Harry Kane que Julián.
5: I que Gordon.
0: I que Haaland.
3: Tot i que...
5: I que Haaland.
3: També depèn del preu, clar.
1: Jo no he parlat amb Harry Kane, ni amb el seu representant, ni amb ningú del seu entorn. Però a mi el que m'arriba del Barça és que, diguem-ne, el futbolista està molt a gust al Bayern i que no té previst moure's d'allà. I crec, honestament, que també té un sentit, perquè Harry Kane és un futbolista que ja té una edat i que està en un projecte que sap que funciona de cara a la Champions.
2: Però
1: i el Barça, que és un gran club...
2: Aquest senyor havia guanyat un torneig de pretemporada fins que va arribar al Bayern. I ara guanya la Lliga
1: això,
2: cada any, arriba a semifinals de Champions
1: i
2: cada
1: sap,
2: any.
1: És que no té cap motiu per moure's d'allà. El Bayern és un candidat a guanyar la Champions segur la temporada vinent. El Barça candidat no ho sé, aspirant segur, però candidat,
5: però jo,
1: dependrà una mica del mercat d'estiu que faci.
5: Però jo crec que tanqueu les portes d'una forma una mica gratuïta. És a dir, jo voldria saber l'opinió de... Ja sé que no podem preguntar-li.
2: Home, escolta, però jo, si ens el poses al telèfon...
3: Tu creus que si Harry Kane volgués sortir de Múnich
5: no
3: li hauria fet saber ja al Barça?
5: Jo no dic que Harry Kane vulgui sortir de Múnich. Jo et dic que Harry Kane està content a Múnich. Només et dic que si el Barça anés a trucar a Harry Kane, voldria saber si Harry Kane diria, no vull venir al Barça jo, que estic molt bé a Múnich. Potser... Bé,
3: va haver-hi uns candidats, bé. No?, a les eleccions del Barça que li van preguntar.
2: Li va preguntar, potser ens ho podrien tenir explicar. Resposta negativa.
0: Sí, però si
1: mira, podem preguntar-los. Podem trucar a Xavi Vilajoana per com anar a la conversa.
5: I algun altre, també.
0: Si el Bayern no el volgués traspassar, Harry Kane no és dels jugadors que es posaria en guerra amb el Bayern.
5: Sí.
0: Perquè està agraït, porta pocs anys, i jo crec que no...
5: Sí, sí.
1: Bé, si tu poguessis posar-li una morterada davant,
5: creus,
1: tot segurament seria una mica més fàcil
5: el,
1: també.
5: El Bayern però... no vendria Harry Kane per 100 milions?
0: Jo crec que el Bayern vol guanyar la Champions. I no té problemes econòmics.
5: Sí, sí. No, necessitat
3: I jo
5: no
3: tampoc estic segura que haguem de pagar... A mi Kane m'agrada més que Julián, però Kane té 32 anys. Eh?
0: Sí, no, és a dir... No pots pagar 100 quilos...
3: És que 100 milions d'euros
5: has posat... I 80 per Gordon, sí.
3: Gordon té 25 anys, vol dir que d'aquí dos potser el pots vendre per 40 o per 60.
2: L'única cosa que no em preocupa del fitxatge de Gordon és que els anglesos, quan aquí... Mira, com es diu el migcampista de l'Atlètic de Madrid, que era un desastre?
5: Conor Gallagher.
2: El van comprar, dius, què collons fan?
5: Sí, sí. Sempre tenen mercat.
2: 40 milions cap allà.
5: Doncs Harry Kane també tindrà mercat.
0: I Trippier de tornar al Newcastle.
2: Com?
0: I Trippier de tornar al Newcastle.
2: Que sí, que sí. Vull dir, no dic que Gordon no li hagi d'anar bé, però que si no va bé, no és com quan fitxes un italià que te'l menges. Allà sempre acaben tenint mercat, i més si té 25 anys. Però bé, en fi. Heu ignorat la meva pregunta original.
5: Jo he agafat aquests 100 milions i els he posat a Harry Kane.
2: Sí, tu no respons, però per Kane sí que pagaries més. Més de 100 milions.
5: 100 milions.
2: 100, només 100.
5: 105.
0: Per pagar més de 100 milions d'euros, t'has de creure molt al jugador. I com que me'l crec molt, pagaria més de 100 milions d'euros.
3: Per Julián.
2: Sí, la banda esquerra respon la pregunta que hem fet.
4: Sí, sí, jo ja he dit que sí, que també. Si pagues 80 per Gordon, pues
5: mira,
4: has de pagar més de 100 per l'altre.
5: Jo crec que Julián val més de 100.
2: D'acord.
5: Ara una altra cosa és que...
0: I tant que els
5: sí, val més de 100. Per tant, si el vols, els has de pagar.
2: A veure què diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
2: A la pregunta, pagaríeu més de 100 milions d'ecus per Julián Álvarez? La nostra audiència diu...
6: Està igualadíssim. Sí, 53%, no 47%. El Sergi diu 100 milions o més per la misèria de gols que ha fet aquesta temporada. És un preu excessiu, és massa risc. Si el fitxem i l'any vinent fa menys de 20 gols de la Lliga, seran diners mal gastats. El Magí, amb 100 n'hi ha prou i suficient. I si no, cal estar a la l'aguait de veure si surt alguna figura al Mundial. El Pere diu, manca la pregunta prèvia. Fitxaríeu a Julián? No, sí. Per mi, no rotund. I si fos que sí, mai per més de 30. Tornem a fer
2: 30?
6: Com amb Nico.
2: Home.
6: Sí, sí. Diu, ah, tornem
2: a fer... En tot cas, si no el vol fitxar, també. El no recull ni per cent ni per res, ja li contarem.
6: Diu, Julián és més bo que Nico, però cap dels dos val el preu demanat, sinó prop de la meitat o una mica menys. L'Òscar diu, no, amb Fermín, Rafinha, Ferran, Gordon i Olmo i Lamin queda cobert tot l'atac. El Jordi diu, ni per 50, aquests de l'Atlético ens tornaran a fotre un altre gol. A Instagram, el francès diu, per donar-li un gust a l'Atlètic de Madrid, no, ni un duro, tot i que reconec que estaria molt bé al Barça, però de franc. La Lali diu, no, ni 100, està sobrevalorat, em quedo amb Ferran com a nou titular. I l'Issi, que diu, i tant, és la peça que falta d'aquest trencaclosques.
2: Doncs, com deia la Sònia, igualadíssim, fins i tot amb gent que no el fitxaria gairebé a cap preu, perquè 30 milions, evident que no és cap oferta per Julián Álvarez, però hi ha debat aquí en un escenari on jo crec que hi arribarem, perquè, com deien l'Oriol, el Bernat i la Gemma, si la primera, a part de que sembla que el jugador els pot valer, si la primera oferta de 100 ni se l'escolten, doncs haurà, si el vols, hauràs d'anar més amunt.
5: Hi ha hagut un comentari que per mi no és gens sobrer, que l'hauríem de tenir en compte, que és això de fer operacions, negocis amb l'Atlètic de Madrid, al Barça, normalment li surt bastant malament.
2: Ja, doncs
5: llavors... D'estar bastant alerta.
2: Doncs aleshores el que hem de fer és tenir l'habilitat de fitxar els jugadors que fitxen, perquè sempre acabem anant... Sí, va haver-hi una època que fitxàvem jugadors del Sevilla cada any. Sí, sí. Collons, però fitxem el director esportiu del Sevilla.
3: Sí, però ja, quan ells fitxen Julián, ja jo crec que el Barça no es pot ni plantejar pagar ni 20 milions d'euros per
2: cas, però
3: per
2: quan l'Atlètic de Madrid va buscar Griezmann a la Real Societat, al Barça no se li havia ni acudit. Sí. I, bueno, sí. Doncs...
5: 30 milions era la clàusula de Griezmann, de la Real.
2: De la Real. Sí, sí. Bé, en aquell moment segurament no ens interessava. És veritat que quan el van fitxar tampoc calia, però en fi. Va, hem de fer una pausa a l'espera de la presentació de Flash Gordon i prèviament de l'anunci oficial, perquè ens ha dit el Salmurri que està signant. Farem una pausa, però bé, amb entrepà de tutupistes.
7: La tutoria, pista número 2.
6: El Barça no ha jugat mai cap partit oficial contra aquest club. Quin club és?
2: Parlem d'un club que no és europeu i contra el qual el Barça no hi ha jugat mai. Vinga, uns instants per la reflexió, ara venim.
7: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
9: Ostres.
8: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
11: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
12: i aquest? A què es dedica?
11: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
15: Les notes del nen, les obres a casa...
14: El manteniment del cotxe...
15: Ah, no, això no és cap càrrega.
16: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
17: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
18: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
17: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
18: Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
22: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
23: Exacte, amb els pilotis. Amb els
24: pilotis. Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
23: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
24: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
23: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
25: sí, lligats. Estan lligats, estan fusionats.
24: El divan, el valor de la conversa.
23: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans més que el modernisme.
24: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
0: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
1: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
3: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
4: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
3: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
0: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
7: La tutoria. Pista número 3.
6: En aquest club, fundat el 1905, hi ha jugat un dels grans futbolistes que han passat pel Barça. Quin club és?
2: A veure, això ja... Això
5: ja...
2: Això
5: ja?
2: Sí. Parlem d'un club fundat el 1905 on hi ha jugat un dels...
9: Grans futbolistes que han passat pel Barça.
2: Un dels grans del Barça, però el Barça no hi ha jugat mai en contra i...
5: Oficial.
2: Oficial.
5: És que aquest matís és...
2: D'acord, doncs me l'havia perdut aquest. I, en teoria, no és un club europeu perquè no ha guanyat mai la Champions ni la guanyarà. Bé, el Bernat ja ha enviat,
9: l'Esquema
2: i l'Oriol fan cara de que no, això no se sap mai com anirà. D'aquí una estona la quarta i la cinquena, ara anem cap a Madrid.
26: Madrid, Madrid, Madrid.
7: El boig de la Castellana.
2: Feia dies que esperàvem per parlar amb el David Sánchez de l'augment de temperatura en les eleccions del Madrid, però, David, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
2: Avui t'haig de preguntar per aquesta indignació, anava a dir que latent, però ara ja amb el comunicat que acabem de llegir de l'Atlètic de Madrid, ja oficialment l'Atlètic de Madrid està encabronadíssim amb el Barça.
27: És que la intenció de l'Atlético de Madrid o de Miguel Ángel Gil Marín, que és el jefe de la institució, és que Julián continuï al club la temporada vinent. Hem de recordar que té una oferta de renovació només de calés. Li col·locarien a l'alçada d'Oblak com el jugador millor pagat de la plantilla. Aquesta proposta ja la té Julián Álvarez des de fa diverses setmanes i encara no ha respost. És a dir, que el club és conscient que Julián vol marxar, però té la intenció de forçar la situació per veure si almenys pot continuar una temporada més a l'Atlético de Madrid. Si finalment el tema s'enroca, la intenció de l'Atlético de Madrid seria donar-li sortida a Julián Álvarez. Si li preguntes a Miguel Ángel Gil Marín, ell preferiria que marxi al Paris Saint-Germain abans que al Barcelona, i si parlem de calés, a l'Atlético de Madrid no valora l'oferta de 100 quilos i tot el que no s'apropi a 150, en principi, pel que diuen al Metropolitano, no es consideraria pràcticament com una oferta formal.
2: En tot cas, jo tinc la sensació que durant la temporada, que no hem parlat molt de Julián Álvarez, la posició de l'Atlètic de Madrid era bastant immutable, no venem, i que ara... Mira, vaig escoltar Simeone el dia que va acabar la Lliga a Villarreal, que li va preguntar per Julián i va dir alguna cosa així com: ja és gran per decidir on vol jugar, que a mi em va sonar, escolta, no sé si el donava per perdut, però que no s'hi volia posar pedres al fetge. I la sensació que tinc escoltant gent que periodistes que treballen al voltant del dia a dia de l'Atlètic de Madrid és que després poden veure quin preu el venen i on el venen, però que han assumit que no continuarà, perquè el jugador no ha fet cap gest de compromís públic amb l'Atlètic de Madrid.
27: Porta pràcticament tota la temporada obrint la porta a una sortida. El club està empipat bàsicament amb el representant de Julián Álvarez, que no tant amb el jugador. El club entén que va fer un esforç econòmic per fitxar Julián Álvarez i que el volen gaudir, que aquesta temporada Julián Álvarez no ha fet una gran temporada. Entenen no. L'empipament del jugador, que és titular de l'Atlético de Madrid, però no és un fix del Cholo Simeone. Moltes vegades aquesta temporada ha estat un dels canvis del tècnic argentí. Entenc que...
2: També és veritat, David, per ser justos amb Simeone, que va estar dos mesos sense fotre un gol i no el va seure a la banqueta. És veritat que l'ha canviat molt, però jo no recordo gaire partits de Julián suplent.
27: També entén el Julián Álvarez que li van prometre un equip que aspiraria a la Lliga i a la Lliga de Campions. També entén Julián Álvarez que li van dir en el seu dia que fitxarien el Cuti Romero per reforçar l'equip. Li van prometre una sèrie de reforços a l'equip que al final no han arribat, i Julián Álvarez el que vol és, a més de jugar a un club com l'Atlético de Madrid, gaudir de guanyar Lliga o Lliga de Campions. Jo crec que el club assumeix que Julián vol marxar, i el que no farà l'Atlético de Madrid és regalar entre cometes a Julián Álvarez. Jo preguntava avui a l'Atlético de Madrid i em recordaven el cas del Kun Agüero. Va ser una situació molt semblant, ho tenia pràcticament fet amb el Real Madrid. El Kun Agüero li va demanar personalment a Miguel Ángel Gilmarín que el deixessin marxar al Real Madrid, que pagava la clàusula, i al final Miguel Ángel Gilmarín li va dir: perfecte, marxes, t'ajudo, però no al Madrid, te'n vas al City.
2: És que hi ha un punt que abans ja he dit que em sembla que l'Atlètic de Madrid viu acomplexat, però hi ha un punt que també els futbolistes són capriciosos a més no poder. És a dir, quan Julián Álvarez se'n va del City per fitxar per l'Atlètic de Madrid, què creia que guanyaria? És a dir, que dos anys després digui: no, és que aquí no guanyaré res, collons, benvingut a la realitat. L'Atlètic de Madrid no guanya títols cada any.
9: Home, però si mires la plantilla que té l'Atlético de Madrid, sí, és per esperar a guanyar
2: sí,
9: algun títol,
2: però per què havia... Em sembla molt optimista pensar que perquè hi vas tu, de cop canviarà la dinàmica històrica d'un club que no guanya mai la Champions.
9: Si paguen per tu 100 milions d'euros, jo crec que et consideres que ets prou bo com per acabar d'afegir a un equip que li falta alguna cosa per ser campió.
2: Jo el que penso és que aquest tio volia sortir del City, fos com fos, va trobar un equip que pagava el que demanava el City cap allà, i a la que ha vist el que hi havia allà, que ho sabem tots, el que hi ha allà, que és que l'Atlético de Madrid té enormes dificultats per guanyar títols, i ja ni et dic la Champions, ara resulta que no li agrada. Hòstia, això... Jo també entenc que l'Atlètic de Madrid digui: tio, doncs ara... A mi, hi ha un punt que hi ha un dia que un club digui: doncs mira, et quedaràs perquè ho dic jo, perquè tens contracte...
9: Però això ha passat ja,
2: amb el PSG, perquè li surten els diners per les orelles. Jo no sé si l'Atlètic de Madrid podrà fer això.
27: No.
5: Que van dir que el Cholo li va trucar i li va convèncer per fitxar per l'Atlético de Madrid, en això de que els dos són argentins i de més, però clar, és que després ha fitxat per l'Atlético de Madrid i el Cholo li sembla massa per ell.
2: Que li sembla massa...
5: Massa intensitat, que no li va convèncer per telèfon, ja, però el dia a dia i a l'hora de treballar i a l'hora de jugar i de més, pues no.
2: Això, home,
5: no.
2: El que passa, Jordi, és que... A nivell d'intensitat, ha encadenat Guardiola amb Simeone, no està malament.
27: L'Atlético de Madrid té la sensació de que no forçarà Julián, És a dir, que públicament no dirà: vull marxar de l'Atlético de Madrid, el meu destí té que ser Barcelona... L'Atlético de Madrid té la sensació que si al final es quedarà sense problemes. Jo tinc la sensació que la intenció de Miguel Ángel Gilmarín és convèncer a Julián Álvarez de que es quedi una temporada més i l'ajudaria a sortir del club la propera temporada, el proper estiu.
2: Bé, doncs veurem... Fa pinta de serial d'estiu, així com amb Flash Gordon i amb Bernardo Silva sembla que passarem via.
27: També et dic que ha fet una temporada lamentable,
9: Sí, no ha estat especialment bona, com a mínim per números.
2: Sí, sí. A la Champions encara, i ho deia, però la veritat és que un tio d'aquest nivell, 8 gols a la Lliga, vaja, ha fet menys gols que tots de la davantera del Barça. Menys Bardaggi, jo crec que no hi deu haver cap davantera del Barça que hagi fet menys de 8 gols. En fi, bé, tampoc el valorarem per això. I...
8: No, però estaria bé que... Vull dir que si el Barça necessita gol, doncs...
2: Yeah.
9: Però jo no sé si necessita gol. Això és molt curiós, perquè...
2: El Barça ha fotut tres gols per partit, Vull dir que el Barça necessita gol és una afirmació que a mi em costa.
8: Però ha marcat 30 gols menys que la temporada passada. Se'n va un jugador que en fa 30 per temporada.
2: És veritat, sí.
9: Però és molt curiós, quan un jugador... si ara Julián Álvarez ho hagués patat aquesta temporada i hagués marcat 40 gols, estarien dient: no, clar, és que Julián val 150. Ha fet una temporada bastant discreta i, tot i així, val 150.
2: Bé, però
9: només serveix per pujar el preu, això.
2: Nosaltres diem que val 100. Una altra cosa és quan dirà l'Atlètic de Madrid...
9: Sí. No, l'Atlètic de Madrid
2: val...
9: no rebaixarà un euro, hagi fet la temporada
5: però,
9: que...
5: Com diuen els joves, té aura. Té aura.
2: Escolta, i faran ben fet. Tenen un jugador que és d'un nivell, tot i que ha fet una mala temporada, és d'un nivell, jo crec que altíssim, a veure què fa el Mundial, perquè pots fer una temporada de pena, fer 6 partits bons en un Mundial i ser capità general. I jo és que trobo que l'Atlètic de Madrid té tot el dret a dir per menys de 150 no el venem, clar que sí.
27: Si jo crec que per 120-130 marxa, eh? 120-130 marxa.
2: Ja, ja, ja.
10: I David, és el preu aquest.
8: I no hi ha... No, o sigui, Julián, no, si li vingués al PSG o l'Arsenal... O
27: no vol.
8: No vol, eh?
27: Julián vol marxar de l'Atlètic de Madrid. Vol jugar amb el a Barcelona la propera temporada. Si l'Atlètic de Madrid li diu no puede ser el Barcelona, solo te dejamos ir al Paris Saint-Germain, marxaria a París. Però la seva intenció, i li ha dit al club, és jo vull jugar al Barcelona, ni París ni Arsenal. Ara tot depèn de Miguel Ángel Gil Marín i del seu poder de convicció.
2: Molt bé, doncs estarem pendents del que pinta serial d'estiu, amb el Mundial, amb alguna cosa ens hem d'entretenir.
10: El seu poder de convicció futbolística i de diners. Per això sempre s'acaba amb una renovació i donant-li molta més pasta.
27: Té una oferta...
2: Julián
27: té sobre la taula una oferta de 10 quilos, igual que Oblak, el millor jugador de la plantilla.
10: Pues encara més.
27: No ha respost encara a la proposta. I sense... amb la mateixa durada, eh? És a dir, seria només l'augment de la fitxa.
10: 10 milions em sembla molt poc per un jugador com Julián Álvarez, que cobri aquesta fitxa.
2: Però és que estem acostumats a les fitxes del Barça, que a vegades són un punt surrealista.
10: El seu entrenador cobra més el doble aquest, llavors.
2: Ah, ja, sí. Va, sí. Però és que el seu entrenador té un sou des del meu punt de vista.
10: A Bernat parlava de Harry Kane. Harry Kane cobraria el doble que Julián. Clar, jo soc Julián i dic, home, com vaig amb una fitxa de 10 milions d'euros?
2: Harry Kane al Bayern cobra el doble que Julián?
10: Harry Kane deu estar amb una fitxa de 20 quilos al Bayern.
2: 20 nets?
10: No, bruts.
27: 10 nets, Julián, són 10 nets. Sí. L'Atlético paga bé.
2: 10 bruts els deu cobrar Ferran Torres.
10: Vale, no és que m'estranyava, jo normalment es parla de brut.
2: Si no en cobra...
10: I és correcte.
2: Si no en cobra més.
9: Però no és el que cobra, té una oferta de 20 bruts, no, David?
27: Sí. Ara cobra, crec que 6 o 7, i pujarien al nivell d'Oblak, que és el jugador millor pagat de la plantilla.
2: Bé, em sap greu perquè són les 8 i ens hem quedat gaire sense temps, però no em resisteixo a preguntar-te com veus el duel Enriquelme-Florentino. Ahir Florentino, vaja, va anar a Televisió Espanyola i li va deixar un parell de calbotets, va deixar clar que no hi haurà debat, cosa que no és cap...
9: Sorpresa.
2: No és cap sorpresa. I Enriquelme... Diu i no diu. Diu que té fitxades dues estrelles internacionals, diu que té fitxat l'entrenador, però no els pot dir perquè l'entrenador encara té club. Tens idea el quin és quien? Saps qui poden ser les dues estrelles i l'entrenador?
27: S'especula. Tema entrenador, es parla de Cesc Fàbregas, Unai Emery, ha dit algú. Tema jugador, tot sembla indicar que seria Rodri, el jugador del City, perquè va confirmar Riquelme que si el fitxés, per fi, el Madrid tindria un representant a la selecció espanyola de futbol al proper Mundial i que era un jugador contrastat. Sembla ser que seria Rodri i Riquelme.
2: Té collons haver de fitxar un jugador corrent per tenir un jugador al Mundial.
10: Bon argument futbolístic.
27: Però jo crec que no té res. Però res tancat,
2: que
27: tancadíssim.
2: Que recuperin Víctor Muñoz, que ja era seu i ja està a la llista i sortirà més barat.
27: No, Víctor Muñoz també torna, eh?
2: Ah,
27: segur,
2: sí?
27: Segur.
2: Ah, no sabia això. Ah, molt bé.
27: La intenció de Florentino, clar, encara no és president.
8: Ah, doncs tindran un mundialista.
2: Sí, uno, vaja.
9: No cola, no cola.
27: Mig.
2: Aquest ritme, si fitxant Rodri no i torna cola. Víctor Muñoz, igual d'aquí a l'11 de juny ja en tindran més que el Barça.
5: Que, per cert, no només els espanyols del Real Madrid, sinó Mastantuono també s'ha quedat fora de la llista. Mastantuono, Camavinga, Trent Alexander i tots els fitxatges de l'estiu passat, tots fora del Mundial.
2: A veure, és que portar
5: un gran aplaudiment.
2: Portar Mastantuono al Mundial hauria estat una frivolité, em sembla a mi,
9: però, per part d'Escalón. Però crida l'atenció el que explica la Gemma, perquè quan els va fitxar tots pensàvem que eren estrelles. Bons fitxatges. Però, el de Mastantuono no sé dir perquè no l'havien vist tant, però el de Carreras... Perdona,
5: de Mastantuono van arribar a dir que era el que cuidava la mina, eh?
10: A mi no em semblen mals jugadors cap dels quatre.
8: No, home, però...
5: Sí, però la temporadita que ha fet...
10: No, però ha sigut tot el Madrid que ha fet una mala temporada.
2: D'acord.
10: Bueno, sí, l'equip està molt malament, és difícil brillar.
5: Carreras i Housen, especialment, no ha sigut qüestió de l'equip. Ha sigut una qüestió seva.
2: El cas de Housen
5: han jugat fatal.
2: És el que crida més l'atenció perquè Housen el fitxen perquè apareix a la selecció espanyola. Diu, hòstia, aquest tio és bo, vinga, cap aquí.
27: A mi... Florentino no tenia ni idea qui era aquest tio, eh?
2: Ja. A mi m'estantuo, no? Tenint en compte que Scaloni crec que de 26, 17 repeteixen de Qatar, crec que amb Estantura no tenia cap possibilitat d'anar, i amb la temporada que ha fet ja ni t'ho explico. Bé, vaja, és que estem a una setmana i dos
27: guanyarà
2: dies...
27: Guanyarà Florentino Pérez, sí, home, el que passa que ja... és que fa una setmana semblava que no hi hauria partit, ara hi ha partit i encara no se sap el resultat, que guanyarà Florentino segur, però Riquelme està donant passes per certificar que tindrà el recolzament necessari la propera setmana per ser l'oposició de Florentino de cara a les següents eleccions. Jo crec que Riquelme sap perfectament que no guanyarà aquestes eleccions, però no és el mateix perdre 90-10 que 70-30. Jo crec que un 30% per Riquelme seria un èxit aclaparador de cara a les properes eleccions.
2: La veritat és que sí.
10: El fet que no hi hagi debat, que no sigui una sorpresa, però sí que pot ser criticable, no?
8: Home, això,
9: clar.
10: Sembla lamentable que no hi hagi debat.
2: Però, escolta...
9: Que... Però com lamentable és convocar les eleccions quan les vas guanyar fa, què, un any?
2: Un any.
9: Bàsicament perquè t'interessa estratègicament.
2: Escolta, jo no qüestionaré l'obra de Florentino Pérez al davant del Madrid perquè esportivament és indiscutible, però aquest senyor dirigeix el Madrid com si fos una empresa seva. Això és així. I llavors, si t'agrada bé, i si no, no el votis, però això...
5: O sigui, és el que hi ha.
2: És així, i tot i que són dos clubs que en teoria són exactament iguals, els índexs de democràcia... que a vegades ens porten a situacions surrealistes, també ho hem de dir, però els índexs de democràcia que es respiren en unes eleccions del Barça no tenen res a veure amb això que està passant al Madrid, que et convoquen les eleccions perquè li agafa un rampell al president, acaben posant la data un dia a les 11 de la nit, el tio que ha de presentar un aval resulta que l'altre candidat es dedica a putejar-li els bancs espanyols. Vaja, és que sembla una república, a part de dictatorial, bananera, però, en fi... nosaltres gaudirem d'aquesta setmana i dos dies que queda de combat entre Florentino i Enrique Elme. David, alguna cosa més que haguem de saber de Madrid?
27: A l'espera de què passa amb Julián Álvarez i a l'espera de si l'Atlético de Madrid en algun moment pot convèncer el jugador argentí, que no sembla que el convencin de que continuï al club la propera temporada. Jo crec que marxarà, i si el Barça s'estira econòmicament parlant, per 120-130, jo crec que el fitxarà.
2: Molt bé, doncs ens apunteu-vos aquest preu. Per cert, Mourinho esperant còmodament a ser tu, vale?
27: Sí, home, fins que no sigui Florentino Pérez el president del Madrid, en principi no el fitxaran. Diu Florentino que encara no ha parlat amb José Mourinho, però pel que diuen, Mourinho ja està amb Jorge Méndez planificant les incorporacions de la propera temporada, perquè evidentment si entra Mourinho, entra Jorge Méndez al club després de moltíssimes temporades i comencen a sonar doncs reforços més portuguesos que altra cosa.
8: Pues Méndez, que abans en parlàvem, doncs també pot fer coses al Madrid, també. Pot portar-hi a Valde, pot portar-hi a Ansu Fati.
2: Et prometo que avui, no sé quin diari era, he llegit la llista de peticions de Mourinho i sortia Bernardo Silva.
27: Sí, i a l'Atlético de Madrid també.
2: Si al final no li va bé, pel que sigui... Sí, sí.
27: Jo et dic, Jordi, que si Jorge Méndez és molt amic de Laporta, és molt més amic de Miguel Ángel Gilmarín. No tant de Florentino, però de Gilmarín és íntim.
9: Mm-hmm. Per cert, David, què en sabem del community manager de l'Atleti de Madrid?
27: No el conec. Preguntaré, no el coneixes, però no el conec.
9: Estaria bé que algú li tragués el mòbil, és que n'ha fet un altre.
2: Sí, n'ha fet un altre
9: ara fa 4 minuts. És una mena de gif on diu el Barça intentant fitxar un dels teus jugadors. I aleshores és un lleó que va cap a una gent que està fent un safari i aleshores li treuen de cop la màscara i el lleó es converteix en un gosset. Aquest és el gif que acaba de penjar l'Atleti de Madrid.
27: No et fa gràcia, Sònia.
9: Més enllà de no fer-me gràcia, són divendres fins al vespre, ja ha fet 6 tuits, ja està.
2: Està fent el ridícul i algú li hauria de fer saber. És molt important tenir gent que t'estimi i que...
5: Igual l'han hackejat.
2: Home.
9: Bé, aquest últim ja m'ho sembla. L'anterior no ho semblava. Semblava gairebé comunicat oficial del club.
2: Sí, el del mig és l'únic que ha fet Cerezo.
8: A mi el que m'ha agradat molt, a part d'allò de la subscripció anual a l'ABC, és aquell que oferien les sessions de Tom Ford i Smith.
2: Sí, els dos jugadors que havien de venir a jugar al Camp Nou i que després es van evaporar. David, abraçada.
27: Adéu.
2: Avui hem fet esperar 7 minuts al Manel Alias, però és que el Barça ens està fent esperar a nosaltres i ens està desmuntant el programa. El Salmurri continua a les instal·lacions del Camp Nou pendent de la presentació d'Anthony Gordon.
9: Fa 5 minuts
11: no
9: el Salmurri deia això. No ha firmat.
2: No ha firmat?
11: No, de moment encara no ha firmat, no.
9: A les 9 s'estrena capítol de Crims. Aquí, vull dir que per l'antena de Catalunya Ràdio, a les 9 és innegociable. Per tant, ja ens ho explicaran.
2: Doncs sí, no hi haurà...
9: No podem allargar avui.
2: Podem negociar amb altres continguts, però amb el Crims
9: no.
2: Ah, i tampoc amb el Catalunya Nit, tot i que el Catalunya Nit està oberta a qualsevol novetat. Manel Elias, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: A part de la presentació de Flash Gordon, què ens explicareu al programa?
11: Tornem a estar molt pendents tota aquesta tarda i sembla que s'allargarà pendents del Departament d'Educació, on hi ha aquesta trobada entre els sindicats i la consellera. La consellera ja hi ha assistit personalment, s'ha anat reunint amb cada sindicat i ara ja està en una reunió amb tots els sindicats per veure si finalment arriben a un acord. Ahir també estàvem en aquesta mateixa situació i els sindicats es van quedar a dormir, a passar la nit al departament. Veurem si avui finalment acaba aquesta trobada amb un acord. Hi ha ara acostament de posicions, però queden serrells pendents, acabar de mirar els sous, de què s'està parlant exactament, també de vetlladores, de si aquests sous pujaran conforme pugi l'IPC. Ja veurem si hi ha acord o no que permeti tenir un final de curs una mica més tranquils. També estem molt pendents de Donald Trump, que està a aquesta hora reunit a la seva Situation Room, és la sala aquesta de presa de decisions de la Casa Blanca. Ell diu que la prendrà avui i està parlant d'una decisió sobre l'Iran. Hi ha aquest preacord entre els dos països per veure si s'obre definitivament l'estret d'Hormuz. Veurem què és el que passa. I un dia més, notícia, la calorada. Tenim temperatures altíssimes avui registrades a molts punts. 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig, però tenim el rècord absolut, que és 39 graus i mig a Vinebre. Això no havia passat mai a Catalunya en un mes de maig, 39 graus i mig a Vinebre, que són temperatures molt altes fins i tot de juliol o agost.
2: Tinc entès que la setmana vinent va afluixar una mica, oi?
11: Ja aquest cap de setmana començarà a notar-se, però ja ens diuen que vol dir que farà calor.
2: Ja,
11: el que passa que no farà aquesta calor.
2: És que això d'aquests últims dies, fins i tot pels que ens agrada la calor, és una mica inhumà.
11: Exacte, sí. No ho havíem vist mai, i acabarem amb un apunt musical, perquè aquesta hora, a partir de les 8, hi havia...
2: La Balanguera.
11: La Balanguera. Avui hi ha una cantada de la Balanguera a totes les illes i a molts punts també de Catalunya. Fa 100 anys que el que era un poema va passar a ser aquesta cançó que s'ha acabat convertint en l'himne de Mallorca. I casualitats de la vida, avui tindrem una actriu mallorquina també al Catalunya Nit, Júlia Trullol, de la Calòrica. L'entrevistarem.
2: Doncs ben farcit el Catalunya Nit, tot i que segurament els saltaran continguts perquè hauran de narrar en directe la presentació de Flash Gordon.
11: Tenim el David Ubach seguint-ho, això, per nosaltres.
2: Sí, i el Salmurri.
11: També.
2: No.
11: És veritat.
2: Fins que el Salmurri ara ja és una qüestió personal. Fins que el vegi amb la samarreta del Barça no es va llogar d'allà. Si és dimecres, dimecres. Si és aquesta nit, doncs aquesta nit.
11: A partir de les 10 li donem entrada.
2: Molt bé. Gràcies, Manel.
11: A vosaltres.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
13: Amb Sònia Gelmà.
9: Roland Garros, Djokovic se n'ha anat al 5-7 al seu partit amb Fonseca. Ara mateix empata un en aquest 5-7 després que Fonseca li guanyés el tercer i el quart. I recordem, avui a les 9 del vespre, l'estrena de la setena temporada de Crims per Antena. El capítol ja està publicat a les xarxes, El crim de Cap Pont. Però avui, a partir de les 9, el podeu sentir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. D'ara fins a l'estiu se n'emetran un cada divendres. Passa que la resta no seran per antena, els podreu trobar a les plataformes, en publicaran un cada divendres.
2: Per cert, el Manresa-Madrid ha acabat i ha acabat amb victòria clara. Més del Manresa, 94-87.
9: Quan feia que no guanyava, deies?
2: 28 anys, ha dit el Massa.
9: Llàstima que el dia que guanyen...
2: A Madrid sí que havien guanyat. A Madrid, el Manresa es va salvar d'un descens guanyant a l'última jornada al pavelló del Madrid, en l'època de Roger Grimau jugador.
9: Doncs dèiem, parlàvem de la temporada de crims, potser és un crim, però no serà les 9, continuarem pendents de l'oficialitat del fitxatge de Gordon. La signatura s'havia de fer...
5: Le está costant signar, perquè l'última notícia que ha dit el Salmura que estava signant.
9: Sí, no, sí havia signat, però no... Perquè la informació inicial era que estava signant, ara es veu que encara no ho ha signat. La signatura és un acte protocolari on està en una estona, però en tot cas és evident que la cosa no va ràpida. La signatura havia de ser a la 1 del migdia. Fa 7 hores. I el Salmurra ens diu això, que encara no ha signat. Ens ha explicat, a més, el Salmo, que el Barça i Bernardo Silva, que havia quedat lliure del City, tenen un acord perquè jugui a Barcelona pendents del vistiplau de Flick. Salmo ens ha explicat per què el Barça el vol i per què Flick fins ara no ho ha vist clar. I si la tarda del Salmurri està sent complicada, no us explico la del community manager de l'Atlètic de Madrid, que s'ha escalfat veient que el Barça els hi presentarà una oferta de 100 milions d'euros i em porta, porta tota la tarda exercint la seva creativitat.
2: Jo crec que és pitjor la del Salmurri, perquè almenys el community s'ho està passant bé. Altra cosa és el que tu puguis pensar de la seva activitat, però ell s'ho està passant bomba.
9: Hi ha hagut un moment que s'ha posat una mica agra, però ara ja ha tornat a divertir-se. Sí, és veritat, tens raó.
2: Molt bé. Doncs aquesta ha estat la primera hora llarga i a més amb revolts del Tot Costa. Aquí comença la segona i comença amb una tutopista.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
15: La tutoria, pista número 4.
16: És el club amb més títols internacionals del continent americà. Quin club és?
2: Hosti, aquesta l'hauria de saber, però no... Tu, Bernat, has enviat i et quadra, eh?
8: Jo crec que sí. No, no, no tinc aquesta dada, però vaja, podria ser.
2: El club que no ha guanyat mai la Champions, però no és un club europeu...
8: Hi ha un club que el descartem, perquè per l'any de fundació, que és el que havia pensat al principi, que era l'Inter de Miami, perquè pensava que volia fer la broma de Messi.
2: És del 1905, però, clar, i ja ha jugat un gran jugador del Barça, clar, això pot abarcar gairebé tots els clubs, grans clubs de Sud-amèrica. Bé, en fi. El Bernat ja ha enviat i creu que ha encertat. L'Oriol i la Gemma, de moment, no gesticulen. D'aquí una estona tanquem tutoria, abans passem per Girona.
15: A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Què és això que us fa bellugar la cervesa?
9: D'aquí una setmana, Costa, estaràs pràcticament a aquesta hora. Encara no, però a punt de veure'ls.
8: Bé, si et quedes. La primavera de divendres, precisament.
9: Com? Ja podem anunciar.
8: Actua al Primavera, divendres.
9: Sí. I ja podem anunciar que farem el programa des d'allà, no?
8: Jo crec que sí.
9: Sí, doncs. Sí. Divendres que ve serem allà.
2: Molt s'hauria d'allargar la presentació de Flash Gordon perquè ens arruïnés el programa.
9: No sé si podrem entrevistar The Cure, però vaja, tindrem, com sempre, protagonistes d'altura.
10: I ha dit el tertulians de divendres o no?
2: Bé, un l'havies de gestionar tu, ara que hi penso. Els altres...
9: Està gestionat, perfecte.
2: Podem anunciar que ens acompanyarà Bernat Soler, que ens acompanyarà Gemma Herrero, que ens acompanyarà Gerard Tautet. I ja està, ja ho anireu.
9: Amb això anunciat jo crec que ja
2: és. Ja ho anireu veient.
5: Per això, quan ha sonat aquí, no hem posat tan contents.
8: És imprescindible que facis la gestió, amb el teu amic, perquè vingui a fer de tertulià.
10: Ah, val, sí, home, ja està feta ja.
8: Ah, d'acord.
9: Sí, sí.
2: Molt bé, d'aquí una setmana, des del Primavera Sound, també hi serà el Salmurri, si Déu vol, que tindrà un dia més entretingut que el d'avui. Eduard Solà, bona tarda.
17: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Ahir vam saber oficialment que Mitchell no continuarà com a entrenador del Girona i avui l'hem escoltat acomiadar-se, tot i que no ha volgut que fos un comiat en un vídeo. Explica'm-ho.
17: Sí, amb un vídeo, primer amb un comunicat que Mitchell ha penjat a les xarxes socials, diu que han estat 5 anys difícils de resumir en paraules, amb molt d'orgull de defensar la samarreta del Girona des de Tenerife, allà on va aconseguir l'ascens fins a París, allà on el Girona va debutar a la Lliga de Campions, diu que han fet història, que tanca una etapa meravellosa, i després d'aquest comunicat a les xarxes socials, doncs també ha fet un vídeo on, entre altres coses, ho podrem sentir des del vídeo, l'ha gravat des del futbolín de l'estadi Montilivi, des del mateix vestidor del Girona, doncs que ha estat un comiat, però, com deies tu, no es vol acomiadar perquè diu que serà un gironí per sempre.
18: 100 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 100 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
17: Primer un vídeo força emotiu, explicant que havia estat molt feliç aquí a Girona, i després agraïments per tothom.
18: Agrair o donar les gràcies a tothom. Primer a la província, perquè sóc un gironí més. Després a l'afició,

0: Quique Càrcel. Sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
1: Un Mitchell tocat, doncs, que marxarà cap a Amsterdam d'aquí uns dies. Primer passarà per Madrid i després, si no hi ha res de nou, acabarà firmant per l'Ajax.
2: I que ha volgut marxar protegint el seu amic i estret col·laborador Quique Càrcel. Sap una mica de greu aquest to d'amargura, de tristor, amb què marxa Mitchell.
1: També és que està així, eh?
2: Sí, m'ho crec.
3: És una decepció insuportable, ho sento.
2: Em sorprèn que ni el comunicat ni el vídeo no s'esmenta en cap moment la paraula descens. L'única referència indirecta crec que és que el Girona tornarà aviat allà on es mereix, però
4: vull dir que... És una obvietat, no?
5: Jo crec que la gent ja s'ha assabentat.
2: Sí, però el que vull dir és que tu no pots fer un balanç de 5 anys que jo crec que són positivíssims ignorant que al final és un desastre. Vaja.
5: Però tothom ja sap que és un desastre.
2: Va, d'acord.
5: Si estan a segona...
4: Si tu te'n vas als moments emotius que has viscut al Girona, òbviament te'n vas als motius positius. El negatiu l'ha vist tothom.
3: Ja, però és que el negatiu és tan negatiu inesperadament tan negatiu que és que... Jo és que encara estic impactat per aquesta... Jo estic emprenyat pel descens del Girona. Estic emprenyat perquè... Em sembla que era evitable.
5: Estàs emprenyat amb Mitchell, amb els jugadors...
3: És que no
5: aquí.
3: No ho sé de qui és culpa, no ho sé, però no entenc però com...
6: Si tu fas un balanç dels 5 anys de Mitchell...
3: No, això és indiscutible.
6: Quina nota li poses?
3: Molt bona. Però això no treu que el descens és inacceptable. Per mi és inacceptable que el Girona baixi.
6: Un vídeo acopiat després de 5 anys al club, no faràs un vídeo parlant només...
3: Jo parlo de que estem... Que he trobat a faltar, per exemple, i li deia l'altre dia al Costa, hòstia, algú està fent una anàlisi de com ha pogut passar això?
2: Esperem que sí.
3: És que em sembla que o sigui, és impensable que el Girona hagi baixat. Un equip que no és entre els 3 pitjors de primera divisió, per descomptat.
2: Això jo crec que ja estem tots d'acord.
3: Parlo des de la frustració, eh?
2: Sí, em passa una mica igual.
3: Perquè realment és molt difícil barrejar el sentiment de... Ostres, aquesta gent ha un fet de l'hòstia, perquè allò de classificar-se per la Champions o la Lliga que va fer aquell any va ser espectacular, però és que, clar, això d'aquest any és que em sembla incomprensible.
6: Tu pots fer una anàlisi i no poder fer-lo públic.
3: Sí.
6: Que arribes a la conclusió que el gran... Això m'ho estic inventant, eh? Però que el gran culpable del descens en les últimes 8 jornades és l'entrenador. Tu no has de sortir... És que no pots.
3: No.
6: O els jugadors.
3: El que passa que tampoc crec que
6: s'hagi... L'únic seria si sortís algú del Consell o el director esportiu i dir que ha sigut culpa de la seva cara.
3: Però jo crec que més enllà de...
6: Que la culpa és dels altres no té cap sentit.
3: T'entenc perfectament i és veritat que no té sentit. El que no entenc és que tampoc es faci en l'opinió pública, no ho sé...
5: Vols que algú surti i digui alguna cosa?
3: No he sentit cap tertúlia, no he llegit cap reflexió. Ostres, no, bueno, ja ha passat i ja està, ostres.
1: En principi, sí, no, estic d'acord que és evident que ningú ha parlat més allà de Delfí Geli a la zona mixta un cop ha consumat el descens. És veritat que aquesta setmana tenien la intenció des del club de sortir un dels pesos pesants, ho han posposat la setmana que ve perquè consideren que quan hagin de sortir tinguin coses per dir. No només per fer un balanç o dir que els sap molt i molt de greu i tal, almenys aquesta dic que és la sensació i la intenció que té el club de convocar una roda de premsa la setmana que ve.
2: Molt bé, on ja vencerà si ja. Mitchell, que
1: evidentment
2: m'hauria agradat francament amb la naturalitat i la proximitat en què s'han...
7: Hola, aquí és Salmurri Condomú.
2: Hola, Salmurri.
1: Estem parlant de Mitchell.
2: Ara hi anem. Salmurri està desesperat.
4: Bé, això deu ser alguna novetat.
2: És una novetat. Sí. Solà, sí, sí.
1: Ja me'n vaig.
2: Abraçada, gràcies.
1: Adéu.
3: Home.
2: El moment que hem estat esperant tot el programa. No, encara la roda de premsa. Salmo, fumata blanca, eh?
7: Ni tampoc l'oficialitat. Almenys el que sí que sabem ja és que ha signat el seu contracte com a futbolista del Barça. Bé, per tant, d'aquí uns minuts tindràs alguna piulada o alguna comunicació oficial per part del Barça. Conforme Anthony Gordon és nou futbolista blaugrana.
5: Estàs content, Salmo?
7: Bé, home, ara ja posats... Pues mira,
4: no sé jo si després de 7 hores la paraula seria content.
2: Va, que hem de parlar de la Champions. Fins ara, Salmo.
7: Adéu.

0: demà a les 6, quina hora tan estupenda, a Budapest, PSG, Arsenal, final de la Champions. De seguida escoltarem Luis Enrique Arteta, però abans hem quedat amb un vell conegut, exjugador del Barça, exentrenador de l'Espanyol, i en aquest cas, per damunt de tot, excompany de Luis Enrique i jo diria que fins i tot amic. Pitu Abelardo, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Com estàs?
1: Pues bien, bien. Aquí en Gijón, bueno, pasando calor increíble, sí, parece sí. que está todo cambiado. Aquí en el norte, estando a 26, 27 grados, que aquí no es normal y menos en mayo. Pero todo muy bien, muy tranquilo.
2: ¿No vas a Budapest?
1: No voy porque, bueno, porque no se dio el caso de ir hasta allí, pero nada, mañana lo veré aquí en casa, tranquilo, con mi hijo, que, bueno, somos muy, muy fans, evidentemente, de Luis Enrique. Y, bueno, esperando, bueno, queremos que gane el PSG, pero la verdad que bueno, es un orgullo tener a dos entrenadores españoles, tanto Luis como Mikel Arteta, dirigiendo a esos dos grandísimos equipos y a disfrutar de un partido que va a ser magnífico para mí.
0: Sí, Luis Enrique, vaja, si el PSG guanya demà, tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador, es diu aviat això, eh?
1: Bueno, yo creo que Luis ha hecho algo increíble, ¿no? Yo creo que en el PSG ha sido impresionante, porque, bueno, se ha deshecho de un jugador que para muchos es el mejor del mundo, como es Kylian Mbappé, y ha construido un equipo a su medida, ha hecho un equipo que es impresionantemente verlo, como no solo porque cómo ataca, sino cómo presiona, cómo defiende, cómo van esos duelos hombre a hombre. Bueno, ya ha hecho, y sobre todo, yo soy de los que pienso que los mejores entrenadores son los que hacen mejorar a sus jugadores, y yo creo que jugadores que ahora son infinitamente conocidos, caso de Vitinha, o Nuno Mendes, o Kvaratskhelia, etcétera, etcétera, o el propio Dembélé, ¿no? Quien lo vio en el Barça y quien lo ve ahora en el PSG, los ha hecho mejores, y la verdad que, bueno, que eso es mérito de Luis y lo que está haciendo es increíble.
2: La teva relació amb Luis Enrique la coneixem pràcticament vides paral·leles, però devies coincidir també amb Arteta quan ell estava al filial del Barça, no?, i tu al primer equip. No sé si...
1: Sí, Mikel, sí. Hizo...
2: Un parell de temporades,
1: recuerdo,
2: ¿no?,
1: una temporada, una pretemporada, una o dos, no me acuerdo exactamente. Que además me acuerdo perfectamente de él y de Pepe Reina, que venían, un chico extraordinario, bueno, y un extraordinario futbolista, ya fue un futbolista increíble. Lo que pasa que, bueno, claro, es que pilló una época del Barça de cuando salía, bueno, estaba Guardiola, estaba después Celades, Iván de la Peña, Xavi, bueno, coincidió en una mala época... Para poder haberse hecho un hueco en el Barça, pero mira luego la carrera que tuvo en el Arsenal, que para mí fue espectacular. Y igual lo que está haciendo, pues bueno, después de 22 años creo, ¿no?, que ha ganado la Premier, sí, finalista en la Champions, y creando también un equipazo en todos los sentidos, un estilo de juego tal vez un poco distinto al del PSG, pero sí que es cierto que, vamos, juega de maravilla. Y yo... Para mí mañana me parece que es una final muy bonita de ver, muy táctica, y veremos a lo que pasa.
0: Clar, d'alguna manera l'Arsenal, ahir ho comentava Arteta, haver guanyat la Lliga els ha descarregat de pressió, però jo tinc la impressió que el PSG ha aconseguit fer tota la temporada amb alts i baixos per arribar al final exactament en el millor moment, com l'any passat a la final. No sé si estàs d'acord.
1: A ver, el PSG sí que es cierto que ha tenido un camino más complicado, ¿no?, que el Arsenal para llegar a la final, pero sí que es cierto que el Arsenal, esa motivación de poder ganar su primera Champions es muy importante. Sí. Imagínate conseguir un doblete, ¿no?, para el Arsenal, una Premier después de ganarla después de 22 años, y esa primera Champions, ¿no? Yo creo que haría historia. Sí que estará con menos presión, hombre, puede ser, pero yo creo que el Arsenal, miras también la plantilla que tiene y es increíble, y yo creo que esa presión o no presión, yo creo que se convierte en motivación, ¿no?, por ser una temporada que, si gana mañana la Champions, será una temporada inolvidable y muy difícil de volver a repetir, y que encumbraría a esos jugadores y a Mikel Arteta como entrenador.
2: Jo crec que amb el permís del Bayern podem dir que PSG i Arsenal han estat probablement els dos millors equips de la temporada a Europa. Tu que els has estat veient tot l'any, et sembla que estan molt per sobre del Barça o que el Barça hi està a prop o hi pot estar en breu?
1: Yo creo que para mí estos tres equipos y con el Barça son los cuatro mejores de Europa para mí. Yo creo que el Barça no ha tenido sepe. A ver, cuando juegas la Champions son evidentemente la primera fase es importante, pero después son eliminatorias y cualquier detalle te puede hacer pasar o te puede hacer dejar fuera. Yo creo que el Barça no ha tenido suerte ni en la Champions del año pasado, ese partido contra el Inter, uh-huh, esa eliminatoria, ni este año. Yo creo, a ver, es muy difícil decir esto, ¿no? Pero yo creo que si no ya haber expulsado a Cubarsí en el primer partido contra el Atlético de Madrid, además no solo fue la expulsión de Pau Cubarsí, sino que de esa falta nace el gol de Julián Álvarez, ¿no? Yo creo que pega un giro espectacular, ¿no? Porque aunque te expulsan a Cubarsí, pues bueno, no meten ese gol, a lo mejor vas al Wanda con 0-1 o incluso con un empate a pesar de jugar con uno menos y la eliminatoria pasa. Por eso, o sea, la eliminatoria cambia. Por eso tienes que tener ese pelín de suerte. Yo creo que el Barça está, a lo mejor no está al nivel de estos tres equipos, pero está prácticamente, sí, sí, como ellos. Yo creo que está para competir. Que a lo mejor el Barça necesita mejorar en alguna posición, pues puede ser. No sé, quien mejor lo sabe es el propio Flick y Deco y evidentemente su cuerpo técnico para saberlo. Pero yo creo que el Barça sí que puede competir perfectamente a estos equipos.
0: El Pitu Abelardo, ara comentarista a Movistar. De moment les banquetes les tenim aparcades, estem esperant algun projecte que ens faci il·lusió. Com ho tens, això?
1: Pues mira, la verdad que estoy súper tranquilo. Es que se pasa muy mal entrenando.
0: ya no tengo para hoy.
1: No, bien. No te voy a decir que no me gustaría entrenar. Me gusta mucho. Pero sí que es cierto que, a ver, el ser entrenador, por eso yo tengo una admiración por estos entrenadores, porque yo evidentemente no he entrenado a ese nivel, no he tenido esa suerte, ¿no? Pero sé lo que es ser entrenador, es estar 24 horas pensando en el fútbol. Además lo describió muy bien, vi una entrevista a Mikel Arteta y lo describió muy bien, no solo es él, sino aguantar, le dio mucho mérito a su mujer, ¿no? Y es verdad, tú llegas a casa y no desconectas. Cuando eres entrenador estás, jolín, igual estás desde las 8 de la mañana en el club hasta las 6 de la tarde y llegas a casa, pues voy a mirar el entreno, voy a mirar otro vídeo, no desconectas y tiene su presión también. Bueno, ahora estoy cómodo, la verdad, ahí en Movistar, estoy tranquilo aquí en Gijón. Pero bueno, no renuncio. Si viene un proyecto que me resulte interesante y me apetezca, la verdad que claro que volvería a entrenar.
0: Doncs n'estarem pendents, si no és a les banquetes, seguint els seus comentaris a la tele. Pitucín, que diria Luis Enrique. Gràcies i una abraçada.
1: És un crac. Un abrazo muy fuerte para vosotros. Qué alegría escucharos. Un abrazo.
0: Cuida't molt, Pitu.
1: Igualmente.
0: Amb el Pitu Abelardo hem comentat aquesta final.
3: Abelardo també li fas gràcia.
0: Sí, no tanta com a Joan Santelles, però déu-n'hi-do. És que estic passant un bon moment còmic.
3: Sí, sí.
0: Roger Arbusa, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
0: El Roger ens farà escoltar què han dit Luis Enrique precisament i Mikel Arteta abans d'aquesta final de demà. Recordeu, no oblideu, a les 6 de la tarda.
4: Sí, el PSG tot apunta que podran jugar d'inici Dembélé i Hakimi, que arrossegaven molèsties. És dubte el porter Chevalier, però igualment en principi jugarà Safonov. El PSG pot aixecar aquesta segona Champions seguida, tancar l'any amb el Mundial de Clubs, la Supercopa d'Europa, la Lliga i la Champions, i Luis Enrique explica què el porta a pensar que demà doncs, poden tornar a ser campions d'Europa.
5: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
4: L'Arsenal amb la baixa de White, dubte Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. Els londinencs poden fer història perquè encara no tenen cap Champions, seria la primera, i d'això n'és ben conscient Mikel Arteta.
6: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
4: Tot just la segona final que juguen, de Champions de la història. La primera va ser fa 20 anys, contra el Barça, el 2006. Tancarien la temporada amb la Premier, ho deies abans, i la Champions. I, com deies ara també, a les 6, demà, primera edició d'una final de Champions que es juga a les 6 i no pas a les 9 del vespre.
0: Fins ara, Arteta el col·locaven... Hi havia un mem que era tots els grans entrenadors amb algun trofeu, Guardiola, Ancelotti i tal, i Arteta el posaven amb una ampolla d'aigua. I ara ja, evidentment, amb el títol de la Premier, això ja no li poden fer. I ja ni t'ho explico, si demà és capaç de guanyar la Champions. Algú veu l'Arsenal guanyant el PSG o teniu clar?
7: Jo crec que tindrà les seves opcions. Mm. Jo crec que el PSG haurà de suar sang per guanyar aquest partit.
8: Em sorprendria molt que la final fos com la de l'any passat.
0: Home, sí, segur, això segur.
8: Sí, sí, jo crec que sí, que és un, l'Arsenal és un rival incòmode, tot i que veig favorit el PSG.
9: Estic d'acord, jo també veig favorit el PSG, però l'Arsenal... És un equip molt complicat, que et concedeix molt poques ocasions i que ho passa malament. Bé, Luis Enrique and company.
0: No ens ho han posat fàcil, perquè a les 6 de la tarda hi ha segurament coses millors a fer, però... millors o que no tens alternativa per fer-les.
7: Que és un altre tema. Si t'agrada el futbol, millor que veure una final de Champions, no hi ha res.
9: Sí, però a les 6 de la tarda... No, jo estic d'acord amb
0: el costat. A les 6 de la tarda és una idea d'absolut bomber.
9: Cosa és que la veiem, perquè la veurem, tots, però a les
0: 6
9: de la tarda és d'aquello de no, home, no?
0: Si no, en directe l'haurem d'haver en diferit, però...
8: No sé per què ho van fer, això, per facilitar els viatges dels...
4: la logística dels aficionats.
8: Però televisivament ho paga.
0: Bé, és per audiències, sí. per pla de televisió i perquè és que un gran partit és de nit. Sí. És que no hi ha manera que ho entenguin.
2: No, però és que un dissabte a les 6 de la tarda, amb els dies que està fent avui, aquests Aurora, dies a Catalunya, en general...
0: A les 6 segurament no van calcular que hi hauria una 40 de... graus.
2: No, però no per... Vull dir, però això, que la gent va a la platja i arribes tard a la platja...
0: No, però els jugadors els pot mirar Sinner.
2: Bé, que és que... Ah, el cop de calor. Sí, també, vaja.
0: En fi, tot bones idees avui, ja us ho he dit. Arbusar, gràcies.
4: Adéu.
10: Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. El ximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costa.
7: Avui no seré torracollons amb el tot costa, perquè com tu has dit abans, he estat tota la setmana liat amb el trofi de Palma de Mallorca. No us he pogut escoltar cap dia.
0: Vaja.
7: Avui seré una mica torracollons amb el Barça com a institució, amb els culers i amb els catalans.
0: Caram,
2: vaja.
0: Anem forts.
7: Des de la distància he estat seguint el convidat que li ha fet al Manchester City, a Pep Guardiola.
0: Sí.
7: M'ha semblat extraordinari a tots els nivells. El divendres fa el Pep el comunicat i al cap d'una hora el City ja diu que una de les grades del camp es dirà Pep Guardiola. El comiat de diumenge al terreny de joc, la festa de dilluns, tot pensat amb el Pep, des del tema de Mishima, del Noel Gallagher, la foto amb els 20 títols, que cada títol el portava una persona, eren els tres fills...
0: Però no una persona qualsevol, que, per exemple, hi havia Company, que era flipant.
7: No, és que els 20 eren els tres fills, Estiarte, Buenaventura, però... i les llegendes d'aquests 10 anys van venir, tu dius, Company del Bayern,
8: Grealish.
7: Ederson, Grealish, van venir... O sigui, els millors jugadors d'aquests darrers 10 anys. Mm. I a nivell digital, o sigui, tot el contingut que han fet...
8: El nen del taxi.
7: El nen del taxi, un altre cop, 10 anys després, perquè ell quan puja el taxi diu allò de ho guanyarem tot, però no sé on ho posarem. I acaba el recorregut amb el taxi a la sala dels trofeus.
8: Sí, sí.
2: Hi ha unes imatges del vídeo aquest de Guardiola veient com els aficionats li agraïen aquests 10 anys i Guardiola emocionant-se.
7: L'entrevista final amb el Noel Gallagher, que va ser la primera que va donar, i llavors penso, hòstia, estem a any llum.
0: Sí, sí.
7: Però el Barça, perquè és el que a mi m'interessa, el futbol espanyol en general està a any llum del futbol anglès.
0: També és veritat que no acomiades cada dia una figura d'aquesta dimensió. Vull dir, d'aquesta dimensió a mi se m'acut Messi.
7: O Cruyff.
8: O Alexia Putellas.
7: Mira com va acabar Cruyff d'entrenador.
0: Ja.
7: Després va trigar 3 anys amb tenir el seu partit d'homenatge. Després a la presidència d'honor i ve un altre president i li treu la insígnia.
0: Aquí hi havia guerra de guerrilles.
8: Però Jordi...
7: En general, això passa d'aquesta City, però l'any passat a Klopp, al Liverpool, també va ser extraordinari.
0: Sí, és veritat.
8: Però Jordi, fem 20 anys de la final de París, de la Champions de París.
7: Va ser lamentable la presència...
8: Sí, no som capaços de portar ningú, amb tots els respectes per Urgell.
0: Hi ha una qüestió cultural, nosaltres som cap endins, i no conec la cultura...
8: Jo crec que això li agrada a tothom, no?
0: Sí, no dic que no ens agradi, però potser no se'ns acut. És a dir, el que pareix tot això pensa en gran. Aquí li vaig enviar un missatge a Michael Jordan a veure si... Hòstia, a qui se li acut això? Algú que pensa en gran? A mi no se m'acudiria.
2: Sí, però és veritat que, per exemple, respecte a París 2006, com a club demostra poc poder de convocatòria, que només et vinguin Oleguer i Ezquerro, eren?
0: Sí, i Jorquera. No, i Jorquera.
2: De tota aquella plantilla, és estrany que no hagis aconseguit portar-ne més.
7: Bé, jo els vull dir que em donen molta enveja cada cop que veig un equip anglès com sí, acomiada sí, les seves llegendes.
0: Bé, i el nom de la grada, això sí que ho podríem aquí fer. No podem posar el nom de l'estadi perquè és més trist de robar, però...
2: En fi, sí, posar noms a les grades estaria bé, sí.
7: Però quan jo, per exemple, el comiat que va tenir aquí com a jugador i com a entrenador, també van ser d'aquella manera. Puyol no ha tingut cap homenatge.
8: Aquí els hi fem una lona.
2: Però compte, jo també... Puyol és una gran institució al Barça i va guanyar molts títols, però és incomparable. És a dir, si tu a Puyol no cal que li facis homenatge que li van fer a Pep Guardiola, crec. Perquè logísticament això és un esforç que jo m'imagino que han estat mesos preparant-lo.
0: Estava pensant que el City van tenir la delicadesa de dir, se'n va Guardiola, l'any que ve entrenar a Maresca, que és el que van fer aquí. Però bé, ara tampoc ens posarem. És que som així, Oriol.
2: El Torracollons.
8: 100% d'acord. 100%.
2: Oriol Domènech. Doncs aquesta setmana que hi hem estat tots d'acord.
7: Aquesta setmana t'ho heu salvat. La setmana que ve ja t'ho heu.
2: La setmana que ve hi tornes. Va, amb els amics de ximplets.cat, el primer que truqui al 932017474 s'endú aquesta samarreta de Torracollons professional amb una tassa de porcellana a joc, també amb el disseny exclusiu de Torracollons professional.
0: Va, abans de tancar tertúlia, Sergi, Andreu, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Avui hem escoltat també Manolo González en una entrevista als mitjans del club després que s'hagi confirmat aquesta setmana que continuarà al capdavant de l'equip.
11: Sí, molt feliç, doblement feliç, diria, per haver mantingut l'equip a primera i per la continuïtat de la banqueta, ratificat per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura, que bàsicament gairebé ha sumat 10 anys de vida de cop al llarg d'aquesta temporada i fins i tot s'ha atrevit a posar nota.
12: Sí, no, aquesta temporada ha estat de sumar 10 anys de cop, per dir alguna cosa. I el que m'agrada molt de l'equip és que no ha continuat lluitant, no s'ha deixat anar i ha acabat traient el cap quan era més complicat, que l'equip arribava tocat pels resultats que havia tingut a la segona volta. Sí, jo una nota mitjana hi posaria un 7, perquè tenia en compte, si ens arriben a dir quan comença la temporada que cada 11 amb 46 punts, tothom hagués dit que era una molt bona temporada. També s'ha donat com a positiu que al final l'equip ha tornat a superar l'any passat a nivell de puntuació i de classificació i d'una situació molt complicada l'hem sabut treure endavant.
11: Manolo i Monchi ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada i el tècnic Perico no ha amagat en aquesta conversa amb els mitjans del club que estan buscant fer un salt de qualitat en tots els sentits, començant per portar jugadors que permetin a Manolo jugar millor del que s'ha vist aquesta temporada.
0: Gràcies, Sergi. Adéu. El guanyador de la samarreta dels ximplets.cat, la de Torracollons Professional, se l'endú el Francisco Ballesteros. Tanquem de tutoria.
13: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
14: Pista número 5.
15: Aquest club juga els seus partits com a local en un estadi conegut popularment com la Bombonera. Quin club és?
0: Evidentment, parlem de Boca Juniors. Jo tenia el dubte si era el club més llorejat de Sud-amèrica. És evident que sí. I Bernat, que sí. Bernat, que sí, no. Bernat Soler fa que sí amb el...
8: Jo he votat Boca Juniors, el que passa no sé si he estat l'únic o el primer.
0: Ah. No, mal, l'Oriol i la Gemma no...
9: Jo ara també, o sigui que sí. Tu.
0: Boca.
15: Bernat Soler, sí. Boca Juniors és el club d'avui. Bernat Soler...
2: A veure, una mica d'alegria, Sònia.
15: Bernat Soler ha estat avui el més ràpid.
0: Gràcies.
15: I entre la nostra audiència, l'oient que guanya el regal es diu Soni.
2: S'endú una ampolla de cava 1917 dels amics de Cellers Maset, cava de guarda superior gran, reserva Brut Natur, reconegut com el millor cava del món 2025.
15: I deixa'm dir que des de fora ens han enviat, avui hi ha hagut molta participació, com es nota que arriba al final de la temporada, ha enviat Sergi Soler, ha enviat Ferran Correas i ha enviat també Ferran Martínez, però el més ràpid i que per tant s'emporta un punt ha estat el Sergi Soler, que en suma 11, Bernat Soler en té 34, i avui per avui és el líder a un punt de Ferran Correas.
0: Molt bé. Enhorabona, doncs, a Bernat Soler. Gràcies, tutora.
15: Adéu.
0: Gràcies al Bernat, a la Gemma, a l'Oriol. Bon cap de setmana. Una pausa i encara hem d'explicar un munt de coses.
8: I Gordon.
2: Gordon, res.
0: Flash. Ara venim.
16: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
17: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
19: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
20: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
27: Mira, mama, un estel fugat!
28: Demana un desig, corre!
27: Vull viure unes colònies així tots els estius.
16: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família a l'hora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Sisena posició per Marc Márquez en el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El Tro de Cervera i també Àlex Rins superen el primer tall, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Márquez s'ha reservat fins que ha calgut donar-ho tot per no caure a la zona de repesca.
1: Ha estat un practice amb dues banderes vermelles, però res que ens faci haver de témer res per ningú. Un accident sense conseqüències i una moto aturada, però que han obligat molts pilots a jugar-s'ho tot en els darrers 7 minuts. Sobretot a Marc Márquez, però també a Maverick Viñales, mentre que Alec Rins ha viscut tota la sessió pràcticament de rendes. Marc Márquez ha anat fent. Des de Ducati ens diuen que el Marc s'agafarà les dues pròximes curses per recuperar sensacions. Com ha explicat així Davide Tardozzi, el team manager a DAZN.
2: Io credo che Marc al Mugello e in Ungheria debba semplicemente ritrovare la confidenza.
1: Però a Márquez això sempre és relatiu. Ara no podem dir que se l'hagi vist per atacar al màxim precisament. I sentint-lo, sembla que la recuperació total d'aquesta lesió pugui no ser possible.
3: Mentalmente estoy predispuesto a afrontar este proceso de intentar recuperar. Luego veremos si lo conseguimos o no, pero mentalmente pues voy a poner todas mis fuerzas para intentar pilotar lo más parecido a lo que pilotaba antes.
1: Quan ha calgut accelerar, ho ha fet i ha entrat entre els 10 primers a dues dècimes del més ràpid, di Gian Antonio, també en Ducati. A Q2 directe hi són quasi tots els que hi han de ser, excepte Pedro Acosta, i ens faltaria també un Maverick Viñales encara inconsistent, també sense dolor al braç esquerre, però lluny del pic de forma. El Tro de Cervera té el rècord de pista, però va coix, amb una bota especial per protegir-se al cinquè metatarsià i fent aquells exercicis amb el braç dret que ens recorden que porta molta tralla de quiròfan. Però és que és impossible replicar el pilotatge en una MotoGP i no vol perdre ritme de competició.
3: Intentar dar vueltas con la moto es como realmente te pones más en forma. Evidentemente enseguida ya el cuerpo da síntomas de que estoy compensando con la mano izquierda, porque más molestias en la izquierda de lo normal, pero esto también forma parte de ir en moto, de estar aquí, de dar vueltas y no perder el ritmo. Cuando tú pierdes 3-4 carreras, pierdes ritmo de carrera y es ahí donde luego te cuesta mucho más.
1: En aquesta primera jornada tenim 5 Ducatis entre els millors 10 pilots, amb les dues Aprilia oficials dels líders Bezzecchi i Martín, també en Q2 directe. Per les motos de Noale, Mugello és un circuit que els dona força més adherència que Montmeló. KTM ha situat Bastianini en aquest tall, però no Pedro Acosta. Les motos taronges s'avarien més del compte o ens ho sembla per les circumstàncies que hem viscut darrerament. A MotoGP, per cert, han pensat que després del que va passar a Barcelona cal fer alguns canvis. Fer la graella més ampla, prohibir els dispositius d'alçada a les sortides, protegir la roda del darrere per evitar ensurts en els accidents múltiples i que els pilots tinguin un avís quan una altra moto està patint una fallada, que li diguin a Àlex Márquez si hagués pogut evitar Pedro Acosta amb un meló amb un avís. Us ho dic jo, no.
0: De les motos a l'aigua, demà a 9:15 a la piscina del Mataró, segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. El primer acte el va guanyar dimecres el Sant Andreu per 10-8. Demà les maresmenques aspiren a igualar aquesta sèrie final i forçar el tercer partit. Tinc a línia la capitana del Mataró, la Clara Cambrai. Hola, Clara.
4: Hola, bona tarda.
0: Tot a punt pel segon round de la final?
4: Sí, sí, a punt i amb ganes de jugar.
0: Què ha de passar diferent perquè aquest cop sigui el Mataró qui se l'endugui?
4: Bé, jo crec que hem de plantejar el partit d'igual manera per començar i estar un pèl més acertades a davant i sobretot no fer errors defensius que en aquests individuals, que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
0: Quin tret destacaries del Sant Andreu que ha estat el dominador de la temporada regular?
4: Bueno, crec que el Sant Andreu al final és campió d'Europa, o sigui, té un equipàs, és fort en totes les posicions i crec que tenen un temple jugant molt ordenades. Això en els partits importants crec que és molt important i elles jo crec que ho porten a la perfecció quan toca.
0: Que no hagin pogut guanyar les dues últimes lligues, tot i que alhora han estat campiones d'Europa, no et diu res, eh? No podeu jugar ni amb els nervis d'elles ni res.
4: Bueno, és que al final, jo és que sempre ho dic, al final guanyar la Champions és quasi com guanyar la Lliga Estatal aquí, perquè el nivell és tan alt. Recordo fa 2 anys, quan nosaltres guanyem la Lliga, que el Sabadell havia guanyat la Champions feia unes setmanes i el Sant Andreu jo crec que és qui es va endur la Copa. Mm. Vull dir que al final la Lliga Espanyola és tan forta que són detalls el que a vegades et permeten doncs, guanyar un títol o l'altre, però està clar que el Sant Andreu és un equip molt regular i per això ha estat el campió de la Lliga regular. I ara doncs espero que en aquesta final demà puguem revertir-ho i portar el partit, l'eliminatòria, o sigui, la final, el tercer partit, dimarts.
0: Pel format de la final, com deies, heu de guanyar el segon a casa i forçar un tercer que tornaria a ser, evidentment, a Sant Andreu. Mentalment, això com es planteja? Centrar-te exclusivament en demà o intentar mentalitzar-te que has de guanyar els dos? Com ho gestioneu?
4: Mentalment, ara mateix, l'únic que pensem és que volem jugar dimarts. I jugar dimarts només passa per guanyar demà. Però és veritat que abans de començar l'eliminatòria, dimecres no pots estar pensant ja en quan acabaràs perquè no ho saps. I a tots ens agradaria guanyar en 2 partits, però no perdre 2 partits. Prefereixo perdre 3 partits si he de perdre que 2. I, per tant, ara ja sí que hem perdut la primera bala i demà només ens val a guanyar. Nosaltres... demà hi tenim molt a perdre, perquè el que hem de fer és guanyar per portar aquest partit ja a dimarts i anar amb els ànims doncs, més amunt després d'una hipotètica victòria.
0: Tu tens dues lligues al Palmarès, el 2020 i el 2024, i a més una experiència ja dilatada. Això fa que afrontis la final, no diré que amb tranquil·litat, però amb un saber estar diferent, amb menys ansietat?
4: Bé, amb menys ansietat segur. L'ansietat no és bona, però els nervis crec que sempre hi són i no són dolents, són els que et permeten doncs, competir en els moments importants i crec que el que hem de fer és tocar de peus a terra, que és el que intento fer jo en tots els partits, sigui una final o no, però ser conscients del que ens estem jugant, perquè a més és l'última prova abans de la Final Four a Malta, que és la setmana següent, on també hi haurà el Sant Andreu, vull dir, no s'hi va a badar, això és una final i ara ja no és guardar-nos força pel que vindrà, sinó que volem aquesta lliga.
0: Acabo preguntant-te per l'entrenador, pel Dani Ballart, que suposo que saps que és col·laborador de Catalunya Ràdio als partits de l'Espanyol. Com a entrenador és igual de fogós i d'exigent que com a comentarista?
4: Sí, jo crec que fins i tot més. El sento moltes vegades i és crític, eh?
0: Sí, per això, que és molt exigent.
4: No, a vegades també és crític i exigent, però bueno, ja ens coneixem tots. Jo penso que ell ja pateix prou amb el seu espanyol, sobretot aquest any, i per tant nosaltres intentem posar les coses més fàcils i espero que demà li puguem donar una victòria.
0: Pel seu espanyol dedueixo que tu no ets de l'espanyol.
4: La veritat és que no massa, i una mica com ell, que és anti-Barça, doncs jo podria dir que sóc el mateix, però amb l'espanyol.
0: Caram, déu-n'hi-do. Espero que no arribi la sang al vestidor. La Clara Cambray, la capitana del Mataró, que demà 8:45 rep el Sant Andreu en el segon partit de la final de la Lliga Femenina. Si guanya el Mataró, n'hi haurà un tercer dimarts. Clara, gràcies i sort.
4: Moltes gràcies, ens veiem.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
7: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
6: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
8: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
10: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
11: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
10: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
11: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: Minuts i mig i les 9. Abans d'acabar, tornem al Camp Nou. Salmo, hola de nou.
1: Hola, què tal?
0: Sabem que Gordon ha firmat, però ni anunci oficial, ni molt menys la presentació, que no sé si a aquesta hora es manté avui.
1: Sí, de moment en principi es manté. Ara el que falta és que el Newcastle dongui l'okay perquè els dos clubs puguin fer el comunicat oficial a la mateixa vegada.
0: Bé, en fi, paciència.
2: Que sigui lleu.
0: Clar,
2: sí.
0: Algú dirà, cony, divendres a les gairebé a les 10 de la nit, però és que, clar...
2: Quan no hi ha cap pressa, t'haig de dir.
0: Però el jugador s'ha d'incorporar la concentració anglesa i suposo que el volen presentar ja.
2: Però no crec que voli avui. Bé, si igual torna avui, però si no, demà al matí, amb calma, no a les 10 de la nit del vespre.
0: Els que han estat allà des de la una, jo crec que ja...
2: No sé, Salmo, tu què prefereixes?
0: Si et fan votar, ja avui, no?
1: No, jo...
0: Tu vols fotre al camp.
2: Perquè demà té festa, Salmo, diu jo.
1: No, home, és que...
2: Sí, ja t'entenc. Sí, són 8 hores aquí.
0: En fi, paciència i...
2: Encara ho porten bé, trobo.
0: Sí, ho porta bastant bé. Flash Gordon serà jugador del Barça, sigui quan sigui, i ja veurem si Bernardo Silva també. Salmo, gràcies.
1: Fins ara.
0: Sònia, remata-ho.
2: Mira, ho remato explicant-vos que Djokovic ha quedat eliminat de Roland Garros, ha guanyat Fonseca en 5 sets, això vol dir que el torneig es queda sense Alcaraz, que ja no hi participava, sense Sinner, que per un cop de calor va ser eliminat ahir, i ara sense Djokovic, que s'està disputant l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, amb el Girona Penya, Lucan Murcia Lleida i l'Andorra Barça, tots des de 8:45 del vespre, el Girona Penya el teniu a l'Esport 3, i que ara les 9, un cop passin les notícies, teniu l'estrena de la temporada radiofònica de Crims. Avui, el primer capítol, a partir d'ara cada divendres, publicat a les plataformes, un capítol.
0: Gràcies, Sònia.
2: Fins dilluns.
0: I gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui, amb la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio al capdavant, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5 i el Víctor Rodríguez del control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem el dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, què està passant amb Flash Gordon?
3: Perdoneu que estic sense veu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. Continua a aquesta hora la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. De la trobada, però, han marxat ja 3 sindicats minoritaris perquè l'última proposta que els ha presentat el Departament els sembla insuficient. Unitat Mòbil, Raül Orgales i Maria Costa, bona nit.
6: Bona nit, la reunió continua, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula aquest vespre. Segons la CGT, el govern ha ofert un augment de 50 euros més que ahir, que faria pujar a la pràctica prop de 445 euros. Això després que avui el govern hagi ofert augmentar uns 50 euros al complement nou. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideren de línies vermelles, com vincular el salari a l'IPC, reduir les ràtios a partir del curs 2027. Ho ha dit Laura Gené, secretària de la CGT.
7: La proposta que ha portat aquesta tarda el departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT, des del nostre sindicat. No podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
6: Unitat Mòbil, Raül Orgales, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
5: Més notícies, Marc Güell.
8: Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Aquesta tarda la titular d'Economia, Alicia Romero, ha defensat els comptes al Parlament. Sentim la consellera i l'oposició del diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya, i per tant això fa que tinguem en el carrer diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
8: Junts, el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat, però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns.
5: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i s'integri a la SEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
8: L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a Romania. L'incident, que ha passat a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, ha causat ferides a dos veïns. Vladimir Putin qüestiona que el dron sigui rus i demana a Romania que li faci arribar les restes de l'aparell per investigar-ho.
5: Un incendi en una habitació d'un hotel a Platja d'Aro ha obligat a desallotjar tot l'establiment. Segons informen els bombers, l'avís s'ha produït a quarts de vuit del vespre, el foc ja està controlat i ha afectat una habitació de la tercera planta. Ara els bombers revisen i ventilen l'edifici, on hi havia unes 350 persones que, per precaució, s'han evacuat. El SEM ha atès 3 persones per inhalació de fum.
8: Calor de rècord a Catalunya en un mes de maig s'ha registrat aquesta tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques del país han superat màximes. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu.
11: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
8: La calor també afecta alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen denuncia que un 90% dels 150 centres on mesuren la temperatura han superat de llarg els límits legals.
5: I ara els esports amb Sergi Andreu.
12: El davanter Anthony Gordon ja ha signat el nou contracte amb el Barça. Ara ja només falta que el club l'anunciï i el presenti. Una presentació, un acte que s'ha anat endarrerint al llarg del dia d'avui per temes burocràtics. El davanter anglès, de 25 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Newcastle. Encara en futbol, el Sabadell juga aquesta hora l'anada del play-off de semifinals a segona divisió al camp del Madrid-Castella. De moment, el partit acaba de començar amb empat a 0. En bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Ja tenim un partit definitiu. El Manresa ha guanyat el Madrid al Nou Congost per 94 a 87. Tenim 3 partits més en presència catalana, tots al segon quart. Andorra 24, Barça 27, Girona 31, Joventut 27 i Ucam 36, Lleida 35. D'altra banda, el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas. Ara a les 9 és el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Després d'aquest partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. I en hoquei patins, avui ha començat el play-off de semifinals de l'hoquei Lliga masculina, amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Liceu i el Calafell. El partit és a punt d'arribar al descans, guanya el Liceu per 3 a 0.
4: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
13: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
14: Tots els marroquins roben.
15: Ens treuen treball.
16: Com a trans, et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
19: Una soledat, la gent gran.
20: Són gent que roben.
21: Paràsit. Marimatxo.
22: Però si estic sol.
23: Puto mono.
24: Terroristes.
25: Ve a menjar plàtan.
26: Monstre. Tot això és odi.
27: Aturem-lo.
28: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: 300 grams de paraules.
19: Mig litre d'actitud.
15: Una cullerada de silenci.
19: Dos reflexos de llum.
15: 5 quilos de cadira.
19: I si convé, 150 grams d'ulleres.
15: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
20: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
21: Contes, novel·les, poemes, cançons...
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
22: Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
23: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
24: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
24: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
25: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
27: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon. Vaig agafar la meva Derby Variant que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8:45, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat i trets. Estem parlant del barri de Capon, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no?, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no?, amb el conductor, amb el cap enrere, no?, de dir... No, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no?, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no?, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat. evidentment, al principi es diu no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí, no?
25: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'un 1,60 m aproximadament, que fugia. Tres treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
27: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma, no va marxar allò fugint a... Però bé, el problema és que les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí, cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
25: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
27: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid. I a vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
25: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
0: Estava treballant en una obra i vaig anar a un bar, allí a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno, li dic jo, bueno, què te passa, Rosa Mari? Pues, nada, que he vist una cosa, I llavors, pues, m'ho va explicar. Me diu, mira, allà en el pàrquing del Simpli, que han matat una persona. Digo, hòstia, digo, pues ahí tiene el cotxe mi hermano. Llavors vaig arribar a l'obra, vaig pujar les escales i vaig estar treballant als balcons i me sona el telèfon i ja me va pujar una cosa, perquè en aquella hora no me va trucar normalment ningú i era ma mare. Y llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? Yo li vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matado a l'Isaac. ¿Cómo que han matado a l'Isaac? Y llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? Y me diu, ¿qué te pasa, Raúl, que estás tan nervioso? Li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja s'ha de ser l'Isaac. No, com ha de ser l'Isaac? Venga, ves, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar el timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc el Raúl, vale, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir un mosso de paisà i no va ensenyar la placa, pues llavors ja allí vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
25: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui i també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riuter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
1: També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac que li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no em va dir que l'havia matat, no me n'en recordo, eh? Però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí, hòstia puta. Clar, no t'ho esperes.
25: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
0: Una persona molt entranyable, carinyosa... Bueno, veré tot. era tot. I bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que era recent nascut, 6 o 3 mesos, no tenia, i amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat, i bueno, i va passar això.
1: Sempre va ser un xaval excepcional, sempre, per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, jo m'aixecava pel matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si n'anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si... perquè me l'emportava jo, per a vegades me l'emportava.
25: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Capon i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
1: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, doncs pues l'Isaac continua, se fica a baix al pàrquing, i l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica, se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, doncs pues, ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents darrere d'ell, perquè ell va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents darrere del seu. Però es va parar perquè va pensar, hòstia, si ha matat amb aquest, me pot matar a mi. I es va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
25: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista, però al cap d'un instant ha vist...

0: mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
1: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ja veu que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal, no? Una forma brutal.
0: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1 metre i mig de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
1: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Però, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dediqui a matar gent per ahí.
2: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui amb problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè es diu, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver alguna cosa truculenta que igual no hi és.
0: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
3: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores, només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
0: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
1: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i al seu germà Raül, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
0: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
4: Se va quedar embarassada molt, molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la. I vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya. I llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i va començar tota la execució que s'havia de fer.
0: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
1: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys potència econòmica, però ja m'en cuida, perquè clar, contractem amb un detectiu, diria, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell s'hi va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i, efectivament, amb l'informe del detectiu,

0: objectiu van poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era, d'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
1: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
2: Crims. Amb Carles Porta.
1: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
3: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
0: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell, I anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliure voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora que diuen, no? A les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'ha investigat al laboratori.
1: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
0: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
1: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
0: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
1: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
3: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment: "Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias". Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
4: Llavors, doncs, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, jo vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors, ma germà li va dir: "Mama, doncs quédate les zapatillas i ponle otras". I llavors pues, van, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent, ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir, bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada? I llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
1: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona 2 mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
0: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu, bueno, què penseu vosaltres? I la família diu, no, nosaltres pensem... Que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona. Si no, no tindria sentit.
1: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
0: Sabien perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
4: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
1: El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida, assistit per un advocat. Què explica el detingut?
3: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 8:15 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5:00 PM. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
1: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
5: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia... Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Tots els Mossos diuen, és que no diuen res, o és que és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
1: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
0: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local, vull dir que estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
1: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Cimarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
0: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola, una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
1: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
0: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i, efectivament, no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo, més aviat, m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
1: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
6: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
1: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Cimarro, són sospitoses. Què es diuen?
3: En una de les converses, la dona diu: «Sí, van a por ti, Jordi». I ell li respon: «No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada». I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
0: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells, no sé, a mi me fan pensar que, d'alguna forma, pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
1: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix? Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat, però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Cimarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim, i ho volia fer situant el seu mòbil a cap pont. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de cap pont. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
0: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
1: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre. Però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació. Quan saben qui és el detingut, queden parats.
5: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar, dius, com? No, doncs, clar, s'assabentes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir, com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets, hòsties, és això.
0: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
5: El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podia encaixar, però, bueno, evidentment, que no era molt simpàtic, però això, qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però, clar... En tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al matí... Vull dir, era tan fàcil que els Mossos el detenien al jutjat el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els hi calia portar-se a la comissaria.
1: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
3: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8:05 del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
1: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps. Ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
0: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia 2 o 3 portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores el que diu aquesta persona és que 2 dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
7: Què sabeu on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu a la, per aquí, però aquí no, no el coneixia. Bueno, i llavors se va anar.
0: Isaac és un home infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, d'Isaac, ja pot marxar. I llavors pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
2: Crims. Per què matem?
1: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
0: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants. Perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bari.
1: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba dos mesos després, el 4 de desembre del 2007.
0: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I efectivament. I quan vaig arribar al jutjat, hi havia també el fiscal, la fiscal. La fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores ens va dir dos còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
1: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa dues pàgines, deia això.
8: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
1: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
0: Jo partia de l'informe dels Mossos, que deien que això eren restes de dispar, i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos, que diu que no. I això se diu in dubio pro reo, no? En caso de duda a favor del reo, presunció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo em vaig quedar gelat, però gelat, eh?
4: A tots m'ho enterà per notícies comarques.
9: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
4: No té potència perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
0: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
1: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
0: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe d'indiment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
1: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.
6: S'ha fet l'estudi dels residus recollits a les mans d'una persona que ha manipulat bateries de vehicle. En aquestes mostres s'hi han trobat partícules similars a algunes de les partícules característiques de residu de tret. Les partícules de plom, antimoni i bari sí que són presents a les bateries utilitzades per fer la prova. Hi ha algunes partícules de la mostra de bateria estudiada que es poden confondre amb les restes de residu de tret per la seva mida, per la seva morfologia i pels elements trobats a la microanàlisi.
1: L'advocat de la família de la víctima demana alguna prova que demostri que l'investigat va comprar una bateria de cotxe.
4: I nosaltres pensàvem, bueno, pues los Mossos ja van anar al puesto on ell va dir que havia comprat la, això, que presentés la factura de la bateria i no se va presentar mai. Llavors, pues penses, joder, estàs enganyant.
1: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, un any i 4 mesos després del crim.
10: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
1: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
0: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau! Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que lo que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim 3 informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de 3, 2. Sí, és el que se diu l'informe dirimente, no? O sigui, teòricament hauríem de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia als cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
1: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
11: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
7: Hi va haver 2 persones que me van trucar. I inclús una esta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Justo això, i que és veritat això, sí, jo... Diu, i com ho faria? Diu, veig anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven, ja volien anar.
1: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben 4 cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta, que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
0: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la policia científica europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que, efectivament, hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes del investigat.
1: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
5: Els Mossos, i això s'ha dit públicament, per ells, policialment, el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
0: Fins a l'últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
1: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
2: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Anna Ponsí. Coordinació, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.
12: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
13: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
12: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
13: També diumenge, un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
12: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional. final.
13: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
12: Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
13: Tot gira.
12: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.

0: Tres sindicats minoritaris han abandonat la trobada amb el Departament d'Educació, descontents amb la proposta final del govern. Però les forces majoritàries i la consellera segueixen en aquests moments reunits. Això podria indicar que l'acord és possible i que es podria produir al llarg d'aquest informatiu. Tenim la nostra unitat mòbil al departament, de seguida que puguem hi connectarem.
1: Catalunya nit.
0: I també pendents ara de la reunió que té Donald Trump. Està tancat a la Casa Blanca amb col·laboradors seus i ha anunciat que en sortirà amb una decisió final sobre l'acord amb l'Iran. Trump vol que Teheran accepti que mai tindrà armes nuclears i a partir d'aquí s'obriria l'estret d'Hormuz, entre altres mesures.
2: De repente una calor horrible.
3: No es pot aguantar, estic de mal humor.
4: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
5: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
0: Tenen motius per queixar-se, hem sentit veïns de la zona on avui han estat víctimes d'un rècord. Mai a Catalunya s'havien registrat temperatures tan altes en un mes de maig. A Vinebre han arribat els 39 graus i mig. Aquest és el rècord a tot el país, però a nivell local s'han batut moltes marques del mes de maig, en concret en 31 de les 126 estacions del Meteocat. Avui fa 100 anys d'una estrena musical que toca la fibra especialment a Mallorca. La Balanguera s'ha cantat avui a moltes places de l'illa. El 29 de maig de 1926 es va interpretar la versió musicada per Amadeu Vives, el poema de Joan Alcover. I aquest, 2026, es commemora també el centenari de la mort d'Alcover, d'aquí que avui la Balanguera s'hagi cantat a moltíssimes places. I avui, a partir de les 11, curiosament, ens acompanyarà una actriu mallorquina, Júlia Trullol, de La Calòrica, que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure. Doncs som-hi, que són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Sindicats d'Educació i Departament d'Ensenyament estan reunits encara a aquesta hora per mirar de tancar un acord que reculli les millores laborals que exigeixen mestres i professors. És la vuitena vegada que es reuneixen en les últimes dues setmanes i la jornada d'avui està sent de nou molt i molt llarga. La reunió ha començat al matí, s'ha aturat al migdia i s'ha reprès aquesta tarda i encara continua ara que són les 10 i 4 minuts de la nit. Tot fa pensar que la reunió d'avui podria ser la definitiva, però tres sindicats minoritaris s'han aixecat ja aquest vespre de la taula i han marxat perquè no els semblava suficient l'última proposta del departament. Sapiguem quina és l'última hora, ara anant fins allà, fins al Departament d'Educació, i tenim la nostra unitat mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa. Maria, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs mira, si haguéssim començat aquesta connexió fa uns segons abans, hauríeu pràcticament escoltat uns aplaudiments. No podem certificar que això signifiqui que hi ha hagut com a mínim un preacord, però sí que han estat uns aplaudiments importants, i aquí tots els periodistes que estem esperant que ens diguin alguna cosa ho hem interpretat com que com a mínim pot ser que hi hagin bones notícies. Què és el que ha canviat avui respecte a ahir? És que el govern s'ha presentat avui amb una proposta salarial diferent, una proposta que augmenta 50 euros més que ahir el nou complement singular, aquest nou complement que va oferir el govern aquestes darreres setmanes. Això fa que a la pràctica l'increment que percebran els docents d'aquí a 4 anys acabi arribant i superant els 400 euros mensuals, que recordem que era una de les peticions que havien fet, per exemple, sindicats com USTEC. Aquests 400 euros sortirien de sumar aquest augment del 30% específic, que es pagaria, del complement específic, que es pagaria en 3 anys i no 4, i d'aquest nou complement singular que explicàvem, que avui finalment ha augmentat fins als 170 euros. Pel que veiem, pel que hem escoltat, com vèiem els delegats sindicals també que entraven i sortien de la reunió, tot fa pensar que en les properes hores o els propers minuts puguem estar explicant aquí que finalment hi ha hagut un preacord. Una reunió, Manel, que s'ha reprès aquesta tarda als vols de les 6, després d'un recés de 5 hores. Aquesta tarda el departament ha optat per una altra estratègia, que és reunir-se individualment amb cada sindicat per escoltar les peticions de cadascun. Després s'han tornat a reunir de nou i aquí és on CGT ha comunicat que s'aixecava de la taula. Ho ha fet CGT, Intersindical i COS. Concretament, la CGT explicava que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular el salari amb aquesta actualització de l'IPC, també reducció de ràtios a partir del 2027. Ho explicava Laura Gené, secretària de la CGT.
2: La proposta que ha portat aquesta tarda el departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT, des del nostre sindicat. No podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
1: CGT també acusava els sindicats, Comissions Obreres i UGT, deia literalment, de tenir segrestada la consellera d'Educació perquè el acord que van arribar al març, doncs, no quedi en entredit. Veurem què passa en els propers minuts, si realment tenim aquesta notícia d'aquest preacord, però tot, dèiem, que tot fa pensar que sí que serà, vaja.
0: Sí, perquè, Maria, aquests aplaudiments que heu sentit venien, entenc que, de la sala on s'estarien reunint els ara mateix els sindicats amb la consellera, o...
1: Exacte. Sí. En aquest palauet, és aquest edifici adjacent al Departament d'Educació, sí. On s'hi han passat tota la tarda sortint i entrant entre recessos. Per tant, sí, ha vingut ben bé d'aquí dins. Hem tingut uns petits aplaudiments fa uns 20 minuts, que tampoc hem acabat d'identificar què significaven. Vaja, aquests, menys dubte, semblaven el que tots podem pensar que són.
0: Molt bé, doncs si es confirmés que hi ha un acord, evidentment, tornaríem a comunicar amb vosaltres i escoltarem també les veus conforme vagin sortint els protagonistes d'aquesta reunió, perquè també és important poder explicar si a partir del que passi avui aquesta reunió quedarien o no desconvocades les protestes pels pròxims dies, perquè entenem que els sindicats que hi ara mateix reunits amb la consellera són els que tenen també més poder de convocatòria. Per tant, si us sembla, Maria, si hi ha novetats, ens demaneu pas i connectarem.
1: Perfecte, molt bé.
0: Doncs fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs com cada dia i en paral·lel a aquestes negociacions que estem explicant avui maratonianes, els sindicats tornaven a cridar a la vaga els mestres i professors del Garraf, el Baix Llobregat i el Penedès. Avui han traslladat el seu malestar a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. Segons el departament, el seguiment de la vaga avui ha estat de prop del 20%.

0: Com sentiu, dia de protestes avui. Aquest matí també a la plaça Sant Jaume els que s'han concentrat són els treballadors dels serveis municipals directes de l'Ajuntament de Barcelona. Es queixen del conveni signat a principi d'any i han convocat vaga coincidint amb la visita del Papa. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
1: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.

0: Les 10 i 10 minuts, seguim parlant d'ensenyament, ara ja no de les protestes, però sí de les proves de selectivitat que tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons i evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les proves d'accés universitari que es continua consolidant. Cèlia Forment, què busca aquesta mesura que explicàvem?
1: Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, diu que la implantació d'aquests detectors forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
2: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: L'ESPAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte en les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: I avui ha estat un dia marcat per una calorada de rècord. No són només paraules, això ho podem certificar amb dades. 39 graus i mig d'aquest divendres a Vinebre. A la Ribera d'Ebre, 39 graus i mig es converteixen en el punt màxim de calor en un mes de maig registrat mai a Catalunya. Ricard Buigas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com ho han viscut a Vinebre?
3: Doncs mira, ens han dit que aquí ja s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Pel que ens han explicat, els més de 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa, amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
4: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i pues, tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
3: Val a dir que a la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Això sí, Rico diu que estan seguint les indicacions de Protecció Civil i han demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres en molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer, molts evitaven el sol directe.
5: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
6: No es pot aguantar, estic de mal humor.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
3: Doncs ja ho heu sentit, tot i que el territori acostuma a viure aquestes altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: Sí, efectivament, perquè estem parlant d'un mes de maig, sembla impossible 39 graus i mig, però és que, de fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per al maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit també en més de 100 anys. I l'Observatori Fabra ha fregat els 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
9: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: I amb aquesta calor toca conviure, també treballar i estudiar. La calor es nota molt en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem fins allà. L'escola té sistemes de climatització, però, Júlia Albacar?
10: Només a la zona d'infantil infantil i, a més, no funciona perquè l'aparell és insuficient. El que es recomana és que les aules no superin els 27 graus, però al matí moltes classes ja fregaven els 30 i en alguns espais s'arribava als 33. S'intenta fer classe fora de l'aula i mantenir l'activitat, però els costa molt, com explicava la directora Txell Soler.
11: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
10: I això ens deia l'Arlet, una de les alumnes de 5è de primària amb qui hem parlat.
12: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
10: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: Els agents rurals amb aquestes temperatures adverteixen de perill molt alt d'incendi per demà dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a Catalunya Ràdio, confia, però, que la situació es reverteixi.
13: Avui seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
0: Passant ara 2:15 de la nit, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguim molt pendents de dos punts. Per una banda, el Departament d'Educació, on sembla que es pot estar tancant un acord entre els sindicats i el Departament que posi fi a totes aquestes protestes i vagues que estem vivint aquest tercer trimestre. I de l'altra, Washington. Donald Trump segueix tancat a la Casa Blanca, a punt per prendre una decisió definitiva, diu, sobre l'Iran.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
18: Tota comunitat necessita un cor.
19: Un cor? Per què?
18: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
19: I reforçar la identitat?
18: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
19: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
20: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: 10 i 18 minuts en directe a Catalunya Nit. Sentim el Departament d'Ensenyament. Compareix la representant de l'USTEC, Yolanda García, que explica els punts d'acord amb el Departament.
21: Doncs en matèria d'inclusiva, hem passat de tenir 200 dotacions que contemplava l'acord del mes de març a incrementar-me fins a gairebé 6.500 dotacions, a desplegar doncs, en 4 anys. Hem passat en matèria salarial doncs, de 200 euros que recollia l'acord doncs a aconseguir arribar a una xifra de gairebé 390 euros a les nòmines de les persones docents de Catalunya. Hem aconseguit també doncs, situar la recuperació en mode compensació de la totalitat del deute, de les pèrdues salarials que han patit les persones treballadores en la retallada dels estadis. Per nosaltres això han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles. Per tant, nosaltres considerem doncs, ara que aquest preacord doncs, ja podem subscriure'l.

0: puguin votar doncs, en ple coneixement. Per tant, intentarem que sigui demà a la tarda i que tinguin doncs, demà a la tarda, diumenge i també dilluns. Llavors, les dades segurament les recolliríem doncs, dilluns tarda vespre o, com, en tot cas, com a molt enllà, dimarts al matí.
1: Entenem que la vaga de dilluns, doncs, territorial queda paralitzada.
0: Bé, ara nosaltres, les organitzacions sindicals, doncs, hem de posar-nos d'acord què fem amb aquestes vagues que tenim convocades aquesta setmana que ve. També penseu que CGT no ha entrat en aquest acord i, per tant, ells entenem que mantindran doncs, la convocatòria de vagues, però, en tot cas, bueno, ara ho hem de consultar, ho hem d'acordar, les dues organitzacions.
2: Quin ha estat el principal entrebanc en les últimes hores?
0: Bé, el principal entrebanc doncs, ha sigut un tema de redactat que semblava que encallava una mica la qüestió, però al final, per sort, amb la voluntat de totes les parts, doncs, hem reconduït aquesta qüestió i hem pogut poder fer aquest redactat que fos còmode per totes les parts.
1: Ens pots recordar, perquè ahir que el departament parlava de 400 euros gairebé, avui també parles de 390, quina diferència hi ha?
0: Doncs bé, que el Departament d'Educació introduïa doncs, els increments salarials que s'esdevenen dels increments dels augments salarials estatals, i per tant, doncs, clar, inflava la xifra, diguéssim, amb aquests increments estatals. Us hem de dir que si ara nosaltres agafem aquests 390 euros i els hi sumem el que guanyem no, referent a aquests increments salarials, els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final, realment, sí que podem assegurar que es posa, diguéssim, es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Evidentment, això doncs, serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
3: El departament no ha exigit
4: És el so que ens arriba en directe del Departament d'Educació. Compareix Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha anunciat un preacord signat fa molt poca estona amb el departament després d'aconseguir una millora en el sou de 390 euros d'aquí a 4 anys, que quedaria a banda dels complements salarials acordats ja amb l'Estat. En total, d'aquí a 4 anys, per tant, els docents, ha dit Segura, passarien a cobrar fins a 600 euros més. Això, ha dit, quedarà pendent a partir d'ara d'explicar-ho bé als companys i que ho subscriguin també amb una consulta. Si la majoria de persones consultades donen per bo aquest acord, les vagues que hi ha previstes per la setmana que ve podrien quedar desconvocades, per bé que hem de recordar, com ha fet Yolanda Segura, que la CGT és un dels tres sindicats que s'ha retirat d'aquestes converses aquest vespre perquè no estan d'acord amb el que s'hi estava plantejant i que són també part dels sindicats convocants en aquestes vagues per la setmana que ve. N'hi havia una de prevista per dilluns a Girona i a la Catalunya Central, i divendres que ve, dia 5, hi havia prevista també una manifestació unitària a tot Catalunya. No sé si ja ha acabat la compareixença de la portaveu d'USTEC. Sí, sembla que sí, i ara estem a l'espera que comparegui algú del Departament d'Ensenyament. No sé si la nostra companya... Sí, ja podem escoltar-lo.
5: I milers de professors i professores de Catalunya.
6: Ara estem escoltant Ignasi Fernández, que és el secretari de professors de secundària, que és l'altre gran sindicat.
4: Escolta'm.
5: A tots aquells companys que s'han reunit dia rere dia a les assemblees, que han mobilitzat els carrers, i també s'ha de dir que han sofert una pèrdua que oscil·la entre 150 i 160 euros diaris de cada dia que han fet vaga, que han agafat i organitzat autobusos per venir a Barcelona. Bé, aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita. I jo ara el que voldria és explicar què és el que s'ha aconseguit per la secundària gràcies a l'esforç de tots aquests companys. Tinc aquí anotat. En principi, després de l'acord del 9 de març, els docents de Catalunya tenien 200 euros més a la nòmina, que era el 30% del complement específic. Avui, després de tot el

0: cicle de mobilitzacions, estem a 389 euros. Jo, personalment, sempre havia insistit en que volíem el número 4, volíem els 400. El departament enganyava i deia que els 400 ja els teníem perquè comptava el càlcul o la part estatal. El que estic dient jo aquí és estrictament neto, sense comptar cap complement estatal. És estrictament català, diguem-ho així. De 200 a 389. No hem arribat als 400, però, home, li falta una mica. Ho podem donar per satisfactori. En segon terme, i he estat molt reiteratiu amb això, sempre hem demanat una convocatòria de càtedres que és exclusivament pel cos de professors de secundària, per ningú més, de 5.000 places. I ens han donat 5.000 places. Les demanàvem a 3 o 4 anys, ens les han donat a 2 anys. Crec que això s'ha de posar en valor. És a dir, a partir de l'any que ve ja comença la convocatòria i el 2028 ja tindrem 2.500 companys de secundària que seran catedràtics, que rebran 210 euros més al mes, tindran el dret a la promoció professional reconeguda i podran ser caps de departament, i és una manifestació del principi d'especialitat, que és el que demana el meu sindicat. Torno a dir, 5.000 places en 2 anys. Tanmateix, tenim, a partir, en pocs mesos, 38.000 professors i mestres de Catalunya veuran satisfet el 100% de la totalitat del deute que es va generar pels estadis. Això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les mobilitzacions, però també he de dir que la meva organització ha fet pressió als jutjats perquè tot això ho tenim impugnat, i una cosa sumada a l'altra és el reconeixement que hem aconseguit. 38.000 docents. Hi ha gent que li deuen 8.000 i 9.000 euros. També n'hi ha de 2.000, 3.000 i de 500. Hi ha de tot tipus. Però és una mesura pràcticament transversal. També hem aconseguit incorporar la nostra posició com a promotors d'una iniciativa d'una llei de l'autoritat pública. Al signar l'acord, adherir-nos a l'acord, podrem suggerir i proposar canvis, perquè coneixem el tema, sobre com ha de ser la futura llei d'educació.
1: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Estem sentint el representant del sindicat de secundària, és Ignasi Fernández, que està explicant també per què han acabat arribant a aquest preacord amb el Departament d'Ensenyament. Ha coincidit amb la portaveu de l'USTEC en la xifra, en aquest increment de sou del voltant de 400 euros. En el seu cas també ha concretat aquestes 5.000 places de càtedra en 2 anys, que era una de les seves reivindicacions, i sentim de fons xiulets. Recordem que ja hi havia hagut un acord entre la UGT i Comissions Obreres amb el departament, que aquests sindicats, el de secundària i l'USTEC, consideraven insuficients. Doncs ara són ells que es troben en aquesta mateixa postura, perquè sindicats com la CGT, que han abandonat la reunió, sentim de fons que estan xiulant i demanant la dimissió de la consellera. Ara, Maria Costa, hem sentit els representants sindicals. Ens faltarà la veu del departament, que no sé si està previst que acabi compareixent algú avui aquesta nit aquí.
2: Doncs sí, ara hem d'esperar, no?, que tota la resta de sindicats vagin fent les seves explicacions corresponents. El més important, Manel, ja ho dèiem, hi ha hagut aquest preacord. És important dir que és un preacord i no un acord, perquè les organitzacions com USTEC, professors de secundària, i també ens consta la CGT i la Intersindical, el que faran és transmetre això a una consulta a la resta de professionals docents perquè hi diguin la seva, i a partir d'aquí decidir o no si es convoquen les vagues. Les xifres importants d'aquest acord és que avui el govern ha ofert aquests 50 euros de més d'aquest complement nou. Això ha acabat convencent els sindicats. Aquest augment fa que a la pràctica els docents d'aquí 4 anys acabin rebent gairebé uns 400 euros, que és justament el que demanaven alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros per mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Per tant, insistir en que aquestes xifres de 600 euros és perquè hi hem sumat l'increment estatal gros que fa, doncs, arrodonir aquestes xifres. Pel que fa a les dotacions, una xifra més, s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva, i ara escoltàvem el sindicat professors de secundària. També s'acorda aquesta convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i el reconeixement, també dèiem, de del deute, aquest que es va deixar de pagar pels estadis per causa de les retallades.
1: Per tant, ara la veu final el tindran amb el seu vot els professors i mestres, els quals ara els sindicats han de consultar, i m'ha sorprès que ha dit Yolanda Segura que ho farien demà mateix, que és dissabte, però, esclar, hem de recordar que és que dilluns mateix hi ha encara protestes convocades i una grossa d'unitària per divendres. Si et sembla, Maria, ho deixem aquí, i quan comparegui algun portaveu o la consellera, ens ho fas saber per part del departament i tornarem a connectar amb vosaltres.
2: Perfecte.
1: Fins ara.

0: Doncs és una nit de reunions importants. Passa un minut i mig de 11:15 perquè Donald Trump també està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva, ha dit, sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, a Truth Social. L'Iran puntualitza, però, que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Quina credibilitat podem donar a aquesta nova piulada de Trump? Realment hi ha la sensació que avui es pot prendre alguna decisió?
1: Sí, és una sensació que hem anat tenint, eh? També ho hem de dir, durant aquests mesos de guerra. Jo diria que la credibilitat relativa, com sempre, potser la part més creïble és l'anunci sobre aquesta reunió del gabinet d'emergència, allò que en diuen la Situation Room. Hem de suposar que això està passant. Avui no hi ha càmeres en aquesta reunió, evidentment, com va passar l'altre dia amb la reunió del gabinet. I a partir d'aquí, la piulada que Trump ha fet a la xarxa social Truth Social és una parrafada que sembla un collage de les coses que va repetint cada dia respecte a l'Iran al president nord-americà. Acaba dient que prendrà una decisió final, però això ja són paraules molt ambigües que només conviden a l'especulació. Recordem que aquest Truth Social, crec que és important de tant en tant anar-ho recordant, és literalment la seva xarxa social perquè és seva i perquè està dissenyada perquè no hi hagi veus dissidents. Eh?
0: I tant. Ell ho pot fer, eh? Mana molt aquest home, té diners. Què demana per això Trump exactament per posar la firma a aquest acord amb l'Iran?
1: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear. Això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix. Però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem. Ara, per entendre'ns, el que és més fort de tot plegat és que si fem memòria aquests punts d'aquest preacord situarien a tothom en el moment anterior a la guerra, és a dir que la guerra no hauria servit absolutament per a res, més enllà de fer mal personal i humà, evidentment, i també econòmic. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines abans de la guerra, doncs de mines potser n'hi havia alguna, potser, però no tantes com n'hi ha ara, evidentment, i es vanta que els mercants bloquejats podran tornar a casa gràcies a ell. I aquí també el mateix, no? Algú li hauria de recordar que també estan bloquejats gràcies a ell. Per tant, estem una mica en aquest limbo, en aquest estira i arronsa que no s'acaba mai i que al final és evidentíssim que a Trump li interessa que això s'acabi, que pugui vendre d'alguna manera que se n'ha sortit, però vaja, una victòria en una guerra o en aquesta guerra no la podrà tenir, sembla cada cop més clar.
0: No, ni pírrica, no podríem dir, perquè no. a tot això que has explicat, hem de recordar que abans de tot això, ho dic perquè queda, de tot el que has dit, l'únic que es mantindria del que demana Donald Trump seria aquesta renúncia a les armes nuclears, però recordem que abans que comencés tot això, tots els experts deien ja també que de moment Iran estava lluny de tenir una arma nuclear. Així que, com deies tu, el que anunciarà és que anant molt bé, s'està com s'estava abans que ell comencés aquesta aventura. En fi, ho anirem seguint. Si sortissin amb novetats, ens ho fa saber.
1: I tant. Fins
0: Gràcies.
1: Ara.
0: Gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Romania, la Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta a l'atac amb dron i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió del dron, la nit de dijous a divendres, va causar un incendi amb un balanç de 2 ferits. L'OTAN responsabilitza Moscou de l'incident i assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Romania, recordem-ho, és membre de l'Aliança Atlàntica. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
2: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
1: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou. Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
0: Doncs Vladimir Putin, com fa habitualment, ha qüestionat que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
3: Bona nit. Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
4: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: Els drons, com diu Putin, van en totes direccions i cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, on els veïns, Cristina, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs de Kiev.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
5: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
6: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
7: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
3: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: 20 minuts i les 11. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'última a fer-ho aquesta tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia, Alícia Romero.
8: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
0: L'executiu s'ha assegurat el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns perquè els números superin d'entrada el debat de totalitat d'aquí 6 dies. Més xifres. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, suma amb el maig 3 mesos consecutius a l'alça. Rafael de Ribot.
9: L'Euríbor s'ha enfilat fins al 2,8%, 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual puja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua al 3,2%, igual que l'abril, segons l'Institut d'Estadística, que també constata que s'han pujat els preus del transport per l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però això ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: Es complica molt comprar un habitatge i el límit d'edat per obtenir ara un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
0: Catalunya és la primera comunitat on això passa, on s'estén aquesta edat d'emancipació, i precisament la preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Però em diuen que hi ha compareixença al Departament d'Educació, per això connectem amb la nostra companya, amb la Maria Costa, que està seguint des de primera hora de la tarda tot el que va passant, i hem anunciat i hem escoltat aquí els sindicats, i ara podem escoltar, suposo, Maria, algú del departament.
11: Exacte, escoltem ara Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
12: Amb la signatura de l'acord de país al mes de març en comissions i UGT, i avui el tornem a fer, en aquest cas, amb l'ampliació de l'acord, amb la incorporació, en aquest cas, del sindicat USTEC i també del sindicat ESPEC, professors de secundària. Nosaltres entenem que el que avui estem fent aquí és un exercici de responsabilitat per tal de posar les bases per aquesta necessària transformació del sistema educatiu. El govern ha mobilitzat, i amb molta determinació, una gran quantitat de recursos absolutament extraordinària per tal de poder començar a resoldre aquesta situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això ens permetrà poder dur a terme totes aquestes accions que ens permetin poder millorar els resultats educatius, poder fer un esforç importantíssim en escola inclusiva per tal de poder reduir també la burocràcia. Evidentment, això també implica una millora de les condicions salarials i laborals dels docents del país, de tal manera doncs, que ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. A mi m'agradaria sobretot agrair la generositat de totes les organitzacions sindicals. Aquest ha estat un acord lent, acostat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada. La veritat és que estem satisfets, estem contents i esperem en aquest sentit doncs, que poder començar ja a treballar pel desplegament d'aquest acord tan aviat com sigui possible.
13: Amb aquest acord seguim parlant de 2.000 milions? És a dir, s'han recol·locat partides o augmenta aquesta quantitat en aquests 4 anys?
12: S'incrementen partides, això és evident. De fet, amb aquest annex a l'acord implica, per una banda, en aquest cas, unes millores retributives en el col·lectiu docent. Arriben en aquest sentit, durant els propers 4 anys, en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Implica també, en aquest sentit, la convocatòria de càtedres per professors de secundària. Implica també, en aquest cas, aquest nou complement, que ens permetrà arribar també en aquestes xifres, i sobretot implica una qüestió que era molt important, més de 6.000, en aquest cas, treballadors del sistema públic destinats a millorar l'escola inclusiva en els nostres centres educatius. Jo crec que aquests són elements importants, formant part, en aquest cas, també de la reivindicació dels sindicats, i jo crec que podem donar una resposta satisfactòria en relació a tots aquests elements.
14: Sobre el nou complement, la diferència amb ahir són uns 50 euros més que s'haurien afegit avui. Si ens ho pot explicar per tenir-ho.
12: Bueno, no, en aquest sentit, és veritat que el nou complement de millora del Servei d'Educació de Catalunya ha suposat, en aquest cas, un increment respecte al que ahir vàrem estar i vàrem aportar, en aquest cas, a la reunió. Però bueno, també hi ha d'altres elements que s'han posat també sobre la taula. Jo crec que aquest era un element important, el que ens havien fet avinent per part dels sindicats per tal de poder-se sumar, en aquest cas, a l'acord, però també hi ha d'altres elements que a mi m'agradaria posar sobre la taula i em sembla que són rellevants també, com és el tema d'escola inclusiva, com és també, i us deia en aquest sentit, les quantitats de dotacions que hi hauran durant el període de vigència a l'acord, i també en aquest sentit m'agradaria posar allò com un element important la convocatòria de places de catedràtics que porten més de 15 anys sense fer-ho.
13: Sap que hi ha alguns sindicats que és un preacord perquè han de fer aquesta consulta. No sé si faria una crida al professorat perquè ha d'avalar aquest preacord que es posi a fer aquestes vagues.
12: Jo el que faria sobretot i especialment és que puguin fer una lectura atenta tant de l'acord del mes de març com també d'aquest annex que avui hem acabat de signar també amb aquest preacord per l'annex amb USTEC i amb el sindicat de professors de secundària. Jo crec que ja hi ha els elements que ens poden permetre dur a terme aquests canvis necessaris de transformació del sistema educatiu després d'arrossegar tants i tants anys de malestar. Fixeu-vos, una de les qüestions que també recull aquest acord és la reversió de la darrera de les retallades que hi havia des de l'any 2012, un element que ens sembla que també és molt important i que apareixia també en el nucli central de les reivindicacions dels sindicats.
14: Podem xifrar la quantitat de despeses que s'han fet aquestes
0: millores? 12 minuts i arribarem a les 11 en directe al Catalunya Nit. Estem seguint aquesta compareixença d'Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Ensenyament. S'ha arribat a aquest acord amb els sindicats majoritaris que posa fi, si l'acaben refrendant el conjunt dels mestres i professors, aquest trimestre tan turbulent. El secretari de Millora Educativa, que ha arribat a agrair la generositat dels sindicats, i això ens fa entendre que tot el que s'ha patit aquests dies ara ho donen per bo, perquè ha dit que l'acord és bo. Maria, si et sembla bé... endavant.
15: Si em permets, ara que hem escoltat una mica totes les parts, podem certificar que realment és així respecte a ahir, no, que és quan el govern va llançar d'entrada, que era una proposta definitiva, el desllorigador de tot plegat han estat 50 euros, que és que aquest increment ha acabat creixent 50 euros, perquè sí que hem de dir que les altres qüestions, com el compromís de pagar el deute dels estadis, de les retallades, sí, i també les dotacions de l'escola inclusiva, és una cosa que ja hi havia molt consens i que podríem dir que pràcticament aquests dies ja estava tancada. El que ha fet el clic, podríem dir, en el fons són aquests 50 euros per cada docent que s'arribarien a cobrar d'aquí 4 anys.
0: Clar, doncs ara falta veure què hi diuen el conjunt de mestres i professors, però sembla clar que s'ha arribat a un acord, i el gran dubte a hores d'ara, i que no podrem resoldre ni tu ni jo, em sembla, Maria, és saber si les vagues que hi havia convocades per dilluns donarà temps, hi haurà temps de desconvocar-les o no, entenem que sí, però ja
15: abans
0: ho veurem.
15: Abans parlàvem amb vostè, que ens deien sí. Que habitualment aquestes consultes es donen un parell de dies. Vull dir, divendres tard l'han de crear una consulta que faran conjuntament en principi CGT i Intersindical. Per tant, això vol dir que també s'han de reunir per pensar com la faran. Poc m'imagino que aquesta consulta estigui feta ja demà al matí. Hem de comptar-hi dos dies. Clar, si fem comptes, el dilluns ja hi ha vaga. No sé, es fa difícil calcular-ho, Manel.
0: Sí, és difícil i a més em poso la pell d'un mestre, per exemple, que sigui seguidor o estigui sindicat amb l'USTEC, sabrà que hi ha un preacord. Aleshores, ells mateixos no sé com acabaran decidint si anar-hi o no. Per tant, suposo que cada escola comunicarà com pugui als seus mestres i famílies què fer el dilluns. De moment, el titular avui de la jornada claríssim és aquest acord, després de tants i tants dies de protestes, aquest preacord de moment, però que segurament acabarà sent un acord. Maria, de moment ho deixem aquí, a les 11 tornem a actualitzar-nos.
15: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara.
16: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
25: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
24: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
27: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
28: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
27: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
29: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
30: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
31: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
30: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
16: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
32: Diumenge 31 de maig viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Balanguera ha ressonat aquest vespre a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover, i avui fa exactament 100 anys que es va estrenar la versió musicada del poema a càrrec d'Amadeu Vives. Palma, Caterina Carmany.
1: Bona nit, ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de la Balanguera, el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: ¿Sabéis quién soy? No, pero
0: és l'actriu Candela Peña. Preveu ara dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol? Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio pocs dies abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Montse Pujol.
5: Candela Peña ha parlat de l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què es posa la pell d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu ha explicat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula i que ara el que vol fer és dirigir.
6: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
7: ¿Te agradaría fer una pel·lícula, dirigir-la?
6: Absolutament.
7: ¿Sobre qué iría?
6: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
5: La pel·lícula La Desconocida s'estrena a Netflix el divendres de la setmana que ve.
0: Doncs de dones i futbol en parlarem també amb l'Àlex Gorina i ara de futbol amb David Ubach. Benvingut, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: A veure, ha costat molt.
8: Sí, que li diguin al Ramon Salmurri, eh?
0: Ostres, pobre, sí, avui. Ha costat. Però finalment, Anthony Gordon s'ha presentat com a nou jugador del Barça.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Quin castellà, no?
8: Sí, s'ha atrevit, Gordon, la majoria de roda de premsa de la seva presentació ha estat en anglès, però s'ha atrevit amb el castellà, com en aquest extracte sonor. Una presentació que s'ha endarrerit hores, estava prevista per aquest migdia, faltava un document, uns serrells burocràtics, i això han fet que el Barça hagués de posposar l'oficialitat del seu fitxatge i la conseqüent presentació, que ha acabat sent a 9:15 de la nit, però hem pogut sentir Gordon, que ha firmat 5 temporades fins al 2031, costarà entre 70 i 80 milions d'euros, que aniran cap al Newcastle en funció de les variables, i Catalunya Ràdio d'altra banda, Gordon a banda, ha pogut saber també, doncs, aquesta emissora, que hi ha acord amb Bernardo Silva, el migcampista portuguès, que queda subjecte al vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el Barça pugui fitxar Bernardo Silva.
0: Molt bé, gràcies, David.
8: A vosaltres.

0: Aquesta cançó és importantíssima perquè d'alguna manera ens està dient quin temps ens espera aquest cap de setmana. Perquè és la tria d'avui de la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, mira, és una cançó d'Oasis que es diu Falling Down, perquè això és el que passarà, anirà caient. No vol dir que baixin molt, però aniran baixant aquestes temperatures que hem portat dos dies amb temperatures de rècord. Avui, aquest rècord de temperatura màxima al mes de maig, mai s'havia registrat un valor tan elevat, aquests 39,5 graus a Vinebre. I el cap de setmana afluixa. Això no vol dir que no faci calor, però una miqueta menys. Tant dissabte com diumenge, aquests valors més alts doncs, se situaran cap als 36 graus cap a ponent. I a més, tindrem més ruixats. Demà al matí, estabilitat, sol, altre cop amb nit tropical a la façana litoral. A la tarda, més ruixats i tempestes cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i també de cara a diumenge. Aquests ruixats i tronades de tarda, que en alguns casos, tant dissabte com diumenge, com ha passat avui, poden anar acompanyats fins i tot de calamar-se. Per tant, aquestes temperatures que no estaran tan disparades, igualment farà calor.
0: Sí, sí, perquè hi ha marge, eh? Hi ha marge. perquè vagin i seguim dient que fa calor. Moltíssimes gràcies i que tinguis bon cap de setmana, Gemma.
1: Igualment, bona nit.
0: Són les 11, el 29 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

I si acabeu de posar la ràdio, heu de saber que hi ha hagut acord, preacord, en diuen de moment, entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats de cara al que queda de trimestre. Per tant, les protestes que hi havien convocades segurament no es faran. De seguida ho tornarem a explicar resumidament per si us acabeu d'incorporar a l'antena de Catalunya Ràdio, una hora en què també connectarem amb Beirut. Avui Netanyahu ha anunciat que el seu exèrcit continua avançant cap al nord, cap al Líban, i que ja ha passat més enllà del riu Litani.

0: I també, si esteu escoltant ara la ràdio i no ho veu fer ahir, doncs esteu d'enhorabona, perquè normalment l'Àlex Gorina el tenim els dijous, però aquesta setmana serà en divendres, que parlarem de cine. D'entrada es mullarà de les pel·lícules que arriben aquest cap de setmana als cinemes, a la cartellera. Amb quina es queda l'Àlex? També ens plantejarà alguna proposta per al cap de setmana una actriu que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure i que potser vinculeu amb la companyia La Calòrica. Ja sabeu que els divendres conversem sempre amb alguna personalitat del món de la cultura. Avui és Júlia Trullol. I com sempre, avui també tenim una oient misteriosa, a qui cedirem l'última paraula avui. Ens escolta des d'una ciutat on dimecres que ve començarà una bogeria de 5 dies seguits. Ho entendreu bé a la recta final del Catalunya Nit. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I anem entrant a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 29 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. Aquest ha estat un acord lent, acostat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació.
3: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. De moment, doncs, hem fet aquest pas, que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
4: Aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita.
5: Nosaltres ens agradaria moltíssim poder participar de la consulta que es faci al conjunt de la plantilla, tant amb USTEC com amb Intersindical, que són els sindicats amb els que hem fet les dues consultes anteriors, però evidentment nosaltres farem una campanya perquè es voti en contra d'aquest acord.
6: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible.
7: No es pot aguantar, estic de mal humor.
8: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però, bueno.
9: No m'agrada la calor.
10: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps...
11: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
12: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
13: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear. Això també us deu sonar, perquè cada dia ho repeteix. Però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem.
14: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
15: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
9: Ucraïnski dron.
16: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les esquiantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 7 minuts és la notícia a aquesta hora. Us l'estem explicant aquí en directe al Catalunya Nit. Finalment, el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris del sector han tancat un principi d'acord després d'una nova jornada de reunions maratonianes. Aquest preacord contempla un increment salarial al voltant dels 600 euros durant 4 anys. Anem de nou fins a la seu del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Explica'ns, recorda'ns què diu aquest principi d'acord que ara faltarà que ratifiquin els docents.
2: Doncs sí, ha estat una nova proposta econòmica de 50 euros més respecte a ahir, això ha convençut finalment els sindicats. L'augment correspon a aquest nou complement que el govern va oferir aquesta darrera setmana i que finalment seria d'uns 170 euros. Tot plegat, aquí s'hi hauria de sumar aquest increment del complement específic, que també fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí 4 anys arribi i superi per poc els 400 euros, que és el que demanaven precisament alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros pels mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Això pel que fa a la qüestió salarial. Pel que fa a les dotacions, el preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva. També s'acorda la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i la disminució progressiva de ràtios fins a arribar a 20 alumnes a primària i 25 a secundària. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després, deia, d'una negociació molt dura.
3: Unes millores retributives en el col·lectiu docent arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Quanta gent?
2: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, destacava que l'acord, a més, permet millorar aquesta pèrdua del poder adquisitiu.
4: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines.
2: Qui s'ha aixecat aquesta tarda a la taula ha estat la CGT intersindical i també el sindicat COS. Precisament la CGT diu que el govern no ha acceptat cap de les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular l'increment salarial a l'IPC i també reduir ràtios a partir del curs 2027, entre d'altres qüestions. Per exemple, que les condicions del personal d'atenció educativa siguin les mateixes condicions laborals que la resta de professionals.
1: Doncs ha estat una jornada maratoniana per als sindicats i per als responsables del Departament d'Educació, però també per als nostres companys, per al Raül Orgales, la Unitat Mòbil i la Maria Costa, que ens ho han explicat molt bé avui durant tota la tarda i fins ara, que són les 11 i 10 minuts i ho van fer-ho ahir i abans d'ahir, etc, etc. Gràcies, Maria. Bona nit.
2: Bona nit.
1: I avui que hem tingut la mirada també molt posada a Washington per si Trump acaba sortint i anunciant que té un acord final amb l'Iran, està reunit ara mateix i fa estona que hi és. I això, de fixar-nos tant en l'Iran, no volem que ens faci perdre de vista com s'ha complicat la situació aquests últims dies al Líban. Per això connectem ara en directe també amb la nostra col·laboradora i periodista del Periódico a Beirut, és l'Andrea López Tomàs. Andrea, bona nit.
5: Bona nit, Manel.
1: D'entrada, Netanyahu avui ha proclamat que el seu exèrcit està avançant direcció cap al nord i que ho estan fent amb molta determinació.
5: Sí, el primer ministre israelí ho ha confirmat avui, però ja fa dies que es reporten moviments de tropes israelianes en profunditat al territori libanès. També en aquesta escalada que s'està registrant aquesta setmana, ahir mateix va tenir lloc el primer atac a Beirut, que hi ha hagut des de la treva en un barri que no estava sota influència de Hezbollah, ni havia hagut un altre, però en aquest cas es tractava d'un suburbi del sud de la capital que no estava sota influència de la milícia, que és precisament contra qui Netanyahu ha dit que vol intensificar les operacions, que ha ordenat a les seves tropes intensificar les operacions per precisament acabar amb Hezbollah. I veiem que, com tu bé deies, estan molt vinculats al destí del Líban amb el destí de l'Iran, perquè Netanyahu no està gens content amb com avancen les negociacions entre Iran i els Estats Units, perquè sap que Teheran defensarà que el Líban formi part de qualsevol tracte i que això farà que potser Washington doncs, d'alguna manera li acabi retirant aquesta carta blanca a Tel Aviv per seguir atacant el Líban. I com dèiem, en aquesta mateixa línia d'intensificar operacions hem vist com no només s'han mobilitzat més reservistes a la frontera amb el Líban, sinó que també s'ha ordenat a tota la població del sud del país que es traslladi al nord del riu Zahrani, que és un riu que es troba a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel, perquè des d'aquesta setmana l'exèrcit israelià considera que tot el sud del Líban és zona de combat.
1: I la conseqüència de tot això és que aquests darrers dies estem veient, malgrat que ho expliquem poc segurament, però que està creixent la xifra de víctimes.
5: Sí, exactament. Les pèrdues humanes són brutals i no ens hi hem d'acostumar, però és veritat que cada dia s'estan enregistrant desenes de víctimes mortals. Només avui els atacs aèris israelians han matat a 32 persones i desenes més han resultat ferides. Estem parlant de que en total, ara mateix, des del 2 de març, que és quan va començar la guerra al Líban, hi ha hagut unes 3.355 víctimes mortals, un número que probablement quan acabem aquesta connexió hagi augmentat, perquè ara mateix Israel segueix atacant el sud del Líban i l'est del Líban, que és on es concentren la majoria dels atacs, però que aquests atacs afecten a tot tipus de població, perquè entre aquestes víctimes mortals trobem a 234 nens i nenes que han perdut la vida en els últims mesos i 137 persones són personal sanitari. També crec que és molt important destacar perquè veiem la gravetat de la situació i també perquè posem una mica sempre entre cometes, no, quan parlem d'un alto el foc o d'una treva, perquè aquí l'enorme gruix d'aquesta xifra, gairebé 1.000 de les víctimes mortals, han estat assassinades precisament durant aquesta treva que va entrar en vigor el passat 17 d'abril. Per tant, estem parlant de només un mes i mig, més d'un miler de persones que han estat assassinades, i a tot això se li suma la crisi humanitària que pateix el país, amb una quarta part de la població que encara segueix desplaçada i que no pot tornar a les seves llars.
1: Doncs són, efectivament, xifres terribles, i de moment Netanyahu no sembla que tingui intenció de fluixar. Andrea López Tomás, moltíssimes gràcies una vegada més per haver conversat amb nosaltres.
5: A vosaltres.
1: Hem arribat a un quart de 12, fem una pausa per la publicitat i a la tornada conversem amb Júlia Trullol.
0: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
9: 37.118 37118 sèrie 101.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
10: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
11: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
12: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
11: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
0: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
13: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom
6: està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
14: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
13: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 18 minuts i ara estem molt feliços de posar-nos tràgics.

0: is about. There's something evolving.
1: Fins al 21 de juny, la nostra convidada d'avui puja a l'escenari de la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure per posar-se la pell d'Antígona, filla d'Èdip, tot un símbol de resistència i reivindicació. Aquesta nova versió d'Antígona la interpreta l'actriu mallorquina Júlia Trullol.
2: Antígona, recorda que ens mana gent més forta que nosaltres. No tenim més remei que obeir les seves ordres.
3: Tu pensa el que vulguis, que jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
1: Júlia Trullol, vas molt forta, eh? Bona nit.
4: Bona nit, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Hosti, com hi vas? Escolta, contra Antígona, quin tros de paper, no?
4: Sí, no, no, i tant, i tant. Un gran mite fundacional del teatre i de la història del teatre, un honor.
1: I tant, i a més, si ens mirem la teva carrera, potser també un personatge diferent, eh?
4: Sí, mira, sí, una de les coses que deia l'Andrea Jiménez, que és la directora, que viu a Madrid i que, per tant, no té molt controlat el sector i què fem una mica cada un, em deia, a mi m'havien dit que tu eres una actriu molt còmica, que tens una companyia que fas coses molt còmiques, però com t'agrada la intensitat? Això va ser una de les primeres coses que em va dir i vaig pensar, ostres, doncs sí, també, i tant que sí, i és xulíssim poder tenir aquesta oportunitat, la veritat.
1: Recordem, ho has dit ara, dirigida per Andrea Jiménez, amb dramatúrgia d'ella i també de Victòria Spunzer, que aquí ja estem posant noms sobre la taula molt importants, i una de les coses que crida l'atenció és que a cada funció feu pujar espectadors a l'escenari.
4: Exacte, sí, hi ha un cor grec, que és aquest ente que es va anar perdent durant la història del teatre, però que existia en el seu moment, i l'Andrea va proposar des del principi recuperar-lo i posar un cor grec amb un corifeu, que sí que és la Olga Onrubia, que és una de les actrius, però un cor contemporani, un cor que surti amb representació d'aquesta platea que tenim aquesta nit, no? Perquè cada dia és diferent, i una mica que és el que passava a la Grècia.

0: Com ho veieu o...?
1: O sigui, ells van, pugen i se'ls ofereix una audioguia. Hi ha la Mònica Molins, que és una facilitadora, que els guia i els assisteix en cert moment. I sobretot el que reben són invitacions, són indicacions d'invitacions de posar-se a favor o en contra d'un personatge, de poder repetir frases si els hi ve de gust o no els hi ve de gust, però sobretot són invitacions depenent de com se senten o el que pensen del que està passant en aquell moment a la ficció. Llavors, el contrast aquest entre una persona que ha pujat avui a la escenari des de la seva realitat d'avui en dia i una tragèdia de fa tantíssims anys, doncs és un contrast molt xulo que porta a cada dia sorpreses, la veritat.
0: Clar, ostres, sí, i de voluntaris no en falten, perquè jo em posaria molt nerviós, jo m'amagaria per allà darrere, eh?
1: Bueno, hi ha de tot, t'haig de dir que de tot, però per sort s'ha pogut fer cada dia, perquè això sí que s'adverteix, si no hi ha 14 voluntaris o voluntàries, l'espectacle no es pot fer, per tant, sempre hi ha algú que se'n fa càrrec i diu, vinga, va, doncs seré jo.
0: Clar, no, no, està molt bé. Escolta, com definiries Antígona? Com ens l'hem de mirar avui?
1: A veure, clar, el personatge té moltes maneres amb les que podem relacionar-nos-hi, però sobretot en aquest procés, i que ha sigut un procés llarg i preciós, i a més a més el Teatre Lliure ha facilitat que sigui durant tota la temporada que hem tingut residències artístiques, o sigui, ha sigut un procés poc habitual, per dir d'alguna manera, però el que he pogut com corroborar des del primer moment és com d'arraigat està el mite. Llavors, per mi va ser una mica el repte de a veure com em relaciono amb encarregat i posar-li pell i veu i mirada i sentiments i com interpretar un mite tan entès i tan arraigat des d'un lloc tan concret. Perquè t'haig de dir que el títol és Contra Antígona, que no és tant anar contra Antígona, però sí que hi ha una mica com potser de posar en contrast aquest col·lectiu que puja envers les heroïcitats una mica individuals, no?
0: Sí.
1: Però sí que al final el mite el tenim entès i el tenim entès d'una manera molt, molt, molt concreta i s'ha de dir que per ara almenys en la gent que puja a jugar amb nosaltres hi ha poca dissidència, hi ha poca dissidència, però benvinguda és tot el que sigui, tant a favor com en contra, evidentment.
0: Doncs està molt bé el que plantegeu i aviat l'òpera dels Tres Rals.
1: Sí, no, la veritat és que aquesta època preestiuenca, mare meva, o sigui, estic feliç i estic molt agraïda de les oportunitats que estic tenint, perquè tant a Contra Antígona amb l'Andrea Jiménez, una gran capitana, com amb l'Òpera de Serrals, a Marta Pazos, o sigui, dues dones potentíssimes amb un carreron, i estic gaudint moltíssim. I sí, tenim el privilegi d'obrir la 50a edició del Festival Grec, i estarem allà al Teatre Grec fent tres funcions i després a la tardor ho podrem fer al Teatre Lliure, que també fa 50 anys. I, bueno, la meva carrera personal està molt arraigada també al Teatre Lliure, llavors jo no puc ser més feliç d'estar en aquesta festa. I
0: Clar.
1: moltes ganes, perquè també és un personatge bastant diferent, cantant una miqueta, amb orquestra, música en directe... Bueno,
0: Sí,
1: una
0: vas.
1: aventura, una aventura.
0: Vas molt forta, vas molt forta. Les persones que ens estan escoltant ara, per si no t'identifiquen ja, que jo crec que sí, hi posarem també com a pista ja definitiva que sí, que és la de la calòrica, que la gent està aquí dient,
1: Exacte.
0: és ella o no? Sí, perquè encara no n'hem parlat. I per cert, nascuda a Palma, que avui és un dia important perquè hem posat aquí la Balanguera, perquè es veu que fa 100
1: Oh!
0: anys que es va estrenar
1: Sí!
0: la versió musicada i avui s'ha cantat a moltes places.
1: Ho he vist avui també. La veritat és que no en tenia ni idea i avui ho he vist i he dit, ai, casa, clar, casa. A veure, porto més de mitja vida i a més, veure que jo no xerro molt amb mallorquí, però la gent que em diu, ah, ets mallorquina, ets mallorquina, xerro amb mallorquí, per favor, i jo ho intento, però m'acosta moltíssim. Però
0: Aviam.
1: m'encanta i a més, vull dir, ara que m'has mostrat sa Berenguera, dic, vinga, ara és el moment,
0: Oh,
1: ara és el moment.
0: és que sona tan bonic el mallorquí, sona tan bonic.
1: Oh, la veritat és que sí, però duc més anys aquí a Catalunya i és una cosa que bueno, mos passa molt de mallorquins i mallorquines, que simplement giram s'accent, però bueno, els tenim a mà els dos, tant el com central barra Principat com els de Mallorca, el
0: Sí,
1: tenim a mà, el
0: no,
1: tenim a mà.
0: acabes de fer aquí un gir espectacular. Escolta, seguiríem parlant i parlant, però aquí els divendres sempre conversem amb alguna persona de l'àmbit cultural i acabem amb dues preguntes. Una és si haguessis de dir alguna notícia d'aquesta setmana, quina destacaries, Júlia?
1: Mira, jo, o sigui, ara no, he sabut fa res, perquè a més tampoc no he pogut estar molt connectada després de la funció, però que hi ha hagut acord amb els mestres, però per mi és com, si he de remarcar una notícia

0: de les últimes setmanes, que no sigui només aquesta, és la vaga i la lluita dels docents i les docents que estan portant a terme, que suport absolut, i em sembla una gran lliçó, i si no defensem els nostres sistemes públics d'aquesta manera, no sé on podem arribar a parar. Per tant, per mi és el més remarcable ara mateix, és això.
1: Doncs mira, Teatre Lliure, que també és teatre públic, i has fet referència a l'educació. I per acabar, va una proposta cultural, a banda de venir-te evidentment a veure't al teatre, què triaries?
0: Mira, doncs, evidentment, a Contra Antígona estarem encantats i encantades de rebre-us al Teatre Lliure de Montjuïc, però també et diria, mira, et diria qualsevol proposta que estiguin fent ara mateix al Teatre del Raval, perquè s'acaba de reobrir aquest teatre, i reobrir sales de teatre o obrir-nes de noves sempre és una gran notícia, i està bé que hi puguem donar suport, i més al Raval, que al final és el centre, i també és un barri que últimament està tenint com una premsa una mica estranya, i no, escolta, la cultura al centre, i endavant amb el teatre.
1: Doncs queda apuntat i ens encares molt bé de cara al cap de setmana. Júlia Trullol, ha estat un plaer saludar-te aquest divendres.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
7: Exacte, amb els pilotis.
8: Aquest diumenge al Divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al Divan.
9: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
8: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
9: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
10: sí, estan lligats, estan fusionats.
8: El Divan, el valor de la conversa.
9: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. Huckleberry friend, river, amb Manel Elias and me, i Agnès Marquès.
11: Nit de sessió golfa, ja tenim aquí el golfo, perquè sí, d'una altra manera no...
12: Com no m'agrada!
11: Eh que sí? Àlex Urina, bona nit.
12: Bona nit a tothom.
11: Vinga, el joc habitual, comencem per de tot el que arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si estem en temporada alta o baixa, això...
12: Aquesta era temporada baixa, però no havia anat tan bé al cinema en els últims 10 anys com estaran aquests últims 6 mesos.
11: Ah, sí?
12: O sigui que està produint-se una mena d'espectacle de gent a les sales, que de cop i volta et fa respirar amb una mica de satisfacció i d'alegria, eh?
11: Que bé. Sí.
12: No tots són Michaels. Afortunadament també hi ha pel·lícules petites que tenen molt d'èxit.
11: I tant. Doncs va, de tot això que arriba aquest cap de setmana, amb què et quedes? Quina és la joia?
12: Doncs mireu, jo no sé si recordareu que fa dues setmanes us vaig recuperar una pel·lícula que es deia L'amigo silencioso,
11: sí,
12: que parlava entre tres històries d'un arbre, un ginkgo biloba, doncs que torna a sortir, no aquest arbre, però un de similar, de 290 milions d'anys de existència,
11: wow,
12: que està dit de seguida, eh? És bastant més antic que la humanitat, a una pel·lícula que s'ha estrenat, demà s'estrena, que es diu Què te dice esa naturaleza?
13: Más un da, que tú eres eso.
12: I com que t'ho diuen en coreà, doncs jo ja us començo a traduir, sí, la pel·lícula immediatament, perquè és que inútil. És la nova pel·lícula d'un senyor que fa dues cada any va traient branques sense parar, que es diu Hong Sang-soo, un mestre total de la conversa, de la beguda i del respecte. Generalment, a les pel·lícules sempre hi ha un moment que tothom és al voltant d'una taula, veu sense parar, se li va la olla, hi ha una crisi i tot es recondueix finalment. I aquí tens una altra vegada aquest efecte afectuós sobre la relacions humanes que havíem comprovat en pel·lícules com Ahora sí, antes no, Mujer en la playa, Un hotel a la orilla del río... Però molt maques aquestes pel·lícules. Demà teniu una altra i aprofiteu, no espereu 290 milions d'anys
11: no,
12: a poder-la veure.
11: Interessant aquesta fórmula de la taula, el veure i a veure què passa i com ho reconduïm. Va, doncs tenim joia apuntada i ara, com sempre, hi ha alguna notícia d'actualitat d'aquests dies que guia la teva secció.
12: Doncs, inevitablement, mira... estranyament amb mi, el Barça femení, la seva victòria de l'altre dia, que fa 49 títols, inclòs aquest 4-0 contra l'Olympique de Lió, un grup de dones que van néixer el 25 de desembre de 1970, però que no es deien Barça, sinó Selecció Ciutat de Barcelona. El Barça no les va adoptar fins 2002, amb un cert retard, no? Dirigides llavors per Antoni Ramallets i amb una capitana que es deia Imma Cabeceran. Ara, Alexia Putella resulta que va i se'n va. Bé, doncs, amb llàstima, però en tot cas, així va sonar aquesta victòria.
7: Olofsson que xiula al final! S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana.
12: Bueno, una revolució que venia de lluny, perquè tot això va començar als anys 70, no? I va haver unes pioneres, i avui dedicarem l'espai a parlar una mica d'aquestes pioneres de l'esport detectades pel cinema i reproduïdes en pel·lícules que us vull recomanar.
11: Molt interessant.
12: Hi ha una que s'estrena precisament també demà, que es diu Pioneres solo querían jugar, casualment, parla exactament de com es va formar el primer equip femení a Espanya, dirigida per la gran Marta Díaz de Lope Díaz, que sembla de l'època de Cervantes.
14: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
15: Pues estás hablando con la persona adecuada.
14: ¿Tú dirás?
15: Mira.
12: De manera que, a banda de poder veure la pel·lícula de Jafar Panahi, Offside, que parlava de quan a l'Iran les dones no només no podien jugar a futbol, sinó que no podien anar als camps de futbol a veure com jugaven els homes, us recomano aquestes pioneres, que evidentment expliquen una història que, de totes maneres, ja s'havia explicat, però un punt de vista completament diferent, a un bodri divertidíssim espanyol de Pedro Massó, del mateix any 1971, que es deia Las Ibéricas Fútbol Club.
16: Incoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Zarra, Gainza, Basora, Campanal, luego Di Stéfano, Gento, Marcelino, Suárez, Kubala, y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita, una delantera de primera división.
12: És indecent. O sigui, ells tots pel cognom, elles, Piluca, Chelo, i realment explicava com realment van començar a jugar a futbol i els homes anaven a mirar el que no podien veure habitualment. L'andisme pur i dur. Descripció d'època absolutament perfecta. Amb Manolo Gómez Burr fet d'entrenador i José Sacristán fent del massatgista de les senyores. Xistes d'aquells, us podeu imaginar, no?
11: Sí, sí, sí.
12: Això va coincidir amb un partit mític que va tenir lloc el 4 de gener del 1971 a l'Estadi de Vallecas, que també va ser filmat i que podeu recuperar a la pel·lícula aquesta cosa abans, Pioneres, on van combatre les folklòriques, un equip amb Lola Flores, Barujita Díaz, Rocío Jurado, Conchita Bautista, Rosa Moreno, contra les Finolis, és a dir, Encarnita Polo, Luciana Wolf, Maradaso, etc etc. Aquest país no tenia remei. Aquestes pel·lícules ho van definir a la perfecció. I qui no va fer una altra que es deia La Liga es cosa de hombres, jugant amb la Liga de Futbol i la Liga, o la Camalliga, de les dones.
11: Aquest
12: sentit d'humor. Jo crec que anem a capbussar-nos i refrescar-nos una mica de tanta misèria amb una pionera de la natació que es deia Trudy Idel.
17: He decidido cruzar el Canal de la Mancha.
18: ¿De qué estás hablando?
17: Nadaré a través del Canal de la Mancha.
18: No, yo estaba diciendo...
17: No estoy preguntando. ¿Me pasas el pan?
19: Una mujer no pasará de los 11 kilómetros.
20: Si ella lo intenta, morirá.
21: ¿Sabía que muchos hombres creen que somos muy débiles para competir?
17: ¿Qué pasaría si lo logro?
12: Trudy Adam era alemanya, però vivia als Estats Units. L'interpreta Daisy Ridley, l'heroïna última de Star Wars, en una pel·lícula titulada La joven i el mar, que ha vist molt poca gent, de Joachim Rønning, que explica precisament aquesta gesta d'aquesta dona, que va ser or el 1924. Estem parlant de primers de segle, eh? Sí, no és una història contemporània, no? I que va fer la primera que va travessar el Canal de la Mànega l'any 1926 i que realment va demostrar una capacitat de supervivència i d'autoexigència i, a més, de resistència al fred, no? Una lluita contra el paternalisme i contra les meduses. És, jo crec, la descripció ideal, idèntica a la que veiem davant de la pel·lícula, que té un eslògan que m'encanta. Aquesta aigua salada que noteu a la vostra cara no és aigua de mar, són les vostres llàgrimes. Bé, dit això, us recomano que la recupereu i recupereu la història d'aquesta dona, comparable a la d'una heroïna de la Marató, que es deia Catherine Switzer.
3: She only wanted to run the Boston Marathon.
20: Dad, go get her! Stop her!
3: And cross the finish line.
20: You guys, I see her!
3: Joanne Woodward. See how she runs. Next, on the Fox 25 Wednesday Night Movie.
12: Hey! El maratón de la senyora Quinn. Això és una TV movie de 1978 interpretada per Joan Woodward, la vídua de Paul Newman, que per cert és viva i té 96 anys i no se'n recorda de Paul Newman.
11: Ostres.
12: Interpretada perquè té un problema de memòria, no?
11: Sí, sí.
12: I que interpreta aquesta senyora Catherine Switzer, que ara té 79 anys, i que a Dallas, a la marató de Dallas de l'any 1968 o una cosa així aproximadament, amb un dorsal falsificat i havent-se registrat també sense permís, va entrar a la cursa i fins que els patrocinadors i el director de la cursa van adonar que aquella dona no podia competir, la van perseguir, li van intentar arrencar i treure de la cursa el marit i l'entrenador o ensinistrador de la dona. Van entrar en baralla amb ells, el van distreure i ella va continuar corrents i no va guanyar, però va arribar a la meta. És a dir, que va ser un triomf realment també únic i inesperat, perquè era una dona de casa seva, teòricament, que no feia més que córrer una mica pel carrer de tant en tant, i va un dia va dir, vull fer una marató, i la va fer, i se'n va sortir amb ella. Una heroïna d'aquelles a destacar.
11: I que, acabarem... I que sembla mentida que als anys 60 una dona no pogués córrer una marató, increïble.
12: Estem parlant de que realment...
11: Fa 4 dies.
12: Aquí anava, Acabarem amb l'alpinisme i un personatge que es diu Leni Riefenstahl. Era la directora de cinema nazi, per entendre'ns.
11: Sí.
12: Molta discussió al respecte. I que va ser la primera dona que realment era una escaladora alpina potent i imponent, que ho va filmar, que va fer d'actriu en pel·lícules interpretant in situ aquest paper, si va acabar dirigint algunes d'elles, entre altres Terra Baixa, adaptant la novel·la d'Àngel Guimerà.
22: Según el guión, una avalancha me enterraba. Reconozco que había que estar completamente loco para hacer algo así. Puedo mostrarles el lugar donde rodamos, o uno muy similar, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Es allí arriba. Estábamos en una pared de roca como esa, quizá incluso más empinada. Yo tenía que aferrarme a la roca con las manos hasta que llegara la avalancha. Mountain
12: Lady. Aquesta mountain lady, Leni Riefenstahl, realment era la seguidora de dos patriarques del cinema de muntanya. Estem parlant dels anys 20-30, Mut primer del Sonor, Arnold Frank i Louis Trenker, que la van descobrir perquè volia ser ballarina, la van convertir en heroïna de les seves pel·lícules mítiques, recuperables, La muntanya sagrada, Prisioneros de la muntanya, Tempestat en el Mont Blanc i Terra Baixa, com us deia, i ella va acabar rodant dues pel·lícules també superbes, com és La luz azul. Després va ser pionera vivint durant 10 anys amb els Nuba a Àfrica i rodant-los directament i, evidentment, en perill per la seva vida, i va fer unes pel·lícules extraordinàries i va acabar amb gairebé 100 anys fent submarinisme i vivint sota l'aigua. Fins... va morir amb 101 anys. I va deixar una última pel·lícula l'any abans de morir, que es deia Impressions sota l'aigua, amb imatges mai vistes de les barreres del corall i de tot plegat.
11: I que la va fer amb 100 anys, aleshores.
12: I la va fer amb 100 anys, o sigui, realment una cosa inèdita. Clar, és una figura molt discutida per la seva ideologia, però realment va ser una pionera en una quantitat d'àmbits d'experiència personal i de cinema que no s'havia pogut fer mai perquè no havia anat ningú amb una càmera a rodar les pel·lícules. De manera que una cua final, és a dir, una cua que diu dones, sigueu encara més que els homes.

0: No puc traduir.
1: A veure, d'on l'has tret, aquesta?
0: Doncs una vegada l'havia sentit, m'havia apuntat un títol, una frase, que diuen això, no? Dones, sigueu més que els homes. I vaig pensar, en el programa d'avui, aquestes pioneres han de tenir el dret de l'expressió en coreà.
1: El missatge serveix. Fins dijous, Àlex.
0: Fins la setmana que ve.

0: L'Àlex Gorina ha acabat molt fort, però a la rotativa també hi ha ritme, també hi ha ritme. Un minut i mig i tres quarts de 12. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Us han arribat les portades aquí a Imprinsa?
1: Sí, ja les tenim aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'ara.
1: Doncs l'ara el titular que donen és sobre el tema d'educació i diuen conselleria i sindicats arriben a un preacord que no atura la vaga. Diuen els sindicats accepten dividits la proposta de 450 euros més al mes i 6.300 reforços per a l'escola inclusiva. Foto principal, imatge de l'acte de protesta que hi va haver-hi a Montserrat al matí. També destaquen que els préstecs de joves per comprar pisos s'amplien fins als 40 anys. I un parell de temes més que destaquen és que els Estats Units i l'Iran ultimen un acord pendent del vicepresident de Trump i que l'OTAN només veu imprudència en els drons russos estavellats a Romania.
0: Molt bé, doncs això és el que diu l'Ara i el Periódico.
1: Periódico, l'edició en castellà, també el titular és sobre el tema d'educació, diuen sindicatos i educació pacten una subida salarial de 450 euros. Foto principal i les primeres pàgines del diari dediquen al tema del Tardeo, amb la foto que es veu gent en un ambient festiu, i diuen el Tardeo sacude el ocio en España. Más de la mitad de los locales ofrecen esta modalidad de fiesta, que supone ya el 26,5% de la facturación del sector. També destaquen en portada entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que diu hoy con un salario menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes. Destacan també sobre el tema del cas Zapatero, diuen el PP acusa a Sánchez de usar el Estado como escudo personal, entre cometes això, i un últim tema d'alerta sanitària, diuen el nuevo brote de ébola en el Congo desborda la respuesta epidemiológica.
0: Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé, que acabi d'anar bé la nit aquí a la rotativa. Raül, que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
0: I aquí no tenim el so de les màquines, però sí que ens han arribat també algunes portades via digital. Marc Güell, què ens diuen els diaris?
2: Mira, tenim La Vanguardia, que obre amb la notícia d'aquesta nit que els docents posen fi a les protestes a canvi de 400 euros més al mes. És menys del que estem explicant, però recordem que aquests 400 són sense tenir en compte la pujada estatal. Després arriben aquests 600 que portem explicant aquesta nit. La foto de portada és per Anthony Gordon, l'extrem anglès, que ja és blaugrana, titulen a La Vanguardia, i també a un parell de titulars més en aquesta portada. La defensa de Jonathan Endic carrega contra la jutgessa que porta el cas, i també que els aliats del govern central pressionen Pedro Sánchez perquè convoqui a eleccions. A El País, l'obertura és per Vox, que se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. Però la foto destacada d'aquest diari és per Carmen Calvo, actualment presidenta del Consell d'Estat, en una entrevista en què parla sobre les activitats dels expresidents, arran del cas Zapatero que hem tingut també aquests últims dies, i destaquen aquestes paraules: després del càrrec, la teva vida ha de semblar o s'ha de semblar amb la que tenies abans de tenir el càrrec. I també en portada que Junts i el PNB no votaran una moció de censura, però demanen, això sí, eleccions.
0: Molt bé, Marc, doncs moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

0: 13 minuts per arribar a la mitjanit, se'ns acabarà el Catalunya Nit, se'ns acabarà la setmana laborable, però amb aquests 13 minuts encara hem de fer coses importants. Perquè tenim una oient misteriosa que avui no ha assegut aquí amb nosaltres a l'estudi, sinó que ens està escoltant des d'un poble, des d'una ciutat, encara que en nombre d'habitants semblaria un poble, però no, és una ciutat on la setmana que ve passaran coses molt grosses. Ella, la nostra oient misteriosa, tenia 12 anys quan per primera vegada es va posar un cap dels nans vells i va sortir a la plaça. Amb només 18 ja era titular d'un dels 4 capgrossos d'aquesta comparsa, que és una de les més emblemàtiques de la Patum. D'això ja en fa 28 anys i continua cada any sortint a la plaça. Diu que el que s'ha de tenir és traça i gràcia, més que no pas força. La nostra oient misteriosa d'avui és la Caral Casellas. Caral, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara parlarem dels nans, de la Patum, de tot el que ve la setmana que ve, però abans, pregunta obligada que us fem sempre als nostres oients misteriosos. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
1: Ostres, sí, a més, totes les notícies eren superinteressants, però n'hi ha dues que per mi són molt importants i que em toquen de prop. Una és el tancament d'aquest acord o preacord entre sindicats i Departament d'Educació,
0: sí,
1: ja que sóc professora. Ah. I, per tant, a part de la importància doncs, que té l'escola a la societat i el que això repercuteix per a tothom, no? Però per tota la societat, però doncs, a mi concretament doncs, també m'afecta perquè sóc d'aquest sector.
0: Tu ets professora de secundària, d'institut?
1: Sí, sóc professora de secundària i l'altra notícia que també m'ha agradat molt i que també està relacionada amb mi és la de la presència de la tecnologia a l'ESPAU, perquè sóc professora de tecnologia.
0: Ah, doncs sí.
1: I m'alegra molt doncs, que la tecnologia pugui contribuir també a la societat de manera positiva, perquè moltes vegades sabem que la tecnologia també té com una cara negativa, no? I m'agrada que pugui contribuir i que fomenti aquesta equitat amb aquests detectors d'aparells electrònics i que, bueno, que al final els resultats que obtinguem de l'ESPAU siguin fidedignes, que és del que es tracta.
0: Clar, amb regles iguals per a tothom i tothom les mateixes condicions. Doncs veig que ens has estat escoltant molt atentament, tot i que no sé si tu, avui és divendres, dimecres comença el plat fort de la Patum i seran 5 dies seguits, no sé si ja tens nervis tu, Caral.
1: Ui, sí, ja fa dies. Sí, sí. Nosaltres bé, comencem a fer massajos abans de Patum i ja comences a fer una mica de boca i a sentir aquest, una altra vegada tot aquest sentiment de Patum.
0: Clar, a Berga més o menys tothom és patumaire, és a dir, que tothom s'acosta a la plaça, passa per allà i participa més o menys, però el següent pas ja és voler ser una de les comparses. Tu com vas decidir-ho, això?
1: Bueno, jo ja de molt petita ja ho vaig veure a casa, doncs, perquè el meu pare també ballava els nanos i ja em portava també els assajos de la Patum infantil i ja des de sempre em va agradar i em va agradar precisament aquesta comparsa, no? Perquè normalment els infants, doncs, els crida molt l'atenció els gegants, el foc, no? Les guites i així. I jo des de sempre, la veritat, que m'agrada tot, però he viscut molt de prop als nanos i ja m'hi vaig interessar molt de petita perquè ho tenia molt a prop.
0: Els nans vells donen molta alegria. A veure, diuen que la Patum no es pot explicar, que això s'ha de viure, però estem a la ràdio i ens tocarà fer-ho. Per la gent que ens estigui escoltant, què són els nans vells? Com ho podem explicar, això? Potser capgrossos entendran més?
1: Sí, el seu aspecte és són uns capgrossos. En el cas dels vells, doncs, porten tricorni i unes trenes molt llargues i pot ser que estiguin relacionats, s'assemblen doncs a miquelets, a soldats aquests soldats miquelets, no? I portem doncs unes bates, anem vestits dos blaus i dos vermells, i portem unes castanyoles.
0: Exacte.
1: I llavors anem ballant i anem tocant les castanyoles.
0: Quan veiem la plaça de Sant Pere de Berga, abans que hi entri una comparsa, està plena de gom a gom. Sembla que allà no hi pugui cabre res de res. I de cop, quan surt una de les comparses, com és el cas dels Nans Vells, allà s'ha de fer una rotllana, un cercle, perquè pugueu ballar. Els que aneu a dintre del nan, que porteu el cap gros aquest posat, no sé fins a quin punt veieu alguna cosa o no, si us hi ubiqueu bé, i quin és el sentiment que teniu allà al mig?
1: És difícil. Quedes bastant aïllat amb el cap del nano, quedes bastant aïllat i sents molt... És com una experiència molt intensa perquè sents molt la teva respiració, no? Sents com amplificat. Quedes aïllat, però d'altra banda també tens com molta connexió amb la plaça i amb la música, perquè clar, recordem que a la plaça tothom és partícip de la festa, i llavors per una banda estàs aïllat, però el que t'envolta ho perceps com d'una manera més intensa, ho captes com amb més força. Bueno, hi ha diferents moments, el nerviosisme de quan t'estan vestint, de quan et posen al cap, perquè clar, t'ho van fent tots els altres, no?
0: Clar.
1: I quan et porten a fora, que sortim amb un cordó, som diversos, molts col·laboradors de la comparsa que ens ajuden i que també ballen, no? Que també salten. Llavors fem una cadena humana i sortim a fora amb aquesta cadena. Gràcies a això, després quan arribem a dins podem obrir i podem garantir una mica que el salt vagi bé, que hi hagi suficient espai per saltar.
0: Clar, tu vas començar amb 12 anys, fins quan t'hi veus? És a dir, no sé si necessites molta energia, estar en forma... Fins quan t'hi veus fent-ho?
1: Doncs no ho sé, no m'ho he plantejat. Jo de moment vaig fent... De moment continuo mantenint aquella il·lusió, aquella espurna. I no sé, penso que mentre així sigui, doncs aniré seguint, no? I no m'ho he plantejat, la veritat, fins quan...
0: Això vol dir que...
1: Energia, sí, però bueno, és un ball que la veritat que com que al fer-lo tants anys i això, doncs l'energia jo crec que al final quan ets a la plaça et surt i la plaça et fa vibrar.
0: Clar.
1: I la música.
0: Clar, de salts se'n fan diversos, però de nans sou només quatre, encara que hi hagi diversos salts i pugueu anar canviant. Quanta gent hi ha a la comparsa dels nans, per exemple?
1: A la comparsa som uns 15-16 potser. Uh-huh. Seríem doncs els quatre titulars i després doncs entre col·laboradors i així, doncs jo diria que 15-16 o potser fins i tot més. I són persones que també salten cada any, també tenen el seu salt. I després hi ha persones que només venen puntualment, que només venen doncs un petum en concret. Els col·laboradors venen cada petum.
0: Uh-huh. Si algú vol fer un salt de nan, per exemple, què ha de fer?
1: Bueno, s'ha d'interessar per la comparsa, la gent que comencem així, t'interessa per la comparsa, t'apropes, vens a ajudar, vens a fer rotllo i vas col·laborant, vas participant de la festa i bueno, doncs salta i llavors també, clar, comporta un compromís molt gran també, perquè suposa passar-te tota la nit doncs allà, estan per la comparsa, sortint amb els nanos, i es viu d'una manera diferent els dies de plaça. Es viuen d'una manera diferent perquè tu tens un paper i no estàs, diguem, entre cometes, de festa.
0: Clar, clar.
1: Llavors és un compromís, a part que també hi ha un compromís els dies previs i a posteriori també, de manera que no és una, només un compromís de dos dies, sinó que són diversos dies, i vull dir que en el fons també és sacrificat. Llavors la gent que va venint i que continua venint sempre, que s'interessa, doncs van formant una part.
0: Doncs ara posarem una cançó que no és la dels Nans Vells, però sí que és l'última que escoltarem avui.

0: A nosaltres ens trobareu aquí dilluns que ve a les 10 de la nit, a tot l'equip que fa possible aquest informatiu, gent que treballa moltíssim, com el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny, el Marc Güell i el Marc Presseguer, la Lídia Oriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Si no us podeu esperar fins dilluns, es pot fer un tast del 3Cat en viu aquest cap de setmana a Montjuïc. Ens diuen que encara queden invitacions poquetes, però encara n'hi ha. Podeu entrar a la pàgina web i en podeu demanar fins a 4 per persona. Recordeu que, entre altres coses, per exemple, hi ha espectacle del Super 3. Dilluns hi tornem a les 10 de la nit i quan arribi el fil de la mitjanit cedirem, com sempre, l'última paraula avui. La tindrà la Caral Casellas, que està emocionada perquè dimecres comença la Patum de Berga. Caral, tot teu.
1: Val, doncs a mi m'agradaria acabar amb un desig. Doncs a veure, un dels trets diferencials de la Patum és aquesta transmissió de generació en generació. Llavors jo espero que sapiguem preservar-la, al igual que desitjo que sapiguem preservar la llengua catalana, perquè totes dues coses formen part del que nosaltres som. I res, visca Berga i visca la Patum!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals dels mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els pròxims 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, i el secretari general de professors de secundari, Ignasi Fernández, han fet aquesta valoració del preacord tan sols fa una hora i mitja.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Del text que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Més notícies, Oriol Pujador.
5: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i frega els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
6: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: Els agents rurals adverteixen del perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala en el que màxim és 4. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
7: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
5: Donald Trump s'ha reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ha anunciat la trobada a la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un aixecament imminent del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians.
1: El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA acullen aquest cap de setmana una nova edició del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves. Aquest any explora la capacitat dels infants de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'actriu Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'artista catalana ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Candela Peña ho ha explicat pocs dies abans d'estrenar a Netflix el film La desconocida, de Gaby Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero. L'actriu de Gavà protagonitza aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què interpreta una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. Candela Peña també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula. Diu que cada vegada és més selectiva amb els papers que li ofereixen i que té plans per fer el salt a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
9: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
8: Absolutament.
9: ¿Sobre què aniria?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
1: I als esports, el Barça ha anunciat oficialment aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
5: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95.
1: I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, el primer enfrontament de quarts de final. Els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Fins aquí les notícies.
10: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
11: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
10: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
12: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
10: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
13: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
10: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
14: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
0: Solidaris.
15: Amb Mercè Folch.
10: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
0: Dissabte a les 10 de la nit.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema, el drama. Una pel·lícula que sembla la típica comèdia romàntica, la clàssica història Noi coneix noia, en aquest cas protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson, dues cares joves i molt conegudes, i és fàcil pensar que han unit en una història romàntica ben tradicional. I al principi és així. Es coneixen, la relació va bé i decideixen casar-se. El problema ve en un sopar amb amics pocs dies abans del casament. La parella amb qui sopen proposa, a moda de joc, que cadascú expliqui la cosa més horrible que ha fet mai. I aleshores, un dels dos protagonistes confessa una cosa que ho dinamita absolutament tot. No explicarem quin és el secret, evidentment, però sí que direm que a partir d'aquí un ja no pot mirar l'altre de la mateixa manera. I també que a través d'aquest secret, el drama subverteix la comèdia romàntica basada en aquell enamorament que no és res més que la projecció dels propis desitjos en una altra persona i ens porta a un terreny més incòmode i pantanós que és el d'estimar de debò l'altra persona. Fins i tot la versió de la persona més reprovable, repugnant o inacceptable. La sacsejada es notarà a les sales de cinema i més d'un en sortirà amb l'estómac regirat. De seguida parlarem d'aquesta pel·lícula i de totes les altres estrenes, perquè ja sabeu que a La Finestra Indiscreta comencem sempre amb la nostra estona de prescripció per ajudar-vos a triar el que val la pena i el que no. Però estigueu també atents a la part final del programa. The French are glad to die for love. Perquè avui celebrarem el centenari del naixement de Marilyn Monroe i ho farem descobrint la dona real que hi havia darrere del mite que va crear Hollywood, la Norma Jean, que era molt diferent del seu personatge a la pantalla i a qui la seva pròpia imatge i condició d'icona la van condemnar a no poder ser vista de cap altra manera. Amb l'Albert Galera i l'Ofèlia Carbonell desgranarem la seva figura amb motiu del seu aniversari. De moment, però, comencem amb l'estona de prescripció amb el Tarik Porter i la Marta Ferrer. Com esteu?
2: Molt bé, què tal?
3: Bé, dramàtics, dramàtics.
1: Abans deia que el drama és la pel·lícula destacada de la setmana i que tot comença amb aquesta proposta en un sopar d'amics d'explicar-se els uns als altres la pitjor cosa que han fet mai.
4: Why are you acting like you've never done anything bad?
5: Not that bad.
4: What about the dog story?
5: I don't.
4: What? Wow, okay. What's the dog story?
5: It's nothing.
4: Just tell the story.
5: No, I, Rachel, please.
4: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done.
5: Yes, and then we said we'd never speak about it again.
4: It's fine.
5: Okay, I'll tell mine if we all do it.
1: Aquest joc no és gaire bona idea, sobretot si les respostes són sinceres. I és una manera que té la pel·lícula de fer que els protagonistes avancin moltes etapes d'una relació. Passen de l'enamorament inicial a explicar allò que només expliques amb qui et sents tan segur per mostrar també el que pot provocar rebuig. Els secrets més ben guardats.
2: És una pel·lícula molt interessant de veure amb la parella. Us ho recomano.
3: No, és que és... I de fer l'exercici posterior,
2: sí.
3: No?
1: No, o sigui, seria una pel·lícula... Si anem a parlar d'això, que crec que l'audiència ho ha de saber...
2: Sí.
1: Jo crec que l'audiència ha de calcular en quin estat està la seva relació.
2: Sí, molt important.
1: Si és molt inicial, sortiu del cinema amb ruptura.
2: Sí.
1: Assegurada. O absolutament enfortida.
2: O us caseu, clar.
1: No hi ha dues opcions.
3: No hi ha més opcions. Jo no estic tan segur. Jo crec que pot ser perillós inclús per una parella consolidada, perquè de sobte es pot destapar alguna cosa que la posi en perill.
1: Però si està consolidada, el Tarik, ho podreu resistir. Però si la cosa està, diguéssim, que encara començant o tova per alguna banda, caput.
2: Diguéssim que si no us atreviu a fer la pregunta, si jo fes això, tu què? Llavors,
1: exacte,
2: no aneu a veure la pel·lícula,
1: per començar,
2: aneu sols.
1: La cosa que segur que passa és que en sortir dirà, i què, tu quina és la pitjor cosa que has
2: Exactament.
1: Fet mai? I seria la mena de pregunta que no vols en les primeres cites, no?
2: No.
1: Diguéssim.
3: Sí, no. Jo crec que aquesta pel·lícula, per començar, hem de, diguéssim, relacionar-la amb dues grans coses. Primer de tot, evidentment, el director, Christopher Borkley, un director noruec que ja ens havia portat amb pel·lícules que, sense ser directament fantàstiques, sí que, diguéssim, flirtejaven molt amb el malson, amb la sensació aquesta de malestar i d'inquietud incomoditat, però també, sobretot, hem de pensar també molt, o hem de relacionar amb un nom propi, en aquest cas d'una productora que és A24, que està portant... Jo crec que està fent, diguéssim, un nou Hollywood, d'alguna manera, i està portant està alçant noves veus que... Jo crec que són una alenada d'aire fresc en la indústria dels Estats Units. Parlem d'aquest mateix director, però també d'Alex Garland, de Greta Gerwig, d'Ari Aster, del German Safdie, de Sean Baker. És a dir, hi ha tota una corrent bastant interessant i que és, jo crec, molt refrescant, perquè no tendeix a fer seqüeles, remakes, tal, sinó que fa històries genuïnament originals com aquesta. No?
1: És molt interessant que ho comparis amb el nou Hollywood, però clar, és A24 sola. Clar, sí, per anar bé, per ser un moviment...
2: Bueno, hi ha Neon,
1: també. Hi hauria d'haver una mica més d'estructura al darrere.
2: Neon jo crec que també està apostant bastant per aquesta mena de cinema. Ha comprat quasi totes les pel·lícules que han guanyat a Cannes les últimes edicions. Però és veritat que A24 sí que és com el pal de paller, molt, en
3: sí,
2: aquest sentit.
3: Clar, jo no ho diria com un fenomen únic, però sí com l'epicentre d'aquest moviment i d'aquestes noves veus que estan entrant amb molta força i, a més, amb una estètica i amb uns
1: cànons... Tenen tota una sèrie d'elements en comú. Per això
2: és una marca
1: final,
2: total.
1: Sí, podem parlar d'A24 o li podríem posar un nom al moviment.
3: Sí,
1: però
3: busquem-li un nom.
1: Però que em crida l'atenció que surti només d'un... Que, aviam, A24 ja no té res de petit,
3: I insisteixo en també, perquè evidentment parlem d'una productora que està, diguéssim, generant tot un marc artístic i formal concret, però també aquest cineasta, aquest director, Christopher Berkeley, que està fent una cosa que jo crec que... I que, a més, té una característica que la fa especialment interessant, més enllà d'una qüestió temàtica, que és un creador molt, diguéssim, molt sòlid, perquè és també guionista i també muntador de les seves pel·lícules. I crec que al drama hi ha tota una aposta de muntatge molt potent que veiem, a més, des del principi, des de la primera escena en la qual veiem com es van conèixer el personatge de la Zendaya i del Robert Pattinson, en el qual hi ha un joc de muntatge que juga molt bé, a més, amb l'escriptura dels discursos del matrimoni, brillant, i que, a més, no només té a veure amb les imatges i amb els petits elipsis que fan que es construeixi molt ràpidament un retrat d'una relació, sinó també amb el muntatge sonor, que crec que és super, super potent i que no només explica la condició de la mitja sordera d'una de les protagonistes de la Zendaya, però també de les sensacions que sents tu quan un amor, diguéssim, acaba de florir i en el qual, doncs, gairebé t'aïlles del món. No? Hi ha tota una sèrie de jocs formals que em semblen superinteressants i superpotents i que diguéssim, demostren que aquest és un cineasta amb molta personalitat.
1: Sí, de fet, per mi és a través del muntatge, de l'edició i del muntatge sonor, que en els primers compassos de la pel·lícula dius aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Sí. En el sentit que el que t'està explicant és una història molt tradicional de noi coneix noia en un cafè, molt monos els dos
2: molt,
1: i tot
2: molt,
1: plegat,
2: super.
1: Però hi ha com una inquietud i una cosa que aquí hi ha, que alguna cosa no està, que no va, que no, això no anirà com sempre, i crec que la genera molt a través de l'edició i del muntatge de so.
2: Sí, perquè juga molt amb les convencions de la comèdia romàntica, o sigui, tu estàs convençut en els primers 20 minuts de pel·lícula que allò és una comèdia romàntica. És veritat que hi ha com un subtext estrany, però clar, com que està amb els mateixos codis de sempre, només que d'una manera una mica més indie artística, no? Dius, bé, això és una comèdia romàntica tradicional i ja està, clar. Llavors arriba el gir de guió, que allà és quan la mateixa pel·lícula deconstrueix tot el que ja havia anat construint, sobretot estic d'acord amb a través del muntatge, que va molt ben filat amb el guió, sobretot en aquesta primera seqüència com de presentació dels personatges, que em sembla meravellosa. Clar, jo crec que és una pel·lícula que precisament per això es gaudeix molt més si no saps què vas a veure.
1: Sí, evidentment. I no direm el secret, ja ho he dit abans, però torno
2: no,
1: a repetir.
2: Però inclús...
1: No direm el secret. Res de res. Tu vols el res de res.
2: Sí, inclús saber que hi ha un gir, crec que et pot condicionar una mica el visionat. Evidentment, si ja saps quin és el gir, doncs te'l condiciona molt més, perquè
1: clar,
2: gran
1: sí.
2: part del que et sacseja de la pel·lícula és aquest gir, i després com la pel·lícula tracta aquest gir de les condicions que és. Però és veritat que si a sobre tens la sorpresa de dir, ah, és que jo vaig veure aquesta pel·lícula sobre la Zendaya i el Robert Pattinson, que es casen i tenen un problema abans...
1: Tu vols enganyar la gent, i que vagin a veure una comèdia romàntica i que surtin d'allà arrossegant-se.
2: Hi ha moltes comèdies romàntiques estan a punt de casar-se i llavors passa alguna cosa...
3: De totes
2: que,
3: maneres...
2: Que, igual no es casen, no? Però, vull dir... si vas a cegues, llavors és quan jo crec que la pel·lícula et deixa flipat.
1: És molt més efectiu, i segur que passa això com va passar amb l'Arbre de la Vida, que hi havia gent que va anar a veure una pel·li del Brad Pitt i es va trobar una altra cosa, no?
3: De totes maneres...
1: I segur que Zendaya i Robert Pattinson també farà que hi vagi un públic que dirà això no és el que jo m'estava imaginant.
3: De totes maneres, no oblidem que potser penses que vas a veure una comèdia romàntica, però es diu el drama.
2: Sí, però...
3: Alguna pista ja et dona. De totes maneres, també jo, per exemple, la vaig anar a veure sense saber de què anava. Sabia que, doncs, que aquests dos personatges i una mica la premissa de que era una qüestió, diguéssim, romàntica perquè era un casament imminent i demés. Però, en canvi, sí que sabia què havia fet anteriorment aquest director, que va fer una pel·lícula que es diu Sick of Myself, que va sobre una parella d'artistes que a cada un mes intenta cridar l'atenció de la manera més esbojarrada i més excèntrica, i acaben per fer-se mal d'una manera molt, molt terrible. I després va fer aquesta que es diu Dream Scenario, que era amb el Nicolas Cage, que ja jugava molt més amb els codis del malson. I crec que tota l'estona, de fet, encara que no sàpigues ben bé a què vas a veure, si saps mínimament qui és aquest director, ja saps que d'alguna manera vas a veure una cosa que jugarà molt amb la incomoditat, amb el subconscient, perquè juga molt precisament amb el muntatge i amb les imatges del subconscient, i, en fi, que aniràs a veure una cosa que probablement no serà massa còmoda.
1: Clar, no explicarem el secret. En realitat, per mi, és la meva opinió, per mi el secret no és tan important. En el sentit que no és una pel·lícula que vagi sobre el secret, sinó sobre el fet de descobrir una cosa horripilant o increïblement incòmoda de la persona amb la que, en aquest cas, t'has compromès per casar-te, no? I aleshores, al final, està parlant, és aquest trànsit entre l'etapa en la qual la persona que t'agrada l'aboques de projeccions a una etapa molt diferent en la qual has aprofundit prou com per veure parts d'aquella persona que també formen part d'aquella persona, però que són més incòmodes. Aleshores, la pel·lícula porta això, diguéssim, a l'extrem, a partir d'un secret que és extrem, però està parlant d'una cosa que en realitat és molt universal, que és un trànsit que fan totes les parelles, en algun moment o altre, sempre que hi arribin, no? Però que a mi va semblar interessant en el sentit que comença per sent una comèdia romàntica que mai arriba, les comèdies romàntiques mai arriben a entrar en aquest territori, sempre es queden en la part superficial. I en canvi comença parlant d'aquesta part, diguéssim, que està molt, molt inicial, i de cop i volta aboca els personatges a un altre lloc que és bastant més complex i és més complicat i on t'embrutes, i on no és tot bonic.
2: Sí, sobre el paper estic d'acord amb tu, en el sentit que crec que el secret podria haver estat qualsevol secret, en realitat. Dintre del... O sigui, sembla que no fos un secret una mica com trivial de... És que anava a posar un exemple, però...
1: No.
2: He posat les banyes al meu ex, que no és trivial, però ja m'enteneu.
1: He de dir, està molt ben triat el secret en aquest sentit que... No vull entrar, perquè entrar ja seria arribar una mica, però en el sentit que no és un secret fàcil d'assumir.
2: Però precisament per això... A mi em falla una mica. És a dir, estic d'acord que la pel·lícula no vol entrar en què suposa el secret en si, tot i que sí que hi entra. És a dir, que la pel·lícula que vol explorar és exactament això que tu deies, no? El que passa quan de cop descobrim una part de la nostra parella que no és com nosaltres ens pensàvem, que canvia la visió que tenim d'aquesta persona i que ens fa replantejar, doncs, que potser no és la persona de la nostra vida o la persona amb qui m'he de casar, etc. El que passa, i passaré molt de puntetes pel secret, és que la naturalesa del secret implica un comentari social i fins a cert nivell polític, sobretot en els Estats Units, que crec que és prou gros com perquè tu hagis de dir alguna cosa sobre allò. Perquè era molt fàcil també buscar un secret d'una magnitud i d'una incomoditat similar que no tingués aquestes implicacions. Però com que intrínsecament les té, i sobretot jo crec que hi ha un component cultural en el fet que de la parella el Robert Pattinson fa d'anglès, ell és anglès però fa d'anglès, i Zendaya fa d'americana, i aquí hi ha també una barrera cultural en aquest sentit, crec que tens tots els elements com perquè d'allò n'hagis de dir alguna cosa més del que acaba dient la pel·lícula.
1: Jo crec

0: crec, diguéssim, trobar les sensibilitats que tenen a veure amb aquest conflicte, que té molt a veure clarament amb els Estats Units, no? I a més, crec que d'alguna manera ell s'hi apropa també com... D'alguna manera s'encarna en el que pensaria el Robert Pattinson com a britànic, com a forani, diguéssim, i intenta fer un exercici a través del Robert Pattinson, que pot ser que gent fora dels Estats Units ens sentim identificat amb ell, però també molta gent dels Estats Units se sent identificat amb les persones del voltant d'aquest, diguéssim, d'aquesta qüestió que, a més, divideix molt a la societat dels Estats Units. Crec que és una qüestió... és veritat que potser no aprofundeix d'una manera tan, diguéssim, com per fer-la l'epicentre del drama, mai millor dit, però sí que, o sigui, m'interessa aquesta capa també, i crec que és prou rica com perquè, més enllà de la pròpia trama en si, que, per altra banda, és divertidíssima, bueno, és tràgica, però jo m'ho vaig passar molt bé tota l'estona. Si bé comença molt bé i després baixa una miqueta el ritme, però bueno, en qualsevol cas està molt bé, però és prou intel·ligent com per equilibrar tota la part de pura entreteniment, diguéssim, i thriller gairebé romàntic, i també una part de discurs i de mirada política.
1: Sortint del secret, diguéssim, que a més tampoc no hi podem entrar més perquè passaria per explicar-lo i han dit que no ho faríem, l'altre punt fort de la pel·lícula per mi són ells dos, Zendaya i Robert Pattinson, perquè ho juguen molt bé, i no és una pel·lícula gens fàcil perquè comença amb un registre i a mesura que avança es torça i va cap a un altre.
2: Sí, i Zendaya fa molt bé aquesta cosa de que veus que té un món interior que no acaba de treure. És a dir, això que diem a vegades de com que la processó va per dins, no? Són dos personatges que afronten les coses de manera molt diferent. Robert Pattinson és com que ho ha de treure tot, no? I ho ha d'externalitzar tot, i ho ha de parlar tot, i ha de vinga a treure el tema, i vinga a donar-hi voltes, i Zendaya és més com que no, que ella ja va fent, i... Clar, són dues interpretacions molt diferents, i trobo que les dues bastant difícils de fer, o bastant més difícils del que sembla que poden ser, perquè Robert Pattinson no es pot passar de la ratlla per no semblar que està boig, no?, i que se li en va del tot quan... perquè tu t'has de creure que aquella relació hagi de mig funcionar o hagin de voler fer que funcioni almenys durant una part de la pel·lícula perquè te la creguis, però després també has d'entendre com tot el tràngol emocional pel qual està passant Zendaya, i has d'entendre que hi hagi coses que no vulgui explicar o que no les vulgui explicar de certa manera, que s'ho vulgui quedar per dins, i aleshores també té, ella com a personatge també té un desenvolupament al llarg de molts anys que no acabem de veure, però que sí que hi és en la seva interpretació, i que tu veus, no?, que ha fet com una evolució com a persona, i això és molt difícil, crec, d'ensenyar amb una interpretació que en realitat és curta, perquè la pel·li dura hora i mitja.
1: Sí,
2: o
1: és curta. No? Per mi, jo us ho dic, moltes vegades parlem de la durada de les pel·lícules, parlem de la durada de moltes coses, però de les pel·lícules en parlem sovint, i per mi això és una pel·lícula curta, molt ben narrada, angoixant, que sorprèn, que, com deia la Marta, potser com menys sàpigues millor, i hem intentat no explicar gairebé res, i una pel·lícula que és un caramelo.
0: Totalment. Jo només comento un parell de coses dels actors. Em fa molta gràcia com hem vist darrerament Zendaya i Robert Pattinson enfangar-se en el fang, i crec que ho fan molt bé. De fet, ara venim de la temporada 3 d'Eufòria, en la qual doncs Zendaya s'enfonsa en el fang completament, i Robert Pattinson fent-ho, a més, en una història matrimonial a Daima Love, i per tant, doncs, em sembla que és una continuació molt coherent.
1: Doncs el drama amb Zendaya i Robert Pattinson al capdavant, que estic segur que serà la més taquillera del cap de setmana i que provocarà moltes ruptures, això també, però hi ha més propostes, com ara la pel·lícula catalana Corredora.
3: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa, i puc dormir, i puc pensar, i puc estar tranquil·la.
1: Corredora és la primera pel·lícula de Laura García Alonso, que debuta com a directora amb aquesta història ambientada en el món de l'esport d'elit, concretament l'atletisme, i que té com a protagonista una corredora que pateix un brot psicòtic que l'allunya de la competició. El personatge, que està interpretat per la també debutant Alba Sáez, es trobarà amb el fet de no poder córrer, i li empitjora, en certa manera, això fins i tot més la salut mental, ja que ha estat fent servir l'esport i la competició com una manera d'estar bé en molts sentits. A partir d'aquesta història, doncs, Corredora s'endinsa en una qüestió poc explorada, de fet, en el cinema català, com és la salut mental en el món de l'esport, que sí que hem vist en altres cinematografies. Estic pensant en, per exemple, la Cronologia de l'aigua, l'òpera prima de Kristen Stewart, que vam veure fa molt poc, òpera prima com a directora, que explorava temes de salut mental, en aquest cas relacionats amb el món de la natació.
0: Sí, Laura García Alonso ja l'havíem vist en... Bueno, ja la coneixíem d'un curtmetratge que va fer fa uns anys, que es diu Àlex, que és...

0: dels primers papers de Greta Fernández, i que ja s'endinsa una miqueta, diguéssim, en els rerefons familiars per parlar una miqueta del present d'una noia. I aquí jo crec que segueix amb un cànon estètic que i crec que és molt relacionable amb l'escola SCAC, diguéssim, i que, de fet, penso des de 3 dies amb la família. Però em sembla una pel·lícula molt interessant com una drama que fa servir, diguéssim, l'esport per parlar, doncs això, de la salut mental, i ho fa, crec que amb molt rigor i amb molt de respecte, però sense excessos de gravetat. És a dir, retrata, diguéssim, aquesta noia, que a més és molt potent veure com va patint aquestes petites deformacions de la realitat, i tu l'acompanyes, diguem, sents un cert desconcert, i aleshores, doncs, bueno, la vas acompanyant, però a poc a poc, doncs, es va explicant d'una manera, amb molt respecte, però això, sense excessos de gravetat. Amb l'Alba Sáez, la debutant, crec que fa un paper fantàstic, i també Àlex Brendemol fa un paper genial, amb una escena especialment potent familiar. Hi ha una cosa que m'interessa molt, que és aquesta, diguéssim, aquesta cosa mecànica de l'esport i de l'atletisme, que també s'acompanya molt bé amb la música i l'ús de la música electrònica. És una sí. pel·lícula que em sembla que és seriosa, rigorosa, però que funciona molt bé.
1: Doncs ja tenim el drama, tenim Corredora, dues opcions, anem per una tercera, en aquest cas una pel·lícula sobre un home que escriu per internet comentaris poc agradables sobre una presentadora de televisió. La presentadora el localitza perquè l'home posa un anunci a les seves xarxes per llogar una habitació de casa seva, i la presentadora decideix presentar-s'hi.
2: ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre de verdad? ¿Cuál es?
3: Pedro.
2: ¿Es aquí? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro, Pedro?
3: No soy solo yo, hay más gente.
2: Ya sé que no eres solo tú. Pero no todos son tan imbéciles como para poner en sus redes que alquilan una habitación. Dímelo. Lo que me pusiste. Pero ahora, aquí. Delante de mí.
1: La pel·lícula es titula A la cara, i ja ho hem vist, es presenta allà a casa seva i li exigeix que li digui a la cara el que s'atreveix a escriure-li per internet. Però no només això, sinó que li acaba llogant l'habitació. D'aquesta manera tenim a la presentadora i el seu troll compartint el mateix espai, interpretats respectivament per l'actriu valenciana Sonia Marcha i per l'actor Manolo Solo.
4: Sí, és una pel·li que em va recordar molt a una sèrie que vam comentar fa uns programes, a Better Man, una sèrie nòrdica, sí. Que anava del mateix. És a dir...
1: Bueno, era el troll assetjant sí. una còmica, era en sí. aquell cas.
4: I hi havia un moment que s'acabaven trobant. Després el troll es feia dona, diguéssim, perquè no el trobessin, i després s'acabaven trobant i tenien aquest moment de confrontació. I a mi m'havia semblat molt interessant pel que plantejava aquest projecte, perquè realment deia alguna cosa interessant sobre els incels, i intentava fer aquesta reflexió sobre l'anonimat a les xarxes socials en un món cada vegada més polaritzat i on és gratis insultar la gent i no passa absolutament res, realment, i els trolls continuen allà. Aleshores, clar, tenim aquest moment en aquesta pel·lícula de quan es troben la primera vegada que realment hi ha una confrontació, però després ja no hi ha més confrontació. És a dir, és una pel·lícula que trobo que vol incomodar molt perquè juga molt a la incomoditat, perquè hi ha molts planos d'ells asseguts un davant de l'altre mirant-se, o mirant-se a través d'una finestra, o estan en el mateix espai però sense saber gaire què dir-se ni quina relació tenen, i la pròpia pel·lícula juga a que tu no acabis de saber distingir ni posar una etiqueta en aquesta relació, perquè no saps si acaben sent amics, si acaben sent coneguts, si són companys de casa. Hi ha algunes converses que tenen que semblen gairebé com un matrimoni de fa molts anys, no?
1: Tenen moltes coses en comú. Jo crec que la pel·li per on va és pel fet de dir s'assemblen més del que els dos pensaven, no? Que el troll per la seva banda, la presentadora per l'altra. Una altra cosa és que aquest missatge no seria el missatge més... més innovador, revolucionari del món, no? Aquesta idea de no saps pel que està passant l'altra persona...
4: Sí. A mi això em cansa, en el sentit que crec que ho hem de superar ja. És a dir, ja sabem que no saps mai per què està passant l'altra persona, que no saps si familiarment té un problema, si té el que sigui. Però crec que hem d'avançar una mica en aquests discursos perquè ja hem vist aquesta situació representada. I a mi aquesta pel·lícula no em sembla que la forma sigui tan extraordinària com per justificar que al final el missatge és una mica el de sempre. O sigui, jo començo a estar una mica cansada d'aquestes escenes i aquestes pel·lícules en què la persona a qui insulten va confrontar el que diu l'insult i de seguida el que diu l'insult es fa petit i ai perdó, perquè no sé fins quin punt això és fidel a la realitat.
1: A la ficció sempre és així, és veritat.
4: No hi ha cap que digui...
1: A la vida real segur que es creixen.
4: Clar, i potser t'endús una bufetada.
1: Seria bastant lògic.
4: Però això m'interessa més, potser perquè l'altra opció ja l'he vist. Aleshores, em va semblar bastant tova, en aquest sentit, la pel·lícula.
1: Doncs encara tenim una altra proposta més a considerar, que és la nova pel·lícula del sud-coreà Hong Sang-soo, un film que es titula Què et diu aquesta natura? I que té com a protagonista un noi que porta amb cotxe la seva xicota a casa dels seus pares, en principi només l'ha de deixar allà, i va només per deixar-la, però li acaben introduint els pares de la xicota, els que coneix per primer cop, i s'hi acaba quedant més temps del que tenia previst. I a partir d'aquesta trobada familiar inesperada, la pel·lícula va explorant tots els personatges.
0: Hong Sang-soo, per mi, és una troballa més o menys anual, és gairebé més prolífic que Woody Allen, per dir-ho així, i em sembla una meravella que cada any, més o menys, tinguem una nova proposta seva a les sales. Diria que és un d'aquests cineastes que és un artista en el sentit que té unes eines molt concretes que fa servir d'una manera molt específica i a partir d'aquí crea els seus universos i un llenguatge completament, diguéssim, reconeixible. No? Aquesta és una història, com dius, d'un jove que va a casa de la seva xicota i s'hi acaba quedant una tarda fins a la nit. I com cada pel·lícula de Hong Sang-soo, hi ha moltes escenes de converses, de sopars, de persones prenent vi o prenent, diguéssim, bevent alcohol, etc. Però hi ha una cosa que a mi em sembla, diguéssim, que a mi cada vegada em meravella una miqueta més, que és aquesta capacitat que té Hong Sang-soo de donar importància al que passa davant de la càmera i restar-li a la manera en com es... amb tota la parafernàlia cinematogràfica. És a dir, crec que estava pensant en tota la filmografia de Hong Sang-soo, crec que no he vist ni una sola mala interpretació, perquè és un director que permet tant que les coses passin davant de càmera, gairebé com si fos un documental, que no et fa la sensació que sigui un artifici. Aleshores, passen moltes vegades que tenim imatges doncs cremades, que tenim sorolls que s'entrometen, diguéssim, en una conversa, gent d'esquenes, però és tan vívid el que tenim al davant que ho fa tot d'una manera que respira un llenguatge i una poesia que em sembla molt especial.
1: El què està molt per sobre del com, no?
0: Exacte. I aquí, a més, hi ha una cosa molt bonica que també a poc a poc es va traspuant en el que semblen converses banals i, de més, tota una sèrie de qüestions que tenen a veure amb la societat sud-coreana, no? Qüestions com què vol dir triomfar, què vol dir fracassar, el materialisme en contra de l'idealisme i tota una sèrie de coses, però tot és molt lleuger, molt natural i en fi, és un cineasta que em sembla que amb poques eines, una càmera, un trípode i un micròfon gairebé i uns quants actors al davant, et fa uns petits retrats que a més són molt divertits en alguns moments, molt, molt contundents en altres, però que fuig sempre de més de tremendismes o d'una mirada tendenciosa, sinó que és gairebé la naturalesa tal com passa, humana, tal com passa al davant de càmera.
1: Va, doncs repassem els títols que hem comentat perquè hem parlat de El drama, Corredora, A la cara i Què et diu aquesta natura? Em pregunta, té un interrogant al final. Jo ja he dit que em quedo amb El drama, crec que s'ha notat des del principi, però com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb qui no us quedeu?
4: El drama claríssim.
0: Jo convido tothom que vegi El drama perquè s'ho passarà molt bé, però jo me'n vaig amb el Hong Sang-soo i la seva
1: natura. Hong Sang-soo i drama, sí. És una bona combinació.
5: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. A Movistar Plus han estrenat Nuremberg, una pel·lícula històrica que té al capdavant a Russell Crowe, que interpreta Hermann Göring, polític nazi, que va ser la segona persona més important del Tercer Reich després d'Adolf Hitler. La pel·lícula mostra la seva detenció i segueix les converses que va mantenir amb ell un psiquiatre mentre esperava ser jutjat. El psiquiatre l'interpreta Rami Malek i tenia l'objectiu de determinar la competència dels acusats abans dels judicis de Nuremberg. El diàleg entre els dos és l'eix d'una pel·lícula que val la pena, sobretot pel tema que tracta i per la interpretació de Russell Crowe, però que, al meu parer, té problemes amb Rami Malek, que està bastant fora de to. Soc jo o li costa fer una bona pel·lícula darrerament?
4: Sí, sí. Sí. Sí. És que crec que és un actor que ha fet rols tan fora de sèrie, és a dir, tan, també, no, que està, sempre està fora de to una mica Rami Malek, li costa histriònic. Molt, sí, li costa molt saber exactament on ha d'estar, i crec que això també, per molt que la pel·lícula sigui bona, ell moltes vegades no està dintre de la pel·lícula.
1: És que a més, en un context com el drama històric, que justament és un lloc on no vols histrionisme, és una tria de càsting que... Llàstima. Igualment, a mi em sembla molt recomanable, evidentment, sempre que us interessi el període històric i els judicis de Nuremberg, a mi m'interessa molt, i em va semblar molt interessant en aquest sentit, però vaja, Russell Crowe està molt bé, tot sigui dit. El 3CAT, també tenim L'Escorxador, pel·lícula dirigida per Santiago Fillol, col·laborador habitual d'Oliver Lache, ha escrit gairebé totes les seves pel·lícules, inclosa Cirat, i en aquest cas dirigeix ell i explica la història d'una noia jove a l'Argentina dels 70 que admira un director de cinema que farà el que faci per fer la pel·lícula que ell vol.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula molt, molt potent, en realitat. El Santiago Fillol, com dius, és el guionista de les tres darreres pel·lícules d'Oliver Lache, i crec que aquí es barreja doncs, també una certa... Diguéssim, hi ha ecos d'aquesta dupla, no?, que fan Oliver Lache amb Santiago Fillol, que d'alguna manera doncs, hi ha aquesta noia que s'enganxa a un cineasta molt carismàtic, però alhora molt, molt intrèpid, fins i tot diria destructiu, que vol fer el que faci falta per fer una pel·lícula que a poc a poc es va desnortant, diguéssim, es va destruint en si mateixa, no? Crec que hi ha tot una sèrie de lectures molt potents. Bàsicament això, com tantes altres pel·lícules que hem vist darrerament, té lloc a l'ala llatinoamèrica dels anys 70, un període molt convuls, i tot aquest context polític va a poc a poc envaint el que és una pel·lícula que també està en un moment completament en crisi, no? I aquí, doncs, jo crec que és una pel·lícula que és... que per la seva estètica segurament no és una pel·lícula segurament per públics generalistes, però que qui li interessi aquestes pel·lícules que van sobre un procés cinematogràfic molt, diguéssim, molt complicat, molt que jo em feia pensar, per exemple, en els rodatges no només de les pel·lícules d'Oliver Lage, de Mimoses o de Cirat, sinó també, per exemple, en el cinema de Werner Herzog, aquests cineastes que han fet cinema malgrat tot, o inclús de Coppola, etcètera.
1: Bueno, és que la idea és aquesta, no és el director aquest agosarat i alhora narcisista, no? És aquesta combinació que no li importa en absolut el que li passi al seu equip de rodatge. També t'he de dir que Santiago Fillol faci això havent treballat amb Oliver Lache, no sé, és una indirecta molt directa.
0: Exacte. També, bueno, crec que tot plegat traspua una, diguéssim, una violència que no és ben bé gràfica, no la veiem, però sí tota l'estona hi ha com una sensació que alguna cosa no està bé i està anant cada vegada pitjor. I per altra banda, clar, val la pena també destacar en aquest cas que, tal com les pel·lícules d'Oliver Lache, la fotografia va a càrrec d'un Mauro Herzog, que aquí torna a demostrar el seu talent absolut per crear imatges i per explicar també aquesta violència d'una manera que no és explícita, que té a veure amb les imatges i també amb el son. Per tant, una pel·lícula molt meta i molt potent, però segurament no per tots els públics.
1: Doncs L'Escorxador, que teniu al 3CAT. Altres novetats. També tenim Dream Scenario, la pel·lícula justament que parlàvem abans, de Christopher Borgli, sobre un professor d'universitat que de cop es converteix en un personatge dels somnis de diferents persones, que interpreta Nicolas Cage. S'ha incorporat, molt oportunament, he de dir, a Amazon. La tarda del presidente, la pel·lícula del director iraquià Hassan Hadi, que va guanyar el Premi Càmera d'Or a la millor obra prima a Cannes l'any passat, pel·lícula protagonitzada per una nena de 9 anys que viu a l'Iraq de principis dels anys 90, sota el règim de Saddam Hussein, s'ha incorporat a Movistar Plus i altres pel·lícules força menys recents, però que també val la pena recuperar plataformes, com per exemple El Cuervo d'Àlex Proyas a Filmin, o El Oso, a Amazon.
5: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Anem amb les sèries perquè aquest estiu hi ha Mundial de Futbol i en les properes setmanes hi haurà una allau de pel·lícules i sobretot de sèries sobre futbol que no us podeu ni imaginar. La que obre el tret de sortida de tot això es diu Brasil 70, una minissèrie sobre la mítica selecció brasilera del Mundial del 70.
6: Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados pelos europeos.
7: Estoy aquí para hacer el time voltar a ser campeón, Pelé.
1: El Jogo Bonito de Pelé, Jairzinho, Tostavo, Rivelinho, que va meravellar el món i que al mateix temps també va ser utilitzat com a instrument de propaganda pel règim militar que governava el Brasil en aquella època, una època que, de fet, no està tan lluny del Brasil que hem pogut veure fa poc, a l'Agent Secret. Perquè l'Agent Secret està ambientada al 77 i aquesta sèrie al 70. Aquesta minissèrie explica tant la part futbolística com la part social i política que va afectar l'equip directament amb la substitució de l'entrenador João Saldanha, que no combregava amb el règim militar poc abans de començar el Mundial. I he de dir que hi ha poques escenes estrictament de futbol i el guió en alguns moments té tics propers al culebrot, però és una mirada interessant a l'entrebambalines d'un equip legendari on hi caben tota mena de temes, des de la pressió que pateixen els futbolistes a la lluita d'egos amb Pelé o Rei al centre.
4: Jo he de dir que sóc una mica com el nostre estimat Manu Yáñez, que li agrada un drama esportiu que no vegis. A mi els drames esportius en general m'entren bastant
1: bé. Doncs te'n faràs un fart, ja t'ho dic, perquè la setmana que ve en tenim una altra i la següent una altra.
4: Clar, llavors, jo, si en els primers 10 minuts de qualsevol pel·li o sèrie de drama esportiu em sento part d'aquell equip, jo, ja és una victòria.
0: Ja està,
4: la sèrie és bona. És a dir, jo, a 10 minuts de Brasil 70, jo era brasilera. Jo era d'allà, jo havia nascut al Brasil i jo estava a mort amb aquesta selecció perquè guanyés el Mundial, per tant ja estava dins, jo ja li havia comprat tot. Però és que a part, té com aquesta seqüència, perquè una altra cosa no, però la sèrie té molta personalitat a la direcció.
1: És veritat.
4: Hi ha tota aquesta seqüència de presentació, diguéssim, de l'onze inicial de la selecció brasilera d'aquella època.
1: Presentació dels astres, sí. amb una proposta gràfica impactant.
4: Jo m'he aixecat i he aplaudit a la decisió de la direcció d'aquesta sèrie, perquè he pensat, de quina altra manera pots explicar el que significa el futbol i concretament la selecció del Brasil que d'aquesta manera, que és festa, que és gresca, que és riures, que és realment, o sigui, tota la il·lusió d'un país per un triomf. I que la pròpia sèrie jugui molt bé aquestes idees, aquest Jogo Bonito, que també es trasllada en el guió, es trasllada en els personatges, que a cada qual més esbojarrat, també partint, sí, de l'entrenador, que és un boig absolut.
1: João Saldanha, un personatge que podria aparèixer a Narcos,
4: sí,
1: perfectament, però que és una sèrie sobre futbol.
4: Clar, o sigui, que jugui com tots aquests elements per transpirar el que significa aquesta manera de jugar i aquesta manera de fer del Brasil, em sembla la millor tria, perquè realment és la manera que t'enganxis, no? Que tu sentis la importància de tot això. En aquest sentit, també m'ha recordat una mica a The Last Dance, tot i que allò és una sèrie documental,
1: sí,
4: però
1: bueno,
4: té molt aquesta idea, no?, de que cada capítol el dediquen a un dels integrants, que veus el rerefons, que veus que hi havia molta més política rere el que era aquell equip,
1: ja,
4: no?, aquell Dream Team.
1: Ja que estàs amb l'NBA, Winning Time també m'hi ha fet pensar bastant. I
4: fins
1: i tot en la sèrie de Maradona, que jo sóc un gran defensor de la sèrie de Maradona, ja sé que vaig completament a contracorrent.
4: Ets l'únic.
1: Però té molts defectes, però té també molta virtuts que jo reivindico. Sí.
4: Clar, llavors, aquesta facilitat per connectar de seguida amb el que t'està proposant i després a sobre com tota aquesta reflexió político-social que fa, crec que és una recepta meravellosa i que és que ara entra superbé.
1: I a més, bueno, que estem ja a l'estiu i, clar, una sèrie on et posen samba Doncs clar, què més vols? I si a sobre ets mínimament que t'interessa el futbol i estàs esperant veure futbol i la Lliga ja s'ha acabat... Doncs
0: tindràs mil tasses
1: de... És que això baixa realment molt bé. Es diu Brasil 70, s'ha estrenat avui a Netflix. No està exempta de problemes, com dic, hi ha vegades que en la manera d'entrar en les trames d'alguns futbolistes agafa aquell... Sabeu aquella cosa del culebrot que t'han de subratllar moltíssim què està sentint el personatge, perquè segur que no pensis que estàs sentint una cosa diferent. Sí. Si no, deixa marges, podríem dir, però clar, té una energia que s'encomana moltíssim. Brasil 70, que com deies, s'ha estrenat avui a Netflix, però encara tenim més estrenes. Hem de parlar també de Star City, que és una sèrie, no podia ser més diferent, que combina el tema de l'exploració de l'espai amb el gènere de l'espionatge, perquè segueix de prop els esforços soviètics per competir contra els americans a la conquesta espacial, de manera que la sèrie se situa fonamentalment en les instal·lacions on preparaven els seus cosmonautes. La Unió Soviètica, ja ho sabem, va fer molts avenços en la cursa per l'espai abans que els Estats Units, però, com tothom sap, van ser els estatunidencs els primers a trepitjar la Lluna. Ara, aquesta sèrie és un spin-off d'una altra sèrie que es diu For All the Mankind, i que ja era una sèrie que imaginava una realitat alternativa en la que els soviètics van ser els primers en arribar a la Lluna. Això, la sèrie original, fa que la cursa espacial no acabés mai i condueix a avenços que a la vida real no han passat. I el que fa l'spin-off, és complicat explicar tot això, però el que fa l'spin-off és adoptar el punt de vista dels soviètics i tornar enrere en el temps de la sèrie per situar-se al 1969 i explicar el primer intent dels soviètics d'aconseguir que una dona cosmonauta arribi a la Lluna i hi camini, cosa que no ha passat encara a la vida real.
4: Sí, clar, jo sóc una gran fan del període de la cursa de l'espai. La Space Race, a mi, m'encanta.
1: És un tema.
4: És una mica com el drama esportiu.
1: Doncs així,
4: jo estic a tope.
1: Comencem bé.
4: I és tot gràcies a Joan Anton Català i la seva secció del suplement, que fa 7 anys que també guionitzo. Aleshores, jo tot el que sigui la Space Race, jo estic allà. Estic dintre.
1: Però aquesta sèrie
4: m'ha avorrit que no vegis.
1: Doncs mira, aquí discrepo amb tu absolutament. Per què t'ha avorrit?
4: Perquè... És a dir, quan tens una premissa tan interessant com és què passa si els soviètics arriben abans i aquesta idea que és de ciència-ficció de veritat, de volien posar-hi una dona per primera vegada, li has de treure més suc. I no li treuen suc. No m'interessen els personatges, no m'interessa la trama, no em crec tot el rotllo d'espionatge i tota l'estona estic pensant en The Americans i bona és The Americans.
1: I exactament pel mateix motiu... Jo, que trobo a faltar The Americans cada dia de la meva vida, aquesta matadona que m'han donat em val. Em val i la compro. I diré més, com a persona que s'han passat tot el que s'ha fet de For All the Mankind, que és una sèrie que va començar d'una manera molt interessant i a mesura que ha anat avançant, no és que hagi perdut el nord, però s'ha fet més interessant perquè cada vegada la hipòtesi està més allunyada de la realitat, tornar enrere en aquest període i, a més, trobar-hi personatges que tu ja coneixes de l'altra sèrie, que potser el que et passa amb els personatges també és això, que clar,
4: potser sí.
1: Quan els hi veus en una situació diferent... Bueno, hi ha un vincle. Crec que es pot veure sola, però crec que si has vist l'anterior ajuda moltíssim. Però sobretot és que tornin en aquest... Que el tema de l'espionatge guanyi pes. Perquè el tema d'espia, KGB, controlant el moviment dels cosmonautes, és una cosa que almenys a mi m'ha interessat molt i el ritme lent a mi no em molesta.
0: A mi hi ha una cosa que m'interessa molt quan es fabula el present i el futur, però també m'interessa molt quan es fabula i es recrea en realitats alternatives del passat. El que passa és que aquí tu comentes, Toni, que s'adopta el punt de vista dels soviètics, però em sembla que té un problema de base, que és que realment no s'adopta el punt de vista dels soviètics. Es fa un retrat dels soviètics des del punt de vista clarament dels estatunidencs, i a més hi ha una cosa que a mi em passa molt que potser és una sensibilitat meva, però em passa molt que en el moment en què veig tota una recreació de la URSS en els anys 60, 70, de més, però tots parlen anglès, no sé, em va traient i em fa que aquesta fabulació, que aquesta representació, que d'alguna manera vol ser una fidel representació d'una realitat que no va existir, se'm dissolgui completament.
1: Clar,
0: i aleshores
1: crec que
0: té un problema de base.
1: Jo deia que adopta el punt de vista dels soviètics partint de que la sèrie original, els protagonistes són els nord-americans, els estatunidencs, i aleshores en aquest spin-off decideixen canviar el punt de vista i anar-se als personatges soviètics, però efectivament són soviètics que parlen en anglès, com també passa a Txernòbil, per exemple.
0: Sí, o aquesta sèrie que vam veure fa poc, que es deia Ponies, que passava una mica el mateix, no? Aquesta, al final, no deixa per mi de tenir una mirada que, si has de basar tot el drama i tota, diguéssim, tot el que la implicació amb els personatges en aquesta primera persona, però que és una primera persona que en realitat és tercera, em sembla que allà hi ha un error de base que segur que fa que no pugui funcionar com va funcionar For All the Mankind.
1: Bueno, i que no és com The Americans, no, que quedi clar això, però si sou dels que trobeu a faltar The Americans...
4: Engronetes.
1: Bueno, alguna cosa podem rascar aquí. Star City, que s'ha estrenat a Apple TV, i mentrestant a Amazon han estrenat Spider-Noir, que és una sèrie que barreja el gènere dels superherois, en concret Spider-Man, evidentment, amb el gènere negre. I used to be the spider, this city's hero. Always on guard, always ready to swoop in and save the day. That ended when Ruby died. Abans parlàvem de Nicolas Cage, doncs aquesta sèrie té a Nicolas Cage al capdavant, i, a més, hi ha una cosa, no sé si dir molt curiosa o molt lamentable, que és que té dues opcions per mirar-la. Pots triar o bé en color o bé en blanc i negre, cosa que fan clarament per no perdre públic.
4: És
1: que
4: és tristíssim.
1: És molt trist.
4: És tan trist. És a dir, una sèrie que se suposa que reviu l'esperit noir ha de ser en blanc i negre. Si ja està gravada en blanc i negre i ja està il·luminada pensant en el blanc i negre, per què em dones l'opció del color? És que hauria d'estar prohibit per llei. És a dir, m'agradaria que tinguéssim els números de quanta gent l'ha consumit en color i quanta gent l'ha consumit en blanc i negre. Crec que ens en donaríem una profunda decepció.
1: Un disgust molt gros.
4: Un disgust molt gros.
1: Molt probablement.
4: Però, bueno, jo recomano des d'aquí que la mireu en blanc i negre, perquè realment jo he fet l'exercici, l'he mirat tota en blanc i negre, però he fet l'exercici de tornar enrere i mirar per sobre algun capítol a color i no té res a veure.
1: És que el que és més trist és que és un prejudici vers el possible públic que pugui mirar Espai de Noir. Sí. És a dir, estan pensant, ui, no, aquests de mi dels superherois no els hi puc posar una cosa en blanc i negre. I és ridícul.
4: És tractar-los de tontos.
1: Sí.
4: Totalment. A part que és una sèrie que, dintre del blanc i negre, que de nou no és res dolent que sigui en blanc i negre, sisplau, ara no caiguem en aquesta trampa, és molt accessible perquè no deixa de ser una sèrie de superherois, que d'altra banda, de superherois tradicional, el que ve a ser l'univers cinematogràfic Marvel, trobo que en té bastant poc, i és una mica la gràcia, que crec que teníem una mica de sobredosi de Spider-Man, perquè hi ha hagut com 3 Spider-Mans diferents, i ara hi ha hagut aquestes pel·lícules de Spider-Verse, que jo les defenso moltíssim, i de fet aquest personatge surt dels còmics de Spider-Noir, però també és una mena d'encarnació del personatge que ja existia a les pel·lícules de Spider-Verse, perquè l'encarnava ja Nicolas Cage. És un personatge bastant diferent al que veiem en aquestes pel·lícules d'animació, però vaja, que agafa aquest personatge, que al final és 100% Nicolas Cage, que jo crec que és el millor que podien haver fet, que és agafar Nicolas Cage i dir, fes el que vulguis.
1: Però agafen a Nicolas Cage perquè és més una paròdia que un homenatge,
4: sí,
1: al gènere negre.
4: I aquesta és la gràcia. Jo crec que veure-la com un homenatge al gènere negre, no, perquè és massa autoconscient,
1: jo,
4: en aquest sentit.
1: Jo, honestament, penso que no acaben d'anar al fons en cap de les dues coses. És a dir, penso que és més paròdia, però tampoc va a fons a fer una paròdia. Es queda com un...
4: Home, és bastant... Només del seu personatge ja és bastant paròdia,
1: crear,
4: tot plegat.
1: Jo crec que pot crear confusió. Jo crec que més d'un se la prendrà seriosament. Mira què et dic.
0: Home, algú se la prendrà seriosament i la veurà en color, no?
4: Exacte. Ja serà tot el que pot
1: doble
4: ser pitjor.
1: Mortal, sí.
4: Però jo crec que sí que és paròdia. Bueno, em sembla bastant evident que és paròdia. Primer, perquè és Nicolas Cage fent de Nicolas Cage, o sigui, fent del seu mem, de dir, fes el que tu vulguis i les veus que tu vulguis i els salts de gènere que tu vulguis ja en el teu mateix personatge, però després perquè tot plegat ja és com massa evident i massa recargolat en el que és el cinema noir.
1: Sí, són tots els tòpics.
4: Clar.
1: I els estereotips del gènere col·locats allà.
4: Però
1: de manera, divertida, de dir, especialment
4: molt.
1: La veu en off trobo que és molt divertida, perquè clar, és la clàssica veu en off, i a més va col·locant tot d'elements que són els típics, però els va adaptant al llenguatge Spider-Man, no? Sobre el poder, la responsabilitat, totes aquestes històries.
4: I com que aquest Spider-Man és bastant diferent... Jo li dic Spider-Man, eh? A mi tota la vida s'ha dit Spider-Man. Ara és Spider-Man, però és Spider-Man.
0: Spider-Man.
4: És que el meu era el del Tobey Maguire, que era Spider-Man. Doncs com que ja estàvem una mica cansats de veure el típic Peter Parker Spider-Man de tota la vida, sí, han fet una cosa radicalment diferent, que té més de detectiu i de thriller que no pas de les típiques batalles entre herois i dolents, i ara tiro la taranyina aquí, i ara... És a dir, que a mi és el que ja em cansava una miqueta de tot el que venia sent en l'univers cinematogràfic Marvel.
1: Tinc molta curiositat, no sabrem mai les dades sobre no. aquesta sèrie, però voldria saber-ho moltíssim, perquè sí. no sé fins a quin punt aquesta barreja pot interessar als seguidors dels superherois, sincerament, però...
0: Jo el que m'encantaria és veure la cara del director de fotografia quan li van dir rodarem en blanc i negre, però també hi haurà...
4: Ha de quedar bé en color.
1: Hi haurà una versió...
0: Em quedo això, jo.
1: Pobre, deu estar ja curat d'espans. En fi, Spider-Noir, que és a Netflix, i també a Netflix ha estrenat la nova sèrie de l'italià Zero Calcare.
8: Poi con te funziona così, non ci devi parlare con te, devi parlare direttamente col senso di colpa tuo. Ma non ti preoccupa, con lui ci parlo io, alla fine fa come gli dico io, è un pupazzo.
1: Per qui no el conegui, Zero Calcare és el pseudònim d'un dibuixant de còmics conegut per les seves obres autobiogràfiques, on es presenta a si mateix en forma de personatge i que destaquen per un estil afilat a l'hora de parlar de molts temes, la majoria dels quals són generacionals, per exemple, la precarietat laboral, i per l'exploració psicològica dels seus personatges. Amb Netflix ha establert una relació prou fructífera i que a mi em continua sorprenent, he de dir, perquè va debutar amb la sèrie Cortar por la línea de puntos, que va ser un èxit, sobretot per ser una sèrie d'animació, i ha continuat amb Este mundo no me hará mala persona, i l'última es titula Por cuatro perras. Estic dient els títols en castellà, bàsicament perquè els pugueu trobar a la plataforma, perquè si m'embolico dir-vos els títols originals en italià, primer que no se m'entendrà i després que no els trobareu. L'última sèrie el que fa és presentar dues trames que convergeixen, tot i que no tenen res a veure. Per una banda hi ha una trama relacionada amb la màfia i per l'altra un interès amorós.
0: Sí, jo arribava a aquesta sèrie... verge, diguéssim. No havia vist les...
1: No havies vist les prèvies?
0: No. I la veritat és que m'ha sorprès molt gratament. M'ha recordat molt, diguéssim, aquesta tradició de còmic i d'una animació que té molt... que és clarament hereva dels còmics dels 80 i dels 90. Penso en totes les revistes de còmics que es publicaven aquí, Cimoc i demés, però també inclús les tires del Jueves i aquesta mena d'humor que té un punt així com, diguéssim, basto, en el sentit que no és gens refinat, però que alhora és molt divertit i que, a més, parla molt precisament d'aquests xocs generacionals, d'aquesta certa precarietat, d'aquestes, diguéssim, vivències que tenen molt de quotidià, però que alhora només l'animació et pot portar a poder-la retratar, no? Hi ha un estil que a mi m'ha recordat una miqueta, tot i que no sóc gens fan de Padre de Família, però que sí que juga molt amb aquestes, diguéssim, petites càpsules, petits gags humorístics que van com, diguéssim, donant petites bafarades humorístiques a dins de la pròpia trama, però alhora funciona molt bé això, com un retrat generacional al qual doncs, no es renuncia a una certa tragèdia, no es renuncia a una certa, diguéssim, buit vital i existencial, però alhora doncs, té aquesta lleugeresa o aquesta esperit amè i molt gamberro, que em sembla que és el que busques en una sèrie com aquesta.
1: A mi em sembla molt recomanable, no només aquesta, sinó també les anteriors, i em sembla realment un bolet dins del, en general,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I en el catàleg de Netflix, perquè és veritat que hi ha molta animació, però animació europea i amb aquest esperit generacional dels 90 i amb aquests elements de denúncia social que també sí. té, vaja, no se m'acut res més.
0: Escoltar italià en una sèrie com aquesta també és com molt grat. Inclús crec que fa molta gràcia perquè la pròpia animació fa uns gestos que relacionem amb aquesta gesticulació tan italiana, no? I realment crec que és molt genuí i és, com tu dius, un bolet completament al catàleg de Netflix.
1: Doncs quatre perres que tenim a Netflix. I la setmana passada ens vam quedar sense temps per parlar de Se tiene que morir mucha gente, una comèdia creada per Victoria Martín, basada en la seva pròpia novel·la, i val la pena recuperar-la avui perquè està tota una sorpresa, una comèdia amb un estil d'humor directe i carregat de mala llet, que té com a protagonistes a tres amigues que no sempre es porten bé entre elles i no sempre s'ajuden, més aviat al contrari. De fet, molt sovint l'enveja, les ànsies de protagonisme i els rancors pugen a la superfície en aquest retrat realista i cru de l'amistat que pot fer pensar en el trio d'amigues de The White Lotus, perquè, a més, aquí també hi ha una qüestió de privilegi, ja que una d'elles ha accedit a una vida molt benestant i les altres dues no.
9: Que te quejas como si fueras una puta refugiada. Que te crees que estás deprimida. Y sinceramente, amor, no te pasa nada, nada.
10: Mira, Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
9: ¿Quién es esa, Gordi? Y sé perfectamente que te has puesto botox.
1: Están interpretadas por Ana Castillo, Macarena García y Laura Weismar. Y és una sèrie que realment va creixent episodi a episodi i acaba sent molt divertida. Ha estat una sorpresa.
4: Totalment. Tu deies de White Lotus, però a mi també em van recordar molt a les amigues de Com llegar al cielo des de Belfast.
1: Ah, també.
4: Perquè era
1: també
4: la mateixa dinàmica absolutament disfuncional que jo he viscut en el meu grup d'amigues.
1: T'estimo, però...
4: A vegades et mataria.
1: Exacte, sí.
4: A vegades et mataria i per això t'estimo moltíssim i per això no deixarem de ser mai amigues. I són aquestes coses que crec que són molt pròpies de l'amistat femenina i que, gràcies a Déu, estem veient més històries que retraten aquestes dinàmiques. Jo m'he pixat de riure amb aquesta sèrie perquè tot el que és humor negre, jo també estic sempre dins. Aquest programa és coses que li agraden a la Marta
1: sí,
4: Ferrer.
1: Sí, una mica sí, t'ho han fet, fet a mida. Fet una mica a mida avui,
4: sí.
1: Eh?
4: I aleshores...
1: Excepte l'Spider-Man, Spider-Man, però part, sí, part d'aquest moment que hem vist la Marta enfadada, la resta sí, tot bé.
4: Aleshores, trobo que molt sovint a les produccions espanyoles els hi falta mala llet i aquesta té tota la mala llet que no tenen totes les altres.
1: Això és veritat.
4: I per tant, només per l'humor negre i per aquestes tres fantàstiques actrius que més Ana Castillo i Macarena García retroben després de La llamada, sisplau, apreceu aquesta sèrie.
1: És ben bé com si tota la mala llet se l'haguessin anat reservant sí, sèrie rere sèrie i l'hagin tirat aquí dintre.
4: I molt ben tirada.
1: Va, repassem els títols ràpidament de les sèries de la setmana perquè tenim Brasil 70, Star City, Spider Noir, Por Cuatro Perras i Se Tiene Que Morir Mucha Gente, que no ho hem dit, que es pot veure a Movistar Plus. Amb quina us quedeu?
4: Fixa't que jo, Se Tiene Que Morir Mucha Gente, oh, eh? Sí, sí, totalment.
0: Doncs jo, a mi m'has convençut, Marta, eh? Marta, a mi m'has convençut i també abraçaré Se Tiene Que Morir
4: Vamos,
0: Mucha Gente.
4: Som-hi.
1: Doncs jo seré la nota discordant i diré que Brasil 70, que visca el Brasil, visca la samba, que és una sèrie molt divertida. Gràcies als dos, com sempre,
0: a tu,
1: per aquesta
4: bona
1: estona. Que
4: vagi molt bé. Deep
5: down to the front. A la finestra indiscreta et recomanem el bo i millor, perquè no et mereixes menys.

0: Avui celebrem el centenari del naixement de Marilyn Monroe i ho farem descobrint la dona real que hi havia darrere del mite que va crear Hollywood, és a dir, la Norma Jean, que era molt diferent del seu personatge a la pantalla i que va ser, al capdavall, qui va néixer l'1 de juny de 1926. S'ha escrit molt sobre la Marilyn, però la Norma continua sent, en certa manera, una gran desconeguda. Una dona que hem anat descobrint a través de diferents peces d'informació que s'han anat publicant al llarg dels anys, a través de testimonis, biografies, entrevistes... I avui unirem tota aquesta informació i explicarem la història de la Norma i sobre com es va construir el mite de la Marilyn. I ho farem amb els millors guies possibles, l'Albert Galera i l'Ofèlia Carbonell. Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Qui era la Marilyn per la Norma? Era una manera d'assolir l'èxit? Era una manera d'amagar-se? Era un refugi? Un refugi que es va acabar convertint en presó?
2: Jo crec que sí que era un refugi, és a dir, ella esdevenia un refugi, el que passa és que per culpa d'una forma abusiva, mancada d'humanitat i fins i tot grotesca per part de la indústria, doncs la Marilyn la va acabar destrossant.
1: Sí, sí, jo penso el mateix. Va ser un encert, no?, també a nivell cinematogràfic, que després la va constrenyir.
0: Va, doncs comencem pel principi, és a dir, per la infantesa de la Norma, que va créixer ja molt a prop del món de Hollywood, ja que la seva mare era muntadora de films en diversos estudis, però en un ambient domèstic que podríem definir com a molt terrible i ens quedaríem curts, i a més és un ambient que va marcar la seva vida.
1: Sí, reconstruir la vida de Norma Jean o Marilyn és una mica complicat, no?, perquè ella mateixa reexplica la seva història, fa autobiografies, llavors doncs, hi ha totes aquestes peces que anem ajuntant, que algunes són més fabulació, d'altres no, no?, però sí que és veritat que va tenir una infantesa molt dura. Amb només els 3 mesos la mare la va haver de deixar en una casa d'acollida i durant tota la seva infantesa va passar fins a 11 cases d'aquestes, no?, 11 famílies que d'alguna manera ho eren familiars llunyans o amics d'amics. Als 7 anys torna amb la mare temporalment, però la situació es torna a trencar a causa dels greus problemes de salut mental de la mare, que de fet va ser diagnosticada amb paranoia i esquizofrènia, bueno, diagnòstics dels anys 30,
0: que eren, època,
1: sí,
0: clar.
1: Exacte, que també vés a saber. Però sí que és veritat que la mare tenia un matrimoni marcat per l'alcoholisme i la violència, fet que va provocar aquesta decisió. Segons la historiadora Lois Banner, que és l'autora de Marilyn, The Passion and the Paradox, aquest patró d'inestabilitat ja ve de generacions anteriors i que l'àvia d'ella també va viure una infància similar, molt violenta i inestable. La mare, Gladys, també va tenir el seu primer fill, que no va ser Norma Jean, molt d'hora, el va tenir als 15 anys, amb un home molt més gran que ella.
0: O sigui que hi havia un patró, diguéssim, generacional, allò que es va repetint, que és bastant difícil escapar-ne.
1: Sí, a nivell de relacions de violència i també d'inestabilitat en qüestions de salut mental. També, de fet, en el cas de la Marilyn, Norma Jean, ella ja, com a Marilyn ho explica, fins a diverses entrevistes i autobiografies, que va patir abusos. No diu mai el nom real, ella ho diu que és el Mr. K, que no s'ha acabat de situar mai, i aquí especula que era un actor, que era un amic de la família d'una de les cases d'acollida.
0: Clar, perquè va estar en moltes cases d'acollida durant,
1: sí,
0: la infantesa.
1: Exacte, llavors ella diu que sí que va patir abusos per part d'aquest Mr. K i també per part de la parella de Grace, que era una amiga molt propera de la mare, que també la va acollir.
0: Bueno, o sigui, l'amiga la va acollir també i la parella també va abusar d'ella i aleshores és el moment en què la torna a enviar a altres cases d'acollida.
1: Sí, és un cicle així. Sí, sí, sí.
0: Bueno, es casa molt jove, quan només tenia 16 anys, i ho fa principalment per fugir d'aquesta situació, d'aquest bucle, jo diria.
1: Sí, que és una història que a mi em recorda justament el personatge d'Esmorzar Tiffany's, no?, el de la Holly Golightly, que també es casa com per fugir de la casa on és. I Norma Jean, Marilyn, es casa amb James Doherty, que és un jove de 21 anys que ja coneixia, però en el recull de textos que es publica a Fragments, aquest llibre que publica les cartes, notes que s'han trobat de Marilyn Monroe,
0: sí,
1: ella hi escriu, de fet, que s'hi casa, a part de per fugir, perquè possiblement era un dels pocs nois que no en feia angúnia sexualment. A més de la sensació de seguretat que em produïa veure en ell totes les qualitats que a mi em faltaven, sempre com aquesta inseguretat o ganes de millorar d'alguna manera, no? Diu, sempre he tingut por de no estar a l'alçada de les expectatives que els adults posaven en mi. Vaig ser una nena insòlitament madura. Als 15 anys ja vaig veure la pauta d'inseguretat que havia desenvolupat. O sigui, madura, però també autoreflexiva,
0: sí,
1: ja des
0: de... Sí, un examen de si mateixa molt, molt acurat.
1: Sí, sí.
0: I, a més, molt precoç.
1: Sí, sí, i això crec que és una constant en tota la seva vida, no? Aquesta cosa de tota l'estona estar explorant-se ella mateixa, estar reescrivint-se ella mateixa i buscar maneres de, no sé si fugir d'ella mateixa, de millorar, superar-se o d'arreglar el que ella sent que no està bé.
0: D'intentar arreglar alguna cosa. Durant la infantesa també apareix, podríem dir-ne, un primer model aspiracional per la Norma, que és l'actriu Jean Harlow. Tot i que no és ben bé seu. És seu o també és heretat?
1: És heretat.
0: És heretat.
1: És la seva mare Gladys i la Grace, la seva amiga, totes dues treballaven això, tallant i enganxant film, no?, en una productora, i els hi encantava el món del cinema. I des de que la Marilyn, la Norma Jean, és petita, li diuen, ets igual a la Jean Harlow, només et falla, entre cometes, el nas, que tens un bony o no sé què li diuen que té. Que, de fet, és una de les coses que ella després mirarà de modificar.
0: Sí, perquè el nas se'l va acabar operant.
1: Sí, va haver-hi el nas, la barbeta, que se sap, i s'especula molt, eh? No està confirmat, però sí, és d'aquests retocs, no?, que sobretot des dels estudis els hi feien a les actrius.
0: Clar, no, a més, tema de cirurgia estètica en aquella època era molt més tabú que avui, això segur. Aleshores esclata la Segona Guerra Mundial, que és quan descobreixen la Norma, perquè aquest és un moment de la seva vida que realment és molt conegut. Treballa en una fàbrica d'armament i uns fotògrafs encarregats de fer propaganda per aixecar allò que diuen els ànims de les tropes, doncs es fixen en ella.
1: Sí, en 2 anys, de fet, des de que la veuen, no?, des de que la veuen li demanen començar a fer-li fotos, no? Primer, doncs, és per això, per l'ànim de les tropes, i llavors ja entra en aquest cicle, no?, d'agències, de fotògrafs, de models, i arriba a ser una de les models més fotografiades de la costa est, no, oest, perdó, de la costa oest, a l'any 1946, no? I és a partir d'aquí que aconsegueix un contracte amb 20th Century Fox.
0: Val, aquí entra ja en el món del cine.
1: Exacte, sí, que no era estrany en aquella època aquest pas del modelatge al cinema. En aquesta època ja comencen, de fet, algunes de les inseguretats que mencionàvem, no només les que li trasllada la seva mare, sinó també pel fet de ser model, no? En aquella època encara es porta el model pin-up de Vargas, no?, que són aquestes cames molt llargues que ja potser no tenia, el nas molt petitó de botó, el mentó molt marcat, com aquestes coses que ja després, ja com a model, intenten dissimular d'una manera o altra, i ella n'és conscient, o ella intentarà, mitjançant de cirurgia, canviar.
0: Eliminar-les. Clar, entenc que els fotògrafs li transmeten que hi ha coses que no acaben d'estar tot bé, no?
1: Sí.
0: Que és terrible si tenim en compte que ja des de casa i també a fora estàs rebent aquest missatge, doncs, clar, les inseguretats que ja hi havia es multipliquen.
1: Sí, i em sembla curiós, no?, que se li transmetessin aquestes inseguretats quan ella, de fet, canviaria, no?, aquests paràmetres i models de l'arquetip de la dona desitjable d'aquella època.
0: És veritat, ho acabaria transformant ella tota sola amb el seu personatge, no? Ara, de moment encara és la Norma, que ha començat a treballar per la 20th Century Fox, que veuen en ella, bàsicament, una segona Betty Grable.
1: Sí, de fet, l'encasellen una mica en aquesta cosa de musicals i de comèdia, que és el que ella es passarà la vida bregant perquè li deixin fer,
0: per
1: li deixin sortir.
0: Aquí.
1: Ja, i clar, ja per mi hi ha una cosa que és una mica paradoxal, no?, que aquí ja estem veient temes una mica durs, no?, com una infància trista, no?, i crec que és una cosa que envolta el personatge que ens arriba ara de Marilyn, però jo també destaco aquestes ganes que té ella tota l'estona de menjar-se el món d'alguna manera. Ella decideix que vol ser actriu i que vol ser una bona actriu, vol fer papers dramàtics, té de models a Joan Crawford, té de models actrius dramàtiques. Ella decideix que vol ser famosa i no para fins a aconseguir-ho. S'apunta a classes d'interpretació, com es passa, diuen que quan entra a treballar a la Fox es passa els dies, com que no té papers, que es veu que era una cosa que passava amb molts actors d'aquella època, doncs es passa els dies perseguint productors, maquilladors, per intentar prendre-ho tot el que pugui de l'ofici. I llavors, doncs, jo penso que aquí també hi ha un mèrit que a vegades queda una mica en l'ombra, no?, entre el personatge de Marilyn i la història trista de Norma Jean.
0: Clar, ara deia que encara és la Norma Jean. Aquí encara no té el personatge de la Marilyn, no?
1: No. Aquí encara, de fet, com que no, l'estudi no sap ben bé on situar-la, no?, i ella encara no, tampoc no acaba de desenvolupar, Es passa, en aquella època, és una d'aquelles projectes d'estrella que no tenen projecte, no?, i que van flotant pels estudis de Hollywood sense papers gaire significatius ni accés a gaires càstings, i acaben fent de party girls, o el que avui se'n diu noies d'imatge, que haurem sentit, no?
0: Sí, és un concepte, sí, que hem sentit sí, darrerament en els últims anys, sí, sí. Per tant, entenc que és un entorn, bàsicament, especialment aleshores, molt hostil i misògin al màxim, clar.
1: Exacte, llavors, bueno, com que no acaben de situar-la, no?, la Fox no li renova el contracte, no?, i el 48 firma per Columbia, que busca una mena de nova Rita Hayworth. Però, bueno, que no la intenten també modificar, arreglar, perquè s'hi sembla una mica, no acaba de trobar, però ja coneix Natasha Lites, que és professora d'interpretació i que es convertirà en una mentora molt propera a ella i que l'ajuda a crear aquest personatge Marilyn en tant que entonació, manera de parlar, respiració, el cos, no, la corporalitat, aquesta cosa que avui identifiquem tant com a Marilyn.
0: Per tant, és una, la Marilyn ja sorgeix com una, en certa manera, com una col·laboració entre ella i Natasha Lites, d'alguna manera.
1: Sí, de fet, o sigui, si mires biografies o
0: treballen
1: entrevistes...
0: Treballen en el personatge.
1: Clar, sí, veus que la Marilyn constantment està buscant, no?, aquesta cosa, mentors, professors, s'apunta a escoles, ella llegeix moltíssim, no?, i aquesta cosa de millorar constantment, no?, i a vegades és amb l'input d'altres, a vegades és això, busquen coses.
0: En aquesta època també és un moment en el que també rebutja algunes invitacions desagradables que en un moment en el que segurament moltes d'aquestes noies, com en deies, party girls, o sí, que ara diem o diuen noies d'imatge, no?, que acceptaven segons quines invitacions com a priori una, teòricament una porta per pujar en la teva carrera, i en canvi aquí la norma les rebutja.
1: Sí, sí, era, bueno, era un ambient molt hostil, ja ens ho podem imaginar, suposo, no? Es diu que a l'època s'escrivia sobre aquest Hollywood, no?, que els mateixos treballadors en parlaven com l'harem de les noies que rondaven per allà intentant ser estrelles, i dels estudis com un estable, no?, en anglès ho deien, que em sembla una cosa horrorosa.
0: És,
1: no?,
0: horrorós, sí, certament.
1: I sí, ella no... Quan no va voler participar, es diu, o potser ella explica, encara que no està confirmat enlloc, no?, que el director de l'estudi digués no va ser per això, però casualment doncs no li renoven el contracte, no li donen els papers, etc.
0: Estem imaginant una Marilyn molt supervivent, no?, amb moltes ganes d'arribar a algun lloc, però en paral·lel, el que sí que havia començat en aquesta època és la dependència que tenia la norma dels medicaments. És a dir, clar, tenim aquesta actriu que vol arribar lluny i que té aquesta empenta, malgrat la infantesa traumàtica, però alhora tenim una dona que s'està medicant.
2: Sí, absolutament. De fet, és una dependència, diríem, molt condicionada, diguem, per una banda, pel que fa als estudis de Hollywood, la pressió a la qual era sotmesa, i per altra banda, amb un dels temes que estem recorrent més i que anirem comentant, que és el tema de la seva infància, no?, la seva, aquesta infància traumàtica i tan dolorosa, no? De fet, la por constant a l'abandonament, que és una altra de les característiques habituals que mai l'abandonaria i que el va, doncs, acompanyar al llarg de tota la seva vida, va ser, de fet, una de les grans ferides psicològiques que va experimentar i que la va condicionar absolutament a l'hora del seu treball com a actriu i de les seves característiques, no? Aquells dies com a nena, diguem, tan dramàtics, van condicionar totalment la seva vida posterior ja com a adulta. I, doncs, d'alguna manera, que fins i tot va afectar molt no només la relació professional, també les relacions sentimentals. No oblidem que, entre altres, va ser parella sentimental dels fills de dos mites, de Charlie Chaplin i d'Edward G. Robinson, entre molts altres. I es diu que sovint el seu estat mental pot estar vinculat amb el que s'anomena la patologia TLP, no?, el trastorn límit de la personalitat, que s'entén perfectament estudiant una mica la seva trajectòria, la seva vida personal.
0: Clar, això ho sabem ara. Aleshores, el que deia abans l'Ofèlia, en qüestions de salut mental, aleshores això...
2: Clar, això no, ningú sabria de què estàvem parlant. No?
0: Bueno, i clar, suposo que això implicava medicació.
2: Sí, de fet, això es va convertir, això va fer que es convertís d'alguna manera en un addicte als barbitúrics, no? Uns barbitúrics que d'alguna manera aquest consum l'ajudaven a combatre, doncs, aquestes inseguretats, i sobretot també aquest insomni crònic, que va ser una altra de les característiques que la van acompanyant durant tota la seva vida. Va ser, de fet, addicte a les amfetamines, també, diguem, a tota mena de substàncies que d'alguna manera l'ajudaven també a combatre aquella altra pressió que era el rodatge de les pel·lícules, que eren, òbviament, molt exigents, perquè estàvem parlant de produccions de les grans majors de l'època, no? Com la Fox, que ha comentat ara l'Ofèlia, per tant, doncs hi havia molta pressió, no? I es diu fins i tot també, precisament, que la combinació de Nembutal i amfetamines podia haver estat la causant de la seva suposada mort per sobredosi, de la qual, en tot cas, ja en parlarem una mica més endavant.
0: Ara que parlaves de la pressió al set de rodatge, doncs entrem també en el cinema, perquè una de les seves primeres pel·lícules va ser Amor en conserva, amb els germans Marx.
2: Sí, poca gent probablement ho recorda, però Marilyn Monroe va treballar amb Groucho, Chico, Harpo i companyia, no? Efectivament, va ser a la pel·lícula Amor en conserva, que, tot i no ser, diguem, una de les pel·lícules imprescindibles dels Marx, no és Una nit a l'òpera, ni és l'Hotel dels embolics, però sí que és una pel·lícula, doncs, amb gags suficientment divertits, i de fet és la darrera pel·lícula oficial dels germans Marx. Clar, en aquella època la Marilyn era una actriu molt poc coneguda, tot i que havia intervingut breument en alguna altra producció, però clar, no era ni de bon tros estrella ni tan sols coneguda. A les seves memòries, el Groucho Marx fa algunes referències molt interessants, com sempre, quan Groucho parlava o reflexionava
0: sempre
2: de
0: fi.
2: Qualsevol cosa del món, exacte, i de la vida, no? Es diu que en el moment del rodatge d'aquella pel·lícula, el productor li va dir al Groucho que bé, hi haurien tota una sèrie de noies desfilant per davant seu, i la que doncs li agradés més com caminava seria l'escollida per participar a la pel·lícula.
0: La més seductora.
2: La més seductora, d'alguna manera. No? I el Groucho va, de seguida, quan les va veure, va dir, escolta, i com podem escollir alguna altra que no sigui la darrera? I la darrera, òbviament, era Marilyn Monroe, no? A les mateixes memòries de Groucho incideix molt en el rodatge de la pel·lícula, i sobretot també en una escena molt divertida, que és una paròdia dels grans clàssics del cinema negre, perquè es veu a la Marilyn entrant a l'oficina d'un detectiu privat que es diu Sam Grunion, que interpreta el mateix Groucho, i entra a l'oficina demanant ajuda i diu, vull que m'ajudi, em persegueixen uns homes, diu, no? I mentrestant ell li respon, ostres, no em digui, aquesta és la història de totes les meves aventures amoroses.
0: Però la pel·lícula que va descobrir a Marilyn Monroe, perquè ara jo crec que ja la podem anomenar així, és Tot sobre Eva, de Mankiewicz.
2: Sí, gairebé res, no? Una pel·lícula absolutament sí. extraordinària. Sempre dic que és un dels casos en la història dels Oscars més encertats. És una de les meves pel·lícules preferides en l'Oscar a millor pel·lícula. I, efectivament, a Tot sobre Eva hi va tenir un paper molt breu, però que ja era molt significatiu. No passava desapercebut, era impossible, no? Interpretava la senyoreta Caswell, i el film, doncs, efectivament, per si qui no ho recordi, doncs és una radiografia punyent, salvatge, absolutament necessària sobre el món del teatre, el propi submón de les estrelles, que és molt interessant, la cobdícia i sobretot les enveges, no? entre pròpies companyes. Una pel·lícula absolutament fantàstica i sensacional. La presència de la Marilyn en el film és el d'una noia ingènua, per tant, ja comencem a moldejar una mica aquestes característiques que l'anirien acompanyant.
0: Sí, serà un personatge recurrent. L'ingenuïtat formarà part d'un dels seus personatges.
2: Absolutament. Podríem dir que fins i tot gairebé el 90% de la seva filmografia, no? És un personatge que no sembla assabentar-se massa bé de res, però en realitat sap molt més del que aparenta, que és una altra característica que, en tot cas, després ja ho desenvoluparem, molt habitual en la Marilyn. I, en aquest cas, doncs, té el personatge enfrontat a ella, que és el de la Margot Channing, una extraordinària Bette Davis, doncs, que l'acaba menyspreant de manera totalment desagradable i vilment. I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here? Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must pray it again soon. You remember Miss Caswell, don't you? I do not. How do you do? We've never met. Maybe that's why. Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Ah, Eve. Good evening, Mr. DeWitt. I have no idea you two knew each other. This must be at long last, our former...

0: els seus referents, com comentàvem també amb Joan Crawford. Bette Davis era un referent claríssim de Marilyn i de qualsevol actriu pràcticament d'aquella època, i la Bette Davis, que era absolutament intransigent i que tampoc no era, diguem, la...
1: Pensava que anaves a dir, era molt comprensible.
0: Al contrari. La Bette Davis de pacient i comprensible justament no tenia res,
2: no tenia por, poc.
0: Tot i que era una actriu absolutament descomunal, no? Es diu que van haver de repetir una presa fins a 10 vegades perquè finalment pogués recitar la seva línia de diàleg sense cap mena d'entrebanc, no? I també es diu que la Marilyn ho va passar molt malament justament perquè estava molt impressionada de tenir davant a la Bette Davis. És a dir, l'admirava tant, però per altra banda l'intimidava moltíssim. I aleshores, clar, això encara li donava més nerviosisme i generava més inseguretat a l'hora de poder aprendre's els seus diàlegs i poder absorbir l'essència del personatge.
1: Clar, clar, és que no ha d'ajudar gens si no t'has après les línies de diàleg i a més tens davant algú qui et mires, més tota la pressió d'un projecte d'aquestes característiques en l'inici de la carrera,
0: sí,
1: doncs normalíssim, per, encara que Bette Davis trobés que no, que havia d'espavilar.
3: Sí, ara que ja tenim aquesta Marilyn, no, com en construcció, justament l'any 1950, aquell mateix any, l'agent Johnny Hyde, amb qui Marilyn, de fet, hi tenia una relació més, també, a part de professional, doncs ja li paga les primeres operacions estètiques, no?, per anar agafant com el look Marilyn que ara tots coneixem, no?, aquesta operació del nas que dèiem abans, i també un implant a la barbeta. Poc després, però, Johnny mor, i aquí ja tenim un primer episodi en què la seva mentora, que comentàvem abans, la Natasha Lites, la troba inconscient, a la Marilyn, amb un munt de somnífers a l'estómac. I aquí ja tenim com una primera de cosa que ja comença a plantejar el misteri. Potser es va passar, o és un primer intent, o no, o què?
1: Clar, és molt difícil de dir si va ser accidental o és un primer intent de suïcidi, tenint en compte tot el que hem explicat fins ara. Crec que les dues coses serien factibles.
4: You won't have any trouble with her, will you, Nell?
5: No, I don't think so. Why should I?
4: Oh, you shouldn't. I only asked.
5: I'm very grateful to you, Eddie. And I've wanted a job.
1: Dèieu abans que una de les constants de la seva carrera és intentar fer papers més dramàtics perquè se la prenguessin més seriosament com a actriu. Però malgrat això, malgrat que ella ho intentava, es trobava amb negatives.
3: Sí, i és una pena, no?, perquè crec que si mirem la seva filmografia, com a actriu dramàtica també té coses molt interessants, no? Però jo crec que les companyies no tendien com a encasellar les seves actrius, justament, per exemple, Fox, que ara sí que havien entès el seu valor, la seguia menyspreant, i justament ella explica després a la seva autobiografia My Story que un productor li hauria dit: el teu talent queda just per sobre la teva cintura i per sota l'esquena.
1: Bé, molt, molt agradable,
0: sí,
1: també.
0: Sí, molt oportú, no? Bé, en qualsevol cas, ara que parlaves de papers dramàtics, jo crec que, efectivament, el seu primer protagonista dramàtic és una pel·lícula d'aquelles també molt oblidada i que, personalment, la reivindico moltíssim. Es diu Don't Bother to Knock, aquí es va dir Niebla en el alma, pel·lícula molt reivindicable, un creuament de drama psicològic que encaixava ja molt amb aquesta línia psicològica de la Marilyn, i cinema negre, dirigit per Roy Ward Baker a partir de la novel·la de Charlotte Armstrong. Aquí la Monroe interpreta a Nell Forbes, que és una mainadera que arrossega problemes mentals a causa d'un passat, diguem, bastant recent. Un personatge que, per tant, està molt condicionat per la seva psicologia i que encaixa ja, doncs, directament amb aquestes característiques d'inseguretat i de malestar general, sobretot a nivell psicològic, que incorpora molt bé la pel·lícula. A més, està molt ben acompanyada de Richard Widmark, que sempre estava fantàstic, evidentment, i apareix per ser a la pel·lícula una jove Anne Bancroft. I tota l'acció transcorre en un hotel que és molt interessant perquè actua com d'espai metafòric d'opressió en relació al personatge de la Marilyn. És a dir, queda tancada, queda angoixada i sembla que no pugui sortir d'aquell hotel, igual que no pot canviar, diguem, el seu comportament per aquesta angoixa mental que l'està oprimint. I tot això tenint en compte que s'ha de vetllar pel benestar d'una criatura.
1: Doncs fas molt bé de reivindicar Niebla en el alma, perquè hi ha qui pensa que és una de les millors pel·lícules de Marilyn Monroe, per sobre d'altres papers posteriors, fins i tot, com per exemple, els cavallers les prefereixen russes.
6: You don't fool me one bit.
5: I'm not trying to, but I bet I could, though.
6: No, you might convince this jackass that you love him, but you'll never convince me.
5: That's too bad, because I do love him.
6: Certainly. For his money?
5: No, honestly.
6: Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money?
5: It's true.
6: Then what do you want to marry him for?
2: I want to marry him for your money.

0: Va fer dues pel·lícules amb Howard Hawks i en els dos casos, que ho dèiem abans també, interpretava personatges ingenus.
1: Sí, exacte, aquí agafem un... seguim la línia d'aquest patró que ja s'aniria consolidant. Bé, jo personalment tinc debilitat per Howard Hawks, per tant només puc parlar bé d'aquestes dues pel·lícules, evidentment.
0: Anava a dir ingenus o aparentment ingenus, eh?
1: Aparentment,
0: que també m'ha escoltat, sí, en el tall, no? Aquesta estratègia del personatge.
1: Clar, que per aquí era molt subtil, perquè aquesta ingenuïtat d'alguna manera li servia com una arma, no? I que l'utilitza, i que ho anirem veient després, l'utilitza sovint. En el cas de Howard Hawks, doncs aquest binomi de pel·lícules són Em sento rejuvenir i efectivament Els cavallers les prefereixen rosses, realitzades de manera consecutiva, de fet amb un any de diferència, el 1952 i el 1953. La primera encara en blanc i negre. Jo personalment també haig de dir que prefereixo la Marilyn en blanc i negre que en color, però això ja és un tema personal, tot i que Els cavallers les prefereixen rosses és molt de color i molt de tecnicolor.
0: Sí, és més difícil que la idea de la rosa i la morena quan és en blanc i negre.
1: Sí, però en canvi Em sento rejuvenir, que encara estem en una comèdia típica screwball, que als anys 30 i 40 van produir tantíssimes joies memorables. Doncs aquí, en aquesta pel·lícula, interpreta una secretària, també molt ingènua, no? que flirteja amb un químic que interpreta el Cary Grant. Que hi havia una diferència d'edat ja important entre tots dos, aquest és un dels problemes que té la pel·lícula, que en qualsevol cas funciona bé, però Els cavallers les prefereixen rosses, aquí sí, la seva Lorelei Lee, que segueix sent una noia especialment innocent, i aquesta ingenuïtat que comentàvem, que encara hi és molt present, és una mica justet a nivell intel·lectual, almenys juga amb això, com ara comentàvem. Però que d'alguna manera s'aprofita de tot això per assegurar-se la devoció del jove multimilionari que l'assetja. I aquí tenim una altra figura que es anirà repetint, la del multimilionari. Aquí, després ho anirem veient.
0: El senyor amb diners, sí,
1: exacte.
0: És també recurrent.
1: Sí, totalment. En aquest cas, però, a diferència, com us dèiem, de la primera pel·lícula amb Hawks, doncs el tecnicolor dels cavallers les prefereixen rosses doncs és espectacular, perquè sobretot fa destacar el vestuari que llueix no només la Marilyn, sinó també una estupenda Joan Russell, no? Va ser, d'alguna manera, la gran comèdia musical de Howard Hawks, que, a més, inclou peces musicals absolutament icòniques, com el Bye Bye Baby, A Little Girl from Little Rock, i, sobretot, el mític Diamonds Are a Girl Best Friend, no?, cantat per la Marilyn. I aquí és important apuntar que la Marilyn va ser de les poques actrius que mai va patir, diguem, l'aberració de veure's, sentir-se doblada a les cançons. No així, per exemple, com succeiria amb Audrey Hepburn, amb Natalie Wood i amb tantes altres, que van patir el calvari de veure's, sentir-se doblades.
0: Com és?
1: Doncs bé, la Marilyn va tenir l'habilitat de cantar d'una manera molt personalitzada, molt sensual, gairebé xiu-xiuejant, i això era un signe molt característic i difícil d'imitar. I probablement van pensar els productors que doblar tot això li perdia credibilitat a la Marilyn i perdia part d'aquesta personalitat, doncs, que acabaria aportant l'actriu.
0: També Billy Wilder va saber extreure el subcòmic de Marilyn, primer amb La tentación vive arriba, pel·lícula del 1955, una comèdia romàntica on ella interpreta la veïna atractiva que torna boig a un home que interpreta Tom Ewell. I en aquesta escena, aquesta pel·lícula és molt important, però és que a més aquí hi ha l'escena famosa del vestit blanc voleiant. I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted. That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?

0: Mira, estem escoltant justament Diamonds Are the Girl's Best Friend, no? La cançó que mencionaves abans que canta la Marilyn. Escena, és una escena que, per qui no la recordi, però ella està sobre una reixa de ventilació.
1: Exacte.
0: Allà al metro de Nova York, si no recordo malament, sí. I passa un tren i a través de la reixa surt l'aire i li aixeca el vestit dues vegades, si no recordo malament.
1: Jo crec que aquesta escena la recorda tothom, encara que no sàpiguen ni de quina pel·lícula es tracta.
0: No saps res de la Marilyn, però saps això.
1: Exacte.
0: I el Happy Birthday, Mr. President, que ja hi arribarem.
1: Però aquest vestit de volant, diguem, o volejant per l'aire, efectivament és una imatge absolutament icònica i que el públic de seguida, o qualsevol persona, no necessàriament un públic de cinema, com bé dèiem, hi pot identificar amb la Marilyn, no? De fet, és una escena, però, que va tenir molts problemes amb la censura de l'època, no? Perquè, per una banda, va definir aquesta imatge de Blonde Bombshell, no? La bomba rossa tan discutible, no? Però que amb la que se l'ha identificat absolutament. De fet, quan el primer que tothom et dibuixa de la Marilyn o simbolitza és la Marilyn amb aquest vestit blanc,
0: sí, sí,
1: de la pel·lícula del
0: Totalment.
1: Billy Wilder, no? És una escena que va generar un enrenou brutal, perquè hi va haver un munt de gent curiosa, doncs, que es va perfilar per darrere de les càmeres d'aquesta escena i van crear un nombre de fans absoluts veient i aplaudint desmesuradament quan va acabar el rodatge d'aquesta escena, que a qui no li va agradar va ser el jugador de béisbol Joe DiMaggio, que en aquell moment, doncs, era el marit de la Marilyn, i que va considerar tot plegat un acte d'exhibicionisme absolutament inacceptable i va acabar provocant el seu divorci, com també comentarem més endavant.
0: Clar, és que s'havien casat el 1954 i tenien una relació... Bueno, vaja, ell era un maltractador, jo crec que ho podem dir directament.
2: Sí, sí, a més, ara, abans que parlem d'aquesta cosa dels papers de Marilyn i els multimilionaris que solen sortir a les pel·lícules, no? A mi em sembla molt curiós com ella en la seva vida personal era justament el contrari, no? Sempre mirava mantenir la seva independència i com fins i tot entrevistes de coneguts se la defineix com molt tossuda en fer el que vol fer i en prioritzar la seva carrera, cosa que és el contrari, no? dels seus personatges de les pel·lícules.
0: Sí, sí, els personatges que busquen dependre de...
2: I exacte, i justament li provocava molts problemes amb les seves relacions personals amb els homes, com és en el cas de Joe DiMaggio. Joe DiMaggio l'havia estat perseguint des de feia un parell d'anys, no? Però ja no havia acabat d'acceptar-li cap cita fins que l'any 1952 sí que accepta a través d'una amiga en comú, no? Fer un sopar. Aleshores, Joe DiMaggio és una mena d'heroi nacional, no? També és aquesta representació de la masculinitat icònica d'Estats Units, en el que és ella per la vessant femenina, no? També trenca els estereotips, no, contra els italoamericans de l'època, no? Se'l considera un home molt elegant, a més és com un italià que té molts diners, no? Surt a les portades, se l'admira, etc. I ella, al principi, doncs, si sent atreta, a part d'aquesta imatge de masculinitat, també li agrada molt aquesta idea de la família italiana tan gran. Diu que es fa molt amiga de les seves germanes, de les seves tietes, que passa bastant temps amb la seva família, i que, justament, abans de ser un maltractador, la família de Joe DiMaggio i Joe DiMaggio la va animar a encarar-se als executius de Fox, no? I ella agafa un paper una mica a més de controlar la seva carrera.
0: Per tant, inicialment era una relació positiva, podríem
2: sí,
0: dir.
2: Sí, el que passa que un cop comença ja més profunda la relació, Joe DiMaggio no li acaba de agradar la carrera de Marilyn, no? Es nega a acompanyar-la a festes del sector o a estrenes o coses que tinguin a veure amb les pel·lícules on ella hi fa papers sexis o provocadors d'alguna manera, amb l'amenaça constantment amb divorciar-se d'ella si no canvia la seva actitud, i fins i tot contracta detectius privats per vigilar-la.
0: Va, un perla, sí, diria la Rosalia.
2: Exacte. Però sí que, més d'un perla, més a més, després sí que està confirmat que es converteix en maltractador, perquè arran d'aquest episodi, no, de la Tentació en Viva Arriba, d'aquesta sessió de fotos del vestit que voleia, es diu que ella es retira a l'hotel i quan ella hi arriba, doncs, allà en aquella habitació passa una cosa terrible que fa que després, pel rodatge, se l'hagi d'estar maquillant a la Marilyn per amagar els cops i les marques que li deixa.
0: Val, doncs no, perla és massa suau, era un maltractador i afortunadament es van divorciar després, amb molt poc temps després d'allò.
2: Sí, 9 mesos d'haver-se casat.
0: Malgrat tot, ella continua treballant amb Billy Wilder i té un paper estel·lar a Ningú no és perfecte, que és una de les obres mestres de Billy Wilder i una pel·lícula clau en la carrera de Marilyn Monroe.
1: Clar, potser ningú no és perfecte, però hi ha pel·lícules que sí són perfectes, no? I evidentment, ningú no és perfecte, i amb aquest joc de paraules, doncs, per definir que la pel·lícula Billy Wilder és una comèdia absolutament descomunal, no? Al servei d'uns inoblidables Jack Lemmon i Tony Curtis, interpreten a dos músics, per qui no ho recordi, tot i que segurament tothom la recorda, perquè és d'aquelles pel·lícules que...
0: Sí, és massa memorable com per no recordar... Sí. El punt de partida mateix,
1: totalment.
0: Jo recordo tot tothom, no? Que es fan passar per dones, per fugir d'uns gàngsters...
1: I han d'entrar en una banda de jazz femenina, no? Per fugir justament d'aquests gàngsters que volen acabar amb ells perquè han sigut testimonis d'una matança, no? La Marilyn és la Sugar Cane Kowalski, que cantant, que també toca l'ukelele, ho recordareu si heu vist la pel·lícula, torna a ser una dona ingènua, emocionalment dèbil, força dèbil, però que també torna a anar a la recerca d'un milionari, allò que comentàvem abans, no? En aquest cas generarà tot l'enrenou de vodevil que acaba accelerant aquest to còmic magistral del film de Billy Wilder. La seva presència a Ningú no és perfecta es produeix al minut 24 del metratge i és molt significatiu perquè ho fa mitjançant una altra d'aquelles seqüències que han quedat en la iconografia de la Marilyn, no? Per què? Perquè és de nou també amb trens de pel mig. És a l'estació i té un petit ensurt amb el vapor del tren al principi de tota la pel·lícula amb la devoció que ja està provocant els personatges del Jack Lemmon i el Tony Curtis, ja transvestits.
0: Se la miren i diuen, veus com no podem fer-nos passar per
1: exacte.
0: Dones? Perquè mira, una dona és això, no?
1: Exacte, que no se li assemblen gaire,
0: exacte.
1: Diguem, no?
0: El rodatge de Ningú no és perfecte també va alimentar molt especialment la mitologia de Marilyn Monroe perquè va guanyar encara més fama de difícil en els rodatges. El que no era tan sabut aleshores era tot el que estava passant en la seva vida personal.
1: Sí, de fet, durant aquells dies els seus desequilibris emocionals ja eren molt notoris. Estava embarassada just abans d'iniciar el rodatge i va perdre la criatura, com tornaria a succeir després. Sempre arribava tard al rodatge, fet que posava molt nerviós a Billy Wilder, que era un d'aquells directors també intransigents, carregat de sarcasme, això sí, que el feia superar una mica els desajustos.
0: Algun dia potser parlarem d'algun director flexible. Potser n'hi ha algun en alguna...
1: hauríem de buscar.
0: Hauríem de buscar molt per trobar-ne algun.
1: A més, aquí torna a succeir allò de que no aconseguia memoritzar els seus diàlegs, per molt que ho provés, fins al punt que fins i tot van haver d'escriure algunes línies de diàleg amb portes i parets perfectament visibles als ulls de l'actriu perquè doncs, pogués seguir una mica el ritme del rodatge. Wilder va dir que el problema és que tenia por a la càmera i perdia la concentració de manera molt recurrent. No? Wilder i el seu sarcasme habitual es van definir amb una frase que el geni va dir, no? Diu, existeixen més llibres sobre Marilyn Monroe que sobre la Segona Guerra Mundial. Això sí, hi ha una certa semblança entre ambdues.
0: Vull dir que allà on anava provocava el caos. També s'ha de dir que estic segur que hi havia una relació entre el no recordar les línies de diàleg o tenir por de la càmera amb, segurament, el consum de certs barbitúrics i medicació que estava fent en paral·lel, perquè, clar, coincideix un moment difícil de la seva vida amb un rodatge que va anar especialment malament i podem deduir que probablement estava passant per una època de consumir més barbitúrics en altres i sedants que en altres moments.
2: Sí, a més també que ella explica, no, de les entrevistes i autobiografies que aquells episodis d'abús de petita que li havien provocat un tartamudeig que després li anaven sortint, no, en moments difícils de la vida, o sigui que vés a saber si una barreja tot plegat.
0: Clar.
2: A més de Wilder, també el seu company Tony Curtis, durant les entrevistes de promoció a la pel·lícula, va criticar molt el seu comportament en el rodatge. I va ser curiós, no?, perquè va ser una pel·lícula on els crítics sí que la van elogiar molt, no?, van dir que era una interpretació brillant, però en canvi la premsa, amb més del que passa fora de la pel·lícula, se li va girar en contra, que fins aquest moment ella l'havia controlat bastant o fins i tot hi tenia bona relació.
0: Es deuria sentir molt incompresa,
2: Sí.
0: Molt probablement en aquesta època.
2: Sí, de fet, justament aquí hi ha un altre episodi on la seva assistenta també la troba inconscient i l'han d'acabar ajudant perquè també té un excés de somnífers a l'estómac.
0: Malgrat tot, ella va continuar treballant fent especialment comèdies romàntiques, com per exemple Com casar-se amb un milionari, de nou els milionaris per aquí, o El príncep i l'egoista.
1: Sí, tot i que jo d'aquesta època destacaria sobretot Bus Stop, imprescindible per mi en la seva filmografia, una comèdia romàntica deliciosa, amb elements també però molt melodramàtics i que connecten molt directament amb la fragilitat de la Marilyn. És una pel·lícula de Joshua Logan del 1956 que ens explica la història d'un cowboy, diguem, com bastant ingenu, no?, i de formes no gaire correctes, que coneix a una cantant de cafè, evidentment la Marilyn, que té com a objectiu convertir-se en una estrella de Hollywood. I aquesta pel·lícula és molt interessant perquè justament ens parla d'aquests elements que connecten amb la Marilyn, però que ens parla també del somni americà, que la Marilyn, òbviament, també el va viure de molt, molt directament, el somni barra malson, no?, les frustracions i la inseguretat que estàvem comentant al llarg d'aquest especial i que l'anirien acompanyant sempre, no? Ella, jo crec que està estupenda en aquest personatge. Serveix també per demostrar aquestes possibilitats interpretatives melodramàtiques barra còmiques i en aquest cas, doncs, crec que està molt ajustada al personatge i a aquestes debilitats emocionals.
0: Clar, perquè en aquest moment, en aquest punt, la Norma, perquè recordem que estem parlant de la Norma, és que se'ns va menjant la Marilyn, la Norma ja tenia el personatge de la Marilyn molt controlat i diuen que era capaç d'entrar i sortir del personatge amb una facilitat que podia ser molt sorprenent.
2: Sí, de fet, hi ha una anècdota que a mi em sembla molt interessant, que és el testimoni d'Amy Green, que és la dona, el fotògraf i amic personal molt, molt proper de Marilyn, Milton Green, que cap al final de la seva vida explica que un dia passaven juntes per Nova York i Marilyn li diu: vols veure com em converteixo en ella? I va activar el personatge Marilyn al mig del carrer i tota la gent que fins aleshores al seu voltant no els hi havia fet cap cas, la massa va embogir en veure-la, no?, en veure aquell caminar, aquella caiguda d'ulls, aquella cosa que hi ha Marilyn, no? I sí, jo crec que hi havia una cosa que li valoro molt, que trobo molt interessant, és aquesta tècnica, no?, aquesta cosa efectista, però també efectiva, no?, en aquest joc d'arquetips de feminitat, no? Ella, a més, fora les pel·lícules, també era una feina que feia, no?, era plenament conscient del valor també que hi havia en promocionar les pel·lícules, s'interessava molt pels publicistes i la seva feina a la Fox i col·laborava, que en altres estrelles no era el cas, feia acte de presència de manera bastant calculada a les festes, no?, era com que també entrava en el personatge quan havia interactuar amb el públic, una cosa que fins i tot avui em recordava amb tot el tema de Timothée Chalamet i Martí Suprim, no? També una cosa que encara es fa, doncs ella ja ho feia llavors. També va tenir relacions properes amb columnistes, guionistes de l'època i també es va ajudar d'ells, per exemple de Sidney Skolsky, per ajudar-la a crear la narrativa al voltant de Marilyn, no? Aquesta èmfasi en la sexualitat, el tema de Bombshell, Girl Next Door, tots aquests temes, no?, que ara fins i tot a dia avui se segueixen fent servir.
0: O sigui que ella continuava expandint la narrativa del personatge amb altres col·laboradors, podríem dir-ne així, no?, en aquest cas aquest guionista i columnista. I a mi el que em sorprèn d'aquesta escena que comentaves, Ofèlia, és que, clar, es pot transformar en el personatge. Això, hi ha molts actors que fan el clic i entren en el personatge. Però que la gent es giri quan tu fas el clic sense haver-hi cap transformació, diguéssim, física, em sembla una cosa absolutament espectacular.
2: Clar, que reconeguin el caminar, aquell
0: sí,
2: motoret
0: sí,
2: que diuen a Some Like It Hot, no?, com aquella cosa que reconeguin, no?, com es mou el cos, el to de veu, tot, crec que és molt difícil de fer.
0: Clar, això diu de com de treballar tenia ella aquesta transformació.
1: Sí, perquè a més ja és curiós com la mitologia d'alguna manera, doncs, ens pot generar una imatge que en realitat, doncs, o en alguns casos és molt oposada a aquesta realitat, no?, a aquesta veracitat. El cas és que la Norma no tenia res de rossa tonta, no?, aquesta imatge que moltes vegades s'ha anat estereotipant.
0: Sí, s'ha estereotipat, però és que estem veient que en absolut, perquè la quantitat d'elements que ella va afegint al personatge i com el controlava, ja t'està dient que era una persona molt intel·ligent i amb molt de talent.
1: A més, era una dona profundament tímida, molt introvertida, no?, una dona, doncs, amb uns coneixements intel·lectuals més que notables. De fet, es diu que disposada d'una biblioteca personal formada per més de 400 llibres, que es diu aviat. Era lectora de filosofia, de poesia i de literatura clàssica. I fixeu-vos que entre els seus autors preferits havia reconegut que s'hi trobaven Freud, Joyce i Dostoyevsky. Característiques que segurament, doncs, poden sorprendre a més d'un, no?, degut a aquesta imatge de sexy ingènua que esdevindria la Marilyn, no? La timidesa torna a estar, diguem, molt vinculada amb aquesta infància terrible que hem anat recordant durant tota aquesta estona i que la va anar fent cada vegada més reservada.
0: Clar, és que tot el que hem explicat dibuixa una imatge d'una dona que era molt intel·ligent i que l'èxit del personatge de Marilyn no era en absolut un accident o una cosa que sorgís de forma orgànica, sinó una cosa molt ben pensada. De fet, va estar tan ben calculat que va tenir un èxit tan sensacional que després va fer que, el que comentàveu, que com a actriu li costés que se li reconegués el talent que tenia. No va aconseguir sortir mai de la imatge que ella mateixa havia creat.
1: De fet, va intentar precisament contrastar una mica tot això quan a mitjans dels anys 50, mirant d'allunyar-se d'aquests estereotips propis, no?, que es vinculaven amb la Marilyn Estrella, la norma es va incorporar a la prestigiosa i exigent Actors Studio de Lee Strasberg a Nova York, que segurament devia sorprendre més d'un la presència de la Marilyn Monroe, justament en aquesta escola tan selecta i sembla que destinada, doncs, als Brando, Monty Cliff de l'època, no? Aquella formació li va servir per trobar, diguem, matisos artístics, no?, i aprofundir potser una mica més a nivell especialment personal als seus personatges, no?, trobar-li més sentits i dotar-los potser d'un aire això molt més personalitzat, no?, i fins i tot els més superficials, perquè ella justament que tenia ara pànic a encasellar-se d'alguna manera a la superficialitat d'aquells personatges que segurament la menyspreaven una mica a ella quant a les seves pròpies condicions com a actriu, no? L'aprenentatge de la tècnica del mètode la va ajudar justament a alimentar aquesta autoestima i a trobar un sentit també psicològic, això també era molt important per ella, òbviament, els personatges que aniria interpretant a partir d'aleshores, i a més es nota molt en la seva filmografia a partir d'aquell moment com hi han matisos molt més eloqüents i com ella és molt més controlada i com assumeix un grau de maduresa que fins aleshores no havíem vist.
2: Sí, de fet, com deien abans, no, que ella tenia sempre referents d'actrius dramàtiques, no? Comença a estudiar interpretació amb Michael Chekhov, perdó si no ho he pronunciat bé, però que ell era conegut per treballar, sobretot, ajudar a treballar actors dramàtics i papers dramàtics, no? I que ella en entrevistes posteriors després explica que ella li deia, que ell li pregunta, però per què vols estudiar amb mi, no? Si no encaixa amb els papers que t'he vist fer. I ell diu, no, és que jo vull ser una actriu de veritat.
0: En aquest punt ja estava casada amb Arthur Miller, s'hi va casar l'any 1956, i en el seu moment es va considerar un emparellament impossible perquè ell tenia el prestigi intel·lectual i, en canvi, ella només era la bellesa o el cos. En canvi, com hem vist, els dos tenien molt més en comú del que la gent imaginava. I l'última pel·lícula acabada de l'actriu va ser justament una pel·lícula basada en una història del seu marit que es deia Vides rebels, i que va dirigir John Huston.
1: Sí, per mi una de les grans obres mestres de John Huston, i si m'ho permeteu, potser una de les meves pel·lícules preferides de la Marilyn. Crec que la seva interpretació d'aquesta pel·lícula és clau, i és pràcticament tot. Va ser, efectivament, la darrera pel·lícula acabada de Marilyn Monroe, i també d'una altra gran estrella, icònica absolutament, com Clark Gable. És un western crepuscular modern, però alhora estranyament hipnòtic. A mi és una pel·lícula que sempre m'ha fascinat molt, no? És com molt especial, com una mena, dèiem, com una mena de tomba on van anar a parar les estrelles protagonistes, perquè a més de la Marilyn i del Clark Gable, també va ser una de les darreres del Montgomery Clift, i també, doncs, una pel·lícula que ens parla d'un grup d'inadaptats. La Marilyn sempre va ser una inadaptada, no? Persones que viuen en un món que no és per ells, que no encaixen. És Marilyn pur, això, no? La melancolia serena del film jo crec que és realment impactant. La carn de cavall com a representant metafòrica de la mort i la decadència que envolta tota l'acció de la pel·lícula, no? És terrible, és angoixant. Per mi és una pel·lícula indispensable, tot i que molt traumàtica, i una experiència dolorosa veure-la realment, no? I, a més, hi apareixen dues figures icòniques més amb personatges de repartiment, com Thelma Ritter, grandiosa sempre, i Eli Wallach.
0: Segurament és la pel·lícula que ha fet Marilyn Monroe on més s'està explicant enorme gent dins de la pel·lícula, probablement. També va ser una pel·lícula molt dura per ella a nivell personal.
2: Sí, justament perquè crec que ella es va sentir exposada, no?, pel fet de que ella sentia... És una adaptació, no?, d'una obra escrita pel seu marit aleshores, Arthur Miller, i va haver molta tensió en el matrimoni perquè ella considera, per una banda, que l'estava exposant, i per altra banda se sentia que en la manera com la retratava la menystenia d'alguna manera, no? Se sentia que va haver-hi conflictes, no?, fins i tot es va reescriure algunes coses, no?, perquè ella es negava a veure, no?, el seu personatge personatge, al seu parer, maltractat versus els personatges masculins. És una història que és trista, no?, perquè aquest matrimoni improbable que dèiem entre l'escriptor intel·lectual, no?, i la bombshell, no?, en realitat tenia una cosa bonica, no? Arthur Miller posteriorment escriu que ell veia en Marilyn un idealisme revolucionari, no? Aquesta ingenuïtat, ell li veia una cosa molt, molt, molt poderosa, però, de fet, sí que van començar a xocar des de bastant al principi. Durant aquesta època, la Norma, la Marilyn, troba les notes de treball del seu marit, no? I veu que la descriu d'una manera molt crua també en la seva manera de treballar, no? Veu que parla de dificultats al rodatge i carrega contra ella i la seva dependència emocional amb ell, no? Anys abans, però, hi havia passat un altre episodi on Marilyn es troba al diari del seu marit obert i ha escrit: pensava que m'havies casat amb un àngel i m'he casat amb una meuca. O sigui que imagina't...
0: És difícil que una relació pugui superar coses així, eh?
2: Exacte, i és una cosa que és bastant trista, no?, sobretot perquè en el llibre aquest Fragments, que recull, no?, aquests diaris de Marilyn, de Norma, ell al principi de la relació ja havia escrit: l'Arthur és l'única persona en qui confio més que en mi mateixa, que si veiem, no?, la seva trajectòria i la seva vida, no és una cosa freqüent.
0: Per tant, sí que va ser un cop dur i, de fet, es van divorciar el 1961, el mateix any que s'havia estrenat Líder Rebels.
3: Mr. President,

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
1: Un any més tard, tenim la Norma de nou en el paper de la Marilyn felicitant aniversari a John Fitzgerald Kennedy, un altre moment de la seva vida que ha quedat gravat per sempre.
2: Li va cantar el Happy Birthday, Mr. President, per sorpresa de gairebé tothom, a dalt de l'escenari del Madison Square Garden. Com dius, un moment que ha passat absolutament a la història i és un d'aquells episodis icònics que sempre acompanyaran a la Marilyn molt més enllà de les seves pel·lícules. El curiós del cas és que es va portar a terme durant una gala d'aniversari anticipada, és a dir, 10 dies abans del 45è aniversari del president, concretament el 19 de maig de 1962, un acte organitzat pel Partit Demòcrata amb una assistència que va superar les 15.000 persones. Aquell instant es recorda també pel vestit que va lluir la Marilyn, que va ser dissenyat per Jean-Louis, per cert dissenyador que la va vestir en moltes pel·lícules de la seva carrera, un vestit de color cru i envoltat de 2.500 vidres cosits, especialment cenyit per donar una sensació com de nuesa. Si recordeu la imatge, efectivament, doncs, ens porta, diguem, a aquesta sensació. Aquell acte es va convertir en una de les presències més famoses de Marilyn, evidenciant la seva relació amb el president i una de les seves darreres presències públiques, perquè la Marilyn moriria gairebé 3 mesos després d'aquell acte. Ella havia estat vinculada sentimentalment amb els Kennedy, i no només amb el John, el president, i sinó que posteriorment també amb en Bob, el candidat. I, per tant, és evident que la Marilyn podia saber molt més sobre els Kennedy de la majoria dels seus propers. Va morir el 4 d'agost de 1962 degut a una suposada sobredosi de somnífers, una teoria que encara avui en dia genera molts dubtes. També es diu que va ser assassinada per la màfia, que, per cert, estava vinculada amb els Kennedy, perquè no parlés més del compte per evitar l'escàndol polític al voltant d'una relació que tothom, evidentment, podia percebre.
3: Sí, jo trobo que qui encara pensi que Marilyn, que Norma, era aquesta noia ingènua que no sabia el que es feia, ja veure que no, perquè plantar-se no en aquest acte tan polític, amb tanta gent, amb aquest vestit, jo crec que és una decisió plenament conscient i estratègica i provocadora. O sigui que, un cop més, la Norma sobreposant-se a la Marilyn.
1: Ens quedarà sempre el dubte, jo penso, i crec que les teories són teories que, amb el que hem explicat avui, tant pot ser una sobredosi, perquè m'ha anat explicant la seva relació i a més en diversos moments que la trobaven inconscient a casa. És a dir, tant podria ser una cosa com podria ser l'altra.
2: Sí, això no ho sabrem mai, però també és cert que hi ha un moment que els Kennedy se n'adonen que la Marilyn probablement no era tan tonta com pensava. I això és el que porta segurament a analitzar unes teories que porten cap al complot o cap a l'aspecte no aclarit i generar molts dubtes sobre aquesta desaparició.
3: Sí, i jo també ja soc molt especulatiu per part meva, però com si veus, vas veient com la seva carrera, el que ella deia i el que ella volia explicar sobre ella mateixa, jo sempre veig aquestes ganes de superar-se, no? De superar-se ella mateixa amb els problemes que havia pogut tenir amb ella mateixa, i també recordar que Hollywood aquesta època, i fins i tot fins a dia d'avui, era un ambient on a vegades aquestes solucions químiques de barbitúrics, del que sigui, no? També s'apretaven per part d'agents, no? De la mateixa indústria, per fer funcionar aquestes estrelles. O sigui que no sé si jo tampoc em crec del tot el tema del suïcidi.
1: En tot cas, la seva última pel·lícula va ser Something's Gotta Give, una pel·lícula inacabada.
2: Sí, de fet, parlàvem que The Misfits o Vides Rebels era la seva última pel·lícula, va ser la seva última pel·lícula sencera, però efectivament, Something's Gotta Give, que va dirigir George Cukor el 1962, és la seva última pel·lícula, malauradament, efectivament, inacabada, a causa, doncs, de la mort de l'estrella. Va quedar, finalment, com un migmetratge de 37 minuts de durada. A Cukor, que ja havia dirigit a la Marilyn el multimilionari, el caos i l'inestabilitat del comportament de la Marilyn el feia per a boig, com ja havia passat amb altres directors, com hem comentat, Billy Wilder, per exemple, no? Però malgrat això, és molt interessant com Cukor sempre va acabar reconeixent que va ser un privilegiat per haver pogut dirigir el que per ell va ser una de les actrius amb més magnetisme i talent amb qui s'havia creuat. Here we sit, friendly chatter. What are we thinking of? Let's not.
1: Doncs aquesta és la història de Marilyn Monroe i de la dona que hi havia darrere del mite, la Norma Jean. Malgrat que hi ha moments en què és difícil separar l'una de l'altra, sospito que fins i tot per ella mateixa, crec que hem fet un retrat molt complet d'aquesta actriu icònica, que és història del cinema en majúscules. Gràcies, Ofèlia i Albert.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies, ha estat un plaer.
1: If you peruse the people in the news, the people that... I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més, espero que us haguem deixat amb moltes pel·lícules i sèries per mirar. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de La Finestra Indiscreta, catradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana. Which separates them from the small purr.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Del text que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap anunci concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores. Entre les condicions que Trump considera indispensables hi ha la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, per la seva banda, insisteix que el preacord encara no està tancat. Paral·lelament, els Estats Units han qualificat de constructives les converses d'aquest divendres mantingudes entre les delegacions militars d'Israel i de Líban al Pentàgon. Ha estat la primera reunió d'aquest tipus entre representants militars dels dos països en dècades.